0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
2: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país, i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos territoris. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el mes de juliol passat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra aquesta resolució judicial. I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Aquest divendres a la tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. I tindrà una com a escenari una vegada més al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica amb bons espais laterals on es faran trobades amb prescriptors literaris de les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada. I s'hi faran també podcasts en viu, entre els quals el de 3CAT Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els Premis Trajectòria i Difusió i també es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit. Esports, el Barça d'handbol ha superat el Montpellier a domicili per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la màdula provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte del porter Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. Aquest divendres, a més, comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Omar és baixa per sanció. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al Camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll. La Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas. I en waterpolo, el Sabadell masculí

0: A Catalunya Ràdio comença la TDT, la transmissió del tatuatge. A Catalunya Ràdio comença la TDT, la transmissió del tatuatge.
1: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
2: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
3: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
1: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
0: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
3: Això és una promo ni res, Roger.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
4: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Batlles!

0: la Renaixença.
1: La làpida existeix des de temps immemorials. Primer eren unes simples pedres que, bueno, que eren per marcar on estava enterrat el difunt, simplement.
2: Hòstia, clar. Ah, clar, no havia pensat jo en això.
1: Okay.
2: No, clar, cony, que si agafes l'avi i l'enterres allà mig del camp i no hi fots una senyal...
3: Clar, avui l'endemà ja no saps pas on te l'has
2: agafat. Ah, no sabia el que ha dit.
3: No, jo que plou una mica, queda tot així...
1: No, no, no.
3: On és l'avi? Hòstia, ah, sembla que el vam fotre allà sot, sí, sí. No ho sabem.
1: La invenció de la làpida va una mica per aquí. Era per, bueno, per saber on estaven enterrades les persones. Llavors, qui ho professionalitza, diguéssim, qui l'estandaritza i comença a gravar-hi inscripcions, són els grecs.
2: Collons de grecs.
1: Sí, a l'antiga Grècia s'incorporen els epitafis amb la fórmula aquella de aquí jau tal persona, saps? Aquí jau en Josep. Ja sabeu que us hi fareu escriure, vosaltres, o no?
3: Collons, per què ens mires?
2: Per què ens mires aquí? Eh? Per què ens mires aquí? Per què no ho dius als músics?
1: No, perquè per edat...
4: A mi no m'ha mirat, eh?
1: No, per edat sou una mica els bueno. Que hauríeu d'anar-ho pensant.
2: Sí, saps qui m'escriuré jo a la làpida? Que Peyu, vés a prendre pel cul. Això m'escriuré jo.
1: Escolta, s'ha de ser previsor, eh? Sabeu que hi ha gent que ja es fa gravar la làpida en vida?
2: Això es fa, això? Calla, boig.
1: Jo conec un paleta que treballa d'aquests posant làpides al cementiri, que allò també, aquella escena, tota la família allà davant de la làpida, i aquells dos senyors fent pasta allà davant.
4: I ràpid no van, eh?
1: No. S'agafen... I n'he vist algun ensenyant la regatera del cul.
5: Que... Sí.
1: Per favor.
5: Això sí.
3: La gent els hi fot propina.
1: Allà, a la regatera. A la regatera.
5: Home, és que és molta pressió, eh?
1: Bueno.
5: Home, és un moment molt delicat.
1: No la pots cagar de cap... No. No. És, molt... és fer una mica de pasta i enganxar una làpida a la paret.
4: Bueno, pots equivocar de làpida, eh?
1: Ah, sí.
4: I passar el mal tràngol després la vídua dient... Marín, no es dius Joaquim, eh?
3: En l'enterra...
4: Això pot passar, eh?
3: En l'enterrament de la meva sogra, la caixa no cabia dintre el ninxo.
1: Què dius, ara?
5: Ai, sí, no, clar, perquè hi ha tots els morts anteriors i després els tornen... Sí, sí, sí.
3: En aquest cas, el cementiri de Sant Llorenç tenia uns nínxols petits, saps?
1: I la sogra era grossa.
3: I llavors el paleta, tothom reia, eh?
1: Sí o no?
5: No, clar.
4: Això és maco.
3: Hasta la meva sogra devia riure dintre la caixa.
1: Bueno, conec un paleta que feia això i m'ho explicava, que hi ha matrimonis, sobretot, que quan es mor un dels dos, ja hi graven el nom de l'altre.
4: Això ja... Si m'estàs dient que la làpida, jo que sé, per exemple, de la Marta Ferrusola,
1: sí.
4: Ja hi ha escrit Jordi Pujol.
3: Què dius?
4: I no per què ha cridat algú quan ha dit Marta Ferrusola?
1: Perquè hi ha gent...
3: Home,
1: hi ha fans.
2: Hi ha molt convergent.
4: Anem a mirar-ho,
2: què? Hi ha molt convergent.
3: És la primera... No. On està enterrada, la Marta?
1: A Caralps, suposo.
4: A Caralps?
3: Ah,
1: suposo.
4: A Caralps?
1: No sé.
4: O Andorra, no ho sé.
1: Però que sí que és veritat.
5: I la data del mort? Vull dir, del viu? Que
1: o sigui, posen el nom i llavors la data la deixen pel final. Va. Bueno, en realitat, hi ha molts picapedrers que els dos primers dígits ja els deixen gravats.
5: Ai, també. Ai.
1: T'ho prometo.
3: Va. Què dius ara?
1: Sí, ara, si ara et mors tu, Xuriguera, per exemple.
3: Collons, per què jo?
1: Bueno, no, és un exemple, perquè bueno, s'entengui. Bueno, tu et mors avui, no?
3: Collons, mora't tu!
1: No, però hem de posar un exemple. Suposem que tu et mors avui, no? I a la làpida... A la làpida hi ha el nom, Carles Xuriguera,
3: sí.
1: El dia que vas néixer, no? Llavors, el 17 de setembre de 2026. Llavors graves el nom de la teva dona...
3: La meva dona és morta?
1: No! Però és un exemple.
5: T'ha sobreviscut, la teva
1: posaries
5: dona.
1: El nom de la teva dona, que encara és viva, i llavors hi escriuries un 2 i un 0, perquè s'entén que segur que es morirà el 2000. No arribarà al 2100, la teva dona.
4: Home, aviam.
3: No ho saps pas, això?
4: No, realment no.
3: La meva dona és molt...

0: Molenta.
1: Hòstia.
2: La meva dona.
3: La seva dona. No, la meva que es mou parit ens enterrarà tots, eh? La seva dona.
4: Ara per què insultes la dona del Soriguera?
3: Ens coneixem de fa molts anys.
0: Bueno, però no tens pas dret d'insultar-la.
3: No, l'insulto pas. Mal parit, la teva dona, conxut. No, vull dir, és...
0: Home, mala llet sí que engasta.
3: Ah, per això vull dir...
0: No tant com la Mercè.
5: Oh, oh, oh, oh.
1: El que us volia explicar és que això es feia. I, de fet, amb el canvi de mil·lenni, es van haver de regravar moltes làpides perquè moltes inscripcions havien posat el número del marit o de la dona que quedaven vius, un 1 i un 9 de 1900, i hi ha gent que va morir llavors, va anar allargant, i es va morir més enllà del 2000.
5: Hola.
1: Van haver d'esborrar l'1 i el 9 i posar-hi el 2 i el 0.
2: Però com ho esborres, si allò... És igual.
1: Bueno, s'ha d'omplir una pasta, tornar
2: una
1: a picar...
2: Pasta,
1: bueno, el desembre del 99, hi devia haver moltes famílies allà resant perquè l'avi no passés del 31.
2: Va, encara ens sortirà més car, això.
1: Haurem de tornar a pagar el picapedrer...
2: Això a l'Ocaso no ho pagarà. No.
1: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Una sàvia per conèixer. És investigadora i doctora en enginyeria de telecomunicacions. Va créixer a Hostalets de Balenyà, però la seva carrera professional l'ha portat fins a Silicon Valley. No pas a treballar a Google o Facebook, sinó a desenvolupar neurotecnologia per ajudar les persones amb vela a comunicar-se millor. Després d'anys als Estats Units, ha decidit tornar a Catalunya, sobretot perquè l'enyor insuportable que li produïa estar lluny d'un bon pa amb tomàquet.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Bruna Girvent. Bravo! Bruna, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs mira, he anat aquí a la plaça de Vic.
0: Sí.
2: I he fet un cafè amb llet i un entrepà de fuet.
0: Cafè amb llet i entrepà de fuet.
3: És molt biguetà.
0: És molt clàssic.
2: És que soc d'aquí, oh.
0: Està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta, com una persona d'Hostalets de Balenyà acaba treballant a Silicon Valley?
2: Casualitat.
0: Casualitat, eh?
2: Casualitat.
0: Home, alguna cosa hi has d'haver posat de la teva part.
2: Bueno,
0: vull dir, la casualitat aquesta jo no l'he tingut.
4: No.
2: Però ni de prop. Com moltes casualitats. Jo vaig anar a fer l'Erasmus, diguem, a sí. Boston.
0: Tu estudies alguna carrera de biologia aquí, entenc?
2: I jo vaig fer telecos.
0: Telecos?
2: Telecomunicacions.
0: D'acord.
2: I vaig anar a fer allà un any d'Erasmus. I em va agradar molt, a Boston. I allà vaig començar un doctorat, perquè m'hi volia quedar, i el primer any de doctorat ens van venir d'Intel a picar la porta i a dir «Ostres, això que feu d'ones cerebrals, ho volem utilitzar per l'Stephen Hawking».
0: Collons.
2: Ho podeu fer?
5: Uala.
2: Sí, sí.
4: Uala.
3: Així tal qual, eh?
2: Tal qual,
4: en català,
2: sí.
4: Eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno.
0: Algú d'anglès has de...
4: Per
0: estar a Silicon Valley, un mínim d'anglès l'has de tocar.
2: I ja està. I cap a Silicon Valley, amb pràctiques, estudiant de pràctiques, i ja m'hi vaig quedar.
0: I llavors comences a treballar per la Stephen Hawking.
2: Sí, sí.
0: I què feies? Quina era la teva feina?
2: Clar, ells, el grup aquest d'Intel que jo estava, ells van fer el sistema que ell utilitzava per controlar l'ordinador, per als seus... les seves ponències,
0: sí, eh?
2: Tenien aquest sistema. Llavors, en previsió del futur que ell poder, ell utilitzava la galta. Movia la galta i amb la galta ho controlava tot a l'ordinador. Mm-hmm. O sigui, feia com un gesto així,
0: sí,
2: i amb això ho controlava tot. Però, clar, la previsió és, això ho perdrà, hem d'anar uns anys per davant nosaltres i desenvolupar una cosa amb el mateix sistema amb ones cerebrals.
0: Ones cerebrals perquè s'entén que hi haurà un moment que no podrà moure cap múscul.
2: Exacte, exacte. I com que això és una recerca que... tardes uns anys a fer-ho, vam dir, hem de començar abans no arribi a aquest punt, perquè a l'Stephen Hawking no li pots dir, ara t'has d'esperar 5 anys.
0: Sí.
2: Has de començar-ho a fer-ho abans. I cap allà, cap a Silicon Valley.
0: I llavors això ho heu anat provant, entenc, amb diferents... ho aneu provant amb diferents persones, fins que li implanteu amb ell o no hi arribem a temps?
2: No hi arribem a temps.
4: Oh.
2: De fet, a mi em va quedar el coquet, perquè jo havia d'anar a provar el primer prototip.
0: Sí.
2: I clar, dius, ostres, les ones cerebrals de l'Stephen Hawking.
0: Home, són unes quantes.
3: Hòstia, sí. Hi ha d'haver moltes, sí, eh?
2: I úniques. I aquell viatge es va posposar, es va posposar i després es va cancel·lar. Quan es va cancel·lar vam dir, algo passa perquè mai ens han cancel·lat. I llavors jo no hi vaig arribar.
0: O sigui, no el vas arribar a conèixer mai en persona?
2: El vaig veure en conferències,
0: sí.
2: El vaig veure a la Universitat de Harvard en una conferència, però jo personalment no.
0: Macas, un nen.
2: Sí, sí.
4: Sap greu, eh?
2: Per boquet.
3: Sí,
0: tinc entès que ens has portat el gorro d'ones cerebrals perquè el puguem veure, que és un gorro, perquè la gent es faci una idea, els que ho escolten per la ràdio, com de natació, un gorro que s'adapta al cap i porta uns electrodes, no?
2: Sí, exacte.
0: Uns electrodes.
3: Vols que me'l posi, Peyu?
0: Posa-t'ho, Joel, això, que et quedarà maco. Sí.
4: Però aquí... aquest és el gorro que hauria de portar l'Stephen Hawking.
2: Sí.
4: Aquest, eh?
3: I acabarà...
6: I mira on t'acabarà.
0: Aquí hi ha menys zones.
3: Que tinc dues carreres, jo, eh?
0: D'entrada...
3: molt fàcils, però dues carreres.
0: D'entrada et recomanaria que et treguis els auriculars.
3: Home,
0: ara, sí. Ara, mira, s'està posant el gorro en Joel.
4: En Joel Hopkins.
0: En Joel Hopkins. És un... com funciona això, exactament, Bruna?
6: Jo he posat amb en Joel...
0: Mira, la Bruna també se l'ha posat, eh?
6: Carnaval.
0: Oita.
3: Arrosos. No, escolta'm, tu, per què?
2: Jo me l'he posat tants cops que ja...
0: Clar, clar, pim-pam, en un moment se l'ha posat ella, no hi ha estat gota, eh? I llavors, això va connectat a un ordinador, a un software, entenc?
2: Sí, sí, sí.
0: I com funciona?
2: Pues això, les neurones dins del cervell generen impulsos elèctrics.
0: A mi això ja em rebenta el cap.
4: Bueno, hem de mirar que no.
0: No, però vull dir que tens electricitat a dins el cap.
4: Sí.
0: No?
4: Bueno, no ho sé, que t'ho expliqui ella.
0: És així, no? Però...
2: sí, sí, en principi sí.
4: Tenim electricitat a dins del cap.
2: Sí, exacte. I llavors, aquests electrodes aquí, aquests forats que veieu, detecten aquestes zones, detecten aquesta electricitat.
4: Sí. Val.
2: Llavors, això va connectat a un aparell que s'envia per Bluetooth a l'ordinador.
0: Uh-huh.
2: I a l'ordinador, amb algoritmes d'intel·ligència artificial,
0: sí,
2: processem tots aquests senyals fins que podem interpretar.
0: Però interpretar fins a quin punt?
2: Clar, el sistema que vam desenvolupar nosaltres bàsicament busca patrons. Llavors, el sistema tot s'utilitza amb un sí o un... amb un sí, bàsicament.
0: Uh-huh.
2: Llavors, imagina't amb una pantalla de l'ordinador que tu tens... tens un teclat, per exemple,
0: sí,
2: i llavors posa que tu vols dir hola. Llavors es van il·luminant les diferents lletres,
0: sí,
2: i quan la lletra H, que és la que tu vols dir, la vols seleccionar, tu penses sí, o penses aquesta.
0: Ah.
2: Llavors, quan penses això, el teu cervell genera una resposta, un patró.
0: Uh-huh.
2: I llavors el que fem és buscar entre totes aquestes zones cerebrals on està aquest patró.
4: Però el patró sempre és el mateix.
2: Vull dir, sempre és el mateix.
4: Sempre
2: sí,
4: ho és, eh?
6: Ah, per això es diu patró.
2: Bueno, què fem...
4: Però jo puc dir sí de moltes maneres.
2: Però el que fem és, abans de que tu l'utilitzis, et farem un entrenament que s'entrena els algoritmes al teu patró.
4: Val.
2: Llavors és com està personalitzat a tu.
0: Clar,
2: abans
0: clar,
2: de començar a utilitzar, fas 5 minutets que entrenes els algoritmes. Mm.
0: I tu creus que això, mica en mica, es podrà anar desenvolupant com per afinar-ho, per poder-se comunicar amb més fluïdesa, que només... el fet de repetir un patró?
2: Bueno, nosaltres el que vam fer és que... Clar, vam començar amb això per l'Stephen Hawking,
0: sí,
2: però llavors ell va tenir molt clar que això ha de ser per tothom.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, el sistema aquest és de codi obert, significa que tot el codi està obert per la gent per
0: el
2: veure.
0: El software que es fa servir és gratuït.
2: És gratuït i codi obert.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, això està disponible. La gent pot anar, descarregar-se i utilitzar-se.
0: Fa falta comprar el gorro, per això.
2: Fa falta comprar el gorro.
3: Quan val? Quan val que me'l compro?
2: Aquest, uns 800. Tot el sistema, uns 800 euros.
4: Encara? Bueno, pensava que diríeu 1.000. Pensava que diríeu 1.000.
2: Bueno, és que jo quan vaig començar, clar, passava és com... Tenim el software, que és gratuït, però els dispositius que hi ha actualment valen 20-30.000 euros.
4: Jo pensava això.
2: I clar, vam dir, això no ho podem fer, perquè no pots dir a l'usuari vés i compra un sistema de 30.000 euros.
0: No.
2: Llavors vam buscar els més baratets i vam dir, els vam provar tots, quin és el que té més potencial. Llavors va ser aquest, el que tenia més potencial, i nosaltres hem posat molt filtratge de les dades i hem fet molta investigació per reduir el cost d'aquest gorro i per aquest, que és molt senzill, com podem, amb els algoritmes, pues, augmentar les dades, diguem, perquè pugui funcionar amb un de 800 i no amb el de 20.000, que és quan vam
0: començar. Clar, està clar.
3: Està molt bé.
0: Entenc que la intel·ligència artificial aquí jugarà algun paper, també.
2: Sí, ja. Tots els algoritmes és tot... És molt bàsic, a vegades la gent es pensa no, però sí, és intel·ligència artificial.
0: I arribarà un punt en què la comunicació serà molt més fluida que un sí i un no?
2: Sí. Bueno, de fet, nosaltres el que vam fer és detectar aquest sí, depèn de l'usuari, però tardes potser 3-4 segons, amb l'usuari més ràpid, amb el més lent pot ser uns 10 segons. Llavors, clar, tu no pots fer una lletra cada 10 segons.
0: No, no.
2: Llavors, el que vam fer és on podem posar intel·ligència artificial perquè sigui més ràpid. I si en lloc de lletra a lletra... Potser comences lletra a lletra, però llavors et donem paraules, predicció de paraules.
0: Sí.
2: I també et podem donar predicció de frases.
0: Uh-huh.
2: Llavors, una selecció potser tardes 3 segons, però potser ja selecciones tota la frase.
3: Això és allò del teclat predictiu del WhatsApp, no? Vindria a ser el mateix, no? Que ell ja veu per on vas i et suggereix paraules.
2: Exacte.
0: Llavors, o sigui, tu penses una frase, diguéssim, els electrodes que portes al cap intueixen quina frase pot ser i te'n proposa vàries i tu llavors selecciones.
2: Sí, o sigui, tu començaries escrivint, potser amb la lletra, potser ja veus la paraula, i llavors les frases van canviant.
0: Uh-huh.
2: Quan tu veus la que vols seleccionar, doncs ja te'n vas a la secció... El sistema, diguem, té una secció de paraules, una secció de frases, una secció del teclat. Ja t'aniries a les frases i diries, mira, la tercera frase, selecciono la tercera frase.
0: Recordes...
2: Amb el fi aquest, selecciones la frase.
0: Sí, sí. Recordes algun cas especialment emotiu que ajudés a comunicar-se a una persona amb vela, que no es pogués comunicar de cap altra manera?
2: Bueno, jo personalment en tinc un, dos, però un et diré que hi havia un... Tothom coneix l'Stephen Hawking.
0: Sí.
2: Però quan ell va morir, uns anys més tard, ens va arribar d'un altre usuari, també de britànic, que era un... es deia Peter Scott Morgan, que li van detectar ELA, i ell, bueno, va veure la malaltia com una forma d'anem a aprofitar la ciència i veure on podem arribar, on estan els límits.
0: Mm.
2: Llavors, la seva visió era convertir-se en un cíborg. Llavors, ell es quedava paralitzat, volia com un exoesquelet d'aquests que mouria, li van fer un avatar amb la seva cara, li van generar la seva veu, i amb el nostre sistema des d'Intel és el que ho controlava tot. I volia controlar, al principi controlava amb els ulls, ell podia moure els ulls, llavors actuava tot el sistema, I va arribar un moment que el que va passar és, després d'anys amb els ulls, que va dir que no ho pot utilitzar. I clar, els cuidadors, la família, tothom pensant, ostres,
0: clar. Aquest, si aquesta ja no pot persona moure ni els ulls, està no es podrà
2: incomunitat.
0: Comunicar.
2: Llavors, no teníem el prototip llest, però la meva jefa va dir, cap a Londres, ha d'haver-hi alguna cosa perquè aquesta persona està, porta 3 setmanes que no pot dir res, i està tothom desesperat. I, bueno, treballant dia, nit, treballant a l'avió, treballant a Londres, i jo pensava, és que no funcionarà. Però clar, les expectatives està, només pot fer servir les ones cerebrals. I ja veníem, jo venia de fallar molts cops, de que havíem provat, i clar, quan fa recerca...
3: Això acabarà bé.
0: Sí, no, home, esperem una
6: hora. El gos se salvarà, el gos se salvarà.
4: Jo vull una pel·lícula d'això, eh?
0: Sí.
2: Pues, és això, havíem fallat molts cops, i pensant, ai, ai, ai. Total, el primer prototip no era aquest, era un gorro amb molt cables, molts cables, un ordinador...
0: Molt aparatós. Molt,
2: un ordinador supervell, ho provem, comencem malament, ja va costar aconseguir les senyals bones, i comença a escriure, i jo veig L, i dic, uix. Després veig una M, i dic, una B i una K, i dic, no anem pas bé, això. I el miro i li dic, és això? I em fa com el cap, perquè em diuen, sí, sí. I torno a mirar i veig, hòstia, és una I majúscula, una M, una B i una K. I am back. He tornat.
3: Oh! Oh! Oh! Mira, pell de gallina, tu!
4: Oh! I am back! És en Terradelles, eh? És en Terradelles, allà.
0: Exacte. Ja sóc aquí, ja sóc aquí. Sí. Clar, perquè per la gent que no ho sàpiga, l'ELA és una malaltia que et deixa... bueno, que no pots moure cap musculatura, exacte, però el cervell el mantens intacte, les capacitats neuronals, diguéssim, no?
2: Exacte, sí, sí.
0: I llavors és això que dius, jo tinc la capacitat de poder-me comunicar i de, estic pensant exactament el que pensava quan estava bé, però no ho puc transmetre.
2: Exacte, exacte.
0: I aquí és on arribes tu, diguéssim, a Silicon Valley. Ah. Eh? Muda molt, això. Oh, un Silicon Valley i el currículum... Sí, sí.
2: Queda molt bé, queda molt bé.
4: Home. El casquet aquest, el Decathlon, no el puc trobar?
0: No.
2: Potser la secció de natació igual en tenen algun, sí, més barat.
3: Jo he de dir que jo crec que tinc el cap una mica més gran que l'Stephen Hawking.
0: Vas apretat, eh?
3: Bé, vaig apretat.
0: Treu-te'l.
2: Jo me'l trauré.
0: El pots treure.
3: És que estic una mica calvo i ara no sé com sortiré.
0: El pots treure. Fixa't que sempre tan valent que ets i quan hi ha un tema d'aquests no has preguntat res avui, eh? Ah, avui no, t'he vist que no m'has preguntat.
3: Espera't.
0: No cal que preguntis, no. No et forci, eh? Ara, mira, va, una pregunta. Mira, però és que
1: al final no se l'ha tret.
0: Tens les tres preguntes per fer,
3: encara. Ui, quina pregunta faré. Bruna, escolta'm, a veure, jo la imatge que tinc de Silicon Valley, sóc una mica, diguéssim, antisistema de Chichinabo, de Saló, una mica de pa sucat amb oli, és la dels millors cervells del món, les millors enginyeres com tu, amb el somni de fer del lloc un món millor, al servei d'una colla de fills de puta sense consciència social que estan, per exemple, encantadíssims amb el Donald Trump perquè els hi deixa màniga ampla per ser cada vegada més rics i més rics i més poderosos, que és l'únic que els interessa. Tu podries treure'm aquesta idea del cap de Silicon Valley, sisplau?
2: Mira, jo et diré que va guanyar el Trump i al cap de 3 mesos jo vaig tornar a Barcelona.
5: Mira.
0: Mira, ja està contestat.
3: Sí, bueno, no me l'has acabat de... O sigui, va, això diu bé de tu.
0: Espera.
3: De Silicon Valley no tant.
2: Bueno, potser...
0: Vale. Ha fet el gest pels de la ràdio de silenciar la boca. Ha fet
3: sí,
0: el gest.
3: Sí.
2: No vas mal encaminat, et diré.
3: És que jo tonto no ho he sigut mai.
0: No.
4: Treu-te el casco que te'n ramparan, eh?
0: Treu-te el casco.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bruna, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Minyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: Llangonissa que no tenies a Silicon Valley.
2: No.
0: No es menja bé a Silicon Valley, no?
2: No gaire, no, eh? No.
0: Ja. Brosta és la paraula d'avui. Brosta. A. Brosta, sinònim de crostó, extrem d'un pa de forma allargada.
4: Si aneu a un sopar de grup i n'hi ha un que demana que li guardeu la brosta del pa, desconfieu, és un psicòpata.
0: B. Brosta, capa dura externa que es crea damunt de les ferides.
6: Em vaig fer una ferida a la tita i m'hi ha sortit una brosta amb la forma de la cara de Jesús. La voleu veure?
0: No,
5: no, gràcies.
0: C. Brosta, conjunt de brots d'un arbre o d'un arbust, la part tendra de les ramificacions que acaben de sortir.
5: Jo al matí, em llevo ben d'hora, tallo una mica de brosta pels conills i aquella olor d'herba molla és com si em fotés un cafè.
0: Mira, A, B o C?
2: La C?
0: La C. Correcte!
3: Molt bé! Bravo! Va, que és intel·ligenta.
0: Bruna, escolta'm, felicitats per la investigació que feu i, bueno, segueixes en això? Sí, eh?
2: Bueno, ara estic un temps sabàtic.
0: Sabàtic.
2: I veurem. Perquè en principi, sí.
0: A Catalunya no hi ha molt de pressupost per treballar en això.
2: No, però bueno, et diré que aquest sistema potser parlarà català.
0: Amb això ens quedem. Bruna Girvent, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
3: Bravo!
7: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: És ben bonica, aquesta música, Arnau.
1: Home, i tant, això és un mite. L'estatunidenca Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Ens interpreta Jolene, una cançó de l'any 1973 que va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Ah, mira, Déu-n'hi-do.
1: Dolly Parton és una de les grans figures de la música country.
2: Això? Què té a veure això amb el programa que estàvem fotent?
3: La làpida?
4: Bueno, xino-xano.
0: Un moment.
5: Estan impacients.
4: Sí.
1: Aquí es proposa una conducció.
2: Vale, però...
1: Suggerim una peça musical que ens porta directament a l'objecte.
2: No feu tanta poesia.
5: És una secció a foc lent.
2: I aneu directes al gra.
0: L'objecte d'avui és la làpida.
2: Ara.
0: Doncs ja està, ara. Doncs
1: que us recordo que vosaltres teniu una secció per la qual vaig compondre una sintonia.
4: Ah, això és per cert.
0: Feli xuri, xuri, xuri fel.
2: L'enveja de l'equip del programa ens va cancel·lar la secció.
0: Vam treure la secció perquè no valia res, fel. Vinga, va,
1: seguim.
0: Sisplau.
1: Doncs això que us deia, va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
0: Sí.
1: Hi ha artistes que busquen la inspiració entre els paisatges bucòlics de la muntanya, sí. Altres prefereixen la brisa marina.
0: Sí.
1: Fins i tot n'hi ha a qui els estimula el ritme frenètic de la metròpolis.
0: Uh-huh.
1: I després de tots aquests, hi ha la Dolly Parton.
3: Ai, madre.
0: Que troba la inspiració.
4: Troba la inspiració al cementiri.
2: Ara!
4: Oh,
2: ara veig.
1: És que la Dolly Parton, tota aquesta fascinació pel món dels cementiris, li va començar quan era una nena. Ja llavors buscava la tranquil·litat del cementiri del seu poble per escriure.
0: Bueno, no, silenci n'hi ha.
2: Oh, i tant.
0: Per concentrar-te, està bé.
4: Clar, i el que feia és que s'asseia entre els morts amb la guitarra per tocar i cantar i es passejava entre les tombes. Mm. Així llegia el nom de les làpides i llavors s'imaginava qui havien estat totes aquestes persones abans de morir.
3: És maco és i a la vegada no.
4: Bueno, però...
0: Sí, té un punt d'ai, ai.
1: Hi ha alguna cosa bruta darrere de tot això.
0: Sí, sí.
1: Però justament el que deia Speyer, en una entrevista de fa pocs anys, va explicar que recentment havia anat a fer un pícnic amb la seva neboda a un cementiri.
0: Veus?
4: I la cançó que sentíem, Jolene, però no s'inspira en una d'aquestes làpides. De fet, la idea li va sorgir quan una nena amb aquest nom li va demanar un autògraf. Es veu que simplement li va cridar l'atenció el nom i va decidir compondre en la peça.
0: Jolene, és bonic, Jolene.
4: Sí. És molt bonic.
0: Coneixeu cap de Jolene?
2: Home, en Jolene.
1: Jolene.
2: Jolene. En castellà?
0: Sí.
2: No?
0: Jolene.
2: Sí. Jolene Rodríguez.
0: No el conec.
2: Jolene. Juga al Cádiz.
0: Vale.
2: Sí. Lateral dret del Cádiz.
0: No sé mai quan t'ho inventes o quan és veritat.
3: Ara s'ho inventa.
0: No. Ara s'ho inventa.
6: S'ho inventa sempre.
0: Ah, val.
1: La cançó que sí que sorgeix d'una seva visita a un cementiri és la que escoltarem a continuació. Jenny's Afraid of the Dark. La Jenny té por de la foscor.
0: Home.
1: En un cementiri, la Dolly va veure una tomba infantil amb una espelma encesa i allò li va activar la sensibilitat.
0: Espereu-vos,
1: perquè...
2: Ens estàs fotent, avui.
1: No, és que la peça també parla d'un tema tenebrós.
4: Sí, és que la nena protagonista, la Jenny.
0: Esteu parlant d'una nena morta,
4: sisplau. Sí, serietat, sisplau. La protagonista, la Jenny...
1: No, aquesta encara no era morta. Aquesta va anar a un cementiri i en va veure una altra de morta.
4: Ah, ella va anar amb els seus pares al cementiri a portar flors a unes làpides d'uns familiars.
0: Sí.
4: I els hi va dir als pares si sota terra era fosc.
0: Oh.
4: I els hi va dir que, porfa, quan morís, no l'enterressin sota terra perquè tenia por a la foscor.
3: Ai, la Gini.
4: És maco.
3: Sí.
1: Finalment, amics, la nena es mor.
3: Quina nena?
1: La Jenny.
4: La Jenny.
1: Això és la lletra de la cançó.
0: Sí, a veure, no està basada en fets reals, tampoc, no?
1: No, és poesia.
5: Però jo estic patint.
1: És una metàfora, doncs espera't, Mercè. La Jenny es mor.
4: Home, es mor.
1: I els pares posen una flama eterna sobre la làpida perquè mai no estigui completament a les fosques.
4: Això sí que fa mal la panxa, eh?
2: Ara ploraria.
0: Aquest programa de riure està bé, eh?
1: Escoltem com ens ho cantava Dolly Parton l'any 1968. Això és Jenny's Afraid of the Dark. Música, mestre.

0: és alegre i al mateix temps devastador.
1: Sí, és bueno.
0: El country, a vegades, té aquest ingredient.
2: Sembla que vagis a cavall, eh?
0: Sí.
3: Ara, aquesta cançó tan trista, imaginar-te una colla d'avis ballant country a la plaça del poble...
4: Sí, que ara ho fa més trist.
3: Que ara ho fa més trist.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Doncs vinga, que parlàvem de làpides,
2: sí.
1: No? La làpida així com més famosa seria la del Groucho Marx.
3: I tant,
1: no?
3: Hòstia, i tant. Sí, aquella sí, que diu... El meu cunyat... Digues.
1: Digues.
3: No, digues tu.
1: No, digueu tu. Disculpeu que no m'aixequi.
3: Ara. És que el meu cunyat l'ha vist en directe, aquesta.
1: Ah, sí?
2: En directe,
3: El meu cunyat va anar a Los Angeles, és molt fan de Groucho Marx i tota la colla. I m'ha dit, només entres al cementiri, entrar així a l'esquerra, ja la veus.
2: Jo tenia entès que no existia.
4: Jo també.
2: Tenia entès que era mentida.
1: No, no, perquè no existeix. I ni existit mai, eh?
2: No ha existit mai?
1: No.
4: Mira,
2: el teu cunyat, què?
3: El meu cunyat l'ha vist i...
1: Que et dic que no!
3: Si té fotos i tot.
1: Que et dic que no!
3: Si m'ha dit que m'ensenyarà fotos...
1: A veure, que jo sóc la dona del Groucho Marx.
4: Ah, això li anava a preguntar. Qui és vostè?
1: Sí, la dona del Groucho Marx. Ah, sí? Sóc la Ruth Johnson, eh? La dona del Groucho, sí.
2: Ah, sí?
1: Sí, sóc la dona i la mare dels seus dos fills.
2: Ruth Johnson, es deia la dona d'en Groucho Marx?
1: Sí, sí.
4: Mira, tot quadra.
1: Una de les tres, perquè resulta que fill de puta es va casar tres vegades.
2: Què passa? Que Ruth.
1: Tres vegades, eh?
2: Ruth. Ha dit que es deia Ruth, eh?
4: No, Ruth.
1: No sóc la Ruth. Sóc la... Bueno, és que sóc la seva segona dona. La Kay Mervis, la segona dona del Groucho.
2: Ah, carai, la segona, vostè és, eh?
1: Kay.
2: Llavors, la làpida d'en Groucho no existeix, eh?
1: No ho sé. Perquè, bueno, és que em vaig divorciar d'ell fa 20 anys, eh? Vull dir que, home, allà tot el dia, eh? Amb el puro, tot el dia. Jo és que no l'aguanto.
2: De mal fer petons, aquella boca.
4: I caminava malament.
1: Semblava que estigués amb un cendrer, eh? Però, a veure, vam tenir una filla i ens vam divorciar.
2: Llavors, el de la làpida no ho sap vostè.
1: Pregunta-li a la seva tercera dona, eh?
2: O qui és la tercera dona?
4: Jo què sé.
1: Eden Hartford.
2: Eh?
1: Eden Hartford.
2: És vostè?
4: Sí.
2: Com es diu?
1: Eden.
2: Eden Hartford.
4: Hartford.
2: Molt bé.
1: Ens vam conèixer en un lloc fumant puros.
2: Ah.
4: Sí, ja es nota, Eden.
1: Sí. Bueno, us explico. Això de la làpida d'en Groucho...
4: No cal que cridis, Eden.
2: No,
1: és que si no em surt la veu.
2: Vale.
1: Queda així una mica de tant fumar puros, no?
2: La làpida que deia, disculpeu que no m'aixequi, que tot això encara no...
1: Disculpeu que no m'aixequi. Sí, ho he dit jo.
2: Disculpeu que no m'aixequi.
1: No, jo no ho he dit, ho ha dit la noia d'abans.
2: Sí, això no existeix.
1: No existeix perquè no... Resulta que ell ho va dir en una entrevista, no? I es va quedar així com a l'imaginari. Al final no ho va fer.
2: O sigui, va dir, si mai em moro, em posaré la làpida, disculpeu que no ho va fer.
1: Exacte. I no ho va fer, vull dir que parla amb el teu cunyat, perquè no ho va fer, això.
4: Doncs mentim.
1: També va dir una altra cosa.
4: Has quedat fatal, ara, Fel.
3: Tinc que cada setmana dinem junts i em sentiré el desgraciat.
1: Sí,
4: per què?
1: Desgraciat el Groucho, el meu marit, que a part de dir això de la làpida, també va dir que volien que l'enterressin a sobre de la tomba de la Marilyn Monroe.
4: Que guarro!
1: El cabronat.
4: Un
2: porc.
1: Un porc, el meu marit.
2: Anem a disseccionar la làpida, Joel.
4: Bueno, i tant, Peyu. I a més ho farem molt làpidament.
1: Molt bé.
4: Te'l dedico,
2: Xavi. Prometes.
4: Va per tu.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: A veure, en una illa deserta, què anem de fer d'una làpida?
4: A veure, algú pot pensar que endur-te una làpida, que al final és una pedra de 50 quilos, a una illa deserta, és absurd.
2: Sí.
4: No?
3: Sí.
4: Algú ho pensa?
3: Jo ho penso.
4: No, va, sortiu.
3: Sí.
4: Digueu-ho.
3: Jo ho penso.
2: És absurd.
4: Doncs, efectivament, és absurd. Però, ojo, i si ens la trobem allà?
2: Ah.
4: I si arribes a una illa deserta i trobes una làpida, què passa? Bueno, et dona pistes.
2: Sí.
5: Que hi havia algú.
4: No cal ser, efectivament,
5: Com a mínim, dues persones.
4: Aquella illa...
1: És que és intel·ligent.
5: La mare que em va parir.
1: És un lint.
4: Allà hi ha, com a
5: mínim... Despert.
4: Hi ha algú que ha viscut allà, com a mínim dues persones, i han mort.
2: Sí.
4: Bueno, l'altre no ho sabem.
5: No se sap.
4: L'altre no ho sabem. Segurament una mort lenta, Peyu. En cap cas una mort làpida.
2: Prou d'aquest acudit. Prou.
3: Sí, no
2: m'he dit prou.
5: No, ja no en tinc més.
2: Val.
4: També hi ha l'opció, en una illa deserta, que no trobis la làpida, sinó que te la facis tu mateix allà.
2: Sí.
4: O sigui, portes un temps allà i veus que no et vindran a rescatar, perds tota esperança i et distreus doncs, buscant una pedra maca i anar-la cisellant. Passa que, clar, hi ha el problema de la data de la mort. O sigui, si tu t'estàs morint, difícilment tindràs esma de gravar la data... El mateix dia que ja et mors.
2: Has de fer una previsió.
4: De dir, mira, moriré tal dia.
2: Sí.
4: Però t'has de comprometre.
2: Pots posar un genèric, un més o menys.
4: A prop. Maig de 2000.
2: Maig.
3: I a sota el nom del poble, Sant Carlos de la Làpida.
2: Prou. Prou. No us ho rigueu entre vosaltres, a més, que és terrible. Prou, sisplau.
0: Utilitat com a joguina sexual.
4: Ai, aviam, la làpida té la utilitat com a joguina sexual més baixa del que portem de temporada, Peyu, i mira que hem fet el tall a gespa i la radiografia.
2: Doncs passem al següent punt, si vols.
4: Això és el que faria un covard, Peyu. Sí. Algú sense esperit aventurer ni ganes de ser cridat a l'ordre pels mandamases de la CCMA.
2: Doncs passem al següent punt.
4: Sisplau.
0: Vinga. Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Aviam, ara com ho explico, això. Hi ha dos tipus d'armes, no?
2: Sí.
4: Hi ha les que s'utilitzen llançant-les contra l'enemic.
2: Sí. Objectes llancívols.
4: I hi ha les que tu llences l'enemic contra la... Contra la. Sí. Exemple, si jo ara... No, mira, agafo aquesta senyora, vale?
5: I l'estampes.
4: I jo li tiro la barra del bar a ella...
2: Sí.
4: Malament, no...
1: Difícil.
4: No. Però, en canvi, si agafo la senyora i l'estampo... Contra la...
2: Ai, com ho ha fet, L'ha tocat,
1: l'ha
2: tocat. Falta, falta.
4: Perdoni'm, i sisplau.
5: Home, la ben esperrucat,
4: doni'm la mà, perquè si no ho superés.
2: Li ha fet saltar els auriculars del cap,
4: Bueno, s'ha entès.
2: Sí, és millor tirar la dona contra la barra que la barra contra la dona.
4: Efectivament, molt important, això.
6: No havia passat mai, això.
0: Utilitat metafòrica.
4: Gràcies per treure'm d'aquesta. Atzucac. Metafòricament parlant, la làpida té bastanta potència per la seva connotació de permanència.
2: Sí.
4: De cosa inamovible.
2: Sí.
4: Què et diu la làpida?
5: Aquí estic.
4: Aquí estic i d'aquí... I aquí m'hi quedaré, no? Queda per sempre, la làpida és imperecedera, no? En aquest sentit, tenim el concepte frase lapidària.
2: Sí, senyor.
4: És una frase molt solemne, que és tan contundent i plena de saviesa que queda gravada per sempre al cap de la gent. Exemple, dic uns exemples,
2: Sí.
4: Déu ha mort.
2: Sí,
4: de Nietzsche.
5: Nietzsche.
4: Això és una frase lapidària.
5: Sí. Nietzsche ha mort.
4: L'infern són els altres.
5: Schuster.
4: Sartre.
5: Sartre.
4: Sí. I have a dream.
2: Sí.
4: Martin Luther King.
2: Sí, senyor.
4: En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Gabriel Rufián.
2: Sí.
4: Són frases...
2: Que queden.
4: Que queden per queden. Sempre
2: sí, sí.
4: Gravades,
2: sí, sí, sí.
4: Ben bé, com una làpida, no? Sí. A la memòria col·lectiva.
2: Que no totes tenen per què ser veritat.
4: No totes tenen per què ser veritat.
2: Però queden.
5: Però són brillants. Queden. Sí,
4: senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. És que la làpida...
0: Propaganda del segle XIX.
1: Quina gran notícia! El restaurant Visca el Batlle torna a estar obert!
7: Després de 6 mesos tancats a causa d'uns problemes menors amb sanitat, per fi podem anunciar-vos la gran reobertura.
1: El restaurant Visca el Batlle torna amb una cuina restaurada, amb gairebé tots els certificats al dia i lliure de qualsevol plaga d'arrossegadors.
7: Caram, quina bona pinta!
8: Mmm, quines croquetes tan bones! De què són?
7: Del que tu vulguis, trempat!
1: Carn fresca i ecològica.
7: I de quilòmetre zero.
9: Deliciós!
10: No és barat, però no s'ha de ser rata amb el menjar.
11: El restaurant Visca el Batlle...
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Quina cara més preciosa!
5: Això
1: és
5: un gos?
1: Mira quins ulls.
5: Ah, sí, ara l'entenc.
2: Sí,
4: no tenien una millor foto que això?
1: Aquesta és la Roma, que és una...
4: Mira, com la filla de la Laura Escanes.
2: Ah, sí que es diu Roma.
1: Sí.
4: Es diu Roma, que és amor al revés.
2: Ai. Mira, ai. Sí. Clar, però l'amor al revés és odi, no? Bueno, vull dir...
4: No, Peyu.
1: Ai, ai.
2: Bueno, vull dir que és de mal fer això, també.
4: Yeah.
1: Bé, la Roma, pels que no esteu veient la foto, és una podenc de Barcelona i és de l'Adrià. Té por dels ascensors i dels gats.
12: Mare de Déu, de Déu, de Déu, de Déu. On t'arribarem ja amb els gossos?
1: Passa?
12: Un gos que té gos amb un gat, per favor.
5: Gos amb un gat.
12: No. Por amb un gat.
4: Amb un gat?
12: Que m'atabalo ja només de sentir aquestes...
2: Has pres cafè? No li agraden els gossos. No m'agraden.
12: No, per mi els gossos... No m'agraden, però potser... si hi ha un gos que li fot por un gat, encara m'agrada menys.
1: Potser aquest t'agrada perquè és així com d'ulleres de pasta, perquè li agrada la música clàssica.
12: Mare de Déu, el que faltava, encara pitjor.
5: Un gos que li agrada la música clàssica?
12: Sí. Pobre gos.
5: Amb ulleres de pasta?
2: No,
5: pasta?
1: No porta ulleres.
2: Era un símil.
11: En aquest passeig visitarem els teatres i les òperes més importants de l'aristocràcia parisenca de mitjans de segle XVIII. La música clàssica hi tindrà un paper destacat.
2: Avui passegem el gos per París, com a l'any 1773.
1: Sempre se la saben, eh?
2: París es troba en plena il·lustració. Un moviment que defensa la raó i l'humanisme. Per descomptat, la música hi té un paper fonamental. Ha deixat de sonar exclusivament dins les esglésies i ara és el vehicle per expressar les emocions humanes.
4: No, què és la música, si sí, no? Sí. Un vehicle per expressar... El reggaeton?
2: Sí. Sí,
4: que no expressa una emoció humana molt concreta?
1: Molt concreta.
4: Molt precisa. Doncs ja és això. Sí, sí, ja és això.
5: Està bé, això.
2: La Roma estarà contenta, perquè avui només sonarà música clàssica. Ara mateix ens envolta la crème de la crème de l'alta societat parisenca.
4: Olala.
2: Tots han vingut al teatre a veure l'home del moment. Es diu Joseph Boulogne, més conegut com Le Chevalier de Saint-Georges, un virtuós del violí.
4: Olala.
6: Bona nit, malparits!
2: Ei, què tal? Bueno, no sabem si Le Chevalier comença els concerts d'aquesta manera, però sí que sabem que és un home molt exitós, eh? És el músic més famós del moment.
5: Le Chevalier de Saint-Georges, sí, extraordinari.
2: Sí, eh? Us agrada?
12: Oh, boníssim, boníssim. Oh, és dels millors que hi ha, eh? Vull dir, és un tio... Ostres! Ara, el que passa és que aquest teatre està tan mal il·luminat que, collons, des d'aquí aquest nano sembla que sigui negre, eh? Però és boníssim, eh? Sí. És boníssim, eh?
2: Us agrada, collons,
12: eh? Li fotin llum, perquè és que és un
5: sembla
12: negre,
5: aquell. Sembla
12: negre. És pas negre.
5: Va, aquest negre.
12: Però, molt bo. Jo és del millor que he sentit mai,
2: sí, sí,
12: eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
12: Pell de gallina, pell de gallina.
2: Le Chevalier de Saint-Georges. Le Chevalier
5: de
2: Saint-Georges,
12: molt trempat.
2: El millor violinista de França és ben molat, tu.
5: Què?
2: Que és molat, us deia.
5: Sí.
2: És molat, és...
5: Sí, sí, sí, sí.
12: És molat?
2: Sí,
5: té com la pell... Com el sucre moret, tu. Uita, uita, quin to de pell.
2: Molta gent es pensa que és blanc, però quan el veu per primera vegada s'adona que és molat. I això és una cosa que impacta la noblesa.
12: A veure, una cosa, ben mirat, i tampoc n'ha res de l'altre món, cantant aquest nano.
2: Oh.
12: Que no està pa... Vull dir, que està desafinat, m'ha fet l'efecte.
2: Però si fa un moment dèieu que era boníssim,
5: No, senyor.
12: Aquest dormia. Aquest dormia.
4: Però si dèieu que gallina de piel i no sé què està dient vostè, que la pell de gallina...
12: Embustero, que ets un embustero.
4: Ai,
2: ho estava dient fa un moment.
12: Que no, que t'empatolla. Si aquest dormia, li he dit... No, que boníssim, aquest ronc boníssim, li he dit. Boníssim, aquest ronc.
5: No
12: li hem dit res. Nosaltres no l'ho sentim mai.
2: I l'has sentit desafinat.
12: Va!
5: Xabacà.
12: Xabacà. Té una música xabacana.
2: És raro desafinar, perquè toca el violí.
5: No, però no pots desafiar.
12: No ell cantant. No, ell cantant. El violí desafinat.
5: Pots afinar, el violí?
12: I quan toca el violí també canta,
5: eh?
12: Vení, vení.
5: Agafa, pots afinar.
2: Le Chevalier de Saint-Georges és fill de pare blanc, ric i de mare negra i esclava. D'aquí el color de la pell.
11: Una altra cosa no, però els dinars de Nadal són ben distrets a casa.
12: Han de ser uns dinars entretinguts, uns xistes. Sí. De fotre uns xistes.
2: Tot i ser fill il·legítim, s'ha de dir que el pare li ha donat una bona educació. I el nano sembla que ho ha aprofitat. Més enllà de ser un virtuós del violí, també és campió francès d'esgrima i cavaller de l'Orde Reial.
11: Ah, potser faig una mica de ràbia i tot, eh?
2: Sí, home, una mica,
4: això t'anava a dir, Gevantons.
2: Sí, això sí, el cognom familiar de... Què li has dit?
5: Gevantons. En Gevantons.
2: Gevantons.
4: Chevalier, perdó.
2: Chevalier, això. Però sí, tu ets l'únic que sap francès del programa.
4: Sí, però ja estic, estic una mica cansat avui.
5: Com que has molat, tothom s'hi atreveix.
2: Sí, sí, sí. El cognom familiar de Saint-Georges és tot el que pot aspirar dins la noblesa. Les lleis de l'època li prohibeixen que hereti res. Si no ets blanc, no pots heretar.
5: Fixa't.
2: Una llei curiosa, no? És com...
5: Sí, sí.
4: No està bé.
2: Bueno, no, crec que no està massa bé.
4: Jo que diria que no.
5: Però és una manera de... Bueno, no t'has de... Ja està clar. Vull dir, sí. Tu ets negre, sí. Però no heredes. Ja està.
2: Ja està, sí, sí, sí. Som al segle XVIII i la societat europea és ben racista.
5: Sí,
2: i els francesos, per molt humanistes que siguin, també ho són.
4: No com ara, que els francesos ara...
2: Ara.
4: Mare de Déu, la Le Pen aquella. Ui, no és gent racista, ni és ben humanista aquella dona. Tu la veus i dius humanista.
2: Humanista.
4: Sí.
2: De fet, és un miracle veure Le Chevalier dalt d'un escenari dirigint l'orquestra, però té tant de talent que fins i tot l'aristocràcia francesa passa per alt el seu color de pell. Heu de saber que una de les seves principals admiradores és ni més ni menys que la jove reina Maria Antonieta.
1: Bé, ui. Ui, ui. És que és un músic tan talentós.
2: Sí.
1: La seva música, mira què et diré ara, és que, de veritat, és que em fa perdre el cap.
12: Bona frase, Maria Antonieta.
1: Per què? Sí. Ja, per què ho diu això?
4: Ja ho veuràs, ja.
2: La monarca francesa n'està molt de Le Chevalier. El convida cada 2x3 a tocar a concerts privats de Versalles. L'anomena afectuosament el meu mulat preferit d'Amèrica. També l'ha contractat com a professor particular de música.
4: Bueno, això és un argument de pel i porno, Peyu?
2: Una mica, Els rumors corren pels passadissos de Palau. Le Chevalier i Maria Antonieta passen un bon grapat d'hores junts i s'estan a soles i amb les portes de la cambra tancades.
1: No, és que penseu que a mi m'agrada molt la música.
2: Sí, eh?
1: Sí, i ell és un gran professor.
6: Ah. Majestat, una coseta, un detall, no res. Cal anar despullats per fer la classe? O ens podem vestir?
5: És ben boixa.
2: Sí.
4: Està com una cabra, eh?
2: El cert és que la Chevalier és un autèntic seductor, però una altra vegada el racisme de l'època fa que li sigui impossible casar-se amb una dona de la noblesa. Però deixem el safareig a banda i tornem-nos a centrar en la música.
6: No sé de quin safareig parles, si això només toco el violí. Xxt.
5: Nano, Chevalier, acorda't la bragueta, que des de la classe amb la reina la portes ben oberta, eh?
2: Tots els testimonis de l'època coincideixen que veure dirigir la Chevalier de Sant George és un espectacle fascinant. Penseu que la figura del director d'orquestra, tal com el coneixem avui en dia, és relativament moderna, eh? Al segle XVIII us l'heu d'imaginar dirigint l'orquestra mentre ho fa amb l'arquet del violí, mentre va tocant el violí.
12: Home, ha de ser, collons, dirigir i tocar el violí. Ara. Què és aquests directors moderns d'ara? Això no és res. Comèdia.
2: No fan res.
12: Comèdia.
4: Que fan espavientos. Ara. Això és el que fan.
12: Per fer-se veure.
2: Jo m'hi fixo.
6: Sabeu pas què dieu.
2: Miro els que toquen el violí. Miro els que toquen el violí i n'hi ha que no el miren mai, el director.
12: No. Si el director està tot el dia.
6: A veure, ignorant. En primer lloc, el director ha assajat durant diversos dies amb l'orquestra, per tenir ja un contacte.
2: Ah, i allà ja el miren.
6: Hi ha una entesa.
2: Allà el miren.
6: El director va domant l'orquestra perquè entenguin cada gest minúscul que pots fer, que ella els percebe, no cal que l'estiguin mirant, han de mirar la partitura. Yeah. Però perceben aquestes
4: inflexions. O mires la partitura o mires el director.
2: No, pots mirar tot.
12: Perquè són amics teus i sou com una secta, eh? Però
6: no, jo no sóc músic d'orquestra, però sempre m'hi he fixat.
9: Jo ho he estat i ho puc corroborar, que és així. No. El mires i quan estàs allà a l'orquestra tens el faristolet aquí i vas fent així. Llavors, quan el mires i ell et veu que et mira, dius, vamos, punt positiu, Laia.
12: Ja no estàs parlant de música, eh,
9: No estàs parlant de música. Tornem a la història.
2: Bé, es veu que el nostre amic ha traslladat la postura i l'elegància dels moviments de l'esgrima a la direcció musical. És un revolucionari. Qui s'ha quedat adormida ara és la Roma. La gosseta, pobreta, que ja sabeu que... Bueno, la música clàssica la relaxa, ho hem dit al principi. Sí, noi, mira, no havia escoltat mai res semblant. Mentrestant, la flor i nata de París fa cua per veure Le Chevalier. El nostre amic s'ha consolidat com un dels grans músics del país, però encara han d'arribar més bones notícies.
4: Hòstia, no, tu escoltes aquesta música i dius... ara han de venir bones notícies. Sí o no?
2: A veure... Encara que sembli mentida, arriben bones notícies perquè s'acaba de morir el director de la Reial Acadèmia de la Música, coneguda també com l'Òpera de París.
5: Però creu que hi veu, què?
12: Bueno, la seva família...
2: no tenim res en contra del pobre home.
4: I per què dius que són bones notícies?
2: Bueno, perquè ha deixat una vacant de direcció a l'entitat musical més prestigiosa de França. I sabeu qui serà l'encarregada de decidir qui ocuparà el lloc d'aquest senyor?
9: A veure!
2: La reina Maria Antonieta.
9: Jo!
2: Sí. Aviam, qui serà?
9: A veure, serà un procés totalment transparent,
2: sí,
9: eh?
2: Sí, això espero.
9: A més, és que com que tinc diversos candidats, no? A veure, primer candidat serà Le Chevalier.
2: Ja ens ho esperàvem.
9: Bueno. Segon candidat serà... Bueno, el meu professor de música.
4: Maria Antonieta.
9: I tercer candidat serà... el meu amant.
2: Un, dos, tres.
9: Podem escollir entre aquests tres.
2: Molt bé. De fet, la Chevalier de Sant George serà el nou director de l'Òpera de París. Era la persona ideal, eh?
9: Més sí, enllà sí, una més a més és que fot uns morrejos que de veritat, així... Bla, bla. Ho he dit en veu alta, oi?
2: Sí
4: que ho has dit, sí.
6: Com són els morrejos?
9: Molt francès.
2: El que hauria de ser el cim de la carrera musical de Le Chevalier s'està a punt de convertir, però, en el seu gran disgust. Ja us podeu imaginar que la notícia que un mulat dirigirà l'òpera no agrada a tothom.
5: No, i els francesos, eh? A vegades, tan oberts que són de ment i...
2: Sí, noi.
4: Sí, però i en canvi... Que... Sí.
2: Són, en principi són els humanistes d'Europa, però...
5: Ja, però tenen aquest punt, a vegades se'ls gira la truita...
4: I patapam.
2: Atenció, perquè les tres màximes estrelles de l'òpera fan arribar una carta a la reina. Suposen el nomenament de Le Chevalier amb les següents paraules.
13: La nostra honorabilitat...
5: Com?
13: Hola?
2: Hola.
5: És una carta...
13: I la nostra delicada consciència...
5: Això és una carta?
13: Ens impedeixen... pujar-nos a les ordres d'un mulat. No em foteu efectes a mi, que sóc molt tou. Seria una degradació parlar francès.
2: Déu-n'hi-do, eh?
4: Així és dura, la carta.
2: Home, és una carta...
5: Això és de veritat, aquesta carta?
2: Sí.
5: Això existeix, eh?
2: Bona reunió, Maria.
4: Bueno, era en francès, la carta, l'hem traduït.
2: La reunió aquesta, que dius... Nois, ens hem de trobar un moment per veure què escrivim a la reina marioneta. I llavors estàs allà. Què posem?
5: Posa-li...
2: Aquest negre no el volem.
5: Suavitzem-ho.
2: No, està més ben redactat, però...
5: Anaves a dir això, aquest negre no el volem.
12: Ja ha hagut un moment que quasi... artificial, això, eh? Els hi va fer.
4: Anaves a dir reina marioneta.
2: Perdó.
4: Jo ho he vist.
5: Reina camioneta.
1: Jo,
2: la carta que hem llegit, com hem dit, és real. La reina aquí, bueno, doncs hi té un paper ben galdós, eh? Si continua apostant per Le Chevalier, les estrelles de l'òpera se li declararan en vaga. Ah. Davant d'això, Le Chevalier decideix posar-li fàcil a la reina i evitar-li qualsevol escàndol. Ell mateix renuncia a ser director de l'òpera. Abandona el càrrec per afavorir el regnat de la seva estimada. De la seva alumna, volia dir.
6: Mi senyora, no pateixi més. Sé que la meva presència a l'Òpera de París li pot causar masses maldecaps.
1: No.
6: Jo, l'únic que vull és la seva felicitat. Per això renuncio al càrrec.
2: Sí, senyor.
4: Ole.
2: Aquest va ser el dilema de la Chevalier de Sant George i aquesta la seva decisió final.
9: Ai... Maleïts prejudicis. Mireu què heu aconseguit.
5: Hòstia, l'hem fet plorar la reina. Sí.
4: Mira, mica, que aquesta dona que em cau fatal, és que la mataria. Sí. I ara la defenso.
9: Ai, gràcies. La defenso. És que no hi ha dret.
4: No, ara ja no la defensaria tant.
9: Això valia tan talentós, no?, que era. Un home amb aquell... No, amb aquell... No, amb talent, no? I amb aquella gran...
4: Talent, també.
9: Talentositat, eh?
2: Le Chevalier s'acabarà refugiant a casa d'un dels seus grans mecenes, el duc d'Orleans. Allà compartirà sostre amb un jove músic de Salzburg que tot just està començant, un tal Wolfgang Amadeus Mozart, a qui Le Chevalier de Sant George li servirà d'inspiració. Aquesta ha sigut només una petita part de la vida de Joseph Boulogne, Le Chevalier de Sant George, el primer compositor clàssic d'ascendència africana, conegut amb el sobrenom del Mozart Negre.
4: Home.
2: Bueno, nom justet.
4: Nom lleig.
2: Encara que segurament seria més adequat parlar del Mozart com Le Chevalier Blanc.
4: Ara.
2: Perquè va ser posterior.
12: Sí, molt ben trobat, Peyu. Molt ben trobat, Peyu.
4: Bravo, Peyu.
12: Felicito, Peyu.
2: Gràcies. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa, que ens ho dirà algú, i sabrem si salvem la nostra gosseta, la Roma, aviam si ha sobreviscut o no. Mercè, que tens el cap només a Le Chevalier.
1: Doncs mira, estic aquí amb la Lluïsa i la Francesca, és que avui hi ha molta gent i estem molt apretats.
2: Molt
1: i dic, pues agafen dues!
2: Vinga, va. La Lluïsa i la Francesca.
1: Que d'on sou?
14: Barcelona.
2: Lluïsa, Francesca, la pregunta per vosaltres. Què li va passar a Le Chevalier durant la Revolució Francesa? A. Va obrir el primer bar musical de París. B. Es va convertir en coronel d'un regiment exclusiu de soldats negres. O C. Li van acabar tallant el cap perquè era amic de la Maria Antonieta.
14: La C.
2: Ha estat maco perquè una de les dues li ha dit a l'altra la B i l'ha dit sí, la C. La C. Doncs era...
14: No, la B.
2: Era la B? La B, sí?
14: La B.
2: Va, la B, correcte! La Roma ha superat la seva estada al París del segle XVIII sense cap mena d'entrebanc. De fet, torna tan relaxada d'escoltar música clàssica que en comptes de passejar per França, sembla que vingui de Caldea, tu. Molt bé. I fins aquí la... Ui, perdoneu, telèfon. Segon, que l'agafo. Un moment. Sí? Ui,
5: que sona.
2: Ara pla. Hola? Sí? Hola?
1: No sembla... Ves així, que de vegades queda enganxat en aquest...
2: Ah, ei, apreta la mama. Sí, però ha de ser ara, mama, o pots esperar?
15: Ara, perquè és que tinc l'ordinador obert.
2: Bueno, mama, és que ara jo tinc... Bueno, va, què és, ràpid?
15: He de canviar el número de compte de quan te cobro la jubilació. Hòstia,
2: ho has de fer tu, això, no ho pot fer algú.
15: Ai, és que vaig anar a la Seguretat Social i aquella dona me va dir si no tiene cita prèvia, no se puede, hágalo por internet.
2: Bueno, ja ho farem un dia que vingui a casa vostra, mama.
15: Home, fem-ho ara, que ara ja tinc l'ordinador obert. Em poso l'altaveu.
2: Sí, bueno, mama...
15: Moment, que no ho trobo. Moment.
2: Mama.
15: Em sent?
2: Sí, perfectament.
15: Se sent ara?
2: Se sent, sí, mama. Va, de veritat, és que no podem fer una altra estona. Jo, si no veig l'ordinador, no et sabré guiar.
15: És que hem de passar la pensió amb un altre compte que hem obert a la caixa, perquè ens regalen una tele.
2: És que no, encara ho fan, això, els bancs.
15: Una tele guapa, tu, aviam. Espera't, que m'he encallat aquí en un puesto, ja veràs.
2: On t'has encallat, mama? Aviam.
15: Aquí, que me diu, identifíquese, certificado digital.
2: No, no ho tens, tu això no ho tens.
15: Oh, doncs què he de fer?
2: No et deixa posar el DNI, prou?
15: No, no, diu clave, no, és això?
2: No, el de la clave tampoc ho tens, Tomà, deixa estar.
15: Espera't, espera't, que... ara se m'ha obert la meva salut.
2: No, la meva salut.
15: Ja. Descarregar anàlisis, eh? És això?
2: No, no té res a veure amb descarregar anàlisis.
15: Ho fan complicat, hòstia.
2: Va, ara el govern diu que ho agilitzaran, tot això burocràtic. Diu que ho faran...
15: Espera, seguridad social.
2: Ha de ser aquí, aquí.
15: Modificación de datos bancarios del pensionista.
2: Clic aquí, clic aquí.
15: Ai, ai, mare. Mama? Ai, no sé pas que se m'ha obert, ara.
2: Mama, què és això? Se sent un... Mama, mama.
15: Jo què sé, el teu pare, que aquest ordinador el té ple de merda.
2: Mama, escolta.
15: Ai, ai, no és pas la seguretat social,
2: no,
15: això.
2: No, no, té cap pinta que sigui la seguretat social.
15: Ai, mare, oi, què li fa? Oh, que és bèstia.
2: Mama, penjo.
15: No ho he vist mai, això.
2: Adéu, adéu, adéu, mama. Adiós, adéu, adiós. Perdoneu, adéu, adéu, adéu. Disculpeu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
17: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol es compromet a aprovar un nou paquet de mesures anticrisi per ajudar els ciutadans a fer front a la pujada de la inflació. Abans de l'estiu, i pressionat per Brussel·les, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina. Era un context favorable perquè els preus començaven a contenir-se gràcies a la treva en el conflicte de l'Orient Mitjà. Ara, però, el conflicte torna a estar latent i els preus dels carburants s'han tornat a enfilar. L'executiu reconeix que ha de canviar de plans i que caldrà prorrogar les ajudes, tot i que no concreta quines. De moment s'ha reunit amb la patronal i també amb els sindicats que li reclamen intervenir els preus del gas i de la benzina per evitar que les petrolieres facin caixa amb les ajudes públiques. Sentim Unai Sordo, de Comissions Obreres.
18: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
17: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el passat mes de juliol. El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. Ernest Urtasun es postula per ser el cap de llista dels comuns a les eleccions al Congrés dels Diputats del 2027, però tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. La consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa l'hora en què es van enviar els avisos S Alert durant l'episodi de pluges intenses de dimecres. El primer avís es va enviar a les 9:12 al vespre a Barcelona i al Maresme, quan el Meteocat va elevar el risc de pluja al màxim nivell i va advertir de possibles inundacions sobtades. Parlon assegura que les alertes no van arribar tard, sinó quan la població havia de protegir-se.
19: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable. No enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou.
17: L'única víctima mortal de l'episodi és un home de 48 anys que conduïa un cotxe que va ser arrossegat per una riera. L'Ajuntament d'Olivella diu que no havien vist mai caure tanta aigua i que adaptaran els plans de prevenció als nous fenòmens meteorològics. Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre el gel olímpic, Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que la seva evolució és favorable. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García, el porter. Té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Obar és baixa per sanció de cara a aquest partit i també aquest divendres juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista però sense la portera Catacoll.
16: Fins aquí les notícies.

0: missatge de l'Alba, que deia us he descobert fa poc, etc etc. I l'Òscar em fa molta gràcia perquè fa servir un terme que fem servir moltes vegades, o que fèiem servir quan anàvem a l'escola, a l'institut o a la universitat. Hola, soc nou a la solució. M'agrada molt aquest concepte de soc nou a la solució. I que ens ho diguin.
1: Ai, sí, digueu-nos-ho si sou nous a la solució.
0: Sou nou a la solució. Felicitats pel programa i feliç dijous a tothom.
1: Feliç dijous a tothom. Mira, també farem una salutació pel futur. Perquè ara m'acabo d'assabentar que la nostra companya d'esports de TV3, del TN, la Marta Bosch, ens escolta cada dia, quan va cap a la tele, ens escolta la carta. Marta, ara estàs flipant, nena.
2: Bravo, Marta.
1: Vigila el radar de la Diagonal. No sigui que t'enganxi.
0: Ara ens està seguint la Marta, en el seu espai-temps.
1: En la seva realitat està passant això.
0: Sí, ara ens està seguint, clar, clar. Molt bé, Marta, gràcies.
1: Ai, senyor, a part de la Marta, el Fran Domènech i l'Òscar, que és nou a la solució, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la pagera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.

0: I si avui és dijous, bon dijous a tothom. La solució es diu... Núria Casas, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda!
0: Com estàs?
1: Molt bé!
0: Com sempre bé. És que, de veritat, Núria, hauries de venir una hora abans, perquè tu i jo ens posem a xerrar.
1: Sí, sí. A mi m'ha faltat temps, eh?
0: Ens falta
1: la
0: temps.
1: La prèvia falta temps.
0: Queda-te
2: la prèvia. L'aperitiu.
0: Ai, la prèvia. Núria,
1: sí.
0: Portes tatuatges?
1: Sí.
2: Ep!
0: Epa, no ho sabia, això?
2: Ep.
1: Sí, tant.
0: Amagats?
1: No, no, no, em porto dos, una a la panxa, que és el típic que et fas així, època Britney Spears, una clau
0: anys.
1: De sol, per dir, fas música, sí, després ho veiem quan toco
0: el piano,
1: el La La Land. I una altra, que precisament em vaig fer en directe, en una altra ràdio, que me n'arrepenteixo profundament, que està en procés de desaparició.
0: No.
1: Te l'ensenyo,
0: Elisenda. Per favor.
1: Mira, posa-ho.
0: A veure, a quina costa. Ràdio era, nena? Digues
1: RAC 105.
0: A RAC 105, al Fricandó?
1: Sí.
0: Ja ens coneixíem, tu i jo. I això t'ho vas fer en directe, eh?
1: Me'l vaig fer en directe. És la flor d'una ginesta.
0: És normal que te'n penedeixis. Hem de fer una foto.
2: Jo crec que...
0: Sí.
2: Jo crec
0: fer una foto, Núria?
1: Sí, perquè a més no vaig peludeta. La podeu fer.
2: La gent del club sí. Es mereix poder veure...
0: Voleu veure el tatuatge del qual s'empenedeix Núria Casas? Doncs ara mateix...
1: És pitjor que l'Ekeomo.
0: Sí, no?
1: Només et dic això.
2: Exetato.
1: Val? I es veu a la cama.
0: Si no hi sou al Club de la Solució, teniu temps perquè en uns minuts enviarem la foto de la Núria. Us voleu donar d'alta d'aquest Club de la Solució al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució. Allà entrareu en una llista, en un club,
2: sí, i tant.
0: On enviem informació exclusiva, fotos que només es veuen al club, per tant, no es veuen a xarxes socials. Estem fent la contraprestació a Meta.
2: Clar.
0: Vull dir, anem contradint el Mark Zuckerberg.
2: És exclusiu, contingut exclusiu.
0: Contingut exclusiu. A tot això, Núria, t'ho preguntava, perquè avui volem saber-ho tot sobre els tatuatges. Per què portem tatuatges? Portar tatuatges és una moda o ja no? Des de quan ens tatuem la pell? Per què ho fem? Ho fem per motius estètics? Ho fem per motius culturals? Què passa si ens fem un tatuatge i no ens agrada, com el cas de la Núria Casas? Ens el podem treure? És un sí, oi?
1: És un sí, però, clar, cada sessió són 50 euros i jo, per exemple, aquí mínim me n'haig de fer 12. Em vaig quedar amb 3, perquè, a més, treure's un tatuatge fa 10 vegades més mal que
0: fer-lo, eh? Doncs mira, parlarem, també t'he de dir, amb el Víctor de Quadres, director general de Rai Studios, que ens explicarà com eliminar tatuatges. Més preguntes. Quins són els límits del tatuatge? Un tatuador pot negar-se a fer un tatuatge? Ens ho explicarà una persona especialitzada que precisament parla d'aquests límits del tatuatge. Què són els tatuatges paramèdics? S'han incrementat en els últims anys? I la solució a aquestes i altres preguntes la té la Joana Catot. Molt bon dia, Joana.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs, Joana?
3: Molt bon rotllo, i aquí...
2: La Joana...
0: Home, què et penses que hi hagués... Ja, això amb el rotllo?
2: La Joana ha vist 5 minuts del programa i diu... The place to be.
0: Joana, jo t'he vist passar per aquí i dic... Ui, segur que és la Joana Catot. Perquè la Joana Catot és dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i portes molts tatuatges, Joana.
3: Jo en porto dos, només.
0: Però molt grossos.
3: Soc de les que ens agrada un tatuatge gran i no 50 de petits.
2: Fixa't.
3: Sí, quan a mi un em diu... Porto 20 tatus i... Què? Fa un mil·límetre cada un...
0: És trampa, no?
3: És trampa. I si l'altre em pot portar un de sol i pot portar... Com jo em porto, que em comença el dit, diguéssim, se m'acaba el dit del peu.
0: És un tatuatge de tot el cos.
3: I l'altre porto polinès a l'altra banda.
0: Ah, amiga. Mira, li preguntarem sobre la història del tatuatge. Què significa en els llocs on ens tatuem? Tot ho sap la Joana. Si teniu preguntes, ja ho sabeu. Et deia, Núria, que parlarem amb l'Albert Grau de la Federació Espanyola de Tatuatge pels

0: els límits del tatuatge. Per exemple, un tatuador es pot negar a tatuar una esvàstica? Ho ha de reportar a la policia?
1: I també,
0: sí o no?
1: Depèn d'on, perquè, per exemple, jo tenia una amiga que el tatuatge se'l va fer als dos llavis vaginals. Es va fer un sol, aleshores...
0: Un moment.
2: Núria,
0: a veure... No, no. M'ha sobtat molt aquesta informació.
3: L'hi havies vist? L'hi havies,
1: sí.
3: El devia tenir com destrossadet, perquè a dintre els llavis o aquests llocs...
0: La tinta corre, no?
3: Exacte, no queden unes línies polides, queda un petardo.
1: A veure, quan tancava l'entrecuixa li veia molt bé el sol. Clar, perquè el sol estava fet per una banda i per l'altra.
0: Ah, els llavis exteriors.
3: Els llavis, exacte, per això et dic, els llavis, que és aquest tel d'aquí sota...
0: M'imaginava com el llavi interior.
3: Jo també, com diu els llavis... Vale.
0: Li va quedar una esborronada allà.
1: Home,
0: i quedava bonic, eh?
1: Quedava bonic, però penso que, home, és una part molt delicada, és una part molt íntima, és una confluència, i això ho sé perquè amb el postpart ho he estudiat molt, una confluència de nervis brutal. Aleshores, no sé fins a quin punt un tatuador diu, escolta, en sé de tatuatges, potser no d'aquesta part més mèdica que depèn del lloc involucra.
0: Mèdica i que t'ha de quedar un sol que
1: s'embrigui,
0: saps? A veure,
1: sí, era el sol de l'Arale, allò.
0: Ai, per favor. Vull dir,
1: era brutal, però clar.
0: Avui parlem de tatuatges. Tot sobre tatuatges, de portar-ne o no portar-ne, com sempre, i podeu dir la vostra, Fran.
2: Ai, sí, m'agrada pensar que, a més, hi ha oients que tenen tatuat el número del directe de Catalunya Ràdio.
0: Oh, que lligadet.
2: Sí, el que passa que jo crec que no els hi cal, perquè el saben de memòria, el 93-201-7474, no cal que se'l tatuïn. També tenen tatuat, o si no, ho faran aviat, el WhatsApp del programa, perquè hi ha gent que pot trucar, però hi ha gent que no, que només pot escriure. I el WhatsApp del programa és el 677-38-77-19, on avui, efectivament, volem que ens expliqueu, si porteu tatuatges, quins i per què. No és una competició, com deia ara la Joana. No, és que jo em porto 38, jo 53, o jo 4. No, expliqueu-nos quin tatuatge porteu, si n'hi ha algun que tingui alguna significació especial, o si us penediu d'alguna cosa que us
0: com
2: heu tatuat.
0: Com la Núria Casas, insisteixo. Clar, voleu veure la foto del tatuatge de la Núria? 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució.
2: Jo, a l'inrevés, que us fan fàstic, els tatuatges, que potser no els suporteu, no us agrada veure la pell plena de tinta. Escolta'm, Núria, pot ser
0: que... Mentre no sigui la teva pell,
1: clar.
0: Escolta.
2: Pot ser que veu algú amb tatuatges i no
1: és veritat,
2: agradi,
1: que
2: no?
1: És un món de prejudici. A veure, jo, per mi, el tatuatge, depèn de com l'entenc, sí que el relaciono a una moda, perdoneu, quilla, és a dir, de futbolista, no sé com dir-ho.
0: Ja ho has dit.
1: No, però hi ha marques...
2: El jardí de la casa.
1: Et dic marques, per exemple.
2: Va.
1: Fa uns anys es va posar molt de moda, però ara per mi és una marca quilla que la relaciono, per exemple, amb el tatuatge. És aquest món de prejudicis mentals que em sent tots, però... Gistar.
0: Gistar. Val.
1: No?
0: Com un tribal, així...
1: Fotre's un BMW.
0: Val.
1: Vinga, tu, vaig amb un BMW, no? Doncs el tatuatge, depèn de com l'entens, el poso també en aquest sac.
0: D'acord, perquè jo crec que hi ha un tatuatge de moda i un tatuatge realment amb significat. Pot ser?
1: Ara
0: aquest
1: mateix.
0: Un bon resum?
3: El tatuatge, jo sempre dic gràcies que s'ha posat de moda. Perquè quan jo vaig començar fa 30 anys... que ens fèiem les agulles nosaltres amb una màquina de soldar, ens l'anàvem a comprar a les merceries. Era un problema, no trobàvem tintes, no sabíem què fer. I a sort que se va posar de moda, en mica, que ara tenim no sé quantes mides, potser 15 o 20 mides d'agulles.
0: Com...
3: Les comprem a tot arreu, ho podem fer tot, o sigui que...
0: Però com sempre, que les coses es posen de moda, després hi ha una part, diguem-ne, que s'embruta una mica la seva essència, però també són lliures de fer el que vulguin, no?
3: L'essència la té per la gent que la vol tenir. I la gent que ho fa banalment, doncs ja s'ho trobarà.
0: Exacte.
3: Ja s'ho trobarà. Però sí que ha obert moltes parts del tatuatge que estaven tancades, com... Quan vaig començar, la gent es posava tirites perquè no se'ls veigués el piercing de la cella o el tatuatge que s'havia fet, o s'havia d'embolicar el braç per anar a vendre en una botiga. O sigui, tot això, gràcies als futboleros, que han sigut els primers que han anat por ahí, doncs...
0: S'ha normalitzat, no?
3: I almenys ara el que vol anar tatuat hi pot anar-hi,
1: i tant.
3: I el que va perquè li agrada que és una moda, doncs fes-ho el que et doni la gana, ja t'ho trobaràs.
0: També, si us heu trobat amb problemes per portar tatuatges, us heu vist obligats a cobrir-vos el tatuatge per alguna cosa, feu-nos-ho saber també al 677-38-77-19.
2: És que fixa't que ens explica l'Eva, que té 53 anys, i diu, soc l'única de la família que no té tatuatges. Els fills, els nebots, els germans, el marit, els cunyats i fins i tot la sogra porta tatuatges.
1: Pensa que em digui el gos.
2: I ella encara no em porta.
0: Epa, mira, és la resistència a casa seva.
2: Mira, la Laia diu que té 17 tatuatges.
0: Mira, però deuen ser petits, no, Laia? Envia'ns alguna foto. Però no s'hi val allò de, no, jo tinc una mini onada. Va.
2: Però mira, afegeix un concepte que... Diu, m'he fet un cover. Diu, m'he fet un tatuatge nou a sobre d'un que duia perquè aquest ja no significava el que jo volia.
0: Mira, interessant això del significat dels tatuatges. Quan deixa de significar alguna cosa per nosaltres, és interessant això dels covers.
3: Jo trobo interessantíssim, tot i que a vegades amb les convencions si es fan xerrades em matxaquen, de que, doncs, que hi hagi el làser, per favor,
0: per
3: si
0: treure,
3: tu vols treure, jo me n'he tret amb 3 o 4. Per què? Perquè durant la meva vida he volgut portar 3 coses. Els meus no tenen significat, tenen un significat molt gran, que és perquè a mi m'agrada modificar el meu cos.
1: Gràcies. A mi és que tampoc tenen significat.
3: Bé, és que no m'interessa. No, per tu
1: no
3: sí,
1: és que es va morir la Lassi i m'ho vaig imprimir. És que
3: bueno,
1: és igual,
3: no,
1: si
3: jo vaig imprimir, Jo penso, perfecte, però els que no tots tenen que tenir significat. Els que volem sí, els que volem no, el que sí. I tots els que no tenen, com que a mi m'agrada l'estètica, m'agrada la cosa ben posada, doncs quan se m'han fet vells, o potser no m'han agradat perquè feia 25 anys que el portava, me l'he tret amb làser. I me n'he tret potser 4 o 5 amb làser. O sigui que també el de làser ja el domino jo, eh?
0: La Joana Catot, ella
3: és... I per fer-me'n una sobre, eh?
0: Dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge. Joana, et demanaré ràpid un sí o no. La gent cada vegada es tatua més? Veritat o mentida?
3: No ho sé pas. Perquè què ha passat? Que érem 4 tatuadors tot Barcelona quan ens veiem fa 30 anys, i ara quants n'hi ha? 300.000? Llavors, jo em visc a Gràcia. És que en tinc un al davant, un al costat, un a l'altre, i els que no estan posats, que treballen al pàrquing del seu pare o treballen a casa la iaia. O sigui que s'ha obert tant que jo diria que hi ha menys feina per als tatuadors.
0: Per tanta gent que hi ha,
3: perquè
0: eh?
3: Jo parlo amb tatuadors i em diuen, està una mica fotut. Jo dic, com pot ser? Però, o sigui, per què? Perquè abans érem tan pocs...
0: S'ha atomitzat més, no?, allò que diuen.
3: Bueno, és que a veure, és que n'hi ha a tot arreu. Ara, tanquen i obren, perquè estic segur que els hi va just.
0: Què podem tatuar-nos a la pell i què no? Hi ha límits ètics o legals? El tatuador té coses prohibides? L'hem preguntat a l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge.
4: Existeix un codi no escrit dels tatuatges. És com si fos un codi deontològic i nosaltres ho respectem molt. No només de parts del cos, però tipus de tatuatge o edats. Els tatuadors... Que són realment tatuadors, que no són marcadors de pell, no tatuem noi de 16 anys, que és legal, a la mà. Ho intentem per totes les bandes, treure això del cap, perquè ell està en plena adolescència, no sap de lo que va treballar la seva vida, i això pot complicar el seu futur. Això no n'hi ha cap llei que estigui escrita. Ara bé, n'hi ha els límits legals. Per exemple, la part blanca de l'ull, n'hi ha molta gent que pigmenta, que deixa tot l'ull negre. Doncs això sí, la legislació és molt taxada amb aquest tipus de cosa.
1: Per favor.
0: Joana, tu t'has trobat amb casos així?
3: No, és que allò de l'ull jo no ho considero tatuatge.
0: Parlem de l'escleròtica,
3: eh? Quan me'n parlo, jo dic, però què és això? No és un dibuix, no és res, és una agulla que es posa i es posa un líquid.
1: És que em fa mal.
3: No, és que hauríem de treure del món del tatuatge, que em diguin una altra cosa. Per mi no és un tatuatge. Sí que tenim molt en compte, almenys jo i tots els meus amics tatuadors, és, si tu ve un nano jove i et diu, és que em vull fer-me aquí al front una estrella, no li faràs. Si va molt tatuat ja per tot arreu i ja està perdut a la vida, li diràs, posa un bola vols, perquè ja ho veus, la persona que ve plena. I no passa res, vull dir que tu pots dir que no i la gent ho entén. Jo he dit que no amb uns quants penis, diguem-ne així.
1: Sí?
3: Però tot lo de més...
0: Perquè volien tatuar-se el penis?
3: Sí. Jo
0: no I què t'hi poses, el penis?
3: Una serp, l'altre un ratolí, l'altre que volia...
0: El tronc del penis?
3: Sí, el tronc.
1: A la bossa volia...
3: no? No, abans no m'ho entenava, els ovets no m'ho entenaven mai, però el de dalt sí. I, bueno, és que no en tinc ganes, ja t'ho pots
0: imaginar.
3: Perquè
0: vol una serp que s'escurça i ja entenc. La gracieta,
3: Bueno, vale, que no.
2: Doncs
3: que
2: mira,
3: no.
2: Precisament, la gracieta,
0: ai.
2: Això és el que va fer un dels nostres oients.
0: No,
2: el Christian, té 50 tatuatges.
0: Christian, truquem al Christian.
2: 50 tatuatges i un d'ells... el tinc aquí posat perquè el vegi la Joana.
0: T'ha posat foto?
2: Sí, m'ha enviat aquest... és un gos...
0: és un gos, pensava que parlaves del penis.
2: No, però és que és un gos amb el cap de penis. És un cop...
0: Però això és diferent, això és tatuar-se un gos amb cap de penis.
2: És un gos amb cap de penis que es va fer un dia que anava borratxo.
0: Ai, Christian, per
1: res, con en Las Vegas.
2: Ah, no, Christopher, perdona, no, Christian. Perquè veia l'abreviatura i ara m'està dient, no és Christian, és Christopher.
0: Christopher, déu-n'hi-do. I t'has plantejat treure't el mai, Christopher, aquest gos amb cap de penis?
3: Que s'ho faci, sisplau.
0: Home, això triarà ell.
2: No, va, és que clar, aquesta nit, perdona, sí, és que això és...
0: Avui farem curt, jo estic
2: ressecant en Las Vegas, perquè diu, me'l va fer un noi que no havia fet mai cap tatu.
0: No ho diries mai, veient la foto.
2: Diu, és el cantant del grup Cream.
0: Ai, mare de Déu.
2: De veritat, Christopher.
0: Christopher, de veritat.
2: Això és història de Catalunya.
0: Va, que estàvem parlant amb l'Albert Grau, de la Federació Espanyola de Tatuatge. Imaginem que un client vol posar-se una esvàstica. Això es fa? S'hi pot negar el tatuador?
4: Jo crec que l'esvàstica tenim que tatuar-la, però molt més grossa del que vol la persona i en un lloc molt visible, per tenir aquesta gent marcada i sàpiga per on venen els tiros. Hi ha molts companys meus que es neguen a tatuar l'esvàstica i em sembla perfecte. I es poden negar, però jo sóc del parer de que aquesta gent té que estar marcada i si pot ser en un lloc molt visible i una mida que es vegi de lluny, millor.
0: Epa, alerta l'Albert, la lletra escarlata. Tu què en penses?
3: M'ha vingut molt bé amb l'Albert en aquest punt, perquè jo he fet esvàstiques i les cobro molt més, i quan ells no saben que les faria gratis, perquè m'encantaria veure'ls a tots amb la marqueta posada. I si la volguessin al front, molt millor, perquè és que els detectaries
0: sí, veus,
3: de
0: no?
3: seguida.
1: Et donen una justificació? És a dir, em vull fer una esvàstica,
3: no
1: per què?
3: Jo no. Perquè ja veig que són gilipolles.
1: Ja, però és un perfil molt...
3: Pip. No t'ho creguis.
1: Me'l trec de sobre.
3: No? I quan t'ho diuen, et quedes com japa.
1: Ostres, d'acord.
3: Japa, perquè tot el que significa és una càrrega tan gran...
0: Home, és molt bèstia.
3: Tan gran... Que ja vaig dir, pues jo la faig, tu. Que el vegin aquest arreu, que a la platja, o si va amb una dona que el vegi, quin percal té. I vaig pensar que li faria gratis. El que passa que cobres molt més, perquè dius, oh, és que no és bòtica, i pom.
0: Li hem demanat a l'Albert a quines parts del cos s'acostumen a posar aquests tatuatges.
4: La gran majoria al pit. Això deu ser per coses d'ells. El que intento és que quan volen el pit, jo dic, no, fem mal coll, l'antebràs. Però no tens collons.
3: Molt bé, Albert.
1: Quin tio. Ara la moda, més enllà d'aquest dibuix horrorós, no sé si és veritat, això, l'experta. A la planta del peu.
3: No, a la planta del peu no dura.
0: Perquè s'esborra,
3: doncs, no? Ni a la planta del peu ni a la planta de la mà. Tu t'ho pots tatuar.
1: Els alternatius.
3: Vine'm d'aquí un mes, vine'm d'aquí dos mesos i ho tindràs tot trossejat. Jo ho sé perquè n'he fet amb caparruts, que jo els dic que això és de tenen
1: ja. Però no ho contemples, que és una moda? Perquè
3: no.
1: No tinc un entorn de plantes de peu.
3: Jo si em ve un i li explico, ho entendrà perfectament. Tret que no me n'hagi enterat jo i que aquests últims dos mesos no hagi sortit una tinta superespecial o unes agulles especials, però jo no n'he vist mai cap, ni la de la mà, ni la del peu, que em pugui dir, mira, fa dos anys que el porto, mira-te'l.
1: Són les pitjors zones, eh?
3: Bueno, no, n'hi ha d'altres. Ja no només la planta, tota aquesta part d'aquí...
0: Al costat de la planta, diguem-ne.
3: I tots els que s'han fet els dits que es posen
0: home,
3: els noms aquí...
0: Home, això ho va posar molt de moda, la Rihanna, que
1: sí,
0: porta el...
3: Pues allò es va borrant. Totes han de fer-se dos o tres retoques, sempre.
0: Ella està parlant de l'entredits, eh? Els
3: sí.
0: costats dels dits,
3: sí,
0: perquè no
3: sí.
0: ens esteu veient ara a casa, perquè us imagineu, els costats dels dits...
3: Si tu mires, ja ho veus que és la mateixa pell que la planta. I a baix el peu igual, si mires el detrás del peu veuràs que la planta puja 2 centímetres o 3.
0: Deixeu-me acabar amb l'Albert perquè li hem demanat aquest tipus de tatuatges, aquestes esvàstiques, han pujat la demanda en els últims anys o va de baixada aquests últims anys, aquesta demanda?
4: No, cada vegada menys, per sort. Als 90, al principi del 2000 hi havia moltíssim, i ara cada vegada menys. Perquè també aquesta gent no busca tatuadors, busca marcadors de pell, val? I entre ells mateixos ja s'estan pintant.
3: Completament d'acord.
0: Deixeu-me rebre la trucada a la Montse. Montse, Terrassa, bon dia. Montse, Montserrat... Ah, penjar la Montse. Montse, digues un puntet de paciència, que era molt interessant la teva pregunta. Ara de seguida et torna a trucar el Nil. 93 201 7474. Joana, quants anys fa? Has dit 30 anys que
3: sí.
0: et dediques al món del tatuatge?
3: Però jo vaig començar gran, eh? Però jo no trobo mai ni una tatuadora de la meva edat. Encara és la primera vegada que m'encantaria trobar-la.
0: Quina edat tens, si es pot dir?
3: No.
0: No es pot dir?
3: No.
0: Aleshores no trobes de cap de la teva edat? Diguem una franja?
1: Ostres,
0: perquè si hi ha
3: més de 60.
0: Que ens... més de 60? Que ben conservada, nena.
1: Però
0: l'Hisenda,
1: el món
0: totes?
1: Es divideix entre aquelles persones que et diuen l'edat i les que no.
0: Ho
1: és
0: dic
1: curiós.
0: Perquè si hi ha algun oient, oienta, major de 60
3: que no
0: anys, que conegui una tatuadora major de 60, que ens ho faci saber al 93-201-7474 o al 677-38-77-19.
2: Per cert, la quantitat d'oients nous que,
0: ai, que
2: ens saluden i diuen soc nou, a la solució, soc
0: ai.
2: Nova,
0: a la,
2: solució. Per cert, ja hem arribat a les 1.000 persones.
0: Ja tenim 1.000 persones al club.
2: Acabo de mirar. Això és allò del turista a un milió que dèiem, doncs ja hi ha...
0: La tonterieta aquesta que ens vam inventar,
2: sí,
0: és que és genial aquesta,
2: sí, mira,
0: aquesta trobada.
2: La Carme diu que no li agraden els tatuatges, però aquest any se n'ha fet un.
0: El
2: turmell dret, sí, una flor de lotus arran d'un viatge que va fer l'any passat i sentia aquesta necessitat de connectar, d'estar connectada amb aquell país. I la Montse, als 55 anys, s'ha fet també el seu primer tatuatge. Una flor que sempre dibuixa la seva mare, i la seva filla també el porta. I atenció al que explica la Paula, que diu: el meu besavi, que va néixer a finals del segle XIX...
0: Finals del segle XIX, mare meva.
2: Ja anava tatuat. Què? M'han explicat que portava una sirena al braç.
0: Què?
2: El seu besavi, el besavi de la Paula.
0: Que es dedicava a la mar, Paula. Fes-nos-ho, a veure.
1: Sí, sí. Un llop de mar.
2: Es dedicava a la mar. Sí, sí. I atenció a la sentència de l'Enric. Abans dèiem, no, hi ha gent que no li agraden els tatuatges. No m'agraden els tatuatges i no tindria una parella que em portés.
0: Epa! Ui, per vosaltres... És un problema tenir parelles amb tatuatges? A veure, ha aixecat la mà la Joana. Joana.
3: Bueno, això també penso que et pot agradar o no et pot agradar. A veure si la parella en té o no en té, ja s'espavilaran. Però el que sí hem de tenir en compte, que és el que jo he vist quan he anat viatjant, és formem part de la nostra cultura. Si la teva iaia, la teva mare i la teva tieta i totes portessin tatuatges a la barbilla com porten els maoris, per exemple... Tu voldries la dona amb el tatuatge sota la barbilla.
0: Clar,
3: segur. O sigui, és així, a tot arreu on té anat, el que volen és el que en aquell moment tothom té allà perquè té... És prestigi o és bonic, és com nosaltres fem. Ara estem començant a portar els pantalons amples. Fa 5 anys els portàvem estrets.
0: Tots els
3: I no saps per què, al final els tornes a portar amples tu.
0: Ara doncs em diràs què signifiquen així aquests tatuatges a la barbeta dels maoris. Abans, però, Montse, ja et tinc aquí. Montse, com estàs?
5: Hola.
0: Quina és la teva pregunta, Montse?
5: Mira, jo volia saber, jo sóc persona de risc per càncer de pell perquè tenim antecedents familiars. Llavors, jo cada any em revisen dues vegades per mirar tot el tema de les pigues, perquè a través d'aquí se sap, no? Clar, si em faig un tatuatge, lògicament no em podran veure, no es podrà detectar això. I les persones que s'han fet tatuatges, qui sap si corren el risc de poder patir un càncer de pell i que no se'ls pugui detectar.
0: Mira,
5: com es fa això?
0: Montse, em quedo amb la teva pregunta, si es poden o no controlar les pigues que hi ha a sota dels tatuatges, perquè de seguida saludarem en Víctor de Quadres, director general de Rei Estudios, amb personal mèdic i infermers que fan aquest esborrat de tatuatges, i jo crec que a ell li podrem preguntar, que tindrà la resposta. Montse, te la poso un guaret, la resposta. Ara te la donaré.
5: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: Fins ara, bonica. Bon adéu, adéu.
5: Adéu, adéu.
0: Joana, no sé si volies afegir alguna cosa abans que li preguntem al Víctor.
3: Sí, bueno, a veure, el tatuatge de les pigues, clar, si ho faig tot negre, no veuràs aquella piga si creix o no creix. És que és tan senzill com això. Mm-hmm. Si hi ha gent que aporta pigues, el que fem és no passar per sobre i
0: clar,
3: el
0: fas els
3: dibuix cap allà.
0: Mm-hmm.
3: Hem d'evitar. Bé, fes el que vulguis, perquè que jo alguna meva me l'he pintada perquè no m'agradava la
0: rodoneta. Clar, però si és una piga perillosa...
3: No, és que les perilloses ja ni se'ls hi acut a la gent demanant-s'ho que ho portin al costat, però no hi ha més problema que aquest. Vull dir que...
0: Joana, totes les pells accepten tatuatges?
3: Home, almenys a l'hora de tatuar, algunes són molt més difícils que altres.
0: Per què?
3: Totes es poden tatuar. Perquè jo suposo que són més denses i ens costa molt més que entre.
0: Ah, que penetri l'agulla,
3: eh? Que penetri l'agulla, sí, clar. I llavors és les finetes, les pelles, pells de dones, que són hasta quan es fan més grans les dones i els homes també, però les dones molt, se'ns fa la pell molt prima.
0: Allò tot rotllo com papalloneta,
3: molt...
0: eh?
3: Yes, allò lògicament és molt, molt suau.
1: Jo, per exemple, la persona que m'estava traient el tatuatge, que ara fa temps que ho he aturat, em deia, ostres, la teva pell respon molt bé al làser. Perquè, clar, com es treu un tatuatge? Això també ho hem d'explicar. Aquest làser va punt per punt matant-te aquella tinta que està agafada, enganxada a la teva capa de la pell, i aquella tinta tu l'expulses, no?
3: Sí.
1: A través... això m'ho hauries d'explicar millor, potser, a través de la sang. És a dir, la tinta aquesta...
3: No ho sé. La sang ja ho veig com més
0: complicat. Li preguntarem al Víctor,
1: però
0: també.
1: Però és un residu. És a dir, en el moment que te l'extreuen d'aquella pell...
3: Sí, te la fan petita.
1: Te la fan petita.
3: El que fan, la destrueix...
1: Però no la destrueixen a l'exterior. Cap al cos.
3: Cap al cos.
1: Correcte.
3: I llavors, tan petitó, doncs aquell cos...
0: Feu una cosa, no especulem. Noies, no especulem, que tenim poc temps. Ara li preguntarem al Víctor, que són especialistes.
3: No
0: has contestat res, ja ho veig, i són dos quarts. Per tant, al Víctor li preguntarem de seguida això. El significat dels tatuatges maoris aquí a la barbeta, que abans els has esmentat. Què és?
3: Sí,
0: què vol
3: dir? No, jo no els he esmentat. Jo el que he dit, a la barbeta, hi ha moltes tribus del món que es fan a la barbeta. No només les dones dels maoris, que vols dir, els de Nova Zelanda, suposo que vols dir.
0: Ho has dit tu, no ho sé.
3: Ah, sí, són els de Nova Zelanda. Doncs n'hi ha aquests, però tot el Magreb també es fan la barbeta, les Yurok de Nord-Amèrica també es fan la barbeta. O sigui, moltes vegades aquí la barbeta, almenys amb els iuroques, jo sí que vaig poder preguntar-los, era perquè és un estatus social alt, tenien, perquè tenien un pes important dintre la tribu. I havien fet coses per ajudar a les tribus i perquè tenien el... Bueno, havien fet estar... Perteneixien com si...
0: Com una medalla, eh?
3: Com una medalla. D'acord. Com més grosses eren, més gruixudes, tu ja sabies, només veient aquella persona, que més prestigi tenia.
0: Com uns galons, eh?
3: Com uns galons, perquè havia fet moltes coses bé per la tribu.
0: Joana, què vol dir i d'on ve la paraula tatuatge, etimològicament parlant?
3: Aquesta ja està... Bueno, almenys ho diem tots. L'altra cosa és que no hi havia ningú al davant a veure com va passar el primer moment. És com quan es pica la Polinèsia, que totes es fan amb aquests pics, que quan piques fan tot... Doncs d'aquest soroll va sortir la paraula tatuatge.
0: Amiga, i què significava el tatuatge a la Polinèsia?
3: A la Polinèsia és dels llocs, per mi, i juntament amb Japó, són els tatuatges més interessants, perquè són més grans i tenen molts més significats. Aquí sí que cada ratlla, cada punt, cada segons on està posat, explica tota la vida de la persona en què el porta.
0: Ara és una cosa molt interessant, que al Japó sí que és veritat que hi ha molta tradició de tatuatge, però també hi ha molta connotació negativa del tatuatge, encara ara.
3: Sí,
0: perquè s'associa a la màfia japonesa, a la Yakuza, eh?
3: Sí, sí, diuen que sí. A veure, de totes maneres, això s'ha d'explicar una mica més bé. A Japó ja hi havia tatuatge, però a l'època Edo es van començar a fer aquests tatuatges tan grans i tan meravellosos a l'esquena, sobretot per la gent del món de l'art i que feien teatre, que ja es pintaven i així ja actuaven. Però llavors es va prohibir tot això perquè Japó es volia obrir a comerciar amb el resto del món, ja va deixar de ser tancat, i va ser quan va prohibir els tatuatges. El moment en què es va prohibir els tatuatges, els yakuzas, que són els de la màfia, o els delinqüents, digue'ls el que vulguis, aquests van dir, ara és el nostre moment. Això està prohibit, doncs ens el fem nosaltres, però d'una manera que anant pel carrer o en traje no es vegi, però que el puguem lluir amb les nostres saunes, amb els llocs de joc nostres...
0: Com formar part d'un club, no?
3: Com formar part d'un club. I això, jo estic molt contenta i faig sempre pim, pim, pim, pico de mans, perquè gràcies a això ens han arribat als nostres dies els mestres tatuadors i el tatuatge tradicional. Perquè si s'hagués prohibit, perquè no deixaven tatuar, vol dir que els mestres s'haguessin perdut en una generació o dues. En canvi, han arribat a nosaltres impecables...
1: Gràcies a la màfia.
3: Gràcies a la màfia.
0: Aquest és un gran titular. Va, que passen 4 minutets de 2:15 del migdia. La Montse de Terrassa ens deia, ostres, com es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, si s'hi fa un tatuatge a sobre. Nosaltres teníem pendent la trucada amb en Víctor Quadres. Víctor, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: En Víctor és el director de clíniques Rai Studios. Amb ell volíem parlar de com eliminar aquests tatuatges. Ara la Joana ens deia, ostres, jo soc partidària, no?, com a bona tatuadora, d'eliminar-la i després tornar a tatuar en el cas que vulguis. Víctor, a veure, si cada vegada es fan més tatuatges, això vol dir que cada vegada se'n treuen més.
6: Efectivament, cada cop més. De fet, algo que fa uns anys ens havien ensenyat que ha portat la vida, avui dia no tant. I tant és així que, clar, que cada cop és més segur, és més fàcil i hi ha moltíssima gent que se'n treu. Només aquest any portem ja 130.000 tractaments fets.
0: Uau, 130.000. Mira, ara la Núria i la Joana intentaven especular per on marxa la tinta un cop la vols treure. És a dir, com funciona el làser tècnicament, però baixa-m'ho prou perquè ho puguem entendre, Víctor.
6: Mira, el làser no elimina la tinta, l'elimina el teu cos, és el teu sistema linfàtic, pels conductes habituals, la suor, l'orina... El que fa el làser és, quan et fiquen la tinta, et fan tatuatge, són partícules molt grosses, tan grosses que el teu cos l'únic que pot fer és guardar-les allà perquè no les pot eliminar. Vale? El làser el que fa és, les esmicola de manera que sí que les pugui eliminar, que sí que vinguin el sistema linfàtic, per dir-ho d'una manera ràpida, i allò ho distribueixi i llavors ho vagi suant o eliminant per les vies més naturals.
0: Ara ho entenem, per això la Núria...
1: M'estan venint ganes de rematar la feina i treure'm el del tot.
0: Doncs mira, has de trucar al Víctor.
1: Doncs sí, Víctor, et trucaré.
0: Víctor, encara vindrem en pack, aquí unes quantes persones de la solució. Escolta, Víctor, sé que t'atraco, però com que sé que a la teva clínica el personal és especialitzat, són metges, són infermers i infermeres, la Montse de Terrassa ens ha fet una pregunta. Es poden controlar les pigues, sobretot les perilloses, que si tenen un tatuatge a sobre? Això es pot controlar d'alguna manera?
6: A veure, l'ideal és amb una piga que pot ser un problema no tatuar-hi sobre. De fet, inclús com parlaven abans de tatuatges tradicionals, moltes vegades l'evitaven. Per què? Perquè al final no saps el que pot sortir després en un futur d'anar allà. Realment hi ha puestos on és millor no tatuar-se, aquest seria un, i com controlar-lo en un futur, jo l'únic que puc dir és que és veure amb el teu dermatòleg. La teva pell és l'òrga més gran que tens i l'has de cuidar. I aquí toca pues, veure amb un dermatòleg.
0: Víctor, em deies llocs que no recomanes tatuar? Com a expert en salut, quins llocs?
6: Això és molt personal. A veure, jo sí que recomanaria no tatuar-se pues, això, pigues o zones que la inflamació pugui ser un problema. El que diem circumferències que diguin tota la volta, perquè si arriba a haver-hi una inflamació molt severa, si hi ha una al·lèrgia o alguna cosa així, pot arribar a escanyar i treure el rec i pues, que sigui genitals, per exemple, pues, jo no ho recomanaria. Però, a part d'això, és una elecció molt personal. Al final, si només anéssim per la part científica, et diria que no te'n fessis mai, però jo també en tinc uns quants i me'ls vaig fer. Això és una elecció molt personal. T'estàs ficant alguna cosa dins del teu cos que moltes vegades no saps el que és, perquè ningú ens ha dit què porten les tintes que... hi ha moltes tintes de tatuatge, o sobretot, per exemple, la micropigmentació, que tenen metalls. I no ens ho diuen. I no ho preguntem.
0: Ho hauríem de preguntar.
6: Al final... Bueno, potser tindria que haver-hi molta més informació en general. Potser segurament la gent que ho posa tampoc ho sap.
0: Víctor, què és el que més es treu la gent? Noms d'exparelles, tatuatges que simplement no els agraden? Què és el que demanden més a Rai Studios?
6: Pues mira, et diré que de tot, perquè hi ha de tot. Lo de la parella és molt normal, però sobretot és una decisió de, mira, jo me'l vaig fer fa un temps, quadrava amb mi i ara ja no. Mm. I com que vaig decidir posar-me'l, decideixo treure-me'l. No hi ha més. La majoria de gent no està empenedida, no té un trauma, no, simplement pues, se'l va posar i ara pues, me'l trec. I potser és per fer-me un altre o simplement perquè ja no quadra com sóc jo ara.
0: Víctor, la Núria deia que fa molt més mal treure que posar, és veritat?
6: Una mica veritat sí que és.
0: I no es posa anestèsia?
6: I a més és molt més llarg.
0: Clar.
6: A veure, el que passa és que és molt més ràpid. Una sessió de tatuatge poden ser hores. Un tatuatge petit, el tractament pot ser segons. És veritat que s'ha de repetir en diverses sessions, però clar, aguantar un dolor durant 10 segons, per molt intens que sigui, que és suportable, és molt més fàcil. I després... si és amb un làser i amb un tractament adequat, a més, no es fa mal a la capa especial de la pell, amb la qual cosa no és un dolor que continuï en el temps i que et faci mal durant uns dies
0: això
6: perquè
0: no.
6: Tens una ferida... O... No.
0: És puntual,
6: no té que haver-hi una cremada, no té que haver-hi una ferida... al final, tens que anar a les capes més profundes de la pell on està la tinta i deixar la capa més superficial intacta.
0: Víctor i Joana...
6: Aquest mal és suportable.
0: Víctor i Joana, si tu et vols fer un tatuatge a un lloc on ja has eliminat prèviament un tatuatge, és una bona idea, mala idea? Segons la Joana, primer.
3: Bona idea, perfecte. Jo tots m'hi he fet tantes
0: tatuatges. Aguanta,
3: Clar, perquè t'ho has de deixar passar uns mesos. És una ferida. Te l'has de deixar passar i és perfecte perquè no has de fer un tapado. Un tapado... Jo he vist tants tapados que són pitjors dels tatuatges que hi portaven.
1: Home, mira la cama del Messi.
0: Sí, clar, es va fotre tot negre, no?
3: Clar, això ja és... Això
1: va haver un moment que es va cansar i vinga, tu, tot negre.
3: N'hi ha que s'encanta, perquè n'hi ha que no tapen res i s'ho han fet negre. Vull dir que això ja és una altra història, que jo també la trobo complicada, però bueno, cadascú
0: que digui. Però algú com a Messi, que a veure, no li falten recursos, diguem-ne. Com és que tria?
3: Jo penso que li agrada, perquè n'hi ha que se'l fan que no es tapen res, o es tapen un, però es fan tot el braç.
0: Ah, amiga.
3: Llavors ja és una altra cosa que jo també penso, bueno, ja veurem amb què passa molts anys.
0: Ja t'hi trobaràs, no?
3: Que sí, ja t'hi trobaràs.
6: Nosaltres ho sabem perquè ens hi venen. Nosaltres eliminem tatuatges per fer-se un cover, eliminem covers que s'han fet i surt el de sota, i quan algú es fa com un que diu, un blackout, que se'l tatua tot de negre i s'empenedeix també del de negre, jo treure'l pues, serà una miqueta més llarg i sortirà el de sota, segurament,
3: surten.
6: Durant un temps, i treurem el de sota.
1: La pell té memòria, ho diem.
3: Surten.
1: Mare meva.
3: I el meu...
6: Sí, surten.
0: Per la gent que ens estigui escoltant, Víctor, quin pressupost ha de guardar algú que es vulgui treure un tatuatge? Depèn de la mida del tatuatge, això m'ho imagino, però posem un tatuatge de pam i la gent després que faci especulacions de quants pams té tatuats.
6: Mira, normalment un tatuatge, una mida mitjana que li diem nosaltres, una talla M, que potser seria com un pam, vale? Nosaltres ho fem de dues maneres. O fem per sessions, o el que fem normalment és el preu del tot sencer, i normalment això es paga en permesos, vale? Llavors, calcula que serien aproximadament uns 80 euros durant un any i mig cada mes.
0: D'acord. Any i mig, 80 euros al mes, eh?
6: Sí.
0: Núria, apunta.
1: Val. No, a veure, això et surt per uns 700 o així.
0: Bueno.
1: A veure, una altra cosa, eh? I acabo molt ràpid, però la derivada també que s'ha de tenir en compte a l'hora de treure un tatuatge és si hi ha color. Això Clar. Ho dic perquè jo, la meva flor de ginesta, a part del contorn negre, estava pigmentat també amb coloret rosa,
0: és
1: groc...
0: És més difícil treure amb color?
1: Sí.
0: Víctor.
6: Bueno, té una cosa, que és que el blanc no es pot treure.
1: Clar, clar.
6: El blanc és l'únic color que, per
1: no
6: definició...
1: Ah.
6: Bueno, clar, la llum rebota.
1: No, no, perdona.
0: Ah, llum rebota,
1: quan et vols treure els pèls de les cames amb làser...
0: Si tens el pèl claret, malament.
1: El pèl d'una cana ja no el treus, perquè el làser ja no el llegeix.
0: Ah, amiga.
1: Tu has de treure tinta. Blanc, un làser considera que no és
0: no
1: tinta.
0: Mare
3: quantes
0: Déu.
3: Vegades heu vist tatuatges blancs? Mai.
1: No, però, per exemple, la meva rosa
6: és
1: groga i li costa.
3: Ja, però és groga.
0: Però mira, espera, el Víctor. A veure, el Víctor, que està especialitzat en això.
3: Mireu-ho pel carrer.
0: Noies, va, que això no és un...
6: Saps per què n'hi ha molts? Perquè tatuatges només blancs n'hi ha molt pocs. Tatuatges amb un detall blanc o amb un color que té el blanc barrejat,
3: però vull dir que és poca...
6: Encara així...
3: És una cosa petita blanca que pot ser-hi, però no...
6: I que si es queda això, és un color molt semblant a la pell.
3: Exactament,
0: per tant, si no aconseguim treure el blanc, no passa res, no és un drama, i el tatuatge en general marxa. Víctor de Quadres, director a Espanya de Rai Studio, centres especialitzats en l'eliminació de tatuatges, gràcies per ser part de la solució, i calla que no t'enviï la Núria, i potser vingui donada de la mà de mi. Una abraçada.
6: L'esperarem, una abraçada.
0: Fins ara, Víctor. Adéu, adéu. Va, les vostres preguntes al 93207474, l'Helena de Mata de Pere. Bon dia, Helena.
7: Hola, bon dia.
0: Quina pregunta tens?
7: Mira, jo volia preguntar que fa uns 15 o 16 anys em vaig tatuar els ulls, o sigui, la ratlleta dels ulls.
0: Mm-hmm.
7: Em vaig fer les celles, molt bé, però la dels ulls, amb les crostetes que es fan, va caure.
0: Ah.
7: I, bueno, m'ho van fer dues vegades i no em quedava. I llavors, al cap de... Ara fa 7 anys, m'ho vaig tornar a fer i em va passar el mateix. O sigui, em surt la ratlleta ben bufona i quan es fan com unes crostetes...
0: I després
7: quan
0: marxa.
7: Quan van caient les crostetes, va desapareixent.
0: Mm.
7: Volia saber si és problema de la meva pell, però que les celles me les van fer i em va anar molt bé.
0: Això estem parlant, ja no estem parlant de tatuatge, sinó que estem parlant de micropigmentació. Una persona de 70 anys que s'ha fet aquest procediment dues vegades. Fem una cosa, com que ara no tenim la resposta amb la Joana Catot, Helena, em guardo la pregunta, te la poso també en guaret i ara et busco una professional que et pugui respondre, d'acord?
7: Em responeu per la ràdio.
0: Et responem per la ràdio.
7: Molt bé.
0: Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Va, una pausa i ara tornem. Per què hi ha tatuatges que no agafen, en aquest cas, micropigmentacions?
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: Tatuatge ara estiu, queda amb mi, sol i lluna pintats al pit.
0: 11 minutets i seran les dues del migdia. L'Helena, que ens ha fet una pregunta des de Mata de Pere, diu, ostres, s'ha tatuat la ratlla dels ulls dues vegades, estem parlant de micropigmentació, però li acaba marxant. És normal, a les celles li va funcionar. Doncs nosaltres, com sempre, estem a la vostra disposició, hem buscat la professional que li pot respondre a l'Helena. Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic. Molt bon dia, Isa.
10: Hola, molt bon dia.
0: Isa, escolta'm, ja et dic d'entrada que un dia farem un especial tatuatge paramèdic, però d'entrada, què li podem dir a aquesta oient, a l'Helena de Mata de Pere, que ens diu que li han fet la micropigmentació de la ratlla dels ulls i li ha acabat marxant després de que caigui la crosteta?
10: Doncs, bueno, s'hauria de veure realment la qualitat de la pell. Sí que és veritat que la ratlla dels ulls és una zona que la pell té una complexió lleugerament diferent a altres parts del cos, i si sobretot és un eyeliner que igual s'ha pogut fer arrel de pestanyes, la zona on creixen les pestanyes té més dificultat en incorporar el color.
0: Mm-hmm.
10: Però de totes maneres, en general, fent dues sessions el color s'acaba aconseguint.
0: Mm. Per tant, igual potser hauria de canviar de lloc, de fer micropigmentació, Isa?
10: Bueno, podria provar un altre lloc. Podria provar perquè al final... una cosa és la pell i l'altra cosa és la mà aplicadora.
0: Mm-hmm. I en tot cas, descartar la idea de... Faré la ratlleta més gruixuda perquè quedi, oi?
10: Bueno, la ratlleta més gruixuda és que això és molt personal i ha d'anar molt acorde al que tu estiguis buscant. Mm. Amb la qual, clar, ha de ser més gruixuda si tu vols que sigui més gruixuda, no perquè es vegi com a tal.
0: Entenc, entenc. Isa, escolta'm, tu fas tatuatge paramèdic, per qui ens estigui escoltant, què és això del tatuatge paramèdic? Fes-nos en 5 cèntims.
10: Doncs mira, el tatuatge paramèdic és un tatuatge que no té un objectiu artístic com a tal, sinó que té un objectiu reconstructiu, integratiu o sanador en casos on la pell hagi quedat marcada per algun tipus d'operació o accident. Per tant, és un tipus de tatuatge que no vol ser vist, que no vol cridar l'atenció.
0: Oh, m'encanta això de tatuatge que no vol ser vist. És just a la banda contrària del que parlàvem ara amb la Joana Catot. Doncs Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic, la podeu trobar a Instagram, Isa Cercós. Isa, et convido a venir un altre dia i parlem abastament de tota aquesta teràpia que es pot fer a través del tatuatge pretesament invisible, com per exemple reconstrucció de l'aureola mamària, cremades, aquestes celles desaparegudes i altres tipus de micropigmentació. Una abraçada, Isa.
10: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Adéu, adéu. 9 minutets i seran les dues del migdia, al 677-38-77-19. Què ens diuen?
2: Doncs mira, d'entrada el Pau, que té 20 anys, reivindica els oients que estan des del primer dia, també. Abans hem fet el comentari dels oients nous que s'incorporen, doncs també vol que reivindiquem els que ens segueixen des de la primera temporada. Reivindicat, Pau. Diu, per cert, una amiga meva es va tatuar amb les seves amigues un quinto de la famosa marca de cervesa catalana. Diu, és molt xulo, però el té molt a prop del braç i es vol dedicar a l'educació infantil. Per tant,
0: què
2: intenta...
0: Què li diries?
3: Bueno, que té molt mal gust.
0: Oi, Joana, per favor.
3: I el tatuatge també és una mica això. O sigui, que a veure, si tu t'equivoques i no sé què, doncs mira, atén-te les conseqüències, que si et cases amb un que no t'agrada també et passarà. I si com
1: a veure, casa... i no sé si el tatuatge té edat, perquè jo tinc un amic que té, per exemple, un Mickey, un Goofy, un Doraemon... Clar... Ara, que ja estem a punt de tocar els 40, ui, segueix amb el Mickey i el Goofy i dius, no.
0: Home, clar, perquè els he tatuats, filla meva.
1: Però vaja, endavant.
0: Mira, quin consell li donaries a la gent abans de fer-se un tatuatge? Pensar-se molt bé el tema, la foto, la imatge,
3: la vida. Jo diria més, mireu la higiene, mireu qui us el fa i després feu-t'ho. Si us equivoqueu ja el traurem o taparem o farem alguna cosa o altra. Ja està.
0: El 677-38-77-19. Fran, t'he deixat amb la boca oberta perquè volies dir alguna cosa.
2: Simplement que el Dani té 56 anys, no porta cap tatuatge i aquest estiu li han entrat papallones de fer-se algun. I quan acabi el bon temps... cap al novembre, com ens va dir Francesc Mauri, no? Se'n farà un.
0: Diu,
2: però el Paco afegeix una variable, que és no em porto cap perquè tinc pànic a les agulles.
0: Això és una altra. T'ha vingut molta gent a tatuar amb pànic a les agulles?
3: Sí, però no sé si ho dic, però ho dic. Ara hi ha anestèsies boníssimes. O sigui, que s'ha acabat el que no el faig perquè em fa mal. No,
0: no hi ha excuses.
3: No hi ha excusa. L'altra cosa és que un gran tatu a tot una esquena, evidentment, les anestèsies és poca cosa. Perquè, clar, si fas 5 hores de tatuatge no t'adura.
0: No dura sempre.
3: Però una hora i mitja o dues,
0: les
3: ben
0: aguanta,
3: adormit,
0: eh?
3: Olé. O sigui, ara ja és... Bueno, si no vols patir, no pateixis.
0: Va, Joana, ara et veuré patir a tu, perquè val a dir que el món del tatuatge ha deixat els últims anys notícies impactants, Fran.
2: Sí, perquè s'ha creat un nou gènere, que és el de la gent que es tatua cares de personatges populars del món de l'esport o la política. Per exemple, ja ho sabeu, el futbolista del Real Madrid, Marco Corella, va dir que si Espanya guanyava el Mundial, què faria? Es tatuaria la cara del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
0: Això, t'hi has trobat alguna vegada, algun tatuatge d'aquests per apostes?
3: Et
0: negues?
3: No, per apostes no, les cares. No m'agraden gens.
0: No t'agraden les cares?
3: És que ho trobo... I la majoria queden...
2: Sí, que... Embotides, no, allà a la pell.
1: Abans una esvàstica que una cara.
3: No,
1: és
3: això mai,
1: això mai.
2: Us he de dir que Marco Corella, efectivament, ho va fer.
11: Las promesas están para cumplirlas, claro. Así que la cara de Luis de la Fuente ya forma parte del brazo de Marco Corella.
0: Luis de la Fuente,
11: ha tardado apenas una semana.
2: El braç, tu no et tatuaries, Núria, la cara de l'Hisenda Carot, al braç? No cal que pregunti, no cal que
1: respondis. No, però és veritat que cap cara en general.
0: Vull dir, Messi ni els teus fills,
2: Doncs mira,
1: idees. A mi no m'agrada.
2: Dono idees. El juny del 2020, un jove valencià es va tatuar, atenció, la cara... ara us sonarà el nom, del que va ser director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, que no és un altre que Fernando Simón. Aquí teniu.
12: Quería tener plasmado la situación que hemos pasado, esta situación, quería tenerla tatuada y mira, mejor manera que tatuándome a Fernando Simón. Ha sido el el símbolo de esta, sí, este confinamiento.
2: Fantàstic, eh?
0: A veure, tatuar-te un fill encara, però tatuar-te Fernando Simón...
3: Val més que no us ho digui, el que penso.
0: Ah, sí, no. Digue-ho, digue-ho. Digue.
3: No, a veure, denota els tatuatges també és molt important, perquè denota com és la persona. Jo quan, sí, veig els tatuatges que porta, hi ha una mica, igual que quan va vestit, o si el veus net, o tot, ja denota una mica el comportament que té a la vida. Però quan ja porten aquestes coses, bueno, jo és que... Ja no sé ni si és un tatuatge, ja m'ho miro, perquè ha servit de la neta i dic, però de veritat...
2: Doncs et dic una cosa, sé, Joana. Doncs el 2018 va haver-hi un noi a Astúries, a veure què et sembla, que es va tatuar al braç la cara de l'expresident espanyol, Mariano Rajoy.
13: Aquí el amigo René, ¿sí?, se ha tatuado a nuestro expresidente, se te pasó por la cabeza para...
2: Sí, fixa't, els volia tatuar el rei, però eren 24 hores.
0: 24, no tinc tanta passió.
2: Aquest Rajoy, però és que el mateix any, un català es va tatuar la cara de Carles Puigdemont. Però, on? Al cul.
14: No. Me llamo y me ha Puigdemont en el culo.
15: Porque tú eres independentista, ¿no?
14: No, soy independentista. No. Bueno,
15: cuando me comentan que quieren hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo, mi primera reacción fue pensar que era una locura, que no se iba a hacer. Pero al final parece que sí. Mola el tatuaje.
14: Mola. Sí, tengo la cara para tatuar.
2: Tiene la cara para tatuar,
0: Para tatuar. Molt bé. Joana, ara en té un oient que es tatuarà quan arribi el bon temps. Quina és la millor època de l'any per fer-se un tatuatge?
3: Mira, depèn. La millor és cap a l'hivern, que ja no vagis a la platja. O sigui, el que no pots anar és que et toqui el sol durant els primers 15 dies. I després amb protector solar. Jo aquest estiu, no sé què ha passat, que he tatuat força a l'agost. Però clar, tatuo aquí els cambrers, a dones que fan les neteges d'hotels, o el que no ha pogut anar de vacances i diu que s'ho farà, o anirà a l'octubre o no sé quan, i m'ha anat bé. Vull dir que també depèn de tu.
0: Clar, si no t'ha de tocar el sol, fes-ho quan vulguis.
3: Exacte. Clar, no es pot dir no, fes-ho quan vulguis i ja està.
0: I quina és la part on la gent s'acostuma a tatuar més? Allò que dius, uah, és que aquí, últimament...
3: Els braços és on te demanen més, que suposo que és perquè es veu. Nosaltres potser ens va més bé a l'esquena, perquè ens apoyem amb els dos colzes i allà, allò és una gozada. Però en faig a tot arreu.
1: I quina moda, perquè és veritat que jo no sé si, per exemple, les lletres xineses, tinc la percepció que estan molt passadetes ja, a nivell de mon tatuatge.
3: Sí, no, fins 10 anys o 15.
1: Val, vull dir, doncs ara què seria la lletra xinesa del 2026, per entendre'ns? La flor de lotus, per exemple?
3: No. Ja ha passat, també.
1: També ha passat, veus? És que tot són modes, eh?
3: Sí. Ara no es fem masses, ara continuem fent noms petits, que això els hi agrada molt, cosetes petitones absurdes, que són boniques, acabades de fer.
0: Motius, no? Motius petitonets.
3: Sí, un capto, o una planxa. No saps ni per què se la fan, però se la fan.
0: Una onada.
3: Sí, exactament. Que, bueno, que anem a nedar...
1: La onada està de moda, encara?
0: És una hater, la Joana?
3: Sí. Però jo els dic sempre, com venen i em diuen... Però és que m'encanta això, però no té significat. Dic, vols? Vols que te'l digui? Vols que te'l digui en un moment? Doncs mira, això significa... Pam, si a tot pots trobar el significat. O sigui, el dibuix que t'agradi, vols que te'l dongui, i apa, va.
0: Està molt bé, perquè la Joana li treu el misticisme. Que tu et fa il·lusió fer-te un tatuatge, fes-te'l. I a més, avui en dia que tenim tècniques que faciliten, que ens el traiem. Per cert, el Nil m'ha fet els càlculs, tu has dit 700, segons els càlculs del Nil, que crec que són els correctes. 1.440 euros,
1: Ah, va!
0: Endavant.
1: El dir-me any i mig, clar, però el dir-me any i mig li he restat els...
0: Jo crec que val la pena, Vull dir, per treure't un tatuatge amb les hores que inverteixen i tot el personal mèdic, a més de tota la tecnologia. Fran, va, marxem amb els últims missatges que ens diuen.
2: Doncs mira, la Sílvia diu que no li agraden els tatuatges perquè li recorden els famosos legionarios. I la Glòria diu, jo tinc la pell atòpica i, a més, al·lèrgia als metalls. Això pot ser tòxic, en el meu cas? Doncs,
3: Podria ser perillós. Jo, com m'ha vingut algú que m'ho diu, dic, bueno, fem una cosa, fet tot un de patidor...
0: A veure què passa.
3: Em respondeu, Silvia, home, a veure, he fet a gent que té psoriasis, que ja sé que no es pot tatuar, però, pobra gent, em diuen, home, ja que porto la psoriasis, deixa'm fer-me un tatuatge d'una vegada, ja que té per tu aquesta merda.
0: Però veuen una pell, un trosset de pell, i si funciona...
3: Un petit, en un lloc hasta que no es vegi, se li cura bé, doncs ja està.
0: Joana Catot, dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i un personatge que l'hauríem de fitxar aquí a les tertúlies. Joana, gràcies, una abraçada. Núria Casas, ens sentim la setmana que ve. Molt bé, un
2: petonet. Demà què fem?
0: Fins que se'ns acabin les respostes, trobarem la solució a fer el millor cafè a casa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les tempestes de dimecres han tornat a posar en evidència les mancances de la xarxa de Rodalies. Han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona. És molt a prop d'on el juliol passat es va obrir un esvoranc de grans dimensions que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Reparar els dos forats nous no va ser fàcil ni ràpid i els viatgers en van tornar a patir les conseqüències. Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda. L'episodi de tempestes també va afectar la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4, que va estar tallada fins a primera hora de la tarda entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova. Repassem ara altres informacions. En format breu, el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris dels agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat, el Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 3.000 i els, entre els 4.000, volíem dir, i els 5.000 euros. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. Els Mossos d'Esquadra busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragones. Quan han entrat a l'establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Esports. El Barça d'en Vol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la seva segona victòria consecutiva a la Champions d'en Vol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres fa un any que aquest equip, el Barça d'en Vol, no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanc i blau. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Catacoll. I la Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Fins aquí les notícies.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
4: Mare, literalment.
2: O poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
3: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
5: Quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
2: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
2: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
8: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
9: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
7: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
9: És una promo ni res, Roger.
2: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
11: Ja hi tornem a ser.
12: Onzena temporada del Tot Costa.
13: Por qué? ¿Por qué?
11: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
12: Nova temporada amb els vells clàssics.
13: No sé si són muy simpáticos. No sé.

0: Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
0: Avui, a partir de 3:15 del vespre, Espanyol Elx.
2: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè...
0: Els de Manolo González acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
2: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
1: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
0: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
4: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
3: Sí.
0: 18a temporada.
5: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
0: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Avui tampoc estàs bé de temperatura.
2: No estic mai bé de temperatura.
1: Sempre,
2: aquí,
1: hi, sempre hi ha polèmica aquí,
2: sempre
1: amb,
2: hi ha un fred.
1: Amb la calor.
3: Ja l'he parat.
1: Però tu, Roger, tens fred?
3: No, estic perfecte.
1: Sí, al final només són la Juliana i la... Bueno, no només. És veritat que hi ha més gent que es queixa per la Marta i la Juliana.
2: Tu ets com en Cuní. Saps que amb en Josep Cuní...
1: És una bona lògica, no?, en principi.
2: En Josep Cuní hi havia aquesta rumorologia, que crec que és una cosa contrastada ja, i confirmada,
1: que tenia els platós molt freds.
2: Que semblava el Pol Sud, allò.
1: Però a la tele, sobretot, té molt sentit, perquè si sues es pot veure.
2: Mm. No, qui més suava molt?
4: Hi ha els focus,
2: en Joel Díaz.
4: Sua moltíssim.
1: Els focus fan, no t'ho imagines, i fan molta calor. Jo tenia darrere un video wall i deies, l'esquena és com si tingués el sol aquí darrere.
4: Clar, però aquí no hi ha cap focus.
1: No, a mi, qui m'il·lumines tu?
4: Ets un romàntic, Francesc. I vull que segueixi sent així molts anys.
1: Ho intentaré, ho intentaré.
3: Això no es perd, eh? Això va més,
1: tu creus que no,
3: amb els anys.
1: No és
3: va
1: veritat,
3: més.
1: No és veritat.
3: Sí, perquè jo ho era zero i ara ho soc una mica. Per tant, estic notant que...
1: I en què tu notes que ets més romàntic?
4: Home, estàs més carinyós, tu, últimament, els últims anys.
1: No, el somriure que tens quan arribes a la redacció, jo no te l'havia vist abans, eh? Això també és veritat. Arriba amb un somriure, cada dia.
4: Home, ara...
1: Com a mínim els últims quatre.
4: Ara és perquè està molt il·lusionat.
2: Oh, és veritat.
1: Però ja es pot...
4: Bueno, hi ha una il·lusió nova des d'avui al migdia.
2: Ah,
3: és... No, què dius? No és al migdia. Des de les 5.
1: Des de les 5 de la tarda.
2: Sí. Qui és? Fa una horeta que ho estem cultivant.
3: Com una...
2: Però sembla cultiva. Que es podrien casar i que la cosa podria anar més.
3: S'ha una finestra que no sé si dona a l'amor o a la misèria, no se'm donarà.
4: Però hi ha molta llum.
1: El ventall és aquest, eh? Amor o misèria.
3: Sí, i hi ha esperança, perquè com que no sé què hi ha a l'altre cantó...
4: Mira, perquè ja és una noia amb nòvio, això ja.
1: Quan el ventall és amor o misèria...
4: No, un altre cop. No, té una relació oberta.
3: Exacte.
4: I tu t'hi vols ficar?
1: Però a les 5 de la tarda, però si fa una hora...
4: No, però la relació ja la tenien oberta d'abans, eh?
1: No, ja m'imagino.
4: L'han obert fa una hora.
3: És la finestra, el que hem obert fa una hora.
1: És que és algú de la ràdio.
4: Existeix internet, Francesc, benvingut al segle XXI, hi ha coses que passen online.
1: Ah, o sigui, ha estat un tema de...
4: Està passant en línia.
2: Però t'agradava de fa temps, aquesta persona?
4: Sí, Marta.
3: La tenia vista, diguéssim, aquesta persona.
1: I què ha canviat?
2: Està embarassada.
4: No està embarassada, tot i que en Roger alguna vegada ha tingut fetitge amb aquest tema.
1: En què pensaves, Marta?
2: Doncs amb una persona que està a punt de parir i que en Roger li agrada.
4: Ah, ja sé què dieu, l'Anna.
3: Sí, digues el cognom i el DNI, si vols, i que em truqui i em foti una denúncia, de pas.
1: No, però no és.
4: L'Anna li agradaries, eh? A més, l'Anna és molt oient. I això també és el teu patró, vull dir que tot encaixa.
1: Perfecte, així segur que no se n'assabenta. Perfecte. O sigui, sí.
3: Bueno, és que a mi m'agrada força gent. El tema és que llavors jo els agradi a elles.
4: Home, tu també agrades molt, Roger.
1: Sí.
4: I t'agrada agradar.
3: Sí, i a vegades ho noto, que agrado, però el tema és...
2: Ets qui agrada més d'aquesta taula, d'aquest estudi.
1: Per tant, no és la persona de la que vam parlar ahir fora d'antena.
3: Aviam.
4: No.
3: No em facis això ara perquè...
1: No,
4: aquesta persona és... Tu tens ganes també, Roger, per altra banda, d'experimentar amb coses noves.
1: No, hem dit que no entrarem.
3: No, per exemple...
1: No entrarem.
3: No, gràcies, no entrarem.
1: No entrarem, no, perquè hem de respectar aquí.

0: Hem de començar el que no surti perquè tenim moltes coses avui a explicar i perquè veig que és que se'ns està descontrolant aquesta
1: vessada,
0: no?
1: És que hem estat a punt de vessar-la ara.
2: Sí.
1: Perquè si obrim aquesta aixeta... La pantanà de tous.
3: Sí, sí, sí, sí. Aigua fins als turmells.
1: Vinga, doncs arriba el que no surti d'aquí, va.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
5: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
6: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
0: Bona tarda, Roger.
6: I Marta Montaner, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Pot ser que avui estiguis especialment content?
6: Jo estic molt content i crec que tu també estàs molt contenta i la Marta també la veig molt contenta.
0: Sí, sí que estem avui així...
7: Amb el content junt.
0: Amb el content pujat. Amb el content pujat. Mm-hmm. En Roger té sentit especialment perquè té una nova il·lusió recent encetada. No? De fa
6: una horeta, més o menys.
0: I com esteu?
6: Doncs, de moment està...
0: Com us va?
6: Ens està anant molt bé, però clar, és tot molt recent, i mai millor dit, perquè és que el primer missatge és de les 4:45.
0: Sí, que és molt nou tot.
7: Qui ha obert aquí?
6: He obert jo perquè...
0: Per un gest d'ella, previ.
6: Per un gest d'ella a la vida real, diguéssim. I jo he respost per la vida digital.
7: Molt bé. És intel·ligent, troba, aquest moviment és intel·ligent.
0: És que la vida real i la vida d'internet es va creuant.
7: Sí.
0: Bueno, i en Roger és expert també en aquest tema.
6: Exacte, portar d'una cosa a l'altra.
7: Ella al final és el fundador d'adolescents.cat.
0: No ho hem d'oblidar mai.
7: Pioners.
0: La primera web juvenil en català íntegrament, i et diré, anant bé l'última. Perquè no
6: sí,
0: n'hi ha hagut cap més encara.
6: Pas que anem.
0: No és tant culpa del català que s'estigui acabant, sinó més culpa de les webs.
6: Les webs, és que no, ja existeixen les webs.
0: Sí. També és una pena.
7: I la d'InManagement segueix sense funcionar, no? Deixa'm mirar, deixa'm revisar si han tingut alguns dies.
0: Segueix semblant amb l'entrada del Chain.
6: InManagement, l'agència...
0: És un nivell de cotrada
6: de la Dulceida, que estan en obres a la web.
7: Amb el comptador encara 00 dies, 00 hores, 00 minuts, 00 segons, però aquí no passa res.
0: Ah, la Dulceida, que per cert, després d'aquest gran casament que va tenir a S'Agaró, està ara gravant La Gran Cita. Nosaltres ahir ho vam explicar aquí al programa, estan Arbúcies. Nosaltres vam comentar també que probablement avui al vespre hi aniríem, visitaríem el rodatge.
7: I què ha passat?
0: Doncs que això no serà possible, Marta.
6: Al final hi ha hagut un tema de...
0: Hem estat censurats pel propi senyor Trescà. No és la primera vegada que passa i molt em temo que no serà l'última. Resulta que el senyor Trescà ara està tan i tan enfadat perquè vam dir on es feia aquest rodatge.
7: Però si ho sabia tothom, no?
0: Tapa els teus concursants! No fotis cartells amb aquest grafisme fastigós i lletgíssim de La Gran Cita que has fotut.
6: És veritat que tot Arbúcies estava ple de cartells, com indicant...
0: Catalunya és un poble, germà!
7: Però aleshores és una rabieta, no?
0: És una rabieta.
6: És a dir...
0: També hi ha aquí un tema que també passa paral·lelament, que és que jo no me n'en recordava i no tinc cotxe perquè el tinc al mecànic, a l'Àlex.
6: Hi ha un tema pressupostari, també, és a dir...
0: I hem demanat un taxi i no encaixa.
6: És a dir, si tu demà et plantes allà... Perdona, avui al vespre et plantes allà, no et tancaran les portes i et quedaràs fora.
0: Ah, llavors hi haurà males cares, Marta.
7: No, però no estan tan enfadats com per tancar-nos
0: les
7: portes.
0: Sí,
6: simplement no ens posen facilitats, o no li posen a la Juliana, facilitats per arribar-hi.
0: Dic, escolta'm una cosa, no tinc cotxe, podem trobar, jo crec, la manera de gestionar-ho. Resulta que no s'ha trobat aquesta manera, doncs no passa res.
6: Última hora, també, jo ho entenc.
0: Et confites al programa, jo no hi penso anar mai.
6: No,
0: i no només això,
6: endavant,
0: sinó que li faré boicot actiu. No el miraré ni com a usuària, ni permetré que ningú de la meva família ni dels meus éssers estimats el consumeixi. I aquí al programa, ja us aviso, no el comentarem.
6: No
0: I demano, sisplau, a l'Oientat...
7: A mi no pots dir que ets a fake, no?
0: Demano a l'Oientat també, sisplau, que foti el favor i no es posi la segona temporada de La Gran Cita. Només em sap greu per Antonio.
7: Això sí que sembla una rabieta.
0: No, és molt més grossa la meva que la seva. I més grossa que pot ser. Vull dir que molt de compte, senyor Trescat.
6: Si això ho arregleu d'aquí dos dies, si sempre esteu igual.
0: Jo espero que el senyor Trescat m'escrigui un WhatsApp de disculpa i espero que em permeti anar al tant rodatges de La Gran Cita com a mi em vingui de gust i que Antonio em faci una abraçada, que fa moltíssim que no el veig.
6: Que passarà exactament
7: crec que es diu rebequeria, per tant, corregeixo.
6: Exacte. Bé, això no estava previst.
7: No.
6: Podeu comprovar. Vaig a mirar...
0: Bé, és que és una última hora, ho acabo de descobrir jo també.
6: Bueno, sí, se t'ha informat fa poc. Bé, us haig de comunicar que ara farem un petit viatge, perquè així ens ho reclama l'actualitat i també l'audiència.
7: És que és el teu dia, avui.
0: Per això estàs tan content, no pel nou amor, és això.
7: Era pel programa.
6: Sí, i perquè ens anem fins al Marroc. Va, sisplau, allà hi tenim una parella de perfectes d'aquest programa, que són en Miqui Núñez i la Sara Roy, un viatge que la veritat no ens agafa per sorpresa perquè el mateix Miqui ens ho avançava la setmana passada a la presentació de la nova temporada de 3Cats.
0: Abans en Miqui m'ha dit que, a més, tenia una exclusiva per en Roger.
2: Roger, és on me'n vaig d'aquí uns dies.
6: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna cosa.
0: Comença per la lletra M.
2: Comença per la lletra M i acaba en Arroc. I vaig amb la Sara,
6: d'acord? Sí, és el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara.
0: Podem venir.
2: Veniu, si voleu. Però aquest cop anem a entrenar. O sigui, me'n vaig a fer jo... O sigui, anem a fer cotxe.
0: T'has aficionat molt, això dels cotxes, per allà.
2: Sí, sóc un goril·la, la veritat.
0: Molt?
2: Sí, molt goril·la, molt fife, tot, sí.
6: I a la Sara ja li funciona, això del cotxe?
2: Sí, li fa il·lusió. Ja li dic que... Jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí.
6: No, jo estaré molt pendent, però la tarea a la ràdio com a biògraf oficial de la vostra família.
2: Ben fet. A veure si hi ha algú que t'escriu.
0: Crec que hem de demanar disculpes a l'audiència, primer de tot, per les nostres reaccions en aquests
6: crits. Els vostres crits, en el moment que
0: vau
6: saber
0: lloques.
6: Que la Sara anava també al Marroc amb ell.
0: És una peixateria, això. No, sí.
6: Tal qual. Bé, jo em vaig comprometre a relatar la seva escapada, i així ho farem. Per tant, aquí comença un nou capítol de la nostra sèrie preferida.
4: Com estan en Miqui i la Sara?
0: Disculpa.
6: Això ho tiràvem la temporada passada. Vull dir que recuperem, això és una nova temporada de Miqui i la Sara al Marroc, en aquesta sèrie que es diu Com estan en Miqui i la Sara.
0: Per què la Sara no fa alguna cançó al Marroc? Sobre el, no, aquests rius, bueno, que fa ella tocant la guitarra, doncs, dient que està al Marroc.
6: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. El tema és que en Miqui i la Sara estan bé, que això és lo primordial i el més important. I com ja sabeu, és la segona vegada que viatgen junts al Marroc. El primer cop va ser l'octubre de l'any passat.
0: Els va canviar la vida.
6: Totalment, va ser un viatge de parella i jo sempre he defensat que va ser un viatge on ells es van retrobar després de molts anys. Que no és que estiguessin malament, però a vegades sortir de Mata de Pera i anar a un altre país...
7: I sí que havia hagut un moment de crisi en la parella.
0: Home, i tant,
7: almenys vist des de fora... I per tot el que s'especulava de la Laura Escanés i ell. Hi havia molt rum-rum i potser la Sara va portar molt bé, però segur que van tenir les seves converses incòmodes.
6: Segurament que no havia estat una època fàcil.
7: I ja ho van parlar amb l'Escap a l'Eclipsi.
0: I tampoc ha de ser fàcil tenir un nòvio que no sap gairebé si porteu 4 o 8 anys. I jo imagino que tot això també genera unes tensions, bueno, que l'única manera de treure-te-les de sobre
7: és anar al Marroc
0: entre dunes.
6: Menjant una duna i morrejant allà dalt. Bé, aquest any, però, us haig de dir que l'essència del viatge és completament diferent a la del primer viatge, perquè la Sara ha estat qui s'ha sumat al viatge grupal d'en Miqui i els seus amics. Una colla d'amics fife, amb qui des de fa anys corren rally junts, amb 4x4s pels deserts del Marroc, amb cotxes que, això sí, valen una pasta, perquè els has d'adaptar i...
7: Per tant, la Sara Roy ha estat segrestada. No passa res, però se l'han endut cap allà.
0: Està genial.
7: Perquè no entenc que voluntàriament vulguis anar a fer aquest viatge.
6: No, que vulguis experimentar això que en el teu nòvio el fa tan feliç i dius, doncs, m'hi sumo, a veure si és tan espectacular.
0: És l'única possibilitat de la Sara de passar més de 3 dies seguits amb en Miqui.
6: Tot i així, us haig de dir que la Sara està fent molt contingut i, a jutjar pel seu Instagram, ella ha viatjat sola. Perquè totes les fotos surt la Sara sola al desert. Jo estic content perquè la veig feliç, crec que s'ho està passant bé en aquest viatge, i només em fa patir que no ens caigui per la finestra del cotxe, perquè està fent com uns selfies amb tot el cos fora del cotxe, mentre el 4x4 va a tota velocitat pel desert. Vull dir que és perillós, i ho dic de veritat. Però atenció, perquè la Sara no és l'única que s'ha sumat en aquesta aventura. Contra tot pronòstic, en aquest viatge hi tenim una tercera perfecta, que és la Maria Vallespí, la influencer. Jo dic a contrapronòstic perquè m'ha sorprès la seva incorporació a la comitiva Núñez-Roy. A mi no em constava almenys que hi hagués una relació d'amistat més enllà de coincidir sovint en alguns esdeveniments públics. Jo no sabia que eren amics, crec que no ho són en el fons, però estic molt a favor de la gent que no té cap mena de problema a l'hora d'acoplar-se amb altra gent a fer coses noves. I ho dic des de l'admiració, perquè totalment. Jo no he estat mai capaç d'autoconvidar-me enlloc o de dir, em faria il·lusió venir.
7: I més en un viatge, perquè una cosa és un sopar. Un sopar organitzat pel Barbocata. Doncs et toca seure al costat de... Va dir el de sempre, el músic.
6: Sí, de l'Opau.
7: Et toca seure al costat de l'Opau, ni pots, ni què pots.
0: Tu menges,
6: tu menges i ja està. Ell és expert d'autoconvidar-se.
7: Sí, però si t'hi fixes...
0: Home, l'Opau de Pons va venir, això és un detall.
7: Que a mi no em va deixar... Ja prou, perquè vam dir que no parlaríem d'ell mai més.
6: Ahir em va trucar, sortint del programa, que ho sapigui avui.
0: És que parlem més d'ell que de la Rosalia, però és que ell és molt important. Ell es va presentar al nostre sopar d'empresa de Nadal. On no només no havia estat convidat per motius evidents, que és que no forma part de la nostra empresa, sinó que, a més, no se l'havia ni avisat que estàvem passant aquell sopar.
7: Però el meu punt era, una cosa és un sopar d'empresa on t'hi pots deixar caure encara que no siguis empleat, i l'altre és marxar fins al Marroc i estar-hi uns quants dies, bueno, i més amb aquests cotxes de ràdio. Clar, hi ha molta convivència, íntima, no us coneixeu de res.
0: Perdoneu, però crec que es nota moltíssim, i no us ho dic amb dit acusador, sinó volent construir un relat en equip, que no sou seguidors de la Maria, perquè jo em vaig menjar tots els seus instastories explicant la prèvia del viatge, i ella parlava d'uns grans amics, per tant, entenc que cataloga en Miqui i la Sara com a grans amics. Nosaltres no sabem l'amistat, Nino, que hi ha darrere d'ells,
6: no ho sabem,
0: més enllà del que hem vist a Instagram.
6: Jo he fet algunes preguntes i no són... No, la Vallespí no està a l'alçada dels amics del tatuatge de Begú.
7: De Pals.
6: De Pals, perdona.
0: Doncs podeu fer ara amics en aquest viatge.
6: Que potser
0: no
6: sí, per però
0: res.
6: Per això dic que admiro la gent que no són molt amics, però s'atreveixen a fer coses amb altra gent i d'aquí potser en surt una amistat.
0: En qualsevol cas, el que sí que explicava la Maria Vallespí és que el que més li havia creat l'atenció d'aquest viatge i motiu pel qual s'hi havia unit és que ella, prèviament a dedicar-se a les xarxes, ella va estudiar turisme, relacions públiques, i havia estat treballant molt de temps en una empresa de cotxes de luxe. Per tant, la qüestió del motor, encara que poder no ens encaixi amb la imatge que tenim de Maria Vallespí, li funciona.
6: Li funciona el món del cotxe. Per cert, una escapada al Marroc, la de la Maria, que coincideix amb els rumors d'una possible ruptura entre ella i en Camil. En tot cas, sort que ha viatjat la Maria Vallespí amb en Miqui i la Sara, perquè gràcies a ella estem tenint contingut actualitzat, minut a minut, de tot el que està passant a la Jaima de Núñez Roy.
8: Estem allotjant-nos aquí, al mig del desert. Hola, veïns. Mireu, la Jaima. Què, maco?
9: Vinc a espiar-vos.
8: Fes-nos un house tour de la Jaima.
9: Doncs aquesta és l'habitació principal.
6: Aquesta és la Sara.
9: La Maria i la Clàudia. Llavors, veïns, no hi
10: ha. La joia de la corona.
6: I apareix en mi.
8: Ostres. Uau. Oh, ula, però què és aquesta dutxa massiva? Uau.
6: Us heu d'imaginar una Jaima descomunal, enorme, amb dos llits, mira, una dutxa enorme, i la Sara que la va ensenyant.
0: Justament, citaré Miqui Núñez, no m'ho esperava, però t'ho prometo de veritat que m'està generant una mica d'enveja sana.
6: T'agradaria ser-hi.
0: M'està fent una mica de fomo, penso que m'ho podria estar passant bé allà. No us ha fet una mica d'enveja aquest plan, ara, de sobte, amb aquest Instastory, aquesta energia de colònies, d'estar tots allà, s'ho estan passant bé...
7: No.
0: Allà hi ha, Marta, allà hi ha...
7: Jo m'ho absolut. Marta, no passa res, cadascú és com
0: allà,
7: és.
0: Allà hi ha alguna cosa, hi ha potencial.
6: Però jo entenc aquesta energia de...
0: En aquesta colleta hi ha coses.
6: Caimes veïnes, no? A veure els veïns que diuen...
0: Esmorzar.
6: A quina hora esmorzem, no?
0: Aquell xàndal abans d'anar al desert.
6: Clar que cada dia foten 12 hores de cotxe, també. Llavors no queda temps per pràcticament res, tot i que...
7: Em pregunto jo, perdó, en aquests viatges que fas amb amics, però que també hi ha parelles en aquest grup, hi ha moments d'intimitat?
0: Pregunta,
7: tu, Juliana, t'ho pregunto perquè tu moltes vegades has assistit, aquest estiu vas assistir a un viatge on hi havia parelles també. Com els hi funcionava el tema?
0: Hi vaig assistir i m'agrada que sàpigues que t'explicaré tots els detalls sobre els meus companys a nivell sexual en aquest viatge.
7: No,
0: era un tema molt comentat públicament. Les parelles ens ho compartien, de dir, no hem pogut ni fotre un quiqui, perquè anàvem amb una agenda molt marcada. Tot i així,
6: però hi ha habitacions.
0: Totes les parelles involucrades en el viatge, En el meu viatge, van follar.
7: De quants
6: van
7: dies?
6: Van trobar el seu moment.
0: Viatge de 15 dies, poder dos polvos o tres els van fer, jo em penso. Sí, que em corregeixin si m'equivoco.
6: Cada parella la seva habitació.
0: Cada parella entre ells el quiqui, en principi, i cada parella la seva habitació privada. I els solters anàvem a part, diguéssim.
6: Bueno.
0: I jo no. Diguéssim que no vaig trobar el moment tampoc de follar-me a la Clàudia.
7: No vas trobar cap cosí per allà?
0: No.
7: Vale.
6: Bé, en tot cas, n'estarem molt pendents. Jo he vist que han visitat un mercat, almenys la Sara i la Maria, ho han compartit a la xarxa, s'han ficat uns turbants al cap, la foto, bueno, és curiosa, si més no. En tot cas, us mantindré informades, que sapigueu que he contactat amb la Sara perquè m'expliqui com els hi està anant i vull sentir, diguéssim, de primera mà com està funcionant aquest viatge. No m'ha contestat, jo entenc que al mig del desert no hi ha ni 5G, ni 3G, ni res, però us mantindrem absolutament informats. Dos minuts i dos quarts de set. Ahir vam estar parlant d'un actor català a qui adorem perquè s'ha anunciat que serà un dels nous protagonistes de la primera pel·lícula de Woody Allen. I estem parlant de Peter Vives. Un nom que ja es veu que hem d'incorporar immediatament a la vitrina de perfectes del programa, perquè hem tingut molts missatges parlant d'ell al 677-27-1058. Bon dia, guapos. Escoltant el programa d'ahir, volia comentar-vos que en Peter Vives és el déu grec català. Treballo de cara al públic i el vaig atendre. És una cosa d'un cavalleresc, t'escolta, et pregunta, se'n va cap a un flirteig molt heavy però natural, amb aquests ulls que té que t'atrapen.
0: Podem contractar aquesta noia de guionista, sisplau.
6: La meva companya em va demanar que què ens passava. Pura màgia, aquest noi. Jo sempre el reconeixeré per la riera, però... Bueno, d'aquesta gent que sense voler flirtegen.
0: No, saps? Ell se'n va,
7: és un flirtejador involuntari.
6: Els hi brota de dins.
0: És la meva gent preferida, i per això i molts altres motius se'n va directe, però ja de pet, a la vitrina dels perfectes. L'haurem de seguir de prop. Ahir el nostre estimat Jaume Miranda ens va explicar aquest encreuament d'universos on un personatge de la Riera de TV3, perquè nosaltres sempre el recordarem així, ara sortirà una pel·lícula de Woody Allen, un dels directors contemporanis més reconeguts internacionalment.
11: Saps la botiga aquesta de Mataró on venen electrodomèstics amb tara? Doncs he vist una nevera superbarata. Escolta, i només té una rascada al costat que gairebé ni es veu. No l'he comprat, però sí, ja la tinc vista.
0: Un actor molt adorat a Catalunya, i sabem que és actor, cantant, pianista. Però quan parlem sobre la seva vida privada...
7: Escolta'm una cosa, perdó, però va sortir a Oh Happy Day?
0: Penso que pot ben ser.
7: És que, un moment...
0: És el típic que tu el busques i surt com la seva carrera cinematogràfica i són pantalles, o sigui, tot de portades superdispars.
7: Ostres, i tant que sí,
6: No ho sabem i ens ha acompanyat tota la vida,
7: sí,
6: pràcticament.
7: Sí, com ha jurat. Jurat a la quarta temporada,
6: Hòstia, molt bona.
7: D'aquest programa de TV3 molt mític, era de Can Coral, bàsicament.
0: Sí.
7: O TV3.
0: O TV3, que va dir la Xenó i tenia tota la raó. Escolta'm una cosa, veus per això que tu penses en Peter Vives i te'n vas directament a la seva carrera professional? Què en sabem de la seva vida personal, Marta?
7: No res.
0: Ah, aquest és el tema, que en sabem molt poques coses perquè ell és molt gelós de la seva intimitat i són pocs els detalls sobre ell que han transcendit a la premsa. Però, per sort, existeix aquest programa i, per tant, ara mateix us explicarem què en sabem de la vida personal i romàntica de Peter Vives. En Peter ens neix a Barcelona el 14 de juny del 1987, un any molt potent, una gran fornada, el mateix any en què neix Gerard Piqué, Lionel Messi, la Marta Rimbau, o el mateix any que ens neix un petit Roger Carandell a Gurb. El petit Peter va petar al si d'una família molt curiosa, i d'aquí ve aquest nom, que d'entrada podria també semblar-nos una mica estrany, perquè ell amb aquest català perfecte, diguent-se Peter Vives, et deixa també una mica descol·locat. Ahir ens ho explicava en Jaume, el seu pare és català i la mare és neozelandesa, que no vol dir australiana. I per això parla un anglès nadiu pel qual ha estat contractat per Woody Allen. Va començar a estudiar física perquè, segons ell mateix explica, era una carrera difícil i això li interessava. Només amb aquesta premissa ell ja en tenia prou, però ho va deixar de seguida. Fins aquí el repte, ja ens vam cansar de la carrera difícil. Perquè als 18 anys el van fitxar ja per treballar com a actor. Ell també ho devia veure molt difícil i va dir, doncs diguem que sí. I en termes romàntics...
7: Ni una parella li conec.
0: Doncs,
7: ni
0: Marta,
7: una.
0: Prepara't. En termes romàntics, en sabem poca cosa. Jo sí que puc endivinar-li, per això, entre el testimoni de l'oient i aquesta cosa de millennial de primera fornada, guapo i d'ulls blaus, ja es veu que aquest noi de més jove devia fer un mal que espanta. I, de fet, per comprovar-ho també, només cal veure com responia ell fa més de 10 anys a quina era la bogeria més grossa que havia fet per amor.
7: A veure...
12: Quina és la cosa més bèstia que he fet per amor? I jo la cosa més bèstia que he fet per amor és agafar un tren. Fins a Calella.
7: És a dir, un dia normal per qualsevol altra persona.
6: Un dia
7: no?
6: La Renfe.
7: Un dia Renfe. Ai, quin geni.
0: És més del que ha fet Roger Carandell per qualsevol de les seves exnòvies.
6: També tens tota la raó.
0: Però, efectivament, és menys del que qualsevol enamorat fa en el seu dia a dia. Quan sents això, tu ja assumeixes que en Peter, fins aquest moment, no havia acabat de descobrir què significava la paraula estimar.
7: Però ell et fa un... Com dient, la bogeria que vaig fer.
0: Jo,
6: com dient, prepara't.
7: Prepara't perquè...
6: Prepara't pel que ve.
0: Jo aquest gest l'interpreto com que ell se sap que el que està a punt de dir és molt pobre.
7: Ah, ell ja fent recollint cable.
0: Reconeix que com a bogeria justa.
7: Però està claríssim que per l'altra banda s'han fet bogeries per en Peter, eh?
6: Home, per ell, home,
0: per
6: i tant.
0: Peter. Per que... en Peter es deu haver arribat a parar a la ciutat. Et diré, però, que ara, més d'una dècada després d'aquestes declaracions, estic convençuda que la resposta d'en Peter davant d'aquesta pregunta seria molt diferent.
6: Ell és un altre, eh? Passat 10 anys.
7: Com eres tu fa 10 anys?
6: En 29.
0: Igual, nen, perquè ja ens coneixíem i eres igual.
6: Pensava una mica diferent.
0: Bé, estaves enamorat de la Maria, et vas comprar aquell cotxe familiar pensant poder que tenies nens amb ella o alguna cosa així.
6: No, vam deixar, quan jo tenia 29, 30. Però bé,
0: en Peter Família ens va tenir un gran amor. I atenció, perquè el seu gran amor resulta que també és actriu. Una actriu anomenada Yaiza Navarro. No sé per què reacciones així, Marta, perquè a internet hi ha molt poca informació sobre ella. De fet, és allò que busques Yaiza Navarro i surten diversos perfils, ja no te'n surt ni un.
7: No, no, ella no em sona de res, però els estic veient junts.
0: I es van conèixer gravant nit i dia la sèrie de TV3.
6: Quina meravella.
0: Home, és que això no ens pot funcionar més, no? Un amor produït dins de 3CAT. I del que en sabem, bastants secrets d'aquest amor. Perquè malgrat que en Peter sigui tan hermètic normalment, fa 6 anys va decidir concedir una entrevista a La Vanguardia, on ens en va donar alguns detalls. És una entrevista que li va fer a en Ramon Francàs, que va titular L'amor estable de Peter Vives. Que aquí en Peter havia mantingut una línia molt clara de discreció, fins que va dir, saps què? Ja, si començo a explicar la meva vida i vull ventilar, ja fotem aquest titular i ja passem de tot. Perquè però... l'amor estable de Peter Vives...
7: No acaba de ser clickbait, no? L'amor estable?
0: No, vol sempre que
7: no acaba de ser gaire sex. Ja. A veure, que és una cosa molt desitjable, però a l'hora de titular i buscar algun clic, l'amor estable no és el que més crida l'atenció.
0: Doncs, Marta, a mi em sap greu que diguis això i espero que no fos el cas i que aquest article no es perdés en el fons de l'internet, perquè no té pèrdua. Us aviso que el periodista s'agrada moltíssim i en Peter encara més.
6: Meravellós.
0: I si m'ho permeteu, llegiré el començament d'aquest article.
6: Sisplau.
7: A veure...
0: Peter Vives Newell viu des de fa prop de 4 anys la seva primera relació sentimental estable.
6: Wow.
0: Viu amb Yaiza Navarro, a qui va conèixer darrere de les càmeres mentre rodaven la sèrie Nit i Dia, de TV3. Un dia, la Yaiza el va acompanyar amb cotxe cap a casa després d'un rodatge. I es va encendre la guspira de l'amor. Diu que ha estat una història molt bonica. A la primera cita, van anar a veure La La Land. Avui reconeix que encara és la nostra pel·lícula.
7: Llavors ja sé a què estan destinats.
0: Afirma que a mesura que es va esvaint la idealització, vas transformant l'admiració en amor. I subratlla que hi ha un punt de complementarietat. En aquest sentit, es mostra plenament convençut que les diferències s'han d'admirar i no criticar. I que la crítica, al capdavall, és el càncer de la parella. També creu que si pots admirar les diferències de la teva parella, tens molt de guanyat. El que l'atrau d'una dona és que tingui alguna capacitat, talent o habilitat que ell no té, que hagi viscut experiències que ell no ha viscut i també que sigui algú a qui admirar i de qui poder aprendre. Ho diu de broma, ens va fatal, ens barallem cada dia.
6: Vaja.
0: I sense fer broma reconeix que ens va molt bé i estic descobrint la complexitat de conviure amb algú i de conèixer-lo profundament. Estic descobrint tot un món. Peter Vives vol deixar clar que se l'ha relacionat amb moltes noies,
7: Déu meu,
0: amb presentadores nord-americanes,
7: disculpa,
0: però que en cap cas han estat parelles estables. Quan se li pregunta per la paternitat, torna a fer broma dient que pensa en ser pare cada dia.
7: Ah, La premissa de l'entrevista, quina va ser exactament?
0: Que absolutament cap, Marta. Jo crec que ell estava cansat, que ningú devia parlar d'ell, i va dir, mira, saps què? Aviam si amb això fem que la gent...
7: Tot... A veure si em fitxava el Woody Allen, no?
0: I va funcionar.
7: Va funcionar.
6: O sigui, però és noticiable.
0: Jo no li critico l'estratègia.
6: Als 32 anys, primera com relació estable.
7: Doncs...
6: Bueno, com va el món...
0: Jo no sé què n'heu interpretat, d'aquest article. Jo he detectat que odiava la seva parella.
7: De quin any és?
0: És del 2020, Marta. És un article molt bo, el podeu recuperar a La Vanguardia perquè no té pèrdua.
7: Però clar.
0: Clar, és que sí, aquest clar. És el tema. De quin any és aquest article? Aquest és el gran amor amb la Yaiza que en Peter ens explicava fa ja 6 anys. En aquell moment en duien 4. I avui en durien ja 10. Uf. Però desconeixem totalment si encara van plegats. Segurament ja no, perquè l'amor acaba i perquè, com us dic, a mi l'únic que m'ha transmès aquesta entrevista és un profund odi d'en Peter cap a la que en aquell moment era la seva parella.
6: Bueno, ell estava relatant un final, en el fons.
0: Tu saps quan vam estar explicant aquesta setmana els Instastories que va penjar l'Elisabet Álvarez, propietària d'Inaut, el centre d'estètica, que explicava, li preguntaven com es porta amb l'Enrique Tomàs, el seu
7: ex i pare del seu fill, sí.
0: I ell diu, no el vull criticar, per sobretot és el pare del meu fill, i de vegades tindrem ganes de matar-nos, però estem condemnats a entendre'ns, tot va
7: I
0: bé.
7: I a respectar-nos, sí, sí.
0: És
7: sí.
0: Aquesta cosa de fer veure que tot... Saps? Ai, no ho jo no l'acabo de notar enamorat en aquestes paraules seves. No sé com
6: no,
0: ho veig.
6: No, ho està, no ho està.
0: I no passa per res.
7: Juga a ser divertit. Jo crec que juga a agradar l'entrevistador sí. I a ser divertit. Sí. Està flirtejant amb l'entrevistador, novament.
6: No és una possibilitat.
7: No ho pot evitar.
0: Doncs sí, segurament en Yaiza, la Yaiza, en Yaiza i la Peter ja no van junts, però també podem escollir somiar, família. Podem escollir imaginar-nos en Peter ballant amb la Yaiza a la cuina.
6: Cada nit.
0: Pujant al marbre i mantenint viva la passió després de tants anys. Jo, mira, tal com estan les coses, que ja prou malament va tot. A dia d'avui, donades també les meves circumstàncies personals i totalment privades...
7: Quines són?
0: Escullo, Marta, la il·lusió.
7: Tu vols que segueixi...
0: la fantasia.
7: Tu vols que segueixin feliç.
0: Jo trio que ells estan ara mateix escoltant-nos al cotxe, rient, partint-se la caixa, pensant, pobres, que es pensen que estàvem tan i tan malament i estem així de bé.
6: Mai sabran el que és l'amor.
0: Sí. Exacte. Ella està asseguda ara mateix a les seves cuixes. Això és el que jo espero. No? Ja posats a triar?
6: Segurament és així.
0: Prefereixo pensar això, Marta, que no pas la realitat, que és que es tenen bloquejats a totes les plataformes.
6: En Peter Vives, que de fet el podem veure en el programa de 2CAT, que està fent
7: és
6: aquest
7: veritat?
6: Concurs,
7: sí.
6: Que treballa amb ell l'Elisenda Pineda. No?
7: És una perfecta.
6: I, exacte.
7: D'aquí.
0: No, és la perfecta.
7: És la perfecta major.
0: A mi m'agrada imaginar-me la vitrina de les perfectes en una mena de casa modernista, val? Llens tot ple de vitrinetes, com si fossin les ninetes aquestes que la gent col·lecciona, i l'Elisenda Pineda és la persona que regenta aquesta casa. Ella t'obre la casa
6: sí,
0: i és qui
6: claus.
0: Guarda les claus. Ah. És una persona molt important.
6: 5 minuts i arribem a 3/4. Fem una pausa i de seguida Jaume Miranda per explicar-nos quan paga de lloguer Shakira al seu nou pis de Madrid.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
6: Quatre minuts i 3/4. Jaume Miranda, bona tarda.
13: Bona tarda, com estàu?
6: I Marc Andreu, bona tarda.
13: Bona tarda, Pandó.
6: Et saludo perquè se't va sentint de fons.
13: No, perquè la Juliana comença a riure. Ja caliu avui a l'estudi, eh?
0: Marc, saps el que
6: mira,
0: hi ha?
6: Mira, engega l'aire una mica, sisplau.
0: No, s'està molt malament de fred. Jo el que tinc avui, Marc Andreu, amb tu és una sensació de connexió extrema perquè estem vivint el mateix rebuig alhora, que és que se'ns està expulsant directament d'aquest rodatge de la Gran Cita, perquè el senyor Trescat ens ha decidit de nou boicotejar. Repeteixo, no és l'última vegada, Jaume, apunta.
6: Però
0: no
6: que és un malentès, públic, que això se soluciona. És una rebequeria dels dos, et diré.
0: No, rebequeria la que vindrà ara.
13: Però què dius, Juliana?
0: Sí, Marc Andreu, que s'atreveixi el senyor Trescat, que sé que tots tenen el meu número, a escriure'm.
6: Si se soluciona aquest malentès...
0: Quan em truqui, que li diré, hola, Lovilu, com vas?
6: És veritat que llavors tu ets com la nena més agradable d'aquest país, quan et truca.
0: És simpàtiquíssima, si se'ns tracta bé.
6: Escolta'm, si...
13: Però se'ns ha tractat bé sempre,
0: si se soluciona... Marc Andreu, si ets tu que me'ls has criticat i m'has demanat que, sisplau, ho expliquem.
13: No he dit això, mentidera, és que...
6: No la cridis, tu tampoc, home, està un moment complicat.
13: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Senyor Trescat, tens una mica més de 15 minuts per contactar-nos i que ens personem a Arbúcies a entrevistar alguns dels propers concursants d'aquesta temporada segona de la Gran Cita.
13: Jo no vull ni entrevistar-los, jo vull veure com és l'ambient. Com...
0: Marc Andreu, anem a que el Marc Andreu busqui l'amor.
7: No, a tot això crec que no és sa per tu.
13: Ja, és
7: que tan batat del format, que hi vagis allà a espiar el que hauria pogut ser i veure possibles persones que t'haurien agradat. Marc Andreu, no hi has d'anar.
0: És que és veritat doble ja el del senyor Trescat.
7: Marc Andreu, t'ho prohibeixo. I ara mateix et lligaré, saps com a Ulisses a l'Odissea, i a les sirenes? Et penso lligar allà al pal perquè no marxis d'aquí.
0: Marc Andreu, no et deixen participar en aquest format, després no t'hi deixen anar ni de visitant, i encara els defenses.
3: I no te n'adones.
0: Això és un claríssim síndrome d'Estocolm, Nino.
7: Sí.
13: Mare meva, no.
3: 14 minuts ja, són els que tenen, senyor Trescat.
0: Senyor Trescat, tens el meu telèfon. No el parlaré aquí a l'antena,
3: no,
0: anava a dir...
3: No, cal que el diguis, no. Jaume, disculpa, perquè...
14: No, jo estic molt encoixat, perquè només arribar m'ha passat cada dia. Hi ha una amenaça per part d'Anna Juliana a algú, o sigui una institució o una persona.
3: Sí, normalment institució.
14: Per sort, per ara no he rebut mai. Però arribarà.
0: Bueno, vigila, no compris números.
3: Posa Shakira, va. La Shakira a Madrid, ella ja ha arribat a la capital espanyola i, bueno, s'ha hagut de buscar un pis, m'imagino.
14: Sí, perquè ja segur que na Shakira farà una residència madrilenya de 12 concerts, no són pocs, repartits entre dia 18 de setembre i 11 d'octubre. I per poder dur a terme aquest show s'ha fet construir un Estadio Shakira. M'agrada molt aquest narcisisme, o sigui, ella amb tot el seu perrús ha dit faré un estadi que tinguis meu nom, no? A mi m'agradaria.
7: Faraona.
14: Sí, és un recinte fet a mida per ella, instal·lat a Villaverde, que té una capacitat de 50.000 persones per jornada, multiplicat per 12 concerts, són igual a 600.000 persones en total que l'aniran a veure.
0: I a quant tenim l'entrada?
13: T'ho dic.
14: I doncs mira, no ho he mirat.
0: Bueno,
14: sóc un periodista.
0: Estem una mica desconnectats del món Shakira, eh?
13: I això que...
7: Però perquè també està molt desconnectada de nosaltres, ella.
0: I de tu.
7: Jo amb això sí que tinc una rebequeria, amb la Shakira.
0: I la Shakira, per mi...
7: Ja què?
3: Déu meu.
7: Gràcies, Enric. Com es nota que té la cintotensió sempre a la mà?
0: La Shakira està ara nerviosa a Madrid, des del seu pis nou, escoltant que tenim la rebequeria.
3: Deu dir què passa.
7: Perdona'm una cosa, la Shakira i jo tenim una relació personal que m'agradaria tornar a explicar ara mateix.
0: M'agradaria
7: tornar-ho a sentir. Ah, cert. De fet, dues anècdotes que podria arribar a compartir.
0: I perdona, però mai han estat bones, Marta, sent just.
7: Una és boníssima i l'altra és més justa.
3: Quin any?
7: La primera és l'any 2010, d'acord? I es remunta a un concert que va fer el Palau Sant Jordi, on jo hi vaig assistir, vaig fer tota aquella cua que s'havia de fer quan estaves a pista, cosa que temo que també passa ara en el present. I un dels meus companys, que anàvem a segon de batxillerat, li va tocar la mà.
0: I a mi aquesta història m'agrada especialment.
7: I no se la va rentar durant uns quants dies. Però... Llavors, a mi això m'uneix a la Shakira d'una manera indirecta, que sempre recordaré.
14: És una mica fluix com a anècdota.
7: No, perdona, millor ve ara. I no me la trepitgis, eh?
0: No, deva dir-te que, de fet, aquesta anècdota t'uneix tant a la Shakira que el primer cop que ens la vas explicar vas dir que tu li havies tocat la mà perquè va haver-hi fins i
7: tot... Me la vaig fer tan meva que hi va haver un efecte... Bueno, un Mandela, no sé.
14: O sigui, tu creus que una Shakira te reconeixeria perquè va tocar la mà en el teu amic?
7: No, però per la segona anècdota igual sí.
3: M'agrada
7: molt. Hi havia un mango fa molts anys, fa uns 10-12 anys, a Passeig de Gràcia, a Barcelona, i era un dia entre setmana, i jo hi vaig entrar.
0: Shopping.
7: I no hi havia ningú, exacte. Hashtag shopping.
0: Day.
7: Total, cada cop i volta em fixo amb l'altra persona que hi havia a la botiga, i veig una noia amb una faldilla llarga i uns cabells arrissats. M'hi acosto una mica més i pam! Shakira.
14: Wow.
7: Shakira comprant el mango. I dic... És la meva.
0: No, és que...
7: És la meva! M'hi vaig atensar i li anava a demanar la foto quan de cop i volta hi romp del no-re, perquè no hi havia ningú més.
3: Un armari.
7: Un armari, que era el seu germà, el Tonino.
14: Sí, Antonino.
7: I em diu...
14: És el seu romp.
7: Em va dir, em va fer un dispensi. Dispense.
0: Dispense, senyora Montaner.
7: Senyora Montaner, dispensi.
0: Per això aquí.
7: Shakira no fa fotos perquè està de shopping.
14: Uau.
7: I llavors jo li vaig dir... Doncs dispensa tu, em sap molt greu. Hi hauria alguna manera de després poder parlar amb ella? Perquè és que no l'estava molestant, no hi havia ningú més, no s'havia fet allò un efecte fan i un gran reclam, no ho sabia la gent. I em va dir, mira, fem una cosa, t'esperes fora de la botiga i quan acabi de comprar la Shakira t'atendrà i et podràs fer la foto amb ella. I jo tota innocent, tota il·lusió, me'n vaig cap a fora, espero, ja no sé ni què havia de comprar, però me'n vaig anar, vaig pensar en el primer és el selfie amb la Shakira i total, passar... 10 minuts, en passen 15, en passen 20, 25,
3: Estan provant.
7: Comença a generar-se una mica efecte xup-xup al carrer, perquè jo...
3: Ho deies, no?
7: Jo crec que hi havia...
0: Ella ja feia el que no surti.
7: Jo em sentia profeta. Jo vaig dir, hi ha la Shakira, és molt fort, vaig fer venir una amiga meva corrent, i total, al cap d'una estona, ens venen les dependentes del Mango i ens diuen, mira, que al final la Shakira ha sortit per la porta del darrere. Això és lleig,
14: Això de saber
7: és la
14: Hisenda.
7: Això és un engany.
14: Sí.
7: És un xocolat d'Hisenda, dius?
14: Sí, totalment. Me molesta més a nivell
7: perquè
14: personal.
7: Perquè jo sóc una fan i a mi m'ha decebut. El d'Hisenda no ha decebut els fans.
3: Total.
7: En canvi, això...
3: Com diu lo Pau, els artistes ens devem a lo públic.
7: Doncs a lo públic la Shakira no se'n va debre, llavors jo des d'aleshores tinc una espècie de relació tòxica amb ella.
0: I és totalment normal i, de fet, aquesta relació tòxica s'extén a tot l'equip perquè tot l'equip entenem el teu dolor i ens hi sumem. Et diré ara, seriosament, la Shakira últimament està fent algunes declaracions per mi una mica polèmiques com la que ella va fer quan era al Brasil comparant-se amb mares solteres del país, o després l'altre dia va fer una carta a les famílies llatines que resideixen aquí a Espanya, també com volència similar. Una cosa molt estranya.
7: Que és aquesta cosa de voler demostrar que ets una d'elles quan en realitat tens uns privilegis que no t'hi pots ni comparar. Jo entenc que vulgui abraçar tot aquest col·lectiu, però clar, no sou el mateix.
0: I que pots abraçar els teus orígens i la sensació de pertànyer d'una manera diferent, saps? Sense reivindicar una qüestió de classe que queda totalment fora de tu.
14: Ella ho abraça tot menys una Marta Montaner en aquella porta d'esmango, això està clar. Jo és que encara estic afectat, després t'abraçaré jo perquè t'ho mereixes.
7: Gràcies.
13: Tot això estem gestionant, per anar a veure algun dels seus concerts.
7: Ah, sí, mirant... a mi si em regalen l'entrada i vaig directe.
3: Ho estem demanant, les entrades, si no potser l'hem de comprar, però preparem una mica la cartera perquè la més econòmica està a 84 euros, la més cara 600. Preu mitjà de l'entrada, uns 100 euros.
14: I el que és mitjà, hauràs de parlar castellà, Roger, que tu vas molt fluix. A Madrid se parla castellà.
0: Però que en Roger, que et penses que vindrà?
3: Jo no parlo quan vaig a Madrid.
14: Ah, te quedes muda. Tiga sorda muda.
3: No, ja,
0: Buah, quina cançó, quin tamacle.
7: Que bona,
0: És que només per cantar aquesta cançó jo aniria a un concert que fos aquesta cançó.
14: Només, en bucle.
0: En bucle. No, només amb un cop en tinc prou.
7: És que trien una, trien només una de la Shakira. Impossible.
0: Impossible, però és que és la puta biblioteca d'Alexandria, tot té valor allà.
14: Sí,
0: no pots cremar res.
14: Absolutament.
3: Per tant, la tenim a Madrid, farà aquests...
14: 12 concerts.
3: 12 concerts i 100.000 persones a 100 euros.
14: Així, exacte. De fet, el seu primer concert serà demà divendres i, de fet, la Shakira ja ha arribat a Madrid, tota rodejada d'una multitud de reporters assedegats i d'una comparsa de ball de benvinguda.
15: ¿Qué es lo primero que vas a hacer aquí en España, Shakira? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
0: Abrazarlos.
15: Ay, ¿te puedo abrazar?
16: Ay, gracias.
15: Shakira. Ay, dai. Y, oh, ale, ale, let's go. Ole, que te quiero. No he visto algo así en mi vida. Los medios encima de Shakira.
7: Aquest és l'Abel, no? L'Abel Planellas, el gran amic de la Laura Escanes.
3: Exacte, sí.
0: Efectivament, periodista i també reporter del Cor. Mira que dèiem continguts delicats aquí al programa, i constantment aquest programa és una medicina genial per també tenir cada vegada menys vergonya aliena, no? Treballes molt els teus límits.
3: Sí, començant per nosaltres mateixos,
0: jo
3: a vegades.
0: Jo no podeu imaginar els nivells impressionants de vergonya aliena profundíssima als que he arribat veient aquesta peça audiovisual.
3: Però a mi no em sembla res de l'altre món, tampoc. No?
14: Ella
3: està molt
14: malament.
3: Nerviós.
14: És una paràlisi del son terrorífica.
7: Totalment. Què ho diu? Perquè és un excés de piloteig a un famós.
0: Tot. Ella està raríssima, ell també està estranyíssim.
3: Ningú està còmode.
0: Després ella balla... No entenc res tampoc de l'Story Time. No porta res. És un contingut que a mi no m'aporta cap valor. No hi ha cap fil narratiu al voltant.
14: Bé, tornant a Shakira, només arribar a Barajas, va tenir unes paraules per l'estat espanyol on ha viscut tant d'anys.
17: Pasé los años más importantes de mi vida aquí. Cuando me fui también pasé uno de los momentos más duros de mi historia. Así que volver y de esta manera con ustedes rodeándome de cariño y de ese amor y ese apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles, de mi público, de la gente de España. És el que me hace volver.
14: Ella és que és en Mariano Rajoy de Colòmbia, perquè diu molt i no diu res.
0: No, i ella sembla que tots aquests anys amb en Gerard Piqué, que és una de les persones més catalanes que coneixem, no han servit de res.
14: Ah, no, clar. També te diré una altra
0: ella
14: cosa.
0: Ella vivia a Barcelona, ella era catalana, ella va versionar el Boig per tu i el va publicar al seu Spotify i encara hi és, i gràcies a això en Pep Sala pot viure encara no, sobre la música. Això. Busca quants oients mensuals té.
7: La Shakira li va demanar diners pel Boig per tu, i va dir que no.
0: Que no és pas dolent, però busca, vull dir que no passa res, que també s'ho mereix aquest pobre home.
14: I ella, de forma original, té ascendència catalana, perquè un dels seus cognoms és Ripoll. Que això m'agrada moltíssim, aquest crossover català a sa vida de na Shakira, no? Bé... Degut en aquesta residència madrilenya, na Shakira haurà de viure durant un mes, com a mínim, a Madrid, i ara ja fa dues dècades, volia sumar aquesta, aquest recordatori, na Shakira ja va viure durant quatre mesos a Alcalá de Henares per compondre Fijación Oral, i de fet, allà, a Madrid, a Alcalá concretament, va viure els atemptats de Sons AM, que a mi això m'apareix molt fort, i m'apareix encara més fort que hagi compost La tortura a Alcalá de Henares. Però bé, aquesta vegada s'ha decantat per el centre de Madrid i no Alcalá. Gràcies a la revista Semana sabem que s'ha instal·lat a l'hotel The Madrid Edition de 5 estrelles. Aquest exclusiu hotel se troba ben a prop de la Puerta del Sol i na Shakira ja s'ha fet seva una de les suites Penthouse, que és una habitació d'hotel dúplex de 162 metres quadrats. Avui he descobert que Penthouse vol dir àtic de luxe. Jo, com que són coses... Jo, clar, jo sé el que vol dir T10, m'entens? Cadascú juga en els seus mercats.
0: Ja no es diu ni T10, no?
14: No, de fet, se diu T casual, T usual... No sé, estic molt desorientada.
0: És una puta estafa, per cert.
14: Ah, totalment, sí, sí.
0: Que val una pasta, que et quedes de veritat, o sigui... I després sempre va fatal tot, és una merda, va tot tardíssim, es viu en pànic. O sigui, de veritat, és que jo aquest any estic intentant venir cada dia en tren i de veritat que és una experiència... És que és traumatitzant. Fins aquí.
14: No, cada 5 minuts passa alguna cosa. És que és molt emocionant.
6: Que testimoni d'algú que sobreviu a Renfe cada dia.
0: Ja saps tu de qui és culpa, no?
6: No.
0: Del senyor Trescat, no. Pensa també de qui és culpa el que passa a Can Trescat.
6: Bueno, va, escolta.
0: Tot acaba sent culpa dels mateixos.
6: Un moment. Quant val aquest penthouse?
14: Bé, aquesta suite penthouse de 162 metres quadrats consta d'un accés exclusiu...
6: Sí, de què va aquest programa cada dia
0: més. No, avui és una muntanya russa bèstia.
6: És molt delicat. Sóc que queda un minut, me'n vaig cap a Vic, pararé l'internet... No creus que hagi llegit?
0: Tu, Marc Andreu, has estat bé
14: a riure, sí. Jo, mira, aquí fa una mica de públic, que ja en tenim, doncs mira, avui... Bé, perdona, aquesta suite penthouse consta d'un accés exclusiu, una gran terrassa amb vistes privilegiades en el casc històric de Madrid, una piscina Infinity privada, una habitació amb llit king size, vestidor, sala d'estar, menjador, cuina i un majordom privat, perquè, evidentment, la Shakira no ha de fer res perquè és rica. A l'habitació hi poden dormir fins a 6 convidats, no sabem amb qui dorm, entenem que amb el germà, que és el road manager, i amb 4 persones més que no sé qui són.
0: Antonino.
14: Exacte. I el preu d'aquesta suite ronda és 20.000 euros la nit, segons Informalia.
6: Suposo que si t'hi quedes uns quants dies et fan preu, no?
14: Sí, estic segur. Que això s'ha esclat, o què?
6: Sí, et regalen unes paelles quan marxes.
14: Sí, i és Kellogg's d'en Lil Dami.
6: Ara fa Kellogg's?
0: No, Lil Dami, què fa Lil Dami?
14: Què
0: fa Lil Dami?
6: El
0: programa
6: Super 3.
0: Qui no coneix la història està destinada a repetir-la. De veritat, és al·lucinant.
7: Com festa la festa?
14: Sí, crec que es diu
0: així. És molt bo, aquest títol és molt bo. Serà un miracle. Serà un miracle si el Lil Dami d'aquí 3 mesos pot sortir de casa tranquil.
7: Escolta, coses xulíssimes que jo... Mira, el món del pot petit és boníssim.
0: És espectacular. Si és que hi ha coses molt bones, això.
7: Les tres bessones bebès, que jo no sabia que tenien un format. I són una monada.
0: És on jo vaig aprendre que bebè en català és bebè.
7: Bebè i nadó, també.
0: I nadó, però que saps que aquí el programa intentem dir bebè?
7: Bebè.
0: Que no ens acaba de sortir genuí, però nosaltres ho provem.
7: Som tres bebès, sí que ho dius, sí.
14: No anem a la gran cita, no, al final, ara.
6: Queda un minut, li queda un minut. T'ha dit alguna cosa?
0: No, li queden 5 minuts al Sant de Tres Cats.
6: Ah, perquè és fins a les 7. Sí, estarem pendents. Bé, ho deixem aquí, tornarem demà a partir de les 6 de la tarda. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Espanyol va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi o Mamaduixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení i serà a les 8 d'aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, que bé, que hem arribat el divendres. Lara Garcia, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està tot a
6: lloc, sota control, sí, sí.
5: A quina hora et lleves tu habitualment?
6: A les 4, en punt.
5: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé, és que t'he vist entrar, dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que sabem que tenim problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració
2: aquí
0: del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Under Rock perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu, tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Peturàs des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, bé, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers, no?
3: Terraplanistes.
2: I Instagramers, que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva.
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades.
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: les
2: per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies, perquè tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina, amb 417 milions d'euros. Te creíste, te meriste y me volviste más dura.
5: Las mujeres ya no lloran, las mujeres ya facturan. Marta, explica'm, ni d'on et coté.
0: A veure, ja no plora i factura més que mai.
3: Hòstia, la tia, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid. 12
0: haurà de venir,
3: concerts.
0: Haurà d'anar.
3: Com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners. Ho va fer amb un sol espectacle i va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
0: Dinerets, eh?
3: Uau.
0: Quina bestiesa. Ahir, tornant a casa, pensava, com li deuen ingressar, Shakira, tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta et t'ingresso 20 milions al teu compte.
3: Bona pregunta.
0: No sé com ho deuen fer.
3: No ho sé.
0: Saps allò, si paguen per...

0: concert, sí, o de cop i volta et diuen... Ah, mira, ja tinc ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
1: Clar, te n'avanço, no sé quan.
0: No sé, noi.
1: Bona, bona.
0: Però hem de parlar-ho, això, algun dia.
1: Li fan un bisum, saps? Molt bona pregunta.
0: Sí, el que ha dit la Lara del
1: bisum. Mira, m'he pensat en això. Què diu, que has dit?
2: No, dic que li fan un bisum, sí, i s'ha acabat.
0: M'ha fet gràcia.
2: Està bé, Lara.
0: No te l'has rigut massa, eh?
1: També no, no, no.
0: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
3: Embogeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descàrregat per primera vegada en la història dels castells.
4: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minuts, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
0: 60 minuts, aquí també tenim els 30.
1: Quina gràcia, eh?
0: Hem de duplicar el pressupost dels 30 minuts.
1: No, hi havia hagut uns 60 minuts.
0: Ah, hi havia 60?
1: Ostres, ara...
0: Ah, mira, veus, jo parlo massa vegades, també.
1: Sembla
0: no
1: que
0: dic
1: sí,
0: res,
1: eh?
0: Puntet a la boca. Un gag per començar el matí. Un jove de...
1: Com el del Vicent de la Lara.
0: El què?
1: Com la brometa del Vicent de la Lara.
0: A veure si fas tu també una miqueta.
1: Vinga,
0: de brometa.
1: Vinga, toca tu. Doncs, arribarà.
0: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
1: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb la avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure.
0: Molt bé.
1: La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no
0: doncs
1: Renfe li faci una proposta o una oferta per comprar-li
0: doncs sí,
1: aquest sistema.
0: Molt bé. M'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta, i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
1: Confirmem, confirmem.
0: Ai, que bé, doncs jo ja tinc fet el divendres.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un quart i un minut, pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu a la història dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: Hem fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
5: De llengua.
3: De veneres.
5: De balls de bastons.
3: De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
2: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
1: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
7: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
8: Sí, por supuesto.
7: Lo vi el día 1.
8: Sí.
7: Y ya no lo volví a ver.
8: ¿Por qué?
7: Me dio una depresión, David.
8: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y marisco,
8: bueno,
7: LOL.
8: Porque todavía el primer día...
7: Uf, el Asanti, que lo amo, y a Milara.
8: Bueno,
7: pero esto era un truñazo.
8: Tardamos.
0: Ah, és com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
1: Home,
0: i de cop
1: diràs.
0: I volta em dius, quin programa de merda que esteu fent.
1: Truñaco, eh?
0: Truñaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
1: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
9: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al bueno, que me presento a l'intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí y me meten en una reunión. Apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo los pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañez, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal... Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón, y tal cual, no sé qué. Beatriz,
10: bueno,
9: una monería.
10: Mira.
9: ¿De mí? Cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo allí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto!
10: Perfecto.
9: ¡Pa'lante! ¡20 años!
10: ¡20 años, sí, señora!
9: ¡20 años!
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
1: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
11: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en la serie, le gusta el tenis.
12: Y ¿tenis?
11: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gusta en las series, pues tampoco es. Tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho. Yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
1: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana.
1: No,
0: és que no em sembla ni ofensiu el que ha dit.
1: Que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
1: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
13: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillos y con las plumas haciendo como una loca. Pero ¿qué explicación es eso? Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Es que, clar, definir el moviment com gent que va ensenyant els ous...
1: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: res a dir.
5: És un missatge tan tòxic
0: Mare
5: i perillós.
1: Perillós.
0: Mare meva. És que clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó, que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
12: És important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o bàsicament quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
10: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
14: Que una pel·lícula basada en la història de Lorca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
10: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
15: Vam estar com tancades a, com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber... Bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
16: Van sortir una entrevista, això, Pau.
15: Marejades que no podíem més amb la nostra vida. I de cop vam entrar... No,
16: i jo tenia com si fos el cas de la rialla,
5: que
16: no?
5: Que quasi us moriu.
15: Que quasi us morim. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas. Què ens ha passat?
17: Vam dir que Iconic ha sortit de...
15: Una experiència d'un
5: esmoli.
10: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
18: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
19: Els matiners.
0: En 5 minuts arribem a 5:45 del matí, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
20: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent bona classe de com riure com Marc Giró.
1: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
1: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
21: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Helena, que sí. Per molts anys a tots tres i gaudiu de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
22: Bon dia, matiners.
23: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
22: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
19: Els més matiners.

0: Els matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre, Mark Carney, celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts, una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, per favor?
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposava de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El Mercat de Música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major de la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com d'en Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula "Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar". Un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
1: I avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya "Tots som cavalles" revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article "Mbappé, Ceuta i la samarreta, quanta comèdia".
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de "No es poden barrejar la política i l'esport" quan es tractava de l'independentisme.
1: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol "Beyond Wukong". Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
1: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín.
1: Forn Joaquín.
8: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completa en el forn Tolosana, Tosca, el forn Roycer de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'Opinió de Murcia.
1: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
1: Vinga, que són... Mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i a aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana del llibre en català, que ho fa sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Deixa'm...

0: Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta.
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concerts que, evidentment, doncs, s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: Ho hem comentat a l'inici del programa. Avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson de dirección.
1: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Hola, hola.
1: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
2: Oh.
1: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que... doncs això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
2: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant. Aviam si la

0: Qui és?
1: És Shakira.
0: Bona, a veure.
1: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
3: Mare meva.
0: Ah, espera, que tenim l'Àngela.
2: Ei! Sempre atent.
0: A veure, avui és Shakira.
1: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
0: Ahir vaig guanyar
2: jo,
0: crec
2: que ets tu, eh?
0: A veure...
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove, eh?
0: Jo diria que 16.
1: 16, Canalies, molt bé.
0: El Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Jo la faig major d'edat, 18.
0: Ah, Pere, que Ricard Ostrell també juga.

0: Espera.
1: Jo diré 19.
0: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta.
1: 16, 18, 20, ai, 19.
0: Espera, un moment. A veure, 16, Lara.
1: 19.
0: 19, Marta.
1: 18.
0: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't, que estic... Ricard diu 15, uau!
2: 15.
0: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
1: És que potser era molt petita, eh?
0: Avui, 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
2: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: I quants anys devia tenir Shakira?
1: Que fort,
0: quins
1: nervis. Ara la buscaré.
2: Ai, quina
1: curiositat. Vull veure-li la cara.
3: I de quin color portava els cabells?
1: Ah, bona, bona.
0: I avui, qui guanya la dada, Maria, és...
2: Ricard Ostrell.
0: És que, a més, o sigui, Ricard Ostrell diu... Dic 15 perquè tu dius 16. És a dir... Molt bé, doncs...
1: Menor.
2: En tenia un menys, 14.
1: Uau!
2: Era el 1991. I el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta. Tus gafas oscuras.
4: Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultas.
0: Quin horror.
2: Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el seu germà, el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, a l'avançura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy aquí o Antología.
0: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que s'està picant perquè...
1: És que...
0: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
1: És la sort del principiant, sí, però perquè no havia participat encara.
0: Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: I avui movem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
5: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meatloaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estava a l'escenari.
0: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
6: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijóo i Pedro Sánchez a Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... economia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda, és que ara són tres dilemes, per tant...
0: I no ens el poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
6: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
0: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
7: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
3: tendré que pasar otra vez por otra mesa d'emergència.
7: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
3: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
9: Home, d'enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Avi Bassas, l'avi Antoni.
10: Bueno, no cal insistir.
8: I les iaies.
11: Tu ets la iaia costurera.
12: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
8: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
13: Serà un lío.
9: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
14: Sex.
9: Francesc.
14: Sexca.
15: ¿Cómo?
9: Francesc.
16: ¡Fabregas, que no me sale!
17: O cada uno me llama como quiere.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Vostè està aquí.
8: Amb Francesc Garriga.
19: Adiós.
8: Els matiners.
0: Pep, molt bon dia.
20: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres. M'heu d'alegrar-me el dia que te canto.
0: Vinga, va.
20: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats!
0: M'encanta,
13: ets el millor, Pep!
0: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
8: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
13: És que
0: a mi, cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però, en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència, penso, potser el mur... Ara m'hi diuen que el tinc. A veure, Eloi?
11: Sí, hi soc, eh?
0: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
11: Soc viu.
0: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país parlant d'això.
11: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
0: Oh?
11: Vol dir acabar la part alta.
0: Home, a veure, Eloi, coronar, fins aquí arribem, és que tu també.
11: Bueno, jo què sé, tu, jo ho he d'aprendre, això.
0: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, és que, a veure, coronada tota la vida.
11: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
0: On vas a buscar la pedra?
11: Tardaré uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
0: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
11: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
0: sí.
11: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
13: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
11: No, mama. No, és enmig del bosc, amb molt dependent.
0: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres?
11: Com t'estàs imaginant, això?
0: No,
11: però que fa un pendent impossible. Fa un pendent impossible,
13: això. A veure si prendrà mal, ara.
11: No prendrem mal. Tot a lloc, encara.
0: En tot cas, aprofita ara que està plovent, a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
11: A veure si em baixa.
0: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
11: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Res, també hi ha 4 ruixets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa. I el cap de setmana, sol.
0: Bé.
11: Potser dissabte al matí encara 4 nuvolets a la costa, però la idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
0: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
11: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
0: Bueno, però...
13: Ja ho farem.
0: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
11: clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
0: Perfecte, és la temperatura que el cos demana. Està bé, està bé.
11: És el que toca en un setembre. Sí,
0: molt bé. Escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
11: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
0: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
11: Que vagi bé,
0: adéu-siau. Que vagi bé, adéu.
14: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
15: Un sonàmbul. Estaria bé.
13: Tot pot ser.
0: T'imagines? 93207474. Aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
16: Bon dia.
0: Com estàs, Manel?
16: Pues mira, treballant.
0: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
16: Perdó, és que t'has sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau.
0: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
16: Ui.
0: Manel?
16: Digues.
0: Em sents bé?
16: A mitges.
0: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
16: Sí, clar, i més divendres. És un moment una mica nerviós per tots aquí.
0: Manel, a quina hora et despertes tu?
16: Pues en funció del temps, per exemple.
0: Sí.
16: Perquè si hi ha un temporal o el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 a les 4 i mitja.
0: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
16: Això mateix.
0: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
16: Més o menys, sí, perquè a més vic al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre he estat fiscalitzat.
0: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
16: El que dius?
0: Estàs al mercat del Poble Sec?
16: No, és botiga.
0: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
16: Sí. Ha sigut un barri que, per norma general, sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat, i això no és el mateix. Però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
0: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
16: Mira, sempre dic coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
0: És a dir, que
16: per desgràcia, no dormo gaire, no?
0: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
16: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
0: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. També una abraçada.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per fer això per nosaltres.
0: Gràcies, vinga. Manel. Adéu. Marta Viana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
13: Igual, bon cap de setmana.
0: Que bé, que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit, que per cert ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No tinc temps.
0: Sí, però si a tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid anar a veure la Shakira m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Biernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí, o la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis
1: a partir
0: un, bon,
1: de les 10.
0: Un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb Ricard Ostrell i al matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners, i tornem dilluns. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I atenció, perquè avui fins al migdia tenim avisos grocs per intensitat de pluja al litoral des del Tarragonès fins al Maresme. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim aquestes tempestes sobre el mar que en algun moment poden arribar a tocar terra a la costa central i al nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens molt puntuals. També hi ha núvols i petits ruixats a les comarques del nord-est. La tendència és que s'obrin clarianes i que el cap de setmana faci més sol.
0: Tot això avui en ple desembarcament de líders espanyols d'aquests dies a Catalunya. En un ambient clarament preelectoral, el cap de setmana vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que no ho feia des d'abans de l'estiu, i ahir avui és el torn també del líder de Vox, Santiago Abascal. Àlex Giral, Robert, bon dia.
2: Bon dia, sí, Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà al costat de Salvador Illa i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
0: I el que vindrà aquest matí també és el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que serà rebut a Palau pel president Salvador Illa. Un altre líder, en aquest cas exlíder, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs bé, en un article al diari Red, l'exlíder de Podem dubta que Urtasun sigui un actiu electoral per fer front a Sánchez, ja que diu perfectament que podria formar part d'una llista del PSC. I per últim, nova versió també del govern madrileny sobre l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso. Primer es va dir que seria una oficina. Després es va assegurar que no seria residència oficial. I ara ja admet que sí que podia convertir-se en un allotjament ocasional. Diuen Miguel Ángel García Martín, conseller de la Presidencia.
4: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
0: Avui analitzarem en temps d'agora fins a quin punt pot passar factura a Ayuso la polèmica d'aquest àtic de luxe, que, per cert, el govern madrileny encara no ha pogut vendre. I una de les fotografies del dia la tindrem també a Ceuta, perquè avui visita la ciutat autònoma Florentino Pérez.
5: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones...
0: Això després de les paraules d'Mbappé que sentíem, el president madrileny intentarà així aixecar la polèmica de les samarretes protagonitzada per Mbappé, també per Vinícius o Konaté, i que ha indignat també a part del madridisme. I de la situació a Ceuta també en parlarem a quarts de 10, avui amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Amb ell analitzarem si la immigració i la solidaritat han de tenir límits, tal com han proposat a les últimes setmanes des de José Montilla fins a Oriol Junqueras. I tenim també novetats del cas Endic. Avui, atenció, perquè La Vanguardia explica que Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Era un tractament que la terapeuta de Jonathan Endic havia pensat per un altre pacient, que diu que odiava la seva mare i que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum! Que llançaves un familiar per un barranc. Diu que el fill del fundador de Mango, quan ho va saber, es va mostrar interessat per aquesta teràpia. Bé, en temps d'agora en parlarem i també analitzarem el carrusel de concerts que va començar, en aquest cas, avui, amb Shakira a Madrid.

La cantant colombiana s'ha fet construir un estadi, un recinte immens de 15 hectàrees, que inclou 8 pavellons. Shakira, que hi farà 12 concerts durant les properes 3 setmanes. Avui en parlarem amb Lorena Monton, periodista musical, passejada precisament en el fenomen Monton. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara comencem aquest repàs a l'actualitat amb, en aquest cas, Marc Jurado. Bon dia, Marc.
3: Molt bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I comencem per la primera notícia que explicàvem. Els líders polítics comencen a escalfar ja motors de cara a les eleccions municipals i també generals de l'any vinent. I prova d'això és que aquesta setmana hi ha desplegament de líders polítics espanyols a Catalunya.
4: Sí, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític.
0: Àlex Gerald Robert.
5: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
6: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos contra Catalunya.
5: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
7: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
5: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Gerald Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre el líders, Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun, en aquest cas, com a candidat de Sumar. L'exlíder de Podem creu que no és la figura que pugui fer front, en aquest cas, a un vot útil en què apel·larà Pedro Sánchez.
3: Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura ahir al matí de Catalunya Ràdio, postulant-se.
8: Jo estaré, estic i estaré al meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en la zona

0: Portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després animaria en Penyal per demostrar-li la incapacitat de fer-ho, de poder-la empènyer. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que és la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
1: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir en el judici a Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures, Marc.
2: La intèrpret sí que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
3: A l'interrogatori del primer testimoni...
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí, si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, per favor?
3: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
7: No és això.
6: No sento bé.
3: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Audiència Nacional, en aquest cas, aixeca la suspensió a la instal·lació d'un campament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta.
0: El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica més que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i protegir l'estabilitat de la ciutat. El ministre que comanda la crisi, Ángel Víctor Torres, ha celebrat la resolució.
8: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: El sindicat unificat de la policia havia presentat un recurs contra la instal·lació d'aquest campament i n'havia aconseguit la paralització. Mentrestant, a Brussel·les, el govern espanyol ha reclamat introduir canvis legislatius que permetin accelerar el retorn dels immigrants.
1: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però també evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat, en aquest cas, Brussel·les.
2: El primer ministre canadenc, Mark Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant.
1: A Estrasburg, Bruno Fortea.
9: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
10: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
9: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els russos voten des d'avui fins diumenge per escollir un nou parlament. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Rússia unida. Moscou, Cristina Solies.
11: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
12: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
11: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra de les eleccions que hi ha aquest diumenge són, en aquest cas, a Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz se la juga en unes noves eleccions regionals en dos estats federals, després de la desfeta de fa 15 dies, recordem, a l'est del país, que va guanyar l'extrema dreta.
0: Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
1: Berlín, Jordi Regàs.
13: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
14: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
13: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar el mes d'abril. La primera subhasta ha quedat

0: certa.
1: El govern madrileny ha pagat 6,3 milions d'euros per adquirir-lo i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7. També 400.000 euros, de fet, més car que no pas el va adquirir abans. El mercat, però, li ha girat l'esquena. Ara, el govern d'Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. La Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu principal, de fet, provisional, però el fet és que no disposava de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
0: I detingut un jove de 21 anys, en aquest cas, aquí atribueixen 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona.
2: Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar el lladre.
0: I mentrestant, la nova direcció dels Mossos d'Esquadra vol potenciar, diu, la policia de proximitat. Augmentarà els recursos per investigar i preparar també un pla contra les bandes llatines.
1: Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el nou director general de la policia, Ferran López, i també la nova comissària en cap, Sílvia Catà.
3: Amb els nous nomenaments, Interior obre una nova etapa amb una línia continuista en els plans Campai o Daga, per exemple, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes llatines i el director de la policia, Ferran Gómez, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
4: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
3: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Perquè els Mossos també estan buscant ara un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan ha entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se de la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apuntant que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, sí que complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007.
0: I desmantellen una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna.
1: L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de droga. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles, per cert, justament a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya, amb vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
5: Es tapona 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una droga sintètica, 2 armes de foc i també 37 vehicles.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: La primera.
6: Deixa'm dir la meva defensa que trobar-te aquí no estava l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits. Hi ha màgia, la cosa de perdre, dius en puc...
2: Avui comença la setmana del llibre en català. Ho fa sota el lema molt per veure, molt per llegir, i un any més es farà el passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també s'hi faran podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serrer rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: La segona.
6: I tu

0: Madrid. Avui a casa nostra hi actua Nacho Vegas, ho fa al Mercat de Música Viva de Vic, ho fa el mateix dia. Queden per Albol, València, Pep Quimeno Botifarra i Lia Cali.
1: I la tercera?

0: el Premi Billboard, ícono com a reconeixement als 50 anys de trajectòria, serà el 22 d'octubre en una gala que se celebrarà a Miami.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el cué de la primera divisió, l'Elx, a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els sautins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Tot això avui, que és divendres, 18 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arnau, amb 3 quilos 50 grams a l'Hospital del Mar, i també la Maia, amb 2 quilos 860 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, encara tenim algunes tempestes davant de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, són tempestes que estan descarregant des de fa estona, es mantindran durant aquest matí i en algun moment poden tocar terra. Ha passat el Barcelonès, ha passat el Garraf, ara mateix està passant cap a la zona de Castelldefels, són extremadament locals. Llavors, de cara a la tarda creiem que aniran desapareixent, però sí que quedaran restes de núvols, sobretot a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixadet a les comarques de l'interior, a la resta moltes més estones de sol i amb temperatures que avui quedaran frenades, màximes de 24, 26 graus, potser les més altes 28 graus al sud. I de cara a aquests pròxims dies, els núvols van marxant a poc, demà en quedaran alguns a prop de la costa i diumenge sí, posarà el sol a tot arreu amb una temperatura ja més alta.
1: Són les 6 i 20.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A partir de les 9 entrevistarem el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
6: A les 10 analitzarem els concerts en format residència de Shakira a Madrid. En parlarem amb Lorena Montón, periodista especialitzada en el fenomen fan.
5: A 11:15, taula de recomanacions per al cap de setmana, amb Mariola Cubells, Marc Viernés, Clara Molins, Roger Escapa, Marta Viana, Francesc Soler, Robert Prat i l'Armínia. Sortejarem fanpacks del Festival de Sitges.
6: I a les 11, els dilemes amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Hem d'evitar les persones amb qui no congeniem? Et faries una cirurgia plàstica per conservar la feina de la teva vida? Hem de cridar l'atenció a qui no respecta les normes a l'espai públic?
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit des de Londres, Quim Olivares. Good morning.
7: Good morning.
1: Apa, Quim, Francesc Canals, ni hao.
8: Ni hao.
1: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
9: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
1: I a Madrid, bon dia. Paula Brujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem al Regne Unit i ho fem centrats també en una de les preocupacions del moment arreu del món, que és la intel·ligència artificial. A Escòcia, el Parlament ha aprovat aturar durant un any els permisos per construir futurs centres per emmagatzemar dades de la IA, Quim.
11: Sí, el Regne Unit és el tercer lloc del món al darrere dels Estats Units i Alemanya amb més centres de dades. A Escòcia viu un boom de sol·licituds perquè el sol és barat, hi ha força aigua i energia eòlica. Molts xoquen, però, amb les protestes ciutadanes que critiquen les elevades emissions i ús d'aigua i els pocs llocs de treball que generen. També temen que l'electricitat s'encareixi, ja que aquests centres en consumeixen molta. De moment, el Parlament escocès ha votat perquè no es donin més permisos de construcció fins que el govern d'Edimburg publiqui una estratègia nacional sobre el tema.
1: I d'una preocupació futura a una altra, la catàstrofe al Nepal i al Tibet a finals d'agost és, segons diversos estudis mediambientals, el començament d'una era de greus dèficits hídrics a tots els territoris que proveeix l'aigua l'Himàlaia. Francesc.
12: Sí, un fenomen, el despreniment de la glacera i la riuada, que un estudi conjunt de tres organismes especialitzats en alta muntanya consideren que anirà a més. La pèrdua de massa de gel de les glaceres, en gran mesura per l'escalfament global, és general a la zona. 200 es consideren de gran risc i 56 de molt alt risc. Que les glaceres es fonguin i no es regenerin perquè no neva prou i la neu es desfà massa ràpid, fa creure que els rius de l'Himàlaia arribaran al pic del seu cabal a meitat de segle i aleshores ja sempre serà menor, amb la falta d'aigua per al consum i l'activitat agrícola que comportarà.
1: I més mal de caps, aquests més locals. Preocupació a l'Argentina pels robatoris de cavalls en diversos clubs hípics. Fins i tot, en algun cas, han fugit muntant-los al galop. Joan.
9: El darrer cas ha estat el més espectacular, per dir-ho d'alguna manera. En plena nit, en un poble proper a la ciutat de Còrdoba, els lladres es van emportar fa pocs dies 4 cavalls. En ser enxampats per un vigilant que els va començar a perseguir és que aquests lladres van decidir fugir al galop muntant els exemplars pels carrers de la localitat. Per recuperar-los, els seus propietaris han pagat uns 1.500 euros als lladres a qui la policia continua buscant.
1: I el millor antídot contra les preocupacions és la música. Doncs bé, sapigueu que comença el show de Shakira a Madrid. Aquest vespre, primer dels 12 concerts que l'artista colombiana hi farà fins a l'11 d'octubre. És una residència, el més pur estil americà, que paralitza un barri sencer de la ciutat. Paula.
7: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
8: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
7: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que, en lloc de Barcelona, Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que als 2000 era un amor que volia deixar enrere.
1: Així tenim el món. Són les 6:25. I avui arriba al cinema és una de les pel·lícules més turbulentes dels últims anys. Coyote versus Acme. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí, és una història interessant. Anem a pams.
1: Els jo no sé què és Acme.
2: Acme, ara t'ho explico. Val. Els fans dels... És que et pillo una mica així, perquè això és una mica... ja té anys. Ja. Els fans dels clàssics dels dibuixos animats, dels Looney Tunes, recordaran el Coyote perseguint el Correcamins.
1: Fins aquí bé.
2: Vinga, doncs el coiot feia servir dinamita, coets, imants gegants, catapultes, tot per carregar-se el Correcamins o intentar-ho. Tot això era de la mateixa marca Acme. Acme era una broma que feia Looney Tunes perquè a principis del segle XX era molt habitual que les empreses es posessin Acme en els seus negocis, diuen, perquè com que començava a parar, així sortia al principi del llistí telefònic. El tema és que molts dels invents d'Acme per caçar els Correcamins en aquests dibuixos, per caçar Correcamins en aquests dibuixos animats, molt, molt, molt sovint sortien malament. La dinamita esclatava quan no tocava, les catapultes anaven en la direcció equivocada, en fi, un desastre. Arran d'això, la revista New Yorker va publicar un conte molt, molt recomanable, ja fa uns anys, on el coiot presenta una querella contra Acme per danys i perjudicis. Fan aquest conte en què el coiot diu, escolteu, m'heu venut tots aquests productes, no funcionen, per tant, jo em querello. Això va agradar molt a Hollywood, que en va fer una pel·lícula. La va produir Warner, en va dir Coyote versus Acme, s'havia d'estrenar el juliol del 2023, però aquí la cosa es va complicar.
10: La Barbie, el món real...
13: Aquesta nina en una caixa.
10: La Barbie al món real.
13: Torneu a ficar aquesta nina en una caixa.
2: Perquè el juliol 23 Warner havia d'estrenar Barbie. I va dir, saps què? No podem fer dues estrenes potents alhora, per tant, ajornem Coyote versus Acme. Però després, a la Warner li comencen a tremolar les cames. I si la pel·lícula no funciona? I si no agrada? I si no recuperem els diners? I el que van fer? Doncs que tot i que la pel·lícula ja estava acabada, muntada, i del tot, dient, la guardem en un calaix. No l'estrenem per poder obtenir beneficis fiscals. Els 70 milions que ens ha costat aquesta pel·lícula la registrem com a pèrdues i així, com a mínim, pagarem menys impostos.
14: Hello, Gotham. Batgirl here.
2: Això ha passat altres vegades. Un dels casos més famosos és aquest que sentim, Batgirl, que el mateix es va rodar, muntar i guardar en un calaix. Amb Coyote versus Acme, què va passar? Doncs que va haver-hi un moviment de fans enorme dient feu el favor d'estrenar-la. Al final, Warner va acceptar negociar amb altres distribuïdores. Una empresa que es diu Ketchup Entertainment en va comprar els drets per 50 milions i ara l'ha portat al cine.
15: Name of the case is Coyote versus Acme.
16: Wiley Coyote.
2: I la sorpresa és que ho està petant. Avui arriba als cinemes catalans, veurem què passa, però de moment la pel·lícula ja porta 70 milions de dòlars recaptats.
17: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
18: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
17: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2 minuts serà 6:45.
20: Are you women who wanna man on the street? Don't you know which way you
1: I en esports, el Barça contempla reservar Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
2: Les molèsties que té el genoll plantegen aquest canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en el porter Chesney.
20: Potser que el Joan, per mi, és el

0: millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell. Vam arribar a la semifinal del Champions.
1: El mateix Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
2: Of course.
3: És el nostre porter i, evidentment, Tech ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
4: L'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
1: A partir de les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
4: El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
1: I va acompanyat de Pirri, president d'honor del Club Blanc de Butragueño. El club vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta. Reunirà amb el president saudí Juan Jesús Vives.
4: En punt 6:45. Comencem el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Besalú, a la Garrotxa, a les 7:32.
6: I es pondrà a les 7:54 del vespre.
4: Quina veu més neta que tens avui, Francesc. Les temperatures a aquesta hora?
7: A Malgrat de Mar, 17 graus, a Solsona, 13, i el Dover, 20.
4: Pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia. Hola, Eloi. No tenim l'Eloi. I a les carreteres i al transport públic a aquesta hora, com els tenim ara mateix? Maria Ferrante, tu era?
8: Bon dia. Doncs ara mateix, primeres retencions a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt en l'ús de la Trinitat i a la litoral en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades entre Sant Andreu i Granollers durant 7 hores per aquests dos nous esvorancs que es van fer sota les vies del tren a Vallbona.
4: Ara sí, Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia.
4: Pel que fa al temps, hi ha risc de tempestes.
9: Sí, en tenim algunes molt localitzades davant de la costa i poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, especialment aquest matí i migdia. Després tendiran a marxar, sí que quedaran alguns núvols, sobretot a les comarques del nord-est, on poden arribar a caure alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, i la tendència és que faci més sol, sobretot al cap de setmana.
4: Tot això avui, que és 18 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Sánchez, Feijóo i Abascal.
10: Tots tres passaran aquest cap de setmana per Catalunya. El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
4: El segon, Jonathan Andic.
11: Que es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
4: El tercer, Roger Espanyol.
10: El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
4: El quart, Canadà.
11: Accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de represàlies si el projecte tira endavant.
4: El cinquè, Shakira.
10: Avui comencen els concerts a Madrid, convertit en la seva residència europea. Farà 12 concerts en total.
4: I què més ens deixa la matinada, Freddy?
1: A Brussel·les miren cap a París, on avui el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits i els candidats presidencials a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea d'aquesta reunió és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron bàsicament vol implicar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat, però també dels preus de l'energia.
4: Amb què ha de dormir als Estats Units?
1: Demà Ed Sheeran actua a Filadèlfia i encara no se sap si tindrà taloners. Recordem que els artistes han deixat la gira després de la decisió de prescindir de Macklemore, un dels taloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix Macklemore, el veto procedia del multimilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un dels concerts. Sobre això, la novetat de les últimes hores és que Kraft ha explicat que Ed Sheeran li ha demanat que doni 2 milions de dòlars en ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. Ho ha explicat el propi Kraft, que no ha precisat si ho farà o no.
4: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb els preparatius de la reunió la setmana que ve entre Donald Trump i Xi Jinping. És la seva primera visita, és la primera visita d'un president xinès a Washington en una dècada. Sobre la taula, les disputes comercials, evidentment, o Taiwan. Sobre això, just aquesta nit, el president de l'illa ha presenciat i participat en un exercici militar amb míssils.
4: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
4: Centrades sobretot en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta.
2: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia, l'Eurocambra prova dividida una moció sobre Ceuta, diu El Periódico. També és el tema principal a la premsa de Madrid, El País. El Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i, per la seva banda, El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. Altres temes de portada, ho hem explicat. La Vanguardia titula, atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare, i acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
4: I a la premsa comarcal, els pagesos alerten que omplir el dipòsit del tractor costa 179 euros més al febrer. Que al febrer, Lara García.
12: Ho llegim al Segre. Omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa 467 euros. Els joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola, que des del mes de febrer passat ha incrementat el preu un 62%, posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions. Per aquest motiu, el Sindicat Agrari reclama al Ministeri d'Agricultura que adopti mesures urgents. Avui el Diari de Tarragona explica que els tribunals han aturat la instal·lació d'una quarantena de lectors de matrícules als accessos de Reus i de diferents urbanitzacions. La resolució diu que l'Ajuntament ha de revisar la solvència de l'empresa a qui ha adjudicat la instal·lació. De moment no cal que repeteixi el concurs públic, però el jutge veu necessari que el consistori revisi aquesta documentació. I la premsa comarcal avui també està pendent dels bolets. El 9-9 destaca que aquest cap de setmana, a Setcases, el Ripollès celebra la festa del bolet, coincidint, diu, amb una arrencada fluixa de la temporada marcada per la manca d'aigua i per la calor.
4: I pel que fa als esports, Robert Prat es manté la incògnita a la porteria del Barça.
13: El club no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el cue de primera a l'Elx a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes i victòria de prestigi de la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier.
4: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 46 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
14: Good morning, Catalunya. Se li poden discutir moltes coses, però ningú no pot negar que Donald Trump és un cap de família exemplar. De fet, alguns dels fills i gendres del president han estat un factor clau en la seva administració. I aquesta mateixa setmana ha estat notícia el seu hereu, Donald Trump Jr. Gràcies a una investigació de ProPublica, hem pogut saber que el magnat rus Omar Kreflev va pagar 2 dies de xerinol a les Bahamas per una cinquantena de persones en ocasió de la boda del fill gran amb la seva esposa Bettina. Quan ha esclatat el cas, Trump Jr. ha confessat que Kremlev és un amic molt proper. De fet, va assistir a les noces. I la cosa no seria delictiva si no fos que aquest magnat té una relació molt propera amb un tal Vladimir Putin. De fet, dies abans de l'enllaç, havia acompanyat el president rus a una visita a la Xina. El patriarca Trump no va assistir a l'enllaç. Encara no sabem si perquè no li interessa el seu primogènit o perquè la cosa encara no canti més del compte.
10: Dos quarts i mig de set del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
10: Catalunya es desperta amb la mirada posada al desplegament de líders polítics espanyols aquest cap de setmana al país.
7: El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox en un míting a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà. L'últim cop que va trepitjar Catalunya, de fet, va ser per la visita del Papa al mes de juny. I Feijóo també serà diumenge, en aquest cas a Badalona. Comencen així a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
10: I encara sobre el líders. Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun com a candidat de Sumar.
7: L'exlíder de Podem creu que no és una figura que pugui fer front al vot útil a que apel·larà, diu Pedro Sánchez. Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura i el matí de Catalunya Ràdio.
16: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
10: I aquest matí també tenim novetats del cas Andic.
7: Sí, segons publica avui La Vanguardia, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Julia Liederwald, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a la tocada al precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que just la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
10: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les.
7: El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
17: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
7: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país. Planteja també que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos països.
10: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins.
7: Es tracta d'un estudi fet per la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, el Becker, que es podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb baixa supervivència.
10: Mònica Mas.
18: Actualment aquests casos només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita d'Alvir.
19: Con la teràpia combinada conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, ¿qué quiere decir? Que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
18: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
7: Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre l'any 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre aquestes hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït a aquest descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
10: I avui comença a Girona la gran fira internacional del ciclisme, la Sea Otter Europe.
7: La mostra ha disparat el seu econòmic per la ciutat i el seu entorn i dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra.
10: Girona, Fèlix Martín.
20: Calculen que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, en restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del Sea Otter, Albert Balcells.
21: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que hi ha el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
20: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I la crònica cultural avui la comencem parlant de la nova edició de la Setmana del Llibre en català que arrenca just avui.
22: I ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Té com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'hi faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada i també podcast en viu, entre els quals el de Trescat, Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i també es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit.
10: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que també comença avui.
22: Oficialment engega aquest vespre

0: Però amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues d'elles a competició oficial.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: Cinco minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki Lacuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega a dit a 3CatInfo definitivament i admet que no ha defugit les polèmiques.
3: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Yo mientras no tenga una orden judicial, esa película se va a proyectar.
2: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui al Mercat de Música Viva de Vic, els grans escenaris de la plaça Major i la Catedral, amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Home Maduixa.
4: Sorte de cors a partir de demà, si entres a la barra encara de caramelat.
0: Això l'endemà d'una primera jornada que va acabar amb un concert de Lluqui Valverde, que és membre de la Ludwig Band.
1: Vic, Marc Ruiz.
5: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. La seva banda, els Ambaixadors de la Bona Onda, el fan sonar a orquestra tronada dels anys 60, però amb molta sornegueria. Ha estat la cirereta divertida que ha tancat una jornada intensa. Un dels concerts més rellevants d'aquest dijous ha estat el de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Avui el Mercat de Música Viva de Vic activa els grans escenaris per la plaça Major. Per exemple, passaran d'en Peralbo i el Comboi o Mamaduixa. Però un dels noms potents de la jornada és Nacho Vegas, que actuarà a l'Atlàntida.
1: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio. I acabem al teatre.
6: Je suis bonne. Mais je suis belle et je te défie. Mon désespoir.
0: Perquè la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portache, li va fer història ahir a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comèdia Francesa amb el clàssic Les Criades de Jean Genet.
1: París, Isabel Galí.
7: Estrenar la temporada de la Comèdia Francesa, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portache ha entomat amb èxit.
8: Estaven entusiasmats amb l'espai, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
7: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre, al Teatre de l'Atenea, el de la Comèdia, està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa el temps. Sembla que les tempestes que tindrem avui seran molt puntuals. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les tenim situades sobre el mar i en algun moment poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, i això podria passar sobretot aquest matí i al migdia. Després hi ha núvols també a les comarques de Girona. La tendència és que vagin marxant, que s'imposi el sol a la majoria de comarques, però al nord-est, encara en aquests sectors, podrien tornar a créixer algunes nuvolades amb petits ruixats a l'interior. Poca cosa. Avui en temperatures que quedaran frenades. Ara mateix hi ha 21 graus a Blanes, 19 a Valls, no ha refrescat gaire el Pirineu, 15 a Ripoll, 9 al Pont de Suert. Les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus, potser 28 al sud de Catalunya. I al cap de setmana, demà encara algunes restes de núvols a prop de la costa, però amb sol a la resta i més sol de cara a diumenge.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
10: Pel que fa al trànsit, retencions a la C58 d'entrada a Barcelona i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Situació més complicada de l'habitual a la ronda de dalt perquè hi ha un accident. Pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades durant 7 hores entre Sant Andreu i Granollers pels dos esvorancs que hi va haver al barri de Vallbona de Barcelona. Normalitat que aquí a Rodalies vol dir que hi ha alguns retards, com el del tren de l'R4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per una incidència que hi ha hagut entre Calaf i Manresa.
11: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
12: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
13: Quan tornem de la platja resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
12: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Crescudes sòlides a les borses europees després de la pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal. La contenció del preu del petroli també ajuda a millorar els índexs. Ahir l'IBEX 35 va sumar un 1% i avui obrirà des dels 19.800 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha sumat un 1,7% gràcies a la remuntada de les tecnològiques com Nvidia, que després de l'enrenou dels darrers dies, ara doncs repunten un 3% les seves accions. Les borses asiàtiques també registren guanys aquest matí. El Nikkei de Tòquio creix un 2% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. El preu del barril de petroli de Brent, tot i que continua molt inflat, baixa a 103 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Girona, Maria Rovira, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Mar Jurado, bon dia.
17: Molt bon dia.
1: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
18: Bon dia.
1: Comencem aquesta roda informativa a Tarragona. Aquest matí arrenca finalment el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys des que la CUP va denunciar una suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Ricard.
15: A veure, per situar-vos, us explicaré que l'exalcalde socialista, Josep Félix Ballesteros, s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Segons la Fiscalia, el PSC va crear una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del partit. Els diners que s'havien de destinar a un programa per a la integració de la població nouvinguda es van utilitzar per contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. Per cert, el judici se celebrarà a l'antiga presó de Tarragona per manca d'espai adient a les dependències del Palau de Justícia.
1: Saltem a les comarques gironines. Ara us ho apuntàvem. Calculen que es dispararà l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter, que comença avui i fins diumenge, Maria.
19: Sí, de fet, es preveu que gairebé es pot doblar la xifra dels 20 milions d'impacte econòmic de l'any passat, no només per la repercussió en hotels o comerços, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius. L'any passat hi van assistir 74.000 persones i més de 500 marques internacionals i presentaran novetats de la temporada. I d'altra banda, quan falta una mica més d'un mes per les fires de Girona, ja sabem alguns dels grups que actuaran a la Copa, Caral Laoz, els Amics de les Arts, el Petit de Caleril o 31 FAM. Són alguns dels caps de cartell d'una festa major amb més de 200 activitats.
1: A Barcelona, avui la notícia al món casteller. Per què, Marc?
17: Doncs perquè avui es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura a la demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. D'una banda, Nacho Vega es presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
1: I més cultura avui al Pallars. El protagonista serà el cinema perquè arrenca el Tabaca Film Fest, Júlia.
20: Sí, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Esta edició estarà marcada pels animals, ja siguin lleons, llops o serps o criatures mitològiques. Avui, durant tot el cap de setmana, arrenquen les projeccions al Baix Pallars i a Sort i el festival seguirà fins al 27 de setembre amb una quinzena de sessions on es projectaran 60 curtmetratges dels més de 500 que s'han rebut provinents d'una cinquantena de països.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
16: El Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera d'ells a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions en vol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
18: Som a les portes de la primera aturada de seleccions de la temporada i la primera que serà tan llarga. 3 setmanes on els jugadors marxaran amb els seus països i això arriba en el pitjor moment per l'equip. Primer, perquè talla la dinàmica positiva dels blaugranes. Segon, perquè és una incògnita saber com afectarà físicament els jugadors aquests canvis de dinàmiques d'entrenament. I tercer, perquè es juguen més partits, 4 per selecció, i això augmenta el risc de lesió. Avui al migdia De La Fuente donarà la convocatòria d'Espanya amb el dubte de Joan García. En principi, el porter del Barça només té molèsties, cap lesió greu. Flick el voldria per dissabte a Sevilla, però si el convoca, sap que això vol dir que també marxarà aquestes 3 setmanes amb Espanya i preferiria que descansés. Quina serà la prioritat? Doncs en unes hores ho sabrem.
1: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I supem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem, i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
30: Amb un horari nou.
31: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
29: Catalunya nit.
30: Un informatiu en profunditat.
31: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
29: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
31: Amb horari nou.
30: De 9 del vespre a 11 de la nit.
31: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
32: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
33: No té cap mena de sentit això de les 3 bessones.
34: Per què?
33: 3 bessones? Bessones són 2!
34: Ah.
33: 3 són trigèmines!
34: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
33: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
34: Hòstia, és veritat això?
35: És veritat, té raó.
33: 1, 2, 3, som 3 trigèmines!
32: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
36: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'informatiu de Telemadrid, on van voler alertar els consumidors de diversos productes provenients del Marroc.
37: Ahir, a Telemadrid, el seu informatiu de la nit, que presenta Antonio Naranjo, es va desplegar al plató com si d'un bodegó es tractara tot un seguit de productes alimentaris que ens arriben des del Marroc. Van dir que no volien promoure cap boicot, però que convenia que la gent estiguera informada per poder actuar amb tota la informació a l'hora d'anar a comprar. No sé per què em vaig recordar d'aquells dies, aquell temps de boicot cap al cava català que es va fer també des de determinats mitjans públics.
1: I a la recomanació del dia, aquesta setmana que hem sabut que l'actriu i escriptora Lena Dunham ha estat mare per gestació subrogada, la Carlota Fragenet ens recomana el llibre La revolta de les mares.
38: Aquesta setmana estem parlant molt, malauradament, de la gestació subrogada, perquè les famoses han decidit que és normal comprar criatures. Per aquest motiu us vull recomanar La revolta de les mares, un llibre escrit per la Laia Gordi, que parla d'un assalt feminista a la maternitat, i és un llibre on hi trobareu maternitats de dones que han gestat i parit a les seves criatures i potser també de dones que han adoptat a les seves criatures, perquè adoptar una criatura és completament legítim, parir-la també, però comprar-la mai, mai de la vida hauria de ser una opció.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
39: Ahir vam sentir com els altres mantenien l'hostigament contra Kylian Mbappé, malgrat les explicacions que va donar el jugador després d'evitar posar-se una samarreta en solidaritat amb Ceuta. Jiménez Los Santos.
40: El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado. Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos 3 mamarrachos.
39: Tant parlar de solidaritat, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, no en sortien les paraules.
0: Ceuta diu que té tota la solidaritat.
2: Com?
0: Solidaritat.
39: I els esports de la COPE explicàvem l'estat d'ànim del madridisme després de l'espectacular començament de Lliga del Barça.
3: Es que dan miedo. Es que yo me pongo a pensar cuando juegue con un equipo que yo me sé que viste de blanco y me cae la caquita por la pierna.
39: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: Canalias, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Kate Ryan, versionant l'èxit de Desireless, Voyage, Voyage. I és que tal dia com avui, un 18 de setembre, però de l'any 1977, la sonda Voyager 1 va capturar la primera fotografia de la Terra i la Lluna juntes. Es va fer a 11 milions de quilòmetres del nostre planeta i va passar poc després del llançament de la sonda el 5 de setembre. Actualment, el Voyager 1 navega pel sistema solar i no hi ha cap objecte que estigui tan a prop per poder-la fotografiar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir d'avui començarem, atenció, a notar ja el clima preelectoral d'una manera especialment intensa a Catalunya, perquè desembarquen els principals líders espanyols en diversos actes a Catalunya. Pedro Sánchez participarà a la Festa de la Rosa, quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo mirarà d'explotar justament aquesta crisi en l'acte que té diumenge a Badalona, i el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha començat a desfilar per Catalunya, aparcant el missatge contra el procés i centrant-se ja en els discursos contra la immigració. Repassem-ho tot plegat. Àlex Giral Robert.
1: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny, camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
2: I sé perfectament que el canvi no se puede hacer sin Catalunya, i mucho menos contra Catalunya.
1: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
3: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
1: Vox té entre cella i cella que salvo tant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en aquest ambient ja preelectoral, l'exlíder de Podem rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Ho ha dit Pablo Iglesias, això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
4: Jo estaré amb el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article a Diario Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura, textualment, podria formar part perfectament, diu, d'una llista del PSC. I encara un altre nom del clima preelectoral. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Isabel Díaz Ayuso. L'enrenou per l'àtic de luxe s'ha enredat una mica més i el govern de la Comunitat de Madrid ha donat, atenció, una nova versió.
5: Sí, val la pena que recapitulem. El govern de la Comunitat de Madrid va comprar un àtic en una de les zones més cares de Madrid de més de 6 milions d'euros a l'abril. No en va dir absolutament res fins que El País ho va publicar el juliol. Quan surt això, primer l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso diu que aquest pis era per fer d'oficina de la presidenta mentre es feien obres a la seu del govern. Ara bé, el propi Ajuntament de la Comunitat de Madrid, va admetre que l'àtic només tenia llicència per viure i no s'hi podia treballar. Allà. Llavors es va assegurar que en qualsevol cas no seria residència oficial, però, com deies, tenim una última versió d'ahir mateix, que és que aquest àtic podria convertir-se en allotjament ocasional.
6: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a les pròpies autoritats de la comunitat.
5: Per tant, mig-mig, és l'última versió del govern de la Comunitat de Madrid, que deia el seu conseller de la presidència, Miguel Ángel García Martín. Aquest anunci ha coincidit amb una novetat també important. Com recordareu, davant de la polèmica, el govern va dir que es vendria l'àtic i dedicaria els guanys als afectats pels incendis de l'estiu. Doncs bé, la primera subhasta ha quedat deserta, ningú no l'ha volgut comprar, i és per això que avui mateix el tornaran a treure al mercat. D'això en parlem avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio.
0: I si començàvem també parlant del desembarcament dels líders polítics a Catalunya, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas a Ceuta.
7: Se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces.
0: Realment, escoltar el to de veu de Florentino seria ter per entendre moltes coses. En fi, Florentino Pérez, com sentiu, anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar aquesta polèmica de les samarretes.
5: El president del Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest matí. En aquesta delegació també hi serà Butragueño i Pirri, president d'honor del Madrid i nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
8: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras.
5: Entonces, així justificava Kylian Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu que aquesta visita d'avui de Florentino a Ceuta fa temps que es prepara, però coincideix evidentment amb la tempesta mediàtica i política d'aquest cas.
9: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
10: Tú estás jugando en un equipo español ya que ha habido una invasión ilegal.
11: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no?
5: Insistim que és tempesta mediàtica, però també política. De fet, l'última que sentíem era Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular.
0: I parlant de Ceuta, és notícia d'ara mateix. Ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
5: Sí, diverses unitats de la policia, de guàrdies civils i militars s'han acostat a primera hora a la platja per traslladar els migrants fins al campament provisional que hi ha la idea de posar al port de Ceuta. És una operació que ha arrencat poc abans de les 7 del matí. Recordem que l'Audiència Nacional ha denegat la suspensió temporal del campament migrant del port de Ceuta, amb la qual cosa el govern espanyol pot tirar endavant amb els plans com tenia previst.
0: Avui parlarem de Ceuta precisament amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Serà a partir d'un quart de 10 del matí. Serà a l'Àgora del Matí amb Laura Aznar, amb Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és divendres 18 de setembre, el dia comença amb 11 graus a Viella, 14 a la Pobla del Lillet i 19 graus a Torredembarra. I amb algunes tempestes que descarreguen sobre el mar a la costa central i que en algun moment podrien arribar a tocar el litoral. Seran fenòmens molt puntuals, també comencem el dia amb força núvols, la tendència és que vagin marxant, excepte els del nord-est. A les comarques de Girona, de Barcelona i en alguns punts del Pirineu quedaran nuvolades que a la tarda podrien deixar petits ruixats. Al cap de setmana, restes de núvols dissabte al matí a la costa, però molt més sol, i clarament amb més sol de cara a diumenge i amb unes temperatures més altes.
13: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb un carril tallat a la P7 per retirar un camí avariat a Castellet a la Gornal en sentit Tarragona i amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Ara són les 7 i 7. I ampliem tota l'actualitat que cal saber d'aquest divendres 18 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Nova aliança.
15: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump. El primer ministre, Mark Carney, ho ha dit des del Parlament Europeu, encara que de moment s'ha evitat concretar fins on arribarà aquesta aliança.
0: Estrasburg, Bruno Fortea.
16: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
17: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
16: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara a Estrasburg, la Unió Europea sí que ha donat més detalls de la proposta de vetar l'accés dels menors a les xarxes. Només una hora.
18: La llei preveu prohibir l'accés a Facebook, Instagram als menors de 13 anys. Si la llei s'acaba aprovant, entre els 13 i els 15 anys només hi podran accedir durant una hora. A partir dels 15 ja tindrien més llibertat. Ursula von der Leyen posa l'accent en garantir el benestar dels infants.
19: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error

0: ni l'extrema dreta. El primer ministre conservador, Ulf Kristersson, ja ha presentat la seva dimissió.
1: Estimbar un familiar.
2: Atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Andic. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare.
3: Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la. Això ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora de la terapeuta, que va afegir que Jonathan Andic, que ho va fer saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir a presenciar l'exercici.
1: Nou rècord.
4: Del preu de l'habitatge, el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. A Sant Cugat del Vallès, a Sitges o a Barcelona, el preu pot arribar als 5.000 euros. La capital catalana, de fet, un pis de 80 metres quadrats que fa 10 anys podia costar 225.000 euros, ara ja en val 368.000.
0: Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, diu que no creu que estiguem davant d'una nova bombolla immobiliària.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
1: L'habitatge és una de les principals causes d'empobriment a Catalunya i un dels factors que marca més desigualtat. A quarts de 10 en parlarem també amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Paral·lel 41.
2: És el nom de la plataforma que ha presentat l'exconsellera d'Acció Exterior i regidora de Junts a Barcelona, Victòria Alsina, té per objectiu promoure el relleu generacional en els lideratges del catalanisme polític i construir una agenda amb voluntat d'incidència pública.
6: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual. I a partir d'aquí, elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
3: A l'acte de presentació de la Fundació Paral·lel 41, aquest dijous a la nit, s'hi ha deixat veure l'expresident Jordi Pujol.
1: Un desgavell.
4: La traducció del català al castellà durant el judici contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol. El govern espanyol admet que és inacceptable i que prendrà mesures.
1: Maria Costa.
7: A l'interrogatori del primer testimoni,
8: si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
9: Pot tornar a repetir la pregunta?
8: Sí. Si ell va participar...
9: Podria volver a repetir, per favor?
7: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
10: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
11: No és això.
10: No sento bé.
7: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de coses que sovint no funcionen, nou contratemps.
0: A Rodalies, per l'aparició de dos petits esvorancs sota les vies del barri de Vallbona, Barcelona, els va provocar la pluja de dimecres i ahir es va trigar força estona a reparar-los.
2: Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda.
1: Alertes menys estridents.
3: El periódico explica que la Generalitat ha demanat al Ministeri canviar el sistema d'alertes que rebem al telèfon en cas de fenòmens meteorològics extrems. Es tracta de tenir diverses opcions, amb alguns avisos que tinguin alarmes no tan estridents quan el perill no sigui molt gran o molt imminent.
4: D'aquesta manera no es perdria l'efecte de crida a l'atenció quan la situació ho requereixi. Després de l'enviament de les alertes aquest dimecres, el diari, en aquesta informació, apunta que la Conselleria encara hi ha dubtes de com i quan s'han d'enviar aquests avisos i que en alguns casos aquesta setmana potser no estava del tot justificat o es van enviar tard.
1: I setmana del llibre en català.
0: Avui arrenca i ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys i hi haurà trobades amb prescriptors literaris, podcast en directe i els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
1: Això el dia en què Shakira també arrenca Residència Europea i avui també en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat sense porter.
12: El Barça es planteja fer un canvi a la portaria el partit contra el Sevilla perquè no vol córrer riscos amb Joan Garcia. Eric Garcia diu que confien en Chesna.
13: Tots sabem que el Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell, vam arribar a la semifinal del Champions.
12: De la salut del porter també en depèn la convocatòria d'avui amb Espanya pels 4 partits de la Nations League. L'Espanyol rep l'Elx a partir de les 9.
1: D'aquí un minut serà un quart de vuit del matí. Connectem ara amb

0: al quiosc.
1: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en les notícies que ens arriben des del Parlament Europeu, d'una banda sobre Canadà i de l'altra sobre la crisi de Ceuta. El País explica l'aliança del Canadà amb la Unió Europea, també ho fan portada el diari Ara, mentre que el periòdico explica que l'Eurocambra ha aprovat dividida una moció sobre Ceuta i el Mundo doncs posa l'accent en el fet que el Parlament acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. L'altre tema del dia és el que treu La Vanguardia en portada i titula "Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare." El País avui també explica que la vacunació infantil va caient arreu d'Europa arran d'un estudi internacional publicat a la revista The Lancet que analitza l'evolució de les 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
3: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Navarcles, 17 a Vilafranca del Penedès i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
8: Retencions a la B20 a Cornellà per un accident que talla un carril en sentit sud. Problemes també a la 2 a Sant Boi i a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord i per la Ronda del Litoral.
7: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus.
9: La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià a partir del gener.
7: Oriol Pujador.
10: Després de Sarrià, el servei s'incorporarà a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collbonis, alcalde de Barcelona.
11: Serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
10: El balanç del pla estiu a Barcelona mostra un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda del 24% en el nombre de furts. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Gràcies, Oriol. Més notícies. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
12: Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 a Barcelona.
7: Precisament a Barcelona ha mort Pilar Malla, va ser la primera síndica de greuges de Barcelona. Va mort als 95 anys.
9: Va ocupar el càrrec entre el 2004 i el 2010, després de ser nomenada per l'aleshores alcalde Joan Clos. Abans havia dirigit Càritas Diocesana de Barcelona, on també va desenvolupar una destacada tasca social.
12: La sindicatura ha destacat que Malla va posar els primers fonaments de la institució i va defensar el dret dels ciutadans a ser escoltats i rebre respostes de l'administració.
7: I el Vallès Patrimoni fa retirar la peanya instal·lada sense permís a l'església de Santa Maria de Llerona.
9: Es posa fi a 4 anys de queixes dels feligresos i és que l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni denega la modificació del pati adjacent.
7: Ara cultura. Avui en Epicentre a Vic, al mercat de música viva d'una banda, Nacho Vegas.
13: ¿Qué voy a hacer? He de pensar. L'encercenado la bebida.
7: Que presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi.
14: No passa res, un dia o diu més, un dia o diu només per fer. No passa res.
7: També Mama Duixa.
15: Pillar-me de tu.
7: Ilia Kali. Tots tres protagonitzaran els concerts. Avui a Vic serà a la plaça Major. Passen ara 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
17: El 15 de novembre del 1937.
16: I el número de la sort, el...
17: 7.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
0: 11. Ben jugat.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
18: Sí! Que m'ha tocat, tia!
15: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
19: No, no, no, no, no, no, no.
15: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Els sons del matí.
21: Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona, i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
22: Jo estaré en el meu espai polític.
23: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
24: Sí, era un tractament que havia ideat la seva terapeuta. Consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava.
25: Podria volver a repetir, por favor.
26: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
23: Ara són les 7 i 20, aquests són els sons del matí, i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, líder.
27: Cap d'un partit polític, d'una associació, també cap d'una classificació, com de la Lliga o d'un sector com l'econòmic. En aquest cas ens referim als líders polítics, Sánchez, Feijóo i Abascal, que com a líders visiten aquest cap de setmana Catalunya.
23: Traduir.
27: Escriure o dir en una llengua allò que ha estat escrit o dit en una altra. Els errors de les intèrprets del judici Roger Espanyol han obligat els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Ja diuen allò de traductore traditore, però tant...
23: Barranc.
27: Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra, especialment en materials fàcils d'erosionar. D'aquí, per exemple, en deriva el barranquisme o descens de barrancs. El que no sabíem és que hi ha una teràpia que consisteix a simular que tires un familiar per un barranc i que Jonathan Andic s'hi hauria interessat, segons llegim a La Vanguardia, per al fill del fundador de Mango. No sembla que la cosa vagi pel bon camí.
23: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 2.800 euros.
26: És el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. És un nou rècord. En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
23: 60%.
26: Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer ha aconseguit eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% dels tumors en ratolins. És un estudi fet per Vall d'Hebron, Institut de Recerca, que podria ser una opció per un tipus de tumor amb baixa supervivència.
23: I 467 euros.
26: És el que costa omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres. Són 179 euros més que el febrer. El preu ha pujat un 62%. Des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions.
23: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una carpa blanca de grans dimensions. Està oberta pels costats i està tota buida.
28: Sí, és la carpa del moll de Ponent del Port de Ceuta, on es preveu acollir fins a 1 miler d'immigrants. La veiem avui en alguns diaris després que finalment la justícia hagi autoritzat aquest campament. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat la mesura cautelar aduint problemes de seguretat.
23: A la segona imatge hi veig l'edifici de la seu històrica de la Universitat de Barcelona, al centre de la ciutat, a la Gran Via. S'hi veu la torre amb el rellotge i s'hi veu poc moviment.
28: És la imatge que ha triat el periòdico per explicar que la Universitat de Barcelona desembarca a la Xina amb tres màsters científics, en concret d'enginyeria ambiental, de microbiologia avançada i de química analítica. Els programes amb més de 50 places arrencaran el curs 27-28 al campus de Weihai. La idea és ampliar l'oferta els pròxims anys.
23: I la tercera imatge ens l'envia, en aquest cas, a Estrasburg, al Parlament Europeu. Hi veig eurodiputats vestits amb americana, però al mig hi ha una dona que duu una samarreta de la selecció canadenca d'hoquei gel. Corresponsal a Brussel·les i a Estrasburg, Bruno Fortea. Qui és aquesta dona?
29: Doncs no és cap esportista, Ricard. També és eurodiputada. És la líder dels Verds a l'Eurocambra, Terry Reinke. Es va posar aquesta samarreta per rebre ahir el primer ministre canadenc com un gest de complicitat, ara que el seu govern vol negociar una nova aliança amb la Unió Europea. Tots dos van saludar-se i entre rialles van fer-se una foto. Al Canadà, l'hoquei gel és tot un esport nacional.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
23: I avui a la cara B del temps parlem de la previsió meteorològica més transcendental de la història. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem fet previsions molt interessants, però no crec que passin a la història, ni que ens dediquin una pel·lícula com la que avui s'estrena a les cartelleres. Estic parlant de Tiempo de Victoria, una pel·lícula que relata les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia, amb el meteoròleg britànic James Stack com a figura central. Recordem que ens situem al juny del 44, Segona Guerra Mundial, i que s'havia de decidir en quin moment es faria el desembarcament de 150.000 soldats per mar i aire, i tot això en funció d'una previsió meteorològica. I recordem també que en aquella època no hi havia ni satèl·lits, ni radars, ni models meteorològics, simplement uns mapes del temps dibuixats a mà, traçats a partir de dades d'observatoris manuals i d'alguns vaixells, i amb una mica de sort podien arribar a llançar algun globus sonda per saber la temperatura a les capes mitjanes de l'atmosfera. Les eines de llavors eren molt rudimentàries, però l'objectiu final de les previsions han estat sempre els mateixos: salvar vides humanes. Tothom sap com ho intentem fer avui en dia, però la pel·lícula El Tiempo de Victoria ens expliquen com ho van fer fa 82 anys.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dijous l'Enigmàrius feia esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. I la resposta era Segoviar. Segoviar és esquilar la llana de la cua i les anques de les ovelles per facilitar-ne la còpula. I a Segòvia hi ha un conegudíssim aqueducte romà. Acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
23: Atenció a aquest titular que circula. Un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Diu la notícia que l'home va ser aturat per la policia perquè el van veure fent maniobres estranyes amb el cotxe. Un cop parat, el conductor es va sotmetre al control d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa màxima permesa. Davant d'aquesta situació, l'home va dir als agents que ell no havia begut i que segurament donava positiu per culpa del vinagre del gaspatxo. L'home, a més, en diu la notícia, conduïa sense el cinturó de seguretat cordat i manipulant el telèfon mòbil amb les mans. El conductor s'enfronta ara a una possible pena de presó de 3 a 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'un a 4 anys.
23: I això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gaspatxo és una notícia real. Ha passat a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La mateixa policia local d'aquesta localitat ha explicat a X aquest cas i l'il·lustra amb una vinyeta on veiem un home amb el nas i les galtes vermelles i la mirada perduda, bufant en el control d'alcoholèmia i sostenint una ampolla de gaspatxo en una mà.
23: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
23: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
10: Avui serà un bon dia perquè un home entrarà en una biblioteca ofuscat per un problema que d'aquí un any no recordarà, però que ara i aquí el travessa i li enfosqueix el món. De cop, a l'altra banda de la taula antiga, dues estudiants intentaran reprimir el meravellós espiral d'un atac de riure. No ho aconseguiran. L'home ofuscat, enfosquit i enrabiat lluitarà amb totes les seves forces per no saltar a la llum, per no ser absorbit per la simple i fulminant alegria d'existir. Però per sort, tampoc ho aconseguirà.

0: Són 7:45. I avui és divendres, 18 de setembre. Ens despertem amb 12 graus al Santuari de Caral, 20 graus a Castelló d'Empúries i 13 a la Granadella, el dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port i que ha rebut el vistiplau de la justícia.
3: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militars s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges on fa un mes i mig que hi dormen centenars d'immigrants.
2: De Ceuta se'n parlarà molt a Catalunya aquest cap de setmana. Tenim desembarcament de líders espanyols. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo vindran diumenge. Avui ho farà Santiago Abascal, que ahir ja va ser a Lleida.
3: Novetats també el cas Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar.
2: Ho explica avui La Vanguardia. El tractament el va preparar la terapeuta per un altre pacient que sentia odi per la seva mare. Es tractava de recrear una situació perquè s'adonés que era capaç d'empènyer-la.
3: El govern de Madrid admet ara per primer cop que l'àtic de luxe comprat per més de 6 milions podria servir ocasionalment com allotjament per les autoritats.
2: I Shakira comença avui a Madrid la seva residència europea. Ha construït un estadi 8 pavellons per fer-hi 12 concerts en les properes 6 setmanes.
4: En esports, el Barça no vol córrer riscos amb Joan García, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla, l'Espanyol rep avui el CUE de primera a l'Elx a partir de les 9 i el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: I pel que fa al temps, tenim les últimes tempestes que resisteixen a marxar. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, estan situades davant de Barcelona i del Maresme i durant el matí podrien arribar a tocar el litoral de manera molt puntual. A la resta, els núvols aniran marxant, excepte al nord-est, on encara podrien tenir algun ruixat de tarda a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui, després dels problemes d'ahir, amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Els trens avui circulen sobre el previst, de moment, a l'R2, R2 Nord i R11, malgrat que ahir aquestes línies van estar tallades durant 7 hores per dos esvorancs. Pel que fa a la resta de la xarxa de Rodalies, hi ha, com és habitual, alguns retards, com per exemple el de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per un problema en la senyalització entre Calaf i Manresa. A l'R15, el tren que va de Reus a Barcelona va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera no funciona per una avaria i hi ha servei per carretera.
0: I a les carreteres, un accident complica ara mateix el trànsit a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
7: L'accident talla un carril de sortida de Barcelona i hi ha cua fins a Esplugues. A més, hi ha retencions a la 2 a Sant Boi per un altre accident, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a la C58 a Sant Quirze i Montcada.
0: I ara fem un cop d'ull també a la premsa. Les portades, Marc Jurado.
8: Bon dia. Centrada sobretot, Ricard, en l'Eurocambra, en una doble vessant, al Canadà i la crisi de Ceuta. Per exemple, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu, llegim a La Vanguardia. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i també ho explica El Mundo. Ara bé, l'altre gran tema de portada el trobem a La Vanguardia, ho hem explicat. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica el diari, per una altra persona que tenia mala relació, en aquest cas amb la seva mare.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió reflexionen precisament sobre Ceuta.
9: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus. O pel Mundo, diu, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària. La Vanguardia diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços per resoldre aquesta situació a Ceuta, mentre que El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta del seu equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt aquesta crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola. Per últim, a l'Ara, l'Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta, quanta comèdia. Troba paradoxal que les crítiques als jugadors vinguin dels que defensen que no es pot barrejar política i esport quan es tracta de l'independentisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
1: La Vanguardia publica que l'any 2025 va ser un dels més secs de les darreres tres dècades per als rius de tot el món, segons el nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat de recursos hídrics, que també adverteix d'una disminució contínua de les reserves d'aigua dolça. L'informe apunta que el cicle global de l'aigua és cada cop més erràtic i imprevisible. Els darrers cinc anys s'han reportat inundacions i sequeres sense precedents. Aquesta organització reclama més cooperació internacional per afrontar un problema que no entén de fronteres, atès que el retrocés de glaceres o les alteracions en una conca poden afectar poblacions situades a molts quilòmetres de distància.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Ja a la venda? Bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb Alcom Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
15: Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig d'avui, repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina sèrie arrasa la Xina?
2: Una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol de Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia. No té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
0: On fan el millor pa de tot l'estat?
3: Doncs a Murcia, el Fort Joaquín, que s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet al Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana d'Osca i el forn Roiser de Coristanco, a la Corunya. De Barcelona hi ha 7 establiments i de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
0: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la Festa del Cel de Salou aquest cap de setmana?
2: Que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim el mes que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
0: I què dona valor?
3: Els carrils bici i les estacions de bicing revaloritzen els pisos de l'entorn fins a un 3,5%. Així ho recull una investigació de l'Institut d'Economia de Barcelona que analitza l'impacte econòmic a l'Eixample i que publica El País. Tot i que és poc significatiu, destaquen que en els pisos de propietat el pis puja més si està pròxim d'una estació de bicing. En canvi, en el de lloguer valora més la presència de carrils que d'estacions.
0: I polèmica amb la geganta gitana.
2: La geganta gitana no es presentarà durant el pregó de les festes de la Barceloneta. L'Associació Gitana de la Barceloneta assegura que ho ha demanat a la Comissió de Festes i que no els ho han permès i que és racisme la solució. Faran un pregó paral·lel, el pregó gitano, a la plaça on hi ha la font de Carmen Amaya. La Comissió de Festes diu que la petició els va arribar per sorpresa i no s'han pogut posar d'acord. Ho llegim a BTV.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincer i Lara García.
16: El Wall Street Journal avança un altre cas de seguretat en intel·ligència artificial. Explica que hi ha pirates informàtics que van utilitzar el model d'Anthropic, que es diu Claude, per entrar als sistemes d'OpenAI. En aquest cas, no és un sistema d'intel·ligència artificial que actua pel seu compte, sense que li ordenin, sinó un equip de recerca de seguretat independent que buscava errors i va utilitzar una intel·ligència artificial per entrar en una altra. La notícia, diu el diari, el Wall Street Journal, és que això ha exposat els riscos. La premsa britànica continua abordant el llibre del germà de Lady Di. El Times cita un altre fragment del llibre, de les memòries, en què el germà diu que l'actual rei, llavors príncep de Gales, el va trucar després de la mort de Diana i que semblava eufòric, textualment, com si hagués guanyat la loteria. El Daily Mail avança un altre punt del llibre. La reina Elisabet II va proposar tornar-li a Lady Di els seus títols reials literalment el dia del seu funeral. A Alemanya, diumenge hi ha eleccions a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. A Mecklenburg, sobretot, l'extrema dreta encapçala els sondejos per davant de la socialdemòcrata Manuela Schweizig, que és la ministra presidenta de l'Estat. El Süddeutsche Zeitung es centra avui en ella, diu que el lema final de la campanya ha estat la dona contra l'extrema dreta.
3: Aquests últims dies hem vist com el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units han apujat els tipus d'interès i ara ho ha fet també el Banc del Japó. Cinco Días explica que l'autoritat monetària nipona ha pujat el tipus del ien un quart de punt, fins a l'1,25, al nivell més alt en 31 anys. Ho fan davant del creixement del risc d'inflació. Parlant de bancs, el Santander farà un expedient de regulació d'ocupació en dues filials tecnològiques. Ho llegim a l'Economista i Expansió. De moment, l'entitat no ha comunicat els motius d'aquesta decisió, ni tampoc el nombre de treballadors que es veuran afectats. I l'Economia, perdoneu, que fa dies que publica inversions d'AEN als aeroports, avui explica que l'aeroport de la Prat tindrà noves xarxes i més wifi. La companyia que presideix Maurici Lucena busca una empresa que dissenyi les noves infraestructures de comunicacions, decideixi com es connectaran amb les xarxes que ja existeixen i en supervisi la instal·lació.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la preocupació que hi ha al Barça per la lesió de Joan García.
4: Joan García, que està tocat.

Amb Joan García, el Barça està bé, està millor, està segur, però la incògnita passa ara mateix per si s'ha de fer un relleu a la porteria. El Mundo Deportivo afegeix que està descartada una lesió greu, però que el jugador ja arrossegava molèsties abans del partit contra el Racing i descansar és ara mateix el més recomanable. L'Esport va una mica més lluny, dona a Szczęsny com a titular i avisa que Hansi Flick no tremola i confia en Tech pel seu compromís, la seva feina al vestidor del Barça, un Szczęsny, això sí, que genera dubtes, molts dubtes, entre els aficionats per la seva última errada contra el Racing.

0: punt en el debat de la porteria del Barça. Albert Masol a l'Esport dona, irònicament, una pilota de platja per Mbappé. No guanya títols pel paperot que fa amb Ceuta i per la seva actitud poc esportiva animant els companys a marxar del camp quan li donaven al Barça el títol de la Supercopa. El País alerta que el Barça necessita aprovar demà a l'Assemblea un crèdit de 500 milions.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per matisar-ho i recordar els oients, no som ràdio, som Catalunya Ràdio, però atenció, perquè cobra la pensió de la seva mare morta durant 22 anys i al·lega no haver-se adonat.
3: Sí, l'home ha declarat a l'Audiència de Granada i ha al·legat no haver rebut cap notificació per part de la Seguretat Social i que, per tant, no n'era conscient. Se li imputa apropiar-se de més de 210.000 euros. Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte continuat de frau i una multa de 350.000 euros. També una indemnització per la Seguretat Social de 168.000 euros. Ho hem llegit a Andalusia Informacions.
1: Sembla la fitxa policial de Jennifer López, però no. És un lladre, és una lladra en aquest cas, que s'ha fet viral per la semblança amb la cantant.
4: Sí, es diu Sairena Enquest, té 35 anys i va ser arrestada a l'agost després de ser acusada d'un robatori a Monticello, a Minnesota. 20 Minutos publica la fotografia de la fitxa policial i el cert és que és clavada a J-Lo. La imatge ha provocat moltíssims comentaris. De fet, alguns usuaris han animat a López a fer-se una prova d'ADN.
1: I Julio Iglesias Jr. recorda els concerts del seu pare. Diu, ens treia sempre a l'escenari a recollir els sostenidors que li tiraven.
3: Ho va explicar ahir a l'Hormiguero i ho recull avui el diari Marca. Ells eren els encarregats d'agafar els sostenidors que les fans tiraven a l'escenari després dels concerts del seu pare. I també ha explicat que quan era petit les mares dels seus amics sempre li preguntaven si el seu pare l'aniria a buscar algun dia a l'escola.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Comencem felicitant el presentador de Telemarc Giró, que avui fa 42 anys, també 52, també fa anys l'actriu Pilar Lopetegui. No, està bé, està bé, sí, estarà content.
1: Bueno, qui fa anys avui és Elena García Melero, que ho vas dir ahir.
4: Demà fa anys.
1: Demà, imagina't. Ho vas dir ahir, que era...
4: Ahir la tarda rebo un missatge de la Melero i em diu gràcies per inundar-me el WhatsApp.
3: Però és demà passat.
4: És demà passat, però em vaig disculpar. No, és demà.
3: Però ahir,
4: és igual. Avui també faig l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes.
1: No sé qui és.
4: Sí, home, sí, i acabem felicitant l'actriu Jada Pinkett Smith, que avui divendres en fa 55.
1: Que és Sant Oral.
4: Avui és Sant Ferriol.
1: Ara ve Sant Ferriol.
4: Sant Ariadna. I un petonet per la Melero. T'estimo, Melero.
1: Per cert, deixeu-me dir que ara mateix el web de l'Enigmarius no funciona. L'app va bé, però la pàgina web no, ho dic perquè no està trucant molts oients preocupats per no, que no poden concursar. A través de l'app sí que podran fer-ho. Ara mateix intentarem arreglar les incidències. I acabem el repàs amb la premsa, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 18 de setembre de 1976, aquell dia es posava a la venda el primer disc dels Segadors, autoritzat a l'Estat espanyol des de la Guerra Civil. L'havia editat la discogràfica Hispavox i era un enregistrament de l'Orfeó Enric Morera, dirigit pel mestre Ricard Macias. El single tenia els Segadors a la cara A i la Sardana de les Monges a la cara B. Ara fa 50 anys, les cartes al director de l'Avui encara parlaven del que havia passat l'11 de setembre, la primera diada després de la mort de Franco. Per primera vegada s'havien vist banderes catalanes als balcons. Ramon Clop deia que per la Mercè encara n'hi hauria d'haver més. I Francesc Comerma explicava com, per la manca d'existències, en algunes cases van agafar tisores i agulles per convertir banderes espanyoles en catalanes. També moltes cartes a l'Avui contra Televisió Espanyola, l'única en aquella època, que va rebaixar a 30.000 els assistents a Sant Boi. Els aconsellaria una visita a la Clínica Barraquer, deia Vicenç Galera. Érem tants com a la Plaza d'Oriente en Franco i allà Televisió Espanyola sempre deia que eren 1 milió.
8: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
9: Catalunya Ràdio.
10: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
11: La veritat és que va sobre rodes.
10: Tan content estàs?
11: Això també.
10: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
12: Citroën.
10: Consulta citroen.es.
13: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a segit.com. Places limitades.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem ara els titulars del dia en dos minuts. A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port.
14: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i Militar s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges, on fa un mes i mig que dormen centenars de migrants. Els migrants hi intenten arribar en massa corrent.
1: I atenció a aquest cap de setmana a Barcelona i a Catalunya, perquè hi arriben Sánchez, Feijóo i Abascal.
15: El primer fer-ho serà aquesta tarda al líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar així motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
1: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
14: Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient, consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
1: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol són un despropòsit.
15: Assegura que prendrà mesures. La intèrpret, que havia de traduir les preguntes als agents de policia, va ser incapaç de fer-ho.
1: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
14: Per evitar comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu després que Trump amenacés de represàlies si el projecte tirava endavant.
1: Shakira comença avui els concerts a Madrid.
15: Farà 12 concerts en la seva residència europea, un recinte immens de 15 hectàrees i que inclou 8 pavellons.
1: I avui també comença, arrenca, la nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
14: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? És hora de fer una ronda de connexions pel país. Des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Molt bon dia.
1: I Girona, Fèlix Martí, bon dia.
19: Bon dia.
1: Comencem a les comarques de Tarragona perquè els Mossos busquen un intern a la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada, Clara.
16: Sí, l'home complia una condemna de 21 anys de la presó de Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Fonts penitenciàries, però, apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. I d'altra banda, ahir a Tarragona, en plena festa major, va tenir lloc una acció reivindicativa. És la coordinadora de barraques de la ciutat que es va instal·lar ahir al vespre al Passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Protestaven perquè el consistori no els ha deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys.
1: I en aquest cas a Lleida, avui el govern presenta noves línies d'ajut per als pagesos afectats pels efectes del canvi climàtic. Estela.
20: Un sector agroalimentari que els últims anys ha hagut de fer front a sequeres, fortes gelades i més pedregades. A les 11, les noves mesures de suport les presentarà el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la d'Economia, Alicia Romero, perquè també parlaran de l'ampliació de les línies de finançament públic per al sector. I ho faran des d'una granja de vedells de Gibanells, al Segrià, que s'ha acollit aquests crèdits. I en l'àmbit cultural tenim la vista posada al Pallars Sobirà, on avui arrenca la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus dedicat als animals i que projectarà fins al 27 de setembre uns 60 curtmetratges seleccionats dels 500 que han rebut de tot el món.
1: I a Barcelona avui serà notícia al món casteller, Marc.
18: Sí, perquè es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura de marcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. No passa res, un dia o diu més, un dia o diu només. La Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, ara el sentim, d'en Pere Albo i el Comboi, també Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
1: I acabem a Girona perquè avui comença la Fira Internacional de Ciclisme, la CIA Otter. Preveu més de 70.000 visitants a la ciutat i els hotels estan plens i ja fan càlculs de l'impacte econòmic que pot representar, Fèlix.
21: Sí, uns càlculs que diuen que es podria arribar als 40 milions d'euros, el doble que l'any passat, i no només per la repercussió en hotels, que, com dius, estan plens, restaurants o comerços, sinó també per la feina que hi ha tot l'any i el volum de negoci que genera 500 marques i presenten novetats. Per tant, aquest cap de setmana, que Girona s'omple de professionals i d'aficionats al ciclisme, això quan ja es prepara també per les fires de Sant Narcís d'aquí un mes. Acaben de fer públic el programa de concerts i actuaran que eren la Oz, els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, el Petit de Calaril o 31 Fam, entre d'altres. Una de les novetats serà un espectacle de drons la nit d'estrena.
1: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
21: Igualment.
17: Bon dia.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui encara tenim alguna tempesta, però som a les portes d'un cap de setmana de sol. Eloi.
17: Bon dia, sí, sol de cara demà dissabte amb algunes restes de núvols, diumenge temps molt estable amb temperatura que s'enfila fins als 30 graus en alguns llocs de l'interior, però avui encara amb aquestes tempestes que comentaves les tenim just davant de Barcelona, sobre el mar, però poden arribar a tocar terra en algun moment durant aquest matí i migdia. Això passaria just al litoral. A la resta, els núvols que tenim ara tendiran a marxar, s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona i de Barcelona. A l'interior podien tenir algun ruixadet aquesta tarda molt puntual, també.
1: I pel que fa al trànsit, la via més complicada és l'AP7, Mireia Sala.
19: Sí, hi ha retencions a Santa Perpètua en sentit Barcelona-Tarragona per una topada. Cua també a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits i a l'entrada a Barcelona per la 2, per la B23 i la C58. També hi ha aturades a la ronda del litoral, sobretot en sentit Llobregat.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
23: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del trànsit de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 41 milions de tones acumulades aquest any. Davant d'aquest escenari, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Dret i Negoci Marítim. Aquest màster ofereix una formació especialitzada perquè els professionals afrontin els reptes jurídics i empresarials vinculats al sector del transport marítim.
23: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
1: Són les 7:55.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
27: Quan tornem de la platja, resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
26: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
25: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: I ara és moment de repassar el preu de les coses. I avui parlem, atenció, Lara, de cinemes.
28: Doncs sí, ens hem fixat en els preus de sales petites, de cinemes locals. Comencem pel cinema de l'Espai Foràtic de Lleida, l'Screenbox. És el cinema més antic de la ciutat i projecten estrenes, però també aposten per pel·lícules d'autor. El preu de l'entrada general és de 6 euros.
29: Durant la setmana, el preu de l'entrada és de 6 euros. I el cap de setmana, de divendres a diumenge i festius, 8. El dia de l'espectadora, només a 4,50. Encara que cada dia de la setmana fan ofertes d'algunes pel·lícules.
28: A Terrassa hi ha el Cinema Catalunya, que és un dels més antics de Catalunya. De fet, té més de 110 anys d'història, Ricard?
1: No, acaba trossos.
28: No és veritat.
1: Home, no, que faig molt.
28: És un cinema
1: públic. M'agrada molt aquest cinema.
28: És preciós, eh?
1: Sí, sí.
28: És molt antic, és un cinema públic. Això els permet posar també doncs, preus més assequibles. L'entrada general costa 6,5 euros entre setmana, 7 euros els caps de setmana. Té només dues sales, és petitet i una programació molt variada.
30: Sí que fem estrenes comercials, però també oferim doncs, cinema d'autor, pel·lícules que toquin temàtiques socials, temàtiques actuals. Intentem potenciar les produccions catalanes, produccions locals.
1: I a més és molt bonic, és veritat que és molt bonic i recomanem anar-hi. Sí, sí.
28: Sí, és fantàstic. I a Barcelona hi trobem el cinema de l'Espai Texas, on l'entrada costa 9 euros i 7,20 pels socis.
31: Els nostres preus s'intenten equiparar al mercat per gaudir de les oportunitats d'estrenar pel·lícules, però al mateix temps també intentem cuidar l'espectador i busquem maneres de fidelitzar el públic, aquell que s'ho treballa i ve regularment a les nostres sales a través de descomptes especials.
28: Tots aquests preus dels cinemes locals contrasten, evidentment, amb els de les grans sales, per exemple, els Movies UB Cinemas, l'entrada costa 9 euros i al Cinesa gairebé 11.
1: I en aquest cas, els impostos. On van a parar els impostos? Avui divendres, atenció, què costa instal·lar gespa artificial en un camp de futbol? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Gavà, l'Ajuntament farà diverses obres de millora al camp de futbol de Can Torelló. S'han de canviar porteries, banquetes, un aspersor de rec i la principal actuació, la gespa artificial. L'última vegada que es va posar nova va ser el 2010, però s'ha desgastat molt. Substituir la gespa s'ha pressupostat amb 144.200 euros.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui s'ha fet viral un noi que va decidir posar-se una gorra, una bandera i una samarreta carlistes i manifestar-se en defensa del poble de Ceuta. Fins aquí, mira. La sorpresa, però, arriba quan li posen un micròfon davant i la criatura queda posseïda per l'esperit del Cid. Molta atenció.
4: Tenemos una ciudad que está ahora mismo sufriendo una auténtica ocupación extranjera que tiene su población calmado como milicianos, que están creando ahí armas caseras y estamos ahí viendo cómo los niños, los ancianos, los vecinos están sufriendo todos los días durante todo un mes. Por eso estamos todos aquí. Por Ceuta. Porque Ceuta es España. Ya siendo España desde el principio. Desde los cartagineses, esa zona ya era parte de esta zona. Siempre lo era. Ceuta siempre fue España. Incluso cuando Portugal era parte de España.
3: Estàs barat, eh? Li ha faltat acabar el discurs dient viva Don Carlos V. A veure, el meu rei té una mica de batibull històric, ha colat un parell de mentidotes, potser no calia que parlés amb aquest to fregant l'infart. És veritat que s'ha de polir una mica, Ricard, però amb un parell de retocs i uns calçotets per sobre les malles, ja tenim la primera versió del Capità Espanya. Si el vols cridar, només cal que projectis al cel la silueta d'un toro d'Osborne i l'esperis al bar. Això sí, fes-ho després de la migdiada, eh, Ricard, que abans no estarà operatiu, ja t'ho dic ara.
1: Així ho farem. Elisenda Pineda, fins ara, que ens veiem,
3: fins ara.
1: Ens veiem a quina hora? A les 11, no? A les 11,
3: d'acord,
1: el dilema.
3: Sí.
1: Vaig allà, Sara Judit Mascó. Fins ara, adéu.
3: Fins ara, adéu, adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquest cap de setmana, Catalunya es convertirà en la capital de la política espanyola. Hi vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. Tres líders polítics, tres agendes i un sol decorat. Catalunya. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Gavà, protagonitzarà la clàssica Festa de la Rosa, la gran trobada anual del socialisme català, i hem de dir que no ha estat un any fàcil pel president del govern espanyol, i el seu entorn espera que diumenge hi hagi aquesta demostració d'unitat interna per obrir el curs polític. El mateix diumenge, Alberto Núñez Feijóo reunirà la seva militància a Badalona. I beneirà, en aquest cas, la nova cúpula del Partit Popular Català amb Alejandro Fernández i Juan Fernández. Un Feijóo que també necessita exhibir unitat després d'anys de desconfiances orgàniques a Catalunya. Però el plat fort se'l reserva Vox. Santiago Abascal torna a Barcelona buscant una vegada més la confrontació. I no és casual. Vox necessita convertir Catalunya en un escenari de batalla política, perquè davant del creixement d'Aliança Catalana, la seva resposta és endurir encara més el discurs i competir per ocupar l'espai més identitari, més nacionalista espanyol i més confrontatiu. Ahir ja va ser a Lleida, i aquesta tarda el líder de Vox vol encapçalar un acte a la plaça de la Concòrdia. Quina ironia, la Concòrdia, perquè l'Ajuntament ja li ha negat el permís per dur a terme aquest acte i diferents grups d'esquerres ja han anunciat contramanifestacions. Però el més significatiu no és només on es fa l'acte, és què busca exactament Vox quan ve a Catalunya. No sembla que l'objectiu sigui explicar com pensa resoldre els problemes del país. L'objectiu és convertir Catalunya en un conflicte, polaritzar, enfrontar i simplificar. Fer de la discrepància una trinxera, i de la trinxera un clic, un titular. I això té una conseqüència. Quan la política necessita permanentment un adversari, els problemes reals passen a un segon pla. Serà, doncs, un cap de setmana on Catalunya tornarà a ser el centre de la política espanyola i tenen poc a veure aquests actes festius de partits que aspiren a governar amb qui converteix la confrontació en la part central de la seva estratègia política. Però sí que comparteixen una inèrcia. Tots tres donen rellevància a Catalunya per un motiu evident. Les últimes eleccions generals es van decidir aquí, a Catalunya. I tot apunta que en les properes també passarà. Però venir a buscar vots no és el mateix que venir a portar idees. Es parlarà de Catalunya, però mirant sempre de reull a Madrid. Sánchez necessita reivindicar el relat de la pacificació. Feijóo necessita tapar forats interns i Abascal necessita la confrontació per mantenir viu el seu espai polític. Si els líders estatals decideixen posar Catalunya a l'agenda, se'ls ha de demanar també gruix polític. Perquè aquest país té urgències estructurals inajornables. Té un sistema de finançament que trontolla, una xarxa de rodalies col·lapsada, una crisi de l'habitatge que és severa, un de cada tres nens en situació de pobresa. Són reptes que no es resolen en mítings, i encara menys convertint la confrontació en l'estratègia política. Tres líders estatals a Catalunya, una anècdota que omplirà titulars i que crea un clima de campanya preelectoral, però que no arregla ni fa desaparèixer els reptes reals del país, ni tampoc la urgència de resoldre'ls.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: A primera hora del matí ha començat el trasllat dels migrants de les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma, tot i que l'operació es fa amb una forta presència policial i militar. El trasllat ha començat caòtic, amb corredisses per la por dels migrants de quedar-se sense lloc.
0: La segona.
2: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desembarquen aquest cap de setmana a Catalunya. En plena crisi de Ceuta i amb les eleccions municipals i generals a l'horitzó, els tres líders polítics espanyols tenen diversos actes. El primer, Abascal, avui a Tarragona.
0: La tercera.
2: Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès i col·laboradora de la seva terapeuta. La teràpia estava pensada per un altre pacient i consistia a comprovar que no es pot empènyer un precipici un familiar que s'odia.
0: la quarta.
2: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha dit des del Parlament Europeu que, de moment, evitarà concretar fins on arribarà aquesta aliança.
0: La cinquena.
2: Avui arrenca la Setmana del Llibre en Català i ho fa sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Un any més es farà el Passeig Lluís Companys de Barcelona i hi haurà trobades amb prescriptors literaris i podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra hi rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Avui també serem en directe a partir de les 10 amb la Unitat Mòbil i Albert Om, al Matí de Catalunya Ràdio. I els esports, Robert Prat?
3: El Barça, que no vol córrer riscos amb Joan Garcia, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera, l'Elx, a partir de les 9. I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: Pel que fa al temps, avui encara estem pendents d'alguna tempesta. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. N'hi ha una ara mateix que descarrega davant la costa de Barcelona. En podem tenir alguna altra molt puntual aquest matí al litoral de Barcelona i al nord de la Costa Daurada. A la tarda, núvols i petits ruixats al nord-est, però amb previsió de més sol, especialment de cara al cap de setmana.
0: I pel que fa al trànsit, tenim també les retencions habituals d'aquesta hora per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
5: Retencions a l'entrada de Barcelona per la 2 a Cornellà, per la B23 a Sant Feliu i Esplugues i per la C58 a Sant Quirze i a Montcada. També hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits.
0: Tot això el dia en què parlarem d'immigració. La immigració ja no és una qüestió lateral de la política catalana, l'habitatge continua sent la principal preocupació, segons el CEO, però la immigració sí que s'ha convertit en un dels eixos diferencials electorals. Avui, a partir de les 9, entrevistem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
1: Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en Català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La Setmana del Llibre en Català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i set. Avui comença un cap de setmana on es notarà d'una manera especialment intensa aquest ambient preelectoral. Ho dèiem ara, tindrem un desembarcament dels principals líders espanyols a Catalunya. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran diversos actes a partir d'avui mateix. No coincidiran en cap ciutat, però les visites també revelen la rellevància que Catalunya tindrà en aquestes properes eleccions generals. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
0: Comencem, si et sembla, pel president espanyol, Pedro Sánchez, que participarà en aquesta festa de la Rosa quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi de Ceuta.
12: Sí, és que, com deies, ja se sent aquest flaire de precampanya, i aquest cap de setmana és una mostra ben clara. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Gavà, al costat de Salvador Illa, la tradicional festa de la Rosa del PSC, on és habitual la presència de Pedro Sánchez. La Moncloa sap el paper determinant que va tenir Catalunya a les eleccions del 23. Mira amb lupa els moviments en aquest territori dels pocs a més on hi té un govern amic. I amb Ceuta sobre la taula, Sánchez lluirà contrast entre la posició de la Generalitat i les comunitats del PP, a qui acusa de posar pals a les rodes. Ho farà després que Salvador Illa hagi ofert la solidaritat de Catalunya per acollir migrants menors sempre que hi hagi una distribució justa.
0: Això d'una banda, de l'altra, Alberto Núñez Feijóo té un acte diumenge a Badalona i Santiago Abascal ja ha començat a desfilar per Catalunya amb els seus habituals discursos contra la immigració.
12: Sí, el líder del PP també serà com Sánchez diumenge. A Catalunya, pocs quilòmetres, Feijóo estarà acompanyat del PP català, de l'alcalde Albiol, amb la immigració i Ceuta sobre la taula. Un filó electoral que el PP estira per desgastar encara més el PSOE

0: Moncloa. El problema és que un cop al poder sovint ho obliden. Entre el 2015 i el 2023, l'Estat només ha executat de mitjana el 55% de la inversió pressupostada a Catalunya. I això es paga, per exemple, en unes rodalies que col·lapsen quan cauen quatre gotes. El vot català és car, el compromís amb Catalunya també ho hauria de ser.
1: I encara en aquest ambient preelectoral, l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun un encapçal i una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
2: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
1: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article al diari Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura textualment podria formar part perfectament d'una llista del PSC. I si començàvem també parlant del desembarcament, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas, a Ceuta.
3: Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Sigo president.
1: Florentino Pérez anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar la polèmica de les samarretes. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. El president del Real Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest mateix matí. En aquesta delegació també hi ha Emilio Butragueño i Pirri. Pirri és president d'honor del Madrid i és nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, que no és d'ara, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
5: Antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición...
4: Així justificava no Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu, per ser oficial, que fa temps que prepara aquesta visita a Ceuta, que no és d'ara, però coincideix amb aquesta tempesta del cas que no només ha estat mediàtica.
6: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
7: Tú estás jugando en un equipo español... Y aquí ha habido una invasión ilegal.
8: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no.
4: La tempesta ha estat mediàtica, evidentment, però també ha estat, també ha estat política. L'última que sentien, de fet, era Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
1: Doncs parlant de Ceuta, és notícia també d'aquest mateix matí, ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
4: Sí, hi ha policies, guàrdies civils i militars que són des de fa estona a la platja de Benítez per traslladar aquests migrants al campament provisional que el govern espanyol instal·larà al port de Ceuta. Hi ha un cert enrenou a la zona, però en principi el trasllat es fa com està previst, o com a mínim això diuen des de fonts oficials. Recordem que l'Audiència Nacional va denegar ahir la suspensió temporal del campament de migrants al port, com havia demanat un sindicat policial. Per tant, el govern de Pedro Sánchez pot continuar amb els seus plans, que passen per traslladar en aquest recinte, al port de Ceuta, aproximadament uns 1.800 migrants que continuen acampats a les platges de la ciutat autònoma.
1: Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, ens explica que considera, pel que està passant ara mateix, que no hi ha prou espai per la gent que estan traslladant.
9: Sí, nos hemos levantado con la noticia de que están desalojando la playa. Hemos visto imágenes en que todos han salido a la carrera hacia el puerto, que es donde nos van a alojar, pero que no creemos que haya suficiente espacio para todas las personas del trampolín. Hasta hace poco la Cruz Roja creo que estaba repartiendo entre 4.500 y cerca de 5.000 comidas.
1: I això després també que la crisi de Ceuta dividís, recordem, el Parlament Europeu.
4: Sí, la Cambra finalment ha aprovat una resolució promoguda pel Partit Popular que parla d'invasió, textualment, assenyala el Marroc i demana a Rabat que assumeixi responsabilitats. Aquest text s'ha aprovat amb el suport de la dreta i l'extrema dreta. Els eurodiputats també han aprovat una esmena, impulsada en aquest cas per Vox, que reclama mecanismes que permetin la suspensió dels fons europeus en cas de, textualment, falta de cooperació en crisis com aquesta.
1: Avui en parlem d'aquesta crisi i també del procés de traslladar també els migrants que segueixen a Ceuta. Ho farem amb el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Abans és un quart de 9 del matí i una altra previsió també del dia. Avui hi ha reunió dels ministres de Finances de la zona de l'euro. La trobada està convocada per abordar les perspectives per l'economia, molt especialment els efectes de la pujada del preu del petroli per l'escalada de les tensions a l'Orient Mitjà. I parlant de tensions, la trobada arriba també després que el Canadà hagi acceptat formar una nova aliança amb la Unió Europea. Tot i això, evita

0: comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ja ha fet aquest pas en un discurs al Parlament Europeu. A Estrasburg, Bruno Forteo.
1: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
2: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que Donald Trump també ha amenaçat Europa amb forts aranzels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. Tot i això, hi ha matisos també entre la proposta de Von der Leyen i el que està disposat al Canadà, Freddy.
3: Sí, la presidenta de la comissió plantejava, ho deia ara el Bruno, que el Canadà fos un país associat del club comunitari. Hi ha una cosa important, que és que això tècnicament no existeix encara. Els tractats de la Unió Europea no preveuen l'estatus de membre associat del club, tot i que és veritat que sí que s'han plantejat versions d'una mena d'associació. De les més recents va ser quan Alemanya va suggerir que Ucraïna fos membre associat de la Unió, però en aquest cas era com a fase intermèdia en el seu camí cap a l'adhesió. Allò no va prosperar, i alguns governs europeus ja han alertat que amb Canadà tampoc no prosperarà i que això necessita sí o sí el permís i el consens dels governs d'Europa. El que sí que pot ser és establir més cooperació amb coses concretes. Carney va proposar, per exemple, que els estudiants d'Erasmus doncs, no només puguin anar per la Unió Europea, sinó que també puguin anar al Canadà. Però en això recordo una altra cosa important. El Canadà i la Unió Europea ja tenen un acord comercial, un acord de fa més d'una dècada, que encara a data d'avui, més de 10 anys després, molts països de la Unió no han ratificat.
0: Sobretot plegat, comentari que afegim ara del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
4: Oh, paradoxa. El millor líder d'Europa és un canadenc, exbanquer central del Regne Unit. Mark Carney va donar ahir un discurs esplèndid a Estrasburg. El dia abans l'havia donat Ursula von der Leyen amb una bateria d'anuncis, d'acrònims impossibles, de coses que ja existeixen, de coses que mai existiran i de coses que no haurien d'existir, com la suspensió dels procediments legals en cas de crisi com la de Ceuta. Von der Leyen va dir que les paraules són importants, però els fets valen més. Carney va dir que s'ha de lluitar per les idees. Els valors no es defensen sols. Aquesta és una cita de Goethe. La de von der Leyen és una cita d'un extremista israelià. Oh, paradoxa.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
5: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Ara fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Eloi.
6: Comencem pel temps, perquè ara mateix tenim una tempesta just a la costa de Barcelona. Se'n pot formar alguna altra durant el matí i migdia al litoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens extremadament puntuals, però sí que poden descarregar amb intensitat. I a la tarda els núvols aniran marxant, però sí que quedaran restes de nuvolades al nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixet a l'interior, poca cosa, a l'espera que el cap de setmana faci molt més sol, especialment diumenge, amb una temperatura clarament més alta.
7: Pel que fa al trànsit, encara queden retencions a l'entrada a Barcelona per la B23 a Sant Feliu, la 2 a Cornellà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada. A la ronda de dalt també hi ha un tram de cua a Cornellà en els dos sentits i la ronda del litoral també va molt carregada de Sant Adrià a Cantunis.
8: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
9: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
12: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans. Catalunya
13: Ràdio. Pedro Sánchez participa diumenge a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona. Santiago Abascal ahir ja va actuar a Lleida.
14: Jo estaré en el meu espai polític.
0: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
15: Podria volver a repetir.
16: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 18 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
18: Bon dia.
0: I el dia, atenció, perquè ens porta novetats del cas Andic.
16: La Vanguardia explica que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare, i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la.
0: I així ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora també de la terapeuta.
16: Sí, la dona va afegir que Jonathan Andic ho va saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir presenciar l'exercici. Mentrestant, el periòdic ha apuntat que la jutgessa del cas ha ampliat a un any l'anàlisi del telèfon del fundador de Mango.
0: I encara als tribunals. Allau de crítiques pels problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol, que va perdre un ull per una acció de la policia. Hi havia un intèrpret per traduir les preguntes als agents que declaraven, però no se'n va sortir. Maria Costa.
16: A l'interrogatori del primer testimoni...
19: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
15: Pot tornar a repetir la pregunta?
19: Sí. Si ell va participar...
15: Perdó, podria volver a repetir, por favor?
16: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
20: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
21: No és això.
20: És que no sento bé.
16: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Demanen a la justícia la reobertura del cas de Gustau Muñoz, el jove mort abans de la policia durant la manifestació de la Diada del 78 i que acaba de ser reconegut com a víctima de la transició.
16: La família de Muñoz ja ha demanat formalment la reobertura de la investigació al mateix jutjat que el va arxivar provisionalment el 1983. La representació legal dels familiars, a càrrec de l'advocat Benet Salellas, considera la mort un crim de lesa humanitat, que, per tant, no pot prescriure. Demana la citació de dos policies com a investigats pels fets i de diversos testimonis que sí que han declarat davant la justícia argentina i han aportat informació rellevant.
22: Hi ha un bloqueig total per part de l'estat espanyol a l'hora de facilitar informació i col·laboració amb la justícia argentina. Nosaltres el que volem és reobrir aquest període de història d'Espanya que s'ha de tocar. S'ha de tocar i s'ha d'ordenar, s'ha d'assenyalar els responsables i s'ha de fer que la gent pagui pels seus crims.
16: Qui sentíem era Marc Muñoz, germà de la víctima, denunciant els obstacles que fins ara ha posat l'estat espanyol.
0: I a Madrid encara cueja el cas de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. Ara el seu govern ha donat una nova versió del pis que va comprar per 6 milions d'euros. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia de nou.
23: Bon dia, sí, se li està fent vol el tema de l'àtic. Ahir per primer cop va reconèixer que el volien per residència ocasional.
24: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
23: Ho deia el conseller de Presidència en una compareixença única per la polèmica de l'àtic. Una versió que fins ara negaven. Havien dit que era per oficines, mentre feien obres a la seu de la Puerta del Sol. Les obres ni s'han licitat i la normativa municipal només permet viure i no treballar en aquest pis. Un pis comprat d'amagades per 6,3 milions i que arran de la polèmica, el govern d'Ayuso ha donat l'ordre de treure-se'l de sobre. S'han fet públics els resultats de la subhasta i ningú ha fet cap oferta de compra per l'àtic.
0: I tot això... Avui, el servei de Rodalies va com sempre. S'ha acabat el tall de més de 7 hores de les línies R2 i R11 arran dels dos forats que van sortir sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona. Roger Santaló.
1: El punt és a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver al juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Els tècnics de DIF van reparar els forats i el servei es va recuperar a les 5 de la tarda tocades. La situació va provocar molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11 de Rodalies, sobretot per les esperes a l'hora d'agafar un dels autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: Les tempestes també van provocar problemes a la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dia més parlem també de robatoris de coure, ara per dir que han detingut un jove que hi hauria participat. N'hi atribueixen 6 en només 10 dies.
18: Els robatoris han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos i la seguretat privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna a la xarxa ferroviària.
0: Rodalies és una de les principals preocupacions dels catalans. Segons diverses enquestes, la primera, però, continua sent l'habitatge i no fa pinta que hagi de canviar. El preu, atenció, perquè ha marcat un nou rècord.
18: El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
21: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
18: Així ho deia a Catalunya Ràdio la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén. Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%.
0: Vuit i 27 i aquest cap de setmana hi ha eleccions regionals a Alemanya. En concret, a Mecklenburg-Pomerània, perdoneu, occidental, i a la ciutat també estatal de Berlín. L'extrema dreta va per davant d'alguns sondejos, però amb poca diferència. Berlín, Jordi Regàs.
25: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i, en el cas de Mecklenburg, la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
26: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
25: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també voten a Rússia. Són eleccions per escollir el nou Parlament, que no són unes eleccions lliures ni transparents. Per tant, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Moscou, Cristina Solias.
27: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
28: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
27: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció al que està passant també a París, perquè el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits.
29: I els candidats presidencials, tots a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron vol involucrar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat i energia.
0: I a Gaza està a punt de començar el curs escolar.
29: La Franja s'hi prepara com pot després de 3 anys de guerra. A les últimes hores, el ministre de Defensa israelià ha ofert a Turquia l'oportunitat d'acollir membres de Hamas. Això enmig de les creixents tensions entre Turquia i Israel.
0: I sobre Palestina, Ed Sheeran actua demà a Filadèlfia i encara no sap si tindrà taloners. Bad habits lead to late nights and alone.
30: Conversations with a stranger.
4: deixat la gira després de la decisió de prescindir del raper Macklemore, un dels teloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix raper, el veto procedia del multibilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un d'aquests concerts. Doncs bé, sobre això, ara el multimilionari ha explicat que Xira li ha demanat que doni 2 milions de dòlars a l'ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. No ha precisat si ha acceptat.
0: Tot això avui que Shakira comença la seva residència europea a Madrid. Aquest vespre fa el primer dels 12 concerts que té previstos. És una residència, recordem, amb més pur estil americà i que paralitza un barri sencer de la ciutat. Madrid, Paula Brujats.
5: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió. Obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
6: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
5: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que, en lloc de Barcelona, Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
0: Avui a darrer, a partir de 3:15, al matí de Catalunya Ràdio, amb Lorena Montón, periodista musical especialitzada en el fenomen fan. I alerta ara amb això. Les taxes de vacunació infantil a Espanya registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
7: Un estudi internacional publicat a The Lancet analitza l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països d'Europa amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%.
0: Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes.
7: Entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ i el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
0: 8:32, i encara més coses a casa nostra. Atenció, Marc, perquè entitats socials, ambientals i sindicals convoquen una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport.
8: Sí, serà diumenge, Ricard, a les 12 del migdia, al Passeig de Gràcia, amb Aragó, a Barcelona. La protesta coincideix amb el primer pla d'inversions que el govern espanyol va aprovar aquest dimarts i que els convocants veuen reversible. De fet, el seu objectiu és aturar el projecte, tal com ja van aconseguir amb una altra manifestació l'any 2021. Dani Pardo és portaveu de l'associació Aeroport.
9: Aquest és un projecte completament delirant, que vivim un moment de canvi climàtic en una ciutat hipertonal, turistitjada. Els vols són responsables entre el 6 i el 8% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sabem, a més, que hi ha més de la meitat de la població de Catalunya que suposa l'ampliació d'aquest aeroport.
0: I l'exconsellera Victòria Alsina presenta Paral·lel 41. És una fundació que vol reunir el catalanisme.
8: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona explica l'agenda de país sobre la qual treballaran. Eixos com la immigració, la mobilitat, l'emancipació dels joves, la retenció de talent i d'altres.
10: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual. I a partir d'aquí, elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
8: Del patronat en formen part el politòleg Sergi Pardos com a vicepresident, persones vinculades a Convergència i les seves joventuts, com Albert Batalla i Martina Bernés, o els juristes Diana Ferrer i Oriol Valentí. Segons Alsina, la fundació és apartidista i vol reunir diferents sensibilitats ideològiques.
0: I avui a Barcelona també arrenca la Setmana del Llibre en Català.
4: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys. Hi haurà trobades amb escriptors literaris, també podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
0: Avui serem a partir de les 10 amb Albert Tom. I també, per cert, que el programa de Catalunya Ràdio Ciutat Maragda es farà en directe demà, des de la Setmana del Llibre en Català, des de la 1 fins a les 2 del migdia. I avui també comença el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
4: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració inauguració en què el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles internacionals que passaran pel festival. Hi ha una trentena de produccions catalanes, dues de les quals en la competició oficial.
0: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
11: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos que plega, ha dit a 3cat.info, definitivament i admet que no ha defugit les polèmiques.
12: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Yo, mientras no tenga un orden judicial, esa película se va a proyectar.
11: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també anem fins a París.
13: Je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
0: On la directora del TNC, Carme Portacelli, ahir va fer història. París, Isabel Galí.
14: Estrenar la temporada de la Comédie Française, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portacelli ha entomat amb èxit.
15: Estaven entusiasmats amb l'espai escènic, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja s'arriba molt a fons, no?
14: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre al Teatre de l'Atenea, el de la Comèdia, està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això.

0: Així sona La nieve, és el tema central de la pel·lícula La bola negra, que acaba d'estrenar fa molt poques hores. Guitarrica de la Fuente, segons ha explicat, l'artista es va inspirar en l'última carta de Federico García Lorca i en el seu personatge que fa la pel·lícula, Sebastián. Recordem que aquesta pel·lícula, dirigida per Javier Ambrosi i Javier Calvo, és la seleccionada per representar Espanya als Oscars.
1: I avui també estem d'estrena al Matí de Catalunya Ràdio, perquè avui debuta amb nosaltres un home que té més d'un milió i mig de seguidors entre TikTok i Instagram. És Marc Viernes. Aquí no podem sentir en aquests moments, però en fi, ens havia fet un vídeo doncs, explicant que avui a partir de quarts d'11 serà amb nosaltres per fer algunes recomanacions també culturals. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala.
2: Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la ronda del litoral des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua a la ronda de dalt de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues la Diagonal i a la P7 a Santa Perpètua.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 18 de setembre que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
1: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal vindran a Catalunya a proposar solucions per als problemes que vivim o a canviar d'escenari per seguir amb els retrets creuats sobre Ceuta?
3: Segona.
1: Amb l'habitatge a Catalunya més car que la bombolla del 2007 i mentre decidim si és culpa de l'especulació o de l'augment de la demanda, com poden les administracions augmentar l'oferta assequible al ritme suficient abans que la crisi d'accés es torni irreversible?
3: Tercera.
1: Davant les noves amenaces d'aranzels de Donald Trump per l'acord amb la Unió Europea, l'eix Canadà-Europa és una mostra d'autonomia estratègica viable o només accelerarà una guerra comercial que ens arruïnarà a tots, excepte la Xina?
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça contempla reservar a Joan García i no fer-ho jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
1: Sí, sí, en principi es planteja aquesta possibilitat, ho ha d'estudiar, les molèsties que té el genoll plantegen un canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric García assegura que l'equip es confia plenament en les capacitats del porter Chesna.
2: Que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer a molt bon nivell. Vam arribar a una semifinal de Champions.
1: De fet, el mateix Hansi Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
3: Of course.
4: És el nostre porter i, evidentment, Tec ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
1: De la salut del porter també en depèn la convocatòria que ha de donar el seleccionador espanyol aquest migdia pels 4 partits de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol a la primera divisió.
0: I l'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
1: A partir de les 9, transmissió d'aquesta casa, el Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Jugat a primera, Betis 1, Getafe 0, també el Màlaga 1, Villarreal 3, el Barça femení juga a les 8 al camp de l'Alavés.
0: I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
1: De fet, a quarts de 12 té previst entrevistar-se amb el president saudí, Juan Jesús Vives, i va acompanyat de Pirri, és president d'honor del Club Blanc, també saudí de naixement, i d'Emilio Butragueño. El Barça d'en Vol guanya la pista del Montpellier 27-28 a la Champions. Feia 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins. En dones, Catalunya juga avui contra França a 4:45, després de guanyar Alemanya i Portugal, i la selecció masculina juga contra Angola a 1:15 del migdia i contra Portugal a 7 del vespre després de guanyar la selecció francesa.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
10: Mm-hmm.
9: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
12: Citroën.
11: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
13: Molt honorable! Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
14: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
15: Ho veieu?
16: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
17: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
18: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
19: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com una tele Samsung de 75 polzades 4K amb tecnologia mini LED per 749 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
20: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
21: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
22: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
22: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
23: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
24: Estàs posant a tots al límit.
25: Tendreu tots mal. Ah!
23: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
26: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
27: La IA és bona?
28: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
29: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
30: I això per què passa?
31: I a qui m'he de creure?
32: I què puc fer jo?
29: Per això fem l'Infocà.
33: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
29: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
34: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la periodista de Crític Laura Aznar, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs una mica d'un dels temes del dia i que tractarem de seguida, aquestes novetats del cas Andic amb aquesta teràpia que va interessar el fill del fundador de Mango i que avui n'explica molts detalls La Vanguardia. I d'aquí hem saltat els problemes que ha tingut Laura Aznar amb el seu cognom al llarg de la seva vida.
1: Sí? Molts?
35: Bueno, quan era més petita, sí. Ara ja no, i a més, moltes vegades penso, no, o sigui, jo he de reivindicar el meu cognom perquè molts Aznars que no som aquesta penya dolenta hem de demostrar que Aznar també pot anar associat a bona gent, saps?
1: Bueno, Aznar parlava català a la intimitat, vull dir que tampoc...
35: Clar, jo com si diguéssim, vaig una mica més lluny de la intimitat quan parlo català, però sí, o sigui, a mi quan era petita em ratllava més del que em ratlla ara. Ara ja estic molt acostumada, evidentment, i ara ja no em sembla tan malament.
1: Però era com un motiu de mofa, diguéssim, a les classes, allò, mira, l'Aznar.
35: Sí, una miqueta, sí, ja. Es va pillar.
1: Benvinguts a l'Àgora i benvingut també Mohamed El Amrani, que s'incorpora avui també a l'Àgora dels divendres del matí de Catalunya Ràdio. Com estàs?
36: Què tal? Molt bé, molt content d'estrenar-me. Els divendres sempre són, jo crec que és el millor dia per començar, per tant, content.
1: No, home, és un dia que també fa festa, però avui tenim temes importants sobre la taula. D'aquí pocs minuts ens acompanyarà també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Volem parlar amb ell també d'immigració. Ja no és una qüestió, diguéssim, lateral de la política catalana, és una qüestió que està convertint-se en un dels eixos diferencials electorals, i avui en parlarem precisament el cap de setmana en què veiem com Abascal també visitarà Catalunya i això també està tensionant zones de Catalunya. Ara en parlarem, però abans, Toni Muñoz, bon dia.
37: Què tal, Ricard? Bon dia.
1: El Toni Muñoz, com el sabeu, és un dels periodistes de successos de La Vanguardia i avui signa una informació que ens ha deixat amb els ulls esbatanats. Toni, que costa, a més, molt de creure, que és que Jonathan Andic, recordem, investigat per l'homicidi del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava justament tirar un familiar per un barranc.
37: Sí, és tal qual ho expliques. Això és una informació que va explicar un personatge que ha aparegut en els últims mesos, que és una professora d'anglès que va ser col·laboradora d'aquesta terapeuta dels Andic. Recordem que pare i fill s'estaven sotmetent a un tractament terapèutic amb una terapeuta que ja hem dit que alguna vegada que no està col·legiada, no sabem si té formació, però almenys no estava col·legiada ni al col·legi de psicòlegs ni com a psiquiatra. I aquesta dona, aquesta professora d'anglès, va ser la primera persona que va acompanyar Jonathan Andic i qui li va mostrar, li va ensenyar el camí de les faixades que uns dies més tard acabaria fent amb el seu pare i que acabaria, diguéssim, amb aquella fatídica caiguda. Doncs bé, aquesta professora d'anglès va explicar en aquesta declaració que va prestar voluntària davant dels Mossos d'Esquadra que Jonathan Andic s'havia interessat uns dies abans per una teràpia que consistia en posar un familiar al caire d'un precipici, d'un barranc, i fer veure que el tiraves al talaix. Això és una teràpia...
1: Clar, aquesta teràpia, és a dir, què aporta aquesta teràpia? És que no acabo d'entendre la teràpia.
37: Mira, jo t'explico. Aquesta teràpia estava prevista, l'estava duent a terme o l'estava dissenyant o ideant la terapeuta dels Andic, que es diu Maria Julia Luderwald, i li havia comentat a Jonathan Andic. Aquesta teràpia que estava pensant consistia en buscar una ruta a Montserrat, buscar un barranc i posar... bueno, tot això era per un pacient, val, que es deia Salvador, que és esquizofrènic, que projectava, diguéssim, tot l'odi cap a la seva mare. I aleshores aquesta Maria Júlia va pensar, doncs mira, una cosa que podem fer és busquem una ruta, que al final la van trobar a Montserrat, al camí de les Feixades, i van dir, i posarem aquest senyor fins al barranc, jo faré de mare, és a dir, la Maria Júlia faria de mare, es posaria a la vora del barranc, i aleshores li diríem a aquest Salvador, a aquest pacient, bé, ara a veure, jo sóc la teva mare, tira a veure si pots tirar-me d'alta baix, no? De fet, aquest experiment s'estava consolidant en la ment, diguéssim, d'aquesta terapeuta, és a dir, tenien tota la intenció de fer-lo, fins al punt que ja estava previst una mena de comitiva o de dispositiu que farien per dur-lo a terme. És a dir, primer ja havien trobat aquesta ruta, que era el camí de les Feixades de Montserrat, i per anar i fer aquell exercici ja anirien, òbviament, la terapeuta, ja aniria el pacient, també hi aniria un infermer per si passava alguna cosa, per si algú prenia mal, i després Jonathan Andic com a observador, com a espectador d'aquesta estranya teràpia. Què és el que passa? Doncs que, aviam, el dia 1 de desembre del 2024, Maria Júlia Luderwald i aquesta professora d'anglès, que era col·laboradora seva, no, d'aquesta terapeuta, van anar a Montserrat a buscar... bé, una zona amb precipicis on dur a terme aquesta teràpia. És en aquell moment quan aquesta Maria Júlia li diu a la seva col·laboradora, bé, aquesta ruta que hem fet amb aquests barrancs li pot servir per a aquest Salvador, aquest pacient esquizofrènic que projectava l'odi cap a la seva mare, però també li pot servir per a un altre pacient que té problemes amb la gestió dels diners, que es diu Jonathan Andic, i que m'agradaria que algun dia l'acompanyessis. 7 dies més tard, aquesta professora d'anglès va acompanyar Jonathan Andic, i 7 dies més tard, Jonathan Andic va anar amb el seu pare i va acabar la cosa doncs com va acabar.
0: Això ho canvia tot, entenc, no?
37: Bé, el que canvia, diguéssim, aviam, fins ara teníem molts indicis en contra de Jonathan Andic, però sempre es podia dir, bé, doncs ell havia anat 2 dies... Ell va anar en una setmana, des que li va ensenyar aquesta professora d'anglès aquesta ruta, 3 vegades a Montserrat. És a dir, van el dia 7, i van el dia 8, i van el dia 10, i van el dia 14, finalment, amb el seu pare. Clar, fins ara tots pensàvem, quan no coneixíem tots els indicis que havien recopilat els Mossos d'Esquadra en contra de Jonathan Andic, tots pensàvem doncs, bueno, que podia ser, efectivament, doncs, que Jonathan Andic anés amb el seu pare, que rellisqués i que caigués. Quan tu mires ja la fotografia amb tots els elements que hi ha al voltant, doncs, òbviament, ja fa sospitar. I sobretot perquè, més enllà de si va dur a terme aquesta teràpia o no la va dur a terme, això vol dir que uns dies abans ell ja, algú li havia plantat aquesta idea davant a la seva ment, no? És a dir, ell ja li havia, algú li havia parlat d'això, no? I a part, li havien ensenyat aquest camí, no? Que estava previst per fer una teràpia d'aquest estil, una teràpia extrema, una teràpia que jo crec que no és ni legal. Però bueno, això ja ho explicaran els psicòlegs. Clar, si tu al final, 14 dies després, vas a aquell lloc que t'han explicat aquestes terapeutes i fas una teràpia que també, o suposadament fas una teràpia que t'han explicat uns dies previs, doncs clar, aquest element és molt important doncs, per entendre o per poder entendre potser el que va passar amb la mort d'Isaac Andic.
0: Perquè la terapeuta, com també la professora d'anglès, podrien ara mateix acabar imputades, investigades?
37: Mira, jo suposo que sí, la veritat. Estem a l'espera de que després que aquesta professora d'anglès es presentés per sorpresa a una comissaria dels Mossos d'Esquadra i digués jo porto un any i mig sense dormir i crec que heu de saber tot això, i els explica tot això que us acabo d'explicar, també els ensenya tot de WhatsApps que s'havia intercanviat amb aquesta Maria Júlia, amb aquesta terapeuta, els Mossos d'Esquadra, clar, per una banda van dir... Ostres, ara tenim uns elements molt més ferms que apuntalen la nostra acusació d'homicidi. I ara estàvem a l'espera doncs, que la jutgessa cités a declarar tant aquesta professora d'anglès com també, de nou, aquesta terapeuta, perquè la terapeuta Maria Júlia Luderwald ja va declarar com a testimoni, va dir en teoria estava obligada a dir la veritat, però no va obviar, diguéssim, tots aquests elements, tota aquesta teràpia que estava fent amb un altre pacient, aquesta teràpia extrema o límit, i clar, ara què és el que fa sospitar tot això? Doncs que és possible que la jutgessa hagi obert una peça separada, secreta, que vagi investigant en secret què és el que volia fer aquesta terapeuta, què és el que va fer aquesta professora d'anglès, i per això, doncs, encara, això, és a dir, explicaria per què no l'han citat encara a declarar.
0: Marc.
2: Sí, la veritat és que és un cas, ara hi estava pensant, que segurament d'aquí un temps veurem una sèrie, com vam veure amb la Rosa Peral,
0: el crim de la Guàrdia Urbana. El Carles Porta ja va anunciar que hi hauria programa. El que passa és que Carles Porta fa crims, en principi. Vull dir que aquí també es va precipitar una mica en la sentència, no? Però sí, sí. És un cas molt...
2: mediàtic, podríem dir, eh?
0: Sí, sí.
2: I el que apuntava en Toni, no? En aquest cas no hi ha, i segurament no hi haurà una prova directa per a li condemna. Per tant, quan passen aquestes situacions, els Mossos d'Esquadra el que presenten són una cadena d'indicis que després els jutges han de decidir, en aquest cas les jutgesses, si són prou ferms perquè hi hagi una condemna. I ja n'hi ha diversos d'aquests indicis. Hem parlat molt de cops, les contradiccions, les visites prèvies a la ruta, la trajectòria durant la caiguda que va determinar l'autòpsia, que podia ser no accidental. I clar, si afegeix aquesta teràpia, que crec que heu definit com teràpia estranya, i que per tant és un punt més d'un indici.
0: Sí, perquè quan diem teràpies estranyes, això és interessant, Toni, és a dir, vol dir que no és una teràpia convencional, vol dir que potser estem parlant que no és una psicòloga la que fa la teràpia.
37: Clar, clar. Sí. A veure, jo ahir vaig fer, quan estàvem escrivint aquesta informació, vaig fer alguna consulta amb alguna psicòloga de dir, escolta, això realment es fa? Pots posar tu a un pacient a la vora d'un precipici i fer veure doncs, que llença la seva mare per... Diu, bé, això en principi no es fa, és molt poc convencional i no es fa mai. És a dir, com a molt, tu el que pots fer és a dir, alguna persona que té alguna mena de fòbia, doncs posar-lo davant de la seva fòbia. Però clar, això mai passaria per posar en risc a ningú, no? Òbviament. I després hi ha un altre element que jo crec que és una mica menor, però que tampoc ens pot passar per alt, i és que per què Jonathan Andic coneixia la teràpia que es feia d'un altre pacient. És a dir, al final, una teràpia, quan algú està fent una teràpia, és una cosa confidencial, pacient, professional, no? I aleshores, com pot ser que Jonathan Andic conegués què és el que es faria amb una altra persona, no? Vull dir, tot és molt estrany. Aquesta terapeuta està en el punt de mira des de fa molt de temps. De fet, la pròpia jutgessa ja va deixar escrita en una interlocutòria que sospitava que terceres persones podrien tenir alguna cosa a veure en el presumpte homicidi des de Can Dic. Tots en aquell moment, quan vam llegir aquella interlocutòria, aquell document, vam pensar, ostres, de què està parlant? És a dir, al final, a Montserrat, el dia que va caure des de Can Dic, només hi havia el seu fill Jonathan Andic. Però clar, quan tu ara comences a estirar del fil i comences a veure que, ostres, doncs potser aquesta idea, la idea d'anar a Montserrat, segur que és idea de la terapeuta, però la idea de, en fi, llançar un familiar per un barranc, potser és una idea que li planta aquesta terapeuta, no sabem si de manera directa, de manera indirecta, de manera volguda o de manera no volguda, però que aquesta idea la van comentar uns dies abans, clar, i al final, 14 dies després, el que passa és que el seu pare cau per aquell barranc que li han ensenyat uns dies abans. Aleshores, clar, tot això sumat al reguitzell d'indicis, que ja en són uns quants, doncs clar, aleshores fa que realment puguis armar, diguéssim, una acusació per homicidi contra Jonathan Andic, i estic convençut que ara, després d'haver conegut aquesta informació, haver-la publicat, i és possible que n'hi hagi més, doncs jo crec que ara sí que s'obre bastant la possibilitat de que puguem acabar davant d'un judici, perquè fins ara sempre es pensava doncs, que potser no hi hauria prou elements, no? Però jo crec que ara sí que, després de tot això, amb aquesta suma d'indicis, potser són suficients per portar-lo a judici.
0: El jutge no valora risc de fuga ara mateix? No.
37: En el seu dia no el va valorar. Ell està obligat a acudir, crec que és cada setmana, al jutjat a signar, li va retirar el passaport. Vull dir, en principi, la situació de moment no ha canviat. Ara, si tot això avança, si la jutgessa considera que ha de canviar la seva situació, és a dir, que l'ha d'enviar a la presó, doncs és possible doncs, que el torni a citar i li torni a demanar explicacions per totes aquestes coses que estan sortint i que, clar, com que la policia ni la jutgessa en tenien coneixement, no li van poder preguntar, no?, quan el van detenir i va declarar. Però, clar, ara, amb aquests nous elements, doncs, també seria lògic doncs, que Jonathan Andic el citessin a declarar i hagués de donar una explicació sobre tot això. I a partir d'aquí, doncs, la jutgessa hauria de tornar a decidir si pot seguir en llibertat o si ha d'ingressar a la presó o ha de dictar alguna mena de mesura cautelar extra que asseguri, diguéssim, que no es pot fugar.
0: Laura.
35: Clar, no sé massa què dir al respecte perquè crec que no ens podem aventurar a saber com es resoldrà aquest cas, no? Però com dèieu, hi ha molts indicis que no sé si seran proves que ens poden encaminar cap a una mateixa conclusió, però que de moment encara no sabem perquè no hi ha cap tipus de resolució. A mi, d'entrada, això de la teràpia em sembla molt morbós, desconec l'efectivitat que poden tenir teràpies d'aquesta mena, d'aquest tipus, però em sembla molt, molt boig i semblaria presumptament que hauria pogut ser una inspiració per Jonathan Andic. Jo crec que davant d'aquestes informacions, doncs el més probable o el més natural seria que se'ls cedís a declarar i donés també explicacions, informació al voltant d'aquesta teràpia, però se'm fa molt difícil aventurar-me del quin pes pot tenir tot això.
0: Que estem en un moment en què tenim aquesta cultura del crim, no? que hi ha com aquest, clar, visualment hem potenciat molt també, no? aquest interès, i hi ha també aquesta nissaga de poder al final al mig que s'hi barreja i té molts elements doncs, que fan que sigui mediàtic, com deia el Marc Bataller. Jordi.
4: Jo en aquests casos intento aproximar-me com a membre d'aquesta àgora, com a analista polític de la societat, no com a periodista d'investigació. Per tant, sóc molt prudent per aportar alguna cosa, dir-vos que està clar que estem davant d'un litigi que s'anomenen d'alta exposició, i això en les facultats de dret ja s'estudia, que la part comunicativa no és un extra que acompanya el procés, sinó que des del primer dia forma part del procés, per instruir la possible acusació, per condicionar el marc mental que pugui interessar a la defensa o a l'acusació, i realment estem en aquest cas, per tant, en aquest sentit, és interessant el desenvolupament mediàtic que les dues parts estan generant a l'hora de veure si hi ha judici, si no hi ha judici, si es declaren més mesures o no. De moment, què tenim, per això? Que aquí hi havia una terapeuta, deixeu-me dir un punt estranya, no? Mm-hmm. Que la tenien, pel que consta, tant el pare com el fill. Per tant, per mi és dir, els dos compartien una terapeuta que sembla poc homologable amb lo freqüent, però ho feien tots dos. I l'altra és, hi ha mostres de que es va interessar per... Jo crec que els que estem aquí a la taula, que sovint hem de buscar informació per coses, si ens poguessin dir per coses que ens hem interessat, també serien bastant... n'hi haurien de bastant originals,
0: sí,
4: no?
0: Home.
4: Per tant, en aquest sentit, dir, escolta, que facin el seu procés, però jo, per més obvi que sembli que t'ho estiguin ensenyant perquè comunicativament s'està treballant molt bé, jo vull ser molt prudent, sí, perquè aquí és feina d'un jutge.
0: I aquí també haig de dir i aplaudir la feina, per exemple, del Toni Muñoz, no? Per exemple, a La Vanguardia, que sempre ha sigut Toni molt prudent en aquests casos, no només aquests, no, en molts casos has anat explicant, que és una feina molt delicada, perquè en aquest cas, per exemple, també hi ha una guerra pel relat, claríssim, no? I aleshores,
37: sabeu destriar
0: el gra de la palla, què explico i què no condiciono, o amb què participo a construir un relat o no, doncs també forma part de la teva feina, Toni.
37: Sí, no, i aviam, és veritat que és un cas doncs, molt mediàtic, és un cas on hi ha molts interessos, on hi ha una família, òbviament, molt poderosa, doncs, que té altres interessos, no? És a dir, que tot això ens pot afectar a nivell empresarial i, per tant, s'ha de ser molt curós i també doncs, ells ja es curen prou doncs de... En fi, de saber quines són les coses que es diuen o no es diuen. S'ha de dir doncs, que a nivell judicial està costant molt doncs, aconseguir informació, perquè també doncs, diguéssim, s'han blindat totes les parts, però és veritat que al final la nostra feina és intentar explicar què és el que està passant, com va evolucionant aquesta investigació, sempre des del respecte a la presumpció d'innocència, però sí que és veritat que al final aquí es va produir una detenció de Jonathan Andic un any i mig després dels fets, i hem d'intentar explicar per què se'l va detenir. En un primer moment doncs, la jutgessa sí que va publicar o va fer públic diguéssim la seva interlocutòria, on es veia tota aquesta suma d'indicis que jo crec que tothom, el públic, ha de conèixer, no? I ara se sumen aquests nous que hem pogut conèixer a La Vanguardia. El que sí que és veritat que és una feina molt delicada, perquè totes les parts tenen interessos i al final doncs no t'has de deixar influir, però sí que és veritat que és la nostra feina intentar explicar com evoluciona aquesta investigació i quines són les noves proves o indicis que van apareixent.
0: Mohamed.
36: Clar, teràpia estranya és una bona forma de definir-ho, però jo crec que per poder definir teràpia hi ha d'haver darrere un rigor científic i crec que no. Les paraules també creen realitats, ja que parlem de narratives, i crec que no és una teràpia, és una performance, una pseudoteràpia, una persona que potser exerceix una pràctica com aquesta potser és una pseudoterapeuta, sobretot perquè moltes persones que realment fan teràpies, que ens estiguin escoltant i estiguin escoltant aquestes, bé, aquesta forma de procedir, segurament se sorprenen. I, de fet, el gran element d'aquest cas és aquest relat retrospectiu, no? Perquè al final anem fent flashbacks en la història, anem coneixent nous indicis i fa que, evidentment, sigui molt cinematogràfic. I quan un cas doncs, agafa aquesta capacitat cinematogràfica, ens perdem en els matisos simbòlics i oblidem o confonem el que és realment de fonament jurídic, no? Per tant, bé, és un cas difícil i és morbós i crec que no ens hem de deixar arrossegar precisament per aquesta visió cinematogràfica per no ser capaços de destriar el que és simbòlic, narratiu, del que és realment de fonament jurídic.
5: Que és molt difícil, d'altra banda, Mohamed?
36: No, totalment.
5: Molt difícil, perquè els temps que tenim doncs, són uns altres. Clar. Sí. Toni Muñoz, gràcies, bona feina.
37: A vosaltres, una abraçada.
5: Ara de seguida parlarem també d'altres urgències que té el país, a banda d'aquests temes en els quals, doncs, com dèiem, juga molt l'especulació. Hi ha temes importants, per exemple, la pobresa infantil. Un de cada tres nens a Catalunya és pobre. Ara mateix en parlarem amb el conseller que ens acompanyarà, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno. Però abans, com estan les carreteres a aquesta hora? Mireia Sala.
7: Bon dia. Doncs a la B23 encara hi ha retencions a Sant Feliu i d'Esplugues a la Diagonal. També queda cua a la Ronda de Dalt, de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i de Cornellà a Sarrià cap al Nus de la Trinitat. I destaquem també la Ronda del Litoral, amb lentitud de Sant Adrià fins a la zona del Port.
5: Avui a l'Àgora parlarem del desembarcament també de polítics espanyols a Catalunya. Conversarem també amb el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, però de què més estarem pendents? Redacció, Sílvia Solanes.
8: Doncs mira, l'endemà de saber que la subhasta pel ja famós àtic de Díaz Ayuso va quedar deserta, aquest matí la presidenta madrilenya té previst un acte on estarem pendents si en diu alguna cosa. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, sí, el venia per 6,7 milions, sense opció de veure l'immoble i guanyava l'oferta més alta. Doncs la subhasta ha quedat deserta i el govern d'Ayuso anuncia que ho tornarà a provar. El govern ha reconegut per primer cop que es volia destinar a residència ocasional, una versió que fins ara negaven davant la denúncia de l'oposició de que Ayuso se l'havia comprat per viure-hi, per tenir una residència de luxe. Ahir ella va delegar totes les explicacions en el seu conseller en una compareixença extraordinària. Veurem avui si explica alguna cosa sobre els canvis de versió d'aquest immoble i la venda fallida.
8: I d'aquí una hora, manifestació dels bombers al centre de Barcelona. Redacció, Marc Jurador.
10: Sí, aniran de plaça Sant Jaume fins a Interior. Qui protesta són els formadors de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que estan en vaga. L'origen del conflicte i els retards que pateixen els formadors per percebre les retribucions corresponents a les classes que ja han impartit el calendari. Aquest conflicte podria afectar el calendari de noves incorporacions i a l'organització també del cos.
8: I també està a punt d'obrir, ho farà a les 10, a Girona, la Fira del Ciclisme Europeu, que ha alterat el dia a dia a la ciutat. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, sobretot altera l'entorn del barri de Fontejau a Girona, on hi ha el pavelló d'esports, que es converteix en un gran aparador de tot allò que té a veure amb el ciclisme, començant pels últims models de bicicletes de tot tipus, algunes amb preus que superen les 5 xifres de carretera, de gravel, de BTT, elèctrica. Aquí hi ha de tot. El volum de negoci que genera la Fira Sea Otter, diuen, pot rondar aquest any els 40 milions d'euros. I un fet a tenir en compte, ara porten 10 anys. L'11è està confirmat el 2027, però això s'està fent tan gran que no tenen clar si tindrà continuïtat en el futur a Girona.
5: Són les 9 i 7.
12: La lletra petita.
5: I abans d'entrevistar avui el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, i plantejar-li alguns dels temes urgents que també hem d'abordar amb ell sobre el país, cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
13: Bon dia, Ricard.
5: Els bancs centrals, atenció, perquè han comprat 289 tones d'or en un trimestre. Això és moltíssim.
13: Doncs sí, i tot i així, el preu de l'or cau. És a dir, els bancs centrals no compren esperant un rendiment. En realitat, busquen seguretat. La lletra petita ens diu que el que compren no és or, és protecció. Protecció davant d'un dòlar que cada any compra menys coses. Perquè als Estats Units el deute no para de créixer i tot fa pensar que seguiran imprimint més bitllets. I també per protecció davant d'un altre risc. Des que el 2022 es van congelar les reserves russes, molts països han entès que els seus dòlars guardats fora són seus fins que algú decideix el contrari. La Xina, de fet, ja porta 20 mesos seguits comprant or, i no és casualitat. L'or no paga interessos, però tampoc no es pot imprimir. Així que la pregunta no és si l'or puja o baixa, és qui està deixant de confiar en el dòlar.
14: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva. La marca del bon pernil.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir, esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà era segoviar. Busqueu el diccionari. Avui divendres acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: I ara, uns instants per saber les últimes notícies que ens porten des del Corte Inglés. Bon dia.
16: Hola, bon dia. Atenció, que ens arriben bones notícies. Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. Tan sols fins aquest diumenge 20 de setembre, aprofita fins al 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. I equipa't amb els nous televisors, portàtils, mòbils d'última generació, neveres, rentadores, forns... I tot de les millors marques. Dyson, Haier, LG, Lenovo, Samsung, Nintendo i moltes més. Què vols? Canviar de televisor, una nevera nova o un portàtil? Supertecnopreus, amb totes les facilitats i tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança

0: del Parlament, Jordi Cuminal, i el comunicador i activista social, Mohamed El Amrani.
1: 4 minuts serà un quart de 10 del matí amb Marc Bataller, amb Laura Aznar, amb Jordi Cuminal i amb Mohamed El Amrani. A l'àgora del matí de Catalunya Ràdio avui ens acompanya també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Conseller, bon dia. Gràcies
2: bon
1: per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
1: Com de preocupat està vostè per la percepció social que està tenint cada vegada més la immigració a Catalunya?
2: Estic francament preocupat i, a més, amb els fets de Ceuta sembla que hi ha una revifada, no?, d'aquesta percepció negativa que té la ciutadania envers la immigració. I em preocupa perquè és l'excusa perquè alguns facin o atin discursos d'odi, per dividir la societat, per intentar veure que no tots som iguals, i fonamental per culpabilitzar la immigració de tots els problemes socials que tenim, cosa que és absolutament incerta.
1: A les últimes hores hem sentit veus del món del futbol, per exemple Mbappé, que va decidir no posar-se la samarreta en suport a Ceuta, i justificava aquest fet d'aquesta forma.
3: Antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
1: Com d'important és, creu vostè, conseller, que figures com aquestes públicament facin aquest tipus de discurs?
2: Molt important, perquè a més amb el tema de les samarretes hi ha hagut comentaris per tot. No? Jo crec que es pot estar a favor de Ceuta i solidaritzar-se amb la situació que viu Ceuta i solidaritzar-se també amb la crisi humanitària que s'està vivint en aquella ciutat. No és incompatible. No? Jo crec que és una mica el que ha traslladat Mbappé, no? Que hem de tenir... sembla que des d'un punt de vista de l'opinió pública sembla que de vegades hem perdut una mica de la humanitat. No? I la humanitat és molt important també tenir-la en compte amb el que està succeint allà. Són persones que han fugit del Marroc, és veritat que de forma massiva això genera problemes a la ciutat, genera problemes de convivència, evidentment, però no hem de perdre la vista també el drama humanitari que s'està vivint allà.
1: Una cosa és la part humanitària, no? Els principis sempre, diguéssim, són molt dignes, però l'altra és la realitat. Per exemple, el Consell Comarcal de la Garrotxa fa uns dies en aquest programa ens feia aquest advertiment.
4: Tenim un elefant a l'habitació que ningú el veu, però que té un nom que és falta d'habitatge. El jovent ja es quedaria al poble. Què millor que viure en un poble amb uns 2.500 o 3.000 habitants, on tens tota la vora del costat, tens els pares, tens la família, i allà és on vius. I es veuen forçats a anar-se'n a ciutats perquè no hi ha habitatge.
1: És a dir, una cosa és reclamar la solidaritat i una altra és tenir també el sistema capaç d'assumir-la. Catalunya està preparada per continuar rebent més persones si no augmenten també al mateix ritme els recursos?
2: Catalunya, el seu sistema de protecció, si et refereix als menors, està adaptat a la realitat que tenim, està ajustada a la realitat que tenim. És veritat que anys enrere el sistema estava molt tensionat. Afortunadament, l'arribada de menors ha anat de baixada en aquest any i, per tant, això permet tenir un cert marge. Ara, acollim sempre. Sempre Catalunya ha estat solidària i sempre jo crec que la millor alternativa a la situació que tenim de joves migrats sols és que si no els tenim acollits, els tenim al carrer. I si els tenim al carrer, doncs tenim un problema social de primer ordre. Per tant, l'esforç que ha fet Catalunya, que és la comunitat autònoma amb més places joves migrats sols, és el que s'havia de fer, és el que hem fet i és el que hem de continuar fent. No? I és molt per sobre d'altres comunitats autònomes. No? Ara, això també s'ha de posar en valor. Al moment que hi hagi, si és que hi ha o acaba havent un repartiment de joves migrats sols, crec que és important, primer, tenir en compte que la competència de l'acollida de joves migrats sols són de les comunitats autònomes. Que en aquest moment la ciutat autònoma de Ceuta és qui té la tutela d'aquests menors. Que si la ciutat autònoma de Ceuta no autoritza la sortida d'aquests menors a la resta de la península, no es poden acollir, no es poden fer repartiments. I, per tant, jo crec que és important desbloquejar aquesta situació, anar molt ràpid en les filiacions, evidentment poder col·locar aquests joves migrats sols i el conjunt dels immigrants en refugis, en instal·lacions com les d'ahir es va autoritzar la del port per poder fer aquest procés d'afiliació, i dins del procés d'afiliació està la possibilitat de mirar si hi ha possibilitats de retorn amb la família. I si no hi ha possibilitats de retorn a la família, la tutela és de la ciutat autònoma i, evidentment, Ceuta no pot fer front a aquesta gran quantitat de joves migrats sols. No?
1: Per tant, Catalunya hauria d'acollir, segons vostè, menors de Ceuta.
2: És que no és opinable. És que no és opinable. És que és el que diu la llei. I, per tant, jo el que reclamo no és que Catalunya faci un exercici de solidaritat, és que l'exercici de solidaritat i de compliment de la legislació és del conjunt d'Espanya, de les comunitats governades pel PP, pel PSOE i per qualsevol altre país. No és opinable. Si hi ha una situació d'emergència humanitària com la que ha passat a Ceuta, s'ha d'aplicar la llei. La llei en aquest sentit és molt clara.

0: No, és que no podem triar si sí o si no, hem de complir la llei.
1: Moltes vegades la llei no es compleix.
0: Bueno, doncs a mi em sembla malament. Sobretot si és una qüestió de protecció de joves.
1: Clar, però els recursos no són finits. Li dic, per exemple, li podria posar també altres documents sonors en el qual líders com Oriol Junqueras, José Montilla, fa pocs dies en aquest programa, o el mateix Jordi Turull, diuen que el sistema, al final, doncs és el que és, no? I que, per tant, també caldrà parlar de quins són els límits que aguanta la societat per rebre més gent. Vostè en aquests termes no hi entra?
0: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Jo és que el debat crec que és un altre. Sí. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo sóc defensor d'un control migratori en el sentit de que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants. Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. És que, clar, al final, sí, sí. De vegades posem el focus, no? La gent arriba i arriba aquí, a qualsevol altre país, no?, del món, i, per tant, nosaltres el que hem de fer és, si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i, per tant, redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
1: I ara mateix hi ha converses reals, conseller, amb el govern espanyol per redistribuir aquests migrants a la península?
0: En aquests moments tenim converses amb el Ministeri, evidentment, però estem esperant la proposta d'aquest desbloqueig per part del Partit Popular, no?, que està aprofitant per bloquejar la situació a la ciutat de Ceuta, per no autoritzar aquesta sortida dels menors, perquè políticament interessa que el conflicte de Ceuta agafi volada, perquè això consideren que pot tenir rèdit polític, però estan perpetuant una situació humanitària absolutament indigna. No?
1: Creu que hi ha hagut per això falta de traïment per part del govern del PSOE?
0: Jo crec que tot es podria haver fet millor. Però no és una qüestió d'atreviment. Insisteixo, també el govern del PSOE ha de complir la llei. I jo crec que s'estan posant, probablement s'hagués pogut fer abans, com tota la vida, però s'han de posar els recursos i s'estan posant mica en mica els recursos perquè aquestes persones puguin no haver de viure al carrer, puguin ser afiliades, es facin tot el procés administratiu d'afiliació, intentar retornar els menors i els majors d'edat també al Marroc, si així ho desitgen. És a dir, és una qüestió també que ho han de voler ells, no? Però com a mínim... Que el govern de Ceuta doncs, deixi, diguem-ne, de patir aquesta situació i que autoritzi doncs, la distribució d'aquests menors.
1: Anem a parlar de pobresa, si li sembla. Si mirem els números, l'economia creix, l'economia catalana creix, el PIB augmenta, l'atur baixa, però com explica vostè que la pobresa, la desigualtat, continua augmentant? Una de cada quatre persones a Catalunya està en risc de pobresa. Hi ha una dada també especialment greu, que sempre destaquem, que és que la pobresa infantil arriba al 36,1% entre els menors de 16 anys. Per tant, un de cada tres nens és pobre ara mateix a Catalunya. Mm. Com podem acceptar com a societat una taxa com aquesta?
0: És inacceptable. I, a més, la taxa de pobresa en general a Catalunya, a Espanya, és només comparable amb la que té Romania. I, per tant, tenim problemes, diguem-ne, en el conjunt d'Europa. Per què passa això? Perquè tenim un sistema de redistribució de la riquesa que no redistribueix. No és només Catalunya i no es pot fer només amb una política, no? La prestació social que més fa reduir la pobresa són les pensions. Si no existeix el sistema de pensions públiques, segurament el col·lectiu més empobrit seria la gent gran, no? Per tant, té un alt índex de reducció en la gent gran, té un índex de reducció mitjà entre les edats adultes i molt poca redistribució des del punt de vista infantil. Ara bé, aquestes són les dades i s'ha de saber com es calculen aquestes dades, no? Sí que existeix a Espanya, a Catalunya, un sistema que permet doncs, que hi hagi escolarització gratuïta, 0-3, hi ha... serveis que, d'alguna manera, sostenen aquestes situacions de pobresa. Però pel que fa a ingressar diners a les famílies amb infants, aquí hem de fer una aposta important, primer per reduir el non-take-up, que les famílies que ho necessitin puguin rebre les prestacions socials, anar cap a algun tipus de prestació, si no universal, que agafi, diguem-ne, un ampli col·lectiu de famílies en situació de vulnerabilitat amb infants i anant fent, i jo aquí estic molt d'acord també amb algunes propostes que es fan al govern d'Espanya, hem d'anar a una prestació universal per infància, com tenen altres països europeus, que s'ha comprovat que ajuda i molt a reduir la pobresa infantil.
1: Però quan arribarà això a les famílies? Perquè també molta gent els hi diu, en el seu govern, no? El relat està molt bé, però calen solucions urgents per la situació que estem.
0: Mira, nosaltres vam anunciar a finals d'agost que posàvem en marxa una cosa, un programa que diem Barris per Créixer. S'han posat 231 places professionals que estaran en 31 municipis de tota Catalunya. S'han presentat 11.000 currículums. Per tant, hi ha molta gent que està amb voluntat de poder lluitar amb la Generalitat de Catalunya per reduir la pobresa i, per tant, instal·larem aquests equips en els barris més vulnerables de Catalunya per tal d'arribar a aquelles famílies que sovint tenen dret a la prestació i que no la demanen. No? Per altra banda, l'ingrés mínim vital l'assumirà la Generalitat de Catalunya durant el mes d'octubre. Això permetrà que tinguem dues prestacions gestionades per la Generalitat, intentar arribar a més places, i hem fet una part molt important d'increment dels ajuts d'urgència social que tenen els ajuntaments, que són clau també per la reducció de la pobresa infantil. Aquestes mesures són immediates, es faran abans que acabi l'any i esperem veure resultats durant l'any que ve.
1: Abans parlàvem també d'habitatge, és un element també importantíssim per avaluar quin és l'estat de la pobresa a Catalunya, no? El mateix govern reconeix que l'habitatge avui és un dels principals factors de desigualtat. 3 de cada 10 llogaters destinen el 40% o més els seus ingressos a pagar el lloguer. Quant de temps vostè creu que pot sostenir-se aquesta situació?
0: Jo crec que hi ha mesures a llarg termini i algunes a curt termini. Les de llarg termini són les que el govern de la Generalitat de Salvador ja està fent, que és construir un parc d'habitatge suficientment ampli com per competir en preu amb l'habitatge privat, no? De lloguer. I, per tant, si no tenim una xarxa d'habitatge protegit, d'habitatge de lloguer social, difícilment les persones tindran opció d'anar-se'n al mercat privat o anar-se'n al mercat públic, no? Mentre això passa, hem posat en marxa els crèdits de l'emancipació perquè les persones joves, són 20.000 joves, que han demanat, diguem-ne, poder pagar l'entrada del pis a canvi de que aquest pis formi part d'aquest habitatge públic en el futur, i hem d'anar fent mesures que facilitin l'accés, no? El tema de del control dels preus en les zones tensionades està fent no que es rebaixin els preus, però sí que com a mínim no s'incrementin, i per tant hi ha una certa sostenibilitat, i jo crec que hem d'anar fent mesures d'intervenció en el mercat per intentar que les persones els puguin accedir al seu habitatge, que és el principal problema i el principal factor de desigualtat que tenim en aquests moments a Catalunya.
1: Vostès destaquen sovint el paper dels ajuntaments, també, en aquestes diferents crisis. És com, entenc, una línia també de contenció de tot plegat, de fil més directe amb la ciutadania. Quin és el paper o el rol que li volen donar els ajuntaments en les polítiques d'igualtat?
0: És que jo he estat regidor a Santa Coloma de Gramenet durant uns quants anys. La proximitat que et donen els ajuntaments no te la dona cap altra administració, perquè a més el veí te'l trobes al carrer i t'interpel·la i et demana, no? Els ajuntaments són claus, entre altres coses, no només en el tema de l'accés a l'habitatge, són claus, per exemple, perquè posin a disposició de la Generalitat de Catalunya sòl per poder construir habitatge públic, són claus en l'àmbit de la cohesió. La millor xarxa d'integració social i de cohesió social són els ajuntaments. La cohesió i la integració es fa als barris, a les biblioteques, als casals, als bars. Aquí és on es fa veritablement la integració, no? Per tant, són elements fonamentals de capilaritat de les polítiques que pot dissenyar la Generalitat de Catalunya, o fins i tot d'allò que els ajuntaments ens diuen, perquè tenen més capacitat de saber què és el que està passant al territori i com això ho podem traslladar després nosaltres a polítiques més globals.
1: Clar, això per això provoca que hi hagi més tensió també als ajuntaments, a l'hora de gestionar les diferents demandes socials, i de fet hi ha algunes denúncies, per exemple, que diuen treballadors socials que expliquen que alguns ajuntaments deriven directament persones cap a Barcelona perquè no tenen prou recursos per atendre-les. Vostè diria que el sistema ara mateix està en risc de col·lapse?
0: Jo no diria que està en risc de col·lapse. Jo crec que està en situació d'anàlisi i de posar canvis, perquè és veritat que alguns ajuntaments, per la manca de recursos que poden tenir, doncs desplacen algunes de les situacions a altres ajuntaments que consideren que són més grans i que, per tant, poden donar resposta, no? Jo crec que hem de revisar el sistema. De fet, està en revisió, tenim el Pla Estratègic de Serveis Socials per veure quina capacitat o com podem arribar millor als ciutadans i ciutadanes. Estem a punt d'acordar un nou contracte programa de serveis socials que el que fa és incrementar de manera molt substancial els recursos cap als ajuntaments per atendre les situacions de vulnerabilitat en molts àmbits, i per tant el que nosaltres hem d'intentar fer és donar recursos als ajuntaments perquè aquests puguin tenir efectivament i posar en marxa aquests recursos i no hagin de desplaçar, diguem, els problemes al veí.
1: Ara que li he preguntat també per habitatge, s'han plantejat que tota la cartera d'habitatge depengués de drets socials?
0: Jo crec que això ja va passar i no va ser bo. És a dir, els drets socials inclús és un transatlàntic. I no va funcionar millor quan estava junt amb treball, amb el conseller Chahir Homrani. No va funcionar quan estava junt amb Habitatge, crec que era la senyora Violant Cervera, No, és a dir, Habitatge és una política transversal i ha de pensar en l'accés a l'habitatge pel conjunt de la ciutadania. I, evidentment, drets socials és massa ampli, com probablement gairebé tot cabria en drets socials. No? Jo crec que juntar-ho no ens farà anar millor, necessàriament. Mm.
1: Una de les carpetes més delicades que vostè té és l'antiga de Gaia. L'Audiència de Barcelona ha apreciat indicis que han justificat reobrir una querella per presumpta malversació contra diversos consellers i exalts càrrecs. Com a màxim responsable vostè polític de l'àrea, li preocupa que això pugui haver passat sota la seva administració en algun moment?
0: Els fets que s'han denunciat a l'Audiència Nacional, les investigacions i els informes de la Sindicatura de Greuges i la Sindicatura de Comptes dels darrers mesos corresponen a un període de govern anterior aquest. Corresponen a un període de govern anterior aquest. I, per tant, els fets s'investigaran. Nosaltres, dels informes de Sindicatura de Comptes i Sindicatura de Greuges, hem agafat aquelles coses que poden ser millorades, les hem millorat. Aquest govern el que ha fet és donar-li la volta, intentar donar-li la volta al sistema de protecció. Això no es fa en 2 anys, però hem avançat molt en aquest any i mig, no? L'actual DGP, antiga de Gaia, ja no gestiona prestacions per joves, ja no contracta places, els serveis de seguiment que s'estaven fent a través d'empreses que estan citades en aquestes investigacions el farà directament la Generalitat de Catalunya quan acabi l'any, perquè s'acaba el contracte. Hem refet tota la direcció de la Direcció General de l'antiga de Gaia, hem posat més recursos també als ajuntaments perquè puguin fer més atenció professionals en els EAIAs, hem fet proves pilot perquè la decisió de desemparament d'un nen no sigui només responsabilitat d'un professional, sinó que sigui d'un col·lectiu de professionals en aquells casos més greus. Hi ha diferents proves pilot en marxa a Catalunya. És a dir, estem fent una aposta molt important per reformar un sistema que jo crec que li mancava control. Li mancava control. I nosaltres el que hem fet és posar-hi control, posar-hi seny, redefinir tots els protocols que tenim i fer-ho, a més, en col·laboració amb els professionals de l'àmbit de la protecció.
1: I va haver, per tant, deixadesa.
0: Jo crec que va haver una manca de control, que és el que assenyalen, per altra banda, els informes de la Sindicatura de Greuges i Sindicatura de Comptes. Veurem quin és el resultat d'aquestes investigacions que estan en marxa, i el que ha de fer el govern és aprendre d'allò que es determini i canviar-ho, però, insisteixo, formen part d'un període de govern anterior.
1: També parlàvem de menors i m'agradaria preguntar-li també, perquè ara hi ha un debat sobre l'augment de la violència i també de l'ús d'armes blanques. Més enllà del que està fent la policia, què diria vostè que està fallant abans que un menor arribi a portar una arma?
0: Jo crec que aquí hauríem de valorar el fàcil accés que tenen els menors a les armes blanques, no? Ja no sigui només la botiga de la cantonada, sinó a través d'internet i això. És un problema greu, no? Per altra banda, jo crec que si es fa referència probablement al cas de Manresa, però també hem tingut alguns casos a Lleida, hem tingut alguns casos a altres zones de Catalunya, aquí el que nosaltres revisem, i ho hem fet, a més, darrerament amb els fets de Manresa, és què és el que ha fallat, no? I aquí hi ha diferents actors, estan els serveis socials municipals, que són els que han de poder detectar quan hi ha menors que estan en situació de vulnerabilitat i posar-los en contacte. Això ja es va fer en el seu dia, i va entrar un servei que diem nosaltres M14, que són per menors inimputats, i van fer la seva feina, però l'actitud delinqüencial d'aquests dos menors, insisteixo, d'aquí, vale, catalans, ja va ser, Mossos d'Esquadra va actuar, es va posar en mans de justícia juvenil, i a partir d'aquí les decisions del jutge de deixar-ho en llibertat vigilada o no, doncs ha tingut unes conseqüències, no? Però són decisions judicials. El que nosaltres hem de veure i hem d'intentar és veure si aquest sistema funciona correctament. Jo crec que ens hem de parlar més. Manresa, de fet, té una taula de coordinació molt important. De vegades sempre pensem en aquests fets, no? Però no pensem en tots els que s'eviten. I tenim un sistema de protecció fort, però no és infal·lible. I, per tant, jo crec que aquí tot el que sigui millorar, més en fets tan greus com els que va passar a Manresa, doncs ho farem. Però, evidentment, jo crec que la coordinació que tenim en aquests moments evita que casos com aquests siguin massa habituals.
1: Però la cultura de la violència, de la navalla, vostè creu que hi ha un problema d'educació, de desarrelament, de salut mental, de faltes d'oportunitats? Quina és la diagnosi que fa que vostè, perquè un jove, doncs porti una arma pel carrer?
0: Quan mires una mica quin és el background de cadascun d'aquests joves, en la majoria dels casos hi ha una família desestructurada, alguns problemes de salut mental, pares que han tirat la tovallola, que això també passa, menors que són absolutament incontrolables, no? I jo dic, moltes vegades nosaltres rebem trucades dels hospitals on hi ha nois i noies, sobretot nois, que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi l'administració a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen. I han passat sempre. I en la meva època de secretari general, que era jo qui signava les entrades o no a les cases per fer retirades de tutela, bueno, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no? I que a Catalunya passa. És habitual? No. Però tampoc és excepcional. I ens hem d'acostumar que aquestes coses passin en aquests moments. Per tant, si no som capaços de fer un acompanyament social a aquests menors i treballar també amb les famílies per intentar que el clima i la convivència siguin millors, tindrem un problema. No podrem només acabar amb aquests casos amb una qüestió policial o una qüestió d'intervenció dels serveis socials, perquè, insisteixo, són menors i també tenen els seus drets i tenen unes certes llibertats. I, per tant, no són objectes que portem d'un lloc a un altre. Cal també una certa voluntat per part del menor per seguir uns itineraris que, això sí, han de ser suficientment atractius com per enganxar-los i poder redirigir-los.
1: Per tant, no és una bona decisió enviar policies a les aules.
0: No, però una cosa és enviar policies a les aules i una altra cosa és que també hi hagi la possibilitat en els centres escolars que hi ha alguns casos en els quals la policia també pot detectar situacions de vulnerabilitat i és molt útil. Perquè, fora del debat de si policies dins o no, el fet de que les policies o els cossos policials vagin de vegades o de manera sovint a alguns centres escolars, això ja passa, eh? I és bo que passi, perquè ens permet justament això, tenir controlat des de l'àmbit policial, de l'àmbit social, l'àmbit educatiu, situacions de risc que es poden produir després i evitar-les, no?
1: L'última qüestió, un dels temes també d'aquest estiu, ha estat una denúncia de l'actriu Assumpta Serna sobre el funcionament del sistema de dependència. Deia això.
2: La gent està frustrada, està cansada, està sola amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que són bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les. Hi ha casos esfereïdors de persones doncs, que s'han empobrit, que s'han demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció feta per professionals i ha de ser duradera amb el temps.
1: Això ho deia al matí de Catalunya Ràdio, Assumpta Serna. No sé què respon vostè, conseller, aquesta frustració que és la de moltíssima gent que espera la llei de dependència. Ara mateix a Catalunya, Catalunya lidera, de fet, la llista d'espera de dependència amb 80.827 persones que esperen rebre una prestació i algunes d'elles la reben doncs, quan l'altra persona, la que necessitava l'ajuda, doncs, malauradament ha mort.
0: Sí, amb l'Assumpta Serna vaig tenir la possibilitat de rebre el despatx el 17 d'agost. Crec que va ser, vam estar parlant també dels seus neguits, l'entenc perfectament, les denúncies que fan són, jo crec que tradueix molt bé quin és el sentiment del conjunt de la ciutadania. Nosaltres ja el mes de maig vam posar en marxa el Pla Cura per reduir aquestes llistes d'espera en dependència. Probablement el mes d'octubre donarem les primeres dades, que són molt bones. Hem creat un sistema en el qual posem la necessitat al centre, estem fent valoracions telemàtiques, estem en aquests moments amb temps rècord entre que es fa la valoració de la dependència i la PIA, i per tant li hem donat, jo crec, la volta a com s'estan fent les valoracions. És veritat que la bossa és molt gran, no es van prendre les mesures oportunes en el seu moment, la responsabilitat d'aquest govern i el primer objectiu d'aquest govern és deixar a zero la llista d'espera en dependència en els dos anys que ens queda.
1: En aquesta
0: legislatura, el Pla Cura el que diu és que hem de passar dels 400 dies d'espera que tenim en aquests moments a prop de 240 abans que acabi l'any, i l'any 2027 a 60 dies, amb la incorporació també dels serveis d'atenció primària de salut. No? Això ho tenim bé de moment. Les dades ens indiquen que el sistema funciona i hem de veure, hem d'intentar doncs, que això no es rebaixi, que continua aquesta línia. No? I per altra banda també, quan parlem de dependència, parlem d'accés a l'àmbit residencial. Jo abans d'ahir vaig anunciar al Parlament de Catalunya que a banda de les 3.200 places de residència que hem fet, farem a finals d'any 2.300 més i, per tant, el compromís de fer-ne 6.000 places de residència en aquesta legislatura serem capaços de fer-lo en dos anys i mig. I en farem més, perquè és veritat que aquí es necessita més recursos, més residències, més encara quan fa 15 anys que la Generalitat de Catalunya no construeix una residència pública amb fons propis. Per tant, tot aquest temps perdut l'hem de recuperar. És veritat que no es fan dos dies, però hem posat la màquina en marxa.
1: És el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un plaer.
1: Una pausa i ho comentem.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
4: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
8: i aquest? A què es dedica?
7: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I sopem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: En Verdi s'ha escapat sense permís.
19: On és?
18: Anirà a la commemoració del dia de...
19: Però... Amb 90 anys? Mm-hmm. Travessant tot el canal?
20: Estava a punt per una última missió.
21: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
20: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Incendis simultanis.
22: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
23: A Catalunya del Nord.
20: Més intensos.
24: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
20: Imprevisibles.
25: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
20: Destructius.
26: La terra crema.
20: No és tant com els apaguem, sinó com vivim. La terra crema. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són les 9:38, amb Marc Bataller, amb Laura Aznar, amb Jordi Comiral i amb Mohamed Alamrani. Què us ha semblat les paraules del conseller? Marc.
29: Deixa'm agafar l'última pregunta que li feies de la llei de dependència. Mm. Aquestes llistes d'espera que deies cap a 81.000 persones. És un tema molt i molt complex, complicat d'aixugar aquesta llista, perquè deia que en 2 anys volia deixar llista d'espera en 0. La llista d'espera sempre hi seran. Això partint d'aquesta base, sí que és un terme terminològic.
1: Ha dit 60 dies, no? Que acabaríem la legislatura 60 dies d'espera.
29: Exacte. I després també hi ha una altra qüestió que ell no ha comentat quan li has parlat de la llei de dependència, que és aquesta reforma que s'ha fet en el Congrés dels Diputats aquesta mateixa setmana, que sembla que per fi, sembla, repeteixo, blinda el cofinançament. Recordem que aquesta és una llei del 2006, la llei de la dependència, que el que indicava era ha de pagar 50% a l'Estat, 50% als territoris. Diguem-ne que en els últims 20 anys l'Estat ha pagat un 20%. I això també ha fet que moltes famílies, com deia l'Assumpta Serna, hagin hagut de posar diners de la seva part i fins i tot ha acabat acumulant un dèficit d'uns 4.500 milions de Catalunya i que segurament ha perdut. En un moment en el qual estem parlant, doncs, fins i tot, de nou finançament, etc etc etc, es van perdent diners pel camí. I ara dic, sembla que es blinda perquè sembla, repeteixo, que han posat més diners, però jo ja arribo un moment que ja no me n'acabo de refiar d'aquestes situacions, perquè el que la gent vol són solucions ja. Molt difícil, és molt fàcil de dir, des d'uns micros, o perquè els que hem estat a govern, i aquí n'hi ha uns quants en aquesta taula, sabem que és complicat. Però clar, en un moment en què llei de dependència va malament, en un moment en què educació hi ha el que passa, Rodalies passa el que passa, potser la gent vol solucions ja.
1: I ara també hi haurà concentracions també en l'àmbit sanitari, que
29: exacte,
1: els propers mesos, és a dir, que les tensions socials van creixent i sectorials també. Jordi.
30: Jo crec que el conseller ho ha fet bé. De fet, penso que és un bon conseller. Crec que porta els temes endreçats,
0: que s'explica bastant bé i que en aquest sentit va fent. Crec que s'equivoca. Si estigués aquí també li diria, eh? No és un àmbit de retreure res quan ja ha marxat. Crec que s'equivoca quan compra aquest marc del govern Illa d'haver de fer propostes per intentar mantenir viva una certa il·lusió quan són propostes molt estranyes. És a dir, en matèria d'habitatge...
29: Les teràpies.
0: Una mica sí, és a dir...
29: Vull dir que hem fet seria estranya, per donar la broma fàcil.
0: És un concepte de farem tants habitatges. Dius, no els fareu. Farem aquesta renovació climàtica. Sí, d'aquí 20 anys pagant els ajuntaments. Ara farem no sé què... Escolta, jo crec que hi ha un repte, que aquí jo crec que el tram central del país hauria d'assumir, que és que nosaltres tenim un estat del benestar collonut. Un estat del benestar car. I que en aquests moments arriba amb les costures molt estirades. Per tant, jo crec que s'ha de poder parlar als ciutadans sense dir, anirem fent més coses i cada dia més coses, per dir, arriba un moment que s'ha de reforçar allò que ja tenim perquè funcioni. Sé que és molt poc sexy i sé que dona pocs vots, però ara és el que segurament toca. I en aquesta línia, només tres cosetes que crec que al final acabaran arribant-hi. Una és que, com que són socialistes i són del PSOE, no parlen del dèficit fiscal. Però és a dir, que Catalunya... Llavors s'apunta a la immigració, s'apunta a l'habitatge, a les infraestructures, molt bé. Però que Catalunya té un dèficit principal, perquè l'estat espanyol fa 40 anys que no inverteix el que tocaria en Catalunya, i perquè cada any se'n van 20.000 milions que no tornen i que haurien de venir, és la conseqüència principal. No estic parlant ni de la independència, ni de tot plegat. És a dir, si falten recursos, s'ha de mirar on fallen. I aquest és un tema que al PSC no li dona la gana de tocar quan realment és molt important. I per dos temes puntuals, només, en conjunt de l'entrevista. El primer, ha parlat de la gestió de la immigració, que jo hi estic d'acord, però ha insistit poc en la transferència de competències cap a Catalunya. De fet, les hauria de gestionar ell. I, de fet, ja ha dit que ell hi està d'acord. Però Podemos no està donant suport a Madrid perquè Catalunya pugui gestionar. S'ha demostrat que la part de la immigració que gestiona Catalunya ho fa bé. La part dels menors, etcètera, etcètera, té moltes més eines, té molt més coneixement per poder-ho fer. En canvi, pel que sigui, Podemos creu que els catalans som racistes si ho gestionem nosaltres. Ara, si ho gestiona Vox des de Madrid, els hi sembla bé. I per acabar, només un tema ideològic. Quan ha dit el millor per la pobresa són les pensions. Jo aquí ideològicament discrepo. És a dir, les pensions és una eina molt eficaç per fer front a l'urgència de la pobresa. Però el millor per combatre la pobresa és crear riquesa, i és crear feina, i és pujar els salaris. Això és el millor per fer front a la pobresa. Crec que no és bo alimentar un discurs en què aquí tots s'arreglaran pensions. Això són pedaços, són elements d'urgència. Però el millor contra la pobresa és generar riquesa. I en aquest sentit crec que a nivell de discurs encara en aquest país s'ha de fer un tomb.
1: Laura.
2: Sí, jo vaig a la cosa dels recursos, perquè començava l'entrevista dient que el sistema de protecció a la infància requereix de recursos i que els recursos són finits. I jo estic d'acord, evidentment, no nego la major. El que passa que vivim en una societat, i aquesta paradoxa a mi m'agrada molt situar-la, perquè vivim en una societat on la bretxa de desigualtat any rere any s'amplia. O el que és el mateix, els rics cada any són més rics i els pobres cada any són més pobres. I poso sempre sobre la taula una dada que em sembla molt gràfica i molt fàcil d'il·lustrar el que estic explicant, que és un informe de l'any passat, que era d'Intermon Oxfam, deia que hi ha 33 persones a l'estat espanyol que concentren la mateixa riquesa que el 39% de la població. Si es distribuís millor la riquesa i aquestes persones contribuïssin de la forma que haurien de contribuir, probablement tindrien més recursos a la caixa per fer front a molts dels reptes que tenim en termes socials. O poso un altre exemple. Aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat una inversió de 1.760 milions d'euros en 5 anys per, entre altres coses, ampliar l'aeroport de Barcelona. Que això, aquesta ampliació, aniria en contra de tots els compromisos climàtics que ha adoptat la Generalitat de Catalunya, també l'estat espanyol, que a més hi ha informes, l'informe de l'Observatori d'ESCA d'aquesta setmana deia que en 7 anys això representaria un augment del 22% de les emissions contaminants, i a més, aquesta ampliació també tensionaria el dret a l'habitatge, perquè hi ha un estudi del think tank britànic New Economics Foundation que conclou que l'estat espanyol, el creixement del turisme aeri, només del turisme aeri, augmentarà el lloguer mitjà 217 euros anuals els pròxims 6 anys. El que vol dir que tenim molts de recursos disponibles, mira la quantitat de coses que podríem fer per atendre millor no només als nostres infants, sinó a tota la nostra població en general, amb aquests 1.760 milions d'euros que es volen posar a disposició de l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat, on Aena té un gran pols de negoci, no? Com si diguéssim, mira la quantitat de coses que es podrien fer, perquè és que la crisi, per exemple, de la que hem parlat també al llarg de l'entrevista, que és la crisi del sistema educatiu, també emana de la crisi de l'habitatge, no? Nosaltres tenim en aquest moment, i ho dèieu a l'entrevista, un de cada tres nens que estan en situació de risc de pobresa i d'exclusió social, molts dels quals no tenen garantit un dret com és a l'habitatge. I estem fent mesures que tensionen encara més aquest mercat, en comptes de posar els recursos necessaris a disposició de les persones, de les classes populars, perquè tinguessin accés a tots els drets que haurien d'estar garantits. Per tant, no és un tema de falta de recursos, que evidentment són finits, sinó de la distribució dels recursos, perquè si es posessin a fer polítiques públiques per garantir que, que aquesta societat no funcionés a dues velocitats, probablement els resultats que tindríem en molts àmbits, tant en matèria d'habitatge com en el sistema educatiu, serien substancialment diferents.
1: El Jordi té ganes de parlar, ara parlarà, però abans, Mohamed...
2: No ho dubtava, eh?
3: Bé, jo crec que parlar amb el conseller ha estat una mica fer una radiografia del país, no? I crec que estem en un punt que s'ha de diferenciar l'estat d'ànim del país de la realitat, i hem arribat a un punt que amb tants elefants a l'habitació, al final podrem construir un zoològic en aquest país. I per tant, d'elefants, exacte. Jo crec que hem de ser capaços de fer un bon diagnòstic del país. Jo crec que el país ha canviat moltíssim els últims anys. Per un costat parlàvem de dependència. Aquestes últimes reformes de la llei de dependència i discapacitat són molt importants perquè posen al focus una qüestió i un element que és l'autonomia personal com a dret. És a dir, aquest canvi de mirada on les persones que envelleixin puguin decidir com volen que sigui la seva bellesa, que aquesta bellesa pugui ser a casa i allargar aquest contacte amb una capacitat d'autonomia també vinculada a una visió més comunitària. Això què vol dir? Vol dir repensar el sistema de dalt a baix. Vol dir entendre que és una població que està envellida i que el sistema de les residències o les places residencials estan saturades. I per un altre costat hi ha l'altre gran element que crec de l'entrevista, que és tot el que té a veure amb migració. Jo, migració, crec que sobretot en el... I relacionant-ho amb el que deia abans de fer un bon diagnòstic, a vegades ens equivoquem i crec que hem comprat el marc mental de l'extrema dreta. Aquest país, sí, és cert, hem de parlar de migració, però crec que és molt més important parlar de ciutadania i de construir un projecte de país compartit, un projecte on les persones que som fills d'immigració o que la nostra família és migrada o que hem heredat la condició de migrants, puguem sentir-nos aquest país com a nostre. Per tant, jo crec que el marc mental contínuament s'està construint des d'una dimensió de contínuament persones que venen. I el repte d'aquest país no és gestionar o entendre aquestes persones que arriben, sinó les persones que hem nascut aquí i que contínuament ens sentim com a persones no catalanes de ple dret o ciutadans de primera i de segona, com hem de fer perquè aquest projecte de Catalunya sigui un projecte que interpel·li a les persones que es diuen diferent, que es diuen Mohamed, que tinguin un cognom diferent, però que volen sentir-se catalans, no? Per tant, jo crec que aquí, i fer-ho, i la solució és partir de drets. Hi ha una profunda desigualtat en els barris d'aquest país. Ho hem de fer-ho vertebrant un sistema de cohesió que pugui ser a través d'una llengua compartida i també fer front a una nova tendència, aquesta polarització, perquè jo crec que una altra trampa que es posa també sobre la taula és tot el que té a veure amb discursos d'odi, no? Ara estem parlant de discursos d'odi. Què passa? Que quan diem discursos d'odi, tota l'estona pensem en la mateixa persona i en el mateix partit, sense dir qui és ni quin partit estem parlant. Han aconseguit construir una narrativa col·lectiva on, amb el simple fet de dir discurs d'odi, automàticament estem posant aquest elefant que dèiem a l'habitació sense parlar-ne, no? Per tant, jo crec que el país ha canviat, hem de ser capaços d'entendre com ha canviat aquest país i no podem, amb diagnòstics antics i amb solucions de tota la vida, resoldre reptes que són totalment nous en aquest país.
1: És un element molt important, la identitat també, no? Que és un, si voleu, més filosòfic, però també potser podríem parlar d'això, Jordi.
0: No, estic totalment d'acord amb aquest del Mohamed. I encara receptes antigues, diria, bueno, a vegades els bàsics s'han de recuperar. I és a dir, la setmana passada parlàvem del que deia el president Pujol, no?, que segurament no estarem d'acord amb Mohamed de moltes coses del pensament pujolista, però, en canvi, com un dels pares de la pàtria moderna, ho té claríssim. És a dir, nois, és català, quin vol ser?
3: Tenia un projecte. Et pot agradar més o menys.
1: Exacte. Aleshores, has de preguntar, Jordi, per què, per exemple, la llengua s'ha convertit en un element ja no d'unió, sinó de desunió, durant uns quants anys.
0: Perquè hi ha hagut Ciudadanos...
29: Tenia un partit que es deia Ciudadanos.
0: Hi ha operacions...
1: D'acord.
0: No, és que són operacions...
29: Va portar molt el debat públic.
0: Sí, sí, sí.
1: Però també hi ha hagut una posició de certa gent més catalanista que tampoc ha sigut...
0: Jo en aquest sentit, crec que hi ha hagut operacions d'estat molt fortes.
1: Sí, evident.
2: Hi ha.
1: Hi ha.
0: I ara estem en 3.0.
1: No vull negar, vull dir que... que la polarització en una qüestió com la llengua, que era de cohesió absoluta, no ajuda. Que l'escola, que és un element de cohesió,
0: però,
1: no ajuda.
0: Però tot això són iniciatives polítiques, sí, que ha fet Madrid,
1: clar,
0: i que han rebentat la cohesió que hi havia. I en aquest sentit, sí, jo sí, he de dir que el Partit dels Socialistes ho va fer malament, perquè van marxar del consens. Veient que perdien vots cap a Ciutadans, es van apuntar a que la llengua havia un element de separació. Quan a Catalunya, lo fantàstic, permetem l'expressió, lo collonut, és que no importa de quina religió ets, no importa de quin color és la teva pell, no importa d'on vens. Si parles català, ets català. Llavors, deixar-nos haver pres aquesta bandera ha sigut un error,
1: sí,
0: per la cohesió i també de complexament pels nacionalistes catalans. És fantàstic que li diguis a algú, escolta, si t'esforces perquè ens entenguem la nostra llengua, que ens entenguem no vol dir ni tan sols que me la parlis, només que no m'obliguis a mi a canviar.
3: Clar, i que parlis català, ets català, però també fer que vulguis ser català i que et sentis català.
0: Exactament, i aquest és el segon repte,
1: sí, sí,
0: que jo crec que ara és la tercera onada de l'espanyolisme, que és, no, és que el catalanisme, ara, si et dius Mohamed, posa en qüestió que encara que hagis nascut a Catalunya siguis català. Això és un desastre. I això s'ha de poder combatre d'una manera intel·ligent. No acusant a segons qui de lo que no és i no tolerant a segons qui que digui determinades coses, perquè no. I llavors quan has dit que tenia ganes de parlar, vaig un moment al que deia l'Anna...
2: La Laura.
0: M'ha vingut d'Aznar i he dit no li diguis Aznar.
2: No, t'imagines.
0: Llavors m'ha sortit Anna i no...
2: Pots dir Aznar bona, això m'agrada.
0: Laura, només faltaria. Dues coses. El repartiment de recursos, estic d'acord, però on se'n va la riquesa principalment és cap als pobres de l'altres part d'Espanya i no a Catalunya pel dèficit fiscal.
2: Això m'assuno, eh? Vull dir, vale, saps que estem d'acord.
0: Però jo crec que aquest és el moll de l'os.
2: No només, és un dels elements.
0: És el moll de l'os. El més important, per mi, per mi. Perquè llavors podríem estar d'acord en la distribució del que tu deies, eh? Perquè en aquest cas tampoc estaríem tan allunyats. I l'altre que ha fet un matís que jo crec que és molt important, que és que, per resumir-ho, periodísticament diem risc de pobresa. L'informe és risc de pobresa i exclusió social.
2: Crec que he dit les dues coses.
0: Per això, tu has afegit el nom sencer. Perquè ara no ens pensem que aquí un de cada tres joves està per sota dels recursos materials. No. Està en una situació que, o per recursos materials, o per risc d'exclusió social, es planteja. Però dic, aquí no estem que un de cada tres joves no menja i no té sostre.
29: Sí, però tampoc ho podem minimitzar.
1: No, però és pobresa, no. També.
29: És pobresa.
1: El risc de pobresa és pobresa.
0: Exacte. És risc de pobresa i exclusió social.
1: Sí, sí, sí.
0: És que jo, és a dir,
1: no, és important, és important.
0: Crec que sí que val la pena subratllar-ho per no pensar que aquest país és un desastre.
1: Deixeu-me posar més elements sobre la taula i anem-ne parlant. Clar, estem a 8 mesos de les eleccions municipals, no sabem quan seran les properes eleccions espanyoles, però el que està clar és que ja estem en campanya, també. I el que estem veient aquest cap de setmana és que ve Sánchez a Sánchez, ve Alberto Núñez Feijóo a Badalona i Santiago Abascal a Barcelona. Tània Tàpia.
4: Sí,
1: precampanya.
4: Precampanya, no sentiu aquesta flaire ja de precampanya. Aquí m'ha dit fa molt temps que l'estem notant. Es trasllada a Catalunya, com deies, diumenge a Sánchez, la Festa de la Rosa, amb Villa, i ha anat altres vegades, amb Ceuta com a rerefons, diguéssim, de tot el tema. La Moncloa va al xoc amb els governs del PP, que s'estan autoinculpant de voler cronificar la crisi. En canvi, lluirà contrast amb un govern amic, el de Salvador Illa, que ja ha aixecat la mà per si cal acollir menors. També diumenge Feijóo fa parada a Catalunya, entre els actes que fa avui a Melilla i dilluns a Ceuta, i el filó que estiren els de Feijóo, juntament ho fan amb el Biol, és intentar donar l'estocada final al govern de Sánchez pel tema de la immigració a la Moncloa. I és que s'han situat també en una lluita amb Vox, amb aquest tema, precisament de Vox. Abascal, com deies també, ha estat a Lleida, aquest matí a Tarragona, acabarà el dia a Barcelona. Un Abascal que demana ja superar el debat del procés i diu que cal centrar-se en la barbària literal de la immigració.
1: Fixeu-vos, el procés ja no és el tema, ara ja és una qüestió de la barbària, diu, de la immigració.
0: Aquest discurs l'havia fet Aliança, també, no? Que va dir, ja no va de Catalunya a Espanya, això va de civilització i barbària. Em sembla dramàtic.
3: Bé, es posa sobre la taula el que hem vist aquest estiu en algunes manifestacions d'aquest gran reemplaçament, substitució identitària. Bé, forma part tot plegat d'una estratègia per imposar aquest relat de la reemigració i que no és pas casual.
1: Ara hi posarem context. Deixem-me 3 minuts per la publicitat i ara tornem.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
4: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
5: Transportistes no volen sentir a parlar.
4: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
3: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Ja t'ho vaig explicar.
4: Si has comès una falta, has de pagar-la.
3: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: 3 minuts seran les 10, 3 per 1, amb el rerefons de la llista de Ceuta. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, tots tres passaran aquest cap de setmana fent mítings a Catalunya. Mallol, Roger, bon dia.
9: Bon dia.
8: I quan fa que no venen?
9: Doncs bastant poquet, almenys. Abascal és el primer cop que ve aquest any, però tant Feijóo com Sánchez en l'últim any, és a dir, des de setembre de 2025, els dos han estat 11 vegades a Catalunya. La majoria de visites de Sánchez han estat actes institucionals, la inauguració del Mobile, per exemple, la cimera amb líders iberoamericans que va fer al Palau de Pedralbes, o la visita del Papa. En canvi, Feijóo ha fet molts actes de partit. Segurament el titular més recordat de la visita a Feijóo a Catalunya va ser quan va tirar la cara a Junts... la canya a Junts demanant una moció de censura.
10: Yo estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. No sé si hay muchas o pocas que han votado de Esquerra, pero lo cierto y verdad es que estoy convencido de que la mayoría de las personas que están en esta sala no comparten esta deriva.
9: Feijóo ha aprofitat, això era un acte de foment, però Feijóo ha aprofitat per fer moltes presentacions de partit. Per exemple, va presentar el seu pla nuclear a Ascó, el seu pla, disculpeu, de Rodalies a Granollers, però sobretot ha parlat d'immigració, entre d'altres, en l'acte del Partit Popular Europeu per centrar aquesta matèria.
8: Doncs aquesta és la posició del Partit Popular i veurem també què és el que ve a fer aquí, sobretot a Santiago Abascal, perquè no se'ns escapa que veient les imatges que ha pogut capitalitzar de conflicte a Sílvia Orriols els últims dies, doncs Abascal deu tenir una mica de gelos. De no ser-ne el protagonista. Laura.
11: Sí, ara vaig a Abascal, però deixa'm enllaçar-ho abans amb el que plantejàvem del català, no?, que deies, fins i tot ha generat tensions dins el propi catalanisme. I a mi em sembla que això... O sigui, que cal tenir en compte d'on emana això. Jo crec que el projecte polític de l'espanyolisme és atacar la llengua, però no perquè l'espanyolisme no li moli com sona el català, sinó perquè entén perfectament, i fa molts anys que així ho ha definit, i per això l'ataca, que la llengua és l'element central de la construcció de la nostra identitat col·lectiva i, en realitat, l'element central de la construcció de la nostra nació, del nostre país, no? I és, bàsicament, aquest el motiu pel qual s'ha actuat i s'actua des de la política fins a nivell mediàtic i passant per la justícia en contra de la llengua, perquè s'entén que és el nostre element identitari a partir del qual, o la porta d'accés a la catalanitat, no? Llavors, bàsicament, per això s'actua en contra de la llengua d'una forma més grollera o més sofisticada. I a mi em preocupa la forma sofisticada amb la qual opera l'espanyolisme, perquè, en realitat, el que ha fet des d'aquesta sofisticació ha sigut, bàsicament, promoure l'autoodi, la diglòssia o aquest relat segons el qual, absolutament fal·laç i fals, aquest relat segons el qual el català pot ser racista o és bàsicament burgès, no? I a mi és això el que em preocupa, perquè crec que d'aquí existeix moltes vegades les tensions dins del propi catalanisme, perquè alguna part d'aquest catalanisme ha cregut que realment utilitzar el català té un punt racista o té un punt burgès. I a mi em preocupa això, perquè aquest projecte polític de l'espanyolisme sofisticat, a partir del qual doncs, es fa, no?, aquest discurs d'una cosa excloent del català, doncs hi ha molta gent, o molts partits polítics, o alguns sectors socials que encara hi veuen i que no serien de l'espanyolisme profund. I després vaig a Vox, no?, perquè no sabem què ens trobarem amb Santiago Abascal, però a mi em sembla que...
12: Vols dir que no ho sabem, que ens
11: bueno,
12: trobarem?
11: Bueno, no sabem què ens trobarem, sí que ho sabem. No ho hem viscut encara, però uau, ho podem anticipar bastant heavy, no? Però és que realment és curiós com li funciona, primer, fer un relat tan covard, que és bàsicament l'ADN de Vox, no? Culpar sempre les baules més febles o més vulnerables d'absolutament tots els problemes. Però és que, a més, és que és políticament o intel·lectualment molt mandrós el que fa Vox, perquè si tu mires la seva trajectòria des de que té representació a les institucions, sempre hi ha hagut un focus, un pol d'odi, que ha anat mutant en funció del clima polític que hi havia. Vox aconsegueix la representació que té a l'inici en contra de l'independentisme. L'enemic a batre en aquell moment era l'independentisme, i en aquell moment la conversa pública, mediàtica i política estava molt situada sobre això. Després va evolucionar, en aquell moment la immigració no era un problema per Vox, ni tan sols en parlava. Després això va mutar cap al que Vox denomina la ideologia de gènere, que és bàsicament el feminisme. Vox és un partit negacionista de la violència masclista, i tota la seva política, o bueno, política no, tots els seus discursos anaven en contra, no, dels drets de les dones. I ara és la immigració, perquè sap que això li dona rèdit polític, però en realitat això és tan covard que l'únic que realment demostra és que no hi ha un projecte polític de fons, perquè si existeix un projecte polític ens l'explicaria, no els l'explica.
13: El que passa és que fins que no se solucioni, o almenys es vegi que hi ha una possible solució a la situació de Ceuta, serà molt difícil contrarrestar aquesta narrativa. I això Vox i Abascal ho sap. Jo crec que aquesta inoperància i aquesta desorganització, i sobretot aquestes imatges que veiem a Ceuta, de persones que estan en una situació d'emergència humanitària, contraposa molt amb la realitat. De fet, jo crec que a mi em xoca molt veure xarxes socials com l'activitat que transmet o el discurs que vol transmetre és de normalitat, quan el debat públic sap que a Ceuta hi ha un repte, hi ha un problema molt important. Per començar, encara no hi ha un cens que siguem capaços de saber quantes persones hi ha, quants menors realment ara mateix no estan censats. És a dir, hi ha la sensació que hi ha un autèntic descontrol en la situació a Ceuta. I fins que no es recondueixi, o almenys demostrin que tenen la voluntat de solucionar el que està passant i no minimitzar el problema, jo crec que no seran capaços de reconduir la narrativa. I l'altre tema, que crec que és clau amb la immigració, és que la dreta i l'extrema dreta guanyen vots amb els seus discursos d'immigració. L'esquerra en perd. Per què? Perquè no és capaç de generar un capital polític que sigui capaç d'explicar la immigració més enllà d'una visió instrumental. Necessitem immigració perquè necessitem que treballin. Uh-huh. No? Al final, la immigració són persones, és un fenomen, és una realitat. És a dir, no podem, o no es pot, des d'una visió progressista, entendre que es pot defensar la immigració ara com a una nova moda de dir que necessitem immigrants perquè necessitem gent perquè treballi. No, la immigració és un fenomen i és una realitat social d'aquest país molt més complexa.
12: Clar. Sí, agafant aquestes últimes paraules que deies, que és cert que el relat de la immigració el té guanyat la dreta i l'extrema dreta, i difícilment les esquerres hi entraran, o serà més un tema d'anar a la defensiva que no pas anar a l'ofensiva. I abans, Ricard, preguntaves què ve a fer el senyor Abascal aquí a Catalunya, i en relació amb Aliança, amb tot el que va passar al Fossar de les Moreres, l'últim CEO aquí a Catalunya indicava que hi havia una de les fronteres electorals d'Aliança era Vox, per estrany que et sembli. És a dir, que hi havia votants que a les eleccions espanyoles votaven Vox i a les catalanes Aliança Catalana. Ens estem fixant també els últims mesos que la senyora Sílvia Orriols parla poc d'independència i parla molt d'immigració. Jo dic, parla de discurs d'odi contra l'immigració. I per tant aquí hi ha una frontera electoral clara entre els dos partits. I repeteixo, a mi em sembla bastant al·lucinant de com una persona pot arribar a votar Vox i Aliança. Però bé, bueno, és igual.
8: I també entre el PSC i Vox.
12: Sí, sí. Sí, sí, sí.
8: Igual que parlem de
12: si
8: Junts no amb Aliança, també hem de parlar del PSC i Vox.
12: Si més no, estan els antípodes, ideològicament, en teoria.
8: Estan els antípodes, sobte. Però sobte que pugui haver-hi alguna frontera en aquest tipus de vot.
12: Sobre... I en aquest... Un segon, eh? Sí, sí, no. I, per tant, segurament ve a intentar rascar vots d'aquí. El PP què ve a fer? No ho sé, perquè fa tants anys que ha desaparegut de Catalunya, tants anys que no fa propostes, que la veritat no sé què pot venir a fer per Catalunya. Pedro Sánchez cada any va a la Festa de la Rosa, promet, però segurament aquestes promeses s'haurien de convertir en fets. Finançament, traspàs de l'R1 que ha de ser aquest setembre, per tant, no sé, aquest és el panorama.
8: La bandera de la pau, de la pacificació.
12: Sí, però aquesta pacificació que ell branda...
8: Està en perill per el que veiem amb Vox i amb altres formacions.
14: Jo crec que farà un pas més en aquest sentit, eh? És a dir...
12: Pedro Sánchez, vols dir?
14: Sí, jo crec que ve el PP, perquè la Festa de la Rosa està anunciada fa temps. Per tant, el PP, quan fa l'agenda mediàtica, diu, aquests van a Catalunya, nosaltres també hi anem.
12: Me'n vaig a Badalona, amb no? l'Albiol.
14: Amb l'Albiol, la Lluí, i Vox diu, ei, que estan tots allà, jo també hi vaig. Val?
12: No feixo la festa.
14: Clar, és a dir, mediàticament, és una foto de com estan els tres que jugaran les garrofes d'aquí pocs mesos, subratllo, d'aquí pocs mesos, en unes eleccions.
12: Abans de les municipals, potser?
14: Exactament, que és el que jo volia explicar.
12: Perdona, Jordi, digues.
14: No, i ara, crec que Pedro Sánchez ve aquí a fer una promesa de milions. És a dir, crec que ve a començar a parlar de pressupostos. perquè la seva idea és presentar uns pressupostos, sap que els perdrà...
8: Ja té programa electoral.
14: I una cosa... Exactament. Sí. I una cosa que durant anys no ha passat res que vol, que pot ser governar sense pressupostos, s'han passat pel clatell durant anys, ara passarà a ser una cosa que l'obliga a convocar eleccions perquè els altres no li donen suport a tot un programa electoral que destinarà. I jo, sincerament, crec que estem davant del primer acte de campanya a Madrid, que crec que a febrer estarem, febrer-març estarem votant. Mm.
8: Això a Catalunya. Pel que fa a Madrid, no tenen en aquest cas mítings, però sí que tenen concerts de Shakira. Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien, estoy suelta. I aquesta nit es farà el primer dels seus 12 concerts previstos. S'ha fet construir una ciutat temporal, és un recinte immens, estem parlant de 15 hectàrees, que inclou 8 pavellons diferents, i es preveu que hi assisteixin unes 600.000 persones. I avui volem parlar precisament d'aquestes residències, d'aquest nou model de grans esdeveniments també, i sobre com això afecta el seu públic. Abans, per això, anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia de nou.
15: Què tal, bon dia.
8: Perquè Madrid s'ha convertit en l'única parada de la gira europea de Shakira.
15: Sí, farà 3 concerts per setmana fins l'11 d'octubre. Mourà 50.000 persones cada dia. No només concerts, en aquest gran espai, espai gastronòmic per nens. Bàsicament pensat com una residència perquè s'hi vagi a passar el dia. S'ha inspirat en Macondo, és aquella ciutat imaginària, ho recordareu, dels 100 anys de soledat de l'obra de García Márquez, també colombià. I s'ha instal·lat al barri de Villaver, al sud de Madrid, un barri treballador que veu ja afectat el seu dia a dia per les obres, també per aquests dies de concerts, i no només ara, sinó que allà també s'hi han fet altres macrofestivals com el Madcool. Hem parlat amb alguns dels veïns afectats, Gemma Sánchez, que és també membre de la plataforma Stop Festivals, ens explica això.
16: Nos quedamos encerrados los vecinos, ya no solo el ruido, la movilidad y son los días. Aquí en el polígono ya hay varias calles que están cortadas por completo, no se puede aparcar.
15: I els comerços, 3/4 del mateix, afectacions per les obres, que resten tallats els dies del festival. Miguel Sánchez té un taller mecànic. Divendres i dissabte, de concert, ha de tancar a mig matí i ningú li paga el que perd.
17: Para nosotros es un trastorno muy importante, porque nosotros tenemos unas pérdidas aproximadamente estimadas de cerca de 1.500 euros en un solo día. Si eso lo multiplicamos por 4, es una cantidad importante para un pequeño empresario como yo.
15: A l'altra cara de la moneda, hotels plens, trens plens, gent que ve de tota Europa, de Llatinoamèrica, a veure Shakira, Ayuso, traient pit, però una injecció de milions que no arriba a tots de la mateixa manera.
8: Doncs gràcies, Tània. Això passa a Madrid, per tant, tampoc té un efecte directe a casa nostra, però sí que podria tenir-ho en els propers anys, perquè és un model que ja l'hem sentit molt que existeix als Estats Units i que podria també arribar un dia a Barcelona. A aquesta hora ens acompanya Lorena Montón, periodista musical especialitzada en cultura fan. Què tal, Lorena? Bon dia.
18: Molt bon dia, què tal?
8: Explica'ns què és exactament això de les residències.
18: El concepte residència, sí. No? Que ben neix de Las Vegas, dels Estats Units, no? Que això va començar en la seva època, als 50, als 60, l'època daurada... on el Frank Sinatra, el Rat Pack, l'Elvis Presley ja estaven allà, sempre fixes en algun hotel, en un recinte, i aleshores la gent es desplaçava cap allà per veure'ls actuar. No? Aquest model s'ha extrapolat a l'actualitat i ara el que fan molts artistes és instal·lar-se en una ciutat, en un punt concret, i fer que la seva audiència sigui la que va cap allà a veure'ls. Per tant, poden fer una sèrie de concerts, 10, 15, 20, 30, fins i tot, que va fer el Bad Bunny a San Juan de Puerto Rico o el Harry Styles, que ha anunciat pel Madison Square Garden a Nova York. I aquesta és la nova tendència que està començant a expandir-se al que és dintre de la indústria musical i de la música en viu, dels concerts.
8: Recordo que el Play també ho va fer, no? Però que ells justificaven que hi havia una qüestió també de petjada ecològica, tot i que a l'hora de la veritat la petjada hi és igual, perquè si la gent agafa un vol per anar-los a veure, no sé què pesa més, no? La part ecològica. En tot cas, sí que deu ser una qüestió també de reduir costos per ells, perquè munten un escenari i allò sí que dona una temporada.
18: Clar, a nivell de producció, pensa que és això, no?, el que tu dius, el personal que contractes és fix en un lloc, no l'has d'estar portant arreu, per tant, també t'estalvies en el preu del que és les dietes, els hotels, també el cansanci, no?, dels equips i de la gent que va amb els artistes a l'haver de viatjar i estar tantes hores en carretera, agafant avions, aquests horaris que són intempestius, i el propi artista, la seva salut física i mental. Doncs poder estar quiet en un lloc, descansar, poder tenir el seu temps lliure per sortir a passejar i no haver estat pensant de haig d'agafar un vol i ara tenim una connexió i ara hem de anar cap a l'aeroport, mantenir una dieta més equilibrada, poder estar menjant tranquil·lament i no sempre entrepans o coses així de fast food, no? Per tant, a nivell de producció, clar, evidentment és un guany impressionant, però què passa amb els fans, que finalment són els que han de pagar per anar a veure el seu artista?
8: Que li surt més car.
18: Home, i tant. Vull dir, està molt bé el concepte de residència quan són coses especials, no? Per exemple, la Celine Dion, entenem que té una malaltia, que ja ho ha explicat, i no pot permetre's fer una gira per diferents països, no? Doncs el que fa és, escolta, faig una residència a París de 26 dates i perfecte, la gent que vulgui es vingui a desplaçar. Una cosa concreta, jo que sé, els Backstreet Boys, que estan ara a Las Vegas, a l'Esfera, no? Aquest recinte que és brutal, amb realitat augmentada,

0: Però, clar, és el que diem, tot això va cap a la butxaca del fan. Què passarà? Que hi haurà una segmentació i només podran anar a concerts gent que tingui diners per poder pagar-se els bitllets d'avió, de tren...
1: Això ho hem vist amb el futbol, també, no? Que ara hi ha el futbol, el gran futbol, no? Per anar a veure el Barça ja... Doncs clar, és un...
0: T'has de demanar un crèdit,
1: si vols. Depèn del partit, evidentment. Però aquí també que guanyen força, que en el cas del futbol, equips que no tenien el seguiment que tenien, més de segona divisió, per exemple, en el cas del Sabadell, per exemple, doncs hi ha una febre, no?, i una il·lusió.
2: Sempre tirant cap a casa,
1: no, l'Europa. Hi ha equips de futbol que han sabut trobar un altre tipus de públic.
3: Musicalment, jo diria que també. És a dir, jo crec que hi ha grups que han mantingut un catxet determinat que et permet que tu puguis assistir a esdeveniments locals pagant una entrada de 30 o 40 euros. Quan l'entrada és 300 euros, estàs a una altra lliga. I amb la globalització fa que l'artista es desplaci, no vol dir que els locals tinguem accés a l'entrada, perquè ve gent de tot el món, se la compren de tal... I...
1: Aquesta és l'altra,
3: sí. Clar, jo crec que també són elements que et donen a tu... que quasi, quan l'entrada d'un concert és de 300 euros, ho incardines dintre d'un projecte de dir i a més visitaré la ciutat i no sé què, no sé quantos. Per tant, és un pressupost més ampli.
1: Sí, a la final de la Champions.
3: Exacte.
0: Sí.
3: No?
0: Sí, és com anar-te de vacances.
3: Exactament.
4: I aquí li és funcional, això, perquè jo ho pensava tota l'estona. Ara mateix la indústria turística ens està escoltant i està pensant perfecte. O sigui, s'està fregant les mans i està dient una nova forma de diversificar el nostre negoci, perquè a partir d'això segur que treuen alguna manera imaginativa de donar-li bombo turístic a promoure això.
3: Però sempre tens l'opció.
4: Llavors és com, no, si sempre tens l'opció...
3: De no anar-hi,
4: no, totalment.
3: Perquè estem parlant de cultura de masses.
4: En ciutats tan globalitzades com Barcelona, jo sospito, i més escoltant a la companya que ho ha explicat perfectament, jo sospito que això pot ser molt atractiu per molts sectors econòmics per intentar promoure-ho també.
0: Pensa que es parla de turisme musical, ja des de fa 2 o 3 anys.
4: Fantàstic.
0: Es parla d'aquest nou concepte.
4: Perfecte.
0: On diverses marques, tant d'hotels, empreses que fan paquets de viatge, no? Aleshores, t'ofereixen l'entrada del concert, més un hotel dintre de la seva gamma, més els trasllats. Què passa? Que aquestes entrades, que són privilegiades, no es posen a la venda per la resta dels fans. Per tant, ja està aquest gruix d'entrades reservades per la gent que es paga aquests paquets. Però escolta, si jo visc en aquesta ciutat, si el concert és a Barcelona, per què em vaig a pagar un hotel si jo tinc casa meva aquí, no? I és el que dèieu, també la lluita per aconseguir les entrades es multiplica, perquè pensa que Shakira de tota Europa només ve a Madrid.
1: Per tant, sí, els preus són més dinàmics, per tant, augmenten més.
0: Exacte, i estàs competint amb moltíssima més gent que no necessàriament són fans, perquè aquí entra la cultura del FOMO, de les xarxes socials, de mostrar-te socialment per tenir aquest estatus de jo he estat, jo he anat, jo m'he pagat aquesta entrada. Jo sóc un dels elegits i dels afortunats que ha pogut aconseguir-la, no? Per tant, al final va a veure aquest artista gent que potser se sap 3 o 4 cançons, vale? Però que és l'experiència i el poder fardar una mica davant de la seva comunitat digital.
5: Bé, al final ens venen un univers narratiu i una experiència, però sociològicament és molt interessant, perquè aquí l'artista també fa com una mutació i passa a ser 100% un producte. L'artista sempre ha anat acompanyat d'una estratègia comercial. Però això què vol dir? Que antigament potser tu et vinculaves amb un artista, amb uns valors, amb una tendència segurament a aprofitar el seu impacte per fer un activisme, i veiem, per exemple, casos com el d'Ed Sheeran sobre el genocidi a Gaza. No es volen mullar perquè, clar, això pot impactar en la seva estratègia comercial. Llavors, clar, aquí l'artista va dona aquesta posició d'activista. I l'alt, que potser no ha de ser, però sí que un futbolista ràpidament li posem una samarreta perquè un artista no ho ha de fer. Però l'altra opció és que jo ara he tingut una idea i crec que de la mateixa manera que hi ha una taxa als hotels, crec que hauria d'haver-hi una taxa per cada entrada que es ven en aquests concerts per després destinar a cultura popular i cultura de base. Perquè al final no podem construir un país pensant en cultura de grans esdeveniments i que la cultura de proximitat s'abandoni.
0: Doncs seria molt bona idea aquesta, i més tenint en compte que nosaltres, almenys aquí a Barcelona, som un dels objectius, segur, perquè comencin a venir més residències. Sabem que tradicionalment Barcelona ha estat el punt obligat de parada de moltíssimes gires internacionals. Madonna, Bruce Springsteen, Coldplay les tenen a la nostra ciutat com una de les preferides. Tenim turísticament, som el gran atractiu mundial. O sigui, tenim platja, tenim muntanya, tenim història, arquitectura, gastronomia... Només ens falta residències d'aquest tipus que facin que ja sigui insostenible viure aquí. I us ho dic jo, que visc a Plaça d'Espanya i em menjo tot el que passa tant a l'Estadi Olímpic com al Palau Sant Jordi.
2: És que la qüestió aquesta de Shakira, o sigui, crec que va molt més enllà del concert, perquè la seva ciutat, no, que es diu Macondo, obre a les 12 i hi ha tot ple d'activitats. O sigui, activitats, tallers, literatura, gastronomia, etcètera, etcètera.
1: Madrid no té l'encant que té Barcelona, necessiten farcer-ho.

0: però la gent va viure una experiència. No? Clar, el concert dura dues hores, no? És un plus, dius, està tot a les...
1: És com un parc d'atraccions.
0: Està tot el dia allà, al voltant de Shakira...
1: És horrible,
0: de Cacus,
1: d'altra banda. Sí, tot un dia allà suat, ha menjant hamburgueses de Shakira.
0: Sí, perquè a part, si no m'equivoco, és com una ciutat llatina... No? Sí. Inspirada.
1: Sí. Deus tenir restaurant mexicà, peruà... Sí. No? Deus tenir...
2: Té diferents àrees, no? Clar. Hi ha una zona que és una biblioteca per, amb presentacions també i xerrades d'escriptores. Hi ha, a més, una part de concerts paral·lels d'altres artistes, Estrela Nati Peluso, el guitarrista de La Fuente, La Maya... Vull dir que també es vol promoure tot el que són artistes, doncs no del nivell de Shakira, però que canten en espanyol i bé, doncs fan música considerada llatina, no? Hi ha una part de gastronomia, també, de Llatinoamèrica, i perquè la gent pugui conèixer una zona infantil, una zona de tallers, de balls. També hi ha un museu de Shakira, vull dir que hi ha de tot, tu pots passar-te el dia allà, però clar, entenc que els fans el que volen és veure ella i estar en primera fila i faran cua.
1: Però ja que hi vas, no? Ja que has pagat...
0: Aprofites.
1: Doncs passes el dia, Laura.
3: Jo estic molt d'acord amb el que comentàveu d'una part dels ingressos de tot això hauria d'anar a parar, per exemple, a elements de cultura popular. Seria increïble. El que passa que si ens hem de refiar de que això funcioni com, per exemple, funciona la taxa turística, una part de la qual està anant, que tècnicament havia de servir per revertir les externalitats negatives del turisme, i una part important, majoritària, està anant a promoure més el turisme a ciutats com Barcelona. O si ens hem de fiar dels compromisos, per exemple, de l'anterior ampliació de l'aeroport, que hi havia uns compromisos de, amb tot el que s'havia modificat de ecosistema, s'havia de compensar, havia d'haver-hi compensacions, i això des del 2004 al passat. Si ens hem de fiar de la bona voluntat de les nostres administracions per revertir les externalitats negatives de les coses que fem, anem a apanyaos. O sigui, jo el que faria realment és, bàsicament, l'única forma de que no se'ns en vagi la olla i de poder viure en ciutats com Barcelona, que siguin vivibles, bàsicament és la contenció, jo crec. Perquè és que, si promocionem aquesta nova via de turisme, és que, de veritat, vull dir, ja marxem de Barcelona, els barcelonins, no? Vull dir, no tenim espai.
2: Totalment, i fixa't que jo sóc de les primeres que viatja per veure els seus artistes. Vull dir, m'he anat a París a veure la Britney Spears, perquè com que no venia aquí, doncs dic, me'n vaig amb un amic. M'he anat a Anglaterra a veure els New Kids on the Block, en el seu moment, o els Take That, i els Backstreet Boys, ja us dic, els segueixo per tot el món. He estat a Hawaii, he estat per tota Europa...
3: M'agradaria molt, t'he de dir, jo a veure Backstreet Boys m'agradaria molt. Ui,
2: doncs hauries de veure aquest espectacle de l'esfera, que és impressionant.
1: Deuen ser uns sonyos grans, ja que no...
3: Ai, però divertidíssim, Ricard, per favor, és increïble.
2: Qui és gran amb 50 anys avui dia? Ningú?
1: Ah, no, per la vida que han portat, entenc.
2: Sí, clar, ara mateix estan fent la celebració.
1: No, l'edat no és un problema, és l'estil de vida que portes, que a vegades...
2: I perquè es poden permetre també cuidar-se, també t'ho dic, clar, o sigui, tenen entrenadors personals, cuiners personals, vull dir, és una altra cosa. Però sí que és veritat, això que us deia, jo he viatjat perquè he volgut, vale? No perquè no he tingut cap altra opció. I també us haig de dir una cosa, això que comentàveu ara, de que els artistes poden perdre la seva essència quan comencen a ser tan mainstream, només pensant en el que, en l'aparador, en el que es veurà. Us haig de dir, amb tot el dolor del meu cor, als Backstreet Boys els hi ha passat a l'esfera. Jo els he anat a veure i dic, aquests no són els mateixos, semblen robots, perquè està tot tan programat, tan mirat, perquè ha de sortir a xarxes, perquè gràcies a TikTok s'ha creat una febre de gent que va veure'ls, i que sí, són molts diners, i han facturat 600.000 milions, o sigui, és una barbaritat el que estan fent, i encara això ha de seguir el 2027. Però jo, com a fan, que els he vist en altres situacions, en altres escenaris...
1: M'agradaven més.
2: Però
1: aquí vas igualment?
2: Perquè són propers.
1: Alguna cosa no fan malament. Sí. Lorena Monton, periodista musical especialitzada en cultura fan. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Anirem tancant l'àgora. Marc Batallé, amb Laura Aznar, amb Jordi Cominal i Mohamed Alemrani, però van Jubany. Hola.
4: Què?
1: Mira, què han dit els altres?
4: Avui, si vols, comencem sentint què canten els altres, perquè a mi m'és igual si la Shakira fa no sé quants concerts a Madrid o els Backstreet Boys. Mm. El que us porto avui és l'últim hit de l'exconseller Ramon Tremosa, que ja sabeu que li agrada cantar i tocar el piano. De fet, Bernat de Déu l'ha rebatejat...
1: Cal una residència per Ramon Tremosa.
4: Cal. Doncs Bernat de Déu l'ha rebatejat com Ramon Tremosart. Tremosa ens ha presentat per xarxes socials la seva versió del Viva la Vida de Coldplay. Now

0: des d'aquí una abraçada gran al Ramon, que sempre li diem que ha de venir el programa a tocar en directe, però...
1: Sí, se li ha ofert.
0: Per Nadal, mira, per Nadal, que fem aquell programa al Coliseu amb 1.000 persones.
1: Doncs va, que vingui.
0: Estaria bé, estaria
1: molt
0: bé.
1: Viva la vida.
0: I us convidarem també,
1: I perquè
0: anem a fer la coral.
2: A vibrar.
0: Jordi.
1: I s'agraeix perquè canten un anglès que entenc perfectament,
0: sí,
1: saps?
0: Sí.
1: Que d'altres casos no
0: s'agraeix, sí.
1: Ramon Tremosa canta, igual que ja canta també el cas d'Isaac Andic una mica, sobretot després d'això que ens ha explicat en Ricard aquest matí d'aquesta manera.
0: Ai, Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc.
2: Sí.
0: Era un tractament que la terapeuta de Jonathan Andic havia pensat per un altre pacient, diu que odiava la seva mare, i que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum!
1: Pum! És la clau.
0: És que hem perdut l'onomatopeia, s'ha de recuperar. Sí,
3: és molt gràfic.
0: Clar.
1: És això, és això. Pom.
0: Saps? Dius, Salvador Illa anuncia més a mi... Pom! Ja està, ja s'entén, no cal...
4: S'entès pim-pam.
0: Pim. Sí.
1: Ricard, també ens has parlat de la Shakira i de no sé quin fenomen que t'has inventat.
0: 12 concerts durant les properes 3 setmanes. Avui en parlarem amb Lorena Monton, periodista musical especialitzada precisament en el fenomen Monton.
5: Gràcies, crac.
1: Ja sé, Shakira, probablement. És que és divendres, i els divendres es barreja el cansament acumulat durant la setmana amb les ganes de cap de setmana, i diem coses rares, per exemple, en Freddy.
6: Em va dir Coyote versus Acne, s'havia d'estrenar el juliol del 2023.
1: O ens passa això de la Marta Viana.
7: També podcast en viu, entre els quals el de Tresclat, el de Trescat Club.
5: Ara.
1: Que és difícil de dir, Trescat Club.
0: Sí.
1: O aquí, servidora, fotent-me en un embolic lamentable amb el nom d'un concursant. I ara et faré una pregunta, Josep Marrón. Ai, Josep.
0: Marrón?
1: Ramon.
0: Manel.
1: Josep Manel.
8: Josep
1: Manel.
8: Josep Manel.
0: No, no, deixa'm un correu. No,
1: no, no. Ni Maia, ni Josep Ramon, ni res.
0: Mar Batallé, Laura Aznar, Jordi Cominal i Mohamed Elamrani. Gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Fem una pausa i de seguida anem cap a la setmana del llibre en català amb Albert Om. Ara tornem.
9: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anirem amb Albert Om a la setmana del llibre en català. Farem la taula de recomanacions de coses a fer el cap de setmana i sortejarem fanpacks per al Festival de Sitges. I a les 11 ens plantejarem nous dilemes amb Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda.
11: Des de les 6 fins a la 1 escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Avui l'Enigmàrius feia... Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. I la resposta era favà. Un favà, en ve baixa, és un camp de faves. I el videoarbitratge es coneix popularment amb l'acrònim VAR. De manera que fa VAR. 1215. De les 1.313 respostes rebudes, són encertades i, per tant, avui l'Enigmari us dona 8 punts per a la copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Joana Duc i Saucedo, de Barcelona, que ha enviat la resposta fins i tot quan tot funcionava amb el web intermitent. Avui... també ens heu dit favar amb ve alta, faver amb ve baixa o fesol.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, 180 grams de mini dauets de pernil al pack de 2 a 1,99. T'estalvies un 23%. I nectarines a 1,75 al quilo, t'estalvies un 28%. Lidl, val la pena.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què?
16: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
17: Citroën.
16: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
3: Dormir de mil maneres. Ara al Cort Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pol, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Cort Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al cortinglés.es.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
18: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
17: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Hola, he vingut al Cort Inglés a fer la compra i he vist uns filets de noll de primera A boníssims a 9,98 euros mig quilo. I trio uns quants sobres de llescats d'en Savall Ibèrics, 50% raça ibèrica Sierra Leales, que si n'agafes 3, la unitat surt a 8,50 euros. I els podem combinar com vulguem.
20: Supercor, hipercor i supermercat al Cort Inglés.
21: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges. A la botiga web i app.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 2 minuts, serà 2:15. Albert Om, bon dia.
22: Què tal, Ricard? Bon dia.
0: Avui, on ets, avui?
22: Doncs mira, estic just a sota de l'Arc de Triomf. O sigui, si ara caigués l'Arc de Triomf de
0: no
22: Barcelona...
0: Fotem, no fotem.
22: Bueno, escolta, estic just a sota.
0: No, perquè si cau a sota no passaria res. Sempre cau cap un costat, una mica cap al costat. No?
22: Val, doncs mira, t'explico que si caigués cap al costat de Passeig de Sant Joan, és a dir, cap a dins de la ciutat...
0: Estàs millorant, ho estàs millorant, sí.
22: Hi haurien, doncs, com, què et diré jo, 300 turistes que en serien víctimes que s'estan fent fotos ara mateix de l'Arc de Triomf.
0: I que lamentaríem.
22: Home, que lamentaríem profundament, diguem, no? I a l'altra banda, el que hi ha a l'altra banda, des d'Arc de Triomf fins a la Ciutadella, és del que hem vingut a parlar, que és de la Setmana Llibre en Català, que comença, s'inaugura aquesta tarda, és una setmana llarga, que dura fins diumenge de l'altra setmana, o sigui, són 10 dies que pots passejar això, des d'aquí fins a la Ciutadella, i tots són llibres.
0: Molts llibres perquè comença la Setmana del Llibre en Català.
22: Sí, ara...
0: Tu hi vindràs, per cert, a firmar el teu llibre, Albert, o no?
22: Sí, o demà a la una.
0: Fas conferència?
22: Demà a la una som aquí amb una conversa amb la Sílvia Soler.
0: Sí,
22: perquè hi ha 3 escenaris on passen moltíssimes coses. Hi haurà més de 200 autors durant aquests 10 dies que venen a signar els llibres, en fi, hi ha 50.000 coses. L'ambient a hores d'ara és curiós perquè, clar, o sigui, t'has d'imaginar que també a sota l'Arc de Triomf està ple de furgonetes, camions, cotxes que van descarregant palets i palets de llibres.
0: Ho sentim, sí.
22: És un món, sí, d'aquells toros que fan el soroll pip, que van portant tots els llibres cap a les parades, perquè aquí una de les coses bones jo crec que té la Setmana del Llibre en Català, que aquí hi ha moltes editorials, pràcticament totes les editorials dels països catalans representades, i pots trobar llibres que no trobes en una llibreria. Saps aquells llibres de fons que, com que tot va tan ràpid en el món del llibre, no? Que dius, hosti...
0: L'any passat se'm va passar.
22: Exacte.
0: Igual encara doncs, el trobaràs.
22: Ja el demanarem a l'editorial. Doncs, bueno, tarda una mica, diguem, no? En canvi, aquí, doncs, segurament ja el trobes.
0: Hem de dir que és l'edició més gran de la seva història, que es farà aquí al Passeig Lluís Companys del 18 al 27 de setembre. Per tant, també hi ha dies, aquest any, 9 dies, per poder passejar per la Setmana del Llibre en Català, que a més a més jo crec que és un pla que s'ha convertit ja en una tradició, no? Hi ha tradicions, anar a la Fira de Santa Llúcia, per exemple, no? Doncs ara ja s'ha instaurat passejar en algun moment de la setmana per la Setmana del Llibre en Català.
22: Bueno, a més, passa una cosa aquí, que Sant Jordi és una bogeria absoluta, no? Que és molt difícil passejar. O sigui, Sant Jordi, dius, vale, sí, he de comprar el llibre, el compres i ja està. Però aquí és molt més gust passejar-hi, diguem. Sí. No? Abans t'escoltava l'informatiu i ha sonat un anunci de la Setmana del Llibre en Català. Dius, saps quan n'entres però no quan en surts, no? I és una mica això, perquè podeu mirar l'agenda i veure què us agrada més del que hi ha aquests 10 dies, però crec que la gràcia és venir aquí perquè hi ha escenaris, perquè passen coses, perquè pots fer una cervesa i perquè, doncs, passejant per aquí, doncs et trobes sorpreses, com jo... Ara, a veure, molta sorpresa no és, però m'he trobat la directora de la Setmana del Llibre en Català, que és la Cristina Domènech, que em sembla que deus estar una mica trafegada a aquesta hora, no, Cristina?
5: Bé, una miqueta, sí, ja es pot veure que estem en ple muntatge, sí. Però vaja, tot està avançant molt bé.
22: Sí, sí, bueno, i venien aquí tot de gent ja que deien si ja podien entrar.
5: Sí, sí, sí, sí. Això és un clàssic d'estar aquí al Passeig dels Companys, que la gent està com més, ho veu més com s'està muntant i estan pendents, sí.
22: Bueno, avui fins a 6:15 la gent no pot venir, que ara, diguem, se n'estan acabant de col·locar tots els llibres. Dèiem això, que l'any passat van passar-hi 100.000 persones. Quin tipus de gent és la que ve la setmana en Llibre en Català?
5: Mira, des que estem aquí, Lluís Companys, és molt diversa. Si bé abans estava amb allò de fusta, era més lletra ferit, però ara realment és un públic molt ampli que ve a remenar, que compra, però també ve sobretot a gaudir de les activitats. Com que són tan diferents i d'interessos molt diversos, doncs és un públic molt, molt divers.
22: Quants llibres veu vendre l'any passat, més o menys?
5: Home, aquí més de 50.000. Sí.
22: Què vols dir aquí, més
5: vull
22: de 50.000?
5: Sí, és que el que ens agrada també explicar és que amb l'excusa, perquè no deixa de ser una excusa dels dies de la setmana del Llibre en Català, també se'n parla, no?, què estàs fent tu, no?, que acabes de venir i estàs explicant, el Ricard... Llavors, tot això ens ajuda a que es venguin llibres en català a altres parts que no són estrictament el Passeig dels Companys, i això està molt bé.
0: És un impuls, no?, del sector, diguéssim, no?
5: Exactament, sí, sí. Exactament.
22: I amb aquesta comparació que feia jo abans amb Sant Jordi, com situes o com diferencies tu la setmana del llibre?
5: A veure, Sant Jordi no té comparació. Sant Jordi és una festa popular, és fins i tot ha traspassat fronteres. Vull dir, no podem mai comparar-nos amb Sant Jordi en cap sentit. Però és veritat de que, home, que el que ens agradaria, salvant tot tipus, ja et dic, de comparacions amb Sant Jordi, és això que t'estava dient, no? Aconseguir que aquestes dates siguin una data al calendari on el llibre, la lectura en català, sigui un pretext, no?, per anar-hi. Sigui a la biblioteca, sigui a la llibreria del teu poble, de qualsevol racó de Catalunya, sigui a les escoles, als centres cívics, és a dir, això estaria bé, no?, que fos la setmana del llibre en català a tot Catalunya, bueno, o als països catalans.
22: Heu acabat construint, diguem, una cosa que es venen molts llibres per Sant Jordi, evidentment, es venen llibres per Nadal, moltíssims, també, de regal... Però potser el tercer moment de l'any que es venen més llibres ja és aquest.
5: Mira, sí, la veritat és aquesta, sí. Les dades que tenim són que primer Sant Jordi, òbviament, després el període de Nadal, Reis, i després ja ve el període de setembre de la setmana. No aquí, sinó arreu.
22: Tant et ve que plogués aquesta nit?
5: Perfecte, escolta, m'ha anat molt bé.
0: Tot net, així ja l'heu de netejar, ja l'heu de netejar. Ja
5: m'ha encantat, ha sigut una experiència.
22: Feina perquè, feta, i ara hora, o sigui, la previsió és que hi ha bastants dies sense pluja,
5: sí,
22: no?
5: Sí, la veritat és que la previsió és molt bona, i per la Mercè ja ho sabeu, els barcelonins,
0: home,
5: que sempre plou.
0: Sí.
5: Doncs no, sembla
22: Som
5: ser que
22: aquest any... Són les llàgrimes de Santa Eulàlia.
5: Doncs, aquest any les ha fet aquesta nit, i sembla ser que ens esperen uns bons dies.
22: No, ara fot un sol i una calor aquí fantàstica. Què deia, Ricard?
0: No, volia preguntar, o sigui, les hores prèvies a obrir tot això, els principals problemes que teniu de logística ara, no.
5: De logística, a veure, aquest any anem molt bé, la veritat, estem bastant organitzats.
0: Perquè normalment què falla? Que no arriben els llibres que han d'arribar?
5: No, els llibres estan arribant i és un espectacle, a més, veure com van traient els llibres de les caixes. No, hi ha moltes coses, és un esdeveniment molt gran. Toquem moltes tecles i sempre hi ha cosetes.
0: Són 350 activitats, eh? 350.
5: Sí, sí, és que és una barbaritat. Entre activitats als escenaris, tallers, signatures, més o menys itineraris, sumen això.
22: Mira, el bar. Aquí
5: el
22: també
5: bar.
22: Hi ha un bar.
5: Aquí hi ha un bar.
22: Clar, no? També és una
0: cerveseta sí que li pots donar, Albert. No vas que abans que obriu encara no està...
22: No, si participes, això és una cosa que està bé, diguem,
5: sí.
22: Quan vens a presentar el llibre, vens a fer una conversa, com vindré demà,
5: sí.
22: Et donen un tiquet,
5: sí,
22: no?
5: Sí, i tant. Regalem una beguda, perquè realment el bar, que ho hem explicat de vegades, és un pretext per tenir una trobada social.
0: Sí.
5: O sigui, aquí editors, autors, amb els lectors es troben...
0: I ja està muntat així, no? L'estructura està ja muntada per fer trobades, no?, d'alguna manera.
5: Sí, aquesta és la idea. També és un espai perquè doncs, els editors i els llibreters puguin estar una estona, però pel visitant, però també agafa aquest component de trobada social i la veritat és que ens agrada.
22: És on estem ara, és just al mig, diguem, a mig camí pràcticament entre l'Arc de Triomf i la Ciutadella, que és tot aquest passeig Lluís Companys on està ple de llibres, i és just a davant, si mirem cap allà, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és on ara mateix deu estar en marxa, Ricard, si no m'equivoco, la segona o tercera jornada del judici als policies que li van treure l'ull a Roger Espanyol.
0: Amb problemes pel que fa a la llengua, també, de traducció.
5: Sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
22: Doncs mira, sí, sí. Llavors, a veure... 100.000 persones l'any passat?
5: Una mica més.
22: Una mica més de 100.000 persones.
5: Sí, sí, sí.
0: Quantes aquest any, no? Anem a jugar, anem a jugar. Vinga.
5: Mira, el pronòstic, si Santa Eulàlia es porta bé, esperem com a mínim repetir aquests uns 120.000 visitants que vam tenir. Però, clar, això és un esdeveniment a l'aire lliure, dura 10 dies, i ens podem trobar, evidentment, amb sorpreses doncs, del temps, i això ens afecta molt. Per la resta, les nostres sensacions és que hi ha ganes de setmana. Això és el que ens diuen els mateixos editors, que, doncs, el que els hi comenten a la gent, i també al carrer... Jo pensem que això que fa bona pinta.
22: Perquè
5: que...
22: aquí veig que hi ha, diguem, hi ha casetes compartides entre diferents editorials. No? Hi ha 98 casetes amb aquest passeig Lluís Companys,
5: exacte.
22: Però editorials quantes serien?
5: 280, en realitat. 200, més de, sí, sí. El que fem és que tothom qui vol venir a la setmana intentem que tingui un espai. Llavors això obliga, lògicament, a compartir. I de vegades és una llibreria la que gestiona, en els menors dels casos. No? Però intentem que tothom tingui cabuda.
22: Editorials petites que no tenen estructura per muntar-se la seva parada, el seu racó de parada, ho fa una llibreria. Diguem,
5: exacte, les llibreries són còmplices total de la setmana i ens ajuden molt en aquest sentit, i després hi ha editorials que ocupen doncs, més espai, i és en aquestes ocasions és quan treuen el seu catàleg, el seu fons, i és el que deia l'Albert al començament, que, ostres, es valora molt poder venir i trobar-te una editorial que treu un llibre de fa 6 anys i pots mirar tota aquella col·lecció. Això és un valor també de la setmana, crec que s'ha de destacar.
22: Hem de dir que doneu dos premis i que un d'ells és per un col·laborador insigne del Matí de Catalunya Ràdio, com és el Màrio Serra,
0: sí.
22: Ricard.
0: Premi que... trajectòria i difusió, no? Amb Ramon Solsona, a més, que també és
22: exacte.
0: Una remita d'aquesta casa. Sí, sí.
22: El Premi Trajectòria és per Ramon Solsona, diguem, i el Premi Difusió és pel Màrio Serra, diguem, que és un premi més de creació més recent, no?
5: Sí, el Premi Difusió té 6 anys, és la 6a edició, i el Màrio Serra, aquest any, gran mereixedor d'aquest premi, que valora aquest esforç, per, en el cas del Màrio, no, de posar en valor la llengua i bueno, de tot el que fa, no? De tota la seva activitat al voltant d'això.
22: I com més ens acostem cap a Lluís Companys, que hi arribaríem al final, Ricard, és més la part infantil, diguem, perquè aquí també hi ha moltíssimes activitats per tota la família, perquè la gent, perquè els nanos ja de jove comencin a llegir en català. La gent que ja ho coneix ja sap què és la Setmana del Llibre en català, però crec que està bé que el que hem fet avui serveixi per la gent que no ho coneix, perquè poden venir a passar un dia a Barcelona a la Setmana del Llibre en català, un dia fantàstic.
0: Així ho farem. Una abraçada, gràcies, Cristina, i gràcies, Albert, per aquesta passejada.
5: Moltes gràcies.
22: A tu, Ricard.
0: Adéu-siau, farem una pausa i farem altres recomanacions pel cap de setmana.
1: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
6: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta amb les condicions de la botiga web i app.
7: Grau, què et passa?
23: Faig masses coses.
7: T'has de calmar i organitzar-te millor.
23: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
24: Ja, però això és impossible, Grau.
7: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
23: Esclar, un altre Grau.
7: Buah, això seria la bomba.
24: Buah, no m'ho perdria per res del món.
7: Un altre Grau.
25: Nova temporada de Projecte Beta, cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
26: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
27: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
26: frigorífics, rentadores, forns...
27: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
26: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
27: Consulta els models i marques que hi participen.
28: Amb Renault Captur EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple, segons WLTP. Més informació a Renault.es.
29: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
30: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
31: Ocasión Plus.
32: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus.
31: Ben, ben, ben.
32: Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte.
31: Ocasión Plus.
32: Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days.
31: Ben, ben, ben.
32: Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
31: Ben.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
0: D'aquí a 19 minuts seran les 11 del matí. A aquesta hora comença la primera taula de recomanacions pel cap de setmana amb Mariola Cubells. Bon dia.
10: Bon dia, company. Què
0: Francesc
10: tal? Com estàs?
0: Soler, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
12: Bon dia.
0: Marta Viana, bon dia.
13: Molt bon dia.
0: Senyora Armínia Soler, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I ara també ens acompanyaran a partir d'avui, també de tant en tant, la Clara Molins, presentadora de Nervi, a partir del 8 d'octubre a TV3. Clara, com estàs?
15: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos, també. I Marc Viernés, bon dia.
16: Bon dia, Catalunya.
10: És que ja està.
0: A casa teva estàvem molt emocionats,
10: Marc, bon
0: no?
10: Dia, sí,
16: molt emocionats. Bon dia, Mariola, què tal, guapa?
10: Ai, amor. És que nosaltres ens estimem ja de fa
16: sí,
10: temps.
16: Sí,
0: ah, sí?
10: Sabeu.
0: Sí. Sí. Quant de temps fa, Mariola, que us estimeu?
16: Pues mira, ens vam conèixer aquí, fa 4 anys.
0: Aquí?
16: En aquesta taula.
10: Sí, però jo no me'n recordava. Jo no me'n recordava. Quan ens vàrem tornar a trobar, jo no me'n recordava molt bé.
16: Sí,
10: però
16: sí.
10: Recorde el moment. I després, bueno, pues la vida ens ha portat a estar junts. Jo el vaig entrevistar aquest estiu al meu programa de la SER.
16: Recomana-ho, no et tallis.
0: Clar que sí, que recomanem la cadena SER.
10: És un tipus fantàstic.
0: És
10: un tipus fantàstic, molt, molt llest, i, bueno, ho demostrarà en esta secció. No dic que els altres no ho sigam,
13: Ah, vale.
16: Home.
13: Sí. Vale.
16: Home.
0: Perdona, Mariola, has de veure Nervi quan l'estreni la Clara, perquè estan fent proves ara.
10: Jo he estat a Nervi,
13: Jo he estat a Nervi.
0: Sí, però canviarà, hi haurà coses
10: ara
0: diferents.
10: Ara va a canviar, sí.
13: Serà fantàstic.
10: Clara,
13: cada dijous a quarts de 12, no us ho perdeu.
0: Però a partir del 8 d'octubre.
13: A partir del 8, que no queda tant.
10: Molt bé.
0: Va, comencem amb recomanacions. Clara, comencem amb tu, perquè vols fer una doble proposta musical. Mercat de Música Viva de Vic i Festival B.
13: Exacte. Jo considero que tots dos són com una mica l'avantguarda de la música, són referents on has d'anar a buscar les propostes musicals que són realment interessants. Si tenim això al llistó una mica alt, que és on l'hem de tenir, el Festival B, no?, que es fa a Barcelona, al Parc del Fòrum, fins demà, i l'altre, el Mercat de Música Viva de Vic, que es fa, òbviament, a Vic, fins aquest diumenge, i que va arrencar dimecres. La pregunta és on aniran la gent que té gust i a què respectem. A veure, segurament tindran el cor dividit, he de dir, i és normal perquè aquests festivals, tot i que tenen una naturalesa absolutament diferent, una essència totalment diferent, tenen en aquesta edició un artista compartit al cartell, que és Rebe. Esteu preparats?
0: A veure.
13: Atenció.

0: de striptease.
1: Exacte.
0: Enteneu el que diu? És música així molt etèria.
2: Guapa,
0: perquè quedi clar. És una tia meravellosament estranyíssima, una mena de Genet de la generació Z, que us recomanem molt. Al mercat hi trobareu tots els estils per triar i remenar, i per això és un mercat públic, al cap i a la fi. I hi ha escenaris de tota mena, també, fins i tot actuacions en esglésies, que per alguna cosa és Vic, és la ciutat dels Sants, i això em sembla completament interessant.
1: Sí.
0: Entre d'altres, hi haurà una actuació que és de Rashid B, que és un marroquí establert a Madrid i que cantarà en àrab en una església. Això també crida molt l'atenció i segur que ens portarà a llocs que no preveiem. Remei de Calafresca, ja els coneixeu, Arbúcies, Fantàstics, l'Aranà, que són un duet catalano-eivissenc, i Baia Baia, que és un raper català amb un carisma impressionant, i si no el coneixeu ja el podeu estar escoltant des d'ara mateix.
1: Ara, aquesta cosa de fer-ho tot sempre coincidir,
0: què?
1: No podem posar-nos d'acord, saps? De dir, va, organitzem el calendari, no?
0: Exacte.
1: Perquè si no...
0: I a veure, deixeu-me posar una altra cançó, perquè sí. Aquest no el trobareu i, de fet, no ha actuat, però és un italià que es diu Andrea Laszlo de Simone, ha publicat una longuíssima ombra i és una mena de batiato contemporani, un músic, però sobretot un pensador.

0: Aquesta t'ha agradat, Soler, aquesta...
1: Sí, divendres a la italiana.
2: Oh, és meravellós.
1: Vinga.
0: El Soler l'any passat va anar molt a Itàlia. Que
2: ah, sí?
0: Estava, estava com un bacó.
1: Bastant, això, d'Itàlia.
2: Doncs aquesta és la teva banda sonora, eh?
1: Ara només menjo pomes. Ara no.
2: Estàs estupendo.
1: Gràcies.
2: A veure, és un paio que no fa concerts, que només es dedica a fer discos perquè no li interessa la indústria de l'entreteniment i diu que a ell només li interessa l'art i la bellesa. Va ser el protagonista de l'espectacle inaugural de dimecres, que va ser històric. Van escenificar un concert seu, però ell no hi era a l'escena. És a dir, només hi havia actors amb una proposta espectacular de Lucia del Greco que em va deixar tothom bocabadat. Era una reflexió sobre què és exactament la música en directe i quin sentit té dir-ne música en directe avui en dia, que tots són samplers, ballarins a l'escenari. Què vol dir la música en directe? Doncs ells ho van posar en escena i van convertir-ho en un espectacle molt, molt emocionant. Jo us deixo aquest, Andrea Laszlo de Simone. I acabo? Ah, vols... Vale, posem-ho, posem-ho. Sí, sí, sí.
0: Pensava que t'estava dient. Va, nena, calla allà.
2: No, no, és que nena. A veure, com interpreto el llenguatge?
3: Era un poc això, jo crec.
0: No, a poc a poc. No cal. No, volia dir que escoltem una mica la...
2: Ai, sisplau. Sí.
4: Baixa el tempo de la mia prima voglia.
0: Que m'agrada molt. Andrea
2: Laszlo de Simone. I acabo, com que és el meu primer dia,
0: sí,
2: tampoc volia... monopolitzar. El proper dia em pots anar fent gestos perquè jo m'espavili més i retalli. El Festival B, com el seu nom indica, és la cara B de l'escena, aquelles perles que queden amagades. I trobareu més aviat això, l'escena independent urbana, catalana i estatal. I és el festival de referència dels cool kids, que són universitaris, que els agrada molt l'art i que tenen molt, molt de gust. Avui tindreu més música pel jovent, eh? No sé si inclourem ja en el jovent, perquè ja estem passant en una altra etapa, eh? Tot fantàstic. I dissabte, més guitarres. I toquen Leity, Mushka o Young Beef, que aquests són els més coneguts. O també...
5: Són els meus els més coneguts.
2: Mare, sí, imagina't.
0: Ja, sí. Imagina't.
2: Mushka.
0: La Mariola és molt de Young Beef.
2: La Farelo, home, per favor, segur que l'heu entrevistat mil vegades.
5: Mushka és l'únic, eh? Mushka és l'únic que
0: coneix. És una noia, eh? És una noia, Mariola.
5: Mushka, no, però que és l'única persona.
0: Ah, has dit l'únic. Vull dir, ho deia perquè... Ella és de Young Beef.
5: L'he seguit, eh? L'he seguit, el Mushka.
0: És interessant, sí, sí.
2: I després també, deixeu-me acabar amb Gavina MP3, Rusovski, l'Elite i Biznaga.
0: Marc, va, segueixes tu. Què et recomanes?
1: No, jo recomano avui una aplicació de cites que és per gent d'esquerres. Sí, han fet una aplicació per fer, bueno, perquè tinguis cites, només per gent d'esquerres, sí, perquè és un moment molt difícil per la gent d'esquerres.
2: No m'interessa.
0: No t'interessa. Marxi.
1: Tu tens un altre tipus d'aplicació per gent...
6: Sí. Per gent, doncs, gent com
1: cal. De dretes,
6: cal.
1: Digue-ho, no passa
6: no,
1: res.
6: No, de dretes no, gent com cal, és... Bueno,
5: conservadora.
6: A mi m'agrada la Sílvia.
0: Sí, ja ho sabem, que vostè és votant d'Aliança, ja ho cada dia ens ha d'estrenar la propaganda. Sí, sí.
6: No, que propaganda. Bueno. És la meva opinió, no és propaganda,
0: és que
6: més, això.
0: Molt bé, gràcies. Una aplicació
1: per gent d'esquerres. Sí, l'aplicació que es diu Fira. I és per gent d'esquerres. Mm-hmm. I llavors, jo recomano aquesta aplicació, us la baixeu avui, tingueu avui la cita, i demà... Ja vos recomano un altre lloc. Demà podeu anar a fer la ruta dels 7 gorgs de Camp de Bànol.
2: Ah, m'agrada molt. Jo hi he anat, m'agrada molt.
1: És una ruta molt maca.
5: Amb la persona que has triat...
1: Amb la persona que has triat,
0: sí. Si tu proposes que avui lliguem...
1: Sí, avui lliguem... Demà, sí.
2: El pla complet, no?
1: Sí.
5: Amb una persona com cal. Una persona,
0: sí, diumenge ja, si és d'esquerres, es deixa ja la cosa o no?
1: No. A veure, representa que això ha de durar. O sigui, ha de durar. Dic-lo de la gent d'esquerres perquè hem de tenir fills d'esquerres. Si és moment de tenir fills d'esquerres, llavors només lligueu avui la gent d'esquerres.
2: Bueno. Però els fills no els pot dominar gaire. Eh?
1: Sí, no.
5: Sí que es pot.
1: Adoctrinament infantil d'esquerres.
5: Totalment.
0: Doncs aquesta és la recomanació del Marc.
1: Aquesta és una recomanació. Adoctrinament infantil d'esquerres.
0: Francesc.
7: Va, un doble viatge a l'antic Egipte. Però per reflexionar sobre el present, perquè el Gran Teatre del Liceu obre temporada envaïda l'arxiconeguda òpera de Giuseppe Verdi, inspirada en l'Egipte dels faraons, qui més qui menys pot taralejar la marxa triomfal. I emocionar-se també amb la seva ària més famosa, la Celeste Aida.

0: Doncs bé, el Liceu proposa aquests dies una versió atemporal d'aquest clàssic de l'artista visual iraniana Shirin Nehshat, convertida en un al·legat antiguerra. No hi espereu vestuari sumptuós, ni or, ni lluentons, perquè Nehshat vol posar el focus en els vençuts. I lligat amb això, aprofito per recomanar l'assaig Faraons de Silicon Valley, de l'egiptòloga Irene Cordón, on també descobrim que Zuckerberg, Musk o Bezos, comparats amb Ramsès segons, són uns aficionats i uns cutres.
1: Mariola, la recomanació d'un llibre, avui.
2: Gent maquíssima.
3: Un llibre. Mira, es diu Reliquia. Jo l'he descobert ara. El tenia que haver descobert abans, però és que me l'he llegit ara, de Paul Guas. 10 anys després de la mort de son pare, sí. Ell conta, per el suïcidi, ell conta com va ser allò i el que va trobar a faltar en ese acomiadament. Jo vaig a dir-vos que en la primera pàgina jo em vaig posar a plorar i ja no vaig poder deixar de llegir-lo. Està en català, en llibres anagrama, i és més jove que tu, Paul Guas.
1: Ricard. No, si ho conec, jo admiro el Paul Guas, que és
3: sí, però és que és més jove que tu. Llavors, a mi això m'ha impactat, que un xaval tan jove tinga esta escriptura, esta manera de narrar. A més, és un llibre bellíssim, però duríssim,
1: i
3: és la típica literatura que a mi me... I que podem recomanar-lo al ligue que tinguem l'aplicació que...
1: Molt bé.
2: Bueno, però si ens fa plorar, no. Perquè tu no pots anar a la ruta dels Set Gorgs a plorar.
3: No, però pots estar en casa després d'anar
2: a la ruta. Ah, sí, el diumenge
3: ruta,
2: sí, el diumenge sí.
3: I ja que estem, podeu veure una sèrie en Movistar Plus molt feminista que es diu Creednos, que és un relat real del major escàndal judicial i policial que va haver al Regne Unit. Una quantitat de dones increïbles va tindre la mateixa agressió sexual en un taxi per el mateix taxista i fins a 8 anys després els policies no es van adonar de que era la mateixa persona i n'hi ha una casuística semblant. Llavors, aneu a la ruta, heu llegat, recomaneu el llibre, o està el llibre damunt de la taula i vos poseu a veure la sèrie, que és superfeminista.
1: Queda
3: i supernecessària.
1: Tenim un gran pla ja pel cap de setmana.
3: Vale?
1: Marta, i tu què?
4: Mireu, doncs un altre plau, i us vull parlar del Festival FIT, que és el Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil que es fa a Cerdanyola aquest cap de setmana. Avui comença, jo us vull parlar d'un espectacle en concret que es diu Inuit, de la companyia lleidatana Festuc Teatre. És una proposta per al públic familiar. En aquest cas, doncs, coneixes la història dels inuits, tot així és molt mono. El públic d'entre dins d'un iglú, han preparat doncs, un superiglú enorme, té un aforament limitat, això sí, per unes 50 persones, però entres dins l'iglú i, per tant, l'espectacle passa allà dins. Ja ho han petat això aquest cap de setmana passat a Fira Tàrrega.
5: Molts nens dins d'un iglú, eh?
4: Molts,
5: és aquest, eh? La imatge. Mare meva.
4: Sí, però ho han petat ja, ho van fer a Fira Tàrrega. Van fer 9 sessions, ho van vendre tot abans i tot. Després de Fira Tàrrega ja han aparaulat 30 bolos per diversos països d'arreu del món, i aquest cap de setmana, doncs, si no vau tenir oportunitat de veure-ho a Fira Tàrrega, doncs ho podeu fer a Cerdanyola.
1: Recomanació de l'Armínia. Armínia, a veure.
6: Sí, Cesc, tira la música.
1: Sí.
6: Hola, bon dia a tothom.
1: No cal que es presenti, ja ve mil vegades.
6: Soc l'Armínia Soler. Sí. La meva primera recomanació d'avui és en Joan Pera, el millor actor de la història de Catalunya i del món, i mira el fill que té.
1: Sí.
6: Aquest diumenge 20 de setembre, en Joan Pera actua a l'Ateneu de Sant Just d'Esvern.
1: Molt bé. Doncs...
6: Sant Just d'Esvern és un poble bastant arregladet, tenint en compte que està rodejat d'uns altres pobles que, bueno, són per apretar cordes.
1: Armínia, és que si vostè aprofita...
6: En Joan Pera del seu espectacle autobiogràfic una estona
1: amb en Joan Pera, sí.
6: Durant el qual repassa la vida de Joan Pera. A la funció només hi surt ell, així li deu sortir més barat.
1: Molt.
6: No està confirmat que es vesteixi de dona, que a mi és el que més m'agrada del Joan Pera.
3: Oh.
6: La funció començarà a les 7 de la tarda,
1: no cal,
6: fins a 2
1: quarts. Tot el detall tampoc cal, l'Armínia.
6: L'entrada val 20 euros, però si ets soci de l'Ateneu de Sant Just d'Esvern... Espera, que això és important. Si tens menys de 30 anys, que no hi haurà ningú que menys de 30 anys, llavors costa 15.
1: Doncs
6: moltes gràcies
1: a vostè.
6: A tots i fins aviat.
1: Gràcies.
6: Ara dono pas a la meva
1: companya. No li passa
6: a
1: ningú. Clara, segona ronda, va.
5: Doncs mireu, jo? Sí, us recomano l'exposició Present Permanent a la Galeria Maioral, que és mítica i molt important, situada al carrer Consell de Cent, carrer de les Galeries. Per què hi heu d'anar? A veure, el reclam és més banal, diguéssim, més simple, és que hi teniu Picassos, Dalís, Tàpies, Mirós, Magrits, Casas, Sunyers, Chillidas, i tot plegat al centre de Barcelona. Però per què és important? Doncs perquè uneix, diguéssim, el passat i el present de l'art, aquests artistes consagrats, universals, com els que comentàvem, amb nous artistes catalans que tenen una mirada semblant, és a dir, malgrat hagin passat dècades, estan connectats. A través de la Galeria Mayoral, a Vicenç del Talló, que és un intel·lectual de referència a casa nostra, que si no el coneixeu l'heu de conèixer, està descobrint tots aquests artistes joves que són singulars del moment i que ho estan patant. Per exemple, Oriol Enguany, potser no els coneixeu, però els podeu apuntar. Oriol Enguany, Maria Prats, Barquero o el col·lectiu domèstic Data Streamers, que han exposat al MoMA, al Museu d'Art Modern de Nova York. Quina bona decisió ha pres el comissari. A veure, perquè us hi fixeu, si hi aneu, que segur que hi anireu, perquè us estic recomanant, el típic rètol del costat del quadre no hi diu l'any de l'obra. Això què vol dir? Doncs és un missatge clar que equipara totes les peces al mateix nivell. És a dir, totes són igual d'importants. Siguin velles, siguin noves, artistes consagrats o artistes novells. I a la vegada ens parla del temps de l'art. Què és el temps de l'art? Doncs un temps que no és caduc, sinó que és immortal. Per exemple, hi ha una obra de Dalí que es diu La Venus Espacial amb el rellotge i l'ou, de Dalí, com dèiem, que ens ve a dir que el temps lineal es desfà i es desintegra, i en un món on el present no para de fragmentar-se amb mil estímuls com el que vivim, amb mil bocins, convé aturar-nos i contemplar un present que pot ser permanent. I recomanació de la recomanació, dins la recomanació, és que si aneu, us heu de fixar especialment en una escultura d'Oriol Enguany, que és un artista de Reus. Atenció, és una cosa estranya, monumental i interessant. És una font de pintura negra que simula ser petroli. Està que si mateixa quan raja, per tant, es va fer l'art en el moment, que això també és el temps
1: art
5: en si mateix.
1: Viu.
5: Art en viu i en directe. I fa pensar en la font de mercuri de Calder, de la Fundació Miró, però matussera i brutalista. Ens parla també de la destrucció de la Terra, perquè és un artista tarragoní, i veiem, òbviament, la relació amb la contaminació de la petroquímica i l'impacte dels parcs temàtics de la zona. Sí. Molt interessant. Present doncs, permanent.
1: Ja puc marxar,
6: Ricard?
1: Vostè... Sí, sisplau, ja pot marxar i no torni.
5: És el públic, vostè, no
1: passi
5: falli.
1: Passi per sota les obres, de veure si li cau un tatxo al cap. Marc, què més?
2: No, que bé, us ho prepareu tot aquí, jo,
5: Home, Marc, és el primer dia.
2: Sí, no, ja m'he donat cosa.
1: Ara, jo crec que la Clara ja se n'ha donat que no cal que s'ho prepari.
5: Aniré improvisant.
2: Clar, no, és que aquí la gent està fent, ja la guia del lloc que està dient ja l'està fent. O sigui, no cal ni anar amb tot el que expliqueu.
5: Ai, sí que cal, home.
2: Molt bé, molt bé.
5: A veure, tu, ara t'ha de ser una recomanació.
2: No, és que ni aniré, perquè ja ho he vist.
5: A veure, si te l'has preparat.
2: Web, no, jo només dic el lloc. Un lloc que es diu a Gràcia Art and Wine, que és pintar un quadre...
7: Amb copeta.
2: Amb copeta de vi. Sí que diuen a la web i a tot arreu, si vas, que és il·limitat, però és mentida. O sigui, sí que arriba un moment que tu estàs demanant vi...
7: Sempre
2: sí
7: m'ho havia preguntat.
2: Arriba un moment que et diuen... Vale.
1: Però és quadre per copa o és...
2: No, depèn del que beguis, clar. Jo no havia ni començat a pintar i ja m'havia omplert mitja...
5: Ja. Però, Marc, què t'interessa més, l'art o el vi?
2: O sigui, el vi pintant.
5: Ah.
2: Clar, no, però...
5: És que no.
1: Art, sí, ja t'entenc.
2: Sí, Art and Wine, no...
1: És com l'estàtua del petroli, però amb vi.
2: Sí. No.
5: L'estàtua del petroli.
2: No, i l'activitat està
5: molt bé. Imagina't regalimar amb vi per aquella estàtua.
2: Clar, no, l'activitat està molt bé i la gent dirà, bueno, això ho puc fer a casa. Però no, perquè aquí vas amb gent que no coneixes, esteu allà tots... Bueno, també pots lligar, O sigui, que ojo.
7: També.
2: I hasta a Barcelona ho fan al carrer Mare de Déu... Mare de Déu... dels desemparats.
1: Molt de recomanat. Robert, què ens espera el cap de setmana?
8: Ràpidament, un Sevilla Barça a les 9 del vespre, demà, espectacle garantit perquè juga el Barça i també perquè potser juga Chesney, i això és un afegit. I també...
9: El Loro! Que no estamos tan mal, hombre!
8: Assemblea del Barça, demà a les 10 del matí donarem la xapa al Canal Digital de Catalunya Ràdio. És una assemblea llarguíssima, però sempre hi ha moments divertits d'aquells que en parlarem. I ens en farem ressò.
1: És millor seguir l'escapa, perquè et traurà el moment que sigui graciós i no cal aguantar la xapa, no?
10: No crec que fem la retransmissió sencera de l'assemblea, Tenim Ferran Adrià, demà, dilluns estrena Gènesi TV3 també la plataforma 3CAT. Cal estar molt atents per entendre tot el que diu Ferran Adrià, perquè està per estar als cinc sentits, perquè a mesura que ens anem fent grans també costa una mica més. Ferran Adrià i el Miquel Fernández, que és l'actor que l'interpreta de Meravella, amb aquesta nova sèrie que segur que causarà sensació també a casa nostra.
1: Doncs a partir de les 6...
2: I també Carlos Cuevas, que no falti mai Carlos Cuevas a 3CAT,
10: massa
2: sisplau,
10: guapo,
2: perquè 3CAT tancarà, 3CAT tancarà el dia que Carlos Cuevas mori. Què farà 3CAT quan el Carlos Cuevas mori? Si us plau, repartiu els papers, hi ha molts actors a Catalunya. El Carlos ho fa molt bé, les coses com són, i és molt maco. Però, home...
1: No, però el Carlos se n'anava a Hollywood, va dir, no? Que se n'anava...
2: A veure si és veritat. A veure si és veritat i se'n va a Hollywood, el Carlos Cuevas.
1: Fins dissabte, Roger, gràcies.
10: Salut.
1: Clara Molins, Marc Viernés, Mariola Cubells, Francesc Soler, Robert Prat, Marta Viana, Armínia Soler, Roger Escapa. Gràcies, bon cap de setmana.
5: Adéu.
2: Adéu. Adéu.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
11: Bon dia, us informa Joan Bota. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. En un comunicat conjunt, les entitats qualifiquen d'intolerable el fet que els advocats de l'acusació no hagin pogut preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora no era prou solvent.
12: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
13: Pot tornar a repetir la pregunta?
12: Sí. Si ell va participar...
13: Podria volver a repetir, per favor?
11: És una de les situacions que s'està produint en aquest judici. En aquest cas, la lletrada va haver de repetir fins a 3 vegades la pregunta al comandament policial per evitar malentesos i dilatar els interrogatoris. Els advocats han optat per canviar el castellà. Les entitats denuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant la justícia i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. El Departament de Justícia sosté que estan seguint els problemes de traducció del judici amb preocupació i que, si cal, s'adoptaran les mesures que es considerin. Més notícies, Natàlia Ramon.
14: Comença el judici per l'anomenat cas Inipro a l'Audiència de Tarragona. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials i amb...

0: amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal acusat. Tarragona, Manel Sastre.
1: Bon dia. La Fiscalia acusa Ballesteros i 8 acusats més de contractar de forma il·legal l'empresa Inipro per a uns treballs que no es van fer, que haurien servit per al pagament de militants del PSC. Abans d'entrar a la vista, Ballesteros s'ha mostrat tranquil i esperançat de poder explicar per què va firmar els contractes investigats.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: Avui es fan les qüestions prèvies. Els acusats s'enfronten a penes d'entre 2 i 13 anys de presó per delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, creu que caldria impulsar algun tipus d'ajuda universal per fill a càrrec per tal de reduir la pobresa infantil. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que es troben casos de famílies que renuncien a la tutela dels seus fills per actituds violentes, una problemàtica que no és nova ni habitual, però que passa.
4: Moltes vegades nosaltres rebem trucades dels hospitals on hi ha nois i noies, sobretot nois, que per una qüestió de salut mental o per un TEA molt agressiu, els pares diuen que no l'aniran a buscar i que per tant vagi l'administració a buscar-lo. O sigui, aquestes coses passen i han passat sempre. I en la meva època de secretari general, que era jo qui signava les entrades o no a les cases per fer retirades de tutela, te n'adones de quina és la realitat que probablement no coneixem, no? I que a Catalunya passa.
3: Sobre els dos joves ingressats en un centre de menors a Manresa per homicidi, Moreno ha assegurat que en aquest cas van intervenir els serveis socials i la justícia juvenil, però una decisió judicial els va deixar al carrer.
0: El sindicat CGT ha reprès la vaga indefinida als serveis de terra que presta l'empresa Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La protesta, que va començar a l'agost, s'havia suspès per facilitar la negociació. Però ara el sindicat ha decidit continuar-la pel comiat de dos representants que formen part del comitè de vaga. La CGT denuncia falta de personal i deteriorament en les condicions de treball. Durant l'aturada de l'agost a l'aeroport del Prat es van arribar a extraviar més de 6.000 maletes i es va haver de cancel·lar 270 vols. Entre les aerolínies que atén Ground Force hi ha Air Europa, Lufthansa i Air France.
3: I parlant encara de protestes, els bombers es manifesten aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar millores laborals i el compliment dels acords vigents. Barcelona, Quim Codines.
5: El cos denuncia, entre altres qüestions, la gestió integral dels contaminants. Ferran Vilella, sergent a torn al Parc de Manresa.
6: Nosaltres el que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis, degut a la nostra feina.
5: La protesta, que ha començat a les 10 a la plaça Sant Jaume i acabarà al Departament d'Interior cap a 1:15, arriba en un moment en què els bombers reclamen a la Generalitat el compliment dels acords vigents i que doni resposta a les seves reivindicacions.
7: El Barça contempla reservar Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla. Les molèsties que té el genoll plantegen un canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Els blaugranes fan ara l'últim entrenament i després hi haurà la roda de premsa de Hansi Flick. La setena jornada de Lliga s'obre aquest vespre amb el partit espanyol Elx. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui comença a disputar-se la quarta jornada de la Lliga Femenina amb el partit Alavés-Barça a partir de les 8. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per intentar tancar la crisi de la polèmica de les samarretes. El club blanc vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta i es reunirà amb el president ceutí, Juan Jesús Vives. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, dona aquest migdia la llista de jugadors convocats per 4 partits oficials de la Lliga de les Nacions. A partir de dilluns hi haurà finestra de seleccions amb 3 setmanes sense futbol a primera. El Barça d'handbol supera el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Peníscola a partir de les 9, en partit de la segona jornada, i en waterpolo el Sabadell s'enfrontarà al Brescia italià a partir de les 3 de la tarda en el primer partit de la fase prèvia de la Champions masculina.
8: Fins aquí les notícies.
9: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
10: El concurs pendent, on els oients truquen i poden guanyar 50 euros acumulatius. Gerard Jubany, bon dia.
11: Bon dia.
10: Com estàs?
11: Molt bé.
10: Abans de res, tenim avui regals per tota la gent que ens estigui escoltant.
11: Ah, sí?
10: Perquè, atenció, la primera persona que truqui ara mateix, el 9320174, s'emportarà un fan pack amb 10 entrades per al festival.

0: Festival de Cinema de Sitges.
1: Ullo, això és molt guapo. Un regador guapíssim.
2: Però si t'ho dic.
0: 9-3-0-1-7-4-7-4. Avui ens truca també el Guillem per concursar. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: Tu vols 50 euros, Guillem.
3: Exacte.
0: D'on truques?
3: Des de Barcelona.
0: De quin barri?
3: Ara estic estudiant, estic a Sants, però visc a prop de la Sagrada Família.
0: Molt bé. Maco Barcelona, eh?
3: Sí, sí. Molt.
0: Què destaques de la teva ciutat?
3: Mira, el que més m'agrada, et diré, és la Sagrada Família, la tinc davant de casa i no m'agrada.
1: Va, va, això ho hagués pogut clàssic, dir un japonès, hagués pogut tenir...
3: El que més m'agrada és Collserola.
0: Mira, això ja és, més especial. Sí. Bueno, Guillem, anem a jugar per 50 euros. Has d'encertar aquesta pregunta.
1: Aquesta pregunta que es titula Coneguem el Canadà. Coneixes el Canadà, Guillem?
3: Poc, però bueno.
1: És com Collserola, però més gran. Avui el coneixerem una mica més perquè la Unió Europea li ha proposat convertir-se en estat associat seu. Doncs mira, et diré que el Canadà és el segon país més gran del món pel que fa a superfície, però el número 38 pel que fa a població. Això vol dir que si tots els canadencs i canadenques estiguessin distribuïts d'una manera homogènia pel territori, disposarien de molt espai per fer coses canadenques, com ara jugar a hoquei gel, comercialitzar llet en bosses o prendre xarop d'auró. L'auró és un arbre? No és un arbre. La fulla del qual és la que surt a la bandera del Canadà. Què més et podria explicar del Canadà, Guillem? Doncs mira, que Pamela Anderson és canadenca.
0: Ah, mira.
1: O Justin Bieber. Mm. I si parla francès al Canadà, ja que és una de les dues llengües oficials del país, a més de l'anglès. També és un dels països on hi podem trobar ciutadans de l'ètnia inuit, el que l'Armínia en diria esquimals, un terme que es va deixar de fer servir. No, això és un pingüí.
0: Això és pingüí, que és la sèrie... Bé.
1: Esquimal és un terme que es va deixar de fer servir per ofensiu, ja que significa menjadors de carn crua.
0: Que n'hi ha molts a Barcelona, ara.
1: Fotent sí, tàrter, ara està de moda.
0: Tàrter de tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ara està ben vist.
0: Està ple d'esquimals.
1: I així com els animals més característics de Catalunya són els senglars o els coloms de merda, el Canadà es caracteritza per tenir animals molt guapos com els ossos polars, pumes, llops, castors i els uapitís. I ara et faré una pregunta, Guillem. Et donaré quatre opcions de resposta. Què és un uapití?
0: Temps.
1: No. Opcions de resposta. Opció A, és una espècie de cérvol. Opció B, una espècie d'ocell. Opció C, una espècie de peix. Opció D, una espècie de rosegador.
0: Temps.
3: Crec que és la resposta A.
0: Aquesta és una resposta correcta.
1: Bé, Guillem.
0: Bé, Guillem. Per tant, ja t'endús 50 euros. Vols seguir jugar per jugar per jugant per 100? Dilluns?
3: M'agradaria, però la setmana que ve no puc.
0: Per tant, et plantes.
3: Em planto.
0: Doncs t'endús 50 euros, Guillem.
1: Una rata!
3: És que m'agradaria molt, però si no puc
0: pensar... No, no, si no pots, no pots. Escolta, és igual, deixa estar, si els diners no són importants. Gràcies, Guillem, sí. Que vagi bé.
3: Moltes gràcies.
0: Apa, ara tornem.
4: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pols, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
7: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Tendreu tots mal.
7: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
10: Hola, escapa't tu al Corte Inglés a fer la compra? Porta oli, que el guidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra o Giblanc el nuestro, el que ens agrada, està només a 3,99 euros al litre. I tonyina clara, que el pack de 6 llaunes Albo amb oli d'oliva té un 2x1 i cada pack surt a 5,48 euros.
11: Supercor i Percor i supermercat al Corte Inglés.
12: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges a la botiga, web i app.
13: Ja hi tornem a ser.
14: Onzena temporada del Tot Costa.
15: Por qué? Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
16: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.

0: Mira.
1: Sí.
0: No és que em poso, no és que em poso.
2: Em deia, doncs no sé què, tal, ha vingut el canalies, llavors també he explicat que són seves, després jo, després... I, Elisenda, jo no sé res de tu.
0: L'he dit a l'Elisenda. Sí, és no, que la, jo l'Elisenda, ara ja portem temps juntes, sí, però sí, no la conec.
3: Clar.
0: No. Llavors, et veig aquí, marxes corrents. Aquí.
2: Per això porteu temps juntes.
0: I he fet preguntes, he fet preguntes. M'han estat totes respostes.
2: No, i de tu també ens ha preguntat coses,
0: també. Però ara no direm tot això, eh?
2: No, jo dic que també ens ha preguntat coses de tu perquè tu ets un gran enigma per ella.
0: Jo només us dic una cosa.
1: Però si ja fa molts anys que ja ens coneixem...
0: Sí, però no...
1: Hem tingut una cita a Los Angeles.
0: Sempre he dit el mateix.
3: Com?
0: No, sí.
1: A
3: Los Angeles?
1: Vam passejar...
3: Ah, ja me'n recordo, amb allò dels Oscars.
1: Vam passejar com la pel·lícula
0: de
1: Pretty Woman.
2: O sigui, tu la Susan Sarandon i la Judy Mascó, eh? Tu estàs a aquell nivell, eh? Susan Sarandon i...
0: De totes maneres, jo sempre l'he dit al Ricard i continuo dient el mateix, però ara ja no soc tan pesadeta, ja t'ho deia l'any passat. O l'altre. Perquè ja portem temps.
1: I ha estat a casa teva, allà dalt
2: a la muntanya.
0: Exacte. Doncs jo sempre et dic que tu tens molta cosa amagada que jo no conec i que això em fascina, a mi m'agrada.
1: És la gràcia, que tinc cosa, el misteri és el que agrada.
0: No vull saber-ho tot de cop.
2: Que agrada.
0: No vull saber-ho tot.
2: Ha fet moltes preguntes i nosaltres hi hem contestat totes, eh?
1: Ja t'ho dic, eh?
3: Bueno, també ens ha posat una làmpara a la cara, també ho hem de dir.
1: Anem a parlar del que toca als dilemes d'avui.
0: Sí?
1: Va, Judit, comencem per tu.
0: Vale,
1: què ens portes?
0: Mira, hi ha persones que he de saludar que em trobo la vida. Quan ets una persona tu coneguda, has de ser amable, has de ser correcte, perquè vivim en societat, doncs per quedar bé, per educació... Fins i tot poden ser persones, diria, en aquest cas, em passa, persones que no em cauen gens bé, que no suporto, que no opino igual que elles, però que tinc la sensació que els hi caic bé jo. Us passa a vegades? Llavors, penso, escolta, Judit, calma't una mica i sigues amable, que total, és saludar i és bones maneres i ja està, no? Però dit això, que seria una miqueta la premissa de la cosa i el dilema és si hem o no de saludar les persones que realment no tenim res a veure, que no ens cauen gens bé, si això és ser hipòcrita o és simplement unes bones formes d'educació. Us vaig explicar el per què poso sobre la taula aquest dilema.
2: A veure.
0: Ara fa poquet vaig agafar un AVE i anava a Madrid, presentava un acte on m'havia de presentar, preparar un guió, vaig seure al vagó, vaig tenir la bona sort, que això no passa últimament, de que el meu costat va quedar lliure, per tant estava tranquil·leta, i quan trec els papers per començar a repassar el meu guió, deixo a la tauleta, jo deixo el mòbil al costat, els papers, el boli, ja sabeu que jo sóc molt d'apuntar-m'ho tot i tal.
2: Ja ho sabem.
0: Sí. I aleshores tinc el mòbil boca amunt i veig que es dispara un missatge que diu algo així com: hola, querida, estoy sentado detrás tuyo. Creo que eres tú. Gírate. I jo, sabeu... No, us ho juro.
3: Però tu coneixies aquesta persona.
0: Un moment, jo veig el missatge. Sabeu que quan no obres el mòbil pots veure pràcticament tot el missatge sense obrir-lo?
2: Jo
0: vaig pensar, hosti, estic veient qui és, que no us ho penso dir, estic veient qui és, estic veient pràcticament tot el missatge i no tinc cap ganes de girar-me. Ni de saludar-lo.
1: Ell està escoltant i ho sap qui és.
0: No, perquè jo ara no penso dir qui és. Ni de saludar-lo o saludar-la per dissimular.
2: Saludar-li.
0: Ni de saludar-li. Perquè, clar, si no obro el missatge, no veurà que l'he obert, per tant, puc no haver mirat el mòbil. I si ell diu creo que... Si crees, és que no estàs seguro. Per tant, no et moguis i tu tranquil·la.
3: No respiris, Judit.
0: Tu tranquil·la. Llavors, sabeu que és llarguet.
1: Això va passar en un acte.
0: No, això m'ha passat dins del vagó de l'AVE.
1: Hosti,
0: no estàs atent.
1: Bueno, sí, ja està.
0: A dins del vagó de l'AVE anava cap a Madrid. Era el principi del viatge. Per tant, tens allà 2 hores i mitja cap a 3. A més, ara són més lents. Vale. Llavors jo dic, tranquil·la, tu estudia el teu i t'ho ves fent.
1: Com si no hagués vist el missatge.
0: Com si no l'hagués vist. No passa res. Sabeu que en els vagons de l'AVE moltes vegades passa que fa una rasca que t'hi cagues perquè foten l'aire condicionat tan fort.
3: Jo porto mitjons sempre a dins del bolso, per això.
0: Però jo havia deixat la maleta de mà, perquè em quedava a dormir, a dalt, i a dalt hi tenia el meu folar, la meva jaqueteta, la meva americana, ho tenia tot. I vaig pensar, no t'aixequis, perquè si t'aixeques i el tio està darrere, o la tia, o...
3: Aquest creo que eres tu, serà on eres tu.
0: Aleshores, és que sí o sí, em veurà, la veuré, tal. I vaig pensar, mira, prefereixo encostipar-me que se m'assegui aquí tot el viatge, perquè realment és una persona, personatge, que no puc.
1: Val.
0: Dit això, passo fred,

0: anàvem preferent, us ho he de dir.
1: Sí, sí, arribar. Menys
0: bueno, ho dic perquè em van passar el menjar, no, el vinet, el tal, el qual, el pasqual... Clar, després de tot això, quan passen, quan passen dues hores, tenia un pipí que no podia més.
2: No.
0: I llavors dic, on està el lavabo? El lavabo estava de per davant meu, vaig veure que estava indicat. Però clar, vaig pensar, li donaré l'esquena, però quan torni... serà de cara. Hòstia,
3: però aquí el teu cap va molt ràpid, eh?
0: No, va molt ràpid.
2: No, és cap d'una senyora.
0: Si després, quan tanquem micros, us dic qui és, m'entendreu.
1: Sí.
0: I aleshores dic, doncs no pixo.
2: És un polític,
0: No em poso el folar, no faig res.
2: Però quina mala estona.
0: I no em moc i t'aguantes aquí i t'aguantes, nena. Aleshores, ens apropem a Atocha, estació on destí final, i quan arribem, dic, bueno, ara m'he d'aixecar perquè en algun moment hauré d'anar a buscar la maleta, però deixa que tothom s'aixequi i sigues de les últimes. Fes veure que estàs dormida una mica.
2: Molt bé.
0: Però, tot i així, hi ha un moment que has d'aixecar-te.
1: Va, arriba.
0: M'aixeco, baixo la maleta, m'aproximo a la porta i, evidentment, estava girat. I em diu, ai... t'he mandado un mensaje para decirte que estaba aquí, ¿no? Y yo soy buena mentidera. Li vaig dir, ai, és que no, mira, estava tan concentrada estudiant. Mira, tot això que em vaig estalviar, que és tot el viatge de tenir-lo assegut al costat, perquè s'hagués assegut.
2: Amb fred i amb pipí i tot, eh?
0: Amb un fred, un pipí, que quan vaig sortir d'aquell vagó vaig anar directe al lavabo, vaig constipada, en fi.
3: Haguéssiu
0: fet el mateix? Haguéssiu tingut l'aguante que jo tinc?
1: Sí. El que passa és que jo amb ulleres de sol. Jo sempre vaig... O sigui, quan vas en aquestes coses,
0: poses
1: ulleres de sol i vas cap allà i tornes al lavabo i vas anar damunt i...
2: No, jo m'hagués posat una sonda.
0: Però creieu que s'ha de saludar mínimament a algú que no pots amb ell,
2: Jo tenia un amant que sempre deia la hipocresia és el lubricant de la societat.
3: Aquest amant canto, també
2: la hipocresia
3: va colar, que
2: va gust, per això va ser amant i no va anar més la cosa. Jo li deia, aquí no s'esmorza,
1: aquí
0: no s'esmorza, també m'agrada.
1: Hipocresia.
2: La hipocresia és el lubricant de la societat. Sí, hem de ser hipòcrites i hem de saber posar la bona cara en moments que...
1: Però això no ser hipòcrita.
0: No, però aguantar algú tot el viatge, perquè jo sabia que s'hauria allà.
1: Jo m'hagués girat, i dic, ai, com estàs, perfecte, no sé què. Pues perdóname, discúlpame, perquè tengo un mogollón de coses per estudiar.
2: I això no sé fer.
1: Nos vemos a la llegada.
0: Ja, però és que és un personatge que em fa ràbia fins i tot fer això, dir això.
1: Ja.
0: O sigui,
2: doncs aleshores...
3: Però per què no li dius?
0: No puc, home.
2: Generar un conflicte.
3: No cal.
0: Jo crec que, d'alguna manera, al llarg dels anys...
3: Pots mostrar-te fred, no?
0: No, al llarg dels anys he estat tan freda, tan distant, fins i tot de no contestar... Que ja ho hauria d'haver entès. Per això penso que li caic molt bé a sobre.
2: Clar.
1: O igual...
2: Potser es pensa que és amic teu, fins i tot, i ho va dient.
0: El francès, la de la peixera, estava ben interessant.
3: Però, en tot cas, saludar no costa res.
2: No saludar, clar.
3: Has de trobar el moment, perquè, clar, en un moment que tens un viatge de dues hores és complicat, sí.
2: Sí.
1: A mi m'agrada no saludar, també. És una manera de saludar.
3: A veure...
2: Per omissió. No,
1: saludar per omissió. T'estic saludant per omissió. O sigui,
0: perdona, ell tenia un dubte. Si tu vas allà i hi ha una persona
1: que us coneixeu perfectament i no la saludes, l'estàs saludant...
0: Clar, d'una manera molt concreta.
1: D'una manera molt concreta.
0: Té raó, és veritat, és veritat. Sí, és una manera molt directa d'estar dient-li una cosa.
3: Sí. Ho has entès. Àngel, què ens portes tu?
1: Mira, l'altre dia m'han explicat per enèsima vegada una anècdota de la Judit Mascó, que havia anat una vegada amb un senyor que era fotògraf, que no li parlava, llavors li va dir que se corte el pelo i se ponga un serrell.
0: Ai, sí, que pesada que és quan ho explica.
1: Que no sé, llavors no sé què el serrell i no sé què, tal, no sé què, tal. Llavors li va dir, jo no em tallaré el serrell, que m'ho digui ell. Ell no li va dir. Llavors van tornar en primera classe, ella es va en primera classe sempre, i li van tornar a primera classe, no sé què. Però aquesta anècdota que tot Catalunya coneix, el serrell
0: i aquell senyor. Home, per favor, és que m'ho pregunteu sempre. No t'ho tornaré a explicar.
1: M'ho va explicar un senyor random l'altre dia, t'ho juro. I aleshores, clar, jo vaig pensar... Clar, o sigui, la gent moltes vegades et demana, no? O sigui, un cap teu o un no sé què, una empresa o un projecte o un algo, et diuen, canvia. I jo penso, a tu, per exemple, tu, Judit, et sometries a una cirurgia plàstica molt agressiva, si fos l'única manera de conservar la feina de la teva vida?
0: No. No, aquestes alçades de la vida, ara, tinc claríssim.
2: Té els quartos fets, ja, la Judit.
0: No sé què t'hagués dit 11 anys enrere. Ara, no.
1: Però fa uns anys enrere...
0: No t'estic contestant això. Et contesto ara. Ara, no. Només em sotmetria a aquesta operació tan bèstia i tan radical si estigués fugint de la justícia.
4: Home, imagina't que he assassinat algú mascó,
1: eh?
4: I que me'n vaig al Brasil, no, no, no. M'opero de dalt baix.
2: 100%,
4: 100% de sexe i de carbonera.
2: Morena, els ulls negres, uns morros així.
4: I no em troba ni Déu.
2: Quina meravella, quina meravella. Jo tampoc no m'ho faria, això. Molt agressiva vol dir que...
0: Que canvies tot.
3: Clar, un exemple concret.
2: Clar.
3: Agressiu què vol dir?
1: Agressiu vol dir que et canvies, o sigui, et canvies el color dels ulls, et canvies la cara, et canvies el nas, et poses llavis...
2: Però estàs bé? Si surts bé...
1: És que ahir vaig veure Supervivientes.
2: Ja. No ha quedat bé, no ha quedat bé.
1: O sigui, ahir vaig veure...
0: Sí. No ho he vist.
2: Ha quedat massa tibat, massa tibat.
1: Vaig anar a les... Bueno, jo tampoc el segueixo, però jo vaig a dormir ara molt d'hora perquè em llevo a les 5. No sé per què, ara m'ha passat això.
2: Bueno, és coses de l'edat.
1: Coses de l'edat, sí. Però a les 5...
3: Escoltes el Canalies, els matiners.
1: El Canalies,
0: sí,
1: cada dia. I participo a l'edat de Maria. I aleshores, o sigui, em llevo aquesta hora. Llavors, ahir vaig anar a dormir, doncs, vaig mirar la tele, que vaig, realment em vaig deprimir, eh? Perquè vaig dir, a veure, mira, com no miro mai la tele, vaig intentar mirar alguna
2: cosa. Et vas forçar.
1: Res!
2: No.
1: No podia veure
3: res. Tens les plataformes, tens el 3CAT, tens el Netflix...
0: Però
3: llavors, tens...
0: Sí, però llavors, la tele estàndard, no? Allò que et posen en el moment.
1: Exacte, perquè si no ja has d'entrar en una cosa i no sé què, sí. Allò al moment, allò que et donen, no?
3: Bé.
1: Res.
2: No.
3: La programació lineal, res.
1: Res
0: que t'interessés, a tu.
1: Res que m'interessés. Mira, em vaig quedar... No, sí, res que m'interessés a mi.
0: Clar, res.
1: Em vaig quedar mirant, perquè veieu, de lo bé que està, eh? Antena 3, a l'Hormiguero, que hi havia el Julio Iglesias...
3: El júnior.
1: I sa germana.
2: No hi ha cap ingredient d'aquesta equació que em llami.
1: I sa germana.
2: Ai, té una germana, el Julio Iglesias.
1: Home, la Tamara...
2: Ah, el júnior, vols dir, val.
0: Bueno, i la que viu a Miami també és germana.
1: La Chabeli.
0: Sí. La Chabeli.
2: Però allò et va enganxar?
1: Bueno, sí.
2: Però bueno, per oposició al que estava succeint a la pantalla, no?
1: Jo no ho sé, és com els documentals de la 2 que fan després de dinar, que també els miro, no? Que sí.
3: Però això què té a veure amb el dilema?
1: No, però tot això ha vingut perquè ahir vaig veure Jorge Javier Vázquez.
2: S'ha fet massa cosa, i tota de cop. No sé si
3: un directiu et ve, no? I et diu, mira, Jorge Javier, per continuar hauries de fer-te un canvi estètic perquè la gent estigui enganxada a la tele. Tu ho fas o no ho fas?
2: Si quedo bé, sí. Si quedo com ell, no. Clar, vull dir, és que l'han deixat... L'orella li...
3: El temps ho posa tot a lloc.
0: Sí, però si és tan radical, si és tan radical, vol dir que quedes bé. És a dir, si és tan radical, per bé que estigui, es nota molt.
1: És a dir, mira, tu et diuen, escolta'm, t'has de posar pits, molts pits. O sigui, has de tenir una 90...
2: Quatre?
1: No, una 105 de pit.
2: Ah.
0: Bueno, en tinc bastant, eh?
1: Ah, bueno, és una 120, una 120.
0: I que no m'agrada a mi tant.
1: Bueno, però t'has de posar pit.
3: És la feina de la teva vida, eh? De la teva vida.
1: Et pagarem 10 milions d'euros amb una campanya.
0: Bueno, doncs vale, doncs mira, amb això es pot fer moltes coses i pots ajudar molta gent. Em poso el pit i després li dic al doctor, que sigui el millor, que l'implant me'l tregui. O sigui, me'l posi, me'l tregui. Es pot posar i treure. Totes les coses aquestes de silicona es posen i treuen, no?
1: Bueno.
0: Vull dir, tot té una solució.
2: Sí.
3: Elisenda, el teu dilema.
2: Doncs mireu, el meu dilema és molt senzill. Fa uns dies que no sé si és perquè ja tinc una edat i ja no callo les coses, però sóc persona que crida l'atenció pel carrer a gent que no es comporta cívicament. Us poso dos exemples. Succeïts fa poc. El dia de l'eclipsi. Prenafeta. Costat de Montblanc.
3: Prenafeta no... No,
2: el... no senyor, Prenafeta.
0: És difunt. Ah, però això he pensat, ostres, quin dilema.
2: No. Prenafeta és on ha costat de Montblanc.
3: Li faran un acte d'homenatge, per ser d'aquí poc.
2: Ah, sí, eh? Tenia les mans molt petites.
1: És el de l'AVE.
2: És una cosa, una precisió, que sempre... No l'escoltava mai perquè li mirava les mans. Pensava, quines mans més petites.
1: Tenia les mans petites.
3: Us hi fixeu, això, les dones amb les mans, oi?
2: Sí. Pensava, quines
0: mans? És que hi ha coses que...
2: Sí, crida l'atenció,
0: eh? Ara no ho diré.
1: Sí, que ja
3: s'agraden grans, que s'agraden grans.
0: No, però hi ha
1: que
0: coses...
1: Que unes mans grans...
0: Una cama una miqueta llarga, una mà gran...
2: Una cosa.
0: Hi ha coses que...
2: Una cosa que dius, això sí...
1: Qui té un bon nas té un bon detrás.
0: Sí, jo prefereixo un bon nas passar-me de bo d'allò que petit.
1: Qui té un bon nas té un bon detrás.
3: Allà amb
1: un
3: blanc, i què va passar?
2: L'eclipsi estàvem amb un sembrat que ja era sec, perquè, clar, sembrat sec, més d'agost. I hi havia una parella, un noi i una noia, joves, que van venir a gaudir de l'espectacle de la natura, i ella es va encendre una cigarreta. I vaig anar i li vaig dir, escolta'm, dic...
1: És que sabeu l'Eugenio.
2: El saben aquell que diu. A més, avui vaig vestir d'Eugenio, també, que vaig de tota de negre, em falta el cubata i el cigarro.
1: Van venir
2: a gaudir. A gaudir de la natura.
0: Et va molestar la cigarreta? Per què?
2: Perquè estàvem amb un sembrat tot sec, o sigui, enmig del bosc.
0: Amiga.
2: I aquella noia s'encén una cigarreta i vaig dir, escolta'm, vols fer el favor de pagar la cigarreta? I em diu, bueno, estic fumant aquí, estic deixant la cendra a la llauna. Dic, és que no, és que qualsevol gust pira pot anar aquí i fotre una desgràcia. Dic, fes el favor, si us plau, de pagar la cigarreta. I em va dir, la pagaré quan me l'acabi. Em vaig xulejar a sobre. Mira, gairebé li fot un puny a la cara, però després vaig pensar, sigues tu també educada a l'Hisenda. I la segona, a Premià de Mar l'altre dia, que és el poble d'on jo soc, una senyora es menjava un pastisset d'aquests que compres al supermercat i amb el paper el va llançar a terra. Pam! Expressament, eh?
1: Bueno.
2: I li vaig dir, escolta'm, t'ha caigut un paper a terra. I jo...
1: Això ho faig jo també.
0: Home! Jo també.
1: Això també. Dic, sí. Perdona, t'ha caigut un paper de tabac.
0: Greu, em sembla tan greu, avui en dia, no. És una cosa que fa molt mal d'ulls.
1: I jo li dic amb un...
3: Això és educat, perquè...
1: T'ha caigut un paquet de tabac. I dic, no, si està buit, em va dir.
2: Ah! Dic, no, no, clar, no m'has entès. És com no m'has entès el que t'estic dient.
3: A terra,
2: no?
3: Eh?
1: A terra, va llançar. Llavors jo vaig córrer i dic, perdona, t'ha caigut un paquet de tabac. Jo sabia que l'havia tirat.
3: Sí.
1: Llavors dic, t'ha caigut un paquet de tabac. I em diu, no, si està buit.
3: Va ser educat i ell va ser idiota.
2: Perquè a més després, és que se't reboten aquesta gent, eh? Vull dir, i penses, escolta'm, a sobre.
0: Això fan això.
2: Que ets un incívic, ets un mal educat, ets un marran, un cotxino, i tu, que pots cremar un bosc, a sobre que et criden l'atenció perquè te l'han de cridar, a sobre ja reboten. Llavors, hem de cridar l'atenció públicament a les persones.
3: Davant d'un acte incívic s'ha de cridar l'atenció o s'ha de mirar cap a una altra banda?
2: Hi ha gent que mira cap a l'altra banda, sí.
0: Jo sí, però jo crec que ara ja estic en un moment, una etapa vital de la meva vida.
3: En quin moment de la vida estàs? Tota l'estona ho dius?
0: No, de gran, de l'hormona alterada. Sí, en el sentit de que no em callo res, de que veus això que et deia abans, de que si no em ve de gust saludar algú i faré el que sigui.
3: Però això vol dir que amb 30 anys no haguessis dit res.
0: No, era molt més correcte. Ara, amb el temps, vas aprenent que sí, et surt de l'ànima dir-ho, perquè creus que és just dir-ho i perquè aquella persona es mereix, que potser no ho ha pillat, mira, potser li estàs fent un favor, jo també ho dic.
1: Jo als restaurants me'n faig...
0: Jo també ho he fet, això, a vegades.
1: Ho has fet?
0: El vagó de l'AVE, de vegades ho faig, i com que tinc cara com de bon, això, ningú pot arribar a pensar que sigui jo, perquè jo baixo la cara de ser.
1: Exacte.
0: Faig el xxxt, i doncs faig...
2: Doncs jo al cine l'altre dia ho vaig fer, també.
3: Que el tema també...
2: Tres nois darrere. Tres nois xerrant.
1: Però què t'estàs convertint?
2: Tres nois xerrant. I em vaig girar i vaig dir, nois, voleu callar? I tant. Clar,
3: sí,
2: jo
3: al cinema també ho faig, al cinema.
2: Home,
3: sí, perquè...
2: Home, al cinema, Àngel?
3: Un senyor gran amb el telèfon anar jugant amb el volum.
2: Clar.
3: I el senyor marxi.
1: Però quan, al principi de la pel·lícula o mitja pel·lícula? Perquè no és el mateix.
3: Al principi.
1: Clar, però que al principi deixa que la gent s'ha de cuir, vull dir, de donar un temps... Al
2: principi fins què? Fins a mitja hora de pel·lícula?
1: No, fins a mitja hora no.
2: Ah, és que van estar tota l'estona rucu,
0: Jo crec que sí, que s'ha de poder dir les coses. Sí. És veritat que les formes són importants, és a dir, dir-ho bé. És un aprenentatge per l'altre i si et perden les formes, doncs aquí pots tenir-les de perdre tu.
2: Clar.
0: Però sí, s'ha de poder dir.
2: Sí.
0: Jo penso que sí.
2: Doncs ho direm.
3: Judit Mascó, Elisenda Pineda, Àngel Llàcer, gràcies per aquests dilemes. Bon cap de setmana.
0: Gràcies.
3: Adéu. Adéu.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
5: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid havia explicat Francesc 1.000 vegades i era francès.
10: Sex.
9: Francesc.
10: Sex.
11: ¿Cómo?
9: Francesc.
12: ¡Fábregas, que no me sale!
13: O cada uno me llama como quiere.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
16: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
17: Transportistes no volen sentir a parlar.
16: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
15: Catalunya Migdia.
5: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
16: Si has comès una falta, has de pagar-la.
15: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: I avui amb Sílvia Coppola. Bon dia, Sílvia.
19: Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
3: I amb Oriol Ferrés, que està a la distància. Hola, Oriol, com estàs?
20: Hola, bon dia, com esteu?
3: Ets lluny, però et sentim a prop.
10: Sí, això està bé, gràcies a la tecnologia. Avui en parlarem. Això.
3: Avui parlarem d'un dels temes de la setmana, ho fem sempre els divendres a aquesta hora, intentem buscar l'espina de l'actualitat. I avui sobre una idea i una reflexió molt, que ha collat molt en aquests dies, sobre la paraula IA, intel·ligència artificial, i sobre una idea anunciada de que la intel·ligència artificial ens pot matar molt aviat, abans del 2030 exactament. La setmana començava amb aquest jove investigador, Jacob Coxon, que plegava d'Antròpic, anunciant-ho Urbi et Orbi, o sigui a les xarxes.
11: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
3: Ens pot matar molt aviat.
10: Això és inquietant. There is a strong chance that we all die in the near future. Déu-n'hi-do, eh?
4: Tenim tres temporades.
3: Sí. És que aquí hi ha una cosa que és... que, si vols, ara m'estic desviant de l'espina, eh? Però, Sílvia, quan entra quan arriba un missatge apocalíptic com aquest, sí, els mitjans ens enganxem ràpidament.
4: Home,
3: perquè això
4: esclar,
3: genera un ganxo increïble.
4: Després ho mirarem, en funció de qui és que ho diu, eh? Després ja anem. Per veure què ens diu l'Oriol aquí, sí, no? Des de la distància.
10: No, a veure, és que, però és el que comentàvem, eh? Quan el va penjar X el missatge, també, en ben poques hores, el missatge ja havia tingut més de 50 milions de visualitzacions. Uh-huh. És a dir, que aquesta mena de missatges tan impactants, doncs corren com la pólvora, eh? Perquè uh-huh, realment són molt espectaculars. És a dir, fan... Jo no sé fins a quin punt hem de tenir confiança en aquests suposats experts que diuen aquestes coses.
4: Pues hi anem, va, que no sé si però, estarem d'acord. Sí,
3: però de la filosofia, per exemple, què se'n pot dir d'aquesta idea de que ens matarà un robot?
10: Mira, a mi em sembla una cosa que deia Michel Foucault, per exemple, que deia que s'ha de ser molt narcisista per pensar que la teva generació serà justament la que viurà l'apocalipsi. Eh? Que la fi del món t'haurà tocat a tu. Després de segles i segles d'història... Que,
3: això és com la independència. S'ha de ser molt narcisista per pensar que serà la teva generació...
4: Justament la generació són 15 anys, eh?
10: Sí, però que justament sí, és ara que et passarà, no? És aquestes temptacions mil·lenaristes, també, que el món s'acaba. Això no és nou, tampoc, eh? Això no vol dir que algun dia el món no s'hagi d'acabar i també li tocaran alguna generació o altres, clar. Però jo penso que estem parlant molt alegrement d'això, la destrucció de la humanitat. Perquè quins indicis tenim realment de la capacitat de la IA per actuar així, que ens hagi de matar? Pel que sabem, principalment, vam tenir el hackeig d'uns sistemes autònoms descontrolats. Això va ser notícia. Però això encara, a hores d'ara, dista molt del que sembla preocupar a Coxon, aquest investigador que va dimitir d'Antròpic. I en general, jo penso, no sé si estarem d'acord, Sílvia i Ricard, que tenim a vegades, alguns de nosaltres, una certa tirada al catastrofisme.
3: Sí.
4: Ens agrada... Jo diria que no. Jo personalment
3: diries que no.
4: No, jo tinc una tirada a l'optimisme, perquè et fa viure... et fa poder tirar els projectes endavant, t'empeny, et fa ser, fins i tot, diria, més bona persona. La força de l'optimisme. En el meu cas, eh?
3: Sí,
4: no sé.
3: és el que mou un projecte de vida, clar, no? Sense optimisme, sense esperança, no podem construir res.
4: Sí, sí,
10: de vida. Bueno, deixeu-me que us digui una cosa.
4: A veure, el filòsof.
10: Jean-Pierre Dupuy, un autor molt important francès, que és professor de Stanford, que diu que no podem ser tampoc optimistes càndids pensant-nos que tot anirà bé, sinó que hi ha riscos reals. El tema de l'armament atòmic, el creixement de les guerres, el canvi climàtic, ara s'hi afegeix també aquesta qüestió de la intel·ligència artificial. Per tant, no hem de pensar que tot anirà bé i que hi ha una mica de risc, sinó que a vegades, i tampoc hem d'anar a l'altra banda, i ser uns col·lapsistes, i pensar que ens anem directament al desastre. Hem de pensar que les probabilitats són molt altes i que, per tant, hem de fer alguna cosa per evitar-ho. I amb aquestes coses, que potser ens estem desviant, però amb aquestes coses de les probabilitats, mira, a mi em recorda, per exemple, una escena del projecte Manhattan, sí, el de la prova de la bomba atòmica a Los Alamos, que la pel·lícula Oppenheimer ens va recordar, que es veu que van encarregar un estudi de probabilitat de si amb la bomba, quan la assagessin, s'incendiaria l'atmosfera i, en conseqüència, es destruiria la Terra. I els directors de l'equip del projecte Manhattan van decidir que si la probabilitat calculada era de 3 entre 1 milió, és a dir, de 0,000003%, aleshores s'aturaria el projecte. Caram. El resultat va ser inferior i, com sabem, es va llançar aquella bomba atòmica, la Trinity, d'assaig, però què hauria passat amb una probabilitat d'un 10% que hi haguessin hagut problemes de desastre, amb la Trinity? Per tant, s'han de tenir clares aquestes probabilitats que, per petites que siguin, per probabilitats èpsilon petites que siguin, els impactes de que això realment pugui arribar a passar són molt grans. I, per tant, d'alguna manera, aquí la clau està en la prudència. Mm. La prudència a l'hora de llegir aquests missatges, però la prudència també del que fem amb la tecnologia, que va creixent a un ritme desbocat i que a vegades sembla que no la puguem controlar.
3: Pues hi ha més elements sobre la taula, perquè hi ha hagut més coses rellevants aquesta
19: doncs
3: setmana,
19: sí,
3: Sílvia.
19: Sí, després d'aquest jove investigador que va plegar, el president dels Estats Units, Donald Trump, va fer una trucada simpàtica, perquè ell és molt simpàtic, enmig d'un congrés sobre intel·ligència artificial. La televisió ho explicava així.
13: President Trump is doubling down on his opposition to slowing down AI development, even as tech leaders warn the industry needs greater restrictions to prevent catastrophe.
20: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
13: The president speaking over the phone at a tech summit in L.A.
20: Now, with that, we have to be a little bit careful. We have to do things and we have to do them prudently. But that doesn't mean we're going to stop an industry.
19: Bé, el que veiem és que el director executiu de la companyia NVIDIA, en Jensen Huang, que fabrica xips molt potents per als centres d'intel·ligència artificial, era a l'escenari d'aquest esdeveniment tecnològic quan un assistent hi va anar cap allà, miri, Mr. President...
3: L'estan trucant,
19: i era la trucada del president Donald Trump, i li va dir, President, li va dir Huang, estic assegut davant d'uns quants milers, va dir en anglès, de persones, i estaven parlant de vostè. Trump va acceptar que el connectessin en directe. Molt espontani, molt espontani.
3: Sí, sí.
19: Llavors, què va dir Trump? Va dir, tot això és un engany, aquestes advertències, també les del jove investigador. Els centres de dades són fantàstics, fan ric a la gent, fan rics als estats, i són el petroli dels 20 o 25 anys propers. La IA és més important que internet, molt més, simplement estan fent el joc a molta gent que no vol que això passi. Podrien ser polítics, també podria ser la Xina, i no permetrem que això passi. És un engany, va dir en Trump.
3: I com justifica Trump que ell hi entengui tant d'intel·ligència artificial?
19: A veure, Ricard, repassa les teves tietes. Les tietes de sang, els tiets de sang, els cosins de sang...
3: No justificaven res.
19: A veure, li ve pels gens, això, en Trump.
3: Això es té o no es té, aquest coneixement?
19: Clar, tens la tieta o no tens la tieta, perquè el seu oncle, el de Trump, va ser un brillant professor de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. Això que n'hi diem aquí al MIT, durant més de 40 anys. I, per tant, li va transmetre la força genètica tecnològica. Què més va dir Trump? Que els robots no prendran el control, que la IA no dominarà la resta del món, que tot això és una falòrnia, però que cal anar amb molt compte. Però no limitar la indústria, perquè durant els 10 anys vinents els Estats Units treballaran en com construir-la. I va dir, per acabar, qui guanyi en intel·ligència artificial, guanyarà. Així d'important és, més important que internet. I qui guanyi en IA representa que ho guanya tot.
3: Aquí un element també important, que és la por, no? I aquí els estats, els governs, sempre... Oriol han jugat amb això, amb la por.
19: Clar, perquè estàvem veient...
10: Efectivament, estàvem amb la por...
19: Amb la por, però, que ens causa, deixem dir...
10: La por a vegades pots pensar... Sí. Que la por té la seva raó de ser.
19: Té,
10: és a dir,
19: defensa,
10: d'alguna manera la por és una emoció que si et posseix del tot sembla que t'eviti que puguis pensar, no? I entres en el pànic. I a vegades amb la por l'hem utilitzada també per canalitzar després aquestes emocions de manera simple, de manera poc reflexionada, i intentant trobar solucions que a vegades són pitjors que els problemes. Però sí que és veritat que la por a vegades també ens pot ajudar a calibrar les coses i ens dona informació i té un factor de coneixement també. Aquí la qüestió és que hi ha experts que diuen una cosa, hi ha experts que diuen una altra, estem en un context de guerra comercial, sembla, com deia molt bé la Sílvia, que és el petroli del futur, per tant, hi ha una gran quantitat de diners, però d'altres economistes parlen que això també, segons com, podria ser una altra bombolla. Per tant, a qui escoltes? A qui et creus? Jo penso que la clau aquí està en la qüestió de la confiança.
19: Però bé, deixa'm dir, a veure, tu què dius, senyor filòsof? La qüestió és que si ho diu Trump té poder, però no té autoritat moral per dir això, perquè no té coneixement, i això dels gens sí que és una falòrnia. Però quan t'ho està dient realment un investigador, diríem, que ha plegat per això, Llavors les coses canvien. És un mecanisme semblant amb els whistleblowers, no? Els alertadors
10: interns. Els alertadors.
19: Ell, que en sap molt més que jo, està preocupat, potser jo també ho hauria d'estar. I aquest procés és especialment potent quan l'amenaça és invisible i difícil d'entendre, com la IA, com les pandèmies...
10: O quan hi ha tecnologia pel mig, Sílvia, perquè...
19: O com el canvi climàtic...
10: Mira, fixa-me en Jacques Ellul, que deia que un filòsof, teòleg, sociòleg i anarquista cristià francès, i deia que els sistemes tècnics són irreversibles. Deia que una vegada iniciada una tecnologia, la que sigui, el seu desenvolupament és imparable, és cec i és independent de la voluntat humana. O sigui que si ho apliquem a la IA, sembla que no es pugui aturar la IA, ja que aparentment no hi ha ningú al volant. Saps això que es demanen moratòries, desaccelerem, frenem... Doncs això podria semblar molt descoratjador, perquè quins exemples tenim de tecnologies que s'hagin pogut deixar d'innovar i que s'hagi pogut deixar d'aplicar. Per tant, realment estem en mans, a vegades, fent cas del que deies, d'una força que sembla prometeica, d'una força que hem desvetllat, que és aquesta força tecnològica prometeica.
19: A veure, jo el que veig és que això és dinamita, i amb la dinamita tu obres un espai en una muntanya perquè t'hi passi el tren, o la tires sobre un altre, no?, i el fas explotar. Depèn de quin ús en facis, Però quan els humans ens confronten amb la possibilitat de la nostra desaparició, o diem que no, això no passarà, o ens adherim als líders que prometen control, o bé li busquem sentit. Mm. I finalment hem de parlar del factor competició, perquè l'investigador descriu una situació que ens recorda el que en psicologia social s'anomena dilema social. Cada empresa sap que seria més segur avançar amb prudència, però si una s'atura i les altres continuen, queda enrere. Això genera una dinàmica semblant a una mena de carrera armamentística. Podem comparar la situació de la IA amb la lògica nuclear de la Guerra Freda.
3: Una qüestió absolutament de poder, per tant, no?
19: Sí, i de cursa comercial, no? El que s'atura queda enrere. Tenim aquí la presidenta, diríem, d'Europa, no? La senyora... ara m'he quedat...
3: Úrsula von der Leyen,
19: la Úrsula, que deia, hem de trobar aquest punt, eh? Jo estic en... Hem de trobar el punt... Hem d'incloure ètica, però hem de tenir en compte els interessos comercials.
10: Això també. Sílvia, amb intel·ligència artificial utilitzarem i farem que es pugui ampliar una intel·ligència artificial que estigui regulada, o una altra que, en canvi, estigui completament desregulada, que no se sàpiga què passa allà. És a dir, també per qüestions de confiança, encara que hi hagi una guerra comercial en joc i hi hagi aquest joc de la gallina que ningú ha de frenar, al mateix temps hi ha incentius que poden ser econòmics pel fet de dir, escolta, la meva intel·ligència artificial, el meu producte, està regulat i d'alguna manera té garanties de seguretat.
19: I llavors
10: això
19: pot anar més endavant. Clar, també la gent pot demanar més garanties. Una part de la gent, Una altra s'hi pot tirar sense qüestionar-ho. Per tant, està molt bé que recollim aquí que això és dinamita,
10: Efectivament, el que passa aquí també té a veure amb el foc i és dinamita.
3: Quan veus que la Xina o els Estats Units, que al final és una guerra, va veure qui guanya més en tot això, i Europa diu, bueno, regulem-ho, penses, aquesta guerra, quan l'hagin guanyat ells dos, ja veurem a Europa quin paper...
19: Bueno, però von der Leyen sembla que s'ha posat les piles, diríem, aquesta setmana, i diríem aquest fet de poder arribar fins i tot a establir relacions amb el Canadà, amb un líder que ens genera infinitament més confiança i alhora té lideratge, té capacitat i s'ha enfrontat molt bé amb Trump, doncs potser estem avançant una mica. I veig la part positiva del mig got.
3: Sí, això és important. Però això pot ser una bombolla també, això de la IA? Perquè ho hem vist en diverses coses, això.
19: Què dius, Oriol?
10: Sí, jo no puc tenir la seguretat, però a mi em sembla que això de la IA efectivament podria tractar-se d'una mena de bombolla i que al cap de pocs anys podria acabar esclatant. Clar, evidentment això no ho puc saber del cert, però una cosa és clara, Fixeu-vos en una cosa. Missatges com el de Coxon, alertant de la fi del món abans del 2030, per culpa de la IA, tenen un fortíssim impacte. I què passa si això ho sent un infant, Posem per cas. Fa poc, si us en recordeu, es parlava de l'ansietat climàtica, no? Del fet que la crisi climàtica provoca ansietat en les generacions joves per un possible problemes enormes i desastres mundials. Doncs ara hem inaugurat l'ansietat tecnològica, o directament la ansietat de la IA. És a dir, que la mateixa IA genera ansietat.
19: A veure, amb les criatures les hem d'acompanyar i dir, no, mira, escolta, aquests te parlen del 2030. Ara, a veure, com tens els deures que t'ajudo, I jugar juguem
10: exactament,
19: després.
10: Exactament, canviem de tema.
19: Clar,
10: exactament.
19: És a dir, donem-li la mida, la mesura, no? Sí. Diríem que necessiten... Aquí el rol dels adults és donar la mesura, i crec també que el dels mitjans també, diríem, no? Per tant, jo ho celebro que avui en puguem parlar. Aquests diuen això, aquests diuen allò, tinguem en compte que... i valorem-ho, no?
3: Està clar.
10: Suspesem.
19: Jo he tingut una temptació. He tingut una temptació.
3: Quina?
19: I he caigut. Com que el meu xat GPT, conseller Dalmau, sí que em parla en català, li he preguntat el què.
1: No tinc creences ni opinions pròpies, però t'explico el que se sap i què has debat. Hi ha riscos reals i presents, com desinformació, manipulació o concentració de poder. En canvi, la idea de que la IA destrueixi literalment la humanitat en pocs anys és molt més especulativa que consensuada. Molts paral·lels històrics amb prediccions d'extinció que no s'han complert ens recorden que cal prudència. El debat més útil sol ser com regular, supervisar i mantenir control humà, més que no pas l'escenari d'extinció imminent. I tu, què et preocupa més? Els riscos que ja veiem o un escenari d'extinció remota?
19: Doncs ja he parlat amb la... Tenim converses,
3: sí,
19: eh?
3: Sí, ho veig, ho veig.
19: Sí, sí, li he demanat. Et sembla que estem davant d'un perill per a la humanitat? I m'ha contestat això el meu xat GPT, que ja em coneix, eh?
3: Per tant, no
10: seria molt bèstia que t'hagués contestat que sí, eh?
3: Sí, llavors la seva pregunta era quan ens matareu.
19: Però és molt bona, aquesta resposta. És molt afinada,
3: sí, molt afinada,
19: eh?
3: És molt afinada.
19: Molt afinada, eh?
3: Sí, sí. Oriol Ferrer, Sílvia Coplo, gràcies, bona
19: gràcies,
3: setmana.
19: Gràcies, bona setmana.
10: Gràcies, bona setmana.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
23: Equipa't amb nous televisors, portàtils, mòbils,
22: frigorífics, rentadores, forns...
23: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
22: Fins dimarts 20 de setembre, supertecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app i a Hipercor.
23: Consulta els models i marques que hi participen.
24: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
25: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
24: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
25: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
24: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
25: Apialia, la força de vendre junts.
26: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions a la botiga web i app.
27: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
28: Arrau Ballbé i una catarsi en forma de tortuga.
29: La comporta del pantà segueix tancada.
28: La família de Manel continua productivíssima aquest setembre. Avui és Arnau Ballbé qui fa un pas més en la seva carrera en solitari per cantar-nos aquesta rondalla sobre una tortuga amb por d'aprendre mal, tot i fer gala sempre de la seva closca dura. Qui no hagi sigut mai aquesta tortuga, que aixequi la mà.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 9 minuts seran les 12. Lluís Gavaldà, bon dia.
3: Què passa, Ustri, aquí, Gavaldi?
2: Tancarem avui anava a dir temporada, no, encara. Temporada encara no. Setmana.
3: Sí que vam d'arrencar, per la mort de Déu. Sí que tens ganes de vacances.
2: No, tancarem setmana amb música, que ho farem sempre els divendres al matí de Catalunya Ràdio.
3: M'havies espantat,
2: no,
3: ara, eh?
2: Amb què?
3: Bueno, doncs, avui et porto una cosa guai. Vull una cosa que fa molta falta. En aquesta societat d'intel·ligències artificials i estupideses naturals, doncs avui vull fer una secció feta de petons.

0: Aquesta m'agrada molt a mi, eh? Però ells tenien un nom molt llarg, no?
1: Sí, tenien un nom molt poc comercial, eh? Es deien Sixpence None the Richer.
0: I amb aquest títol ja veus que no...
1: O sigui, això venia d'un escrit que deia que parlava d'això que et fan la canalla, de que te demanen diners per fer-te un regal. Saps? Un regal
0: sí,
1: a tu.
0: Sí,
1: que dius, te quedes igual, te quedes Sixpence None the Richer.
0: Ja.
1: Les coses que aprendràs amb aquesta secció...
0: No, a mi m'agrada molt aprendre, ja ho saps, i amb tu més.
1: Ah, sí, m'agrada.
0: Avui bueno, t'has aixecat petoner, Lluís. Avui estàs...
1: Bueno, avui... avui cada dia, Ricard, si tu ja em coneixes, jo, jo sóc així de mena. Jo tot és veure't, sobretot, a tu, eh? I fotre't un petonàs a la galta.
0: Babós, ets una mica
1: babós,
0: sí.
1: Saps d'aquells que deixen un rastre de saliva fraternal, eh?
0: Sí, a vegades et diré que no cal, eh? No...
1: Ah, home, és que no se pot ser, no se pot ser més ranci, tio. Si el que falta en aquest món de merda és més petons, més morrejades, home, esmorregem-nos tots d'aquelles que et deixen els llavis inflats com la Letícia Sabater. Mm.

0: La Lucinda Williams, la reina de l'americana, no de l'americana que et poses, del gènere musical, dient que si no és molt demanar que li facin basades apassionades, saps? D'aquelles, de les meves, que deixen penjada.
1: Sí, sí, sí, les que deixen marca, exacte.
0: Sí, no com, que seria el contrari de... A veure si tu estàs amb mi aquí. Aquests que fan veure que et fan dos petons...
1: Oh, que paren la galta, no? Que fan... Ah, no.
0: Oh,
1: no, no, no.
0: Hosti, quina malícia que sí, foten, tio.
1: Sí, sí. És que això dels dos petons per saludar, és que es fan bé o no cal? No cal,
0: exacte,
1: que perdem el temps amb dos petons.
0: I a més que té un punt masclista, això, dels dos petons, perquè...
1: Sí.
0: O sigui, jo em pregunto, per què no es fan dos petons els homes quan es troben?
1: I tu ho fas?
0: Jo, bueno, sí, perquè jo soc carinyós de mena. Però jo penso sempre que les dones han de suportar ser petonejades per tot Déu, coneguts i desconeguts.
1: Mm.
0: Bueno, va, sí. Deixem-ho córrer, anem a parlar d'una altra caça de petons. Aquests també... els petons furtius, Ricard, saps?
1: Ah, sí.
0: Aquells que només es poden fer d'amagat, i potser per això són encara més gustosos. I...

0: Molt maca aquesta cançó, de l'Anna Roig. Que tu... L'Anna Roig té màgia, l'Anna Roig.
1: Bueno, és que l'Anna Roig no me la toqueu a mi, eh? No. És un sol i és un amor.
0: Sí, sí.
1: I vamos, que ara mateix li faria dos petons a les galtes, ara, si la tingués aquí al davant.
0: I moltes abraçades, a més a més.
1: Exacte.
0: Més cançons sobre petons.
1: Doncs seguim amb petons furtius i ho fem amb un clàssic, també, que també parla de dos amants que s'han d'amagar per petonejar-se. I mai diries on ho fan, Ricard.
0: No, entre camions...
1: No, entre camions és l'Anna
0: Roig. A la caseta del gos. Allà...
1: No, home, no hi caben.
0: Va. Un concert de Coldplay. No sé.
1: No t'ho recomano.
0: No, al principi no.
1: Camp, no. Aquests són més precavits.
0: A la Batmani.
1: No, a la casita. La casita de Benito, no. Sí. Es fan petons d'amagat on toca. A la fila del darrere de la sala del cinema. You mama.

0: Ah. Doncs aquí m'has tocat la fibra, perquè això, que... això ho hem fet tots allà, eh?
1: Home!
0: Ens saltant els llavis allà passant de la peli com si fos el de menys, eh?
1: De la merda, com si fos passant de la peli com de la merda.
0: Sí, sí.
1: I després la mama, tornaves a casa i te preguntava què tal la pel·lícula? I t'havies d'inventar l'argument,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí.
1: Però ja que parlem de petons de pel·lícula, aquesta segur que et sona, tot i que probablement amb una altra versió, que es va fer la Cher, en una pel·li que es deia Mermaids. Jo et porto l'original del Kenny Everett, un clàssic on la protagonista explica a les seves amigues que el que la té encaterinada del seu xicot no són ni els seus ulls, ni el seu nas, ni el seu culet. Mai diries que és el que la té enamorada, Ricard.
0: Els petons que fa. Ah.

0: Aquesta cançó a mi m'encanta, ho saps o no?
1: Xup, xup, song.
0: Perquè a més sí. permet jugar a fer ràdio...
1: Ràdio què?
0: Seductora.
1: Ah, pensava que anaves a dir ràdio catxonda.
0: No, veus...
1: Aquest ràdio seductor que se't dona tan bé. Amb aquesta veu de vellut que tens, no?
0: Aquell silenci, no? I aquella...
1: Què passa? Vinga, va, doncs aquesta també...
0: Són les 11:57.
1: Sí, tu haguessis hagut de ser el locutor de ràdio d'aquestes de cançons antigues.
0: Sí.
1: Saps? Que diuen, sempre diuen... Som al
0: encara
1: punt...
0: Encara puc ser, Encara puc...
1: Home, collons, si tens una carrera endavant que no te l'acabes. Va, vinga, doncs aquest també té donarà bones vibracions. Es tracta d'en Jimmy Rogers. Mm? Jimmy Rogers, tota la vida, saps?
0: Mm-hmm. Jimmy.
1: Jimmy.
0: De Carl Rogers.
1: De Carl Rogers, exacte. Doncs es veu que no havia fet mai un petó, pobret, fins que es van noviar per primer cop amb una noia tan deliciosa, que li feia uns petons més dolços que el vi. Well,

0: En Jimmy, que des que ha descobert la dolçor dels petons de la seva nòvia, ara no pot parar, pobreta ella. Està amagant-se pels armaris.
1: Com tu, que ets molt enganxifós, ja ho hem dit abans, que és una cosa ser carinyós, i l'altra és omplir de baves els amics i amigues, que no, algú t'ho havia de dir també tu, Lluís, això.
2: Molt bé. Au, doncs ja està. Ja no et dic res més, ja està.
1: Ara t'enfades?
2: No, home, clar.
1: Deia de broma, home, que és una manera de parlar, ja saps que...
2: No, tranquil, m'és igual el que em diguis. Jo seguiré fent un petó per cada cicatriu.

0: Doncs amb aquest petó per cada cicatriu acabem avui la llista musical del Lluís Gavaldà.
1: No, fes-me un petó, per fer les paus.
0: No, en principi no.
1: Fes-me un petó ara mateix.
0: No, te'l faig.
1: No, que se senti per la ràdio. Bé, va, que m'afado, eh?
0: Adéu, Lluís, una abraçada. Garriga.
2: Fes-li
0: petons. Fes-li petons.
1: Ara.
2: Home, com no hagués de fer petons al Lluís Gavaldà.
0: Sí, jo soc més d'abraçades amb el Lluís, no sé.
2: Fas bones abraçades, tu, però.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: És un ranci.
0: Bueno, què avui a la tarda?
2: Doncs mira, avui a la tarda seguirem una mica el fil que heu estirat ara al matí. Vaja, fa una estoneta, amb el tema del cas Andic. Intentarem parlar amb psicòlegs que ens diguin si aquestes teràpies tan extremes tenen algun sentit, si són legals, si no són legals. I després, és divendres, i a les 5 els divendres obrim el cap de setmana amb l'Elisenda Pineda i l'Òscar Nin, l'Anna Callís. Molta festa, molta xerinola, música, i riurem una miqueta perquè ja comença el cap de setmana, Ricard.
0: Doncs fantàstic, ho escoltarem a partir de les 4. En Francesc Garriga, gràcies.
2: Fins ara.
0: Adéu, Gavaldà. Bon cap de setmana.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la, presumptament aquesta nit, a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim. L'autòpsia determinarà la causa de la mort, però les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. Des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells. Més notícies, Natàlia Ramon.
5: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que el govern espanyol està disposat a allargar el pla de xoc per lluitar contra els lladres multireincidents a Barcelona. Aquest pla ha aconseguit reduir de 8 mesos a només 10 dies els judicis ràpids contra els detinguts. El reforç dels jutjats acabava el 31 de desembre, però el ministre ha fet aquest anunci.
6: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
4: Esquerra Republicana avisa el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no n'hi ha prou amb la gestió i li retreu falta d'ambició nacional. Així ho ha advertit el president del partit, Oriol Junqueras, que avui reuneix el seu grup parlamentari a Alella, al Maresme, per preparar el nou curs polític. Anem cap allà, Marta Corbalan.
7: Toc d'atenció del principal soci d'investidura de Salvador Illa. Junqueras li ha demanat més ambició nacional per afrontar la segona part de la legislatura.
8: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
7: El nou model de finançament autonòmic serà una de les principals prioritats d'Esquerra de cara al nou curs polític. Junqueras també ha assenyalat la seguretat com una de les polítiques públiques capdals de primer ordre. Els republicans s'han mostrat favorables a qualsevol mesura que permeti garantir la seguretat pública, com ara incrementar les penes al Codi Penal per tinença d'armes, tal com estudien els governs català i espanyol.
5: Nova jornada de vaga avui del personal de biblioteques públiques de Catalunya amb una manifestació unitària que correrà aquest migdia pel centre de Barcelona. És la primera de les quatre aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública del país, que s'han concentrat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis de l'Eixample per demanar més recursos i més personal. Sentim Laura Solà, bibliotecària de Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Taís Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
9: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més. Estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
10: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
5: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
4: Esports, Marcos García.
11: El porter Joan García no participa a l'entrenament del Barça avui, al cara al partit de demà contra el Sevilla. Ciutat Esportiva, Joan Gamba, Ramon Salmurri, bon dia.
12: Bon dia, en marxa la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà, a les 9, al Pizjuán contra el Sevilla, una sessió en la que Hansi Flick compta amb tots els futbolistes disponibles, a excepció de Joan García. No s'entrena amb la resta dels seus companys i es baixa de cara al partit de demà contra el Sevilla. La sessió d'avui el substitueix Iker Rodríguez, el porter del filial. A partir de la 1, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: A més, el davanter de l'Espanyol, Roberto, és la gran novetat a la llista de la selecció espanyola per als propers partits de la Nations League contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament contra Croàcia. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamín. I la setena jornada de Lliga s'obre aquest vespre amb el partit espanyol-Elx. Aquest enfrontament començarà a les 9 i el podreu seguir en la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui a la Lliga F, a les 8, a la Ves Barça.
3: Fins aquí les notícies.
13: La solució, amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
15: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
13: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
16: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
13: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
17: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
16: No.
13: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
18: Codi civil del calçot.
19: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
13: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
3: La solució, passa-ho.
20: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
21: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
22: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
20: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
13: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
22: No és una promo ni res, Roger.
13: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
23: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.

0: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pol, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, del 17 de setembre al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Pones.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Hola, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist uns filets de noll de primera A boníssims a 9,98 euros mig quilo. I trio uns quants sobres de llescats d'encevall ibèrics, 50% raça ibèrica Sierra Leales, que si n'agafes 3, la unitat surt a 8,50 euros i els podem combinar com vulguem.
3: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés.
4: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges. A la botiga, web i app.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine a preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
12: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil, llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Amb el millor assessorament personalitzat. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta'm les condicions a la botiga web i app.
13: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
14: Déu us guard!
15: He vist el batlle!

0: La calculadora té un precedent molt clar, que és l'àbac.
1: Parlem de l'àbac o la calculadora?
0: De la calculadora,
2: està
0: sí.
2: Està posant context.
0: Exacte. Bueno.
2: Vols deixar-li posar context, posat, de veritat?
3: M'ha posat nerviós. Gràcies.
0: Gràcies.
2: No, i acabem de començar.
1: Va, perdoneu.
0: Gràcies, Mercè. El capítol avui el dediquem a la calculadora, però perquè veieu que els humans ja fa molts anys que tenim necessitat de fer càlculs i operacions, volia mencionar l'àbac, i per això pregunto, sabeu què és l'àbac?
3: I tant, sí que és l'àbac.
0: Ah, sí.
3: Un àbac és allò que posen en els bars de billar,
0: sí.
3: Allò que posen a la paret penjat per comptar les caramboles.
0: Sí, senyor.
3: És això.
0: Sí, senyor. No sé si és allò exactament,
3: no,
0: però,
3: no és allò.
0: Però sí que és veritat que als bars de caramboles sí. Hi ha un aparato a la paret que sembla un àbac, que hi compten les... I les escoles modernetes el tornen a fer servir ara.
1: Sí,
0: una cosa que ja feien servir els sumeris el 2700 abans de Crist.
1: Els sumeris jugaven a caramboles?
0: No, feien anar l'àbac, els sumeris, que és aquest invent amb boles de fusta. Per
4: hi ha un mai, hi ha una, perdona, Peyu, però hi ha anat mai a un bar d'aquests de billar de caramboles o no?
0: Va, però parlem de la calculadora, sisplau.
4: No, és que s'hi junta gent molt estranya allà,
0: Ah, sí?
4: Molt rara,
0: Sí?
4: Hi ha moltes pensions alimentícies que no estan pagant-se allà. Totes juntes. Ai, ai.
0: La primera calculadora és del segle XVII. La va inventar un francès.
1: Collons de francesos.
0: Sí, Blaise Pascal. La inventa el 1642, quan només tenia 18 anys, que la va inventar per ajudar a fabricar... Bueno, per ajudar a calcular, perdó. No estic encertant cap verb avui, Per ajudar a fer càlculs més ràpid al seu pare, que es veu que el seu pare era recaptador d'impostos.
1: Desgraciat.
0: Bueno,
2: recaptador d'impostos.
1: De la gran
2: recaptador.
0: Calma.
3: Digo.
0: A veure, no tots els recaptadors d'impostos deuen ser mala gent, no?
3: No.
0: Sí que és veritat que... Aviam, hòstia, ha d'emprenyar una mica que el teu pare no treballi de recaptor d'impostos. No, cap paraula avui.
3: Impostis està bé.
2: Què s'ha esmorzat avui?
0: No sé.
1: Hem de pagar els
0: impostis. Que, si el teu pare és recaptor d'impostos, és difícil evitar-te el bullying a col·le, no?
4: A tothom t'ho diu,
0: Ahir va venir el teu pare a casa a cobrar-li l'IVA trimestral i els autònoms al meu pare i ara per culpa seva no podré anar de colònies. Era un artilugi amb unes rodes de fusta dentades. Era un invent mecànic. Bueno, uns engranatges, coses que es movien. I així van ser totes les calculadores fins que va arribar, doncs, a una altra època, no? Va arribar al segle XX, diguéssim, que es va inventar la...

0: seu ofici amb la seva afició pel motor i que sovint la gent es pregunta si té prou dies a la setmana per poder arribar a tot arreu on el veiem. Un cuiner usonenc que no només cuina, sinó que també parla molt i molt ràpid.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nando Jubany!
2: Bravo! Bravo!
1: T'imaginaves que seria així, la teva vida, de bèstia, de tantes coses?
3: Bueno, tota la vida, eh? La meva dona diu, quan li diuen i com ho fas per viure amb aquest tio, diu, jo és que ja el vaig conèixer gent, sí. ja era així quan el vam conèixer.
1: Et passa a vegades que no te'n recordes de tot el que tens entre mans? De
3: sí.
1: Dir, m'ha trucat un tio d'un projecte que ara no me'n recordava que estàvem fent això.
3: No, tan heavy no, però que no me'n recordo de coses, evidentment. Però dins del meu desordre sóc un tio ordenat, perquè si no m'apunto no me'n recordo.
1: Sí.
3: Sí.
1: Tens
3: passa.
1: Molta gent que t'ajuda, entenc, sí. També, no? Un equipàs.
3: Sí, són sí. Molta colla.
1: Quantes nòmines paguem cada mes, més o menys?
4: 5 o 6, poder, no.
1: 5 o 6, ben més. 5 o 6, allà.
3: 600 i pico.
1: 600 treballadors, eh?
2: 600 treballadors?
4: No.
3: Sí. Sí, sí.
4: 600 famílies, eh?
1: És molta gent, això, eh?
2: És una, és una multinacional, això.
3: No, sí. No és cap multinacional.
1: Lo que és, és una hòstia d'IRPF cada 3 mesos, increïble, això sí. Això és important, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: 600, per... els coneixes tots, no?
3: No.
1: Impossible.
3: No, no, però bueno, bastant, quasi bé tothom.
1: Escolta, tens restaurants a Osona, Andorra, Formentera, Singapur... No sé, hi ha algun lloc del món que quedi encara... Que dius, em fotria gràcia muntar un restaurant allà, que encara no hi sé.
3: No, la veritat que ara vaig enrere, eh? Ja no...
1: Vas traient, ara?
3: Sí, sí, sí. Bueno, no en trec, però... No...
1: Has parat.
3: He parat.
1: Esperant. Ara estàs més amb les croquetes i tota aquesta història.
3: Ara estem més amb tot, però sí, sí, sí. Hem fet una nau aquí a Vic i estem fent les croquetes i els canelons aquí a Vic. Jo crec que això serà una cosa que no em portarà la feina que em porten al restaurant.
1: Clar, clar. Fots 50.000 croquetes diàries, no? O 60.000.
4: Calla.
3: No, una mica menys. Ara una mica menys. Hi ha èpoques que sí, ara una mica menys.
1: Bueno, una mica menys. Però...
4: Que són una mica menys? 17 menys?
3: Sí.
1: Són moltes croquetes.
2: Collons, si són croquetes.
4: Qui se les menja tantes coses?
3: Doncs millor, jo sempre ho penso. Catalans, bàsicament, eh?
2: Jo, per
3: I algun
2: exemple.
3: Anglès, i algun anglès.
1: Ah, sí, en veneu a Anglaterra?
3: A Anglaterra hem vengut moltes croquetes a Mark Spencer, una de les companyies més importants d'allà.
1: Mira.
3: Hem vengut quasi bé 4 milions... Quasi bé 5 milions de croquetes.
2: 5 milions de croquetes.
3: Els han fotut els anglesos.
1: A un euro cada croquetes són 5 milions d'euros.
4: Sí.
1: Això es fan ràpid.
3: No, no. No, perquè els del supermercat també hi guanyen.
1: Hi guanyen alguna cosa?
3: Sí.
1: No ho sabia.
3: Els supermercats hi guanyen alguna
1: cosa. Sí, sí, sí.
3: Però tothom hi ha de guanyar.
1: Em consta. Quan no treballes, vas al restaurant, sí?
3: Vaig al restaurant, sí, sí. M'agrada... Bueno, el problema és que queden pocs dies per anar als restaurants.
1: Clar.
3: Però sí que m'agrada molt anar als restaurants i, a més, que n'aprenc anant als restaurants i miro què fa els altres col·legues, perquè, si no, perds el ritme aquí.
1: Però sempre vas a restaurants... O anar algun dia a fer un menú de...
3: No. A mi m'agrada molt anar a Can Pairot, per exemple...
1: Sí.
3: Sí, cosa... el Simany, el Tinell...
2: El Solà hi vas, allà, amb un estrol de calders.
3: El Solà fa molt temps que no he anat a casa de la meva germana, que també m'agrada anar-hi. No, a mi m'agrada molt anar el dia que feia festa anar al restaurant, esmorzar, o m'agrada.
1: I allò del client sempre té raó? Això és veritat, perquè ja, jo a casa meva havia tingut un restaurant, hi ha clients que són ben idiotes, eh? Hi ha gent. Sí, no sé, has insultat mai algú? O...
3: No he insultat gaire ningú. Mira, si vols et dic una cosa que m'ha passat aquesta setmana.
1: Mira, aviam.
3: Mira, el restaurant Pecador d'Eivissa, valent? Teníem un... nosaltres, el servia el meu fill, tenim carta en castellà, en anglès, en francès,
1: sí.
3: En italià, i mirem de ser educats. És a dir, si hi ha un italià, donem en italià, francès...
1: Sí.
3: Espanyol...
1: Estem català, espanyol, fixa't.
3: Sí, fins
2: això s'ha molt educat.
3: Tot i que a Formentera hi ha algun restaurant que no té la carta en català, però en castellà i en anglès i en francès sí.
1: Tot arreu.
3: Sí, està bé. Però aquest dia ens vam trobar que vam donar la carta en castellà, era una gent de Múrcia, que tinc... La gent de Múrcia és molt trempada, tinc molts clients,
2: sí.
3: I en general són molt ben parits.
1: En general,
3: eh? En general.
2: Ara
3: no és com tot.
2: Ara bé.
3: I aquest... Era una taula de 8 amb la família, tal, van sopar de puta mare, tots correctes, això m'ho explicava el meu fill, eh?
1: Sí.
3: Els va atendre molt bé i al final... La factura, el que és el compte, va arribar en
1: castellà.
3: Sempre
1: les discussions...
3: Ah, perdona, va arribar en català, el compte.
1: El compte en català.
3: Sí, bueno, en vez de croquetes amb AS, era amb AS, sí. Amb AS...
1: Els números, si fa no fa, s'assemblen.
3: Els números eren els mateixos, en català i en castellà. I, però el tio va veure que era en castellà, que era en català, no?
1: Mm.
3: I es va aixecar i va dir, indignadíssim, que no la pensava pagar la factura en català, que què havia pensat, que ja sabia que era el meu fill i que li digués amb el seu pare, que era un independentista, que no pensava pagar pagar la factura en català. Va marxar sense pagar.
5: No fotis!
3: Sí, i va tirar una targeta amb el telèfon

0: que no sé allà, que jo l'any demà el truqués. No, el cap de mitja hora va tornar a aparèixer, amb la cua entre cames.
1: Sí.
0: Saps? Ah. I suposo que la seva dona, o la seva família, quan va arribar, perquè tenia el barco més gran que hi havia a Formentera.
2: És el que voldria
0: més que gros. Tenemos el barco más grande de Formentera.
1: Va donant pistes, està donant pistes. Sí, està donant pistes. Qui és aquest senyor, eh?
0: I total, va tornar, va demanar perdó que s'havia equivocat. Jo crec que el veure també tenia
3: alguna cosa.
0: I ens va pagar i jo no l'he trucat.
1: És musiqueta de calculadora, això.
2: Concretament són els alemanys Kraftwerk.
1: Kraftwerk.
2: Cançó, sí, sí, Kraftwerk, amb una cançó de l'any 1981 anomenada Pocket Calculator, calculadora de butxaca. Doncs Kraftwerk, que en alemany significa central elèctrica, van néixer com a duet als anys 70 i que encara segueixen en actiu avui dia.
1: Deuen ser grandots, ja, aquesta gent.
2: Sí, de fet, la formació ha anat canviant una mica, però els components originals es van formar en l'àmbit de la música clàssica i a poc van anar abandonant els seus instruments iniciàtics, que eren la flauta i el piano, i van apostar-ho tot a les noves sonoritats electròniques que llavors tot just començaven a emergir.
4: I és que algú de vosaltres tenia una Casio FX501P, i és que una de les peculiaritats d'aquesta calculadora, a més de fer operacions matemàtiques, com diu l'Arnau, és que també podia generar tons musicals a través de les seves tecles si la connectaves a una casset.
1: Ah,
4: això no ho sabia.
1: Ah, mira.
2: Kraftwerk van tenir la pensada de fer servir aquests sons per la seva cançó. La veritat és que aquell experiment els hi va funcionar prou bé i els seus seguidors assistien als concerts amb calculadores per sumar-se a aquell moment interpretat.
5: Va, sumar-se, eh?
1: Però, bons friquis, eh?
4: Arnau, una cosa, la calculadora no sap interpretar una partitura amb notació convencional musical, no?
2: Exactament, i per això van començar a córrer entre els fans de Kraftwerk una espècie de partitures, però fetes de números.
4: Ah.
2: 4599, 845887... A continuació escoltarem una altra cançó seva, també de l'any 1981, i que sembla anticipar un món que nosaltres coneixem prou bé i que ells van preveure de manera diàfana. La peça s'anomena Computer Love i ens parla de manera romàntica i melancòlica d'algú que se sent sol i busca companyia a través de l'ordinador.
1: D'aquests en coneixem uns quants, d'aquests.
2: Sí. Escoltem com ens ho explicaven Kraftwerk l'any 81. Música, mestre.

0: la Mercè se la sap.
1: Me les sé totes.
2: Sí?
1: Sí, estigui fort.
3: Utilitat en una illa deserta.
4: Vinga.
2: A veure, jo és una cosa que sí o sí m'enduria a una illa deserta, per exemple, per comptar els dies que fa que hi ets. Tu cada dia et lleves, Peyu,
5: sí,
2: i fas més un.
5: Més un.
2: I així, això et sembla absurd?
4: No.
2: Que pot ser?
5: No,
2: no digue-m'ho la cara si et sembla absurd.
4: No, no, que no, que no.
2: Vale, vale. Llavors també la pots fer de rellotge.
5: Què vols dir?
2: Passa que és molt esclau perquè has d'estar pendent cada segon de sumar més un.
5: Un, dos. No pots fer res més, llavors.
6: Això sí que no és idiota, gens. Això és molt pràctic.
2: Això és pràctic, això és perquè al cap d'un temps saps tots els segons que han passat.
3: Utilitat com a joguina sexual.
2: A veure, és molt poc ficable, en principi, la calculadora, però clar, la gent ja sabeu com és, que la que s'avorreixen, patapam, cap al cul. I més els matemàtics, ojo, que tothom sap que són gent molt apassionats de lo seu.
5: Sí.
2: Però llavors, jo us plantejo, imaginem-nos un matemàtic estàndard, normal.
5: Sí, no en conec cap.
2: Una persona que odia profundament les altres persones.
5: Sí.
2: Això seria un matemàtic.
5: Un matemàtic,
2: no?
5: Normal.
2: Però, en canvi, li encanten els números.
5: Mm.
2: Vale?
4: Sí.
2: Quina és la cosa que s'aproximaria més a follar-te els números? La idea de follar-te els números, tots els números.
5: La calculadora.
2: Exacte.
5: La calculadora, sí.
3: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, és una arma llancívola com n'hi ha tantes. Jo destacaria, sobretot, la seva capacitat de fer mal el que és la calculadora de taulell de merceria, que són aquelles calculadores amb els números gegants.
5: Els
2: pots apretar amb el colze.
5: Sí, senyor.
2: Perquè tens les mans brutes, el que sigui, o de carnisseria.
6: Sí. També, també.
2: 3, 4, això sí.
5: Que fan amb paper el tiquet, també, a vegades n'hi ha.
2: Àngela Maria, aquestes. Sí. Jo crec que ben tirat, això, amb una mica de tècnica, són 7 o 8 punts de sutura.
5: La barbacoa és un estri molt més antic del que us pugueu imaginar.
4: A veure, Peyu, com diguis que els egipcis ja quedaven els diumenges per fotre una barbacoa i fer la cervesa, m'aixeco i me'n vaig, plego.
5: Doncs mira, ara parlo amb administració i que et preparin una mica tot el que seria el finiquito. Perquè...
2: Adéu, Suri.
6: Seré més ample.
5: Els egipcis feien servir graelles rudimentàries de bronze i ferro fa més de 3.000 anys, Suri.
4: Mira, l'especialista en Egiptes que va venir la temporada passada...
5: L'Irene Cordón.
4: Ens fotrà una denúncia que ens cagarem els calces.
5: S'han trobat exemples dibuixats en representacions funeràries.
6: A veure, t'ha d'agradar molt la carn a la brasa, per fotre una barbacoa en el taüt, allà dibuixat.
5: Mira, un faró que li devia agradar molt l'entrecot. No, quan em mori, vull que em pinteu... Què vol que li pintem? Un retrato de la seva dona, els seus fills? Deixa, deixa. Uns senyors allà fent un xai a la brasa. El nom, que sapigueu, de barbacoa és un invent dels espanyols. Això és així.
2: Aviam, no m'estranya. És una cosa de senyor sense samarreta, cremant carn, bevent cervesa, exhibint testosterona. Vull dir, els finlandesos no ho han inventat.
5: No. Tampoc és que ho inventin els espanyols directament. Bàsicament el que van fer els espanyols és agafar el nom, van robar el nom...
2: No em diguis!
5: ...als pobles indígenes del Carib, quan van colonitzar tot el que seria Cuba i Puerto Rico. La paraula barbacoa és d'origen taíno, i que era la llengua que parlaven allà, i els van dir, bueno, quan van arribar allà, bueno, que ponen tu DNI, habla en cristiano, i me quedo la barbacoa per mi, diguéssim. De fet, a Catalunya, el tema, no sé si ho recordareu, jo, el de dir-li barbacoa... És una cosa relativament moderna, també.
4: Sí,
5: quan jo era petit, ningú deia fem una barbacoa.
6: Ningú,
5: la gent quedava per fer carn a la brasa.
4: Ah, tant, sí. Sí.
5: És o no?
4: Barbacoa és de castellans.
5: És de castellans.
4: És de castellans, això.
5: A mitjans del segle XX, sobretot als Estats Units, la barbacoa passa de ser una necessitat per cuinar a convertir-se en aquesta mena d'esdeveniment social. Que és
1: amb un excessiu protagonisme dels homes.
5: Sí que és veritat.
1: També, si ho deixeu dir. Perquè no sé què us passa als homes amb el foc. Veieu, una mica de brasa i us agafa un no sé què.
6: Jo sóc el típic que sóc el que vaig proveint de cerveses.
5: Ja
6: però jo,
4: jo sóc el que està al costat d'en Feixades i no se fot res, agafa les cerveses.
1: I qui la fa a casa vostra?
6: Els amics.
4: En Callís.
5: En Callís.
4: En Callís, ets un.
5: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No veus que aquí se te farà massa d'allò.
1: Puja-la una mica, puja-la una mica.
5: Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan, que és, val més que no facis res com el resto de la setmana. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
0: Un savi per conèixer, Peyu. Un biòleg marí, doctor en ciències biològiques i director del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Ha escrit articles a revistes científiques d'arreu del món i d'alt prestigi, com la britànica Zoological Journal of the Linnean Society. Des de fa 40 anys s'ha especialitzat en taxonomia. Ara us ho explicarà, però ja us avanço que passa moltes hores bussejant dins de coves on poca gent ha pogut entrar amb l'objectiu de trobar éssers, diguem-ne, llefiscosos.
5: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Daniel Martín.
7: Bravo!
4: Bravo! Bravo!
7: Biòleg!
5: A veure, Daniel, ets biòleg marí, t'has especialitzat en taxonomia. Ens vas enviar un correu amb aquestes paraules que llegiré textualment, que deia, dit de manera planera, des de fa gairebé 40 anys em dedico a posar noms a cucs marins. És una bona frase per resumir la teva feina?
7: És una bona frase, sí, sí, és exactament el que faig.
5: O sigui, tu en el teu dia a dia et vas a fotre dins de l'aigua i busques cucs.
7: Sí. Sí, sí, això és el que faig. Vaig a l'aigua, agafo normalment mostres del fons del mar i miro el que hi ha per allà dintre.
5: No ho mires allà in situ?
7: No.
5: Tu agafes un tros de terra, diguéssim, un sac de terra?
7: Sí, agafo amb una draga.
5: Què és una draga?
7: Una draga és un instrument que és com una cullera, que el baixes des d'una barca i es tanca dintre i puja la sorra a dalt.
5: D'acord.
7: També puc agafar-ho amb un tubo, baixant a fent immersió o agafant una mica d'algues de les roques, depèn del que estigui examinant. Llavors, això ho porto al laboratori i allà és on ho miro, perquè la major part dels cucs que estudiem nosaltres són molt petits.
5: Clar. Molt petits, quan dius molt petits, perquè ja comencem això, jo quan hi ha un biòleg, que jo m'he dedicat tota la vida a estudiar i veus una cosa que fa un mil·límetre. De veritat, dona la vida per això.
7: Sí. No. Bueno, hi ha cucs que fan menys d'un mil·límetre.
5: Veus? Ja hi surts.
7: I n'hi ha que fan més d'un metro.
5: Clar, clar. Ah. Més d'un metro? Un cuc, eh?
4: No és un cuc, eh?
7: No.
4: És una anguila.
7: És quasi bé una serp, sí.
5: Clar, clar.
7: De fet, n'hi ha alguns, crec, que per l'Àsia, que poden arribar a fer quasi 3 metres.
5: Hòstia.
7: Gruixuts com un dit.
4: Un congre.
7: Sí, i et mengen peixos.
5: Ah! Cucs marins, fas exclusivament?
7: Sí, bàsicament marins.
5: I això és una feina que no entenc... O sigui,
4: es paga bé, això?
5: No ho sé, ara ho pregunto... No. Calia, aquesta pregunta?
4: Bueno.
5: Fem-la, va. Vinga, es paga bé, això?
7: A veure, jo treballo per l'Estat.
5: Ep!
8: Sí, sí que està ben
7: espanyol, per desgràcia, però sí.
2: Què vols dir, per desgràcia?
7: Bueno, perquè a mi m'hagués agradat poder treballar fent aquesta feina en un centre de recerca...
5: Català.
7: Que pertanyessis a l'Estat català, però el que jo treballo, bueno, de fet, bueno, pertany a l'Estat espanyol.
5: No te'n poden fer fora per dir això, no?
7: Bueno, igual no els agrada, però... Bueno. De fet, ja...
2: No hi deu haver gaire gent.
7: Sí, hi ha molta gent.
2: Ah, sí?
7: Treballo pel Consell Superior d'Investigacions Científiques.
5: Sí.
7: I hi ha com unes 15.000 persones treballant.
4: Oh, collons!
5: Tio, déu-n'hi-do,
2: però buscant cucs tots?
7: No, no.
5: Ah. On busca cucs, de fet, papallones...
7: El que sí que estudia... Qualsevol cosa que us podeu imaginar que es pugui estudiar o que no...
5: Els líquens.
7: Sí.
5: Tot s'estudia, s'estudia tot.
7: Música, filologia, jo què sé, qualsevol cosa. Tenen comportaments molt, molt estranys i una de les coses més gratificants que he pogut fer durant la meva vida ha sigut estudiar-los en viu i veure com es comporten.
2: I què fan? Què fan?
8: Però que siguin raros, què vol dir? Que...
7: No, raros no. Fan coses que potser no esperes que faci un cuc, com barallar-se...
1: Oh! Ah, sí?
7: Sí. Es mosseguen.
1: Ostres!
7: Tinc un vídeo molt xulo gravat de dos cucs que es barallen i ho fan tan fort que un parteix per la meitat a l'altre.
2: Oh! M'està començant a agradar, eh?
5: Veus?
2: I per què es barallen, saps?
5: Les seves coses territori. Tindran les seves coses, sí. Fel.
4: No, eren germans.
2: Es barallen per una herència, segurament, devia ser.
7: No, pel territori, perquè hi ha un que té un espai que és seu i no vol que l'altre s'hi fiqui.
8: Hasta els cucs estan així, eh?
5: Sí, a l'oceà, eh? Que tens terreno per agafar tot el que vulguis.
2: Tira cap allà, home!
5: Veus, la Mercè té aquí sobre el seu taulell del bar tot de cucs en formol, bueno, en alcohol, no sé com estan aquí conservats.
7: En alcohol.
1: En alcohol.
5: En alcohol. Fan una mica d'angúnia, eh?
1: Sí.
5: Ens en pots ensenyar un, Daniel?
1: Mira, jo aquest l'he triat perquè m'ha fet gràcia, tu l'he vist, curiós.
5: A veure, són bastant fastigosos per lo que estem, bueno, no?
7: Això és un mite que jo em dedico bàsicament a destruir cada vegada que faig una xerrada.
5: Per què no són fastigosos?
7: Perquè són molt macos si els veus en viu.
5: Clar.
7: Si estan així en formol o amb alcohol, que han perdut el color i tot...
4: És que perds molt, eh? Quan et foten en formol, perds.
2: Sí. En general, les coses mortes...
1: Amb els dits,
5: està traient amb els dits ara mateix un cuc de dins un pot.
2: Ai.
5: Bueno, un cuc té potes. Jo pensava que no podien tenir potes, els cucs.
1: És com un calamar. Sabeu aquells calamars? En el xino te'ls serveixen així.
2: Vete aquí.
1: És veritat.
2: Home, això rebossat deu ser bo.
5: Qui estem veient ara? Qui és aquest?
7: Aquest es diu... El gènere és Ketopterus.
5: Ketopterus.
7: I el nom encara no hi és perquè que és una espècie nova que hem trobat al Vietnam.
5: Se li ha de posar nom?
7: Li han de posar nom. Té un nom.
5: Ja... Xuriguera, no li podem posar xuriguera.
7: No, però sí que tinc pensat, si trobo alguna, aquesta no, perquè ja tenim pensat. Li volem dedicar a un déu vietnamita que...
5: Sí.
7: Un
4: déu vietnamita.
8: Però el següent...
7: Però si en trobem algun així que tingui...
5: Gràcia,
7: ja hi ficaré algú que tingui a veure amb el programa.
5: Renaixença o xuriguera... Tens calculat més o menys quantes espècies de cucs poden quedar per descobrir? Es pot saber, això?
7: Sí, hi ha gent que ha fet alguns càlculs basats en els estudis que fan i calculen que aproximadament unes 100.000 espècies.
5: 100.000 que encara no sabem ni què hi són.
1: Sí. Tens feina per estona.
7: I que segurament moltes desapareixeran abans de que algú les pugui descobrir, que això és una cosa que passa bastant sovint.
5: Qui són aquesta gent, Arnau?
0: Avui sentim els Foo Fighters, la banda estatunidenca liderada per Dave Grohl, el llegendari bateria de Nirvana, el grup de Kurt Cobain.
5: Cobain.
0: Concretament sona la cançó Run, publicada l'any 2017 com a part del seu disc Concrete and Gold.
9: Tot plegat, ens remuntem l'any 2015. Llavors, en Dave Grohl, cantant i líder de la banda, es va trencar la cama. I perquè l'espera fins a recuperar-se no se li fes tan llarga, el baixista de la banda li va regalar una Big Green Egg and Dave.
2: No fotis, una Big Green Egg?
0: Saps què són o no?
2: És una barbacoa.
0: Sí, correcte, no? Aquelles que tenen forma d'ou, fetes de ceràmica i de color verd fosc.
5: Ah, mira.
0: Sí.
2: Sí, senyor.
0: Aquell regal va activar una passió desconeguda que tenia latent. Va obsessionar-se a fer costelles, pulled pork i brisket.
5: Això no engreixa gota, això.
2: No.
0: Pots pensar.
4: El colesterol va bé, això.
9: Aquella obsessió que li va venir anava acompanyada d'una tècnica cada cop més depurada i va començar a fer-se famosa en els cercles musicals.
2: Hòstia.
0: Tant és així que l'any 2017, quan gravaven aquest disc, Concrete and Gold, en Dave va decidir instal·lar una barbacoa al jardí dels estudis on estaven treballant.
2: Veus?
0: Com que gravaven els estudis East West Studios de Los Angeles, que són un complex de diversos estudis, al final cada nit hi tenia més de 40 persones, músics, tècnics i algú que passava per allà. Dave Grohl, antic bateria de Nirvana i líder de Foo Fighters, reconvertit en xef d'uns estudis de gravació.
5: Mira.
0: Sigui com sigui, aquells sopars comunitaris van ajudar a teixir un ambient fantàstic entre tota la gent que treballava als estudis i això es va transmetre en el resultat final de l'àlbum.
5: Mira.
0: Escoltem una altra peça d'aquell disc, Cuit a Foc Lent. Make it right. Música, mestre.
2: Ja t'hi veig, Efeu.
6: Ah, us ho portava la Iolio.
5: Li has anat a fer barbacoa amb els Foo Fighters?
6: Hombre, amigo, hòstia.
3: Utilitat com a joguina sexual.
2: Bueno, aviam. Tu ensenya-li una Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb dos nivells de cocció a un cunyat i veuràs com se li posa el penis.
5: Sí que és veritat.
2: Això sí, la Weber Kamado Big Joe de ceràmica amb dos nivells de cocció val 1.500 euros i una caixa de 4 Viagres val 58 euros.
5: Val.
3: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, es veu que queden algunes tribus caníbals a la província de Papua Occidental, però el problema, pel que he llegit, és molt greu.
6: Ara m'he imaginat que dius a la província de Girona.
2: Bueno, poder també. El problema que he llegit és que són caníbals de boqueta.
5: Què
2: són caníbals socialdemòcrates, Peyu. Per culpa de l'escarreta woke,
5: s'han
2: rendit a la correcció política i han renunciat a la seva cultura i tradicions.
5: Oh.
2: És una pena.
5: Llavors la descartem, la barbacoa, com a arma.
2: Sí, si no fem com els nazis a la Segona Guerra Mundial.
3: Utilitat metafòrica.
2: Aviam, aquí he de reconèixer que l'únic poeta que s'ha atrevit a fer una metàfora amb la barbacoa és el senyor Jordi Dan.
5: Home!
2: El senyor... Perquè la barbacoa era una metàfora, ho sabeu o no?
5: No fotis, però era metàfora de què? No
2: era de follar, Peyu, de follar, de què ha de ser? Totes les cançons de Jordi Dan, totes són metàfora de follar, barbacoa. El sexo-sexo. No, el sexo-sexo no, hi ha metàfora.
6: No, però s'ha d'agafar per la part de darrere.
2: El putxi-rutxi, el putxi-putxi.
5: El con de carretera.
4: Què t'ha passat, Peyu?
6: Has quedat encallat a la C-17. És malparida, aquella carretera, Peyu, a la C-17.
5: El con de carretera. El con, dic. No el cony, el con.
4: Ah!
5: El con de carretera.
4: Ostres, havia entès el cony de carretera.
6: No, m'ha passat el mateix.
5: L'objecte d'avui és el con de carretera.
4: No parlarem del cony de carretera?
5: No, el con, el con.
4: El cony.
5: No, el con. Que popularment a vegades també se li diu cono.
6: Home, ara sí que s'entén. Collons, parla bé, Peyu. Cono.
1: No, que es diu con en català.
4: Sí, però no s'entén, Mercè.
5: És que tenen part de raó, Mercè. És veritat que costa una mica.
1: Sí, però si no parlem... Si el català no el parlem bé nosaltres...
5: Ah, no.
1: Qui cony el parlarà bé?
5: Ningú. Però tampoc podem fer veure que tots diem con, perquè crec que la realitat és una altra.
1: El con.
5: La gent diu cono.
6: Diu
5: cono per la influència del castellà, també perquè on es fan servir els conos? Bàsicament, amb la gent que juga a futbol i a les obres a la carretera, que són dos entorns on es parla més castellà que català.
2: Home, Peyu. No, aquí t'he de parar un moment. Te pares?
5: Sí.
2: T'has de parar-ho. Perquè això que has dit és classista, etnicista i un prejudici com una casa de pagès, i també és veritat.
5: L'inventor del con va ser un tal Charles D. Scanlon, un home que pintava línies discontínues i, bueno, coses d'aquestes, passos de vianants, no? Aquesta cosa. Que, bueno, llavors treballava a la brigada a Los Angeles i el tio sempre havia de senyalitzar, quan estava pintant, amb cavallets de fusta i altres estris que passaven molt per dir amb els cotxes, ei, no passeu, que estic pintant. I el tio, cansat de carregar trastos, el 1943 li ve la idea aquesta del con. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
0: Avui ens visita un boig conegut, un dels grans cantadors de jotes del país. Dalt de l'escenari sovint es fa el sec, però té una orella finíssima per la música. Tot i això, el so que més li agrada és el del riu Ebre a l'altura de Tortosa. Gairebé 50 anys de carrera, 27 discos, més de 2.500 concerts, perquè després diguin que a les Terres de l'Ebre no hi passa mai res. Ah, i un Premi Nacional de Cultura l'any 2015 amb el seu grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
5: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Arturo Gaya. Bravo! Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Sabeu que teniu una entrada a l'Enciclopèdia Catalana? Ho sabies, això?
10: Sí.
5: Sou patrimoni de Catalunya, una mica, no?
10: Patrimoni?
5: Sí, ostres, és una cosa...
10: Patrimoni. Això vol dir que t'han de cuidar, no?
5: Bueno, vull dir que sí.
1: Hauríem de...
5: No se t'ha cuidat, bueno, no se us ha cuidat.
10: Mentre no ens facin un pla de protecció, ens posen un comissariat i un coordinador, fantàstic.
5: Ja, això sol passar, això sol passar. Molta gent a treballar i al final l'objectiu del pa que es treballa...
2: No se sap.
5: No se sap massa, no se sap massa. Heu portat, però, la jota arreu de Catalunya. No sé si et sents gaire sovint allò de que la jota és una cosa aragonesa, que parlem una mica des del desconeixement.
10: Sí, ho hem sentit molt sovint des de fa... Quan vam començar, fa 33 anys, era el més comú era dir que la jota era aragonesa. Eren uns temps en els que la gent considerava que els catalans sardana i barretina, els aragonesos jota i cachirulo i els valencians paella.
5: Uh-huh. Bueno, estem anant cap aquí un altre cop, eh?
10: Però jo, nosaltres estem intentant demostrar, però a poc, les coses a poc sí, i fermament, que la jota és una música tan catalana com moltes altres, catalana mediterrània.
5: Mm. Què té la jota que la fa tan especial?
10: Jo crec... Bueno, per a nosaltres és... Jo diria que és comunicació pura. La jota és... Quan em refereixo a la jota cantada, que és, sí, que és la que uso jo, no? És quan cal reivindicar, pues, ho fas amb una jota, quan cal celebrar, ho fas amb una jota. És comunicació i no sé, molta energia.
5: De fet, no fa gaire que heu llançat el vostre últim disc, titulat Jota per Cobla, en col·laboració amb la Cobla Reus Jove. Si voleu saber com sona, doncs pareu l'orella.

0: soledad. Són dos gèneres ben nostrats, la sardana i la jota, però que poques vegades els hem sentit plegats, no?
1: Sí, per això el disc, per això este projecte, per fusionar los gèneres del sud en la sonoritat de la cobla, que el resultat és una sorpresa immensa. Jo diria que és una gran fusió de la música popular catalana, i per això, perquè hi havia esta necessitat de fusionar-los, perquè junts construeixen un altre món sonor, i per això ho han fet.
0: Mm-hmm. Recordes quan vau començar i amb quina vocació ho vau fer una mica? Anem a fer això, i si us imaginàveu aquests 33 anys.
1: No, ho vam començar per xalar. Érem només Quico el Celio i el Noi. El Noi era més teatrero, venia del món del teatre. Jo era periodista i m'agradava cantar, era cantautor i ha fet algunes coses. I jugàvem a que hi havia un cec que recreava el personatge del cec, que anava pel carrer i cantava històries.
0: Sí.
1: I el Noi era el pigall, i de vegades jugàvem fins i tot, ens posàvem a llocs, cantàvem a cantonades al carrer, i de fet el primer concert lo vam fer a un bar, a una taverna.
0: Mm-hmm. Quantes vegades us han dit malament el nom?
2: Bona aquesta.
1: Jo crec que no t'ho sabria dir, però més que bé.
0: Quico, el mut, el Noi, el cec, el nen.
2: I un que passava.
1: Sí. Un que passava.
3: Jo pensava que éreu quatre i sou tres.
1: Som sis ara, eh?
3: No, però jo pensava que era el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
1: No, Quico, el Celio...
0: És un.
1: És un.
3: Ets un.
1: És un sol, que és el personatge que jo interpreto. Quico, el Celio, el Celio és el mal nom, com diem allà baix, no?
2: Mm-hmm. I també...
0: Un personatge que existia, això, no? Aquest,
1: sí.
0: Aquest personatge era real.
1: És un personatge que existia. Tia que està descrit als llibres del folclore tortosí de Joan Moreira, que és una miqueta l'equivalent i contemporani al costumari català del Joan Amades. Uh-huh. Descriu un cec que cantava i contava històries.
0: Uh-huh. Com afronteu el present ara com a grup després de 33 anys?
1: I com sempre, caminant, picant pedra encara, eh? Picant pedra. Però bé, és la millor manera. És perquè si ningú et puja a dalt, ningú et pot enfonsar, saps?
0: Això també és veritat.
4: Està bé.
1: Sí, és fantàstic.
4: És de savis, això.
5: Molt savis.
0: Sou una gent també que sempre us heu mullat per les causes socials, no? Que quan heu cregut que valia la pena.
1: Sí.
0: No sé si feu servir la música també com una eina per reivindicar coses, entenc, no? Veu participar...
1: Sí.
0: Bueno, en protestant contra la participació d'Espanya a la guerra d'Iraq, també
1: sí,
0: a l'1 d'octubre...
1: Sí. I sobretot per la defensa de l'Ebre. Jo recordo una primera entrevista fa molts anys a una ràdio a Barcelona que ens van dir, com és que us heu mullat? Perquè vivíem en aquells temps del això no toca, saps?
0: Sí.
1: D'aquell oasi d'això no...
0: Ara hi tornem, ara també anem cap aquí, ara.
1: Ara. I clar, jo penso que tindre l'oportunitat de mullar-te, o sigui, de posar el teu art, en este cas la música o qualsevol art, al servei d'una causa, és el millor que li pot passar a un artista. Mm. És la, per a mi, és la realització, és un nivell de realització fantàstic. I hem tingut aquesta oportunitat i crec que ha marcat bastant el nostre camí i ha donat sentit al que diem abans, no? Al que és la jota, aquest sentit comunicatiu que té.
0: D'explicar alguna cosa.
1: De crònica social.
0: Alguna cosa. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
3: És que tinc una pregunta que és perfecta per aquest moment.
0: Endavant.
3: Arturo.
1: Dis-me.
3: Tu vens de la zona de Catalunya on més percentatge de catalanoparlants actius hi ha. Això és un fet.
0: Sí.
3: En canvi, quan es parla de catalano, per algun motiu, en aquest país, sempre es mira al nord. Sembla que només es mira al sud per posar-hi petroquímiques, centrals nuclears, macrocasinos i parcs temàtics. Creus que algun dia us n'afartareu i fareu bona la frase de l'ínclit pensador Flixanco Valero Sant Martí, que deia que algun dia los del sud us matarem a tots?
1: Ah.
3: Gràcies.
0: És bona, és oportuna.
3: Gràcies. Gràcies per aplaudir-me, Arturo.
1: Home, us matarem a tots, no.
3: No, potser no cal.
1: No, vos sentim molt estimats, eh?
0: Sí?
1: Jo crec que
0: tu creus?
1: Ja, el sud té un sentiment, rep molta estima. Quan parlem d'institucions i administració és un altre nivell, no?
3: Ja.
1: Però de carrer, jo crec que sí.
6: Pregunteu-li a l'Olivera. Pregunteu-li a l'Olivera. Lo que en sap dels vents de l'any ha fet mostra en primavera. Ha fet mostra en primavera. I tindrem

0: de terra, ni aquella casa tan blanca.
1: Utilitat en una illa deserta.
2: A veure...
3: Em pensava que aniríem directament a joguina sexual, tractant-se del con. Veig que no. Escolta'm, un con a una illa deserta? Per què no? A vegades no és preguntar-te per què sí, sinó per què no.
2: Per què no? Home, no li veig molta utilitat.
3: Tu saps per què el Tom Hanks a El Nàufrago es torna boig i es fa amic de la pilota?
2: Per què?
3: Perquè no tenia un con.
2: Ara.
3: Si hagués tingut un con, doncs s'hagués dedicat a driblar-lo, que és el que s'ha fet tota la puta vida amb un con.
4: Sí, senyor.
3: Quan no està fent de les seves funcions de trànsit. Doncs, no. Tu veus un con? Tu
2: jo, quan entrenava a futbol, sempre.
3: Ja li vol fer la, la gambeta, no?
2: Sí, sí, sí. Teníem un psicòleg esportiu que ens deia no vegis el segon con, tu el primer.
3: També. Bé,
2: després el segon jo pensava, vaja, nano, qui t'ha pagat la feina, déu-n'hi-do.
5: Sí, així es vas arribar a futbolista.
3: No tenia la carrera.
5: Nana meva, el primer, no vas trobar amb el segon, no sabies què fer.
3: No us espanteu amb el tema de joguina sexual i el con, d'acord?
2: Ja.
3: Vull dir, obriu la ment una mica.
4: La ment hem d'obrir? Vols dir que és el que hem d'obrir, la ment?
3: Sí, collons.
4: Ah, vale.
3: No, penseu, per exemple, en una elefanta.
2: Sí.
3: O en una balena. O en una girafa.
2: Sí.
3: Ah, és que sou molt antropocentristes. No havíeu pensat en les necessitats sexuals d'aquest tipus d'animals?
4: A veure, jo no m'ho he fet mai amb una girafa.
2: No,
3: a veure, és que amb un con, la girafa no et necessitaria fel.
4: Clar.
3: M'entens el que t'he dit?
4: Clar.
3: Aquesta és en gran part la gràcia de les joguines sexuals, que no necessites a ningú. No necessites ningú, només una mica d'intimitat, unes espelmes aromàtiques, tancar els ulls, pensar en algun girafo que t'agradi,
2: sí.
3: I a gaudir que la vida de la sabana són dos dies.
2: Ara.
3: La girafa agafa el con i la mateixa s'hi seu a sobre.
2: El girafo, el mascle.
3: No. Oh. Ah, no, el girafo s'ho pot agafar el cul. Sí, sí. El girafo,
6: és unisex, el con.
3: Si vol masturbar-se el cul, el girafo també pot.
2: També pot.
3: Amb el con.
4: Però una girafa que és tan gran per quin costat?
1: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Bé, en fi, estàs a la guerra, no?
2: Val.
3: Ets soldat, ets el soldat encarregat de la corneta.
4: Sí.
3: T'has deixat la corneta.
2: Va. Ah, ja està.
3: Ja
2: s'entén.
3: La típica discussió de trànsit d'aquestes que s'escalfen que acabes sortint del cotxe, amb el ferro de canviar la roda. Tu no tens res a mà, però hi ha un cono. Agafes el cono i fas cara de boig. Però tothom sap que en una baralla el més important és la cara que tu fotis.
6: És l'espiritat, això.
3: Si tu tens una bona cara de boig, com tu, Xuri, tens una cara de boig brut, fes una cara de boig. Ja està, tu no t'hi baralles amb aquest tio, no? Perquè veus que no té res a perdre.
7: Estic molt boig!
3: Exacte.
7: Vaig amb un cono!
3: Fas això.
2: Sí. La làpida existeix des de temps immemorials. Primer eren unes simples pedres que eren per marcar on estava enterrat el difunt, simplement.
4: Clar. Clar, no havia pensat jo en això.
2: Okay.
4: No, clar, cony, que si agafes l'avi i l'enterres allà mig del camp i no hi fots una senyal...
7: Clar, avui l'endemà ja no saps pas on te l'has
4: agafat, eh? No sabia el que ha dit.
7: No, allò que plou una mica queda tot així... Sí, sí.
2: No.
7: On t'has l'avi? Que el vam fotre allà sot, sí. No ho sabem.
2: La invenció de la làpida va una mica per aquí. Era per saber on estaven enterrades les persones. Llavors, qui ho professionalitza, diguéssim, qui l'estandaritza i comença a gravar-hi inscripcions, són els grecs.
4: Collons de grecs.
2: Sí, a l'antiga Grècia s'incorporen els epitafis amb la fórmula aquella de aquí jau tal persona, saps? Aquí jau en Josep. Ja sabeu que us hi fareu escriure, vosaltres, o no?
7: Collons, per què ens mires?
4: Per què ens mires aquí? Collons, mires aquí? Sí. Per què no ho dius als músics?
2: No, perquè per edat...
3: A mi no m'ha mirat, eh?
2: No, per edat sou una mica els que hauríeu d'anar-ho pensant.
4: Sí, saps qui m'escriuré jo a la làpida? Que Peyu, vés a prendre pel cul.
2: Conec un paleta que feia això i m'ho explicava, que hi ha matrimonis, sobretot, que quan es mor un dels dos, ja hi graven el nom de l'altre.
3: Això ja... Si m'estàs dient que la làpida, jo que sé, per exemple, de la Marta Ferrusola,
2: sí.
3: Ja hi ha escrit Jordi Pujol.
7: Què dius?
3: I no per què ha cridat algú quan ha dit Marta Ferrusola?
2: Perquè hi ha gent...
7: Home,
2: hi ha fans.
4: Hi ha molt convergent.
3: Anem a mirar-ho,
4: què? Hi ha molt convergent.
7: És la primera... No. On està enterrada, la Marta?
2: A Caralps, suposo.
3: A Caralps?
7: Ah,
2: supos,
3: a Caralps.
2: No sé.
3: O Andorra, no sé.
2: Però que sí que és veritat. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
8: Una sàvia per conèixer. És investigadora i doctora en enginyeria de telecomunicacions. Va créixer a Hostalets de Balanyà, però la seva carrera professional l'ha portat fins a Silicon Valley. No pas a treballar a Google o Facebook, sinó a desenvolupar neurotecnologia per ajudar les persones amb vela a comunicar-se millor. Després d'anys als Estats Units, ha decidit tornar a Catalunya, sobretot perquè l'enyor insuportable que li produïa estar lluny d'un bon pa amb tomàquet.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Bruna Girvent!
3: Bravo!
2: Com una persona d'Hostalets de Balanyà acaba treballant a Silicon Valley?
6: Casualitat.
2: Casualitat, eh?
6: Casualitat.
2: Home, alguna cosa hi has d'haver posat de la teva part.
6: Bueno,
2: vull dir, la casualitat aquesta jo no l'he tingut.
7: No.
6: Però, ni de prop. Moltes casualitats. Jo vaig anar a fer l'Erasmus, diguem, a Boston.
2: Tu estudies alguna carrera de biologia aquí, entenc?
6: I jo vaig fer telecos.
2: Telecos.
6: Telecomunicacions.
2: D'acord.
6: I vaig anar a fer allà un any d'Erasmus. I em va agradar molt, a Boston. I allà vaig començar un doctorat, perquè m'hi volia quedar, i el primer any de doctorat ens van venir d'Intel a picar la porta i a dir «Ostres, això que feu d'ones cerebrals ho volem utilitzar per l'Stephen Hawking».
2: Collons.
6: Ho podeu fer?
9: Uala.
6: Sí, sí.
7: Uala.
3: Així tal qual, eh?
6: Tal qual,
4: en català,
2: sí.
4: Eh?
2: Sí.
6: Bueno.
2: Algú d'anglès has de... Per estar a Silicon Valley, un mínim d'anglès l'has de tocar.
6: I ja està. I cap a Silicon Valley... En pràctiques, estudiant de pràctiques, i ja m'hi vaig quedar.
2: I llavors comences a treballar per l'Stephen Hawking.
6: Sí, sí.
2: I què feies? Quina era la teva feina?
6: Clar, ells, el grup aquest d'Intel que jo estava, ells van fer el sistema que ell utilitzava per controlar l'ordinador, per les seves ponències.
2: Sí.
6: Tenien aquest sistema. Llavors, en previsió del futur que ell poder... Ell utilitzava la galta. Movia la galta i amb la galta ho controlava tot l'ordinador. Mm-hmm. O sigui, feia com un gesto així...
2: Sí.
6: I amb això ho controlava tot. Però, clar, la previsió és, això ho perdrà, hem d'anar uns anys per davant, nosaltres, i desenvolupar una cosa amb el mateix sistema, amb ones cerebrals.
2: Ones cerebrals, perquè s'entén que hi haurà un moment que no podrà moure cap múscul.
6: Exacte. I com que això és una recerca que tardes uns anys a fer-ho, vam dir, hem de començar abans no arribi a aquest punt, perquè a l'Stephen Hawking no li pots dir, ara t'has d'esperar 5 anys.
2: Sí.
6: Has de començar-ho a fer-ho abans. I cap allà, cap a Silicon Valley.
2: I llavors això ho heu anat provant, entenc, amb diferents, ho aneu provant amb diferents persones fins que li implanteu amb ell o no hi arribem a temps?
6: No hi arribem a temps.
7: Oh.
6: De fet, a mi em va quedar el coquet perquè jo havia d'anar a provar el primer prototip.
2: Sí.
6: I clar, dius, ostres, les ones cerebrals de l'Stephen Hawking.
2: Home, són unes quantes.
6: Hosti, sí.
3: N'hi ha d'haver moltes, eh?
6: I úniques. I aquell viatge es va posposar, i després es va cancel·lar. Quan es va cancel·lar vam dir... Algú passa perquè mai ens han cancel·lat. I llavors jo no hi vaig arribar.
2: O sigui, no el vas arribar a conèixer mai en persona?
6: El vaig veure en conferències.
2: Sí.
6: El vaig veure a la Universitat de Harvard en una conferència, però jo personalment no.
2: M'acaso, nena.
6: Sí, sí.
7: Sap greu, eh?
6: Per boquet.
7: Sí,
2: tinc entès que ens has portat el gorro d'ones cerebrals perquè el puguem veure, que és un gorro perquè la gent es faci una idea, els que ho escolten per la ràdio, com de natació, un gorro que s'adapta al cap i porta uns electrodes, no?
6: Sí.
2: Com funciona això, exactament, Bruna?
4: Jo he posat amb en Joel...
2: Mira, la Bruna també se l'ha posat, eh?
4: Carnaval.
2: Oita.
4: Arroses.
7: No, escolta'm, tu, bueno, per què?
6: Jo me l'he posat tants cops que ja...
2: Clar, pim-pam, un moment se l'ha posat ella, no hi ha estat gota, eh? I llavors, això va connectat a un ordinador, a un software, entenc?
6: Sí, sí.
2: I com funciona?
6: Pues això, les neurones dins el cervell generen impulsos elèctrics.
2: A mi això ja em rebenta el cap.
7: Bueno, hem de mirar que no.
2: No, però vull dir que tens electricitat a dins el cap.
7: Sí.
2: No?
7: Bueno, no ho sé, que t'ho expliqui ella.
2: És així, no? Però...
6: Sí, sí, en principi sí.
7: Tenim electricitat a dins el cap.
6: Sí, exacte. I llavors aquests elèctrodes aquí, forats que veieu, detecten aquestes zones, detecten aquesta electricitat.
7: Sí.
6: Llavors, això va connectat a un aparell que s'envia per Bluetooth a l'ordinador.
2: Uh-huh.
6: I a l'ordinador, amb algoritmes d'intel·ligència artificial, processem tots aquests senyals fins que podem interpretar.
2: Però interpretar fins a quin punt?
6: Clar, el sistema que vam desenvolupar nosaltres bàsicament busca patrons. Llavors, el sistema tot s'utilitza amb un sí o amb un sí, bàsicament.
2: Uh-huh.
6: Llavors, imagina't amb una pantalla de l'ordinador que tu tens un teclat, per exemple, i llavors posa que tu vols dir hola. Llavors es van il·luminant les diferents lletres i quan la lletra H, que és la que tu vols dir, la vols seleccionar, tu penses sí, o penses aquesta.
2: Ah.
6: Llavors, quan penses això, el teu cervell genera una resposta, un patró.
2: Uh-huh.
6: I llavors el que fem és buscar entre totes aquestes zones cerebrals on està aquest patró.
7: Però el patró sempre és el mateix.
6: Vull dir, sempre és el mateix.
7: Sempre ho és, eh?
4: Ah, per això es diu patró.
6: Bueno, què fem...
7: Però jo puc dir sí de moltes maneres.
6: Però el que fem és, abans de que tu l'utilitzis, et farem un entrenament que s'entrena els algoritmes al teu patró.
7: Val.
6: Llavors és com està personalitzat a tu.
2: Clar,
6: abans de començar a utilitzar, fas 5 minutets que entrenes els algoritmes. Mm.
2: I tu creus que això, mica en mica, es podrà anar desenvolupant com per afinar-ho, per poder-se comunicar amb més fluïdesa, que només... el fet de repetir un patró?
6: Bueno, nosaltres el que vam fer és que... Clar, vam començar amb això per l'Stephen Hawking, però llavors ell va tenir molt clar que això ha de ser per tothom. Llavors, el sistema aquest és de codi obert, significa que tot el codi està obert per la gent per
2: veure. El software que es fa servir és gratuït.
6: És gratuït i codi obert. Llavors, això està disponible. La gent pot anar, descarregar-se i utilitzar-se.
2: Fa falta comprar el gorro, per això.
6: Fa falta comprar el gorro.
3: Quant val? Quant val que me'l compro?
6: Aquest, uns 800. Tot el sistema, uns 800 euros.
7: Encara? Bueno, pensava que diríeu 1.000. Pensava que diríeu 1.000.
6: Bueno, és que jo quan vaig començar, clar, passava és com... Tenim el software, que és gratuït, però els dispositius que hi ha actualment valen 20-30 mil euros.
7: Jo pensava això.
6: I clar, vam dir, això no ho podem fer, perquè no pots dir a l'usuari vés i compra un sistema de 30 mil euros.
2: No.
6: Llavors vam buscar els més baratets i vam dir, els vam provar tots, quin és el que té més potencial. Llavors va ser aquest, el que tenia més potencial, i nosaltres hem posat molt filtratge de les dades i hem fet molta investigació per reduir el cost d'aquest gorro i per aquest, que és molt senzill, com podem, amb els algoritmes, pues, augmentar les dades, diguem, perquè pugui funcionar amb un de 800 i no amb el de 20.000, que és quan vam
2: començar. Clar, està clar.
3: Està molt bé. Your beauty is beyond compare, with flaming
2: locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. És ben bonica, aquesta música, Arnau.
8: Home, i tant. Això és un mite. L'estatunidenca Dolly Parton.
2: Dolly Parton.
8: Ens interpreta Jolene, una cançó de l'any 1973 que va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
2: Ah, mira, Déu-n'hi-do.
8: La Dolly Parton, tota aquesta fascinació pel món dels cementiris li va començar quan era una nena. Ja llavors buscava la tranquil·litat del cementiri del seu poble per escriure.
2: Bueno, no, silenci n'hi ha.
4: Oh, i tant.
2: Per concentrar-te, està bé.
9: Clar, i el que feia és que s'asseia entre els morts amb la guitarra per tocar i cantar i es passejava entre les tombes. Mm. Així llegia el nom de les làpides i llavors s'imaginava qui havien estat totes aquestes persones abans de morir.
8: En una entrevista de fa pocs anys va explicar que recentment havia anat a fer un pícnic amb la seva neboda a un cementiri.
2: Veus?
9: I la cançó que sentíem, Jolene, però no s'inspira en una d'aquestes làpides. De fet, la idea li va sorgir quan una nena amb aquest nom li va demanar un autògraf. Es veu que simplement li va cridar l'atenció el nom i va decidir compondre'n la peça.
2: A veure, en una illa deserta, què anem de fer d'una làpida?
3: A veure, algú pot pensar que endur-te una làpida, que al final és una pedra de 50 quilos, a una illa deserta, és absurd.
2: Sí.
3: No?
2: Sí.
3: Algú ho pensa?
7: Jo ho penso.
3: No, va, sortiu.
2: Sí.
3: Digueu-ho.
7: Jo ho penso.
2: És absurd.
3: Doncs, efectivament, és absurd. Però, ojo, i si ens la trobem allà?
2: Ah.
3: I si arribem, i si tu arribes a una illa deserta i trobes una làpida, què passa? Bueno, et dona pistes.
2: Sí.
7: Que hi havia algú.
3: No cal ser, efectivament, no cal ser...
7: Com a mínim, dos persones.
3: Com
7: a...
3: Aquella illa...
10: És que és intel·ligent.
7: La mare que em va parir.
10: És un lint.
3: Allà hi ha, com a
7: mínim... Despert.
3: Hi ha algú que, ha viscut allà, com a mínim dues persones, i han mort.
2: Sí.
3: Bueno, l'altre no ho sabem.
7: No se sap.
3: L'altre no ho sabem.
11: Utilitat com a joguina sexual.
2: Ai, senyor.
3: Aviam, la làpida té la utilitat com a joguina sexual més baixa del que portem de temporada, Peyu, i mira que hem fet el tall a gespa i la radiografia.
2: Doncs passem al següent punt, si vols.
3: Això és el que faria un covard, Peyu.
2: Sí.
3: Algú sense esperit aventurer ni ganes de ser cridat a l'ordre pels mandamases de la CCMA.
2: Doncs passem al següent punt.
3: Sisplau.
2: Vinga.
11: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Aviam, ara com ho explico, això. Hi ha dos tipus d'armes, no?
2: Sí.
3: Hi ha les que s'utilitzen llançant-les contra l'enemic.
2: Sí. Objectes llancívols.
3: I hi ha les que tu llences l'enemic contra la... Contra la... Sí. Exemple, si jo ara... No, mira, agafo aquesta senyora, vale?
7: I l'estampa.
3: I jo li tiro la barra del bar a ella...
2: Sí.
3: Malament, no...
10: Difícil.
3: No. Però, en canvi, si agafo la senyora i l'estampo... Contra la... Perdoni'm, i sisplau.
7: Home, la vena és perruquecat.
3: Perdoni'm el mà, perquè si no ho superés.
2: Li ha fet saltar els auriculars del cap,
3: Bueno, s'ha entès.
2: Sí. És millor tirar la dona contra la barra que la barra contra la dona.
3: Efectivament.
11: Utilitat metafòrica.
3: Gràcies per treure'm d'aquest atzucac. Metafòricament parlant, la làpida té bastanta potència per la seva connotació de permanència.
2: Sí.
3: De cosa inamovible.
2: Sí.
3: Què et diu la làpida?
7: Aquí estic.
3: Aquí estic i d'aquí...
7: I
3: aquí m'hi quedaré, no? Queda per sempre, la làpida. És imperecedera, no?, en aquest sentit. Tenim el concepte frase lapidària.
2: Sí, senyor. Sí.
3: És una frase molt solemne, que és tan contundent i plena de saviesa que queda gravada per sempre al cap de la gent. Per exemple, dic uns exemples,
2: Sí.
3: Déu ha mort,
2: sí,
3: de Nietzsche.
7: Nietzsche.
3: Això és una frase lapidària.
7: Sí. Nietzsche ha mort.
3: L'infern són els altres.
7: Schuster.
3: Sartre.
7: Sartre.
3: Sí. I have a dream.
2: Sí.
3: Martin Luther King.
2: Sí, senyor.
3: En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana. Gabriel Rufián.
2: Sí.
3: Són frases...
2: Que queden
3: per sempre gravades,
2: sí, sí, sí,
3: ben bé com una làpida, no? Sí. A la memòria col·lectiva.
2: Que no totes tenen per què ser veritat.
3: No totes tenen per què ser veritat.
2: Però queden.
7: Però són brillants.
2: Queden.
7: Sí, senyor.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. És que la làpida...
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
13: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis per aclarir de manera immediata, diu el govern, els incompliments que s'hagin produït en aquesta feina i comprovar que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Això passa l'endemà dels problemes de traducció del català al castellà que hi va haver durant la visita oral contra quatre agents policials per les càrregues que van fer contra manifestants l'1 d'octubre del 2017, durant el referèndum per la independència. En aquestes actuacions policials, l'activista Roger Espanyol va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma a la ciutat de Barcelona. En una nota del govern s'explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial i defensa els drets lingüístics de tota la ciutadania. Més notícies amb Joan Bota.
14: Uns 1.700 migrants s'estan ubicant a l'espai habilitat del port de Ceuta per allotjar-los i poder-los registrar. A primera hora del matí hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses de centenars de persones des de les platges de Benítez i el Trampolín per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Aquest dispositiu l'estan gestionant la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. És una operació complicada que ara s'està desenvolupant amb tranquil·litat, segons el ministre Óscar López.
15: Se está llevando a cabo una operación que es compleja, que no se ha llevado nunca con esa dimensión, para devolver la normalidad a Ceuta. Este es un paso clave. Todos sabemos que es importante realojar a esas personas y que no estén durmiendo en la calle y en la playa para que se les pueda filiar y, por lo tanto, agilizar el proceso.
14: Fins ara s'han habilitat diversos espais per acollir uns 6.000 migrants, però segons el govern de Ceuta encara en quedarien uns 4.000 més malvivint per la ciutat.
13: L'Hospital del Mar, l'Hospital Clínic i el Consorci de la Zona Franca signen un conveni de col·laboració per tal de desenvolupar projectes d'impressió i tecnologia 3D en l'àmbit sanitari. L'aliança permetrà connectar l'experiència dels professionals dels dos centres amb la capacitat tecnològica de les instal·lacions del Consorci. Aquesta tecnologia s'utilitza per fabricar pròtesi o fer prototips per assajar cirurgies. Consorci de la Zona Franca Barcelona, Sara Cañete.
16: Hola, bon dia. Des dels dos centres sanitaris destaquen que aquesta aliança permetrà optimitzar recursos i escurçar terminis a l'hora d'oferir solucions als pacients. La consellera de Salut, Olga Pané, que ha assistit a l'acte de signatura d'aquest conveni, ha destacat que la sostenibilitat del sistema sanitari català passa per aliances com aquesta.
17: El futur passa per la innovació i una de les potes de la innovació és el 3D. Per tant, qualsevol element que avui en dia potenciï la innovació per generar productes i solucions que siguin fàcilment traslladables a l'àmbit sanitari és una gran notícia i és una cosa molt necessària per tots nosaltres i pel sistema.
16: Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
14: La intel·ligència artificial obre la porta a que les persones amb diabetis puguin fer exercici d'alta intensitat sense haver de mirar constantment el seu nivell de sucre a la sang. Així ho constata un estudi que s'ha presentat al primer fòrum de salut i ciclisme que es fa a Girona en el marc de la Fira Internacional Cioter. Anem cap a Girona, Pau Bertolí.
18: Bon dia. Aquesta app es connecta amb el sensor de glucosa de l'esportista i l'avisa quan cal menjar alguna cosa o quan és recomanable que baixi el ritme. I ho fa sense que hagi de mirar constantment el seu nivell de sucre, el rellotge o el monitor de la bici. Josep Veí, catedràtic de l'UdG i coordinador de l'estudi.
19: Els nostres algoritmes el que te permeten és dir, escolta, tu vols sortir en bicicleta? Vols sortir en bicicleta de manera tranquil·la, sense haver d'estar mirant cada minut el sucre si t'està baixant o no t'està baixant? Tu tira. Nosaltres t'anirem recomanant quan has de menjar alguna cosa.
18: Veí vol que la por a patir una baixada de sucre deixi de ser un limitant per la pràctica esportiva. Pau Bertolí, Catalunya Ràdio, Girona.
13: El Col·legi d'Economistes de Catalunya lamenta que el pla d'inversions d'Aena fins l'any 2031, que es va aprovar aquesta setmana per part del Consell de Ministres, no inclou els diners del gruix de les obres d'ampliació de l'aeroport de Barcelona. El Col·legi creu que el fet que només s'hi reculli la inversió per redactar el projecte i per les compensacions ambientals afectarà l'economia catalana. Que ara no aparegui cap dotació ni per les obres per ampliar la tercera pista ni per fer la nova terminal satèl·lit relega al final d'aquests dos projectes a tenir-los d'aquí a 10 anys, segons que lamenta en el seu comunicat al Col·legi. D'altra banda, dilluns començaran unes obres al camp de vol que permetran guanyar temps en les maniobres dels avions. Es començarà a construir una nova sortida ràpida a la pista transversal en la que entra pel mar i es fan servir, sobretot, de nit en alguns casos de vent fort. Entre el 16 i el 26 de novembre, aquestes obres comportaran que l'aeroport només pugui operar amb una sola pista. Això vol dir una reducció de la capacitat operativa del 15% durant 10 dies. Les aerolínies, però, ja han organitzat els seus vols d'acord amb aquesta limitació. Esports amb Bou del Serra.
20: Joan García no s'ha entrenat amb la resta de la plantilla del Barça i, per tant, tot indica que serà baixa demà el partit de Lliga al camp del Sevilla. El porter de Sallent tampoc figura a la llista de convocats de la selecció espanyola pels pròxims partits de la Lliga de les Nacions. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente. També hi són els jugadors del Barça, Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels jugadors del Barça i l'Espanyol, a la llista de la selecció espanyola també hi ha els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marc Cucurella. Mentrestant, a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 hi ha els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar i els també catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo. La setena jornada de Lliga s'obre aquest vespre amb el partit espanyol Elx. Els blanquiblaus busquen el tercer triomf de la temporada. Gorosabele és la principal novetat a la convocatòria en el lloc d'Omar, que està sancionat. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També avui comença a disputar-se la quarta jornada de la Lliga Femenina de Futbol amb el partit a la vez Barça a partir de les 8 i a la Lliga de Futbol Sala el Barça rep el Peníscola a partir de les 9 en partit de la segona jornada.
12: Fins aquí les notícies. Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
13: Avui, a partir de 3:15 del vespre, Espanyol-Elx.
21: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè...
13: Els de Manolo González avui acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
21: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
12: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
13: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Molt bé. És divendres, avui.
1: Escolta, ahir a la tarda vaig estar parlant amb un oient de la solució.
0: Ai.
1: Però no via WhatsApp, sinó al carrer. Vaig estar parlant amb la Irene i, com que ahir vam estar parlant d'oients nous, oients veterans, hi ha gent que reivindicava, jo segueixo des del primer dia, i vam enviar una salutació als nous, doncs la Irene em va aturar pel carrer i va dir, jo soc també de les veteranes, ara no us puc seguir en directe.
2: Com?
1: Ara us puc seguir.
0: Calla, Malcolm, que encara no s'has presentat, home.
1: Un moment, Malcolm Otero, de la classe de les cordes vocals. No us puc seguir en directe per un canvi laboral, sí, però us segueixo a la carta.
0: Igualment. Així m'agrada, com la Marta Bosch, companya periodista de TV3, que ens recupera cada dia la carta.
1: La Marta Bosch.
0: Una salutació. Ara, quan se senti en el futur, dirà una altra vegada, em saluden.
1: I ara ens està seguint la Marta. Sí, sí, ara ens està seguint.
3: Hola, Marta. Hola.
0: Senyor Fran Domènech, que presentat queda. Malcolm Otero, bon dia.
3: Molt bon dia. Fent un cafetó, aquí estic.
0: Fent un cafetó, no facis espòiler.
1: De veritat, com la Brigitta, tu.
0: I la que es porta bé de la classe, Marta Bonnou, bon dia.
4: Mira, avui no estic...
0: Per què no estàs bé?
4: Hòstia. Vinc fluixa.
5: Déu meu,
0: no? Ara em demanarà unes pastetes.
4: Pues sí, perquè vinc fluixa, perquè jo aquesta hora tinc molta gana. I llavors, o fem el programa una mica més tard, que a mi em doni temps per dinar, o bé algun, que tinguem algun patrocinador que ens porti 4 olives, 4 anxovetes de l'escala, una miqueta de vermutet...
0: Avui passes per la botiga i ho portes tu, no?
4: No.
3: Patrocinador, em sembla molt millor, eh?
4: Ho faig sempre, el que passa que no he tingut temps avui.
0: Moment. És veritat, ho fa sempre. Sempre porta coses de menjar, per tant, injusta la meva crítica. Sempre porta coses de menjar la
4: Llavors,
0: Marta,
4: a veure si remuntem una miqueta i hi ha algú que ens ve a portar 4 coses.
0: Va, ens ho repartim, si no, la setmana que ve m'hi poso jo. Va, avui és divendres, ja els heu sentit, amb Malcolm Otero, la Marta Pontnou, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discipio.

0: El Malcolm ha fet spoiler, però avui us portem una solució dolça i amarga a la vegada. Avui volem saber com carai hem de preparar un bon cafè a casa. Cafè, plaer o necessitat en el vostre cas?
1: Jo necessitat.
2: Jo més sabia el plaer.
3: Però ho necessito també per aixecar-me pels matins, això forma part de la meva...
0: Pot ser les dues, eh?
3: Les dues, però per mi és més aviat plaer.
0: Per tu plaer, per tu necessitat...
1: Sí. O sigui, començo amb necessitat al matí i després ja és el plaer, és aquell gust...
0: Tu ets molt cafetera, eh?
1: Molt.
0: Mínim 3 al dia?
1: Sí. Després de cada àpat, m'agrada acabar-lo sempre amb un cafè.
0: Vas per tocar les maraques, depèn de com,
1: home,
0: no?
1: Ja ho saps amb què ho barrejo, més a més, amb...
0: Coca-Cola.
1: Home, jo a les 9 de la nit podria volar. Podria aixecar el vol allà...
2: És que tu ets de tardes.
1: Són de tardes.
0: I tu, Malcolm, un al matí ja està?
3: No, jo faig 2 o 3 al dia, també.
0: Tu també, eh? Ara esteu les mateixes. Avui volem saber si és plaer o és necessitat, com ha aconseguit el cafè convertir-se en una de les begudes més consumides del món, quants tipus de cafè existeixen, què és el famós cafè d'especialitat, i la llet potencia o mata el gust del cafè, posar-hi sucre és un sacrilegi o no? I la pregunta del milió, la que ens porta avui aquí, com podem fer un bon cafè a casa. Quins trucs podem fer servir per fer-lo bo a casa? L'aigua, la pressió, el lloc on emmagatzemem el cafè. Hem d'apretar poc o molt la Orolei. I ja que hi som, quina és la millor cafetera per tenir a casa? Cada quan s'ha de descalcificar? La solució a aquestes preguntes la tenen la Imma Vila i la Nabila El Gamuchi. Molt bon dia, com esteu?
4: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. He dit bé el nom, no?, per primera vegada a la història, oi?
4: Estupendament.
0: Que bé, Nabila. Les dues són baristes de cafès Cornellà. A Catalunya, així en general, em diríeu que és un país cafeter, sí o no?
4: I tant.
5: Jo crec que sí, molt.
0: De l'1 al 10?
4: 11.
5: La Nabila, 11. Jo, 8, potser, 8-9.
0: 8-9. Sí. Ostres, estem molt amunt, no?
5: Sí.
0: Respecte a quines altres cultures, per exemple?
5: Bueno, bàsicament... amb altres cultures com potser... Bueno, l'americana, evidentment, està molt més que nosaltres.
0: L'americana? Americana, sí. Llatinoamericana?
5: No, i sobretot...
0: Nord-americana.
5: Sí, nord-americana prenen moltíssim cafè.
0: Però sí, que fan allò de...
3: No és cafè, això. Allò que fan és una mena d'aigua una mica fosca, no? Això no és cafè ni res.
0: Bueno, és
5: cafè. És un cafè de filtre, és una altra manera de prendre el cafè.
3: Sí, però tan
1: aigualit... Tots són vàlids, com els cossos. Els
4: cafès, sí, m'agrada.
1: És veritat, perquè hi ha dies que et ve de gust una cosa més aigualida, sí, i hi ha dies que et ve...
3: Però hi ha una qüestió, per exemple, a Colòmbia tothom sap que tenen molt bon cafè, però el cafè que prens allà a un bar és horrible.
0: De veritat?
3: Perquè no tenen aquesta tradició de fer-ho amb carinyo. Vull dir, allà li diuen tintico o tinto.
4: Exacte, sí, que és el tinto, cafè filtrat.
3: Però dius, hòstia, en el cafè, amb la matèria primera que teniu, hauríeu de ser el millor cafè del món.
0: Clar,
3: potser ho és.
1: Però això a Catalunya ens passa igual amb els vins, no? Perquè hi ha dies que estàs allà una mica d'estiu i et fas un tinto de verano o una sangria, que és com una aberració.
0: Enviaré l'Empar Moliner per seguir-te pel carrer.
1: Però et ve de gust a vegades, tot i que t'agradi el bon vi i una bona copa, a vegades tens un...
3: Sí, però això és com un dia que vols un fast food. És com un dia que vols un fast food.
1: Exacte.
3: No vol dir que sigui
0: bo. Exacte. Primer pregunta, tots els cafès són igual de vàlids com els cossos, que deia

0: m'he lligat molt fortament a l'espresso, al doble espresso, però clar, no cal que sigui fidel al doble espresso. Puc fer altres tipus de cafès, no? Perquè tinc la sensació que tothom és... No, tu quin cafè prens? Jo doble espresso, jo tallat amb... Vull dir, hi ha cafès per cada moment.
1: Totalment d'acord, totalment. I per cada persona.
0: I això no ho havia pensat.
2: Jo, a vegades, no? jo depèn de l'hora del dia, vaig afegir més llet, diguéssim.
0: Ah, d'acord.
1: No, a Itàlia perquè... no els agradaria tant, eh?
2: Sí, però és clar, per mi és la manera de com d'igualir-lo. Sí. En comptes de posar-hi gel o això...
1: Clar, un americà que hi afegeixes aigua...
2: I vaig afegint llet depèn del moment del dia.
1: Clar, ja ets aquí, prenem molt de cafè en llet, però Itàlia després de dinar està com mal vist.
0: Prohibit,
2: sí,
0: eh?
2: Prohibit. Sí. Sí, perquè es pensen que és com una mica de sucar, no? No.
1: Exacte.
2: Els meus pares, per exemple, quan veuen algú que es demana un cafè amb llet després de dinar, diuen, mira,
0: sí,
2: mira, ara només voldrà les magdalenes a sobre.
0: Com si fos, és veritat, és com de mala educació, eh?
2: Perquè és com que no has acabat d'omplir i vols, i en canvi esmorzant et dona la sensació que acabes d'omplir, no? Que et fas el teu entrepà i després, vinga, un cafè amb llet per omplir.
3: La meva àvia es fotia una cafetera sencera de cafè cada matí. Però que, a mesura que es feia gran, cada cop era més aigualit, i un dia vaig pensar, ja només hi ha aigua.
0: Però que no canviava el filtre, potser.
3: Sí, no, però cada cop li posava menys, perquè si no puc dormir, clar, i al final hi havia un gra de cafè.
0: Aigua
3: però és veritat, una cosa que han dit que és interessant, a mitja tarda potser et ve més de gust un americà. A mi l'americà no m'agrada, però s'assembla més al té.
0: Clar.
3: Vull dir que potser, vull dir, a les 5 de la tarda potser pots fer un té o un cafè d'aquests que no és cafè.
0: Mireu, si volem que el cafè surti bo, què és més important, el cafè o la cafetera?
1: El cafè.
4: El cafè.
0: Menys mal que han dit el mateix, eh? Si no, sí. Tan descoordinades.
2: Bueno, ven un cafè, no, elles, diguéssim.
0: Clar.
4: També és veritat.
2: Cafeteres, no?
0: Baristes de cafès Cornellà, per cert, si les voleu trobar. Això mateix també ho ha preguntat la Viena Gas a la gent del carrer. Això és el que li han dit.
5: Què és més important, un bon cafè o una bona cafetera?
6: Les dues coses.
7: Jo crec que un bon cafè, perquè és la matèria prima.
8: Jo crec que és millor un bon cafè, que sigui natural, aromàtic.
9: Una bona cafetera. A mi el que m'agrada és tot el procés de la creació, no?
10: La cafetera, perquè no és el mateix fer un cafè amb una melita normal, que per exemple fer-ho amb una italiana.
11: Un bon cafè, perquè la cafetera no la sé utilitzar tan bé.
0: La gent coincideix amb vosaltres, eh? En general, un bon cafè. Avui parlem de cafès, de cafeteres, i com sempre hi podeu dir la vostra a través de les vies habituals de contacte.
12: Doncs sí, segurament tenen el telèfon al costat de la cafetera, ja se'l saben, 93207474. Si són a la feina poden dir, mira, vaig a fer un cafè un moment, i truquen. I així s'escaquegen, per si els hi fa cosa, no?, trucar al costat d'un company de feina. I si no, que ens escriguin un missatge de WhatsApp, al WhatsApp del programa, al 677-387-19, aquell que ja teniu guardat com... La solució amb l'Isena
2: Carot. De la Carot, sí. Perdó. Que estava...
12: És que clar,
2: Maia,
12: que cadascú està... No, però això és la ràdio
0: transversal.
3: Vol dir l'Isena Carot, directora de la solució?
12: Aquesta mateix volia dir.
2: Mira, avui... La passa suprema.
0: Si avui... us truquen, cada dia escolteu la solució d'una a dues. I a dos quarts de dues, de dos quarts de dues també. Cada dia la solució a Catalunya Ràdio amb l'Isena Carot d'una a dues. Ha quedat clar, oi?
12: Jo crec que hi ha molta gent que dirà aquell programa que a l'horari no li agrada la Marta Pontnou. Doncs aquest també, això també és la solució.
2: La
3: solució amb l'Isena Carot.
12: Doncs avui us preguntem, a veure, us preguntem primer quin és el programa que us poseu, la solució amb l'Hisenda Carot, i després si teniu cafetera a casa i quina teniu, quina cafetera teniu a casa.
0: Al Club de la Solució ho hem preguntat.
12: Ai!
0: Hem preguntat quin tipus de cafetera teniu. Les propostes són italiana o moca, càpsules o automàtica en gra. Quina creieu que guanya?
13: Per mi la italiana. Automàtica.
0: Càpsules.
13: Càpsules.
0: De moment, entre els oients o la gent que forma part del Club de la Solució, està guanyant càpsules. Si voleu formar part del Club de la Solució, ja ho sabeu, 677-387-19, missatget, vull formar part del club, en Fran us envia un enllaç i entreu al club amb material exclusiu, només pels oients.
12: Abans el Malcolm parlava de la seva àvia i de la cafetera que es prenia al matí. El Xavi diu que el pitjor cafè que pren és el primer del dia, perquè és un cafè soluble amb llet freda.
0: Uau.
12: És a dir, fa un cafè amb llet.
0: Per què t'ho
2: fas, això? Això sí que no, eh?
12: I el millor del bar.
2: Tot és vàlid menys allò soluble, que allò és càncer amb cullera.
12: No t'ho facis, això, Xavi, no t'ho facis. Per exemple, la Damiana diu que no prenia cafè, però ara que li han canviat la feina al torn, fa torn de tarda, en foto, diu, literalment, 3 i 4 cafès per poder arribar fins a les 10 de la nit. Que aquest és un altre tema. Quant de temps et dura la cafeïna al cos?
0: Com per treballar amb picarol.
12: Clar, exacte.
2: Truca-li el doctor Estivill que t'ho dirà.
12: Ah, mira.
0: Quant de temps dura la cafetera? Ai, la cafetera. El cafè al cos.
2: Ara no me'n recordo.
1: Entre 5
2: dir...
1: i 8 hores.
12: Ah, sí. Mira.
2: Ah, mira.
0: Entre 5 i 8 hores.
4: Sí. I depenent de la persona.
0: Per tant, quan et fas un cafè allò que vas a sopar amb algú, i... no, un cafè queda conduir, després pots estar fins la matinada.
2: Tocant les maraques.
12: I perdona, hi ha alguna

0: frase que generi més repulsió, potser no generi repulsió, que la frase, no, és que jo em puc prendre un cafè perquè no m'afecta.
1: Ai, sí, quina ràbia. Sí. Ja estic menjant sostre.
2: Jo era aquesta. I després deia, ai, però clar, doctor Estivill, és que a les 3 passa una mosca. Jo vaig a dormir, jo anava a dormir bé. A les 12, si tocava, doncs anava a dormir bé. Però després passava una mosca a les 3 i em despertava i deia, clar, perquè estàs superficial. O sigui, el cafè el que no et fan... Diu, portes tant nivell de cafeïna que no dorm superficial, llavors passa una mosca i t'assabentes el que has de fer és tot descafeïnat a partir de les 3.
1: També ens podeu dir si heu pres el millor cafè del món, a quina població, a quin lloc, a quin país, ens ho podeu fer saber al 677-38-77-19. Avui tot sobre cafè. Nabila, Imma, us preguntaré, quin gust hauria de tenir un bon cafè? Com definim un cafè? Ha de ser amarg, ha de ser dolç, ha de ser aromàtic?
3: Per mi ha de ser aromàtic, molt aromàtic, dolç. Si té molt amarg, potser alguna cosa no hem fet bé o el cafè que hem fet no és de massa qualitat.
1: D'acord. Posar-hi sucre és un sacrilegi?
4: No necessàriament.
3: No sé si t'agrada amb sucre, jo crec que te l'has de prendre amb sucre.
1: Però ho han dit sí, amb la boca petita, eh? Ho heu vist, eh? Sí, sí. Com volem dir, no volem fer fora ningú, però...
3: El que sí que passa és que emmascares una mica tot el seu aroma. Llavors, clar...
5: De fet, hi ha un cafè que fan a Cuba, que jo no suporto, perquè té el 50% de cafè, de sucre, i però primer que no és apte per diabètics, però després és que a mi m'agrada una mica dolç, però tan dolç, jo crec que cadascú fa el que vulgui, però jo no li posaria mai sucre al cafè.
1: A les Canàries fan el barraquito, que crec que hi posen llet, i després llet condensada i sucre. I sucre.
2: De fet, vaig veure una story de l'Eva Méndez, que una amiga seva cubana li ensenyava com fer un cafè amb era tot, pràcticament tot, com es diu això, la llet condensada.
1: Llet condensada.
2: I li anava afegint una mica de cafè i anava barrejant més que feia una pasteta.
1: I si posem llet, estem matant el cafè o és okay?
4: Mira, al final és que venim de torrats molt foscos, on llavors ens veiem quasi obligats, no?, a posar sucre o a afegir llet. I cada vegada es torna amb més intenció de que el cafè pot tenir molts matisos. Hi haurà cafès que tenen notes a cacau, a fruits secs, però n'hi ha d'altres afruitats, cítrics... Mm-hmm. I llavors, si tu hi afegeixes sucre, doncs ho emmascares una mica. Mm-hmm. I jo crec que cada vegada se'n pren menys de sucre i de llet, però cadascú l'ha de prendre com vulgui perquè al final és una experiència que tu has de gaudir.
1: Mm. El cafè caduca, això no ho sé jo. Caduca,
4: sí,
1: Nabila.
4: Sí.
1: Ai.
3: Sí, sí.
1: Quant
3: sí,
1: de temps triga a caducar? Aprox. Ho dic perquè la gent allò de... No, jo prenc poc cafè i vaig comprar un d'això de cafè molt, cada qual l'hem de renovar de les nostres lleixes.
3: Bueno, el cafè molt, d'entrada, penseu que cada un cop molt el cafè, l'aroma es va
1: cafè
3: traient.
1: Molt, malament.
4: Sí. Ja
3: la conservació, en principi, hauria de ser, en tot cas, a la nevera, perquè així aguantem una mica més tota l'aroma.
1: Què? Mm. Jo això no ho sabia.
2: Tampoc.
1: Però si el tenim tots a sota la cafetera, en la
3: Maria, de veritat.
1: I amb les galetes. Sí. És que cafè i galetes va junt, no?
2: Sí.
1: Què anaves a dir, Marta?
2: No, i el gra?
3: També.
1: Mm. Què?
3: Sí, sí.
1: També a la nevera?
3: O sigui, penseu que quan tu obres un paquet de cafè està conservat a dintre del paquet, però quan tu l'obres... s'oxida. Llavors, en contacte amb l'oxigen, es va oxidant.
2: Pues ja no.
3: Llavors,
2: és
3: millor sempre amb un pot, si vols, però sempre conservat a la nevera en fred.
1: I la típica pinça no, eh? La típica agulla d'estendre,
3: no,
1: això no acaba
3: tampoc.
1: De...
2: Això ja és perquè fa brut. Jo quan obro un rebost a casa d'alguna amiga i començo a veure pinces de l'estendre de la roba o, a vegades, el mateix paquetet donat tres voltes, arrugadet, amb una goma de pollastre, o sigui, m'agafa toc. Jo sóc de les que, quan arriba a casa, obro tot el que he comprat en bossa i ho poso en uns pots, que tots els pots estiguin iguals.
1: Sí, però el cafè normalment ve com amb una espècie, perdó, embolicat amb una espècie de pel·lícula que no li toqui el sol. Si tu el traspasses a un pot, no li toca el sol.
4: Clar.
1: Què passa aquí?
3: Bueno, però si el poses a la nevera ja, en principi...
2: No, sí, que veus el sol. Ja està.
1: Si no has de canviar la nevera.
3: Exacte.
1: El sol.
5: Però puc fer una pregunta?
1: Home, per això
5: que vulguis. Estem en contra del torrefacte, aleshores?
3: Sí.
5: Sí, vale.
3: Sí, sí, sí, totalment.
4: Inclús afegiria que... Preguntàvem per la cafetera, no? Què és més important, la cafetera o el cafè? I després del cafè, el molinet, abans que la cafetera. Si tu pots moldre cada dia cafè, és una altra experiència.
2: I vosaltres què hi teniu a casa, a veure?
4: Jo,
2: professionals.
4: Jo no tinc màquina espresso a casa. Jo faig cafè de filtre. Jo tinc la V60, l'Aeropress, faig servir... La Calita.
1: I tu, Imma?
3: Jo tinc una màquina espresso professional i un molí, a part.
1: Ah,
3: o sigui, molt cafè cada vegada que faig un cafè.
1: I aquelles màquines que ho fan automàtic? Perquè jo en tinc una. Primer, bueno, també, l'engegues, nano.
2: I un Ferrari.
1: No, i qui no estigui despert ja sí. Pot despertar, eh? Perquè primer fa el circuit de l'aigua.
4: Sí,
1: després el circuit del no sé
4: sí.
1: Què. Després, el cafè l'ha de moldre. Després fa el cafè. I després torna com a fer un circuit d'aigua.
4: Escalfar per la llet.
1: Això està bé?
4: Sí.
2: Jo tinc un Ferrari, vull dir, una cosa amb una, gairebé una tablet, i llavors el mol, el neteja, sí. I després tinc un dipòsit de la llet, que surt un tubet, que després de netejar el tubet...
4: Clar, per això la gent es llença les càpsules, no? Perquè és un botó i prou.
5: Sí,
4: clar.
5: Però és veritat que jo recordo quan van sortir les càpsules, que la vaig... Molta gent, tothom, de fet han dit l'enquesta aquesta que hem fet, mini enquesta que és el més popular, que... Bueno, era en càpsula i sortia prou bé i jo crec que va haver com una mena de bogeria per les càpsules o les Nespresso i tal, i després tothom torna. Jo, per exemple, tinc una Nespresso, però també tenim una express petita d'aquesta que m'agrada molt més, i sobretot el cap de setmana li poso més tensió, li poso menys. Jo vull dir que és una, hi ha una mena de cultura del cafè que és diferent, i quan la proves dius, hòstia, perdó, està molt més bona que les càpsules. Les càpsules, però en el seu moment jo recordo també la, que
1: el
5: jo
1: vaig dir
5: que,
1: mira,
5: per ser una càpsula, que és supernet.
1: Està clar, perfecte. Net,
3: net i pràctic. Superpràctic.
5: No pel planeta, però per aquesta teva sí.
2: No, i una cosa de les càpsules, el que va passar és que van muntar un relat, ara que està tant de moda aquesta paraula, i llavors em van fer una cosa que tota la vida havíem pres cafè, tota la vida havíem anat al bar, si no ens l'havíem fet a casa, i ara de cop havíem d'anar a comprar unes càpsules de cafè
1: amb
2: un senyor trajat que t'obria la porta com si compressis un objecte de luxe.
1: Que encara ens tancarà el xiringo. Canvia la música,
2: total,
1: home.
2: Total, que van vendre que era de luxe comprar. A més, les màquines eren caríssimes, les càpsules són caríssimes, i tot, però tot era com un estatus social tenir aquest tipus de cafetera i anar a comprar això amb aquelles bosses, et donava una bossa com si anessis a comprar Gucci.
1: Semblava com un producte de luxe.
2: I
1: la
2: llavors,
1: qualitat del paper de la bossa, fins i tot.
2: Exacte. Llavors, tot això va fer que se'n fessin còpies i que ara tothom tingui això. Llavors,
1: però
2: jo crec que tothom...
1: Per la patent, també t'ho dic, eh?
2: Sí, i crec que tothom en té a casa perquè ara no te'n pots desfer perquè has entrat a dins aquest bucle.
1: Però jo estic amb el Malcolm, que ens ho digui també la gent a casa. Quin tipus de cafetera teniu? Us heu quedat a les càpsules després d'aquesta moda global? Sou ferms defensors de l'Aurolei, aquelles italianes de rosca? O teniu ara bé aquestes Ferrari com la Marta amb tablet i tot, o com la meva, més modesta, que fa 200 circuits d'aigua, mol el cafè, et fa el cafè i torna a fer aigua. Digueu-nos-ho al 677...
5: I et diu bon dia?
1: Tant de bo. 677-38-77-19. De seguida farem... entrarem en aquests tipus de cafeteres.
0: He de dir que hi ha ara mateix dos patrons en el WhatsApp del programa, és que hi ha un exèrcit de monses que escolten la solució.
1: De monses?
0: Sí, un dia hauríem de fer aquesta enquesta de quin és el nom més comú entre els oients de la solució, però és que hi ha moltes monses i, a més, curiosament, totes ens diuen que tenen una cafetera italiana, i no és la mateixa persona. Però bé, cafetera italiana, una Montse. Una altra Montse també diu que posar sucre al cafè és un sacrilegi. Està en contra. S'havia arribat a prendre 8 i 9 cafès, ara se'n pren 2 només. El Josep Maria és l'alumne avantatjat de la solució, perquè ell guarda el cafè amb un pot de vidre al congelador.
1: Oh, has de congelar el cafè,
3: sí,
1: eh?
3: Sí.
1: No. Com esteu dient?
0: Josep Maria, bravo. Sí.
1: I quant de temps dura congelat?
3: El que vulguis, bueno, tampoc no massa temps, però sí, tens molt més temps per tenir-ho ben bé.
1: Perquè si no el congelem, perdona, la nevera, o sigui, perquè la gent ho tingui clar, fora de la nevera, quan ens dura?
3: Fora de la nevera, molt? Pues durarà, 15 dies, com a molt.
1: D'acord. En gra, no? Fora de la nevera?
3: En gra, fora de la nevera, un mes.
1: Un mes?
3: No?
1: En gra, a la nevera?
3: En gra a la nevera, més temps.
1: 6 mesos.
4: És molt relatiu, perquè el cafè un cop obert comença a oxidar i depèn del teu nivell d'exigència.
1: Val.
4: Per mi un cafè molt del matí i a la tarda ja no va.
1: Si tens nivell d'exigència mitjó mullat, 8 mesos. Però si tens una miqueta de gust...
3: Un mes com a molt, no?
4: Exacte.
1: Un mes com a molt. I congelat?
3: Congelat pots estirar una mica més, potser 2 mesos, i després l'has de treure, deixar-lo temperar, i després el pots fer servir.
1: D'acord. Malcolm, perdona, que t'he sentit de fons.
5: No, vull dir que jo, això de congelar i tal, tenia una pregunta rara, perquè hi ha una altra cosa, que és el cafè amb gel. que l'estiu es fa molt i tal, i a mi això m'agrada, que sé que no és el de molt purista. I ara fan una cosa...
1: Depèn, a veure si és un gel de gasolinera, fill meu, és a saber que t'està fotent allà, no? Però un bon gel...
5: No, però no, això parlava, que ara fan una cosa als bars...
4: Colbrew.
2: Què?
4: És un cafè macerat.
1: A veure, repetim el concepte, que aquí la tieta Marta i jo no...
4: És cafè en fred, el Colbrew.
2: Colbrew.
1: D'acord.
2: Ah, és allò que jo llegeixo, Colbrew.
5: Que...
2: Sí.
1: Què és això? Expliqueu-m'ho.
3: És un cafè macerat en fred. És a dir, es posa amb aigua i el cafè molt dintre d'una ampolla o un recipient amb un filtre, poses l'aigua i el filtre i poses el cafè molt i ho deixes macerar entre 17 i 24 hores. Llavors va fent, després treus el filtre, et queda el cafè ja fet, fred, i el poses a la nevera, i tu el pots anar consumint quan vols.
1: Ah, amic.
5: Sí, sí, té un gust una mica diferent, però... Sí.
1: I després hi ha aquella gent que fa cafè amb gel i et porten el gel que és com gel de cafè. Recomanable o no recomanable? La Nabil ha fet una cara, una microexpressió de què és aquesta merda.
4: Tinc subtítols.
2: Això és molt de cunyat. És allò bueno, de, ara us trec el gel. Sí. I surt, i bé, amb les glaçoneres, és que jo el gel el faig amb el cafè que va sobrar d'ahir i ahir mireu que...
1: Però t'ho trobes, per tant, sí, és de cunyat, Nabil, que t'he
4: per mi no és adequat. Llavors, com que cada cafè és diferent, depèn de quin cafè estàs fent servir, quin origen o... No.
3: I clar, depèn també com hagis fet el glaçó. Si el fas amb un cafè que és un residu d'un cafè que t'ha sobrat, clar, aquell cafè ja...
4: Altera
3: molt el producte que tu tens
1: ja
3: després.
1: Ja pots anar fent molt el cafè. Exacte. I tota l'especialitat del món, que si li fots allà un cafè de la tieta d'en Malcolm... Doncs...
2: I xocolateta després o galateta? Què hem de regalar?
3: Ostres, això és molt personal.
2: Sí. A mi em faria il·lusió una magdalena.
1: Magdalena amb Coca-Cola, tu.
3: També diuen de posar-hi un gotet d'aigua, no?
4: Exacte, això sí que és més important.
2: Això sí que és molt important.
3: Sí que és molt important. I per què la fem servir, l'aigua? Doncs per netejar primer el paladar i ja preparar-lo per degustar el cafè, o també per diluir la concentració que tens de cafè. Potser t'agrada més suau i tu vas fent un glopet d'aigua i un glopet de cafè. I ho barreja a la boca.
1: Mira, 677-38-77-19, aprofiteu que tenim a la Imma i la Nabila, que estan responent preguntes que no ens havíem ni plantejat. Per tant, aprofiteu per fer preguntes sobre cafè. Fran, que t'he interromput, que estaves a la meitat de la lectura dels nostres oients.
0: És que ha escrit un altre Montse.
5: És que en el moment...
2: No m'encens, vosaltres ho has treballar.
0: En el moment en què deia, on preguntava jo, a veure quin és el nom més posat dels oients de la solució, i alerta perquè la Montse ha provat el cafè tradicionalment considerat com a més car del món, concretament a Bali.
1: A Bali.
0: Un cafè que es diu Kopi Luwak, pot ser?
1: Sí, és aquell cafè que és...
4: De la civeta.
3: Una civeta que se'l menja.
1: Explica.
3: Llavors defeca el gra, després es renta.
1: És cafè de caca.
2: Sí,
3: és tot plegat.
0: A veure, entre 200 i 600 euros per quilo, diu la Montse.
1: Perquè és una civeta que es menja el cafè...
2: Què és una civeta?
1: Un animal.
2: Ah, perdó.
1: Com un rosegador, no?
4: Sí, exacte, és com una rateta.
3: Sí, és com un...
2: O sigui, una rata que caga cafè.
3: Va, digui-li un esquirol, que queda més bé.
0: Sí, sí, és així.
1: Marta Pontnou.
2: Tinc gana i estic molt agressiva.
1: Aquesta civeta ingereix el cafè, després de feca, entenc que es renta, un procés de rentat, i aleshores directament el poses a fer la
4: cafè. Sí, l'origen, la gràcia i el valor que té era perquè antigament, llavors, elles en llibertat escollien la cirera en el seu punt òptim de maduració i el que elles defecaven era, doncs, la millor part de la planta.
1: Ah,
4: i et feies uns cafès espectaculars. Però què passa? L'ésser humà tot ho ha de corrompre i ara estan esclavitzades, tancades...
1: Per tant, la cirera és no més verda que vermella.
4: Llavors jo no estic a favor d'aquest
2: cafè. Les rates tancades...
4: Exacte. I llavors és un consum...
3: Cadenes,
4: obligat.
3: Cadenes. Sí, amb gàbies...
5: Però tu, algú l'heu provat? És espectacular?
4: O sigui, no.
3: Per mi no.
4: Abans la gràcia que era aquesta, no? Trobar-ne i... Sí, no estem a favor de...
1: Home, ni encara que sigui espectacular, ja veus tu.
2: Home, és que sempre igual, patint animals i dones. Sí.
4: Totalment.
1: Calla, que no et facin cagar cafè, depèn de qui guanyi eleccions en el futur. Va, 677-38-77-19, què més diuen, Fran?
0: Doncs mira, segueixen escrivint les Montses.
1: Les Montses.
0: Amb una cafetera de càpsules. En aquest cas, per cert, l'Agustí s'ha unit al club que hem creat avui de...
5: Vols dir Agustí Montse,
0: club
5: no?
0: De... No, principi Agustí. No sé si la seva parella es diu Montse. S'uneix al club de la tassa gran de llet freda més cafè soluble.
2: Epa!
0: Diu, som els friquis del cafè. Apunteu-nos. L'Anna té una cafetera de càpsules, però la seva germana té el Ferrari. Aquí hi ha l'Anna, suposo que li té enveja a la seva germana. I la Clotilde afegeix una altra nova cafetera, que és... Jo tinc una cafetera d'èmbol o de pistó.
1: Ai, sí!
0: Entre parèntesi, French press. Sí. Diu, a França és bastant habitual. Potser queda menys intens el gust, però pot dur més cafeïna que els espressos.
5: Però,
0: és així?
5: Però què és això?
1: Imma, com funciona aquest tipus de cafetera? Una vila, perdoneu, eh?
3: No, aquesta, la French press és una cafetera d'èmbol, que és a dir, és una... És un pot de vidre que poses tu el cafè, vale? Llavors hi poses l'aigua calenta a dintre, remenes i deixes esperar uns 3 minuts, 3 minuts i mig. I després apretes l'èmbol cap a baix, et filtra tot el cafè sota i ja tens la beguda a dalt.
1: Només en 3 minuts, eh?
3: 3 minuts, 3 minuts i mig.
1: És com si infusionessis el cafè,
3: exacte,
1: no?
3: És com una infusió de cafè. Vale?
1: Això és la cafetera d'èmbol.
3: Sí, la French Press.
1: D'acord, t'havies preguntat, Malcolm.
5: No, sí, era preguntar per això, però jo, jo he estat a Etiòpia i he vist aquesta cerimònia que fan del cafè moltes vegades.
1: El Malcolm és guia a Etiòpia.
2: Al novembre
1: fa un viatge i ell és un dels guies. On podem trobar aquesta guia?
5: A Kananga, podeu anar a Kananga.
1: A Kananga és una agència de viatges on trobareu l'excursió.
5: L'excursió amb el
1: Malcolm Otero.
5: No, però allà fan aquesta cerimònia del cafè, que es diu Buna, i fan una cosa perquè el cafè està tendre quan i allà agafen una paella sobre el carbó, la fan, te la deixen, com que és també una mica turístic, te la deixen tal, i després fan el cafè que... tu prens un cafè que has vist verd, diguem-ne, i te'l prens després. I està prou bo, aquell cafè.
1: Però aleshores no hi ha el procés de torrefacció.
5: No, però ell agafa la paella aquesta i
1: allà,
5: el torren
1: allà directament.
5: És tot molt casolà, clar. I llavors, la meva pregunta és, es podria comprar cafè verd nosaltres i fer el cafè?
1: Epa, bona pregunta, nostra? Boníssima pregunta.
4: De fet, hi ha una tendència que ja comença a fer-ho.
1: Sí?
4: Vam estar l'any passat a Amsterdam i molta gent té torradora de 50 grams, compres el cafè en verd, te'l torres i...
2: Sí. Ja estem fent prou-tes coses.
4: Sí.
2: Fes-te tu el, saps? Fes-te tu el dinar, fes-te tu el cafè... No, jo m'ho compro fet, això.
4: Jo també ho penso. Sí, d'acord. A part que el cafè un cop torrat necessita uns dies per anar...
3: No, per perquè evolucionar, és que això... Llavors tampoc seria el punt òptim.
1: Perdoneu un moment, és que m'he parat jo, no estava mirant el xat del programa, que tenim trucades aquí pendents. A veure, Patrick, des de Catalunya Nord. Patrick, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: A veure, quina és la teva pregunta per les nostres expertes cafeteres?
6: Doncs, no bec cafè, sinó cappuccino, i ho volia saber primer, i faig bé. Després, si quan me'l preparo, és millor que posi, que faci bullir o escalfar aigua o llet, i també si és millor que me'l prepari jo mateix, o si pot passar, pot anar bé, si em bec de càpsules.
1: D'acord.
6: Com el cafè.
1: D'acord. Primer, la primera pregunta és cappuccino bé o malament, oi? Si l'has de fer amb aigua o amb llet, aquest cafè. I la tercera seria si és millor el cafè que et pots fer tu a casa o el de càpsules. Són aquestes tres preguntes?
6: Sí.
1: Vinga, exacte. Doncs et responc en antena. Patrick, gràcies per escoltar-nos. Una abraçada molt forta a la Catalunya Nord. Fins ara.
6: Merci.
1: Adéu, adéu. En Patrick, que he fotut tres preguntes, tu. A veure, primer de tot, ell deia, millor un cafè que pugui fer jo, moldre jo o càpsules? Crec que està...
4: Ja l'hem posat,
1: no?
3: Sí.
1: Li diem que el faci ell.
3: Exacte.
1: Que se'l compri en gra, el molgui...
3: I se'l faci ell.
1: I se'l faci ell. Primera pregunta resolta. Després, fer-ho amb aigua o amb llet, el cappuccino?
3: El cappuccino porta llet, d'entrada. És un espresso amb una mica de llet i l'escuma texturitzada a la mateixa llet. Per tant, per mi un cappuccino ha de ser amb llet.
1: Hi ha gent que fa...
4: Això és el que et anava a dir. Cafè, jo crec que la pràctica aquesta perillosa
1: explica.
4: Posar llet a la cafetera italiana, i que no us recomano, és perillós, no... I no és el que estem buscant. El cafè s'ha d'infusionar amb aigua, i és un altre tema pendent, perquè és inclús igual o més important que el cafè, si l'aigua no és bona. El 98% de la beguda del cafè és aigua.
1: Per tant, llavors... aigua d'ampolla? Sí. O filtrada?
3: Sí, sempre.
4: Menys dura, millor.
3: Que no sigui molt tova, que una becella, per exemple, no ens anirà bé perquè necessita uns minerals.
1: D'acord.
3: Però una que estigui a mig, que no sigui tampoc molt dura, com una Solan de Cabres, per exemple, que és molt dura.
1: Una font vella. Massa...
4: Sense...
5: Viladrau. Hem de saber també.
1: Tirem cap a casa. Tampoc. Perdó, no podem dir marques.
3: Ai, perdoneu.
1: No ho ha dit l'Imma, ho he dit jo. No passa res.
4: No, però em refereixo que un mateix cafè, a vegades hem fet algun tast amb diferents aigües i la gent ha percebut com si fos un cafè diferent.
1: Amiga,
4: i sempre és el mateix cafè i canvia. Que si aigua de la xarxa, aigua... Amb més duresa, amb més sodi...
3: Que sigui ni molt dura ni molt tova.
2: És a dir... de pou. Al meu poble hi ha un bar, un dels bars on tothom hi va fer cafè, que diuen que és el més bo, i és perquè deien que l'aigua venia d'un, bueno, que és d'un pou i aquella aigua, doncs, és
3: pot
2: diferent.
3: De manantial.
1: Nabila, en aquesta línia del que estàvem dient, que hi ha gent que hi posa llet a dintre de la cafetera italiana, això ja has dit que no...
4: Sí, ho he vist molt a xarxes, inclús pot ser perillós, pot explotar la cafetera... No té la mateixa densitat que l'aigua, vull dir, no està pensat per infusionar el cafè amb llet.
1: Després hi ha gent que fa una cafetera i amb aquell cafè que surt torna a posar-lo en el dipòsit perquè faci una altra cafetera. Això què?
4: Recremat.
3: Horrorós.
1: La cara de la Imma ja és tremenda, eh? Recremat, horrorós. Per tant, no ho feu.
4: No, sisplau.
1: No doble infusionar el cafè, aigua, duresa mitjana, tampoc no us passeu, ni cap amunt ni cap avall. Comprar, a ser possible, cafè de gra i moldre'l al moment, emmagatzemar-lo tancadet a la nevera i infusionar sempre amb aigua, ni llet ni dobles infusions d'aigua. De moment estem aprenent això, és el aniré fent el decàleg, eh? Tenim una trucada, la Neus. Neus, bon dia. Neus, de Passant de la Conca, de Conca de Barberà, bon dia.
7: Sí, bon dia.
1: Com estàs?
7: Mira, bé, escoltant cada dia el programa vostre, que m'encanta, he après moltes coses.
1: Així m'agrada, aquesta és la finalitat. Un aplaudiment per a
0: Neus. Ho ha clavat, entreteniment útil.
1: Correcte.
7: Sí, m'encanta, vull dir, ja he après moltes coses que ho ignorava.
1: Ai, que bé, bonica. Quina és la teva pregunta per les nostres
7: expertes? Mira, la meva pregunta és una curiositat antiga, però aquestes persones que estan enteses amb el cafè potser me la sabran dir. Anys enrere, jo de joveneta, anaves a fer un cafè al bar i automàticament al portat el cafè et portaven una botella d'aigua. Automàticament.
1: És veritat això. I de fet, sí. Alguns llocs encara ho fan, que et posen el gotet d'aigua. Per què s'ha deixat de fer això? Tenim resposta, les nostres expertes?
3: Jo crec que és per la pràctica del mateix moviment que hi ha en el local, però s'hauria de fer sempre, jo crec, aniria molt millor.
1: I amb el cafè amb llet també, i amb el tallat també, o només amb cafè sol?
3: Per mi més amb cafè sol, però bueno, es pot fer amb tot, eh?
1: Perquè això, Neus, tu recordes només amb cafè sol o també es feia amb tallat i amb cafè amb llet?
7: Amb cafè sol. Jo ja sóc una miqueta madureta i llavors, quan jo era joveneta, això era amb cafè sol. Vull dir, la gent prenia cafè sol, no era com ara, que hi ha mil combinacions amb el cafè, vull dir... Jo sóc una de... El meu marit em diu que sóc una aberrant del cafè perquè a mi m'encanta el cafè amb gel.
1: Com el Malcolm.
7: Sí, perquè jo sóc cafetera, m'agrada. El que passa que no em puc prendre molt perquè...
1: Però si no vas tocant les maraques com la Marta Bonó.
7: No, m'altera el sistema nerviós i llavors, vull dir, però ja de molts anys, però m'encanta jo.
1: Però un dia hem de fer una especial. Com ens afecta el cafè? Ella ha dit el sistema nerviós, a la son, quan necessitem cafè és que alguna altra cosa falla perquè potser estem activant un metabolisme que potser no està prou regulat. Això farem un especial més aviat enfocat a la salut. Neus, t'agraeixo molt la trucada, t'envio una abraçada, un cafè i un got d'aigua. Petons!
7: Vale, moltes gràcies.
1: Adéu, bonica, adéu. Sí.
7: Ara que parleu de gots... Bon programa.
1: Igualment, adéu.
0: Ara que parleu de gots d'aigua i cafè, la Sílvia diu que el millor cafè que ha tastat és el de Portugal i diu moltes vegades el veuen després del cafè aigua d'espedres, que és una mena d'aigua amb gas natural, perquè es veu que perllonga una mica el gust del cafè.
1: Ah, això és veritat, ho teníeu comprovat, Valtros? Aigua d'espedres, que deu ser...
0: Aigua amb gas.
1: No? Sí. Com el bitxí, no? Tota la vida.
0: Sí, això és el que diuen a Portugal, ella ho recomana. Doncs hi ha moltes preguntes de cafè i salut, eh?
1: Sí, eh?
0: Moltíssimes
1: guardem
0: preguntes.
1: Guardem-les, no? Pel dia que fem especial cafè i salut.
0: Les guardarem. Per cert, segueix el club de les persones que es lleven al matí, no, a part de les bonses, i que es prenen el cafè soluble. Amb llet freda. No, però hi ha una variant. Mira, l'Enric hi afegeix primer l'hora a la que es lleva, que és 5:45 del matí, però no ho remeno amb cullereta, sinó que ho faig amb una mini batidora.
1: Ah!
0: A 5:45 del matí, la mini batidora, allà...
1: Mira, us dic una cosa, foteu el que vulgueu.
2: Però no feu soroll pels que encara dormen.
0: No, exacte.
2: És que això és, això és cert.
1: Ui, és molt tard.
2: Jo tinc un amic que va posar-se al cafè, no a la cuina, sinó el va treure a la cuina i se'l va posar al garatge perquè es llevava molt d'hora. Llavors, la dona li deia, estic fart de sentir cada dia... I es va instal·lar la cafetera al garatge. Llavors, abans de marxar, fa el xupitet de cafè des del garatge.
1: Us he de preguntar, quins són els principals països exportadors de cafè? És a dir, si hem de trobar un bon cafè, on podem anar?
0: Ja heu de respondre.
2: A veure, què direu?
3: Colòmbia, Etiòpia, Brasil, Ruanda, també Indonèsia. Mm. Hi ha molts... Ja és que
1: el de la caca països. No, ja ens ha quedat clar.
3: No, sí. No, no.
5: El de Ruanda està molt bo, també. Sí. El de Ruanda està molt, molt bo. Veure,
1: doncs mireu, la planta del cafè creix en climes tropicals, ara com a mostra aquests països que ens han relat les nostres expertes, allà on troba la temperatura i l'ambient idoni. Però es pot produir cafè a d'altres zones? Com, per exemple, Catalunya? Joan Giraldez, molt bon dia.
8: Està fent un cafè.
1: Hola, Joan. Ui, que porta molt de delay. Fem una cosa. Us dic, sí, es pot fer cafè a Catalunya. De seguida parlem amb les persones que fan cafè a Catalunya. Mm. Quilòmetre zero, anem a la publicitat. De seguida parlem amb en Joan.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
10: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
11: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
12: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
11: Entrades a auditori.cat. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
13: En Verdi s'escapat sense permís.
14: On és?
13: Anirà a la commemoració del dia D.
14: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
15: Estava a punt per una última missió.
16: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
15: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: Ben. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
3: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
2: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. Solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: 13 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui, que ens ha quedat curta, ja us ho dic ara. Ui. Hem dit, es fa cafè a Catalunya? Doncs se'n fa. Joan Giraldez, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: En Joan és responsable, juntament amb l'Eva Prat, del projecte Castell Vilà, la primera finca de cafè del món fora del tròpic, concretament una finca a Osona. A veure, en quin moment, Joan, us passa pel cap de dir, hòstia, Osona, i cardarem... Va, anem a fer cafè a Osona.
1: Mira, a veure, es pot dir que aquest projecte, que ja és una realitat de fa molts anys, va començar fa uns quants anyets ja. Nosaltres portem gairebé 10 anys amb el projecte. Sí, i en quin moment ens passa? Pues el moment de que durant més de 27 anys que portem el sector, fent de tot i gestionant de tot, des d'empacat, envasat, torrat, distribució, direcció d'empreses, clar, vam dir, pues, per nosaltres això és com un tancament de cicle.
0: I aleshores decidiu plantar-ho, d'acord? Com adapteu les llavors a un clima que no és tropical?
1: Bueno, a veure, aquí resideix una miqueta el nostre know-how, no? Aplicant tècniques agràries i sistemes totalment novedosos, que fins al moment pues, no s'havien fet servir, d'aquí que haguem tingut aquest resultat.
0: Joan, quines varietats de cafè teniu a casa vostra?
1: Es plantem dos varietals diferents, una és Geisha i l'altra és Castillo. Totes dues són bastant... O sigui, una és molt cotitzada i l'altra també, més o menys, en mateixos puntatges.
0: Ara la Imma em deia que són premium, digues la veritat. Són premium, Imma?
2: Sí, i tant.
0: Ultra premium, eh? Joan, digues. Joan?
1: Perdona.
0: Quina espanya. Avui no sé què està passant amb les pauses aquestes, però m'estan agafant microinfarts. Joan, no, que et deia que són varietats premium. Jo ara, si algú ens està escoltant i diu, calla, jo vull consumir aquest quilòmetre zero, aquest cafè quilòmetre zero, on us podem trobar? Veneu directament al públic o el comercialitzeu amb altres marques?
1: Mira, nosaltres en l'actualitat tenim la finca oberta a que la gent pugui venir, pugui fer una visita, fer un tour de cafè, estem a diferents portals i si no directe a la finca, i conèixer realment el món del cafè des de l'agricultura, cosa que aquí és super desconegut. En base al producte, bueno, nosaltres sempre expliquem el mateix. Totes les llavors de les diferents collites que estem tinguent fins al moment, evidentment que ens les guardem. Perquè tenen un valor genètic molt, molt, molt important, molt més que no pas organolèptic. A partir de l'any que ve sí que comencem a fer, podem fer diferents cates aquí, que la gent pugui venir a prendre aquest producte exclusiu directament aquí a finca.
0: Epa! Doncs mira, ja us ho dic, és fàcil trobar-los, eh? Ara els he buscat castellvilà@rafinal.com. Allà els trobeu, castellvilà.com. I fins i tot surten les visites, aquests tours que deia ara en Joan. Joan, vaig curta de temps, però t'agraeixo moltíssim que hagis atès la trucada de la solució i felicitats per aquesta iniciativa de Cafè Quilòmetre Zero fet a Catalunya. Una abraçada.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Ara parlarem de com llevar taques de cafè molt breument amb un expert que és un geni de com llevar taques. Abans, però, les Montses es manifesten i fan preguntes, oi?
3: I tant si es manifesten les Montses. D'entrada, dir-te que l'Elisabet fa anys també, alumna avantatjada, que té el cafè natural i molt a la porta de la nevera. Per tant, ha fet els deures. I la Montse, concretament, té una pregunta sobre les càpsules.
0: Epa.
3: Les càpsules també s'han de guardar a la nevera, per exemple?
0: Bona pregunta, perquè heu dit el cafè a la nevera. Molt bé, Montse.
3: Bravo.
0: S'han de guardar a la nevera, les càpsules?
4: No crec.
2: No cal.
0: No, perquè estan...
5: Tinguin en compte que ja venen en plàstic...
2: Un drama.
0: A la Navila no li agraden les càpsules. N'hi ha algunes que són fetes amb materials reciclables i no és plàstic, eh? Tampoc els donem l'okay?
2: Bueno, el que passa és que si no és un material reciclable no farà barrera, okay. Llavors l'aroma... es traspassa.
3: És que mira, el Roman ens... perquè clar, aquí parlem de quin tipus de cafetera, com fem el cafè, i diu, què en sabeu dels cafès de putxero? Ho dic així en castellà perquè diu, era tradicional a Extremadura, ho veia que ho feia la meva àvia, era... posava aigua a bullir en una olla i el cafè molt a coure.
2: Com un caldo.
3: Què en sabeu d'això?
0: Què en sabem, Navila?
5: No, a mi el cafè de putxero m'agrada molt, però hi ha dues versions diferents. N'hi ha una cap a Galícia que ho fan d'aquesta manera, com ell diu, que està molt bo, a mi m'agrada, però també hi ha una altra tendència a fer-ho amb el gra sencer.
0: Ah, gra sencer!
5: I això sí que em sobta una mica.
0: Et sobta en negatiu?
5: Sí, perquè penso que es va popularitzar, des del meu punt de vista, és una teoria meva, pel torrefacte, perquè llavors sí que tenia sentit posar-lo i sortien els sucres i... Però si no, si tu no mols el cafè, no
0: té sentit,
5: pots...
2: No té gaire sentit. Sí.
0: Per tant, ja sabeu, dos maneres de fer cafè de Puchero, una de vàlida i l'altra, xepi-xepi. Ara, si t'agrada, t'agrada.
4: I després, una cosa, les de càpsula, recordo que, com que hi ha tanta gent que les fa servir, abans de llançar la càpsula, primer, obriu, llanceu el cafè
0: a l'orgànic.
4: A l'orgànic i el plàstic que a sobre s'ha de guardar i s'ha de portar a la deixalleria.
0: O l'alumini, perquè hi ha algunes que són d'alumini.
4: O d'alumini. El que portis s'ha de portar a la deixalleria, que hi ha un especial que està fins a dalt.
0: Em fa por,
4: us ho dic. Jo, no us feu arracades, tampoc,
0: Malcolm.
6: Jo, clar, com que jo tinc cert esnobisme dins del món del cafè, vull preguntar si el cafè d'aquest de Blue Mountain de Jamaica, vull dir, és tan bo com es diu, o és un cafè normal, bo i està, perquè és una mica més car que els altres, i a vegades no sé si és pur esnobisme o realment paga la pena.
0: A veure, què li diem, Imma?
2: Home, jo trobo que és bo, està bé, està molt bé. Sí, a mi m'agrada.
0: Val la pena que te'ls gastis si ets un especialista.
2: A les muntanyes blaves és guai.
0: En cafè. Sí. Com es renta una cafetera? Quin és el principal adversari d'un objecte com aquest? Doncs parlem amb en Jordi Millán. Jordi, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: En Jordi pertany al Gremi de Drogueries i Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Jordi, així d'entrada, una cafetera, la típica Orolei, s'ha de rentar com? Hi posem sabó o no hi posem sabó? Aigua calenta,
7: freda?
0: No,
7: sabó mai.
0: Mai sabó?
7: Hi ha productes... No, mai. Vull dir, no perquè és que... No.
0: No perquè és que...
7: La fas mal bé. La fas mal bé. No. O sigui, hi ha productes al mercat que són descalcificadors. Que serveixen per el tipus Rolei, com per les de càpsula, per tot tipus de cafetera serveix. I si descalcifiques ja estàs netejant.
0: D'acord, si descalcifiques, netejes.
7: Queden impecables, no queden olors, no queden residu de sabors... És el millor que es pot fer.
0: Per tant, Jordi, si jo faig servir...
7: Per exemple, de la casa Nunques, un que es diu que ha fet un desescalcificador de planxes i cafeteres. És perfecte i serveix per tot tipus de cafetera.
0: Jordi, jo tinc una pregunta, però la gent que ens estigui sentint a casa. Ostres, jo faig un cafè, aleshores li passen aigua i descalcifiquem cada quan? Un cop al mes, un cop a la setmana? Com ho hem de fer amb aquest producte que ens has dit?
7: Normalment, amb un cop al mes, també depèn de l'ús, perquè, clar, no és el mateix si prens el cafè un cop a la setmana que si prens tres cafès al dia. Vull dir, normalment a les cafeteres, sobretot a l'Orolei, ja veus a dintre que ja no està llisa, que queda com aspre, i això és la calç que s'ha adherit.
0: Per tant, cafeteres Orolei, mai a la vida el rentavaixelles, que això també ho he sentit, eh? La Imma va fer que sí, en Jordi assumeixo que diu que sí. No la podem posar al rentavaixelles. Després et preguntaré si se'ns taca la roba de cafè. He llegit moltes coses, he vist moltes potingues, que si vinagre blanc, que si sal i llimona, que si clara d'ou, que si cervesa, bicarbonat, què és el millor per llevar les taques de cafè de la roba?
7: De la roba, doncs mira, són productes químics, perquè funciona molt bé. Tens l'esmàquia, que està en pols, amb espai o amb líquid, com vulguis, i el de tota la vida, el Flexene.
0: El Flexene, ets molt fan del Flexene, eh?
7: El Flexene és una passada.
0: És que el tenim guardat, he de dir, a la gent el tenim guardat com Jordi Flexene, eh? Perquè sempre recomana el Flexene en Jordi. I Jordi...
7: Aquest no s'ha queixat mai ningú.
0: Mai a la vida. No ens ha trucat ningú dient el Flexene no funciona. Funciona. Jordi, vaig molt curta de temps, ja saps que sempre et truco sempre que puc, però acabaré amb una pregunta. Si no només se'ns taca la roba, per exemple, al marbre, tenim una taca de cafè, allò no és porós, però de vegades queda una mica de taca. Com la podem treure del marbre un marbre blanc, per exemple?
7: D'un marbre blanc? Bueno, és que el marbre és porós, també. Si no està acabat de polir o recent polit, vull dir, és porós. Llavors pots agafar una dissolució d'aigua, vinagre o llimona, però diluït amb aigua, no directament, i fregar-ho amb això.
0: Per tant, solució...
7: I treus de taca.
0: Aigua, amb llimona o amb vinagre. Jordi, farem un especial taques. Tu, que tinc ganes de sentir-te, a veure quantes vegades recomanes Flexene, em donaran un gomet cada vegada. Jordi Millán, del Gremi de Drogueries i Perfumeries de Catalunya, propietari de Drogueria Millán. Gràcies, una abraçada.
7: Sí, escolta, una cosa, jo estic jubilat, jo ja no estic a la drogueria.
0: Ai! I qui té la drogueria? És familiar o estem fotent públic per algú que no és teu?
7: La porta algú que no té res a veure amb mi.
0: Doncs aleshores aneu a la drogueria més propera de casa vostra.
4: De confiança.
0: Una abraçada, Jordi.
7: On pots trobar tots aquests productes és a Fabra i Puig 213.
0: Sí, Fabra i Puig.
7: Drogueria Canals.
0: 213, apunteu Drogueria Canals.
3: De Barcelona.
0: Drogueria Canals.
7: Sí, Fabra i Puig, Barcelona.
0: 213. Apuntat, Jordi, una abraçada. Adéu.
7: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Estàvem dirigint a la gent a un lloc que no cobra el Jordi, esti tu.
3: És que a vegades parlem de visitar països per tastar altres cafès, però el Cesc, escolta'm, s'ha d'endur la seva cafetera. Ell s'emporta la seva Aeropress, la posa a la maleta, el cafè en gra, també el molinet.
0: Ma mare també. Eh?
3: La bàscula, sí, sí. I es prepara uns cafès boníssims, tio.
5: Ja som tres, em sembla.
3: Oh, doncs mira, la Mònica té una pregunta, eh? Diu, quina diferència de cafè hi ha entre les plantacions que són a gran altitud i les plantacions que són al nivell del mar?
0: Va, acabarem aquesta dient que hem dit cafè de putxero, cafè de tupí, en català correctament.
3: O cafè de mitjó, diuen o també molts oients, com la Pilar o la Montse.
0: Respecte a les plantacions, que tenim dos minuts, a veure. Alta, com han dit això? Alta...
3: Gran altitud o a nivell del mar.
6: Sí, això que dèiem, Jamaica, per exemple, és a muntanya, per la bruma i no sé què. Sí.
0: Quina és la diferència?
5: Normalment els cafès aràbiques són els que són a gran altitud i els robustes a menys altitud segons el nivell del mar.
0: I quina és la diferència organolèptica? Organolèptica de sabor, vaja.
5: Sí, moltíssima, eh? Nosaltres estem molt acostumats a prendre més cafè robusta. No és que un sigui millor que l'altre. De fet, hi ha espècies són infinites, però les més comercialitzades és l'aràbiga i el robusta. I la diferència és que normalment el robusta, Imma, no sé si estàs d'acord, té molt més cos, és més intens...
2: Crema, però també té més cafeïna.
5: Exacte.
2: Llavors l'aràbica és molt més aromàtic, no té res a veure. I té menys cafeïna que el robusta.
5: I perfils molt diferents.
2: Sí.
0: Jo m'he quedat amb moltes ganes de saber-ne més de cafè.
4: I nosaltres, de si ho fem bé o no, això de la mitjanit.
0: A tot això, pregunta ràpida abans de marxar.
4: I a la salut.
0: Quan ho fem amb l'Orolei, s'ha d'apretar o no el cafè?
5: No.
0: Mai a la vida?
2: Mai.
0: Saps que gent li fot la cullera i fa un pressing-catch contra la cullera?
5: Compactar.
2: No. Enresar i ja està.
0: Compactar, enresar i ja està.
5: Doncs que l'aigua pugui passar igual per tota la superfície i no es coli, no?, per un canal i no acabi d'infusionar bé.
0: Si no, vas apretant
4: i
0: d'allà no surt res.
4: Ai, comença a sortir per sobre.
0: Marta Bonnou, Malcom Otero, ens sentim divendres que ve, estimats. Sí. Gràcies. Fran Domènech, han quedat tantes respostes, tantes preguntes.
3: Mira, hi ha una batalla ara mateix entre Laura, Montse i Sílvia al canal de WhatsApp, entre la gent que li agrada el sucre i la gent que no, el cafè.
0: Vosaltres a la vostra, va, que tingueu bon cap de setmana. Avui ens han acompanyat la Imma Vila i la Nabila El Gamuchi, de Baristes de Cafès Cornellà. Gràcies a totes dues.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Nosaltres tornem dilluns, ja ho sabeu, amb l'Enric Prats, amb la Coral Regí, per parlar de com carai solventem la crisi de l'educació. No ens hi posem per poc, almenys traurem la puteta. No, ja ho sabeu, eh? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una buscarem la solució.
8: Òmnium Cultural, l'ANC i els advocats d'Irídia denuncien una nova vulneració dels drets lingüístics a la justícia, ara al judici del cas Roger Espanyol. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Requeriment urgent del Departament de Justícia a l'empresa que s'encarrega del servei de traduccions després dels despropòsits al judici del cas Roger Espanyol, amb traductors que no saben prou català i que ha portat els advocats a traduir-se o a intervenir directament en castellà, Joan Bota.
10: L'ANC Òmnium i els advocats d'Irídia denuncien que la situació vulnera la Carta dels Drets Lingüístics i la mateixa Llei Orgànica del Poder Judicial i lamenten també les dificultats per seguir un judici de gran interès social, les dificultats per accedir-hi i que no es pugui fer telemàticament. Sentiu l'advocada Laia Serra.
11: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
8: Al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en aquest cas concret, però de fet en les dificultats per fer servir el català amb normalitat a la justícia, el dia que, encara en crònica de tribunals, ha començat el judici del cas Inipro.
10: L'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i 8 persones més s'asseuen al banc dels acusats per un cas que, segons les acusacions, és una trama de corrupció del PSC i que les defenses rebaixen a com a màxim errors administratius en contractes amb l'Institut Municipal de Serveis Socials.
8: Tarragona, Manel Sastre.
12: La Fiscalia i la CUP, que fa d'acusació popular, demanen fins a 13 anys de presó i una indemnització de 275.000 euros, que és el que es va pagar a Inipro, per unes feines suposadament fictícies que, segons la seva tesi, van servir per pagar ciberactivistes del PSC. L'exalcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que, malgrat els anys, finalment podrà explicar-se.
13: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat. Confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
8: I ara una dada que us expliquem aquí a Catalunya Ràdio. La importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous.
10: Cada cop arriben de fora, bàsicament d'Europa, més vehicles vells, la majoria de gasoil, a més. És en el que portem d'any, per exemple, una xifra que ha pujat un 15%, que s'afegeix al 28% de l'any passat. Sentiu Joan Blancafort, que és portaveu de la patronal dels concessionaris.
14: Per què passa? Pues, bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes. Completa l'oferta, ja que el mercat espanyol pues, hi ha una oferta disponible.
8: I en la informació internacional tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, que s'allargaran fins diumenge. Poden votar 110 milions de persones i ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin en uns comicis que no compleixen els estàndards democràtics, Cristina Solías.
15: De moment, sense incidències destacades, només a Sochi, al Mar Negre, on han hagut de tancar col·legis per l'amenaça de drons. Els organitzadors d'aquestes eleccions legislatives també incentiven que l'electorat faci servir el vot electrònic, segons els analistes, perquè és més opac i fàcil de manipular.
8: I en temps de cultura, aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
10: Que es tornarà a fer el passeig Lluís Companys de Barcelona amb el lema Molt per veure, molt per llegir. Els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. Marina Porres i Juliana Canet hi faran en viu el podcast de 3CAT Club Tàndem.
8: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
0: Bon dia.
8: Joan Garcia no jugarà amb el Barça demà a Sevilla.
0: Flick ha confirmat la baixa al porter per les molèsties que té al genoll. Tampoc ha dit, però, qui serà el seu substitut al partit de demà. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és la gran novetat de la llista de convocats de Luis de la Fuente, on també hi ha 7 jugadors més del Barça, i els catalans, David Raya, Víctor Muñoz, Pubill i Cucurella. I aquesta nit juga l'Espanyol, rep l'Elx a partir de les 9, des d'un quart d'hora abans podreu seguir la transmissió al Tot Gira.
8: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs tot just acaben de retirar un camió que va cremar ahir a la P7, a l'altura de Sant Jaume dels Domenys, en direcció Tarragona. Ja tots els carrils oberts a la circulació, queden encara retencions des de Vilafranca del Penedès. A l'àrea de Barcelona, un altre vehicle, en aquest cas avariat a la sortida per la C58 a Montcada, talla un carril, provoca retencions des del Nus a la Trinitat i de retruc a la B20 la Pota Nord des de Badalona i la Ronda Litoral des de Fòrum. Hi ha obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. El transport públic a retard de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura.
8: I ens falta el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: A les portes del cap de setmana, Dani Ramírez, bon dia.
18: Bon dia.
8: Quin temps ens espera?
18: Molt tranquil el cap de setmana. Demà al matí alguna boira, alguna boirina a l'interior, Catalunya Central, Osona, per exemple, restes d'algun núvol a la costa barcelonina, algun núvol prim al Pirineu, però vaja, el dia serà ja amb grans clarianes i sol i ja sense cap precipitació. La temperatura un pèl més alta, de 25 a 30 graus, aquests 28 a 30 a Ponent, a la Vall de l'Ebre, 27, 28, tant Barcelona com Girona. S'estarà bé. Això doncs sembla que va agafant embranzida pel que fa a la calor, perquè entre diumenge i dilluns encara en farà més. Diumenge amb sol gairebé tot el dia i algun núvol prim a la zona del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia a la tarda. Avui, però, encara algun ruixat que pugui caure en punts de la costa central, difícil que es reprodueixin, i també al voltant de les Guilleries, Osona o Montseny. Aquest matí ha plogut de forma localitzada a la part litoral de Barcelona, un aiguat de 39 litres per metre quadrat al Port Olímpic, però el Tibidabo només ha caigut un litre.
8: Vaja, aquestes irregularitats que a vegades tenen aquests xàfecs de...
18: Exactament, exactament, sí, sí.
8: Gràcies, Dani, bon dia.
18: Bon dia.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Les 2:06. El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les protestes de l'1 d'octubre. Les entitats no van poder preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua.
19: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
20: Pot tornar a repetir la pregunta?
19: Si ell va participar...
20: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
8: I això va ser un constant durant tot el dia. Bé, doncs el Departament de Justícia, en una nota, ha explicat que ha fet un requeriment a l'empresa del Servei de Traduccions als Judicis per aclarir els incompliments que hi hagi hagut, Miquel Harten.
1: Les entitats anuncien una vulneració de la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania i de la Llei Orgànica del Poder Judicial. En declaracions a aquesta emissora, l'advocada d'Irídia, Anaïs Franquesa, es mostra indignada.
21: Que és intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser. És que, vull dir, no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir, doncs, la justícia en català. És, bueno, si les persones no el tenen a castellà, doncs aleshores, doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
1: Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
11: Hem de pensar que aquest és un problema endèmic i que la traducció deficient afecta les garanties del procediment de totes les parts implicades.
1: Des del Col·legi de l'Advocacia, Josep Cruanyes, vocal de la Comissió de Llengua Catalana, denuncia la inacció de les administracions que acaben dissuadint l'ús de la llengua.
22: Ni els tribunals de justícia ni el Departament de Justícia es prenen seriosament i fan efectiu l'oficialitat plena del català en l'àmbit de la justícia. És absolutament injustificable i fa que cada vegada es desincentivi més l'ús del català en aquest àmbit.
1: El departament, com deies, està revisant que el servei de traducció que es dona s'ajusti a les condicions contractades. En aquesta nota, el govern explica que l'executiu treballa intensament per promoure l'ús del català també en l'àmbit judicial.
8: I és que quines dades hi ha sobre l'ús del català a la justícia, Miquel?
1: Doncs, segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català pel que fa a les demandes presentades en la nostra llengua. A Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana.
8: Més coses. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys de la denúncia inicial per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com el principal acusat. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
23: Hola, bon dia. Sí, avui és dia de qüestions prèvies en una vista que s'ha hagut de traslladar a l'antiga presó de Tarragona per falta d'espai a l'edifici de l'Audiència. Totes les defenses han demanat aquest matí la nul·litat de la majoria de proves recollides i sobretot del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials on es van localitzar correus electrònics que impliquen diversos investigats. Abans d'entrar a la vista, però, Josep Fèlix Ballesteros s'ha mostrat tranquil, esperançat, diu, de poder defensar la seva honorabilitat.
13: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dir que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
23: Ballesteros i els altres 8 acusats, entre els quals hi ha les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, s'enfronten a penes de fins a 13 anys de presó que els demanen la CUP, que fa d'acusació popular, i la Fiscalia. L'escrit d'acusació sosté que es van pagar més de 275.000 euros de forma il·legal a l'empresa Inipro per la integració de nouvinguts, però els diners haurien servit per contractar militants del PSC perquè fessin de ciberactivistes del partit. Les defenses, però, ho neguen. Fiscal i acusació els imputen delictes de malversació, subor, tràfic d'influències i abús en la funció pública. També hi ha 6 responsables més a títol lucratiu, entre els quals el PSC, en un judici que s'allargarà fins al novembre.
8: Passant 10 minuts de les 2, avui hem tingut novetats en el cas d'Isaac Andic. El seu fill, Jonathan Andic, es va interessar per una activitat terapèutica que consistia a simular que es llançava un familiar per un barranc. Ho ha publicat a primera hora d'avui La Vanguardia a partir de la declaració d'una professora d'anglès que col·laborava amb la terapeuta de Jonathan Andic, Maria Júlia Lubenwald. Toni Fortesa.
24: Lubenwald havia ideat aquesta activitat per un altre pacient i havia demanat a la professora que busqués una ruta en precipicis de Montserrat. I Andic, suposadament, es va oferir a presenciar l'exercici. Diem suposadament perquè avui, fa una estona, la defensa de Jonathan Andic ha negat que conegués o s'interessés per teràpies de simulació de caigudes a la muntanya. Des del Col·legi de Psicologia es posa l'alerta sobre aquestes suposades teràpies perquè no respecten els principis bàsics de seguretat del pacient. Dolors Líria és la degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
25: No li donem cap mena de valor terapèutic. De fet, considerem que això no és una teràpia ni de confrontació ni de res. En principi, totes les teràpies que fem servir els psicòlegs i les psicòlogues des de qualsevol orientació que treballem, ho fem des del principi de no posar en risc la seguretat del pacient.
24: Des del col·legi alerten que hi ha un creixement d'aquest tipus de terapeuta sense formació reglada ni codi ètic i que això pot suposar un risc per la salut pública. També apunten que estan estudiant si, en aquest cas concret, hi ha hagut intrusisme professional. En el cas que la terapeuta s'hagués fet passar per psicòloga sense ser-ho, emprendrien mesures legals contra l'Uderwald.
8: I els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès, Quim Codines.
2: Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a aquesta emissora que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, Quatre Camins és un dels centres que pateix més la sobreocupació dels reclusos.
3: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha, perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple. Amb la qual la massificació encara es porta pitjor.
2: Pel que fa a la incidència, Justícia manté un hermetisme total sobre el cas i des d'institucions penitenciàries han informat que els dos reclusos no tenien antecedents de baralles entre ells.
8: Passant 13 minuts d'un quart de... No, passant 13 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem.
4: Catalunya migdia.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar.
7: 20 anys construint junts. Obramat.
26: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I

0: I fem pinya.
1: I fem. I no deixem de fer.
2: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
3: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
4: Generalitat de Catalunya.
5: El govern de tothom.
6: Com et dius?
7: Josep.
6: On vius?
7: Blanes.
6: 2+2?
7: 4.
6: Capital de França?
7: París.
6: Qui sóc?
7: En Peyu, no?
6: Amb qui tens el mòbil?
7: El mòbil
6: la fibra?
7: La fibra
6: i l'energia. Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
7: Ah, això.
6: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Omple d'or líquid els teus àpats amb l'oli d'oliva verge extra aromes del sur 5 litres a un preu imbatible de 3,79 € el litre. Fins al 21 de setembre a Carrefour.
10: Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart. Catalunya importa cada vegada més cotxes usats i cada vegada són més vells. La bona marxa del mercat d'ocasió està provocant que creixi el nombre de vehicles que es fan arribar d'altres països per tal de vendre'ls aquí. Però en molts casos es tracta d'automòbils antics i, per tant, més contaminants i més insegurs, Jordi Canal.
11: Aquest any, entre gener i agost, s'han importat més de 12.000 cotxes usats, una xifra que supera en un 15% la del mateix període de l'any passat i que ja havia crescut els anys anteriors. Segons les dades de la consultora especialitzada MSI, el 44% d'aquests vehicles importats enguany tenen més d'una dècada d'antiguitat i, a més, la gran majoria, més de la meitat, són dièsel. El sector lamenta que això contribueix a l'envelliment del parc automobilístic. A més, Joan Blancafort, portaveu de la patronal de concessionaris FECABEM, recorda que són vehicles poc eficients i amb menys seguretat, però considera que s'acaben imposant pel preu.
12: Per què passa? Bàsicament perquè això el que permet és accedir a la mobilitat a rendes mitjanes i baixes.
11: Germán Palomas, de la Federació Catalana de Tallers, també ho atribueix a la incertesa que hi ha al voltant de les diferents tecnologies i també sobre les regulacions i possibles restriccions de l'ús del vehicle privat.
13: El que hi ha és resultat d'aquesta suma d'incerteses que fan que, lògicament, el mercat actuï i es comporti d'una manera conservadora perquè intenta protegir-se i guanyar una mica de temps per clarificar.
11: L'edat mitjana dels cotxes de Catalunya supera els 14 anys.
10: I la descarbonització de la indústria catalana, un procés indispensable per reduir emissions i per frenar el canvi climàtic, costarà uns 9.500 milions d'euros. Avui s'ha presentat el full de ruta que detalla el que han de fer les empreses per tal que l'any 2050 Catalunya sigui neutra en emissions de gasos d'efecte hivernacle. Barcelona, Montse Poblet.
14: Bon dia. La indústria genera el 30% de les emissions que generen a Catalunya i d'aquí al 2030 les ha de retallar com a mínim un 27%. El full de ruta que ha presentat avui el govern davant de representants empresarials analitza sector per sector què els falta per assolir aquest objectiu, les millors fórmules per aconseguir-ho i les dificultats que es trobaran. En una taula rodona per posar-ho en comú, la indústria ha assenyalat sobretot la necessitat urgent d'adaptar la xarxa per poder electrificar al màxim els seus processos, ha reclamat ajuts per fer les inversions i han alertat que el mercat encara li costa pagar més per productes sostenibles. Maria Mas és la directora de l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona.
15: Hi ha un diferencial de cost i el mercat no està disposat a pagar-lo. Per tant, si no hi ha ajudes públiques, això no passarà i això és una pèrdua de capacitat de reducció d'emissions molt important.
14: Sílvia Paneque, la consellera de Transició Ecològica, assumia així el compromís d'ajudar en la descarbonització de la indústria.
16: Ens correspon a les institucions i a les administracions crear precisament les condicions que siguin favorables perquè aquest escenari d'evolució industrial pugui ser el més fàcil possible, no? O ajudar-vos, acompanyar-vos en aquesta evolució.
14: Perquè la indústria catalana sigui neutra en emissions al 2050, caldrà una inversió addicional de 9.500 milions d'euros que trigaran a donar rendiment econòmic. Ara bé, a mitjans de segle ja suposaran uns 1.200 milions d'euros l'any d'estalvi, perquè els combustibles fòssils seran molt cars, hi haurà renovables més accessibles i es penalitzarà més cara les emissions.
10: Anem a la informació internacional. Tenim en marxa les eleccions legislatives i locals a Rússia, on des d'avui fins diumenge més de 110 milions de persones poden votar en uns comicis on ningú dubta que guanyarà el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida. Són les primeres eleccions des de l'inici de la guerra a Ucraïna i el conflicte és tan present que fins i tot avui les defenses aèries han interceptat 350 drons que s'acostaven a la capital. I a Sochi, al Mar Negre, s'han hagut de tancar temporalment els col·legis electorals per la mateixa amenaça. És difícil que la fatiga per la guerra passi factura a Putin, que ha posat el suport

0: la invasió com a motor de la repressió i de la mateixa campanya electoral. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Putin ha hagut de tornar a trepitjar el carrer i apropar-se als ciutadans perquè el seu partit havia tocat fons a les enquestes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista polític Anton Barbashin, les autoritats tenen limitacions a l'hora d'arreglar els resultats de les eleccions.
2: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
1: Tot i que la majoria de russos saben que el procés no és net i que es calcula que Putin guanyarà amb un 55% dels vots, Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes. Ara bé, durant aquesta campanya no s'està esforçant per convèncer els ciutadans ni per abordar els problemes socials que els preocupen. Tot el contrari, Putin els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra.
3: El nostre front popular, tota la societat civil. Vull donar les gràcies sincerament a tothom per això, per aquesta unitat, per la lleialtat a la pàtria, per la gesta militar i per l'esforç interns. La victòria serà nostra.
1: Barbashin creu que això explica que Rússia Unida no hagi parlat en campanya de mesures socials.
2: Putin fa la impressió que simplement no es pot controlar i deixar de parlar de la guerra. Fa la impressió que els altres problemes no li interessen i que Rússia Unida i els seus dirigents en general no tenen gaire clar quines són les prioritats.
1: Segurament els atacs de drons ucraïnesos, l'escassetat de benzina, els preus disparats i els talls d'internet no són la millor carta electoral del partit de Putin.
0: I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz s'enfronta aquest cap de setmana a un nou test electoral. Diumenge hi ha comicis regionals a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. Els sondejos vaticinen una forta caiguda del seu partit, la CDU, i molt bones perspectives per l'extrema dreta que, després d'haver guanyat a Saxònia-Anhalt, ara fa dues setmanes, podria també doblar resultats diumenge. Si es confirma, podria significar el cop de gràcia definitiu per forçar Merz a fer un pas al costat. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
4: Bon dia. Friedrich Merz ja fa mesos que té problemes quan apareix en públic en entorns no controlats. Tant si és el Congrés dels Sindicats Alemanys ara fa 4 mesos o en un acte electoral ara fa uns dies a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller bat rècords amb els pitjors resultats de popularitat en la història de la República Federal. Tan sols un 13% dels alemanys aproven la seva gestió. Però el que ho ha capgirat tot han estat els resultats de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Friedrich Merz.
5: Aquestes són les normes de la nostra democràcia. Val a dir que ahir va marcar un punt d'inflexió, no només a Saxònia-Anhalt, també a tota Alemanya. Aquestes eleccions tindran conseqüències.
4: Unes conseqüències que podrien ser per a ell. Una part de l'electorat conservador ha passat a votar a l'extrema dreta. Merz no ha complert la seva promesa a l'hora de contenir el creixement d'Alternativa per Alemanya. Ben al contrari, han duplicat els seus resultats. Són motius que impulsen les veus dins del seu propi partit que consideren que el canceller políticament està amortitzat. Friedrich Merz, però, continua negant que es plantegi plegar.
5: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
4: Diumenge al vespre, el canceller ha convocat la direcció del partit a la seu central de la CDU a Berlín. Si el partit no li dona suport, és més que probable que per Friedrich Merz sigui el moment de fer un pas al costat.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida anem a Ceuta.
6: Catalunya migdia.
7: Tot és possible un dia de partit.
8: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
7: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
9: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
14: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
14: Estem d'acord?
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
7: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. A Ceuta aquest matí s'ha fet el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a l'espai habilitat al port de la ciutat per acollir-los i poder-los registrar. A primera hora hi ha hagut moments de tensió i corredisses per fer les cues per poder entrar a la instal·lació. Es calcula que a les platges de Ceuta hi havia unes 4.000 persones i, és clar, no totes han pogut entrar a les carpes del port, Pilar García.
17: L'operació per allotjar els migrants la gestiona la Policia Nacional amb el suport de la Guàrdia Civil i també de personal militar. Segons Abdelà Mustafà, de l'associació veïnal Sidi Embarek, la por de quedar-se sense lloc és el que ha provocat les corredisses.
18: El caos de totes aquestes persones que tienen miedo de quedarse fuera como en otros asentamientos que se han hecho con anterioridad. Hay miles de personas que han estado en la playa y volverá a ver esa frustración en los inmigrantes una vez que llenen estas plazas.
17: De fet, totes les places ja estan ocupades i hi ha unes 6.000 persones acollides en diferents instal·lacions. El govern espanyol no descarta habilitar-ne més perquè encara podrien quedar uns 4.000 migrants malvivint per la ciutat. De fet, a la platja del Trampolín torna a haver-hi ara mateix persones que no han pogut accedir al port. El ministre Ángel Víctor Torres encapçala la gestió de la crisi.
19: No hay un precedente de un desplazamiento de 1.700 migrantes con las características que se ha hecho hoy ese trabajo y seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos.
17: Abdelà Mustafà lamenta que s'ha posat el focus a treure els homes de les platges mentre centenars de dones no tenen cap protecció. A l'associació atenen com poden unes 300 dones, moltes amb fills.
18: Que se haya intentado dar una respuesta a los hombres por la imagen que da la playa del Trampolín cuando hay miles de mujeres en la calle. Tenemos a un montón de mujeres, 300 mujeres con niños, muchas de ellas, en este espacio en el que malviven, evidentemente.
0: Però qui també exigeix protecció per les dones i les nenes són els socis polítics del govern.
17: Sí, el ministre Ernest Urtasun una alerta que no es pot trigar més a començar a traslladar nenes a la península.
20: I el que té sentit que fem també a Ceuta és començar a reubicar persones a la península, perquè a més en el centre d'acollides d'immigrants tenim places disponibles. Hem de començar per les menors, per aquestes 500 nenes menors no acompanyades que estan en una situació de vulnerabilitat.
17: I des de Melilla, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a carregar contra el govern espanyol per la crisi de Ceuta i contra els migrants.
21: Que el gobierno no es capaz de mantener el orden público en la ciudad española. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía. Los inmigrantes intentan buscar un trabajo.
17: Núñez Feijóo anirà dilluns a Ceuta amb el president del Partit Popular Europeu.
0: El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva als instituts per millorar la integració dels nouvinguts. L'executiu ho posarà sobre la taula del debat educatiu del país que es farà la setmana que ve. La consellera d'Educació ho ha dit des d'un institut de Vic amb un 60% de migració de 25 nacionalitats diferents que ja disposa d'aquest recurs. Vic, Nàtia Dell.
22: La consellera vol que aquest model vagi a més a totes les secundàries. Els últims dos anys s'ha passat de 19 a 45 aules d'acollida intensives que permeten als nouvinguts estar mig any en aules a banda per aprendre català i fent un procés d'integració social abans d'incorporar-se a l'aula ordinària. Escoltem la consellera.
23: La voluntat del govern és avançar cap a aquest model més d'acollida intensiva, especialment a secundària, però entenem que això ha de ser fruit també d'aquest debat de país.
22: La Paculla té 16 anys i va arribar al febrer de Nigèria.
24: Creure en mi, perquè quan has arribat tinc molta pressió, molta nerviosa.
22: A la Catalunya Central, en aquest curs hi haurà un 20% més d'aquest tipus d'aules. És l'únic lloc del país on aquest model s'ha començat a aplicar també a primer i segon d'ESO. Per ser una vintena de docents han rebut amb crits la consellera reclamant fets i no promeses.
0: La síndica de Greuges proposa a la Generalitat que es destini un mínim de 73 milions d'euros per fer front al sensellarisme. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on han participat una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i la taula del tercer sector. Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
1: Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per tal que la Generalitat destini entre el 0,15 i el 0,2% del seu pressupost de manera fixa i estable al sensellarisme. Només així, diu, es podrà erradicar aquest fenomen de cara al 2035.
2: Bàsicament, això és un acord de tots, per tant, la Generalitat ha de participar. Això no pot ser només d'un poble, d'una ciutat, i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
1: A més d'aquesta inversió, proposa 35 mesures concretes per actuar de manera coordinada a totes les administracions, principalment als ajuntaments. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha marxat abans de la trobada, ha dit que analitzaran la proposta i ha explicat que la seva conselleria incrementarà les ajudes de cara l'any que ve.
3: Hem reforçat la nostra aposta per fer front al sensellarisme en la col·laboració dels ajuntaments, fonamentalment a través del contracte programa, on posem més de 15 nous professionals al territori, on passem a 70 àrees bàsiques de serveis socials amb un finançament que s'incrementa en un 50%, amb més de 30 milions d'euros de cara al 2027.
1: La síndica ha emplaçat totes les parts el proper 23 d'octubre per dir si accepten o no aquesta proposta. Una proposta, segons Jiménez Salinas, que ha d'anar en paral·lel a la llei del sensellarisme que porta 4 anys encallada al Parlament.
0: Esquerra Republicana demana més ambició nacional al govern de Salvador Illa si vol continuar comptant amb el seu suport de cara a la segona part de la legislatura. La petició l'ha feta el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, abans d'una reunió del grup parlamentari del partit a Alella, al Maresme, una trobada que ha servit per preparar el nou curs polític. Alella, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. El principal soci parlamentari del govern ha arrencat el curs marcant distàncies amb el president Salvador Illa. Junqueras l'acusa de no tenir ambició nacional i l'ha avisat que el discurs de la gestió no és suficient.
12: Amb el relat de la gestió i de la pura gestió no n'hi ha prou. D'una gestió que, a més, deixa molt que desitjar. D'una gestió que li falta molt d'ambició nacional. I nosaltres volem aportar aquesta ambició i aquesta raonabilitat que els hi falta als uns i als altres.
5: Aquest serà un curs polític carregat amb el possible desenllaç de l'amnistia i el nou finançament autonòmic, entre altres carpetes. També serà un any electoral amb les municipals i les generals el 2027. Conscient d'això, Junqueras ja ha començat a demanar el vot per Esquerra i ha alertat que qualsevol papereta que vagi a parar al PSOE, al PP o a Vox serà un vot perdut. Ha posat els tres partits en el mateix sac per criticar el desembarcament aquest cap de setmana a Catalunya dels seus respectius líders estatals, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
0: I atenció si sou boletaires. El canvi climàtic farà caure la producció de bolets al Pirineu, tot i que l'impacte pot ser menor si hi ha una bona gestió forestal. Aquesta temporada, de fet, serà força dolenta, perquè no ha plogut. Solsona, Quim Albalate, bon dia.
25: Bon dia, sí. La calor i la sequera faran que la producció baixi, sobretot a zones com el Pirineu, una baixada que ja es comença a notar. Juan Martínez de Aragón és micòleg al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
26: Ese aumento de la temperatura nos puede condicionar, sobre todo, las producciones en zonas en las que todavía no están acostumbradas a estas caloradas, a estas ausencias de precipitaciones. Incluso hemos estado estimando en pérdidas de hasta un 20% de la producción en estas zonas. Puede haber una tendencia en los que en los próximos años haya más campañas en las que haya menos setas, pero siempre tendremos esos años en los que seguro tengamos muchísima cantidad.
25: Aquesta caiguda es pot frenar, en part, amb una bona gestió forestal que faciliti el creixement dels bolets. En qualsevol cas, aquesta temporada no serà bona per la falta de pluges. I com que fora de Catalunya tampoc no hi ha bolets, els preus seran molt alts.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
27: Catalunya migdia.
28: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
29: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
30: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
8: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
6: Sí.
4: 18a temporada.
9: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
4: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2 quarts... La Setmana del Llibre en Català arrenca aquesta tarda al Passeig Lluís Companys de Barcelona amb 350 activitats i més de 200 signatures d'autors durant 10 dies. Una de les escriptores internacionals que visitaran la setmana és l'anglesa Claire Polar, que presenta la novel·la Les Fades Modernes, una revisió, com a mínim sorprenent, de l'origen de contes tan populars com La Caputxeta Vermella o La Ventafocs, Montse Camps.
10: Polar fa una recreació molt lliure dels salons literaris femenins que es feien a París durant el regnat de Lluís XIV, a finals del segle XVII. Allà les dones, totes nobles, s'explicaven històries basades en rondalles antigues, però que aprenien nova forma a través de les seves pròpies experiències, moltes marcades per abusos o matrimonis imposats.
11: El matrimoni per elles no era una institució romàntica, no es casaven per amor. Tenia a veure amb la decisió dels pares, la família, la política o raons econòmiques. Aquestes dones explicaven la seva experiència i no denunciaven el patriarcat de manera intencionada. Però, inevitablement, si parlaven del rei, els pares o les relacions entre homes i dones, aquestes experiències negatives acabaven sortint als contes.
10: Els resultats són contes de fades que parlen de violència i resistència, que algunes van acabar escrivint i donen forma a explicar els contes clàssics que coneixem ara. Un llibre deliciós i revelador que publica Club Editor Impedimenta i que presenta demà al migdia, la Setmana del Llibre.
0: I ara música.
13: Si no puc, em compraré.
0: El mercat de música viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. Aquesta edició han tornat a participar 1.300 professionals, principalment de Catalunya. Vic, Marc Ruiz.
14: Aquests 1.300 professionals són, d'una banda, el límit que permet la logística de Vic i Rodalia, però també allò que fa que el mercat de música viva de Vic pugui ser un mercat de proximitat, i així ho defensa el codirector del mercat, Joan Rial.
15: Vas a fires de Ramon on hi ha 5.000 acreditats o 6.000 acreditats i a vegades acaba sent pitjor el remei que la malaltia, no? Perquè no trobes a ningú, i en canvi aquí la gent el que valora és que és proper, que és eficaç, que és útil, que els escenaris són a prop, que hi pots anar a peu, que és tot molt amable i que la gent sí, hi està còmode.
14: D'aquests professionals, el 80% són catalans, el 15% de la resta de l'Estat i un 5% internacionals.
15: La nova generació de professionals europeus està començant a veure el mercat com l'espai de referència que volem que sigui.
14: Aquest matí, la cantant mallorquina Júlia Colom ha guanyat la primera edició del Premi Marc Lloret per la cançó Sa nit és dia. Aquest nou guardó vol impulsar la nova creació musical en català. I pel que fa precisament la música, la tercera jornada del mercat ha arrencat amb un petit concert per a professionals de les avisanques, l'Arenà.
0: I ara, vaga. El personal de les biblioteques públiques de Catalunya fan avui una nova jornada de vaga per demanar més recursos i més personal. Les bibliotecàries han fet una manifestació unitària aquest migdia pel centre de Barcelona, Òscar Callau.
16: És la primera de les 4 aturades que faran aquesta tardor els treballadors del sistema de lectura pública de Catalunya. En el cas de Barcelona, la vaga és indefinida i va començar el 26 de maig. La concentració ha començat a les portes de la seu de l'Associació Catalana de Municipis. Pel que fa a les reivindicacions, sentim Laura Solà, bibliotecària Sant Cugat del Vallès i delegada de la CGT a la Diputació de Barcelona, i Tai Sánchez, que treballa a Sant Julià de Ramis.
30: El personal de biblioteques públiques estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més, estem atomitzades a nivell de territori, a nivell de categories i a nivell d'administracions.
31: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res. I ja portem molts anys queixant-nos.
16: Si el conflicte no es desbloqueja, les bibliotecàries faran vaga també el 16 d'octubre, el 13 de novembre i l'11 de desembre.
0: I acabarem a Sant Sebastià. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles que passaran aquests dies pel Festival de Cinema de Sant Sebastià. Oficialment, la 74a edició engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una 30ena de produccions, dues de les quals a competició oficial. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
32: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo, són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, sobre el patronat franquista per la protecció de la dona, i Isaki Lacuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic, i Rami Malek, guanyador d'un Òscar per interpretar a Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
1: Catalunya migdia.
0: Des de l'E fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El Barça jugarà Lliga a Sevilla sense Joan García.
2: I ara, sobre el debat de qui ha de ser el seu substitut, Stenzner o Livakovic.

0: Joan Garcia no jugarà a Sevilla, tampoc l'ha convocat Luis de la Fuente per la selecció espanyola per aquesta aturada. El porter blaugrana, per tant, que aprofitarà aquesta aturada per fer net de les molèsties al genoll. I com dèiem, el dubte ara és qui jugarà demà a la porteria del Barça. Ramon Salmurri, tenim resposta del tècnic de Hansi Flick?
1: Sí, no. És a dir, Hansi Flick no ha volgut mullar-se a dir qui serà el porter titular demà en el partit contra el Sevilla a les 9 de la nit al Pizjuán, però sí que ha deixat entreveure que ara mateix Wojtek Stensne està per davant de Dominik Livakovic.
2: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
3: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar i en Dominik està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
2: And we always think about what is the best for the team.
1: Tot això després que l'altre dia, en la roda de premsa postpartit contra el Racing, després de l'error de Tech, que va entrar al descans, se li va preguntar molt a Flick, i Flick va assegurar que Tech seria el porter titular contra el Sevilla. Avui no ha volgut ser tan contundent. Sí que ha marcat perfil en un partit que diu és especialment important. No oblidem que el vestidor s'ha marcat l'objectiu de sí o sí arribar amb el ple de victòries abans d'aquesta mega aturada de dues setmanes i mitja, i sí que ha donat pistes respecte a l'11, assegurant que Pau Cubarsí tornarà a ser titular després del descans que va tenir contra el Racing.
0: I aquests dies hem parlat molt de les declaracions de Lamine Yamal al programa Universo Valdano sobre la pilota d'or, i des d'avui ja es pot veure l'entrevista i escoltar l'entrevista sencera, i el davanter blaugrana, Salmurri, segueix mostrant, pel que hem anat escoltant, molta confiança.
1: És una conversa que val molt la pena, que s'entén molt com viu i com pensa Lamine Yamal, però que també deixa grans titulars, com per exemple, Laia, un parell de documents que rescatem i que fan referència a això, que dius, a la confiança que sent Lamine en si mateix. Per exemple, sobre el nivell que ofereix i sobre els seus rivals a ser millor futbolista del món.
4: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas, entonces eso me pone feliz porque quiere decir que aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago los entrenos lo haré en cada partido. Entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar, que yo encuentre a alguien que diga, uff, esto está a mi nivel.
1: Aquesta és una, però, per exemple, d'altres reflexions sobre la resta dels seus companys. Li demanen sobre el futbol associatiu i li pregunten pels seus companys d'equip i amb qui s'entén millor el terreny de joc.
4: Con Fermín, yo creo. Porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante. Y
5: o sea, prefieres el que busca el espacio antes, sí, que el que te la juega al pie o que te la pide al pie. Sí.
4: Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo. Porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo. Pero si vas al espacio, entonces sí.
0: Clarament, amb aquests fragments, sí, el que comentava el Salmurri, un Lamine amb molta confiança sobre ell mateix i el joc que té com a futbolista, doncs aquesta entrevista, aquests fragments que hem sentit de l'entrevista de Lamine Yamal a Universo Valdano. Parlàvem del Barça, d'aquest partit del Sevilla, que no jugarà Joan Garcia, i avui hem sentit l'entrenador del rival, de l'equip rival, Luis García Plaza, Eudald Serra, que ha parlat del Barça i ha parlat molt bé de l'equip blaugrana.
6: Doncs sí, Luis García Plaza no ha escatimat lluances cap al Barça de Hansi Flick i l'inici que estan fent aquesta temporada. Ja ha qualificat així el nivell de joc que està exhibint l'equip blaugrana.
7: El rival está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos.
6: El tècnic del Sevilla també ha comparat l'actual Barça amb el de l'època de Guardiola, el qual també s'hi va enfrontar més d'una vegada.
7: Mira, yo me enfrentaba al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos, es que estos te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. Desde luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo para pasar a todos los equipos por encima.
6: Com ja va fer dimecres Luis García Plaza després del partit contra el Depor, ha tornat a citar Cesc Fàbregas quan va dir que aquest Barça feia por, però també ha afegit que ells arriben en un molt bon moment i que si fan un partit gairebé perfecte tindran opcions.
0: I avui hem conegut la llista de convocats de Luis de la Fuente per jugar aquests dies amb Espanya. Ja sabem que Joan García no hi serà, però sí que ha cridat un bon nombre de jugadors del Barça, jugadors catalans, i també una novetat destacada que arriba des de l'Espanyol, David Gallofré.
8: Doncs sí, la principal novetat, com deies, era el davanter perico Roberto Fernández. També són els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. Destacar l'absència de Gavi i, com hem dit, del porter Joan García per lesió. A més, també hi ha els catalans David Raya de l'Arsenal, Víctor Muñoz del Liverpool, Marc Puy de l'Atlètic de Madrid i el madridista Marco Corella. Sobre la convocatòria de Roberto, Luis de la Fuente ha dit això.
9: Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Está, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos. Sí.
8: D'altra banda, De la Fuente ha lamentat que el Barça descartés fer l'homenatge als seus campions del món.
9: Me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Allá donde van se lo reconocen, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio.
8: Espanya jugarà 4 partits de la Nations League. Són contra Anglaterra, la República Txeca i un doble enfrontament amb Croàcia. I a la convocatòria de la selecció espanyola sub-21 hi ha també els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar i el jugador de l'Espanyol Javi Hernández i els també catalans Àlex Valle, Jan Virgili i Iker Bravo.
0: I l'Espanyol juga avui partit de Lliga, rep l'Elx i l'equip que espera refer-se de la sotregada i del mal partit que van fer a Leganés, Sergi Andreu.
10: Sí, un Elx que és el cué de la classificació amb 2 punts. A més a més, és l'equip més golejat de la categoria. Això sí, els 2 punts que té els ha sumat fora de casa. És un equip en construcció, el de Martín Anselmi, però que, com deia Manolo, la sala de premsa va posar les coses molt difícils a equips, com per exemple l'altre dia al Madrid.
11: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto toca eso, estar muy concentrados, muy metidos.
10: L'Espanyol, que té 7 punts, que avui aspira a obtenir la tercera victòria de la temporada i marxar amb 10 punts a l'aturada i que apel·larà al moment dolç de Roberto Fernández, 6 gols ja del davanter andalús i a les 4 assistències de Javi Hernández. Té la baixa d'Omar El Hilali, l'Espanyol està sancionat al lateral dret de l'Hospitalet, ha entrat a la convocatòria per primera vegada Gorosabel, tot i que en principi no serà titular, i una altra de les novetats d'aquesta convocatòria perica és la del davanter Víctor Mullerat, de 18 anys, del filial. El partit és a les 9, a Cornellà al Prat, davant de l'Elx, 3:15, començarà a l'antena de Catalunya Ràdio la transmissió del Tot Gira.
0: I al Madrid, Kylian Mbappé admet la bona arrencada de Lliga del Barça, però diu que tot just acaba de començar aquesta temporada, Marcos García.
12: Hem preguntat a Mbappé si el Barça és el rival més complicat del curs, tenint en compte que els de Flick han arrencat molt i molt forts. Mbappé, al diari AS.
13: Sí, bien para ellos. Yo no me gusta hablar de los otros equipos porque yo no estoy ahí. Yo no sé lo que hacen y todo, pero los partidos, han ganado partidos, pero es el inicio de la temporada.
12: El president del Madrid, Florentino Pérez, us ho dèiem ahir, ha fet avui la seva visita institucional a Ceuta, la mateixa setmana de la polèmica de les samarretes. Florentino diu que la visita no té res a veure amb aquesta polèmica i que estava preparant-se ja de fa temps com a homenatge al president d'honor del Madrid, Pirri, que és nascut a Ceuta.
0: I a la Lliga F el Barça juga aquest vespre, ho fa al camp de l'Alavés Montserrat.
14: Les vitorianes són equip acabat d'ascendir a la Lliga F. Han sumat 6 punts en 3 jornades i han guanyat els 2 partits que han jugat a casa. Per tant, l'Alavés repta les actuals campiones de Lliga, el Barça, amb Mendit Zorrotza. Les blaugranes, en ple de victòries a la Lliga, sumen 7 campionats seguits i afronten el partit amb la vista posada en el debut la setmana que ve a la Champions. Per això, el tècnic Pere Romeu aposta avui per les rotacions.
15: Intentar seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé. Seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
14: L'Alavés Barça juga avui a les 8 del vespre. Demà, l'Ona Badalona, 5è classificat, rep la Reial Societat 14. A les 12 del migdia per Esport 3. Demà a les 4 de la tarda, l'Espanyol 13è rep el Madrid Club de Futbol segon i l'únic invicte amb el Barça.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
16: Amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
0: Parlarem de la Supercopa de la CB de bàsquet.
17: Catalunya migdia. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
20: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
21: 205 cavalls i només 4,3 litres?
22: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
25: Incendis simultanis.
26: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
27: Catalunya del Nord.
25: Més intensos.
28: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
25: Imprevisibles.
29: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
25: Destructius.
30: La terra crema.
25: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
0: I abans de parlar de bàsquet, un apunt més de futbol. A la segona divisió, el Girona juga demà al camp del Cádiz. Ja tenim la llista de convocats per viatjar, Eduard Solà.
33: Sí, amb la principal novetat de Porto, que torna a una llista 10 mesos després que es va lesionar greument el genoll durant un entrenament al mes de novembre de l'any passat i que el va obligar a passar pel quiròfan. En canvi, són baixa Brian Hill i Justi, lesionats, Mate Morey amb molèsties i pendent de proves, i Abel sancionat. Tampoc hi és Unai, que encara no està a punt. A banda de Júnior i Mauro Furtado, del filial també hi ha Hamoni i Sarasa. El Girona, que ve de perdre Montilivi davant el Castelló, jugarà demà a les 9 del vespre contra un Cádiz, que és un dels tres equips de la categoria que encara no coneix la victòria. D'altra banda, ahir al vespre es va confirmar que Asprilla també es perdrà els partits davant l'Albacete i el Mallorca, perquè ha entrat a la convocatòria de la selecció del seu país, Colòmbia, per jugar els amistosos davant Mèxic, Paraguai o Perú. Asprilla s'afegeix a la llista d'internacionals que marxaran aquestes dues pròximes setmanes amb Benat, amb Ucraïna, amb Pichur i Krapitsov amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i Las amb Guinea.
0: I ara sí, bàsquet. Badalona serà l'epicentre del bàsquet d'aquest cap de setmana. El Palau Olímpic acull la Supercopa CB amb dos representants catalans, el Joventut, que fa d'anfitrió, i el Barça. I l'Ernest Macià ha tingut un matí atrafegat per anar a copsar una mica com estan els dos equips aquestes hores prèvies a les semifinals de demà, oi, Ernest?
34: Doncs sí, de Badalona, que és on es farà aquesta Supercopa, a Barcelona, al Palau Blaugrana, perquè la final catalana és possible, es tracta que els dos equips facin la feina. Qui ho té potser una mica més bé veient com està el rival és el Joventut, que és l'equip anfitrió i que juga davant d'un Baskonia que està fent una molt mala pretemporada. I, de fet, veuen la possibilitat de jugar a la final. El Ricky Rubio el sentirem ara mateix, una cosa que doncs no vivim al marge de les lligues catalanes des de l'any 2008 a la Copa i a la competició europea, l'Ulep Cup, on la penya doncs va aixecar els títols. Però des de llavors la penya que no toca metall i aquesta pot ser, segons el Ricky, una bona oportunitat.
16: No, pressionant no, jo diria il·lusionant, però pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa, però es veurà demà el primer partit com va tot, no?
34: Bé, demà la penya juga amb el Baskonia i el Barça s'enfrontarà al València, un Barça que ja sap que no podrà comptar amb Tosun Embuomo, un jugador que té una subluxació d'espatlla que es va fer amb el Regne Unit, és un jugador molt important en el joc interior del Barça, però que es perd aquest primer torneig, i en canvi, qui sí que tindrà, però no el Barça, sinó el València, és Nikola Mirotić. Almenys ja ha entrenat 3 vegades, aquest era Mirotić, en la presentació amb el seu nou equip, el València.
1: Mucha seriedad, sin duda. Aún sigo con hambre de ganar. Yo creo que algo que no se me ha ido. En todos los sitios que he estado, he ganado títulos. Yo espero seguir haciendo esto con esa Valencia, que ellos ya van hacia ese ritmo.
34: Això pel que fa, doncs, a la Supercopa Espanyola, la gent que hagi anat al barri del Gorg de Badalona ja haurà vist, doncs, que al voltant del pavelló s'està preparant una festa impressionant.
0: Doncs això serà demà a Badalona, però avui mateix, i ben lluny també de casa nostra, a Abu Dhabi, comença una nova competició, perquè l'Eurolliga ha creat la seva Supercopa, sense el Barça, però sí que amb un clar color català i exblaugrana a les banquetes.
34: Sí, sí, el clar color català és Pedro Martínez, l'ex blaugrana seria, doncs, Sarunas Jasikevičius, que de fet, d'aquí a una hora, juga el pas a la final contra l'Olympiacos. És el partit més matiner d'aquesta Supercopa. Recordem que és un fus horari diferent perquè juga, efectivament, a l'Orient Mitjà. A les 4 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe, i a les 7 de la tarda, Pedro Martínez i el seu staff s'enfrontaran al Dubai Bàsquet de Xavi Pascual.
0: I al Mundial de MotoGP, on Marc Márquez, recordem, és líder, aquest matí ha començat l'activitat al Gran Premi d'Àustria amb la primera sessió d'entrenaments. Ara, a les 3, d'aquí pocs minuts, comença el pràctic. Però qui ha estat el més ràpid als lliures, Ami Aguilar?
2: Ha estat Pedro Acosta. El murcià és un d'aquells pilots que encara no han aconseguit cap victòria de Gran Premi i qui sap si Spielberg serà l'escenari. Aquest matí ha liderat amb molt més ritme que la resta, amb unes condicions particulars, 12 graus ambientals i 15 a l'asfalt. Molt radical respecte a tota la calor que hem viscut a l'estiu. La bona feina de Costa ha permès Pol Espargaró agafar-li roda i posar-se segon. I al darrere, els dos co-líders, Jorge Martín i Marc Márquez. El madrileny ens haurà d'explicar al final del dia si el braç dret li respon bé o caldrà operar. I el tro de Cervera ha estrenat amb tranquil·litat aquest liderat. El campió defensa, a més, la victòria del 2025 en el millor circuit del calendari per la marca Ducati. Demà a les 3, cursa sprint, i diumenge a les 2, cursa de Gran Premi. Els canals digitals d'aquesta casa. El Mundial de MotoGP es juga a l'Univers MotoGP.
0: En atletisme, aquest cap de setmana es fa el Mundial de Mitja Marató a Copenhagen, a Dinamarca. Demà hi haurà les proves de la milla i els 5 quilòmetres, i diumenge arriba la participació catalana amb la Mitja Marató, Carles Vila.
3: Marta Galimán participarà a la cursa femenina. L'atleta de Valls ha mostrat un bon nivell aquesta temporada, on cal destacar, per exemple, el rècord d'Espanya que va aconseguir a Londres o el de Catalunya a la Mitja Marató de Màlaga.
4: Al Mundial hi haurà un nivell increïble, molt de nivell, així que jo no em fixo tampoc en rivals concrets, simplement, doncs, jo sé que el ritme que puc o que he de portar, doncs, intentar trobar un bon grup que m'ajudi a portar aquest ritme i això, intentar apretar al final. El circuit és bo, vaig córrer a la mitja de Copenhague l'any passat i és un circuit bo, la temperatura ha de ser bona, veurem si plou o fa vent o aquestes coses que no estan a les nostres mans.
3: A Copenhague, en aquest Mundial, també serà l'atleta de Palamós, Said Meixal.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui, a més, acomiadem l'estudiant en pràctiques que hem tingut aquests mesos, el David Gallofré, que ens ha ajudat moltíssim i que esperem que també hagi après alguna cosa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia amb la denúncia d'ANC, Òmnium i els advocats d'Irídia per la vulneració dels drets lingüístics en el judici del cas Roger Espanyol, que acumula despropòsits per la incapacitat dels traductors de garantir que s'hi pugui utilitzar el català. També hem connectat amb Tarragona, on ha començat el judici pel cas Inipro. Per les acusacions, és una trama de corrupció del PSC. Les defenses, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros al capdavant, sostenen, en canvi, que com a màxim hi pot haver alguna falta administrativa. Veurem què diu el jutge. I ens hem fixat en la importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys, que es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous. Tot això ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir, Joan Bota?
7: Doncs sobre el tema amb què començàvem, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes amb la traducció del català al judici pel cas Roger Espanyol. També reclamen que el departament expliqui quines mesures s'han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquests despropòsits. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'Àtic hagi quedat deserta i no es recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució, diu, política. Mentrestant, la jutgessa mou fitxa i demana a la fiscalia si creu que pot investigar el govern d'Ayuso per malversació per aquesta polèmica compra d'aquest àtic. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia.
8: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's l'àtic de luxe.
9: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
8: El seu govern el mantindrà la venda de manera indefinida fins que arribi una oferta de més de 6,7 milions i es queixen que ningú el vol per la mala publicitat del cas. Ayuso no aclareix qui va ordenar la compra i es desentén de tot.
9: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra no la compra, a mi què m'importa?
8: L'última versió és que el volien com a residència ocasional d'autoritats. Ayuso nega, però, que fos per anar-hi a viure ella i ataca la premsa per no fiscalitzar, diu, amb la mateixa intensitat, el govern de Pedro Sánchez.
7: Més qüestions amb la perspectiva d'una guerra que no s'acaba i el petroli per damunt dels 100 dòlars al barril. Europa es prepara per una tardor de preus cap amunt i el govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que se celebra a Dublín. Té el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
10: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
7: I fem precisament un apunt de mobilitat perquè a aquesta hora hi ha problemes per circular en alguns punts de la xarxa viària, equip viari, Maruz García.
11: Doncs sí, hi ha cua a la P7 entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en direcció Tarragona per un accident que talla un carril. A la sortida de Barcelona per la C58, un vehicle avariat a Montcada talla també un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat, també afecta la B20, la Pota Nord, des de Badalona i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Es manté obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. D'altra banda, a l'aeroport del Prat es registren retards perquè a causa del mal temps es regulen els vols. I retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'una incidència d'infraestructura.
5: Passant 4 minuts de les 3.
12: Dia amb Òscar Fernández.
5: És el Catalunya migdia, amb Òscar Fernández, que no s'ha pogut sentir quan tocava. Amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
13: Què tal, bona tarda.
5: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
5: I el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
14: Bona tarda, Òscar.
5: Tot bé?
13: Molt bé, gràcies. Esperem que també tu.
5: Sí, de moment no tenim queixa, no? A més, és divendres, que segons com, per segons qui, o com és el cap de setmana. No sé si per tothom, però bé. El primer tema, ja sabeu, ens el proposen des de fora. I els divendres és l'Empar Moliner, qui ens el proposa. Bona tarda, Empar.
15: Bona tarda.
5: Tot bé, tu també?
15: M'ha agradat molt sentir IA a Òscar Fernández, perquè justament aquests dies a Catalunya Ràdio demanen a les persones que fan programes que si fan servir l'IA que ho diguin.
5: Sí.
15: Que és una cosa...
5: El Catalunya Migdia no en fem servir, com a mínim, del que posem en antena. Una altra cosa és la feina dels periodistes a l'hora de documentar-nos, de buscar dades, etc, que aquí sí que alguna cosa fem, però tot el que emetem, per exemple, no hi ha cap...
15: El TAS Vertical no fem servir IA ni en farem servir per una raó. Perquè si féssim servir IA, ens faria la feina i ens agrada... Ah. El que és bonic és buscar la documentació i, tot això, fer la feina. Mm-hmm. Si no, per què ho fem?
5: Clar. Molt bé, doncs escolta'm, has de respondre aquest correu, que ens l'han enviat
15: ja,
5: a tots.
15: Ja he respost,
5: ja t'he vist, perquè...
15: Sí, perquè... Sí, és que he fet
5: l'Empar ha fet allò que quan hi ha un correu a molta gent, normalment hi ha un respondre, i ell ha fet un respondre a tothom, i per tant tots hem rebut la seva resposta.
15: La meva resposta sobre
5: l'IA. Com a mínim no havies faltat al respecte a ningú, i per tant la resposta era...
15: Ah, no, sí, perquè hagués pogut passar...
5: Clar, podries haver dit...
15: Aquests fills de puta...
5: Exacte, això no, va ser molt correcte.
15: Molt correcte per venir de mi.
5: Sí, perquè quan vaig veure vaig pensar, ai, a veure,
15: i no.
5: passa el filtre.
15: Allò que t'han d'enviar un WhatsApp.
5: Sí, que ha enviat un correu equivocat.
15: Has enviat un correu equivocat, esborra corrents. Que qui no ha enviat un correu equivocat i llavors què fa? Comença a omplir de text perquè aquell no el vegi. Perquè ja es veia, ja és tard.
5: Però no és això el que proposaves com a...
15: No.
5: La Isabel va fent cares, que no sé si és que li ha passat alguna vegada.
14: No, dic que veig tècniques...
5: Veus que hi ha algú que li han passat diverses vegades i que, per tant, ja ha desenvolupat una tècnica alternativa.
14: Jo he de dir que quan rebo un WhatsApp que no és per mi, el primer que faig és una captura.
5: Per si de cas. Clar, perquè el pots desfer, si el WhatsApp es pot esborrar, diguem-ne.
13: A l'avantguàrdia és important fer tot això.
14: Home, no, és per tot. Per la vida, Pere, per la vida.
17: Però és important ser ràpid. Jo, en canvi, si rebo un WhatsApp que no és per mi, segurament... trigo 3 hores en veure'l, o sigui que no...
5: Tenen temps d'esborrar-lo, editar-lo i a fer mil coses.
15: No és per tu, però igualment et penses que sí, però, ja contestes.
17: Sí, però jo ja ho miraré, o sigui...
15: Sí.
17: Sempre segueixo la tècnica de si és important ja trucaran. O sigui, és una tècnica molt antiquada,
15: molt antiquada, és veritat.
17: Fins que... la campanya Una secretària per Marcos triomfi. Però no sé per què.
15: Una IA
17: salvem les balenes, ha triomfat, però una secretària per Marcos no.
15: Una IA
17: per Marcos. Per què.
5: Qui, aquesta campanya la fas tu sol.
17: Bueno, escolta, veig la gent que es vulgui sumar. Jo crec
5: veig poc múscul aquí.
17: És una iniciativa humanitària que no ha tingut prou ressò, però no entenc per què.
5: Però si has de demanar firmes o alguna cosa de suport, veig poc múscul si estàs tu sol demanant-les. Vull dir que aquí et falta algú més que t'ajudi a la campanya, però vaja. Va, a veure,
15: L'únic judici que hi haurà per l'1 d'octubre, de tot el que va passar, l'únic judici s'està fent ara. És el judici a un home, que es diu Roger Espanyol, que va perdre un ull per una bala de goma. I quan sento l'expressió que estem dient aquests dies, judici per lesions, penso, lesions, quina paraula tan barata, no?, per perdre l'ull. El cas és que en el judici que es produeix a Catalunya, la víctima i els seus advocats s'expressen en la llengua de Verdaguer, o, si ho voleu, més contemporània, en la llengua de Guardiola, el català, que és la pròpia. Com que hi ha testimonis que són de fora de Catalunya, en general, policies o que no entenen el català, s'ha recorregut als serveis de traducció. Ara sentirem, si és possible, el moment en què l'advocada fa una pregunta a un testimoni que s'ha de traduir, i heus aquí que la traductora no en sap. L'advocada, per si de cas, li torna a repetir. I li ho repeteix, ara ho veureu, vocalitzant d'una manera tan bona que em temo que hagi rebut lliçons de la Marta Romagosa. O sigui, Marta Romagosa no vocalitza tant. Però d'on no n'hi ha, no em pot rejar.
18: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
19: Pot tornar a repetir la pregunta?
18: Si ell va participar...
19: Perdó, podria volver a repetir, per favor?
15: Li repeteixi res. Què ha passat, direu? Doncs us ho contesto. Els judicis, naturalment, calen traductors i de moltes llengües. Podria passar que es cometés un delicte, per exemple, a Barcelona, i que hi hagués un delinqüent catalanoparlant que hagués agredit un ciutadà rus i que el testimoni fos del Magreb i el còmplice fos del Pakistan amb un germà que hi era de Colòmbia. He dit que el delinqüent és català per no ferir susceptibilitats de ningú, que ningú es doni per ofès. Només estic fent una barreja d'idiomes. Caldrien traductors del català, de l'amazic, del rus i de l'urdu. Del castellà, no. En el cas que ens ocupa, l'empresa de traducció, que deu haver guanyat un concurs públic, és amb seu a Granada. La traductora, que jo diria que té accent rus, però no ho puc jurar, sembla que no sàpiga català, i es veu que sí que parla altres llengües útils en el món del judici, com el rus. A mi em sembla meravellós que en un judici pels fets de l'1 d'octubre, i havent-hi aquí tanta tradició d'escola d'idiomes i tants professionals de la llengua, canviïn una senyora a traduir que no sap traduir. Segurament el que va passar és que l'amo de l'empresa li va dir: «Ninoshka», això és un nom figurat, «ves tu». I la Ninoshka va dir: «Ja ni gabarú pa katalonski», que vol dir «no sé parlar català», això en rus. I ell li devia dir: «Tu ves que lo que no puedo hacer es enviarles el Google Translator, que para algo cobro. Ya verás que al ser un dialecto se entiende todo, Ninoshka».
5: Sobre això, avui el col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han denunciat vulneració de drets lingüístics en aquest judici, per això que explicava l'Empara, Roger Espanyol. Les entitats qualifiquen d'intolerable que els advocats de l'acusació no hagin pogut preguntar en català a alguns testimonis de la Policia Nacional perquè la traductora no era prou solvent. Les traduccions jurades en l'àmbit de la justícia provenen de l'empresa contractada, com deies, pel Departament de Justícia de la Generalitat, que licita aquest servei cada any. És a dir, el departament contracta una empresa d'intèrprets i a partir d'aquí els tribunals demanen els traductors que necessiten en cada moment. Però aquesta empresa va enviar una traductora especialista en rus i en ucraïnès, no pas en català. La mateixa sala del tribunal va haver de demanar una segona traductora davant la incapacitat de fer la feina de la primera. Ara bé, la segona traductora tampoc no va ser capaç de traduir amb solvència del català al castellà. Per tot això, per exemple, Anaïs Franquesa, del col·lectiu d'advocats Irídia, que porta el cas de Roger Espanyol, demana al departament que prengui mesures perquè ahir en el judici es va vulnerar la Carta de Drets Lingüístics de la Ciutadania davant de la justícia i també la Llei Orgànica del Poder Judicial.
16: Home, que és intolerable. O sigui, el departament ha de revisar, o sigui, s'ha de respectar els drets lingüístics. No pot ser, no pot ser que les persones no puguin exercir el dret de tenir doncs, la justícia en català. Bueno, si les persones no tenen a castellà, doncs aleshores doncs, que hi hagi una traducció simultània decent.
15: Ni no, és que traduzque lo que acaba de decir.
5: El Departament de Justícia diu que ha fet un requeriment a l'empresa que li presta aquest servei per aclarir de manera immediata aquest incompliment en el servei de traducció al català que presta als tribunals i li demana que garanteixi que el servei s'ajusta a les condicions del contracte. L'empresa contractada que presta el servei als òrgans judicials i a les fiscalies de la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet és Ofilingua. Aquí el Departament de Justícia ha adjudicat un contracte de 2,2 milions d'euros. No sé com ho veieu tot plegat. La veritat és que els episodis que es veien ahir a la sala són absolutament surrealistes.
15: Mira, sort que el Papa Francesc és inviolable, perquè o sigui, si haguem buscar un traductor del llatí, això seria un drama. Vull dir que sort, tenim sort.
17: Bueno, esperem que Ninoska, com a mínim, ja que no ha pogut desempenyar la seva feina en condicions, com a mínim, com la de la pel·lícula, trobi l'amor. Com Greta Garbo, al final sí. Fracassava en la seva missió, però trobava l'amor.
15: Sí. Estava o sigui, nerviosa, bueno... pobra, és que no era culpa de... L'han enviat amb el pèl dels cavalls.
5: M'han enxampat, eh? M'han enxampat. Havia dit que havia de traduir del català al castellà i es veu que no...
15: No, llavors allò del currículum, no? Que dius, quantes llengües parles? I pam, pam, tots posem creuetes, eh?
5: I més a vegades, clar, amb llenguatge allò jurídic i judicial has de tenir una mica de...
14: Aquí la pregunta és quantes vegades s'ha donat això sense que ho sapiguem, perquè en aquest cas és un judici dels denominats mediàtics, precisament per al que assenyalava l'Empar, no? Perquè és l'únic judici, o sigui, o l'única causa que ha arribat a judici dels per l'actuació policial de l'1 d'octubre, però... Si el servei el donen a fiscalia, tribunals, guàrdies i tal, segurament hi ha moltíssimes vegades que molts advocats o detinguts o acusacions o defenses opten per passar-se del català al castellà precisament perquè el servei de traducció o no hi és o no dona les garanties.
15: Bé, i altres, en aquest cas s'han passat tots al castellà.
14: Per això.
15: Però imaginem-nos una persona que
14: s'ha de suspendre,
15: que només parla
14: s'ha de suspendre el judici, s'ha de suspendre. Cosa que evidentment redunda en la velocitat de la justícia, però en el cas del català, que precisament en el camp de la justícia és on és més residual el seu ús i que se suposava que era un dels objectius tant de la Conselleria de Justícia com de Política Lingüística aconseguir que es normalitzés, perquè no estem parlant de generalitzar, sinó de normalitzar l'ús del català a la justícia, doncs no és una gran manera contractar amb empreses que no són capaces de donar aquest servei. Insisteixo, i no sabem les vegades que passa i que sí que es normalitza bé de canviar de llengua precisament perquè aquest servei no està disponible.
15: Jo també insisteixo en que quan diem

0: no s'exigeixi que hi hagui traductors de màxima qualitat del català.
1: Evidentment que s'ha exigit, segurament, no però estan incomplint el contracte.
0: No ho desconec, jo no sé com ha sigut les bases d'això, però per mi és increïble que es pugui contractar amb una empresa que no acrediti que té bons traductors de català pels jutjats de Catalunya. Per tant, ho desconec, no sé en quin moment es va fer aquest contracte, no sé, però la culpa, diguem, és nostra, per dir-ho d'alguna manera, no? D'una administració que fa un concurs amb unes bases que, no sé, o no són clares o no s'assegura que es compleixin, i per tant això no treu ni un gram d'hilaritat i estupefacció, però vull dir que té més fàcil arreglo que d'una altra manera. Un concurs amb unes bases clares i amb una rendició de comptes, doncs això haurien d'impedir un disbarat com aquest.
2: En aquest cas el que falta és el rendiment de comptes, perquè les bases en teoria hi són, perquè clar, el departament està dient, escolta, necessito allò de traducció i que em donis aquestes llengües, i segur que el català hi és. Ara, és evident que ningú no ha controlat que això s'estigués donant aquest servei, perquè la primera en què hem tingut un judici amb molt focus mediàtic, doncs s'ha vist que les traductores no eren capaces de traduir del català al castellà.
0: Clar, igual s'haurà d'acreditar d'una manera prèvia, d'una manera més fefaent, no? Si és un concurs de 2 milions d'euros, bueno, pues entenc que hi pot haver perfectament una garantia prèvia de dir, bueno, per donar aquest servei en català, qui són els traductors que tens? Si tu estàs a Granada o on estàs, és igual. Qui tens a Catalunya per venir a treballar quan hi hagi un judici a Catalunya?
1: Si tu guanyes un concurs de 2 milions d'euros, has de tenir el nivell C.
0: Sí, però l'administració que convoca aquest concurs ho ha de garantir.
3: Per traduir això és que no estem parlant ni de nivell C. És a dir, estem parlant d'un
0: no,
3: nivell...
0: No, però s'ha de tenir nivell C2. És a dir, en quin la gent s'està jugant sentències judicials. És una cosa molt seriosa, això. O sigui, s'ha de tenir nivell màxim de traducció del català.
1: I també per respecte a la gent que fa traducció i interpretació, que són molts.
0: Òbviament.
2: Deixem-me saludar la Ruth Carandell, que és directora de Plataforma per la Llengua. Ruth, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Aquesta situació en el marc d'un judici, és a dir, en un moment de més de vulnerabilitat pels acusats, pels testimonis, pots estar nerviós, pots estar-te jugant doncs, una condena més dura o menys dura i vols expressar-te en la teva llengua, això passa habitualment? Pot passar? És comprensible que passi una cosa així, que no et puguis expressar en la teva llengua quan hi tens tot el dret?
4: Passa molt sovint, passa tan sovint que la gent ja ni es queixa, que ho dona per fet. I les queixes que nosaltres, per exemple, ens arriba al nostre servei de queixes, tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en català els escrits. I tenim també dades, que comentàveu ara vosaltres que no se sap les dades, la mateixa Generalitat té penjat al seu portal web la dada de que el 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment, doncs no respecta. Directament, de cada 100 peticions o demandes que es presenten per un procediment que es fan en català, doncs el 80%, 80, es tramitaran en castellà directament perquè així ho decideix l'oficina judicial. I això no és culpa de les empreses, sinó que és culpa de qui dissenya aquest servei, que és un servei que ve directament al servei de la justícia doncs, regulat i en un marc normatiu que afecta tot l'Estat. Hi ha una llei, que és una llei orgànica del 2024, que és la llei de defensa, on diu que tots els intervinents en un procediment tenen dret a poder fer servir la llengua, sobretot si és la seva oficial, l'oficial d'aquell territori. Però l'oficial d'un territori serveix per tot l'Estat la seva llengua materna per garantir el dret de defensa. I això ve de les directives europees que s'han hagut de transposar a la normativa espanyola, que també ha fet que s'hagués de canviar la llei orgànica del poder judicial i que, a més, dona una garantia suplementària per al cas que hi hagi alguna empresa que passi aquestes coses, que és que el mateix jutge pot, en aquell moment, habilitar qualsevol funcionari o qualsevol persona que cregui que pot... conèixer aquella llengua perquè aquell servei es presti, val? D'una manera correcta. I em sembla que saber parlar el català, doncs a Barcelona no sembla una cosa tan gaire difícil trobar algú en aquell moment que passés per allà o que estigués treballant al propi jutjat.
2: El que diu el departament és que ara fa un requeriment a l'empresa per demanar-los què és el que ha passat, perquè clar, aquí és evident que en el moment en què es va fer el concurs el departament demana que es que se sàpigui i que es pugui traduir del català.

0: aquí el que falta, per tant, és control per part del departament que allò que es va contractar en el seu dia s'estigui realment allò desenvolupant.
1: Poden faltar més coses, perquè depèn de com es liciti, tu pots demanar això a tots els intèrprets o pots dir que aquest servei te'l prestin, però tampoc sabem què va demanar el jutjat quan va demanar l'intèrpret, perquè si el jutjat no va explicar quina mena d'intèrpret necessitava, m'entens? És a dir, que també depèn de veure com estan, estan elaborats els tècnics d'aquesta licitació. És a dir, que això és culpa de l'administració i culpa de l'empresa. Si l'empresa no ho ha fet, evidentment s'ha de sancionar, però des de la nostra experiència, amb molts contractes per moltes coses, la llengua doncs mai és pedra de toc per després sancionar les empreses.
0: I a més, en l'àmbit de la justícia, on ja sabem que és un dels grans àmbits en què el català està especialment en una situació de poca utilització.
1: Però és que ja us comento que si de cada 100 demandes que es vol començar un procediment en català, que es té tot el dret, la pròpia administració de la Generalitat, no?, quan el rep, ho tramita en castellà, igualment, el 80%. És a dir, tot això desincentiva. O com alguna de les queixes que tenim nosaltres, quan algú entra en una sala i el jutge li demana que canviï d'idioma, o aquest perquè és mediàtic de cas i s'ha seguit, però també n'hem tingut nosaltres algun altre mediàtic, a vegades, i no vull pensar que aquest sigui el cas, la llengua es fa servir també com un motiu més de punició en aquell cas concret, no? I que a alguns li fa hilaritat, però en altres doncs, ens frapa molt i ens afecta en allò més essencial que és a la llengua, no? com a dret humà de les persones.
0: Per cert, aquesta setmana ha quedat resolt un altre tema, en aquest cas, en un àmbit col·lateral de la justícia, com és el dels notaris. Per un cas d'un ciutadà que va haver de pagar doble perquè li fessin una escriptura en català.
1: Sí, la llei de normalització lingüística es diu que les notaries han d'expedir i d'atendre com a mínim en català, i que hi ha un dret d'opció lingüística. Les notaries posen un cartellet a l'entrada, a vegades no, i això va ser una cosa que nosaltres havíem demanat, però en aquest cas, doncs, una família va anar a signar una compra-venda i ningú els hi va comentar res de sobre l'idioma, i quan van ser a casa es van donar compte que l'escriptura que els havien donat era en castellà. I a sobre hi havia una fórmula que deia que se'ls havia deixat l'opció lingüística i que, i que aquella era la tria que havien fet. Van reclamar contra això, assessorats per nosaltres, i finalment es va requerir pel col·legi notarial a la notaria que a partir d'ara doncs, que els van recordar el que diu la llei, que és estrany també com això dels jutges i els notaris, no? que són els experts en lleis, doncs, que complissin això, però és que a més li van cobrar, com dius, dos cops per cadascuna de les escriptures quan van haver de fer-la en català. I van haver de fer una altra queixa demanant que es retornés els diners i aquest agost els hi van tornar finalment els diners. El problema de tot això és que tot això és com un problema estructural que el que fa és que tot sigui difícil, que costi i que un estigui disposat doncs, a plegar-se, a no defensar els seus drets lingüístics o viure plenament en català amb normalitat, que és el que et tocaria, no?, vivint a casa. Aquí ens anunciem és que, havent-se reconegut tot i havent fet rectificar la notaria, finalment no se'ls ha sancionat a la notaria per no haver complert el que estableix la llei. Com tampoc en aquesta investigació que parlàvem ara només s'investigui què és el que ha passat doncs, amb l'empresa, no? I no s'investigui de debò què és el que ha passat amb el propi departament, amb el seguiment del que és la contractació d'aquest servei o què ha passat en el propi tribunal per no garantir els drets dels ciutadans.
0: De fet, segons un estudi que vau fer vosaltres mateixos, el 70% dels notaris, 7 de cada 10, no donen als clients l'opció de poder-ho fer en català. Directament ja van en la castellà directament, no?
1: Sí, sí, és així. Això era el 2018, però veiem que no ha millorat. Almenys continuem tenint queixes i jo que vaig participar en l'elaboració d'aquest estudi, que el fèiem a peu de les notaries, quan sortia la gent els hi preguntàvem en quina llengua us han fet l'escriptura? Deien en català, perquè ens atès en català i quan l'obrien i la miraven del sobre deien, ostres, doncs la tenim en castellà. O sigui que la gent no era ni conscient, o sigui, ja no els havien donat l'opció, però no eren ni conscient perquè la manera com els havien atès potser els donava la sensació que tenien la documentació en una llengua que finalment tampoc tenien.
0: Ruth Carandell és directora de la Plataforma per la Llengua. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: a vosaltres perquè us interessin aquests temes.
0: Bé, doncs són dos exemples de les, dels dèficits que encara tenim en la utilització del català i del dret de la gent per ser atesos o per utilitzar la seva llengua en el tracte amb l'administració o amb els poders, per exemple, en aquest cas judicials o amb els notaris.
2: I a més és que no avança, costa molt d'avançar. Jo recordo fa mil anys quan feia informació de tribunals que fèiem notícia de cada sentència que rebíem en català al marge del tema que fos, diguéssim. Simplement deies la primera sentència de lo penal, la primera sentència de l'audiència en català. I no s'avança. I quan s'avança, evidentment, com demostra aquest cas, s'avança amb grans errades o grans falles. Però insisteixo, aquí el més important no és només aquest cas, sinó quantes i quantes vegades, com deies tu, Òscar, en una situació de vulnerabilitat de la persona que està al davant de la justícia, s'opta per canviar d'idioma, per evitar, no sé si la represàlia, però segurament sí, evitar mals majors davant d'un tribunal.
0: Molt bé, doncs aquest és el primer tema que ens ha portat l'Empar Moliner. Empar, gràcies, bona tarda.
3: A vosaltres.
0: D'aquí a 3 minuts seran 3:45, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
4: Catalunya Migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
10: A veure si s'ha entès.
9: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
11: T'esperem al Supercampus!
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
20: El govern de tothom.
4: Catalunya migdia.
21: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
22: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
23: No te la pots perdre.
21: Però si és brutal.
24: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
21: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
24: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
21: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
24: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
21: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
25: Avui, a partir de 3:45 del vespre, Espanyol-Elx.
26: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també perquè...
25: Els de Manolo González acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
26: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
21: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
25: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
25: Som 3CAT. Catalunya Migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Dos quarts de quatre. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Marcos Lamelas. De seguida anem amb més temes, però durant la tertúlia no han pogut aguantar els tertulians de parlar del cas Andic, que el tractaran àmpliament a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, que ahir ja van tractar-ho i que avui també doncs, el tractaran àmpliament, però ja sabeu que
2: puc
0: avui...
2: Puc manifestar no... la meva estupefacció per no tractar-ho aquí també.
0: Escolta'm, t'estic servint en safata que puguis dir el que et sembli. Ja sabem que avui La Vanguardia ha publicat que Isaac Andic es va mostrar interessat en una tècnica, podríem dir, que s'havia utilitzat per part de la seva terapeuta, en un altre cas, en el que per curar, diguem-ne, la mala relació amb una familiar feia veure que el tirava per un barranc. Més o menys seria això.
2: Sí, sí, no, ja us he explicat tot, diguéssim. Demà explicarem alguna cosa més interessant.
0: Compte.
2: Sí, jo crec que el cas que té el perill de fer molt de, no?, molt de safareig de barra de bar i de cigaló, per entendre'ns, s'ha de tractar, que no deixa de tenir aquest morbo, però sí que és evident que s'ha de tractar amb cura, perquè estàs parlant d'un delicte molt, molt greu, no? I precisament per la rellevància dels protagonistes, doncs suposo que crida més l'atenció, o té més interès. Però sí que és veritat que sobta veure com gent d'aquesta posició social i econòmica es posa en mans de terapeutes sense títol que posen sobre la taula una manera de sanar-se molt curiosa i que suposo que cap de nosaltres que estem aquí se'ns passaria pel cap solucionar els nostres problemes amb els pares d'aquesta manera.
1: Però són teràpies que no tenen cap mena de reconeixement científic, que no tenen cap mena de validació ni clínica ni mèdica, i que depenen de l'encant i la fascinació que pot generar el terapeuta i la seva capacitat de portar a persones amb problemes, diguem-ne, per camins, anem a dir-ho, estranys.
3: I teràpies molt cares, no? Tot i
1: bueno,
3: així...
1: Bueno, no especialment cara, eh?
3: No?
1: És a dir, estem parlant de 200 euros l'hora, que per
2: el preu d'un psicòleg mena, normal tampoc és tan car.
1: El problema era aconseguir hora.
0: De la quantitat de gent,
1: la quantitat però increïblement no era que jo aquí te porto a un retiro i et cobro 5.000 euros. No. El problema era aconseguir hora, perquè era molt difícil. I perquè ella estava també a Suïssa i a Alemanya i estava molt sol·licitada, és a dir, sabia bellugar-se en una determinada èlit econòmica i patrimonial molt determinada, on ella acabava generant una sensació, diguem-ne, de necessitat i de producte escàs, que era ella mateixa, i llavors hi era molt... Escolta, clar, és que estem parlant de qüestions que han sortit per aquest cas i que normalment no tenen transcendència perquè, en fi, la gent no acostuma a parlar d'això, però està allà i no era l'únic client de posició extremadament acomodada que recorria als seus serveis.
0: Recordem Julia Luderwald, és com es diu la terapeuta, que és veritat que ha sortit ara a la llum arran d'aquest cas, però que és veritat que era coneguda en aquestes esferes del poder adquisitiu de la ciutat de Barcelona, sí, on tenia molts,
1: és a dir, tu
0: molta
1: i jo
0: clientela.
1: L'hauríem pogut pagar. És a dir, no estava al nostre abast. L'únic d'allò és que no ens hauria donat hora.
0: El Pere va fer encara, com ho hem dit, tampoc no entren els meus plans.
3: No entren els meus plans, però estic sorprès d'escoltar el Marcos. No,
1: bueno, escolta'm, tu i jo podríem comprar un Ferrari? No. Hauríem pogut-nos pagar aquest servei d'èlit? Sí. Ens hauríem donat hora? No. Escolta'm, això és una altra manera de ser pobre.
0: Molt bé. Bé, en tot cas, és un cas que no para de sorprendre's amb nous girs i amb noves informacions que apareixen, desapareixen i que desmunten algunes de les tècniques dels uns o dels altres, tant de defensa com d'atac. Veurem com evoluciona. Insisteixo que aquesta tarda, a partir de les 4, el Francesc Garriga i el seu equip, a la tarda de Catalunya Ràdio, tractaran el cas àmpliament. I ens ha dit la Isabel García Pagán que demà a La Vanguardia tindrem alguna nova entrega. Per tant, són informació nova, eh? Demà?
2: Sí, sí, sí.
1: En tot cas, sempre estem parlant, hem de dir-ho, d'informació conjuntural. És a dir, proves fefaents del que va passar és una altra cosa.
3: Clar. Però no estem encara amb instrucció, no?
0: Sí. Passen 5 minuts de 2:15. Us emplaço a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir les novetats sobre el cas Andic. Nosaltres, més coses? Ja sabem que aquest 2027, l'any que ve, serà electoral. És segur que hi haurà eleccions municipals al maig, també durant l'any, sense data precisa encara, hi haurà una de les eleccions generals espanyoles. I això a Catalunya ja es comença a notar. Els líders espanyols venen a fer campanya ja des d'avui mateix. Santiago Abascal, líder de Vox, va ser ahir a Lleida, avui al matí ha fet un acte a Tarragona, i després serà a Barcelona, en un acte a la Zona Franca. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular, serà diumenge a Badalona, un lloc propici amb l'alcalde Xavier García Albiol del seu partit. I Pedro Sánchez participarà al tancament de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat del president Salvador Illa. Per tant, els líders dels tres grans partits espanyols seran aquests dies, aquest cap de setmana, a Catalunya, fent precampanya electoral. Encara no hi ha campanya, però, òbviament, tots els partits ja tenen la seva maquinària engegada. Gairebé 10 anys després de l'1 d'octubre, les estratègies dels partits han anat canviant. La més clara, la de Vox, que ahir mateix concretava Abascal a Lleida, ha canviat molt el discurs de Vox de l'època del procés a ara.
5: Polémica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
0: Vox, que ja ha esgarrapat molts vots al Partit Popular, es concentrarà en llocs on tradicionalment han votat els socialistes en les grans conurbacions urbanes. Per això Núñez Feijóo intenta conservar els seus vots a Catalunya visitant Badalona, on crec que pot assegurar un bon resultat, i mentre que Sánchez, a la Festa de la Rosa, també sap que Catalunya li és fonamental si vol un triomf electoral. Catalunya és la comunitat autònoma amb més vot i més població governada pel Partit Socialista. No sé com ho veieu, però fa pinta que des d'ara entrem ja en una mena de voràgine, que ja no ens aturarem fins a l'estiu que ve. Com a mínim, si no es va més allà.
2: Jo crec que fa temps que estem en aquesta voràgine, com a mínim posant, no, els pilars per a aquesta campanya, i la primera finestra electoral que s'obre el 2027 és el febrer-març, de manera que tothom està intentant tenir tota la maquinària dels partits i tota la seva base mobilitzada per si s'ha de començar a córrer a l'esprint, no? Hem de tenir en compte que també dintre del PSOE els qui es presenten a les eleccions municipals i autonòmiques prefereixen que les generals siguin abans que les municipals i autonòmiques, que són al maig, o sigui que el percentatge d'interessats en que les eleccions siguin en aquesta finestra, doncs és molt àmplia, i la batalla a Catalunya és evident. Si els socialistes, si PP i Vox aconsegueixen arrossegar vot a Catalunya, vol dir que els socialistes el perden, i si Pedro Sánchez, a més de perdre vots per la seva esquerra, es queda sense el seu... no, a la seva, el seu pal de paller electoral a l'Estat, doncs aquesta remuntada o la supervivència del seu govern, o de la seva pròpia supervivència a la Moncloa, és molt més complexa.
3: Sí, és exactament així, tot i que paradoxalment aquesta mobilització de les dretes que posen Catalunya en un punt, diguem, bàsic, és precisament el que també pot acabar de afavorir una vegada més, el que és un fenomen que sol passar cada vegada que les dretes i les extremes dretes tenen possibilitat d'arribar al govern, doncs que qui xucla el vot útil a Catalunya per evitar això és el PSC, i per tant és una paradoxa que no sabem si pot tornar a passar. Òbviament Catalunya és la comunitat clau en aquests moments perquè hi hagi aquest govern que tenim. Si no fos per Catalunya, clarament ja a l'any 23 hi hauria hagut un canvi. I comentàvem, o sigui, estem ja en fase preelectoral. Tinc la sensació que tota aquesta legislatura és una legislatura en permanent mode preelectoral. És a dir, des del mateix moment en què es va formar el govern, es va formar en unes circumstàncies molt especials. No hi ha un bloc que dona suport en el govern de manera permanent com a tal. Es van posar d'acord per una investidura i per l'amnistia, i tota la resta, la sensació és de que és una situació preelectoral permanent, en què per un cantó no es va acceptar ni tan sols la legitimitat d'aquesta nova situació, i que per tant està en moda tombar el govern costi el que costi des del principi, i per l'altre no s'ha sapigut o no s'ha pogut teixir un bloc mínimament coherent que li doni, que garanteixi, diguem, una coherència a la legislatura. Per tant, estem en mode preelectoral, em temo que des del minut 1 després de la investidura de Pedro Sánchez.
1: Home, jo crec que el mode preelectoral començarà a partir de després de Nadal, que ara el que hi ha una mena de prescalfament, tenint en compte l'actual clima de polarització que es viu a Espanya. Per matitzar una mica, jo crec que és interessant veure que els tres partits que hem comentat, l'aproximació a la campanya és molt diferent. El PP fa una aproximació molt clàssica, en clau, sobretot de les municipals, és a dir, que vagi a Badalona, al principal alcalde, que té majoria absoluta. És a dir, Feijó està pensant en les municipals, en millorar el seu posicionament en les municipals com una primera palanca perquè després això, per recollir fruits a les generals. En canvi, Sánchez juga la partida amb una maquinària del PSC molt important i molt poderosa, però que té problemes perquè ella remunti les enquestes i que, per tant, aquí la clau, sobretot, és el PSC, com estava explicant molt bé el Pere, com principal suport d'aquesta legislatura, perquè sense el PSC aquesta legislatura espanyola no hi ha estat possible. Del tema de Abascal és molt interessant, perquè jo crec que a Catalunya farà el mateix que ha fet a la resta d'Espanya. És igual al candidat, és igual al discurs, ell arriba als jocs, l'important és la presència i l'important és l'hora de les canyes, especialment en públic jove, on bàsicament no és lo important lo que digui Vox, sinó aquesta alternativa on el discurs sembla com superat, no hi ha uns grans plantejaments ni ideològics, ni en contra del que diuen ells, ni de batalla cultural, sinó sobretot de presència, de normalització i de que és bo, normal i fins i tot contracultural votar a Vox i molt enfocat al jovent. Una cosa molt rara que a mi em sorprèn molt, però que, per exemple, Aragó li va funcionar molt bé.
0: Ahir Lleida tenia la plaça on es van sortir, la plaça Ricard Vinyes, que és una plaça cèntrica de Lleida, i estava plena, i no era ni un acte, ni un míting, ni no hi havia discurs. Era una
1: Era
0: una atenció a la premsa, i en canvi va omplir la plaça.
2: El que passa és que el que està fent Vox també, i bueno, fan tots els partits a Catalunya, és ajustar molt les seves escenografies i els seus plantejaments. Vox fins ara era una anomalia, però a la resta d'Espanya ja està governant a moltes comunitats autònomes i alguns ajuntaments en companyia del PP.
1: Europa és tendència.
2: De manera que què fa quan ve a Catalunya? Se n'oblida de l'enfrontament, deia, entre castellanos i catalanes, que és el que atia quan està fora de Catalunya, i se centra probablement en temes que frapen més actualment i surten com a principals, un dels principals problemes de la ciutadania, com és la immigració. De manera que obvia, diguéssim, el conflicte del procés i companyia i prefereix fer un discurs d'immigració. El cas d'Alberto Núñez Feijó, a diferència de la resta de l'Estat, on governen gairebé totes les comunitats autònomes, aquí l'únic pal que pot ensenyar amb garanties és Xavier García Albiol. O sigui, és un senyor que es presenta a les eleccions municipals gairebé que amagant la marca del PP, però que guanya per majoria absoluta perquè ve a ser allò que denominem l'alcalde global, no? Diguéssim, que és aconseguir d'escombrar vots de totes les tendències ideològiques o de totes les tendències, no sé si tan ideològiques, com interessos ciutadans, no? I això és el que pot vendre Alberto Núñez Feijó. No pot vendre el PP de Barcelona perquè van fer alcalde a Jaume Collboni. Vull dir que Alberto Núñez Feijó va a Badalona totes les vegades que pot per presentar projectes de vivenda, per presentar projectes contra l'ocupació, per presentar projectes contra la multireincidència. I ara, de cara a les municipals, efectivament, el model que vol el PP a Catalunya és el de Xavier García Albiol. I van ajustant-se. Però sí que és veritat que al final acabes veient que el vot definitiu, diguéssim, el que faci decantar el vot de la ciutadania en unes eleccions generals, en l'àmbit d'aquests tres partits, pot acabar amb molta gent de socialista votant a Vox.
3: Sí, en tot cas, quan parles del García Albiol, a part de l'alcalde, diguem, el principal focus de poder municipal que tenen a Barcelona, és també el precursor a Catalunya d'aquest nou marc que ara intenta capitalitzar Vox quan diu civilització o barbària, diguem, no?
2: Sí,
3: que,
2: sí.
3: En què els d'aquí, els occidentals, contra els bàrbars, que quan diu civilització o barbària no sé molt bé qui és civilització i qui és barbària, no? Però entenc que ells se situen al camp de la civilització enfront de la barbària i aquest nou marc és el nou marc, òbviament, en el que l'extrema dreta està aconseguint col·locar a molts llocs d'Occident, i que Catalunya, a part de tot això que hem comentat, i que és així, i que hi estic d'acord, hi ha un element bàsic, també, que és que hi ha aquesta emergència que detecten totes les enquestes d'Aliança Catalana, amb una bossa de vots que no són només que venen de Junts, com alguns els agradaria, sinó de tots els partits, que accepten aquest nou marc de civilització o barbària, i que, per tant, hi ha una competència aferrissada per tota aquesta explosió d'aquesta bossa de votants que, aparentment, bo, després veurem què passa, Aliança Catalana ni tan sols es vol presentar en unes generals. Per tant, aquí hi ha una... Mai hi ha, en unes eleccions, tant potencial votant que, per conquerir, perquè normalment a les eleccions ja s'hi arriba en què la majoria de gent té decidit el vot, després hi ha una franja d'indecisos, però si resulta que estem en un moment a Catalunya en què està emergint una força política que algunes enquestes li donen ja segona força o tercera, i que ve de només dos diputats del Parlament de Catalunya, és obvi que aquí hi ha una bossa de votants espectacular que accepten el marc de civilització o barbària i venen aquí, doncs, ja a competir, a part de totes les altres elements que hem comentat, per veure si aquesta massa de votants la poden xuclar.
0: Passa un minut de 3:15, ens queden 14 minuts per arribar a les 4, fem una pausa i de seguida un altre tema.
6: Catalunya migdia.
7: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
8: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I supem a les millors taules del món.
10: En aquesta terra protegim i acollim.
20: Fem barri i fem pinya.
23: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
27: El govern de tothom.
21: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
25: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
21: Entrades a auditori.cat.
3: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
28: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
3: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
29: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
3: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular-te.
30: Me siento súper, me siento fantástico.
3: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
31: amunt,
3: però que al final són falses.
32: El rotllo, no m'agrada.
25: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
33: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
21: Catalunya migdia.
25: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
21: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
34: Plus.
25: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
35: Podríem tenir son.
36: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
37: Mare, literalment.
35: O poques ganes de treballar.
37: Ah, és que tinc molta feina.
36: Ah, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
35: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
25: Som pura cafeïna.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Marcos Lamelas. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris estan investigant la mort d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Els funcionaris del centre han activat els protocols d'actuació després del crim i l'autòpsia determinarà ara la causa de la mort, tot i que les primeres informacions descarten l'ús de cap arma. Això ha tornat a fer queixar-se als funcionaris de presons. La portaveu d'UGT Presons, Montse Balaguer, ha explicat a Catalunya Ràdio que les incidències als centres penitenciaris augmenten en gran part perquè, us ho explicàvem fa uns dies, es troben al 95% de la seva capacitat. De fet, la presó de Quatre Camins, on s'ha produït aquest incident, és un dels centres que pateix més la sobreocupació per reclusos.
1: Quatre Camins és una de les presons on més greuge hi ha perquè és una presó antiga, és una presó circular, és una presó amb molts interns per mòdul, estem parlant de 250 interns per mòdul, que és el doble que la resta, com una presó més nova, per exemple. Amb la qual cosa la massificació encara es porta pitjor.
0: Fa uns dies ho explicàvem, que Catalunya ha arribat al 95% i que el departament es planteja ampliar la capacitat de les actuals presons, perquè de construir-ne de noves no és una solució a curt termini, però sí, també ens van avisar els treballadors, ampliar la capacitat de les actuals no és solució al seu entendre, perquè els serveis són els que són. La gent que hi treballa és la que és, les instal·lacions són les que són, i per tant, si poses més reclusos en el mateix centre que està dimensionat per menys, doncs no és solució del problema. No sé com ho veieu, però he tingut aquest incident, aquest assassinat, de fet, que ha tornat a posar sobre la taula aquesta situació que hi ha a les presons catalanes.
2: Bueno, sí, poden ampliar les capacitats, però si fins i tot les que tenen previstes, com la de la zona franca, que era per tercer grau, resulta que van retardant també la seva inauguració, doncs el problema no fa res més que augmentar. També tenim un problema amb per què augmenta tant la població reclusa, o sigui, quina és la política, diguéssim, el càstig de delictes i com es gestiona perquè la població reclusa augmenti de manera tan exponencial en pocs anys. I, efectivament, si no es donen les condicions per tenir els presos, es posa en risc la seguretat de tots els treballadors. El fet de que no tinguin, o que evidentment estigui tan restringit a l'ús d'eines que siguin perilloses i que hi hagi molt més control, no evita que una persona que sigui violenta de per se no acabi posant en perill a un company de cel·la o a un treballador. O sigui que la solució és complexa i les ampliacions que s'estan parlant d'aquests centres penitenciaris actuals també s'ha de veure com s'ha de fer, perquè no pots començar a muntar barracots a les presons.
4: A veure, jo crec que hem de separar el cas del que ha passat a Quatre Camins, és a dir, un assassinat a la presó és una cosa que pot passar en una presó antiga, en una presó nova, en una presó poc massificada.
2: Totalment.
4: Llavors, separem. Una cosa és que necessitem fer un anàlisi sobre l'actual població reclusa i la capacitat que tenim de gestionar-la, i una altra cosa és aquest fet. I a mi m'agradaria molt, el primer de tot, perquè si tens presons, et poden passar aquestes coses. Si tens presons, pot haver-ne una fuga. Per posar un exemple. És a dir, si tens 500 persones en una presó, hi haurà gent que estarà pensant en escapar-se.
2: Això... Bueno, l'últim que es va escapar s'escapava d'un restaurant.
4: Però és que això...
2: Acostumen a escapar-se amb les visites mèdiques.
4: Efectivament, però... És a dir, això... És a dir, llavors separem. Una altra cosa és, ens fan falta més persones? Sí. Perquè el gruix de la població reclusa que n'hi ha és per tràfic de drogues. I llavors, mentre que això continuï com està, que és, u, les drogues són il·legals, b, ens agrada molt consumir drogues, llavors, doncs, escolta, Sí, escolta, Occident ens agrada.
0: Sí, del Marcos és per una cara que li ha fet l'Isabel.
4: Isabel, és que ho sento.
2: No, aquesta sento, primera del plural m'ha sorprès.
4: No, escolta, perquè...
0: Parla per tu, una mica.
4: Perdona, però és que és així. És a dir, parlem d'Estats Units. Si volem sentir-nos còmodes, fem veure que això no
2: Marcos, que tens raó, que sí, que sí.
0: I després que ho
4: hi ha un mercat. És a dir,
0: Després, que ho explicàvem l'altre dia, és a dir, si tu demanes que hi hagi un enduriment de penes i que, a més, per exemple, hi ha ara una sensació de que els multireincidents doncs, han de complir unes penes més dures, clar, això implica que hi hagi
4: més gent... Més penes per la marihuana. La marihuana s'està convertint en un problema d'ordre públic, d'armes, de cops entre ells, i és a dir, llavors, automàticament, això suposa, un cop que ho apliques, que augmenta la població reclusa. Les penes per drogues, a més, són per molts anys. Fins i tot complir la meitat, són 10 anys.
2: No, sí, jo ho he dit al començament. El problema és que tota resposta a un fet de delinqüència o a una preocupació de criminalitat és augmentar les penes sobre els delictes, però i això fa augmentar la població reclusa. Però la situació exacta
4: és, els ciutadans occidentals comprem drogues perquè ens agrada prendre drogues i no ens podem enganyar. Aquí hi ha un mercat i per això hi ha gent que porta drogues. I hi ha gent que ven drogues i hi ha gent que guanya. Molts calés venen drogues.
3: Jo desconec si la base, diguem, de la població reclusa a Catalunya prové d'aquest àmbit en aquest percentatge tan important.
4: Perdona, a Regne Unit, és a dir...
3: Jo personalment sempre... Jo estic totalment en desacord amb aquesta política general de la repressió, diguem, del que és el consum de marihuana. És un tema delicadíssim, no pretenc tenir raó, però hi ha també molta gent, molts experts que consideren que això és contraproduent en el sentit que està dient el Marcos, i que hi ha moltes altres drogues i coses que funcionen que són permeses i que en canvi això està també consumint molts recursos policials per una cosa que a parer meu no hauria de tenir l'atenció policial, però dit això desconec si el problema de les presons és aquest. Òbviament risc zero no n'hi ha, però tot el que suposi massificació necessàriament implica un problema que pot ser de seguretat i de moltes altres coses i que, per tant, qualsevol societat ha d'analitzar com reduir aquesta massificació.
4: Per tant, fer més presons?
3: O fer més presons o, com molt bé apuntaves, a lo millor fer un debat ampli i rigorós.
4: Clar, però no pots plantejar-te tu sol a despenalitzar les drogues. És a dir, no pots plantejar-te com a país, és a dir, això requereix un enfocament molt més global, pràcticament és un acord de la ONU, això. És molt complicat. És molt complicat. És a dir, i és el que necessiten països com Mèxic. És a dir, nosaltres pensem que tenim molts problemes, però tu imagina't Mèxic, que té pràcticament en aquest moment més de 10.000 morts a l'any. És brutal. És a dir, en Mèxic hi ha una guerra entre l'Estat i el narcotràfic i l'Estat està perdent. I canvien els governs i l'Estat està perdent aquesta guerra.
2: Però és que allà també han perdut les presons, diguéssim. Vull dir,
4: és un problema molt global. És a dir, tu, Espanya no es pot fer un plantejament
2: que tu dius ràpidament aquí, fem més presons i tothom voldrà que no la vol el seu patir al darrere. Ja està. I és que el problema també el tens aquí.
0: En tot cas, el debat sobre si s'ha de despenalitzar les drogues o no és moment ara, quan falten 2 minuts per arribar a les 4 d'un divendres de setembre, de fer-ho aquí al Catalunya migdia. Queden 2 minuts, una mica més, per arribar a les 4. Queden 2 minuts, per tant, per passar el testimoni a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Com estàs?
5: Bé, de divendres.
0: Home, així rai.
5: No, vol dir que treballant igual que un dilluns.
0: Sí, home, clar, tens programa igual, no?
5: Per això.
0: Dura igual.
5: Exactament el mateix.
0: Veus? Nosaltres ja estem acabant, ja. Ja tenim el davant.
5: Et sents alliberat?
0: No. No, perquè en aquest programa tinc més feina, això no s'acaba.
5: No, divendres, no passa res, un divendres a la tarda.
0: No, mai.
5: Sí que passen coses, perquè si passen les expliquem a la tarda.
0: Clar, tu mateix, si vas dir no passa res, enviaràs la gent a sentir música.
5: No, i al revés, avui, mira.
0: No, bé, a veure, explica, perquè la Isabel García Pagán estava com indignada que no tractéssim a la segona hora del Catalunya Migdia molt més abastament el cas antic.
5: És que ens hem repartit una mica amb l'Òscar.
0: El Garriga, amb la tarda, el tractarà llargament.
5: Hem fet una cimera aquest migdia amb Òscar Fernández, Joan Bota i Arnau Maimó per a veure qui es quedava els nens al cap de setmana, que eren els temes més grossos del dia.
0: Això és com si fóssim una parella separada, i no és el cas.
5: Estem separats per una planta.
0: Sí, ja, però tenim molt bon rotllo.
5: Cas en dic, amb la Rebeca...
2: Un xot d'audiència, això, eh?
5: Amb la Rebeca Carranco, novetats, no només novetats, sinó parlarem de la fuga que hi ha hagut avui en una presó catalana i d'un assassinat, vull dir que la cosa comença molt fosca, i després parlarem de carnets de conduir.
0: Carnets de conduir, eh?
5: Tu, si et fessis l'examen avui, creus que el passaries a la primera?
0: Si sóc, mentalitzant-me que vaig a fer l'examen, sí. Si conduís com condueixo habitualment, probablement no.
5: Aquest serà un dels debats d'avui.
0: Podries haver convidat l'Empar. Fa més d'un any que ho està intentant. I
5: mira,
0: no se'n surt.
5: Que bona, és veritat.
0: Un dia va arrencar amb el freno de mà posat. Amb no, això dic tot
5: a mi m'ha passat algun dia sortir rascant, no passa res.
0: Sí, però era l'examen, eh?
2: A l'examen no pots fer-ho.
0: No,
5: bé, va, que diu que hem d'acabar. Ara ens hi posem.
0: De seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Gràcies a l'Isabel García Pagán, al Pere Rossinyol i al Marcos Lamela. Fins la pròxima.
3: A vosaltres.
2: Adéu, bon cap de setmana.
0: Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
5: Fuga. Acció de fugir d'un lloc on hom està retingut o privat de llibertat, especialment per evitar la custòdia o el compliment d'una pena. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Elisenda Roca, bona tarda.
2: És que m'anima.
1: Ben tornada.
2: Aquesta sintonia no hi ha qui faci la migdiada. Perquè ja t'agafa com unes ganes.
1: És terapèutica.
2: Sí, però terapèutica bona. Terapèutica bona.
1: Marta Montaner, què és aquesta cara?
2: Home, és que avui
3: justament
2: parlarem...
3: Justament la paraula també, eh?
2: Terapèutica.
1: És terapèutica?
3: El Francesc és un mestre de fer enllaços entre un tema i l'altre.
2: Sí.
3: Ets un expert en lligar, eh?
1: Sí, sobretot sí? Paraules.
2: L'altre també, no vas malament, eh?
1: És igual, no és aquest el tema. Esteu bé? Esteu bé?
2: Sí.
1: Felip Pastor, Marta Montaner?
2: Sí.
1: Doncs és divendres i avui és un dia festiu. A partir de les 5 obrim de nou el cap de setmana. Però abans ens posem seriosos. Els que ens segueu habitualment ja sabeu que aquesta música indica novetats a la crònica negra i sobretot en un dels casos més mediàtics d'aquest últim any. És el cas Endic. L'has anat seguint, Elisenda?
2: Molt. Molt. Jo sóc gran seguidora de la meravellosa Rebeca Carranco.
1: Doncs mira, per això te l'hem posat aquí en línia. Rebeca Carranco, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Perquè avui tenim encara més informació al voltant del... no judici, però dels camins que es fan previs al possible judici al Jonathan Endic. Informacions que no acaben de ser del tot en línia amb el que ens han anat explicant des de la defensa. Ara ho explicarem, Rebeca, però abans tenim dos casos impactants vinculats a presons catalanes. I el primer té a veure amb un delinqüent. Aquí és possible que la nostra audiència recordi, perquè va protagonitzar, atenció, l'últim capítol de Crims a TV3.
5: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. Els seus germans estan convençuts que li ha passat alguna cosa greu, però el cas es tanca com una desaparició voluntària.
1: Tenim un home desaparegut a Terol, això és el capítol de Crims. Al cap d'un any detenen en posta una dona, la Francisca, per un robatori, i en la seva declaració explica això als Mossos, la Francisca.
6: Va dir, jo dicto lo que sé, però que sapiguésseu que jo no he fet res. Sé, perquè m'ho han dit ells, que els germans Clua tenen enterrada una persona a una finca de Corbera d'Ebre.
1: Aquests dos germans de qui parlava la Francisca, Pedro i Diego Cea, serien els responsables de la mort de l'home desaparegut a Terol. Aquesta era la història inicial, Rebeca. Això ja va passar fa temps, no? Però aquest va ser el cas que ens van explicar el Crims.
4: Això és a 2007, si no em falla la memòria, i com tu dius, doncs, ells dos acaben jutjats per la mort d'aquest home. Però aquest home no resulta ser un desconegut per ells. Sí, ells, la persona que assassinen és la parella d'aquí, de la seva germana, de la seva germana.
1: Bé, doncs, al final de tot, un dels dos germans delata l'altre.
7: Diego es manifesta que el seu germà li hauria confessat que havia matat a Juan. Que li hauria disparat un tret d'escopeta.
1: Això va passar ara fa molts anys. Pedro Cea va ser condemnat a 20 anys de presó com a autor material de l'assassinat de Juan García. I avui ha tornat a ser notícia, Rebeca, perquè s'ha fugat.
4: S'ha fugat. S'ha fugat i d'aquelles maneres que... Bueno, fàcils, per dir-ho així, eh? És a dir, no és una fuga de la presó fent escalant i saltant, sinó que s'ha fugat doncs, amb una sortida que se'ls dona a alguns interns quan ja porten temps, tenen bon comportament i es va preparant com la seva tornada a la societat, doncs va sortir amb un grup de persones i amb uns educadors, van anar a un centre comercial i quan estaven al restaurant va demanar anar al lavabo i va marxar.
1: Així de fàcil?
4: Així de fàcil, sí.
1: Clar, sembla mentida que aquestes escapades... Entenc que se'n deuen fer moltes i mai passa res com per anar tranquils, no? És a dir, que no és que a cada sortida se'n perdi un.
4: No, se'n fan moltes, acostuma a passar poc i normalment és veritat que s'estudia el perfil i que és una persona, perquè ens deia Justícia, que ja havia sortit altres vegades i que mai s'havia fugat. Pensem que porta 15 anys a presó, és a dir, que és que a més està doncs, molt a prop de poder sortir, tenia una condemna de 21 anys, és a dir, que ara si el tornen a detenir, ha fet un trencament, tot això comportarà que no pugui sortir, que no se li doni cap mena de permisos, és a dir, que a ell li empitjora molt la situació. Clar. Llavors, no és una cosa molt habitual, però és veritat que quan passa, ho expliquem, perquè és molt cridaner, perquè al final t'està dient d'alguna manera que qui avalua aquella persona, que és veritat que això no és una ciència exacta, però que segurament qui l'ha avaluat no ha sabut veure que existia aquesta possibilitat.
1: Passa molt sovint, però, que hi hagi intents, com a mínim?
4: No passa tant. Les xifres que té justícia, parlo molt de memòria, jo diria que era un 7% dels casos que passava, que pots dir és molt, però que normalment era poc. Normalment els interns, que a més van amb educadors, és a dir, no van amb policies quan fan això, no? És perquè ja s'ha depositat una confiança, perquè ja s'entén que està en aquest programa que més ha de seguir perquè algun dia ha de tornar a la societat, perquè en teoria la voluntat és la reinserció, no? Llavors, clar, és una cosa que passa a poc, però que quan passa, òbviament, doncs salta les alarmes, i més és una persona que té un crim d'aquesta mena a les seves esquenes.
1: Clar, en defensa una mica del sistema, en el fons el sistema et diu, com que aquesta gent d'aquí 1, 2, 3, 4 anys ja estaran al carrer lliures, doncs anem fent com una mica d'aproximacions, sí, i no cal estar... Perquè no, al final ja estaran lliures i llavors no hi haurà policies, sí, vigilant-los, però clar, sí, trenca la confiança en el sistema quan algú se n'aprofita d'aquesta manera, i pel que dius, bastant tonto, perquè si en 3 o 4 anys més ja surts al carrer,
4: sí,
1: ara segur que no sortirà al carrer.
4: És una manera de complicar-te la vida molt, perquè a més, normalment, quan passa això, el que veiem de seguida és que aquestes persones acostumen a anar al seu entorn i s'amaguen amb el seu entorn, i llavors ja no t'estàs complicant només la vida a tu, clar, sinó que també li complicaràs a tot el teu entorn, que t'ha d'amagar, que has estat tancat, que no pots sortir, i que la que posis un peu fora, per poc que algú ho sàpiga, els Mossos t'estan esperant.
1: Bé, això ha passat avui, és la notícia d'impacte, una fuga. Hi ha una altra notícia d'impacte, en aquest cas, a la presó de Quatre Camins. I aquí és un assassinat a dins de la mateixa presó.
4: Sí. Sí, entre companys de cel·la. Això ha passat aquesta matinada, a quarts d'una, més o menys. Avisen els companys d'una cel·la del cantó que està havent-hi com una mena de baralla a una de les cel·les, i quan arriben allà els funcionaris, el que es troben és una persona morta que ha rebut cops, que té el llençol al coll i sembla que ha sigut asfixiada, i el presumpte autor, que és el seu company de cel·la, que està allà i que és a qui detenen, acusat d'això. És una situació que és veritat que això sí que és més excepcional. Per desgràcia, parlem més sovint del que hauríem de parlar de presos que es suïciden a presó, però un homicidi comès a dins de la presó, això sí que és bastant més excepcional.
1: Que sí que és molt de pel·lícula, això, no? I de sèries, de que passi, però després no passa.
4: Passa poc, i a més el que ens diuen fons penitenciàries és que portaven poc de temps junts, que cap dels dos té crims de sang com aquest que estàvem parlant, no tenen assassinats ni un homicidi ni coses així, però sí que és cert que el que expliquen també algunes fonts penitenciàries és que el presumpte autor té antecedents de ser un problemàtic dins de la presó, que ja tenia com una mena de seguiment, però justícia insisteix que no hi havia incompatibilitats entre ells, que és veritat que tampoc sabem molt bé què significa això de tenir incompatibilitats,
8: ja. I en tot cas, Rebeca, no, segur que n'hi havia, perquè si van acabar així vol dir que algú va exercir violència contra l'altre, vull dir.
4: Sí, exacte, algun conflicte van haver de tenir, no? Home. Però el que deien és que l'estudi previ que fan a l'hora de posar-los junts a la cel·la, que ells no troben cap element que faci que no se'ls pugui, que no se'ls pugui posar junts.
1: Bé, això són dos elements d'avui, la fuga i aquest assassinat, però hi ha un cas que ens té pendents des de fa molts i molts mesos. I avui La Vanguardia publica nous detalls sobre la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, nova informació que sembla acorralar una mica el seu fill Jonathan. Pocs dies abans que el fundador de Mango caigués mortalment per un desnivell de més de 100 metres a Montserrat, el seu fill es va interessar per una teràpia extrema que simulava justament llançar un familiar per un barranc. Clar, dit així, Rebeca, sona bastant malament, això.
4: Sona bastant malament, sí. El context d'això és que tota aquesta part de la investigació l'explica una col·laboradora de la terapeuta familiar, que ja sabem que els estava tractant, que el que feia és, per aquestes teràpies extremes que aquesta terapeuta feia amb algunes altres famílies, ella buscava llocs a la muntanya on hi hagués barrancs. I llavors és la simulació aquesta de l'enfrontament amb la persona en qui tu tens alguna mena de conflicte. Llavors, el que explica avui La Vanguardia, i que ja ens havien donat algunes pinzellades abans alguna vegada a la defensa, és que aquesta teràpia extrema que la terapeuta volia fer era amb una família que no era la família Andic, sinó que era amb una altra família que tenien un fill que tenia problemes amb qui era la seva mare, un fill adult. I llavors que en aquest text es busca com un lloc per poder fer a la natura una teràpia extrema de confrontació, i que Jonathan Andic, quan ho sap, segons explica avui La Vanguardia, ell li interessa això i vol també com participar-hi. I llavors, en teoria, el que estaven com preparant era una excursió tots junts, que anessin tots junts, la terapeuta, aquesta col·laboradora experta en muntanya, el fill d'aquesta família i també Jonathan Dick, a un lloc escollit a Montserrat, que llavors és aquest camí de les Feixades, per fer aquesta simulació d'aquesta teràpia extrema entre aquest fill, que tenia problemes suposadament amb la seva mare, no? I que aquí la terapeuta fingiria ser la mare i que farien com aquesta mena de simulació com d'empantar la terapeuta.
3: Primer cop que ho sento, això, perdona'm, però...
8: No, tot plegat és un despropòsit, començant per la terapeuta, que no ho és, és a dir, no, per aquesta dona que no té cap mena de titulació ni de res.
1: Mira, deixa'm parlar amb Dolors Líria, que és degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyora Líria, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: L'hem sentit avui ja amb algun informatiu, però volíem parlar amb vostè perquè un tall de veu és fred i volem entendre bé. Quan vostè sent tot això que ens explicarà la Rebeca, llegeix els diaris, com es queda com a professional de la psicologia?
9: Bueno, doncs coincideixo amb que és un despropòsit, no? És un despropòsit i és un perill molt gran, no? És un perill per la salut pública, sens dubte. O sigui, és que, quan dèieu ara, és que, i a sobre no és terapeuta, bueno, és que si fos una psicòloga col·legiada i acreditada, no hagués fet un, no? Perquè tampoc sabem si és el que ha fet, és el que dieu als mitjans, no? El que... Nosaltres sabem el que, les informacions que han sortit en els mitjans, eh? No estem jutjant perquè no tenim més informació que aquesta. Però si fos això, clarament això no és una teràpia psicològica.
1: Però sí que hi ha teràpies, a vegades, quan tens por a volar o quan tens por, no sé si als gossos, és a dir, que et pots enfrontar a un d'aquests...
3: De xoc, no?
1: Teràpies de... Això existeix, no?
9: Sí, més que això serien d'afrontament, no? Però no d'afrontament en el sentit que està descrit en aquestes accions relacionades amb aquest cas. Hi ha tècniques, per exemple, una clàssica és la de sensibilització sistemàtica, no? Que vas apropant en les fòbies, per exemple, no? Vas ajudant a la persona doncs, a apropar-se a l'objecte fòbic, però no es fa ni des d'un punt de vista extrem ni d'una manera que posi en perill la seva seguretat.
8: Exacte, és a dir, mai es posa en perill la vida, és a dir, si tu vols enfrontar-te a algú i donar-li l'empenta, se suposa que anirà en un lloc que pugui caure en un llit de doncs com els que cauen en aquests concursos, no?
3: Sí, clar, i a més...
8: Però no en un barranc de veritat de 100 metres.
9: Però ni això, eh? Però ni això.
8: Ni això,
9: vull dir que tampoc. O sigui, quan hi ha algú que expressa doncs, que mataria algú, no? Si és una cosa simbòlica, que això vulgarment també ho fem els... No? Doncs es treballa d'una altra manera i si hi ha una voluntat expressa doncs això té un altre recorregut però no es juga a llançar-se per un precipici.
1: Perquè no sé si podem dir que aquest tipus de teràpies són il·legals.
9: Home, evidentment, no? Són il·legals i són perilloses, no? Sí, sí.
3: És que, a més, a la informació de La Vanguardia afegien que hi havia d'anar també un infermer per si passava alguna cosa. Vull dir que s'assumia que hi havia un risc real de prendre mal.
1: És a dir, una teràpia que inclogui la possibilitat propera i real de dany a una persona no es pot fer.
9: Que això és impossible, o sigui, el nostre propi codi ètic i deontològic no ens ho permetria, no? I el sentit comú de qualsevol professional de la salut, no? En general, ja no només de la psicologia, però de la psicologia per suposat.
1: El juliol vam explicar, vaja, ho vam saber a través vostre, que el col·legi obre una investigació, aquesta terapeuta. Heu pogut avançar en aquesta investigació? Sabeu coses noves? Heu obtingut alguna mena d'informació?
9: Les informacions sobre ella són les mateixes que vosaltres als mitjans de comunicació esteu facilitant. El que sí que vam fer és escriure amb tots els respectes per la persona, la jutgessa que estava instruint el cas, no? Una carta demanant que si en algun cas doncs, detectava certs indicis d'intrusisme doncs, que ens ho pogués fer saber, això per una banda, i per l'altra doncs, nosaltres continuem, no? Doncs, fent... Bueno, investigant una mica a veure si averiguem alguna cosa més. El que és segur és que Espanya no està col·legiada ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya.
8: Hi ha una altra cosa que em sorprèn, perdona, que és que ella sembla ser que va dir, entre les classes altes on es movia, que era una terapeuta reconeguda perquè més havia ajudat i va dir alguns noms de gent a qui havia ajudat. Sí. Això suposo que els psicòlegs col·legiats, els terapeutes col·legiats, això no ho diuen mai. I aquí ja tenen o no tenen.
9: Exacte, és que no es pot. És que, precisament és una de les coses que el nostre codi deontològic marca, no? El secret de la confidencialitat. Estem obligats a mantenir la confidencialitat dels nostres pacients. No, no podem dir que mateix a un o a l'altre. Ho pot dir la persona. La persona sí que pot dir està atès per professional. Però, o, no sé, no?
8: Però si ella, per publicitar-se, no.
1: Per tancar, perquè crec que és bastant obvi el que estem explicant, però va bé reforçar-ho per part del col·legi oficial, però hi ha gaires terapeutes

0: nosaltres també tenim la nostra comissió deontològica que valora el cas.
1: Bé, doncs és Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que se sap greu perquè la truquem per una cosa que no forma part del seu col·legi, no? Però vaja, l'afecta de forma directa. Senyora Líria, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Però espera't, perquè la Rebeca Carranco ens ha sorprès fa un parell d'hores, no arriba, explicant que Jonathan Andic va viatjar a Quito, això ho sabíem, a l'Equador, que és el país de Julia Luderwald, per impulsar un llibre de la terapeuta. És a dir, que aquell famós viatge a Llampec era per impulsar un llibre de la terapeuta. Aquesta relació tampoc s'acaba d'entendre, no, Rebeca?
2: Sí, és una relació que, pel que estem sabent ara últimament, anava més enllà del que era doncs, un pacient amb algú que li feia una teràpia, no? Ja, no sé si dir-li terapeuta o dir-li d'una altra manera. Llavors, el que ens expliquen és que ell fa aquest viatge a Llampec, que recordem que és un viatge que perd el seu telèfon mòbil, ell explica que li roben, els Mossos això els genera alguns dubtes sobre si realment és així o se'n vol desfer d'aquest telèfon, i llavors sabem que va allà perquè vol parlar amb la persona que farà com d'assessor, de prologuista en aquest llibre per la Júlia, no? Llavors que aquest és l'objectiu, anar-se a reunir amb aquesta persona que ha d'ajudar a escriure aquest llibre, que són explicar aquesta teràpia, això que ella fa, doncs, que ara que tothom ens diu, no? Doncs, que és tan estrany i que està tan fora de lloc en una teràpia convencional, que ella li diu les 7 cronologies i que això són com dividir la vida en 7 etapes i treballar-ho d'aquesta manera.
1: Jo no sé ara per quina vaig, però això ho explica ell? O això és deducció dels Mossos i ell no ho havia explicat?
2: La seva defensa no ha donat una explicació encara oficialment
1: viatge.
2: Del viatge, de què anava a fer. Això és una cosa que nosaltres ens expliquen doncs, fons del cas, que diuen que això és així i d'aquesta manera, i fins on sabem, els Mossos encara estaven reconstruint quins són aquests passos. No? Llavors, quan la defensa faciliti el nom de la persona amb la que reuneix, doncs entenem que els Mossos ho intentaran confirmar i veure si és així, i és d'aquesta manera. Però el fet de que aquesta relació vagi una mica més enllà del que ja és
1: terapeuta,
2: no? També haurem de veure fins on arribava i quina implicació tenia després en la seva, bueno, en el seu dia a dia i en la seva relació i en la seva relació també doncs, econòmica, bueno, com estava tot això vehiculat.
3: I la posa ella en una situació molt més complicada, cada cop més.
1: Ella pot acabar d'investigada?
2: Clar,
1: ella la terapeuta.
2: Sí, és una de les coses que ens adverteixen fons judicials, no? que el seu paper aquí és un paper doncs, bueno, una mica difícil d'entendre, i en el moment en què els Mossos necessitin anar més enllà i saber més coses i investigar-la a ella directament, si és que ho necessiten fer, i mirar els seus comptes, tot això suposa que com li estan infringint o li estarien infringint alguns dels seus drets, obligaria a investigar-la i que ella es pogués també a la vegada protegir, tenir accés a la causa, tot això. No? Llavors, això pot passar? Sí. Això és una cosa que pot passar.
1: Clar, en aquest cas, el que ens estem trobant de forma molt repetida és que anem coneixent detalls nous que costen d'entendre i que afegeixen més preguntes. És a dir, que en comptes de resoldre, és com l'ost, això, en comptes de resoldre enigmes, cada cop en tenim més.
3: La nina russa.
1: I a més, enigmes que tampoc entens ben bé, és a dir, que tampoc apunten cap a una direcció clara, sinó que dius, això és que ja no sé jo per doncs si va a Quito a presentar un llibre, per què no ho expliques? No ho entenc.
2: Clar, estic d'acord amb tu, Jo tinc la sensació que vivim una mica una mena d'abisme informatiu, no? que òbviament els periodistes no tenim un accés diàfan a tot el que hi ha sobre la taula, perquè ningú ens dona accés a tot el que hi ha sobre la taula, anem explicant el que anem sabent, però és veritat que la causa ha tingut girs absolutament inexplicables, com és el d'aquesta persona muntanyera que ajuda la terapeuta, que va buscar doncs, llocs per fer aquestes mena de confrontacions. Clar. Això ho sabem.
4: Tampoc l'havia anomenat ningú en aquesta noia.
1: Clar, ningú
4: l'havia anomenat i de cop apareix que va declarar els Mossos durant 5 hores. Ves a saber de coses que tenia per explicar.
2: Clar, i no només de cop apareix i explica això, sinó tu, la defensa, que fins on sabem la defensa, sí que en algun moment ens deien que Jonathan Andic diu que ell en algun moment coneix aquest camí per aquesta dona, però no els hi diu que va el dia que va una setmana abans.
1: Per què ho amagueu?
2: Que, clar, llavors tot això a la defensa també li genera una situació de dificultat per defensar el seu propi client.
1: Tot això és una investigació abans d'un possible judici. Es fa difícil que això no acabi en judici, no? Vaja, no ho dic jo, ho dic perquè he llegit experts en la matèria.
2: Sí. Al principi de tot, una mica l'escenari del contrari, donava la sensació que els Mossos estaven, doncs, forçant una mica la màquina per fer aquesta detenció i

0: i bueno, enfortir una mica la seva investigació, i sempre hi havia tota l'estona aquesta sensació de que amb el que hi ha serà difícil arribar a judici, perquè la defensa doncs, tindrà tota una sèrie d'estratègies processals que aconseguirà doncs, frenar-ho i que no arribin, i ara una mica la sensació de tothom amb qui parlem d'això és ha d'anar a judici perquè hi ha massa dubtes sense respondre i al final això obliga una mica a anar a judici. I aquesta és la sensació que tenim totes les persones que estan seguint aquest cas, que finalment sí que hi haurà un judici.
1: Nosaltres ho seguirem a la tarda amb la Rebeca Carranco, que sempre ens ho explica allò, el punt i el moment.
2: I acabat de sortir, tu, del
1: i
2: forn.
1: I acabat de sortir del forn. Sí, sí. Rebeca, que tinguis un bon cap de setmana.
0: Gràcies,
1: si pots.
0: Igualment.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Farem una pausa i quan tornem de la pausa agafem el cotxe?
2: Vinga, va.
3: Ui, no.
2: Sí.
3: Jo ho passo fatal, eh?
1: Ah, sí? Ja condueixo jo.
3: No.
1: Sí, ja condueixo
3: jo. No condueixo gairebé mai.
1: Ja condueixo
3: jo. Tinc malsons amb haver-me de treure el carnet una altra vegada.
2: Ai, soc del teu.
1: Ai, que parlarem d'això. Ara venim.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
6: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
9: El meu sol solet.
8: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
9: Que xula!
8: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
9: Superxuli!
8: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
9: Uau!
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Grau, què et passa?
13: Faig masses coses.
12: T'has de calmar i organitzar-te millor.
13: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
14: Ja, però això és impossible, Grau.
12: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
13: Esclar, un altre Grau?
12: Buah, això seria la bomba.
14: Buah, no m'ho perdria per res del món.
12: Un altre Grau?
15: Nova temporada de Projecte Beta. Cada dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Se'ns està complicant la tarda. Ara agafarem el cotxe, però abans, la Rebeca m'ha escrit ara, just quan començaven els anuncis, per dir-me que hem dit una cosa no del tot correcta, i ho matisem. Quan parlàvem d'aquests presos que surten amb aquestes excursions, aquestes sortides amb els educadors, ens ha dit que era un 7% d'incidència en els casos en els que hi havia algun problema. No. Dades de l'últim any, de 1.000 sortides, hi ha hagut 8 incidents de presos que no han tornat a la presó. Per tant, és un 0,8% d'incidents. Per tant, deixem la data i la dada ben correcta. I abans, és que tenim un testimoni que és interessant. Perquè ahir us explicàvem el despropòsit amb el català al judici de Roger Espanyol. La intèrpret era especialista en rus i va ser incapaç de traduir una pregunta del català al castellà.
17: Tiene la palabra la letrada.
18: Sí, amb la venida a la sala, bon dia. La primera pregunta és...
1: Aquesta és l'advocada que fa la pregunta.
18: Sí,
3: en català.
18: Va participar en el disseny de l'operatiu
1: no
18: de l'1
1: d'octubre
18: en relació als criteris d'ús de la força.
1: I ara apareix la intèrpret.
19: Pot tornar a repetir la pregunta?
18: Sí. La pregunta
1: repeteix
18: és...
1: Repeteix la pregunta, no hi ha manera, el jutge ha d'intervenir... Això va ser ahir. Errors que van provocar que els advocats haguessin d'acabar parlant en castellà. Ahir vam estirar el fil, vam demanar explicacions al govern. Al final és el Departament de Justícia. I avui podem anar més enllà, Judit.
2: Sí, des del Departament de Justícia ahir ens deien que estaven molt preocupats, que emprendrien accions. Doncs bé, avui hem sabut que el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa d'intèrprets per aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin pogut produir, diuen, en els serveis que presten els tribunals per garantir, doncs, que el servei s'ajusti a les condicions que han contractat.
1: Ahir també us vam explicar que aquesta empresa, que està contractada per la Generalitat, té la seu social a Granada i es diu Ofilingua.
2: Exacte. El Departament de Justícia li ha adjudicat a aquesta empresa un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció destinats als òrgans judicials i fiscalies de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat. I, de fet, des de l'any 2024, aquesta empresa ha acumulat 12 contractes, tant amb la Generalitat, però també amb l'Ajuntament de Barcelona o la Diputació, per un total de 7,1 milions d'euros.
1: És una empresa que, a més, segons ha pogut saber aquest programa, acumula queixes de diversos dels treballadors propis.
2: Correcte. Ens hem posat en contacte amb diversos treballadors d'aquesta empresa, d'Ofilingua, i tots denuncien les condicions precàries en què treballen. També parlen de mala organització, és un caos, ens deien, i asseguren que hi ha poc control per assegurar-se que realment tenen alguna titulació o, si més no, coneixements de les llengües que després hauran de traduir o interpretar en judicis.
1: Hem volgut parlar amb l'empresa, òbviament, i tampoc ens sorprèn dir-vos que l'empresa no ha volgut parlar amb nosaltres. Però sí que hem aconseguit...
17: Perquè no li pagues 2 milions d'euros.
1: És bastant possible. Però sí que tenim ara mateix en disposició un treballador d'Ofilingua, de qui no direm el nom, però a qui saludem ara. Hola, bona tarda.
19: Hola.
1: Tu treballes a Ofilingua.
19: Sí, perdona, yo no soy muy bueno en catalán, te contestaré en castellano, pero te entiendo, ¿vale?
1: D'acord, d'acord. Tu fas d'intèrpret a l'Audiència de Barcelona, també? Has treballat a l'Audiència?
19: Sí, la Ciutat de la Justícia i l'Audiència, sí.
1: I a tu, quan veus el que va passar, ja et sorprèn que un intèrpret no pugui traduir correctament del català al castellà?
19: A ver, hay que intentar entender un poco cómo funciona la cosa. A nosotros nos llaman, nos dicen, mira, hay un juicio que necesita este par de idiomas, ¿vale? Este idioma origen, idioma traducido. Y nos preguntan si lo podemos hacer. En general nos avisan 24 horas antes, para el día siguiente. O sea, ya para empezar es un poco... Hay que estar disponible. Y nos avisan y vamos y no sabemos nada del caso. O sea, nosotros la única información que tenemos es el idioma que vamos a traducir. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. A veces las primeras preguntas que hacen son muy específicas ya y nosotros no sabemos de qué va. Entonces, para empezar, ya en sí es un poco difícil. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado.
1: O sigui, t'han enviat, escolta, vés a cobrir aquest judici i llavors resulta que et fan traduir un idioma que tu no parles.
2: Quin idioma era?
19: Exacto. A mí me mandaron para turco, que no hago turco. Y sí, hay errores.
1: Però un moment.
19: No me sorprende. Me ha pasado varias veces.
1: Però un segon, i llavors, o sigui, tu vas a un judici allà, tot seriós, el jutge, els advocats, els testimonis, sí, els acusats, qui sí. sigui. I llavors, vinga, posis a traduir turc. I tu què has de dir? Perdoni, senyor jutge, que jo no parlo turc.
17: Clar, que jo tradueixo de l'alemany o del francès o de l'italià.
19: El problema se detecta antes, porque vamos, los juicios siempre, no sé si sabes, siempre empiezan tarde. Entonces nosotros vamos a la hora y ya vemos de repente que hay un problema, porque hablamos con el auxiliar, que le tenemos que avisar que estamos aquí, y el auxiliar de repente me dice, intérprete de turco. Digo, no, turco no. Y ahí ya nos enteramos que hay un error. Entonces, antes de que empiece el juicio, ya se ha detectado el error.
1: I ens dius que això ha passat... Més d'una vegada ha passat això, eh?
19: Sí, me ha pasado un par de veces o tres.
20: Amb ell? Amb ell li ha passat un parell de vegades, però els altres igual també, amb la qual cosa és un desastre.
19: Claro.
1: Hem parlat amb altres col·legues teus internament i s'han queixat de les condicions, de la poca petició d'acreditacions. Ens diuen que us paguen molt poc.
19: Exacto.
1: ¿Qué os pagan?
19: A nosotros personalmente estos problemillas no importan mucho. Bueno, yo entiendo que pueda pasar, pero no debería pasar tantas veces, pero entiendo que pueda pasar, pero lo que es insoportable es lo que nos pagan. Nos pagan 10 euros la hora.
1: 10 euros l'hora per traduir en judicis que poden ser d'assassinat, de coses molt serioses.
19: Exacto.
1: O sigui, tu vas al judici i estàs tot un matí, 5 hores, i et paguen 50 euros?
19: Un juicio normalmente no dura mucho. Eso también es que lo había explicado. La empresa esta solo hace 2 años que trabaja con la justicia. Antes era otra, ¿vale? Esta nueva ganó la licitación y un contrato de no sé cuántos millones, pero... ganó la licitación bajando nuestras condiciones, porque claro, al ministerio también le interesa pagar menos, como todo, ¿no? Como toda la sociedad, así funciona el mundo hoy en día, pagar menos para el mismo servicio. ¿Estamos de acuerdo, no?
1: Sí, sí, això malauradament és així, el que passa que aquí estem parlant d'un servei bàsic, no?
19: Pues eso, nos tocó también y no, es desesperante. Antes por lo menos teníamos unos privilegios no, que...
1: Drets, no?
20: Que cobrava dignament, sí. Vaja. O més dignament que no pas que ara.
19: Si hablamos más idiomas, el tercer y el cuarto idioma se cobra por hora, después es un extra, cosas así que ya no tenemos todos estos privilegios. Y al final yo no puedo vivir de ello. Yo estoy viviendo de ahorros porque... me encanta el trabajo, es súper interesante y además no solo es traducir, es que estamos con un acusado o una víctima que está muy nerviosa, claro. Que tiene es un trabajo muy intenso, o sea, no solo es traducción, es ayuda social, darle consejo a la persona para tranquilizarla, para que quede bien, porque es importante también quedar bien con el juez. Bueno, son mil cosas.
1: Clar,
19: és molt interessant, però mal pagado.
1: Una cosa també a tenir en compte és que ara tu ens comentaves, no? Tu pots traduir de diversos idiomes. En el cas del català, tu no podries fer la traducció del català.
19: Lo entiendo... No me van a llamar a mí para hacer el catalán, sí, hay un montón de...
3: Però et van trucar catalans. Per fer el de turc, no, o sigui que potser sí.
1: El que em sorprèn és que parlem amb tu i tu sí. No pots fer el català, però és que després escoltem aquestes companyes teves que van actuar ahir al judici i tampoc... hi ha poca gent a l'empresa que puguin fer la feina de traduir el català?
19: Es que eso es lo que me sorprende de este caso precisamente, es que teniendo a tantos... Porque si hay una combinación de idiomas que no falta, es castellano-catalán,
1: claro.
19: En Cataluña.
1: Claro.
19: Y no entiendo cómo han podido llamar a una persona ucraniana si hay miles de traductores.
1: ¿La coneixes tú, la noia que va anar-hi ahir?
19: No.
1: I escolta, ja per acabar, però quina titulació us demanen per entrar a treballar en aquesta empresa Ofilingua?
19: A ver, Ofilingua sí, ahora sí que nos pidieron el diploma, la carrera. Yo tengo diploma de traductor, no de intérprete, pero como empecé con la empresa anterior, supongo que confiaron en mí. Me han pedido el diploma.
2: Però i us fan alguna prova per comprovar que efectivament domineu els idiomes que dieu que sabeu en el vostre currículum?
19: No, yo hice una prueba con la empresa anterior, però no con Ofilingua.
20: Clar, és que no és el mateix ser traductor que ser intèrpret, és a dir, els que fan la traducció simultània, diguem, no és el mateix que el que tradueix un llibre.
19: No és simultània, no és això, no és simultània. És hablar... A ver, es que hay juicios donde no vamos a servir mucho. Estamos para tres preguntas y luego hay juicios que estamos para... No paramos de hablar.
1: Claro,
19: si
1: claro,
19: de repente claro. todo el mundo es del idioma extranjero, como con empresas, por ejemplo, que hay muchas empresas extranjeras que vienen aquí a Barcelona, entonces... Y todos los testigos eran, por ejemplo, belgas o franceses, pues me pasé tres horas hablando sin parar. Porque, claro, me hablan a mí, yo traduzco, me contestan y yo vuelvo a traducir.
1: Claro,
19: o sea, hablo la mitad del tiempo.
1: Claro.
19: Es muy intenso y es mucha concentración. Es duro, es un trabajo, no es un trabajo fácil.
1: No, y mal pagado.
19: La gente se imagina que si hablas dos idiomas es súper fácil. No, es que tienes que cambiar totalmente la sintaxis. O sea, tienes que... Lo que te decía antes, no sabemos nada del caso. Tienes que entender de qué va. O sea, yo me estoy montando el puzzle en la cabeza a la vez que me hacen preguntas, ¿sabes?
1: Sí, sí, no té gaire sentit. En tot cas, t'agraïm molt que hagis volgut explicar-nos el teu cas, sent vale. encara, i poso-lo encara, treballador d'Ofilingua. Esperem sí. que ho segueixis sent tant temps com tu desitgis.
19: Moltes gràcies.
1: I que això no et pugui passar factura. En tot cas, gràcies per posar sobre la taula aquesta realitat que, repeteixo, ell ens ho ha fet en directe i els micròfons de Catalunya Ràdio, però sí. altres treballadors ens ho han fet en privat per converses que no hem pogut emetre. Gràcies per atendre la trucada de la tarda.
19: Gràcies.
3: Esteu destapant, aquí un nyap important,
20: I espero que s'obrin, és a dir, que actuïn en conseqüència.
2: En teoria. Hi ha en joc el dret a defensa de tantes i tantes persones que estan
20: acusades en un judici.
3: Absolutament, perquè ja no és només el dret de poder parlar la teva llengua, de fer-te entendre la teva llengua, molts altres. Perquè I també els drets d'aquests treballadors que cobren una misèria.
20: I tant. No, però l'empresa segur que es deu haver embutxacat bé i deu guanyar bé aquests 2 milions d'euros.
1: Ja que parlem de justícia, tinc aquí la Gala Castelltort, que ens ve a fer de fiscal després.
0: Hola.
1: Com estàs?
0: Molt bé, bona tarda, família.
1: Seria un bon tema per un dels vídeos que fas tu, el català als jutjats.
0: Ah, sí, ja ho he vist, la marinera. Sí.
1: Després farem el judici amb la Gala, però a més, ara parlem de conduir. No sé si també pots aportar coses.
0: Més o menys. Em vaig treure el carnet el novembre passat, no fa ni un any.
1: Això, que vull dir que ets una conductora recent.
0: Molt novell, sí, absolutament.
3: Recent. Faries millor que jo.
0: Bueno, ja ho veurem. Perquè he conduït un cotxe.
1: Un cotxe?
0: Una vegada, 5 minuts.
1: Aquesta és la meva experiència.
0: Sí.
20: Ja està?
0: Soc una valenta, a mi m'agrada jugar-me.
1: Jo sóc d'aquestes. Se t'oblidarà, tia.
0: Que no, que tinc molta memòria.
2: Gala, encara que ho tens tendre, condueix, sisplau, perquè parla una persona, que fa uns quants anyets que té el carnet i cada cop que he d'agafar el cotxe tremolo.
0: Bueno, ho intentaré fer. Ara tinc molta pressió, de sobte. Jo havia entrat tan tranquil·la...
1: Sí, ella venia a fer la seva secció tan tranquil·la i ara li plantem aquest tema. El 90% dels conductors... Si avui fessin l'examen de conduir, el suspendrien.
2: El teòric, deixa'm dir, ho indica un estudi.
1: No, i el pràctic, segurament.
2: El pràctic el 99%.
20: Però el teòric, estic convençuda perquè el meu fill se l'està traient i em diu, mama, això què contestaries? I sempre ja està fet perquè ens ho peguis.
1: Espera, explica'ns bé la notícia.
2: A veure, això ho diu un estudi de la Fundació Línia Directa, que el 90% dels conductors suspendrien el teòric. Un estudi que també apunta que són els conductors més veterans els qui traurien més bala nota, suposo que és lògic, perquè són els que fa més temps que es van treure el carnet, se'n recorden menys, i és més probable que no coneguin la normativa nova. El que més costa de recordar, el que més fallaria a la gent si ara li fessin l'examen teòric, són temes relacionats amb motocicletes i ciclomotors, a la senyalització, algun cartell que dius això què volia dir, i també normes relacionades amb permisos, velocitats màximes o mínimes, i també prohibicions a l'hora de circular.
1: Jo hi ha algun senyal que penso...
2: Això què era?
3: N'hi ha un que és algo de llums que em recorda unes meduses. Jo sempre ho he pensat. Dic alerta meduses.
1: Alerta meduses. Anem a fer una prova. Ui, que ens hem animat a cop i volta. A veure... Segur que hi ha molta gent que ens està escoltant ara des del cotxe, sisplau, alerta amb les meduses si us trobeu amb aquesta senyal de trànsit. Però en sabem la lliçó, no? Hem enviat l'Aleix Figueres a buscar-ho pel carrer. Aleix, bona tarda.
21: Què tal, Garriga? Com estàs?
1: On ets?
21: Doncs mira, ara mateix som aquí a la zona universitària de Barcelona, perquè hem dit, escolta, aquesta hora on hi ha moviment de cotxes a la zona universitària, que hi ha gent que està sortint de classe, tota la pesca...
1: El salir de classe, sí.
21: Exactament. I hem vingut cap aquí a veure si enganxàvem la gent per poder-los dir de sobte... Mira, de fet, tinc aquí un motorista.
1: A veure
21: si d'això. Perdó, bona tarda. Què tal? Mira, diuen que el 90% de la gent que té carnet, si ara tornés a fer l'examen, suspendria. Vostè, quants anys fa que té carnet?
4: Pues per allà 30 anys. I m'imagino que suspendria.
21: Clar, per exemple, amb la...
4: I fas test i suspenc.
21: Per exemple, amb la moto, que vostè condueix una moto. Què? Els motoristes diuen que normalment són una mica temeraris. Vostè és temerari o intenta respectar les normes de circulació?
4: Intento respectar-les, però bueno, a vegades amb la moto fas coses que no hauries de fer.
1: El carril bus, pregunta-li pel carril bus.
21: Per exemple, el carril bus, em diu en Garriga. Què, el carril bus?
4: Sí, el faig servir cada dia.
20: Ai, fan zigzagues entre els cotxes i tant, és així.
21: Exacte, i després, per exemple, ara, entre les vies urbanes, diu que s'hauria d'anar a 30 km per hora. Quantes vegades va vostè a 30 km per hora i no a 50?
4: Pues quan ja, quan sé que fiquen multes.
21: Quan hi ha un radar, llavors
20: agraïm refluixem. Agraïm la sinceritat, agraïm la sinceritat.
21: Totalment sincer, que totalment sincer.
20: Bravo.
21: Després, no sé, per exemple, alguna altra de les coses, quan agafa el cotxe, el telèfon mòbil intenta deixar-lo de banda o alguna vegada allò que el mira en un semàfor...
4: No, sí, el semàfor el vaig mirant, sí.
21: Clar, però sap que són 6 punts si l'enganxa la Guàrdia Urbana?
4: Ho sé.
3: I la seguretat, càmeres, també, eh?
21: I la seguretat, evidentment.
20: Diu en un semàfor, ha dit en un semàfor.
21: Clar, però en un semàfor... En un semàfor tampoc podem tocar el telèfon
20: sabem,
21: mòbil.
20: Però sí que és veritat que si el tens... Tu li has dit al teu costat, és normal que una llambregada pugui donar.
21: Home, veig, clar, ell diu que intenta evitar-ho, però que sempre se li escapa una mica
1: la mà. WhatsApp de Judit Pastor.
2: Última hora.
3: També seria una pregunta a veure qui contestes i qui deixes passar. Perquè hi ha WhatsApps que els vols contestar al moment.
1: I n'hi ha que fas veure que no els has vist.
3: I n'hi ha que mereixen ghosting.
21: De fet, a nosaltres ara mateix jo crec que ens multarien si vingués la Guàrdia Urbana, perquè l'hem enganxat aquí en aquest semàfor. Mira, de fet, ens estem apartant una mica. Si el volem apretar una mica més en aquest...
1: Deixa'l marxar.
20: Gràcies per la sinceritat, eh?
21: Li agraïm la sinceritat, i tant. Moltíssimes gràcies, eh?
4: Res.
1: Si no, diguem el nom en antena, perquè vindran els Mossos a buscar-lo.
2: Estàs esperant la cantonada. El filingüe i aquest conductor temerari.
1: Enviarem un senyor a l'atur i un altre a la presó.
21: Portem una tarda de destapar gent que, escolta, tu...
1: Tens algun altre motorista o conductor
21: a punt? A veure, conductor, mira, per aquí tinc una conductora, a veure si baixa a la finestra.
1: A veure,
21: un segon.
1: A veure, el soroll.
21: Hola, què tal? Un segon, que no sap com es baixa la finestra. És molt nou.
1: Està obrint
21: la porta del cotxe perquè no sap com s'obre la finestra. Hola, què tal? Mira, en directe per Catalunya Ràdio, què tal? Com estàs?
5: Molt bé.
21: Escolta, diuen que el 90% de les persones, si tornessin a fer l'examen de conduir, suspendrien. Tu, quan fa que tens carnet?
5: Jo fa 2 anys.
21: I creus que tornaries a suspendre si fessis ara l'examen o què?
1: Ho té fresc.
5: Fos els meus dubtes.
21: Diu que ho tens fresc, en Garriga. Te'n recordaries encara, per exemple, no sé, creus... Saps quina és la velocitat màxima en una via com aquesta, ara mateix?
5: 30.
21: Mira, 30. Mira. 30 km per hora. Molt bé. A la ràdio, toques la pantalla quan estàs, per exemple, en un semàfor o alguna cosa d'aquestes?
5: Aquí?
21: Sí.
5: Sí.
21: Aquí ja, en principi...
1: Que no es pot ni baixar el volum.
21: Clar, en principi tenim els comandaments al volant per no deixar anar el volant en tota l'estona. No hauríem de tocar la pantalleta tampoc del cotxe i no sé si toques el mòbil alguna vegada.
5: Això mai, eh?
3: Molt bé.
1: El mòbil és el més
21: mai,
1: perillós.
21: Però m'ho promets que mai?
5: No, perquè si em truquen puc contestar aquí, així.
20: Clar, amb el volant. Sí, clar.
21: Tot i que fantàstic. I escolta, quan agafes, per exemple, la ronda, no? Pel carril del mig hi vas o tu ets de les que va pel carril de la dreta?
5: Jo vaig pel del mig.
1: Anava molt bé.
21: Aquí la cosa ja...
1: Deixa-la marxar perquè anava molt bé i se'ns està complicant això.
21: Mira, l'únic que et direm és, no sé si tens encès a la ràdio, has de posar Catalunya Ràdio, el 102.8 aquí a Barcelona.
1: Ara la saludarem.
21: Ui, mira, no et dic el que tenia posat perquè mira, no t'ho dic el que tenia posat.
3: Que era l'altra banda de la Diagonal.
21: Exacte, l'altra banda de la Diagonal.
1: Mira, fer una cosa, Aleix.
21: Acaba de posar Catalunya Ràdio.
1: Sí? Doncs fantàstic, que se'ns acoplarà ara.
21: Gràcies.
1: Aleix Figueres, moltes gràcies. I des d'aquí un missatge a la nostra conductora i nova oient de la tarda de Catalunya Ràdio. Et donem la benvinguda a la que és, a partir d'avui, casa teva. Ara farem... No?
2: Molt bona promo.
1: És una bona manera. Mira, jo ho faria així. Cada cop que sapiguem que hi ha un oient nou...
2: Donar-li la benvinguda.
1: Li donarem la benvinguda.
3: Però tracta el més proper. Que si no sembla tot tan institucional que fa por.
1: Amic oient que ara t'incorpores. Et dediquem la secció... de la Gala...
3: Uala, això sí que no m'ho mereixo.
20: Ja dic Gaia.
1: De la Gala Castelltort. És una secció que hem fet pensant només avui en tu, que et sumes al nostre projecte.
3: Quina veu tan sexy.
0: Uau, Déu meu.
1: L'hauria de posar més.
3: Sí.
1: No? L'hauria de posar més. Gala!
0: Com esteu?
1: Galla, qui,
0: Galla, eh? Mare de Déu, això no m'ho diuen ni quan em vaig a renovar el DNI. És increïble, tia.
2: Que aquest seria un altre drama.
1: Senyora sí, Galla, no, senyora Galla.
20: Perquè és gala amb vela geminada.
0: Exacte.
20: O no?
0: Sí, sí, amb un volat, perquè la meva mare va veure que era problemàtic i va dir, saps què? Som-hi amb tot. Bueno, ella és perfecta.
20: Em sembla molt bé. Des d'aquí una abraçada a la filla de l'Oriol Malet, que també es diu Gala amb L geminada.
1: Doncs sí, totes les gales, fins i tot els Oscars, els felicitem. A veure, va, avui amb què vens, Gala?
0: Mira, avui vinc una mica preocupada.
1: Ai.
0: Sí, petita confessió, potser ara us estic tallant una mica el rotllo. Sí, oversharing absolutament. Sento que estic a teràpia ara mateix.
20: Ui.
0: Resulta que internet m'ha tornat a complicar una cosa que fins ara m'era relativament fàcil.
1: Ai, què ha passat?
0: Jo estic en una etapa de la meva vida, podríem dir, de lligoteig, de flirteig.
1: Bé, m'agrada.
0: És una bona etapa de la meva vida, la veritat.
1: I dura molt, eh?
0: Bueno,
3: depèn,
0: que
3: no?
0: Duri el que hagi de durar.
2: Exacte. Estic fluint.
3: Depèn.
0: Bueno, el cas és que això implica moltes coses, però n'hi ha una que és essencial i és saber detectar un home.
1: Detectar un home? Un home en concret o...?
0: Un home, una espècie... Bueno, que els bons estan en perill d'extinció, però que n'hi ha molts. I els has de saber detectar bé i separar per grups, perquè hi ha grups que no m'interessen.
1: Clar.
20: Yeah.
0: Què passa? Que tu abans veies un xavalín pel carrer i amb 5 minuts de conversa sabies per on anaven els trets. Però ara no, perquè ara els segals s'han adaptat al medi, són com camaleons. Ja han aparegut els performative males, que
1: oh
0: com
1: God.
0: Que en anglès, no ho sé dir, direm mascles performatius.
20: Ah, molt bé. Tampoc entenc què vol dir, però està
0: no
20: bé.
0: No passa res, aquí estic jo per explicar-ho.
20: Gràcies.
0: Són homes que han estudiat el que ens agrada i han fet els deures.
1: I avui anem a judici amb això?
0: Anem 100% a judici amb
20: això. M'estàs parlant dels enredaires els de tota fets. La vida.
1: Anem a exposar els fets. Anem a exposar els fets per entendre què són els homes performatius i per què els sotmetem a judici.
0: Per explicar-vos què és un home performatiu, abans us he de parlar d'Héctor Bellerín.
2: Ui,
0: si
2: ja
0: algú
2: està.
0: No sap qui és...
2: Ja sabem per on vas.
0: Segur que, més que pel seu talent futbolístic, cap al que tinc entès, és mínim, us sonarà per declaracions com ara aquestes.
6: Este año decidí que solo iba a leer libros escritos por mujeres, pero me gusta leer por las noches antes de dormir...
0: Que només llegeix dones, diu, el meu turbe feminista, wow, que jo lo amo. Se l'ha d'estimar. Bé, Bellerín vindria a ser el pacient zero d'un mascle performatiu, és un home sensible, alternatiu, al que aquestes últimes setmanes li ha sortit un successor
1: home.
0: Que el guanya en tot! I us estic parlant de Sergio Camello.
1: Em vaig parlar a la redacció i no me'n veu fer gaire cas.
0: No, no doncs parlem no de tota l'estona que vulguis, Garriga, perquè
1: no em van fer cas. I ara ve la gala i ai, gala, que interessant.
20: Gala, qui és Sergio Camello?
3: És el del bigotet,
20: Bellerín,
3: no?
20: Sí,
0: Sergio Camello, futbolista del Rayo.
1: De les ressenyes de cine.
0: De Letterboxd, molt sexy.
3: Ah! Carràs.
1: Va, no sé si ha vist el Carràs. Però
3: n'hi havia un que havia fet una
0: ressenya
3: del
0: Carràs. És probable que sigui ell, segur. Perquè veure, un futbolista sí, que... entrant a Letterboxd és un en un milió.
1: No, i veient el Carràs ja no t'explico.
0: No, exacte, és demencial. A ell li funciona molt tot això, el cinema alternatiu, la música indie, la fotografia en blanc i negre, de fet, tot el seu Instagram és ell en blanc i negre, és fantàstic. I ara, a sobre, ha desenvolupat discurs polític, que és una cosa molt poc típica d'un
1: sí,
0: futbolista.
1: Exacte.
0: I el va explicant, va dient que passa del luxe perquè a casa seva no han tingut mai gaires recursos i que ho troba una falta de respecte. Molt bé, és l'home perfecte per mi. Però què passa? Doncs que el perfil de mascle performatiu ha arribat al futbol i, per tant, ara tothom qui no és així, ho començarà a copiar, perquè què fan els homes quan veuen un futbolista escopint al carrer? Escopir al carrer! Jo estic molt preocupada pel meu futur, no és broma, i per la meva etapa de lligoteig.
1: Doncs, feta aquesta exposició, comença el judici i anem a donar arguments de la fiscal en contra dels mascles performatius.
7: L'acusació.
1: A veure, en què es basa aquesta acusació?
0: Mira, per començar, estic en contra dels homes i dels mascles performatius perquè han convertit tenir personalitat en una estratègia de màrqueting i a mi això no m'agrada perquè ja estic molt cansada del màrqueting. Val. Han après que si llegeixen Sally Rooney en una terrassa de bar... Totes ens desfarem per ells i pensarem uala, li agrada Sally Rooney, que mono, segur que és tan sensible. I a mi això em destrossa sí, perquè funciona.
1: Així, o sigui, tu creus que hi ha que es compren el llibre només perquè tu facis aquesta veueta?
0: Que se'l llegeixen del revés.
2: Que n'hi ha que vas a
0: la
2: cita i
0: t'ensenyen no
2: la prestatgeria de llibres feministes que tenen.
0: Que sí, com l'Héctor Bellerín, que només llegeix dones. És increïble. A mi em funciona. Per tant, pareu de fer-ho perquè estic molt preocupada. De
1: clar, clar. Més arguments.
0: Més arguments. Jo no seré l'impertinent que es posiciona a favor del col·lectiu masculí, però l'èxit del mascle performatiu depèn moltíssim de si el tio en qüestió t'agrada o no. Sergio Camello fa fotografia en blanc i negre i jo penso, ell és perfecte i jo l'estimo, però tu, Garriga, te'n presentes demà amb una càmera analògica penjada del coll i jo ho sento, però t'he de demanar si te l'han deixat els de Catalunya Experience. És molt diferent, una cosa no té res a veure amb l'altra. Si el tio funciona, penso, uf, que deconstruït i sensible. Si no, penso aquest tio que està intentant follar amb una tote bag.
3: Com molt evident, clar.
0: És que clar, a veure, això
1: on
0: què
1: vas,
0: és?
1: On vas, xaval?
0: On vas?
1: Ja, vinga, hi ha algun argument més?
0: Sí, mira, encara em porto un últim, que és que ens ho estan robant tot. O sigui, ja no ens queda res. És el de sempre. Ho fem les noies i els gais i és una tonteria. En canvi, ho fa un home cis hetero i de cop és cultura. Però cultura, i és fantàstic, i com no se'ns havia acudit
3: una
0: abans.
3: Una mica Jacob Elordi, això també.
0: A ell, ell és a l'altre pacient zero. Hi ha l'Héctor Bellerín en castellà i el Jacob Elordi en anglès.
3: Amb la Tote Bag, també, sí. A part que ell té les arrels basques, que és una clar, altra cosa no. Que penses, no pot ser, no ho clar, pots tenir clar. Tot.
0: Bueno, com en Sergio Camello, és que tot
3: porta allà.
0: Tot porta allà, sí, sí, és així.
3: S'estic pillant gala.
0: Sí, jo ho noto. Sí, ho noto dins meu que estem connectant, Marta.
1: Bé, senyora fiscal, anem tancant les argumentacions.
0: Bueno, ja està, que la meva cultura no és la seva disfressa. O vaig jo amb una samarreta del Betis por ahí. No, ja està. Jo vaig amb una samarreta del Betis por ahí. No, perquè conec el meu puesto.
1: Bé, doncs, sabent ja els arguments de la fiscalia, toca deliberar.
8: El jurat popular.
1: A veure, jurat popular. Marta, Judit, Elisenda... Coneixeu gaires mascles performatius i esteu en contra, us agraden?
3: Els conec.
1: Opa.
0: No t'ho mereixes.
3: N'he sigut víctima.
0: No, això sí que no t'ho mereixes, eh?
3: I per tant, estic rotundament en contra dels mascles performatius.
0: Uf, molt bé.
1: Entens al teu voltant, Elisenda?
20: Jo suposo que sí, però no ho he detectat massa, la veritat. No, sí que he vist algun llegint el llibre del revés, tipus Bush, però no. El que passa que, és que a mi Jacob Elordi...
0: Ai, no t'agrada, eh?
20: No.
0: Molt bé, té un bon radar.
20: No.
1: L'ha esquivat.
0: Tant de bo més gent així.
1: L'ha esquivat.
0: Jo, per exemple.
1: Marta.
3: No, jo en contra dels mascles performatius. Ja que vinguin de cara directament.
1: Espera, perquè ara farem... Ara que
3: vale, encara no es vota.
1: No,
3: jo pensava que ja es votava.
1: Ara votarem.
3: Anem
1: a emetre sentència.
3: Jo és igual, jo voto ja.
8: La sentència final.
1: Bé, doncs, escoltats els arguments i havent fet la deliberació, vots en contra dels mascles performatius.
3: Aquí,
20: una. Dues. Tres.
1: Tres vots en contra. Doncs, com a jutge, havent recollit el sentir d'aquest tribunal, escoltat el jurat, estimem en la seva totalitat l'argumentació de la fiscalia i, per tant, ens declarem en contra i declarem culpables els mascles performatius.
0: Bravo!
1: No. Perdona, si pots anar a fer de traductora sense títol, doncs igual també pots fer de fiscal. Farem una pausa, ara venim.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya.
29: El govern de tothom.
8: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
30: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
8: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
31: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
32: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
33: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
32: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
33: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
34: Com et dius?
35: Ferran Adrià.
34: Quina és la teva experiència com a cuiner?
35: Has estat a alguna escola?
34: Has tingut algun mestre?
35: Això és una altra lliga.
34: Això són dos estrelles Michelin.
36: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
37: Estàs posant a tots al límit.
38: Tendreu tots mal.
36: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
4: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
5: Ocasión Plus.
6: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
7: Amics, bona tarda a tothom.
10: 50 anys de transmissions de futbol en català.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Ullal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Una edició especial dels rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: I parlant de mas... Roger Grandell, com estàs?
12: Bona tarda, molt bé. Performant.
1: T'has sentit al·ludit?
12: No. Si he entès bé el concepte, només he sentit al·ludit.
1: Marta.
3: La de cops que has penjat stories amb un llibre, només per lligar?
12: Però l'estic llegint, el llibre. Per mi, ser performatiu és que hagis agafat aquest llibre de la prestatgeria del teu pare i pengis la foto perquè et diguin coses.
1: No ho has fet
12: jo
1: mai,
12: dic,
1: això.
12: Ja que aprofito que estic llegint...
1: No ho has fet mai. I... Penjar un llibre que no estaves llegint.
12: No.
1: Mai, eh?
12: No, perquè llavors... Jo ho penjo a vegades també perquè m'obrin i pugui obrir com algun chat i això ho fa.
20: A veure,
12: fem molts
20: un moment,
12: nosaltres.
20: Aclariment pels boomers que ens escolten. Això del mascle performatiu vindria a ser un enredaire o un fantasma, que és
3: sí,
20: el que deia.
3: Un tira el rotllo. O sigui...
12: Per aconseguir alguna cosa. Però bueno, els stories, molta gent d'Instagram... penges perquè et responguin, no? I perquè sí, hi ha una mica l'atenció.
1: No es fa res en va.
3: Però és aquesta cosa llibres... de tirar-te a la cosa intel·lectual.
13: Els llibres que selecciones...
3: O les cançons...
1: Vull dir, no et poses...
12: No, no puc ensenyar, no llavors, els llibres.
3: Sí.
1: O al Mundo Deportivo, no?
12: Doncs on està la línia de...
3: Escolta, passa que t'ofenguis tant, també? Saps? Ens hauria de fer pensar.
12: No, perquè
3: també
12: em diu, has compartit un llibre performatiu.
20: Ja, però ja ha explicat. No,
12: sí.
20: Perquè l'estic llegint i m'agrada.
12: L'estic llegint i m'agrada. Si
3: sí, no, no vol que el seu amic Ernest Codina li contesti dient, Tito, què tal? Està bé el llibre o no?
13: Quan jugues a la Play no penges fotos a Instagram, quan jugues a la Play.
12: No, jo només penjo fotos a la ràdio, llegint... I en tinc una tocant la guitarra, que va funcionar molt bé, també.
1: Home, tu, la guitarra...
12: Quan ensenyes una faceta que la gent no espera.
1: És molt Sergio Camello, com el Camello. Sí, com el, avui, qui m'hi estuc tocant el piano avui? Ah, sí, l'exdiputat, el Ramon Tremosa.
12: Tremosa.
3: Ah, però aquest ja fa temps, no? Que,
13: sí,
3: que,
13: bé,
3: que li fot el piano.
1: Que cantava Coldplay.
12: Sí, molt bé.
1: Molt bé,
12: molt bé, toca.
1: El volem convidar.
13: Bueno, té un Instagram que...
1: Sí. Saps quan fem allò del Maria Canals del piano?
12: Sí.
1: A veure si pot venir.
20: Cesc, el Tremosa, que sapigueu que canta en una coral aquí
1: això,
20: a Gràcia, eh? Vull dir que jo l'he vist cantant.
1: Bé, avui tenim que no sortir d'aquí a les 6 de la tarda, com cada, dia, clar.
12: Sí, sí, sí.
1: Què
12: sí.
1: tenim avui?
12: Avui recuperarem una persona que va ser molt famosa fa uns quants anys.
3: Ah, sí? I que, de fet, tu l'entrevistes, Garriga, la setmana que ve. Mm-hmm. Explicarem la seva història perquè està... Mira, avui presenta el seu llibre.
1: Podem dir-ho?
3: Sí, Marcos Franz.
1: Marcos Franz.
12: Ex-Marlí.
3: Sí. Feia de Gerard a la sèrie de TV3.
20: Que ha tingut un problema, aquest nano. Sí, m'han dit,
3: quants,
20: no?
3: Uns
20: sí.
3: quants. Per una relació bastant tòxica.
1: El tindrem dimecres. Dimecres el tindrem a la tarda. I avui farem una queda prèvia, no veig?
3: Exacte, explicarem la seva història.
1: És que hi ha molta sinergia aquest any amb el que no sortia.
3: Mira.
1: Més que l'any passat, crec. Anem coneixent més.
12: Bueno, això és com tot, no? Com les parelles.
1: I no és performatiu, eh? Això ens està sortint sol.
3: Sí. El segon any hi ha crisi, de vegades,
12: sí.
1: El segon ja?
3: Sí.
12: Hem de fer una performance per recuperar l'essència.
1: Sí, ho farem. Busquem un cap de setmana i farem una sortida aquí conjunta.
3: A la sisa... mica de teràpia.
12: És performatiu, també.
3: Sí,
1: jo no performo res. Gràcies, Elisenda.
20: De res.
1: Ara performem un butlletí.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Plataforma per la Llengua denuncia que la vulneració de drets lingüístics als judicis és habitual. Ho ha assegurat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio la directora de l'entitat arran del cas de Roger Espanyol, en què la traductora va ser incapaç de traduir al castellà les preguntes que es feien en català. Sentim Ruth Carandell.
15: Passa tan sovint que la gent ja ni es queixa, que ho dona per fet. I les queixes que nosaltres, per exemple, ens arriba al nostre saber de queixes, tenim inclús coaccions per als propis jutges perquè la gent canviï de llengua. I tenim també endarreriments judicials perquè es presenten en en català els escrits. El 80% dels escrits que es presenten en català exercint el dret a opció lingüística del procediment no es respecta.
1: Segons l'últim informe publicat pel Departament de Justícia sobre l'ús del català, només el 6% de les sentències es fan en català. Pel que fa a les demandes presentades en català a Barcelona, on es presenten 3 de cada 4, només un 4,5% del total es fan en llengua catalana. Més notícies amb la Montse Mir.
0: L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha fet la primera vista d'aquest cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC.
7: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
1: La líder socialdemòcrata de Suècia, Magdalena Andersson, ha rebut l'encàrrec de formar govern després del triomf de l'oposició de centre-esquerra en les eleccions legislatives de diumenge. Tot i que el nou Parlament es constituirà d'aquí 10 dies, no hi ha un termini per la presentació del nou govern. Els partits de l'oposició van obtenir un 49,5% dels vots, menys d'un punt per davant del bloc governamental del primer ministre conservador Ulf Kristersson.
0: Warren Buffett, l'inversor més famós del món, es jubila. Buffett, de 96 anys, ha decidit deixar la presidència del conglomerat financer que ell mateix va fundar, valorat en $1 bilió. A la carta que ha enviat als accionistes escriu que el temps sempre guanya, però que ha estat generós amb ell. Buffett va comprar fa 60 anys una empresa tèxtil en fallida que va convertir en la base per crear el seu imperi. Ha centrat les seves inversions en les empreses on hi veu un valor que li donen un avantatge competitiu a llarg termini.
1: I l'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, recomana no beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar en una part del poble, perquè s'ha superat de poc el límit permès d'arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. S'està pendent que arribin els nous filtres per canviar-los i normalitzar la situació. Girona, Maria Rovira.
9: Bona tarda. Mentre es fan les actuacions per tornar a tenir uns nivells d'arsènic inferiors al límit establert, segons l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, es recomana a una part del poble que no faci servir l'aigua de l'aixeta per l'ús de boca.
16: És moment de canviar-los. Aquests filtres tampoc es podien canviar abans, En aquest temps el servei de l'aigua d'aquesta part del nucli de Ribes que està afectat o que se subministra en el dipòsit de la carretera de Queralbs, doncs aquest és el que no es recomana fer ús de l'aigua per ús de boca.
9: Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
1: És divendres, fem un cop d'ull a les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Destaquem primer de tot que hi ha tallada l'autopista AP2 a la Bisbal del Penedès en direcció Lleida per un accident que provoca de moment 2 quilòmetres de cua. Recordem les alternatives en direcció Lleida-Saragossa a l'autovia A2 o si aneu cap a Valls la C51. També hi ha aturades a l'AP7 a Gelida en direcció Girona per un vehicle avariat que talla un carril. També cues a la mateixa AP7 a Bellaterra de Santa Perpètua a Mollet en sentit nord i en direcció sud de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà i també de Martorell a Castellví de Rosanes direcció Tarragona. També s'aturen a l'altura de Gelida en sentit a sud, al punt on hi ha aquest vehicle variat en sentit contrari. Destaquem també la cua a la ronda litoral de Zona Franca Vila Olímpica en sentit Besòs. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Ara els esports, Joan Fitó.
18: L'Espanyol obre aquest vespre la 7a jornada de Lliga a les 9 a l'RCD Stadium contra l'Elx. El partit el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Joan García no s'ha entrenat aquest matí amb el Barça, per tant, tot indica que serà baixa demà al partit de Lliga al camp del Sevilla. El porter de Sallent tampoc figura a la llista de convocats de la selecció espanyola per als pròxims partits de la Lliga de les Nacions. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista de Luis de la Fuente. També avui comença a disputar-se la quarta jornada de la Lliga Femenina amb el partit Alavés-Barça a partir de les 8. També aquesta Lliga Femenina, el Badalona Women, ha anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa de 23 anys que arriba a Badalona cedida pel Twente fins a final de temporada. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Peñíscola a partir de les 9 en partit de la segona jornada. I en waterpolo, derrota del Sabadell contra el Brescia italià per 16-15 en el primer partit de la fase prèvia de la Champions masculina.
19: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: De moment encara no ens han cancel·lat.
2: De moment no, mira que jo he vingut vestida d'Eugenio, tio, avui, o de Maite Martín.
1: Sí que va molt de negre.
3: Oh, Maite Martín,
2: estic una mica Maite Martín, també, sí. Si em demaneu un bolero us el canto, eh?
3: Arrencate, Maite.
2: Doncs clar, li perdria el respecte a la Maite Martín si em posés a cantar un bolero, saps?
3: Tampoc seria el primer dia.
1: Jo crec que no cal.
2: No cal, oi? Tampoc. Cal, bueno, no. Si voleu us explico un acudit després.
4: Bé, va. Els divendres a aquesta hora...

0: aquesta hora comença el cap de setmana. Roger Escapa ja no és patrimoni teu. A les 5 de la tarda de divendres, a la tarda, arrenca el cap de setmana. Estimats oients, amb tots nosaltres, dutxats, vestits de moment i amb la gent de punt pel cap de setmana, Elisenda Pineda, Òscar Nin, com esteu?
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arrenca la tercera edició d'aquest cap de setmana. Què ens portareu avui?
1: I què portem, Francesc? Ganes de viure.
2: Moltes,
1: i les
2: moltes
1: millors propostes pel cap de setmana, amigues. I els que sou al cotxe, camí de deixar les criatures a una ludoteca o a la casa dels avis o a una rotonda perquè us disposeu a fer el salt amb el professor de pàdel, encara us donarem més motius per arribar abans al pàdel.
0: Bé, doncs acabarem avui, a més, amb un concurs, eh?
2: Home, i tant que sí, un concurs.
0: Atenció, perquè avui regalem nit d'hotel per dues persones a l'hotel Île de la Lagune.
3: Île de la Lagune.
0: A un quart d'hora d'Elna. Mira aquesta música.
2: Ostres, però està en un, dos, tres, això. Sí. És l'escaparat de final del Precio Justo, també, eh?
0: Ho podem tornar a tirar? Espera, a veure.
1: Som-hi.
0: I avui regalem una nit d'hotel a l'hotel Île de la Lagune a un quart d'hora d'Elna.
1: Molt bé.
2: Home! Sí, sí, falten les tacanyones i la Maire Gómez. Són mortes, ja,
1: les tacanyones. Tal com vas vestida avui,
2: també,
1: ja podríem fer-ho, eh?
2: Bueno, homenatge a Porta Urraco, també, es podria veure d'aquesta manera.
0: Això serà d'aquí una estona. Per acabar l'hora, concurs, ja sabeu, 93-201-7474, ja ho recordarem. Després va ser el Toni de la Torre, també, que també té regal.
2: Què dius?
0: Avui això és la tòmbola.
2: Però
0: això avui és la tòmbola.
1: És el mercat de Calaf, amic,
2: sí.
1: Avui divendres, eh?
0: Sortireu d'aquí més carregats, no diré de què. De què es parlarà aquest cap de setmana, els vermuts i sobre taules de la nostra nostrada Catalunya?
2: On som?
0: A la pàgina 3, al final de la pàgina 3. Aquí, on diu
1: Ligues.
2: On diu Nin.
1: Els amics i els ullers de la tarda de Catalunya no ho saben, però jo mateix tinc pràcticament, no sé, un exemplar de la Bíblia a la meva mà.
0: Sí, perquè el guió cada setmana el fem
1: estic
0: més llarg.
1: Estic fent braç, com Francesc Garriga, m'estic posant molt fortote. Amigues, pues què farem aquest cap de setmana?
2: Que bona teta.
1: Ara,
0: per favor,
1: ara també...
2: Perdoneu, eh?
1: Per què fem guions de 25 pàgines
0: sí,
1: i després
0: parlem
1: de tetes...
0: Portem 5 minuts de secció i hem avançat una pàgina i mitja.
2: Perdó.
0: I una pàgina sencera són només les músiques.
2: Ja, escolta, m'he despistat.
1: Doncs, no, Francesc, de què es parlarà aquest cap de setmana?
0: De què?
1: M'ho preguntes tu, amic, m'ho preguntes tu. Als vermuts, a les sobretaules i també a les rebotigues al barri del Congrés, on hi ha gent que es punxa botos del penis per fer-se el més gros.
0: Això ho vam explicar que passava.
1: Sí, sí. Però de què es parlarà aquest cap de setmana? Doncs m'ho preguntes tu, Francesc. Aquest cap de setmana es parlarà de qualsevol merda que passi a Madrid. I en especial de l'estadi que li han construït a Shakira i Iberdrola Music de Villaverde, que des d'avui fins al 11 d'octubre, llàstima que no coincideixi amb el 12 d'octubre, acull la jura de bandera i també la gira de Les Mujeres Ya No Lloran World Tour, eh?
4: Las mujeres ya no lloran, las mujeres.
0: D'això se'n parlarà molt, eh?
1: Sí, se'n parlarà molt.
2: I malament,
1: jo crec que se'n parlarà més d'aquí 2 anys, quan surti la investigació i es generi la pregunta parlamentària, perquè ens estan venent, com lo de la Fórmula 2, que tot ha sigut gratis, que ha vingut un senyor de no sé on ha tret la cartera que ho ha pagat ell.
0: Ja.
1: Ai, lo
2: que
1: ha costat.
2: Però que no deia la Shakira que s'ho pagava ella de la seva butxaca d'unes bosses de pipes que li van sobrar, que tenia unes toques i les ha venut i ha guanyat uns diners i llavors s'ha muntat aquesta cosa.
1: Efectivament, és així. Veig que està molt, molt amb l'onda Shakira, eh?
2: Ah, no ha sigut ella?
1: Sí, no, bueno, diguéssim que Shakira no organitza, ella no truca a l'Ajuntament de Madrid, aquell senyor petitet amb una cara peculiar,
0: sí, dient,
1: no, resérveme usted desde descampado en Villaverde al lado del Alcampo, que estaré aquí acampada 12 dies. La cosa no funciona així, però bé, penseu que aquestes coses s'estan mimetitzant i ara això abocarà d'aquí un parell, 3-4 anys, veurem pues, una cosa com a l'Esfer de Las Vegas, a Catalunya o a Madrid, o home, farem aquestes residències que fan els artistes als casinos de Las Vegas.
2: Sí.
1: Adele, Celine Dion...
2: New Kids on the Block. Ué, estem tocant nous, eh?
1: Sí, sí. Ah, doncs això ho veurem ara, això, perquè és molt més barat que Shakira foti un campament allà amb les tendes de campanya del Decathlon durant 15 dies, que no Shakira s'hagi de posar a un Alcina Graells i ara anar a Lugo, i després a Igualada, i després a aquests puestos. Millor li fem el xiringo allà a Villaverde, verde...
0: Que vingui la gent.
1: Efectivament, i que es desgastin els quartos.
2: Ah, però li han, posat una habitació en pla dur i una tassa de vàter per fer les seves coses,
1: efectivament,
2: no?
1: No, li han posat
0: una gibrelleta.
1: Una garrafa d'aquestes de 8 litres d'aigua de Ribes buida per fer les coses allà.
0: Bé, va, anem a resumir la setmana en diverses boniques tonades que il·lustren el que ha passat durant els últims 7 dies.
1: Efectivament, moltes amigues de la tarda a Catalunya Ràdio, aquests dies que hi han caigut 4 gotes, ja han tret de l'armari les Hunter. Les Hunter, volem dir que són aquelles catiusques que en principi estan dissenyades per collir caques de cavalls. Amigues, han tret les Hunter, els pijames, aquells de dues peces Massana, d'aquell gènere, que és com pell de presa. Ojo, que agafa molta olor, molta. La pell de presa, molta. Hi ha gent que ja ha tret l'edredon, les mantetes, que ja colonitzen la pràctica totalitat del sofà. Hem passat, Francesc, d'anar amb tetes per casa, a portar de suadora en caputxa i les mitxetes de l'Europa per estar al sofà. Amigues, a totes les amigues de la tarda de Catalunya Ràdio, que ja teniu ganes de tardor, i una mica de mandangueta per totes elles. Comencem amb Barry White, amb Let the Music Play.
0: Quina veu, eh?
1: I què passa?
2: Estigant, eh?
1: No estàs sola, estàs a la tarda.
2: Com t'hi empeny,
1: eh? Catalunya Ràdio. Home, quines embranzides, eh?
2: Sí, sempre que t'obliguin, eh?
1: Ojo que Barry White passava 200 quilos en canal i era un senyor que si li deixaves 2 metres i t'agafava embranzida, ojo, ja sabeu el refrany. Amics, si entra Barry White, entra tota. Anem, amigues!
0: Però què és aquest refrany?
1: Vinc amb el ple, vinc amb el cor ple de joia. Per aquest començament de temporada del Club de Futbol Barcelona, Francesc, ens ho estem passant molt bé amb aquest Barça i té molt bona pinta. L'Antonio Gordon, que s'assembla una mica al Lady Di de jove sortint de la dutxa, el Gabriel Jesús, que li llances una vera combi des d'un cinquè i te la remata i te la fot a dins.
0: Sí.
1: Rodríguez, encara el veurem recitar allà, xamalló de venint del nord, venint del sur, venint del hall. La minya mal, cada dia te quiero más. Chesney, dame un cigarro y otro pa luego, Però sobretot el nostre estimat Hansi Flick. Sabent que ens escolten moltes senyores de mitjana edat que són molt fans de Hansi Flick.
2: Molt, molt.
1: I en general, dels senyors guapos, interessants i amb la caixa toràcica ampla, com Francesc Garriga, servidor, i Hansi Flick, amigues, gaudim totes amb A la pelota i al futbol.
3: A la pelota,
0: carai,
3: tu te vas a la pelota.
0: Quin canvi de registre, eh?
2: Sí, sí.
0: A veure, això.
1: Som-hi.

0: Molta gent ara donant palmes a dins del cotxe.
1: Sí,
2: això
1: senyor.
2: És Dolores Vargas?
0: Correcte, la Terremoto. La Terremoto.
2: Ah!
0: Dolores Vargas.
2: Però no és la Terremoto d'Alcorcón.
0: No, la Terremoto d'Alcorcón. Bueno, ja, quan la Terremoto no era ni un projecte de cigot quan Dolores Vargas anava pels puestos. Amics, jo ara vull tindre un moment una miqueta seriós en
2: sí,
0: aquest
2: sisplau,
0: programa.
2: Va, ja toca.
0: Hem tingut una mica de pollastre amb el tema de les S-Alert, les alertes als mòbils. Recordem, l'altre dia el camp del Barça van sonar molt fort i semblava ja una sessió de pastis i buen ri, amigues. La gent s'ha queixat i heu fet enfadar moltíssim a Núria Purlom, dels Purlom de tota la vida, que va sortir ahir dient que no us agrada res i fent així amb les manetes, molt enfadada, i que flipeu molt si us penseu que cada cop que caiguin quatre gotes vindrà Núria Purlom en persona quan venia la mama a quart de GB a la porta del col·le amb un paraigua, les botes d'aigua, les catius, que és en Núria Purlom, i una entrepà de nocilla de dos colors.
1: No feu, bueno,
0: no feu enfadar a Núria Purlom, del Purlom de tota la vida. Porteu sempre a sobre un paraigües i una muda. Amiga, sí, sí, perquè no sé si sap si acabareu aquesta setmana dormint en casa d'Aliena.
1: O al metge, eh? A urgències, eh?
0: Al metge o a casa Elena. Per a totes les amigues previsores que sempre porten un paraigües a la bossa, una muda, no una amiga petiteta que parla poc, no. Unes calcetes, uns sostenides i un petit necesser i que no em fan enfadar a Núria Purlom. Amigues, a totes elles sou les de la intuïció. Que no voy a dormir este fin de semana en casa. Tinc un raspall de dents a molts immobles del carrer Balmes. No m'apareu, aixecades. Ja veurem el dilluns d'empalmada a l'oficina.

0: et demanes clavar en els teus ulls a les meves ninetes, la facilitat que té el periodista expert en aquesta matèria per fer jocs de paraules. Va oposar les declaracions de Lamine Yamal dient d'ell mateix que es mereix la pilota d'or i aleshores, per parlar de la gent que va pel món pensant-se que són Norma Duval, veu fer entrar el company Ciro López.
1: Oh,
0: i va passar això.
2: Ciro López, bona tarda.
3: Bona tarda. L'Humil, li podem dir ja a Lamine Yamal, àlies a l'Humil?
1: L'Humil...
4: L'Humil Yamal.
1: L'Humil Yamal.
4: L'Humil Yamal.
5: Sí, eh?
3: Humil Yamal. Humil Yamal.
1: L'Humil Yamal.
0: Home, Humil Yamal, eh?
1: Mola, eh?
0: He de reconèixer que al principi vaig sentir Llumí Yamal.
2: Jo també, eh? Aquest, que serà, aquest català serà que té Ciro López, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, clar. Sí. Llumí Yamal, i dic, per què li diu cap gros a aquest pobre noi? No, bé, escolta'm, no, és Humil, eh? Humil. Perfecte. Bé, dilluns també van venir els Ínclits, Toni García Ramon i Òscar Broc.
2: Delinqüents!
0: Delinqüents. Va voler parlar de la gira dels Oasis. Oh. I així va començar la seva secció.

0: Tom Junts.
1: Una cosa.
2: Pell de gallina, tu.
3: Jo crec que com t'escolti les tornen a separar.
2: Francesc, m'agrada molt començar així, eh? T'ho dic.
4: Cantant, ben bonic.
1: Toni i Broc cobren més que el Nin i jo, oi?
4: El doble.
1: Ho dic perquè això d'ells no m'ho explico, sinó és perquè els has untat amb bitllets de 500 pavos, perquè no es comença mai així una secció seriosa com la del Toni García Ramon i l'Òscar Broc. Ah. Bé, aquest panell sempre ens regalen un guió que és una joia, estimada amiga Riga, llarg, però una joia, i així, això que escoltarem ara és molt llarg, eh? Però crec que és una de les millors entradetes que t'han escrit aquest parell i que tu t'has trobat perquè no llegeixes mai abans el guió.
4: No, això m'ho trobo en directe.
1: Doncs vinga, escoltem-ho.
5: Atenció a la torre.
1: Sí.
4: Ahir diumenge era a la meva residència a Saint-Tropez esmorzant un llamanto viu i un suc de papaya amb un rajolí d'Armand de Brignac. Mentre li arrencava el cap al llamàntol amb les dents, observava l'horitzó i pensava en la sort que he tingut en aquesta vida. A la nit vaig trucar al director de Catalunya Ràdio, sense dir res, només respirant molt fort. Ho vaig fer 7 vegades. Al cap de 5 minuts, per sorpresa meva, em va trucar ell i em va dir: Francesc, tinc el teu telèfon guardat. Sé que ets tu que em truca. A Movistar em van dir que era impossible que em descobrís. M'ho van garantir. Així que per desfogar-me vaig agafar el cotxe... Vaig agafar el cotxe i vaig atropellar un senyor random que caminava pels límits de la meva propietat de 2.500 hectàrees. Toma Movistar, li vaig dir. Mentre li passava per sobre amb el Lamborghini. Tot i això era un bon dia fins que vaig anar a dormir. Llavors vaig recordar que demà seria dilluns i els dilluns venen dos imbècils que estan vius perquè tenen un recordatori al mòbil que els avisa que han de respirar. A partir d'aquí, tinc flaixos pertorbadors. M'he aixecat a les 2 del matí i li he llançat un gerro de la dinastia Ming de 2.000 anys d'antiguitat al Prudencio, el meu criat. L'ha trencat amb la cara, així que l'haurà de pagar. Després he començat a destrossar els mobles del saló amb una serra elèctrica, però ja no recordo res més. Els companys de redacció que han vingut a buscar-me a casa asseguren que m'han trobat fent la croqueta al voltant d'una foguera i cridant tota l'estona el nom de dues persones. Tònia García Ramon.
2: Tònia! Ui, sí, Antònia! I Òscar!
4: I Òscar! Bona tarda.
3: Francesc Garriga, com estàs?
4: Un dia em faran llegir una cosa il·legal, eh?
1: No, vull dir, clar, aquí nosaltres que te les jugues els dilluns i te les jugues els divendres,
4: massa,
1: Garriga.
4: No podem
1: fregar aquests pals. Bé,
5: Tònia Harding Ramon, eh?
4: Tònia Harding
1: Ramon, eh? Encara amb aquest parell de delinqüents que freguen la geriatria, vau parlar de la gala dels Emmy. Tots dos, tant el Broc com el Toni, són grans experts en sèries i te'n van voler recomanar una. Ho escoltem.
4: A comèdia.
6: I'm Tom Loftus.
7: Oh.
8: Això és el que ha de guanyar. Això que sona.
4: La maldició de Widow's Bay.
3: La nostra sèrie favorita.
8: Jo crec que si els Emmy...
4: Pot ser que no hagis ni sentit a parlar d'això, jo.
8: Què dius? Ho dius de debò?
3: A veure, en el teu cas, clar, que pot ser. Sí. No, és que em preguntes molt... Clar, és que...
4: No em sona.
3: Sí, és Francesc. No hi ha una cosa que se t'ha de dir, d'acord?
8: Si
3: t'ho prenguis malament.
8: Si els Emmy són justos, aquesta és la sèrie que hauria de guanyar sense discussió.
4: És boníssima.
8: La millor comèdia.
1: No t'enteres de res, eh? No, ja t'ho han dit. Però després va passar això altre.
4: Mira, em diu la Laura Marín, companya d'aquí aquesta casa. Boníssima Widow's Bay, doncs ja està.
3: Boníssima, no, recomanadíssima. Què vol dir? Fins ara no tenies...
8: És el que ha preguntat. Ha buscat el segon xec.
3: És molt fort. Devia escrivint aquests dos imbècils.

0: Diu, no sé què d'avui dels
1: vells. És com el que va al metge i busca una segona opinió.
2: D'acord,
3: gràcies, la doctora Marín.
2: M'opero demà, d'acord. I vas al matí següent vas a un altre metge pagant.
1: I no ens ha dit res.
2: Quin tio miserable que és.
4: Déu-n'hi-do el que he d'aguantar.
5: Sí, home, però vigila amb aquests dos, eh?
4: Sí, hem de vigilar.
5: Vigila perquè un dia seràs el protagonista de la secció de la Rebeca Carranco, eh?
4: Sí, ojo, eh?
5: Per cert, la Rebeca, quan va acabar la teva secció, et va deixar ben pentinat, eh?
4: Atenció. Farem una pausa. Us agrada molt anar a dinar, a sopar fora?
6: No.
4: Va.
6: A mi no.
4: El que vol dir no. Però, o sigui, és una pregunta tan retòrica de dir a qui no li agrada anar a sopar fora?
6: Perdó.
1: Sí, sí.
4: Ara, de veritat, no t'agrada?
6: Em dona feina, penso...
4: Però si dona més feina fer-lo?
6: Vas a dormir tard, ja. Després has d'aixecar aviat al matí...
4: No té cap sentit, això.
6: Sí, coses de mare. No ho tinguis en compte, oblideu.
4: Si et volia convidar jo ara a una tres estrelles Michelin, però clar,
6: home,
4: no,
6: si convidés...
4: Guillem. No, home, si no t'agrada, no et faré aquesta
2: portada.
5: Home, Garri, has d'aprendre a no fer preguntes retòriques, perquè hi ha gent que aleshores et diu la veritat, saps? Vull dir, us agrada anar a sopar? No.
7: I si em permets, ojo amb la Rebeca Carranco, que té telèfon directe amb Clint Eastwood,
5: sí,
7: la Núria Furlom i tota aquesta gent que... Ojo, eh?
1: Té línia directa, sí, senyor.
5: Estan esperant el Porsche, eh?
7: Sí.
5: Home,
1: Últim tall.
5: Bé, últim tall. Ah, doncs sí, és l'últim. Mira, és un altre exemple de piscina sense aigua, Garriga, d'aquelles on tu llences i després t'hem de recollir, perquè és com un segell.
4: Per què?
5: Mira, escolta.
4: Marina, bona tarda.
8: Hola.
4: Estàs morena?
8: Bueno, per tu jo sí.
4: Sí, no? Doncs la Marina està morena, no passa res, ja està. Bueno. Ens ho ha dit, és l'exclusiva de Catalunya
1: Ràdio. Bonic joc de paraules.
5: Sí. Molt, molt bonic, molt bonic. Escolta'm, de vegades en tinc tant, el Marc Andreu, Garri. Sort que és com un estofat que en el fons el tens bo.
4: Ai, Déu meu. Escolta, tenim recomanacions per on anar amb canalla i on no anar?
5: Doncs sí.
4: Doncs farem una pausa. I després de la publicitat sumem també l'Anna Callis, que ja la tenim per aquí, si encara no ha abandonat l'estudi. Ara venim.
9: Tornar a la rutina costa. Però, a bon preu i esclat, costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè, a bon preu i esclat, tornar costa menys.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
10: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
13: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
12: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
14: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
16: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
17: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
18: En Berni s'ha escapat sense permís.
19: On és?
18: Anirà a la commemoració del dia de...
19: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
11: Estava a punt per una última missió.
6: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
11: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Instal·lat a Kiev durant més de 4 anys, el periodista Christian Segura ha cobert la guerra d'Ucraïna sobre el terreny.
7: La millor manera d'explicar si és un incendi o una guerra és ser allà, perquè tu t'empapes d'aquesta evolució anímica de la gent.
3: Plàcid García Planas és reporter.
17: Respecte a fa 20-40 anys, la gent es posa menys en la pell de l'altra.
3: Els seus reportatges han inspirat la dramaturga Sara Sors en la seva última obra.
10: Potser és millor empatitzar, intentar fer alguna cosa, sentir compassió, intentament intentar entendre què és el que està passant a altres llocs del món.
3: Per què cal parlar de la guerra?
10: Perquè és algo que no ens queda tan lluny.
3: Solidaris.
1: Amb Mercè Folch, aquest diumenge a les 3 de la matinada i també disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: De moment no entra d'ofici encara la fiscalia, per tant, podem anar tirant. On hem d'anar amb la canalla intentant no perdre-la?
5: Doncs mira, podem anar a la demarcació de Lleida, a Sidamon, però potser Sidamon, els que són d'allà diuen Sidamon, eh? Celebra aquest diumenge la cinquena fira de carbasses gegants que es trasllada a la Pineda per l'augment de participants i expositors. Tot el que té èxit, tot acaba a la Pineda, estimats.
4: A la Pineda, molt bé.
5: Sí.
4: Hi haurà... Carbasses, eh?
5: No, no, síndries, gegants. Enormes, eh? Vull dir, una cosa ben vista. La jornada inclourà la pesada i entrega de premis.
0: Ui, és que jo ja em veig dins de la carbassa.
5: De la carbassa, oi?
0: Espiat, gaudint allà dins. Oh, tira, tira, tira.
5: No, no, doncs espera't, eh?
0: Aniré i tant.
5: Hi haurà també exposició de tractors.
0: Oh.
5: Antics.
0: Oh.
5: No, no, no uns endere d'ara, no, no, no, uns endere de 50 anys.
0: Dantes,
5: Dantes. I la tallada en directe d'una carbassa gegant. Sí, trauran una daga i pam, porteu la mainada amb la vacuna del tètanus administrada, que després heu de córrer a Sant Joan de Déu. L'alcalde Sergi Balcells també hi participarà, eh?
4: L'alcalde, eh?
5: L'alcalde, perquè també conrea i cultiva aquestes carbasses i també les tallarà. No sé si amb el cap o amb què, però també ho farà, eh?
0: Amb alguna part del cos.
5: I tant, això és un alcalde. Què s'hi fa, Sidamon? Carbasses? Doncs carbasses.
0: Endavant.
5: Què s'hi fa, Badia del Vallès? Es demana pasta per anar al metro amenaçant amb un penjador rovellat? Doncs l'alcalde també.
0: Què dius?
5: Bueno, i també 20 duros pa canyelles.
0: Clar que sí. Endavant amb les tradicions.
5: Nascut a Roma. Mira, que tranquils.
4: A Roma.
5: No, anem a Girona.
4: Anem a Girona, va.
5: Anem a Girona, descoberta de la vila romana de Pla de Palol. No vol dir que la descobriu per primer cop. Ja està descoberta de fa dies, va.
4: Ah, d'acord.
5: Sí. Ho dic perquè, veient l'últim informe PISA, ara la mainada es pensaran que descobreixen Roma. No. Durant tot el cap de setmana podreu participar en visites guiades i descobrir com era la vida a una vila romana. Hi ha un tast de vins, que això va molt bé per fer la migdiada als nens. Després, també poden fer tallers de ceràmica, que podreu fer un cendrer al papa que posi record de la can.
0: Efectivament.
5: Descobrir els jocs de l'antiga Roma, jugaven al 7 i mig a aquella gent, correcte. I emocionar-se amb una exhibició i combat de gladiadors, eh? Baralleu-vos entre germans, sobretot, sí, perquè si pagueu un nen que no és de la família, llavors ja merders. Sí,
4: sí, els combats de gladiadors, Òscar Nin?
0: M'agrada molt, i també m'agrada estar a una presó a Turquia. Les dues coses.
5: Al mateix temps.
0: Efectivament. Sí, m'agraden les dues coses.
5: He de dir que això es fa a Platja d'Aro, d'acord? Que és poble quillo, i per tant, us podeu estomacar amb desconeguts també, sí, si us veieu-vos.
4: Això, tot això és la secció d'humor, recordem-ho.
5: Sí, última
4: recomanació. Anem a Tarragona.
5: Va. Sí. Home, és Santa Tecla.
4: Ah, ja
5: Santa Tecla. Sí, fins al 24 de setembre, i tant. I hi ha un concert familiar pensat pel diumenge dia 20 a 6:15 de la tarda, i al Parc del Francolí amb Xiula i Rigui per Xics.
0: Rigui per Xics.
5: I després teniu també un correfoc, d'acord? Llavors és Rigui i correfoc. Sí. Us assegureu que d'aquí uns anys la vostra mainada estigui fent de dealer a Fira Tàrrega.
0: Amb els peus negres, demana un cigarro i un altre per després, i un euro perquè no m'arriba pel tren.
5: Dos papeles, tres boquilles.
4: I espera, que us afegeixo una altra cosa. Déu meu, a veure com li dono un pas, jo el pobre Marruit. Perquè tant si teniu canalla com si no, 38a edició del Mercat de Música Viva a Vic. A Vic. I un dels concerts destacats d'ahir va ser el del Lluqui Valverde, membre de la Ludwig. De fet, hi va anar el Marc Andreu, que va avançar el seu primer disc. Doncs bé, nosaltres hi tenim un enviat especial, el Marc, que hi té els ulls i orelles posades perquè no se'ns escapi res. Marc, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
4: Què t'ha sorprès més del que has vist fins ara?
8: Doncs mira, precisament, el Lluqui Valverde em va agradar força. És de l'últim concert que vaig anar a cobrir ahir. Ah. Imagineu-vos l'escena, eh? Ell surt a l'escenari amb pantalons de tirants arrapats, amb unes ales d'angelet al darrere, i comença a remenar el cul perquè es moguin aquestes ales. Després es tira per terra, explica històries sobre les seves ressaques, amb música com si fos una vedet. Després fa rumba a l'estil d'Albert Pla, això que esteu sentint ara. Però clar, òbviament, també sona la Ludwig Band. El públic endolladíssim, és a dir, que en realitat va ser un dels concerts més divertits, sincerament, del que és fins ara al mercat.
4: Escolta, tu també estàs endolladíssim, tens música de fons, però et veiem molt emocionat, eh?
8: Home, és que si no estic així, t'asseguro que no aguanto el dia, perquè té la marinera.
5: Clar, clar. A vegades necessita ajuda.
4: Bé. Escolta'm,
8: de cafè.
4: Sempre el cafè, sempre a favor del
0: cafè. Berenar energètic.
8: Porto 4, ja.
4: Escolta'm, i del que tenim alguna cosa que et faci especial il·lusió del que ens queda per veure?
0: Legal, eh?
8: Doncs mira, del que ens queda per veure, sí, del que ens queda per veure, un dels concerts que tinc moltes ganes de veure és Vito Blasso, per exemple. Què direu, i això què és?
4: Què és Vito Blasso?
8: Vito Blasso és un duet de música electrònica. El lidera en Jordi Turre, saps un grup que es deia La Iaia?
5: Sí.
8: Doncs és un dels tres components. I és molt xulo, és un grup d'electrònica així càlida, amb sintetitzadors modulars. És bastant xulo. Això és demà a l'Església de la Pietat. A més, l'entorn també serà força espectacular per escoltar una cosa així.
4: Carai, doncs... Per tant, molt ambient, eh?
8: Sí.
2: Doncs el Marc Ruiz, que el tenim endolladíssim al festival.
0: Molt bé.
2: No, home, que m'agrada molt aquesta actitud.
5: No, està clar.
2: A vegades, hosti, avui costa. No, el Marc està...
5: Vinga, va.
0: El Mercat de Música de Vic és una institució en aquest país.
5: Guapíssim, i tant.
0: S'ha d'anar. Des d'aquí, Marc, ara he rebut un WhatsApp de...
2: A veure què dius.
0: De Joan Real, el director del Mercat de Música de Vic.
8: Home.
0: Que tens un taco d'aquell de consumicions... 20, o sigui, 250 consumicions per tu ara mateix.
2: Per repartir.
0: Per berenar, perquè continues amb aquest esperit festiu i enèrgic.
8: Fantàstic.
0: Marc André Ruiz, endavant amb el Mercat de Música de Vic.
2: Doncs bé,
8: vaja que m'hi vaig.
2: Marc Ruiz, una abraçada, moltes gràcies.
8: Apa, vagi bé, fins ara.
2: Va, que canviarem de registre. Anna Callís, bona tarda, com estàs?
20: Molt bona tarda, molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
2: Nosaltres volem fer recomanacions per tots els públics i per, també per aquella gent que té potser un poder adquisitiu una mica més...
5: Més.
2: Elevat.
5: Que en tinguin més que nosaltres.
2: O un altre tipus d'interessos. Què ens recomanes?
20: Bueno, avui porto el que podem denominar super mega plans, vale?
2: Super mega plans.
20: Ara.
2: Ja, comencem així, anem bé.
20: Mega plans.
2: A veure.
20: Òscar, no sé tu, però sí. Jo ja he començat el cap de setmana. He passat per la presentació privada de la nova col·lecció Autumn Winter de Loewe.
0: Mandy. ¿Qué es lo que m'està dient? Jo sóc com Rosa Benito, eh? A mi parla'm senzillo, eh? Parla'm senzillo que el de Winter, que Han de Pobre, eh?
2: A veure, què s'ha presentat a l'Autumn Winter Loewe?
20: Bueno, la col·lecció prima, o sigui, tardor-hivern 2026-2027, ens han donat unes cartes d'animals.
0: Ojo.
20: Hem hagut de triar segons personalitat i llavors et vestien amb el look i la definició de l'animal.
2: I quin animal et va tocar, tu?
20: Jo, el gos.
2: El gos.
20: Perquè era jugató, saps? Juguetón.
2: Juganer.
5: Sí, juganer.
20: Playful, divertit.
2: Playful,
0: bueno,
2: eh? I el vestit de gos... Que, o sigui, que...
20: No era de gos.
2: Ja m'imagino. Vull dir, què s'associa?
20: Oversize, pantalons oversize, volumètric, atlètic, no? L'atlesiure, que és el que es diu ara.
0: Perdoni?
2: Atleisure. Sí, això ho hem pensat amb l'Òscar i el Toni.
20: Molt bé.
2: Per tant...
20: Sí, jo m'he triat l'outfit, no?, per quan arrenqui oficialment el cap de setmana per tothom.
0: Com aniràs?
20: Per la resta de la humanitat.
0: Sí.
20: I perquè jo vaig tard.
0: Sí.
20: Aquesta nit tinc un repte que encara no us puc desvelar. Ojo. Ja us aniré explicant detalls.
2: Home, però
20: no,
2: una pista.
20: Bueno, a mi està bé, a vegades, una mica de xupa-xupa a la boca. I
5: què?
0: Ja es... No, sí, sempre està bé. Com que de vegades? Sempre està bé.
20: No, sí, va.
0: Endavant, amb el xupa-xupa a la boca. Endavant. Digues la tarda a Catalunya Ràdio, xupa-xupa a la boca, amb l'amiga...
2: Ara Callís.
0: Vamos. Vagin els cotxes.
2: Traiem el
0: xupa-xup. Les boques ocupades.
2: Vamos. Traiem el xupa-xup de la boca un moment.
0: Ara Callís.
20: Demà lo important és que me'n vaig a París.
2: Sí
5: que és mega xupi guai.
2: Què vas a fer a París?
20: Perquè ja ha acabat l'estiu, no?, i el Polo ha passat de Sota Grande a la capital francesa,
0: sí,
20: no?, i en efecte, a França, sabem que París hi és latent, el factor fashion, no?
2: Factor fashion.
20: Llavors, tan sols arribar, jo ja em veig que demà caurà algun shopping d'aquests extremis, no?
5: Sí, com per... què? Com sí. Què?
20: Bueno, d'aquests...
5: Però aniràs vestida de gos? És que encara no ho entès.
2: No, és vestida de gos, és oversize.
20: Val. Leisure, exacte.
2: On aniràs a comprar a París?
20: Aniré per Le Marais...
0: Le Marais, eh?
20: Sí.
0: Ojo.
20: Rue Saint-Honoré. Jo parlo una mica malament el francès, eh?
0: Bueno,
2: Rue Saint-Honoré.
20: Exacte, que allà, si no parles perfecte francès,
5: són.
20: No et volen entendre.
0: Sí,
20: però bueno.
0: Si no dius perfecte, ben marit, fa-se gipa, no te tenen, eh?
20: A Penny Montaigne. Llavors, hi haurà una soirée d'amics i amics d'amics d'aquestes...
5: Una soirée. Un tardeo.
20: No, però... És un, a casa d'algú, amb uns vins, un pa, no, una baguette...
2: No facis
0: gestos.
2: Lo de sempre. No es veuen per la ràdio,
20: gestos. Aquestes que mai no saps com acabarà. I diumenge, ben fresh, amb molta frescura, cap a Chantilly.
2: Mira, Chantilly. Què hi ha allà?
20: Pues hi ha la gran final... A part d'això, de l'Open de France de Barnes de Polo. Llavors hi ha jugadors internacionals, més de 1.500 cavalls de raça pura de polo.
5: Quina pudor, també t'ho dic, eh? El cavall... El cavall fa pudor.
20: I, bueno, durant un partit, és una data que a mi em fa molta gràcia em sorprèn, que és que durant un partit els jugadors van canviant de cavall estratègicament.
2: Entre ells? La jugada...
20: Exacte, llavors hi ha 7 checkers, llavors per cada 7 checkers que duren 7 minuts...
2: Els checkers són els
20: jugadors. Les miniparts del partit.
2: Els jugadors,
0: Miniparts,
20: llavors, ells es porten una mitja de 3-4 cavalls per tot el jugador. jugar uns 40 minuts, sí, vale? Llavors, estratègicament. Llavors, he de dir, també hi ha banqueta de cavalls, vale?
5: I fumen?
4: Què vol dir?
5: A la banqueta de cavalls, me'ls imagina fumant allà mentre no...
4: Exacte,
5: mentre no els hi toca.
4: Bé, hi ha algun detall més per acabar de rematar?
20: Sí, que si no en teniu prou en París...
0: No, no en tenim prou.
20: Arrenca la Milan Fashion Week.
4: Ara, ara, home.
20: Setmana que ve, Vogue World Milano a la galeria Vittorio Emanuel II, moda, dissenyadors, celebrities, i una de les concentracions de gent més ben vestida per metre quadrat més altes del planeta.
0: Sí, sí, què aniràs aquí a la...
20: Òscar, això continua sent una distància assumible.
0: Sí.
20: Vale? Jo dono opcions.
4: Sí, sí. París
20: i... La logística ja és cosa
4: París
20: vostra.
4: I Milà és assumible.
5: Sí, sí, sí, un cop de millor hi és.
4: No, és Tòquio.
0: Jo aniria a això de Milà a veure què és.
20: Tu vols venir amb mi a fer-me la càmera en el polo?
0: Jo prefereixo anar a Milà i aguantar-te les bosses quan baixis a anar a comprar a Dolce Gitana i aquestes coses que aneu. Sí, sí, aquestes
20: home,
0: coses...
20: Home, seria un duo molt, si més no, impactant, eh?
4: Sí, absolutament.
20: Sí. El meu cameraman.
4: Això són llocs on anar, però també tenim algun lloc on no anar.
0: I tant.
4: Òscar Rin, on no hem d'anar?
0: Amigues, si plou, no anirem corrents a aparcar el cotxe en Riera. No anirem a fer-nos selfies a l'escullera. No anirem a fer excursions tipus Matagalls Montserrat amb roba i calçat d'oulet. No pujarem a l'avió del Tibidabo. No anirem al Cap de Creus a fer-nos fotos despullats per després enviar-les a Francesc Mauri. Els que teniu barca Cadaqués no la farem sortir al mar flipadíssims, com si allò fos l'Odissea de Nolan. Tampoc anirem a les zones de cruising de la Seu Vella de Lleida o per la muntanya de Montjuïc. Si plou molt, no aneu a rentar-vos a la Barceloneta, com fan els turistes habitualment, que jo sembla el Ganges, un tio cremant una vaca, al costat una senyoreta de Lich rentant-se les dents i a tocar un senyor de Vic fent de ventre. Amigues, evitem els riscos i no fem enfadar a Núria Purlom. Tinguem el cap de setmana en pau, per favor, demano.
4: Bé, doncs ja feta la recomanació. És com un S-alert, però sí, de ràdio, això.
20: Sí.
4: Com el S-alert.
0: Correcte.
4: Toni de la Torre, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: M'han dit que tens un premi per nosaltres, un regalet.
9: Oh. I tant.
4: Una pausa, premi, regalet i sèries per veure aquest cap de setmana. Que et dic una cosa, quina em vas recomanar el primer dia? Que ja me l'he vista.
9: Ah, mira, no me'n recordo.
5: Gone.
20: Harry Potter. No.
5: Sí, també vam parlar de Harry Potter, de què més vam parlar?
9: No.
4: Tornem i me'n recordo.
21: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
23: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
4: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
24: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
22: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
24: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
25: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
26: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat.
26: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
22: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
27: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
22: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
4: Perquè repassarem ara sèries, coses per veure aquest cap de setmana, però abans em diuen que tens un pack, un fan pack.
0: Un fan pack.
4: Què és un fan pack?
0: Un fan pack són 10 entrades.
4: Atenció, eh?
0: 10 entrades per una sola persona.
4: Com?
0: Pel Festival de Cinema de Sitges. Què podeu fer amb aquestes 10 entrades? Anar a mirar 10 pel·lis.
4: Clar.
0: Anar a mirar la mateixa pel·li amb 9 amics.
4: Clar. O anar a veure la mateixa pel·li 10 vegades.
0: 10 vegades.
5: També. Sí. No hi ha ningú que tingui 9 amics.
4: No. El fan pack és per una persona.
0: És per una persona.
4: 10 entrades.
0: 10 entrades.
4: Sí. Doncs atenció, preparats, llestos ja. Per què? Per aconseguir aquest premi...
0: Què s'ha de fer?
4: Heu d'enviar un correu a latarda@3cat.cat amb nom, cognom, DNI, telèfon, número de peu...
0: I foto en vertical?
4: No.
0: Sí?
4: I respondre la següent pregunta.
0: Ojo.
4: Quina de les recomanacions que acabem de fer a la tarda us ha convençut més i per què? I per què?
5: Aviam, correu la tarda, arroba...
4: Nom, cognom, DNI, telèfon, número de peu...
6: Novetat.
4: I què, quina recomanació i per què us ha convençut més de la tarda? 10 entrades, un fan pack. Et deuen tractar com un rei, no, allà, quan vas a Sitges amb el fan pack.
2: Amb el fan pack, per
4: doncs,
2: favor.
4: Festival de Sitges del 8 al 18 d'octubre.
5: Torna a dir l'adreça del correu electrònic.
4: latarda@3cat.cat.
0: I ben argumentat, sobretot ben argumentat el per què. Arguments així ràpids,
4: justifica la resposta.
0: Que no sigui perquè avui el fan pack, eh?
4: Exacte. Sí. Doncs estem esperant els correus. Carla, quan arribin correus m'ho dius, eh? I ho anem explicant. Però mentrestant, quina sèrie ens recomanes?
2: Doncs comencem per una catalana.
12: L'última nit, només tu i jo, com sempre fem...
4: Aquí s'estrena dilluns al 3CAT, Gènesi.
0: Ah, home!
5: Me n'has parlat molt bé, eh?
4: Sí?
2: Doncs
4: sí.
2: Tenien raó, els que t'han parlat
5: sí,
2: molt
5: eh?
2: Bé. Sí, és una sèrie que ja ho sabeu, perquè ja ha tingut una prèvia, la sèrie que explica la revolució culinària de Ferran Adrià al capdavant del Bulli. El repte, per mi, el repte gran... era Ferran Adrià com a personatge.
4: Sí, ho hem comentat l'altre dia breument i crec que l'han encertat.
2: L'ha clavat el Miquel Fernández perquè l'imita molt bé,
4: sí.
2: Però alhora és versemblant.
4: Des d'aquí la pregunta.
13: No és només una cuina. És el lloc on nosaltres podem ser lliures. Hem de treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides. És el moment de ser valents i d'assumir riscos.
4: És que ho comentàvem l'altre dia. No és el Polònia.
2: No.
4: No és paròdia.
2: És que l'imita molt bé, sí. Però alhora no l'està...
5: Bueno, clar,
2: no és creïble.
5: És el perill d'aquests personatges. Recordem també, no sé quina sèrie era, que el Miqui Esparvé feia de rei Joan Carles.
4: L'anatomia d'un instant.
5: Exacte, l'anatomia d'un instant. Hòstia, i allà també va fregar la línia.
2: És molt difícil, és com fer de Núñez en una sèrie 100%. Seriosa.
4: Oh, seria molt difícil.
2: O Donald Trump és molt...
4: La pel·li de Apprentice ho feien molt bé.
2: I és molt difícil de fer. Bé, és una sèrie molt ambiciosa que té dues trames al mateix temps. Hi ha la del passat, que està documentada, i la del present, que és ficció. D'acord? La del passat explica, doncs, Ferran Adrià, arriba al Bulli, comença a treballar a les ordres d'un altre xef,
4: ara,
2: i estàs esperant que arribi el moment de l'espurna. Què és el que t'explica la sèrie?
4: Sí.
2: Aquesta revolució. I és tan difícil mirar aquesta sèrie i no voler formar part d'allò.
5: Oh.
2: O sigui, transmet...
4: O sigui, enganxa molt, això, eh?
2: Enganxa aquella cosa de... Aquí hi ha un moment de creativitat increïble d'unes persones que s'han trobat en un moment concret d'un tio que és un geni, que no sabem com li funciona el cap i no aconseguirem saber-ho mai, i que en aquell moment tots s'adonen que poden canviar completament la gastronomia i que alhora és una cosa revolucionària que té molt de risc. Clar, això t'enganxa molt perquè
5: clar,
2: tu
5: ja,
2: estàs formant part d'això.
5: I suposo que estàs a casa dient això la revolució és així, això, no?
14: Sí. Amaneix la pel·lícula és el que vols, no? Que et transmeti aquest tipus de sensacions,
5: claro.
14: I que no te'n vagis allà amb blanc, saps?
15: Jo aquesta la veuré, perquè segurament em donaran ganes de fer truites de patates amb patates de bossa.
5: Sí.
15: Aquells postres,
4: aquelles
15: farificacions amb mistol, allà a la cuina una mica de mistol, aquells postres...
4: Va, mira, la truita de patata... La truita amb patates de bossa és episodi 1. Algun detall més? Aquesta sèrie o passem a la següent?
2: Hi ha l'altra trama, que és la trama del present, que és la trama de ficció, que és interessant perquè hi ha un contrast entre el present i el passat. És a dir, el passat ja estava tot per fer, però el present ja està tot mort, no? Llavors es crea un contrast que és interessant i la pregunta de
6: com és que va acabar el Bulli. Mm. Aleshores, a mesura que avança la sèrie, anem veient que hi ha motius diversos.
2: Gènesi, malvolucions. A partir de... Això s'emetrà també per la tele, diguem?
6: Sí, home, i tant.
2: Sí. Això el dilluns s'emet a la tele i es pot trobar a la plataforma. I... Perfecte. Segona recomanació.
7: This house.
2: Ui, aquesta, quina por.
7: It's like a puzzle to me.
2: M'agraden molt aquestes,
7: You're like a puzzle to me. Never met anyone like you.
2: Què és això, Toni?
6: Doncs això és una sèrie que es diu Monster.
2: M'encanta.
6: Que és una sèrie antològica. I a cada temporada t'expliquen la història d'un assassí en sèrie diferent.
5: Mm.
6: I normalment fa molt, molt mal rotllo.
2: Molt.
6: Sobretot perquè té com la vocació d'explicar no el per què una persona esdevé assassina, perquè hi ha uns elements que són personals, però a part d'aquest element intenta explicar els elements, diguéssim, que són de societat, de conjunt, que són elements que trobem també a la nostra societat. I està molt ben buscat.
2: Jeffrey Dahmer a la primera temporada, Dahmer, els germans Menéndez, la tercera, no recordo el nom, era molt desagradable.
15: Sí.
2: Que cosia cares.
5: Sí, ai, sí, quin horror! Sí.
15: Et va aquest rotllo, no?
5: Terror psicològic, no? No és de susto, és d'aquestes que...
2: Bé, hi ha algun ensurt en portes, però...
6: Sí, és... En aquesta temporada, que és la quarta, la protagonista és Lizzie Borden, més coneguda com la boja de les destrals.
2: Comencem bé.
5: Oh,
2: això
5: molt bé.
15: Té bona pinta.
6: Que va ser acusada de matar cops de destral, evidentment, si no, perquè li diu la boja de les destrals.
5: Però amb el mànec, amb el mànec. Sí,
6: sí. Seria interessant a cops de mànec, però no.
5: El feia durar més, així.
6: Diguéssim que amb la part que talla, la seva madrastra i el seu pare, això al segle XVIII.
2: Bueno. El segle XVIII,
5: ens queda molt lluny.
6: Però fixeu-vos que he dit acusada.
2: Ah!
6: I és que va tenir un judici i se la va declarar innocent.
2: Oh.
6: I els malparits de la sèrie han fet una sèrie com si fos culpable.
5: Home, és una taca al nom.
6: L'ètica, bueno, per un altre dia. Però una sèrie entretinguda, divertida, sobre una dona que té molts motius per tallar la gent amb destrals...
5: O sigui, que aquesta sèrie de Monster, podríem dir que és la sortit cuetera dels psicòpates, no?
6: Sí,
5: te trobes molt bé.
20: Sí, és a l'altura de The Eye, no? Saps The Eye, que són aquestes pel·lícules xineses de terror molt fondes?
15: Jo no puc.
6: Això és més divertiment, eh? Hasta la quarta temporada han fet una cosa més juganera.
2: I va, i una tercera recomanació?
6: Bé, bueno, una no recomanació.
2: Això de què em sona?
15: Home. Ah!
5: Ai,
2: ai, ai, què és això?
15: Singa, singa.
2: Què és això?
6: Això és True Detective.
2: Ah!
6: Home, és que fa uns anys, eh?
2: Hi ha nova temporada?
6: No.
2: Ah.
6: Ja m'agradaria a mi.
2: Oh.
6: Però Matthew McConaughey i Woody Harrelson...
5: Que són la mateixa persona?
6: Va per aquí la
5: cosa. Si es mouen molt de pressa?
6: S'han retrobat, però no per fer True Detective, sinó per interpretar... A veure si ho explico això correctament. Una comèdia on s'interpreten a si mateixos...
2: Autoparòdica.
6: I parteixen de la idea, com deia la Pineda, que són germans. Sí. I això està basat en el fet que la mare de Woody Harrelson va tenir un afer amb el pare de Matthew McConaughey.
2: Oh! Això és veritat.
6: Això és veritat, segons ells. Quan els dos estaven en una pausa dels respectius matrimonis.
15: Sí.
2: No hi havia penal.
6: Ells s'assabenten d'això i diuen anem a fer una sèrie, no? Una nit de borratxera. Anem a fer una sèrie sobre això.
15: Sí.
6: És una bona idea de nit de borratxera?
5: Sí.
15: Sí.
6: És el Apple TV, quan van venir Harrelson i McConaughey, va dir, tenim un projecte, van signar sense mirar què signaven?
20: Sí. També.
6: Arriba això al gull, és infumable? I tant, molt.
15: Sí, sí, sí.
6: Molt.
20: Amb el tequila
6: no
20: que produeix el Matthew McConaughey i Marta.
2: On no cal que ho veiem?
6: A Apple TV, que ja està bé, perquè no paren de fer sèries bones, doncs per una vegada en fan una, que és un xurro.
5: Però està fet expressament, vull dir, no? Vull dir, és la Margarita del Sorrido Cuétera.
6: Fer una comèdia i no...
2: No te la recomano.
15: Toni, aquesta la podríem recomanar per veure el rellotge, jo avançant cap endavant a 42 i sense...
6: El bus.
2: Bé, doncs aquestes són les nostres recomanacions. Mira, 93-201-7474. 93-201-7474. Quan tornem de la pausa al concurs...
15: Què regalem?
2: Home, una nit d'hotel a l'Ile de Lagune a Sant Cebrià de Cervelló.
15: També per 10 persones.
2: No, de
15: Cervelló
2: no. De Rosselló, a França.
15: Sí.
5: A prop d'Elna.
2: Quan tornem, ja tenim guanyador pel PAC.
15: Home.
5: Han enviat molts correus o què?
2: Ara ho expliquem. Pausa i ho expliquem.
15: Que passitges!
10: Tot és possible un dia de partit.
11: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
10: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, la TDT del Sevilla-Barça a Catalunya Ràdio.
16: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
1: Com va? Com et dius?
3: Tenim un nom que el sap tothom.
1: Però d'on surts tu?
3: Tant se val d'on venim, si del sud.
1: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
3: Ara estem d'acord, estem d'acord.
1: Sí, i una estrella ens agermana.
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
9: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
17: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
18: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
19: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
21: Arrau Ballbé i una catarsi en forma de tortuga.
28: La comporta del pantà segueix tancada.
21: La família de Manel continua productivíssima aquest setembre. Avui és Arnau Ballbé qui fa un pas més en la seva carrera en solitari per cantar-nos aquesta rondalla sobre una tortuga amb por de prendre mal, tot i fer gala sempre de la seva closca dura. Qui no hagi sigut mai aquesta tortuga, que aixequi la mà.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: De fer el concurs, una nit d'hotel per dues persones a l'hotel Il Laragune, a Sant Cebrià de Rosselló, a França. Tenim dos oients esperant-nos, però abans ja podem resoldre el fan pack de Sitges. Ah. Hem hagut de fer sorteig perquè hem rebut diversos correus que reunien les condicions.
3: Molt bé.
2: La guanyadora és la Mar, no direm el cognom, però sí que direm la talla de peu, un 38.
3: Oh. Estàndard.
2: I que diu que la recomanació que li agrada més és la de l'Òscar Nin per no prendre mal. Per tant, l'és alerta, sí, aquest que has fet.
3: Ah. Sí. Bueno, perquè és l'última i és amb el que s'ha quedat, també, ja, que sí, la gent... Clar.
2: En tot cas, la Marc guanya el fan pack. Vinga, anem a saludar els nostres participants. La primera és l'Àngels, de la Granada del Penedès. Àngels, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda a tots, què tal?
2: Que ets el primer dia que truques a la ràdio.
4: Ah, no, el vostre programa sí, havia tocat una vegada amb l'Elisenda Carot.
2: Ah, mira, molt bé, o sigui que ets una fan de les tardes en general de Catalunya Ràdio, eh?
4: Sí, puc, sí, quan puc, sí.
2: No, home, doncs que puguis cada dia, dona, no?
4: Ojalà, sí.
2: Escolta, que tenim una nit d'hotel per tu, eh? Si ho fas molt bé.
4: Seria bonic, seria molt bonic.
2: Mira, avui va la cosa de programes i sèries de TV3 i programes i podcast de Catalunya Ràdio. I la pregunta és, te'n diré dos, m'has de dir quin es va començar a emetre abans.
4: Vale.
2: Abans. Tindràs un minut, com més respostes correctes em donis, doncs més fàcil serà que t'emportis aquesta nit d'hotel. Estàs preparada, Àngels?
5: Som-hi, Àngels!
4: Sí.
2: Doncs el temps per l'Àngels comença ara. Vinga, què va ser abans? Nissaga de poder o laberint d'ombres?
4: Nissaga de poder.
2: Correcte. Què es va emetre abans? El cor de la ciutat o secrets de família?
4: El cor de la ciutat.
2: No, els secrets de família. Ei. Què van abans? Estació d'enllaç o infidels?
4: Estació d'enllaç.
2: És correcte. Quin programa es va fer abans? Un tom per la vida o La granja?
4: La granja.
2: La granja, és correcte. D'aquestes sèries, quines va fer abans? Sitges o Arnau?
3: Arnau.
4: No les conec, diré Arnau.
2: És correcte. Vinga, va, que queden 30 segons. Què es va fer abans? La memòria dels Cargol o Amor a primera vista?
4: Amor a primera vista.
2: És correcte. Dues sèries més. Què es va fer abans? Plats bruts o dinamita?
4: Plats bruts.
2: Plats bruts, és correcte. Què es va fer abans? Aquest any 100 o gol a gol?
4: Gol a gol.
2: És correcte. Què va començar abans? O a Europa o a Espanya?
4: No ho sé, diria o a Europa.
2: És correcte. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Vuit encerts.
5: Vuit encerts.
2: Vuit encerts per l'Àngel. Molt bé, Àngels.
3: No està gens malament, Àngels, eh?
4: Moltes gràcies.
6: Pot guanyar, clarament.
2: Mira que trempada l'Àngels, eh? I molt educada.
3: Molt fina, molt fina. Una senyora, bueno, com ha de ser. La senyora catalana és cuixa ferma i educada.
2: Doncs l'Àngels reuneix aquestes
5: coses. Àngels, ja tens amb quina a l'hotel?
4: No. La meva parella.
2: Doncs ja està, no preguntem més. Àngels, no pengis, anem a saludar el Marcel. Marcel, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Escolta, m'has de fer com a mínim 8 encerts en aquesta mateixa categoria.
7: Això és molt,
2: eh? Sí, bé, sí. T'has de concentrar. Recordo que són programes, podcast de Catalunya Ràdio i de TV3. Estàs preparat pel teu minut?
7: Som-hi.
2: Doncs vinga, som-hi. Què va començar abans, el matí de Catalunya Ràdio o la tarda de Catalunya Ràdio?
7: Matí.
2: És correcte. Què va començar abans, les dones i els dies o la finestra indiscreta?
7: La finestra indiscreta.
2: És correcte. D'aquests programes d'esports, quin va començar abans, el Tot Gira o el Tot Costa?
7: Tot Gira.
2: És correcte. Dos programes, la Renaixença, l'Altre Barri. Què va començar abans?
7: L'Altre Barri.
2: És correcte. Què va començar abans, Ciutat Maragda o Crims?
7: Ciutat Maragda.
2: És correcte. Què va començar abans, Que no surti d'aquí o la TDT?
7: La TDT.
2: És correcte. Què va començar abans, el Club de la Mitjanit o la Nit dels Ignorants?
7: Digues el primer, que s'ha tallat.
2: El Club de la Mitjanit o la Nit dels Ignorants?
7: La Nit dels Ignorants.
2: És correcte. Què va començar abans, En Guàrdia o El Suplement?
7: El Suplement.
2: És correcte. Què va començar abans, L'Ofici de Viure o L'Ofici d'Educar?
7: La segona.
3: No.
2: Doncs no és correcte.
7: Ja
2: has fet 8 encerts.
5: 8.
2: Marcel, 8. Heu empatat. Oh! Doncs anem a fer el desempat.
5: Sí.
2: Atenció, pregunta Àngels i Marcel.
8: Quan medeix en metres quadrats l'escenari de la sala gran del TNC? Àngels, quants metres quadrats?
4: Metres quadrats, sense passar-me, entenc jo, eh?
8: O passant-te, però costant-hi.
4: A veure...
8: Ho has de dir ja.
4: 15.
8: 15 metres quadrats. Ah, Marcel.
7: 50.
8: 50. Pineda, quants diries?
3: Jo crec que sobrepassa els 100 metres quadrats i els 200, mira el que et diré.
5: 350.
2: 202.
9: 420.
8: Doncs la resposta correcta són 288 metres quadrats, lluny, però per aproximació guanya el Marcel! Enhorabona, Marcel, nit d'hotel.
7: Moltíssimes gràcies.
8: I Àngels, torna a trucar un altre dia, eh?
4: I tant, que sí.
5: Gràcies, Àngels.
8: Benvinguts al cap de setmana, butlletí.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
1: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
2: No te la pots perdre.
0: Però si és brutal.
3: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
4: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
3: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
4: Nova temporada de La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
3: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Les 6 i 2 de la tarda, és un bon moment ara per actualitzar-nos. Fem una parada. Marc Güell, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
1: Repassem algunes de les notícies, començant per Ceuta, on 1.700 migrants dormien fins ara a les platges del Trampolín i Benítez. Passaran avui, Marc, la primera nit a l'espai habilitat al port per poder acollir-los.
2: Sí, els han trasllat aquest matí després de gairebé 50 dies malvivint a qualsevol lloc. Hi ha hagut moments d'atenció perquè moltes persones se n'han quedat fora i han tornat a les platges. El ministre Ángel Víctor Torres no descarta habilitar més espais.
1: Un treballador de l'empresa Ofilingua, la que va contractar la traductora del judici de Roger Espanyol, denuncia mala organització, condicions precàries i poc control per assegurar-se que tenen alguna titulació o coneixement de les llengües.
2: Sí.
1: Ho explicava en una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio. També explicava que el sorprèn que no es truqués a cap professional que sabés traduir el català al castellà, perquè assegura que sí, que n'hi ha molts.
3: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
2: Més coses. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, confirma que el detingut a Mèxic, acusat de matar una estudiant espanyola d'intercanvi, ha confessat el crim. Els fets van passar dissabte quan, segons fonts de la investigació, l'acusat volia robar la jove estudiant i la va acabar apunyalant. Álvarez ha agraït en una trucada a les autoritats mexicanes la celeritat en la resolució del cas.
4: Le he trasladado el agradecimiento por la rapidez con la que se están produciendo las investigaciones, que se llegue hasta las últimas responsabilidades y que, desde luego, todos aquellos que han estado implicados en este hecho respondan ante la justicia.
2: La Fiscalia de l'Estat mexicà de Morelos imputarà el detingut per un delicte de feminicidi i demanarà la pena màxima de 70 anys de presó. La unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil ha localitzat un submarinista mort a prop de les Illes Medes, al Baix Empordà, que havia de fer una immersió ahir a la nit. El company amb qui estava fent submarinisme a la zona del Medalló de les Illes va advertir ahir a la nit que l'home no havia pogut sortir de l'aigua. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia. L'operatiu de rescat també hi han participat la unitat d'actuacions subaquàtiques dels bombers. I la canalla castellera ja disposa d'un nou casc i un protector facial que començarà a provar per les diades de la Mercè i Santa Tecla. El nou protector està pensat per als nens i nenes del Pom de Dalt, però més endavant també es podria utilitzar en altres posicions. Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i de seguretat de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
5: El projecte ha anat directament orientat a protegir la canalla. Ara bé, és cert que el protector, per com està dissenyat, és molt probable que es pugui portar en altres posicions del castell. I, per tant, si les colles ho volen explorant i provant, es pot utilitzar perfectament en altres posicions que permetran protegir com a mínim aquesta zona del terç superior de la cara.
2: De moment, aquest nou cas conviurà amb l'actual, que té 20 anys, i s'introduirà gradualment. La peça facial serà opcional. L'equipació s'ha desenvolupat amb l'empresa NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu. Divendres, cop d'ull al trànsit, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. I complicat a causa d'un accident a l'AP7 que provoca 8 quilòmetres de cua entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida en direcció Girona perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. Provoca també 9 quilòmetres de cua en sentit contrari entre Castellbisbal i Gelida direcció Tarragona. D'altra banda, hi ha tallada l'N340 en posta en tots dos sentits per l'accident d'un camió. I destaquem també les llargues cues a la ronda a dalt entre Diagonal i Vallcarca en sentit Besòs i de Roquetes a Vallcarca direcció Llobregat. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: I ara els esports, Joan Fitó.
7: L'Espanyol obre aquest vespre la setena jornada de Lliga a les 9 a l'RCD Stadium contra l'Elx. El partit el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Joan García no s'ha entrenat aquest matí amb el Barça, per tant serà baixa demà al partit de Lliga al camp del Sevilla. El porter de Sallent tampoc figura a la llista de convocats de la selecció espanyola per als pròxims partits de la Lliga de les Nacions. El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és precisament la gran novetat d'aquesta llista on hi ha 7 jugadors del Barça. també avui comença a disputar-se la quarta jornada de la Lliga Femenina de Futbol amb el partit a la Alavés-Barça a partir de les 8. També en aquesta Lliga F, el Badalona, avui m'han anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrem neerlandesa de 23 anys que arriba a Badalona, cedida pel Twente fins a final de temporada. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep el Peñíscola a partir de les 9 en partit de la segona jornada.
8: Fins aquí les notícies.
0: Els matins del cap de setmana, el suplement...
9: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar. S'ha d'acabar, aquest moment.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
10: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: No, no. Sí, sí, 8. Molt divendres avui, eh? Molta rialla prèvia, m'agrada molt.
2: Per mi cada dia és divendres, Francesc, que és el que encara no has entès.
1: No, hi ha dies que no estàs de divendres, ja t'ho dic jo, que t'he vist algun dia i no era divendres.
2: Avui me n'ha passat una de molt grossa.
1: Què t'ha passat?
2: Estava aquí a la ràdio, tranquil·lament, gaudint de la meva jornada laboral.
1: Gaudint, és molt gaudint. Important aquest verb, eh?
2: Doncs sí, la veritat, no ho pot dir tothom no. I n'estic molt contenta i molt agraïda.
1: Sort, sí.
2: I de sobte veig una cara que no m'esperava.
1: Una cara inesperada.
2: Una cara d'algú que presumptament està de vacances.
1: A les instal·lacions de 3CAT.
2: Ja sé qui.
3: I ha interromput el descans per venir.
2: Ha interromput el seu descans per venir.
1: És de 3CAT, però no de Catalunya Ràdio?
2: És de Catalunya Ràdio.
1: Que està de vacances.
4: Pensa algú, que enyorem moltíssim.
2: Una dona que m'obsessiona, amb qui penso cada dia, per un moment he pensat que era una aparició! Però era ella!
3: La dona més enigmàtica de la ràdio.
1: No.
2: Sònia Gelmà, la dona més misteriosa, no diré de Catalunya Ràdio, sinó de Catalunya, i fins i tot podria dir...
1: De la Unió Europea?
2: Com a mínim.
3: Però on l'has vist?
2: S'ha personat a la ràdio per motius laborals, cosa estranya, perquè repeteixo, presumptament ella està de vacances. I no només això, sinó que puc afegir més informació sobre aquest cas misteriós.
1: És molt misteriós, eh?
2: Ho sé. Se m'ha tensat ella a saludar-me.
1: Oh!
2: Cosa que per mi ha estat pràcticament una declaració d'amor.
3: El vincle.
2: I m'ha dit que havia passat uns dies a la costa.
1: Ah,
2: que jo li he dit, Sònia...
1: Del tot costa a la costa.
2: M'has de detallar. Perquè la costa pot ser la costa del Carib
1: o
2: pot ser
1: Calafell,
2: Llavaneres.
1: O Calafell.
2: Com quedem?
1: I no t'ha contestat?
2: És Sònia Gelmà. Ja s'ha passat dient-me que havia anat a la costa.
3: Ha driblat.
1: Però perdona un moment. I llavors, d'aquí 40 minuts, no, 50 minuts gairebé, no apareixerà?
2: No, ella se n'ha anat a casa després d'això.
1: Què diu?
3: Continuar les vacances.
2: No ho sé, vull dir que ha marxat del recinte. Ha continuat exacte de vacances.
1: Quina experiència.
4: Quina aparició,
1: més, més inesperada.
2: És el millor que m'ha passat, almenys durant aquest mes de setembre. Però ben bé, eh? Sí.
4: Com l'has vist, d'ella, radiant o no?
2: Crec que té números, aquesta anècdota, de convertir-se en el millor que em passi tot el trimestre. Però veurem, encara queda molt.
3: No,
2: és radiant, Marta. Sí, uns cabells.
3: Sí, t'ha somrigut, quan t'ha vist?
2: M'ha somrigut, se la veia juganera, entremaliada, però d'una manera descontrolada.
3: Ella no somriu a tothom.
1: Juganera.
2: I et dic una cosa.
3: Ella no somriu a la gent.
2: Tenen molt bona genètica, que m'hi he fixat avui, dent de qualitat, que això és molt important.
3: A Can Gelmà.
2: A Can Gelmà, i uns cabells.
4: Sí, eh?
2: Que dic, passa rutina, no m'hi havia fixat
1: passa
2: mai.
1: Rutina.
2: Jo tinc aquí aquests cabells, que és que sembla que porti una fregona al cap i ella amb una melena que li brilla, que dic, però què t'has fet?
1: Passa rutina.
2: Això és l'amor, eh? La rutina ja et dic jo que deu ser l'amor.
1: Uau.
2: Sí.
1: Doncs no sé si... Marc, no es pot explicar el que he vist, no? Aquell vídeo que he vist? O puc dir el que he vist? Ho puc dir? Jo també t'he vist molt juganera, Juliana.
2: On?
1: Amb un vídeo que només uns pocs afortunats podran veure, és dir, demà.
2: Demà Figueres, vols dir?
1: Demà
2: Figueres. Tenen poquíssimes entrades, eh?
1: Doncs els pocs que encara no heu comprat entrades, sapigueu que hi ha un vídeo de la Juliana, però juganera, que més barat i tot. No et dic més.
2: En sèrio?
1: Més barat. I l'Arnau, també.
2: Estat així.
4: Jo no sé de què parles.
1: Està al límit. Arriba que no surti.
0: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
5: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
0: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
5: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Tendreu tots mal.
9: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem. I no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
18: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
19: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
18: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
20: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
5: Solidaris.
18: Amb Mercè Folch.
5: Dissabte a les 10 de la nit.
21: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
22: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Atenció, perquè aquesta matinada s'ha publicat una cançó que feia dies que estàvem esperant. Es diu Agua, és la nova cançó de Shakira i Maluma. Vam sentir l'avançament, jo diria, la setmana passada, i ens va semblar que era la nova...
4: Ens va canviar la vida.
1: La nova cançó preferida dels tres, perquè... Sí,
2: només vam sentir 10 segons, però ens hi vam agafar com en un clau roent. Sí.
1: Doncs bé, ara reaccionarem en directe, perquè és veritat que ha sortit aquesta matinada i la Marta al matí ha dit jo no la vull sentir fins que no comenci el programa per
4: reaccionar
1: en directe.
4: Vull reaccionar en directe.
1: Tu, Juliana, has aguantat, també?
2: He aguantat i no ha estat fàcil.
1: Molt bé, doncs anem a reaccionar amb els nostres oients a la nova cançó de Maluma i Shakira. Es diu Agua.

0: I en canvi ara això és... Això és un tocar-se sense
1: favor.
0: Cap tipus de barrera ni límit.
1: Molt a favor. Hem
0: jo també.
1: Hem vingut a ser passionals i si ells es volen llançar a ser libidinosos, jo només els aplaudiré.
0: Clar, molta gent aquí hi veu una absència de Piqué.
1: Totalment, segur.
0: No ho sé.
1: És que vulguis
2: o no... Com
1: una
2: Shakira alliberada.
1: Clar, totalment.
0: No, com si... A veure, això no ho estem afirmant, eh? Com si
2: no,
0: volem dir tota aquesta gent dient que a Piqué potser es posava una mica gelós i demanava que la Shakira no tingués aquests acostaments amb Maluma quan gravava videoclips. I en canvi, ara?
1: Bé, a mi m'agrada molt que aquests dos es refreguin tant com vulguin i em sembla un senyal molt positiu a nivell social. I no només això, tinc un altre detall que em sembla un bon indicador, que és que ahir vaig veure una parella en un pàrquing al Mercat Música Viva de Vic.
2: Sí.
1: Però morrejant-se d'una manera, agafant-se d'una manera...
0: Brots verds? Estem deixant enrere la recessió?
1: Marta, allò no eren brots verds. Allò era, saps tu, la pantalla, el fons de pantalla predeterminat del Windows? Aquell camp de gespa tendre.
0: Com el del Teletubbies?
1: Tal qual, Marta, eren els camps del Teletubbies. Allò era una meravella.
2: Oh.
1: El tio li agafava el cul sense complexa. Vaig
2: matinada?
1: Passar pel costat. Què matinada? Això màxim era la una. Vull dir, sí, matinada.
2: Sí, però
1: vull
2: dir, no, a les 5 del matí.
1: No era tardíssim. Era com si jo no estigués passant per allà, a més a més.
2: I ells sí. Et van veure.
1: Clar, evidentment, perquè hi havia molt poca gent allà.
0: O no et veuen, perquè estan tan dins del petó,
2: que l'amor els
0: del petting, de tot, que no et veuen, no.
2: Genial. I l'altre que els és igual tot.
0: Sí.
1: Les dues opcions són meravelloses.
2: Molt bé. A veure, passen 4 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Jordi Cubino, com estàs?
3: Hola, què tal? Com esteu?
2: Molt bé.
3: Bona tarda.
2: Ara feia temps que no et saludàvem aquí al programa i hem dit, escolta'm, el truquem perquè en reaccioni a aquesta cançó de Maluma i Shakira, que ara ho dèiem, no sabem si és bona tota l'estona, però sí que estàvem com esperant, no sé, potser una tornada o algun moment de la cançó que ens sorprengués. Què t'ha semblat a tu?
3: Aviam, us faig un anàlisi musical. Bàsicament és un merengue clàssic. Un merengue clàssic, si veieu darrerament la música llatina, urbana, està deixant una mica de banda el ritme reggaeton, el tum-ca-tum-cantum, i s'està tornant cap a bases més electròniques, o bé recuperen aquest tipus de bases més clàssiques, tipus merengue, tipus bachata, i això és un merengue com molt clàssic. Té un punt petit de pop a la base, però bàsicament és un merengue clàssic i pur. El que estàveu dient, tenir la vostra raó, és una bona cançó. D'entrada no és que diguis, ostra, quin pilotàs, no se sap. Jo vull veure el recorregut de la cançó també amb la gent i la reacció amb la gent. Però tots els merengues, al ser com una línia, passa el mateix que amb la bachata. És complicat les pujades, són molt complicades, perquè a nivell d'arranjament marca molt el que és la base del puro merengue.
2: Aquí fem una cosa sempre, que això va començar a fer la Marta, que és Spotify, pots veure com els crèdits de la cançó, la gent que hi ha treballat. I aquest matí he vist que a la composició i lletra d'aquesta cançó hi han 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persones. I a la producció, doncs, fins a 8 persones. Com pot ser que hagi participat tanta gent a una cançó habitual, això?
3: Aviam, jo us ho explico. Darrerament està canviant una mica tot. Hi ha dos motius per aquesta raó. Primer, darrerament els productors treballen molt en remot. És a dir, un fa una part, un fa una altra, és quan et passo i fas tu la part de bateria, la part de baix la fa una altra, la programació o l'arranjament de trompetes o de vent, en aquest cas, d'aquesta cançó la fa una altra, i això fa que diversos productors treballin. Després pot haver un altre productor que faci la mescla o que faci quin tipus d'arranjament. I ara es posa tothom. El mateix passa amb el tema dels compositors. És a dir, abans una cançó la composaven 1, 2, 3 persones a lo sumo, no? Ara mateix ja ha canviat molt perquè es considera que fer un petit arranjament, per exemple, si agafeu la cançó de la Shakira, l'escolteu, aquesta mateixa cançó, el tro de pa-pa-pa-pa-pa, totes les trompetes, la persona que ha fet això pot considerar que també és part de la cançó, quan per mi és un arranjament. Això és una apreciació molt personal, eh? I això fa que hi hagi tants productors i tants compositors. Això pot ser una cosa, i després una altra moda darrerament que s'està portant molt, sobretot a les editorials musicals, que és agafar i fer campus, un campus de compositors, que s'ajunten 20 compositors, fan equips de 5-6 persones i entre tots composen una cançó. No sé d'on ha sortit, si ben bé ha sigut un treball en remot o degut a un campus.
2: Val, doncs mira, resol perquè hi ha tanta gent, això potser ha sortit en una casa de colònies, pràcticament, aquesta cançó.
3: Bàsicament.
2: Cubino, com tens el teu documental de 3CAT? Que diuen que doncs, sortirà aviat, no?
3: Sí, s'estrena aquesta tardor. Estic ja començant a posar-me nerviós. Espero que a la gent li agradi. Són 3 episodis de 45 minuts. I, bueno, ja s'ha dit públic, es diu El Doble. I bueno, espero que us agradi. La veritat és que tinc nervis perquè quan estava rodant i gravant, com que hem estat un any fent-lo, ja sabeu com funciona perquè heu fet el vostre propi documental, clar, no tens aquella por escènica, no? Espero que li agradi a la gent. Jo crec que és molt divertit, que explica molt, és molt musical, parla molt del món de la música, a més té diverses capes, el documental, que és un... No

0: És un bon documental, és una docusèrie, no? Ja ho veureu, ja ho veureu.
1: Més o menys per quan, això, calcules?
0: És aquesta tardor. Encara no tenim la data, però serà aquesta tardor abans de Nadal, segur.
1: Perfecte. Doncs estarem pendents i en tornarem a parlar. Que vagi bé, Cubino, gràcies.
0: Molt bé, bonics petons als tres, eh?
2: Adéu, rei.
1: Una abraçada.
0: Fins ara, guapos.
1: 7:02 de la tarda.
2: Ella distreta.
1: Ella xatejant pel mòbil, i em sembla molt bé.
2: A mi també. Quin cosí tocava ara?
3: Un cosí que es diu arroba que no surti perquè estava penjant Instastories del nostre programa. Perfecte. Perquè ningú més se'n vol responsabilitzar.
2: Qui porta les xarxes ara, aquesta temporada?
3: Entre la Maria Val, que és bàsicament qui la gestiona, i en Marc Andreu i jo li donem una mica de cop de mà de vegades, de tant en tant, i alguna...
2: Ja es nota, quan la portes tu, crec.
3: Algun detallet.
1: Sí, nota.
3: Jo crec, Marta, que no es nota en absolut i m'agradaria seguir, sisplau, en l'anonimat com a community manager del que no surti.
2: Vale.
3: Bé, m'agrada que estiguem parlant de música,
1: sí, home,
3: Roger,
1: clar,
3: perquè
1: sempre.
3: Em dona el pretext ideal per llançar-vos una exclusiva. Ahir em vaig personar al mercat Música Viva de Vic. Primer de tot perquè Vic és una de les capitals més importants del món, directament.
1: Ah, deixa'm...
3: I segurament de la Galàxia Làctia.
1: Que vam fer una mica de ruta pop i vam anar a fer un gelat al... a la nova gelateria que va muntar aquest estiu en Nando Jubany.
2: Ah, no ho sabia.
1: I ens va atendre una noia molt, molt simpàtica.
3: I a veure la casa d'en Quimi Portet, també vam anar.
1: I també vam anar a veure la casa.
2: Molt bé.
1: Quimi Portet, vull dir que Vic té molts elements pop que us convidem a visitar.
2: Sí, sí. Sí. Arroba Jaume Miranda, mossèn Miranda.
1: Sí.
3: Bé, el cas és que el que jo no m'esperava és que allà descobriria una informació que m'interessa moltíssim. Sabeu que un dels temes que he estat perseguint i estudiant aquesta última temporada és la travessa VIP.
1: Sí.
2: S'estrena d'aquí no res, 11 dies?
3: Efectivament, el programa de 3CAT, aquesta tercera temporada, que ja no seran persones anònimes, sinó amb persones famoses que faran aquest concurs d'aventures, no?, per la muntanya, etc. Bé, sabem que d'aquest concurs en va sortir una cançó. Una cançó en la qual sembla que haurien participat bastant dels concursants, però que principalment haurien compost junts en l'estada que van passar en gravant la travessa en Miqui Núñez i els Tiets. Puc dir que, com ja sospitàvem, aquesta cançó està ja, diguéssim, acabada, produïda. I puc afegir un altre detall, que és el que vaig esbrinar ahir.
2: Epa.
1: Però no vaig pas veure que parlessis amb molta gent.
3: Nino, quan ens ho van dir, tu estaves al meu costat.
1: Jo últimament n'hi sento poc.
3: Luca, jo no sé tu què
1: estàs dient. És a dir, sento però no entenc el que em diuen.
3: O no escoltes.
2: Jo penso que també estàs distret, eh?
1: Pot ser.
2: Jo crec que estàs al Bumble, eh?
3: Ah, no, saps què estava fent? És que ho recordo que en Roger hi tenia una gran il·lusió.
2: Ah, clar, ahir tenies una gran il·lusió.
3: Va pillar-se una nòvia.
2: Ahir vas enamorar, a les 4 de la tarda.
1: Correcte, doncs devia estar distret amb això.
3: Sí, perquè vam tenir algun moment delicat d'enviar algun missatge.
1: Em va ajudar una mica la Juliana.
2: I avui estàs enamorat també, o il·lusionat?
1: Sí, sí, sí.
2: Per la mateixa persona?
3: Marta, la cosina de d'en Roger també és múltiple i variant, i així ha de seguir sent.
1: Jo no vull posar etiquetes, Marta, a les sensacions, ni a les persones. Ni números.
2: Estic farta de vosaltres, eh?
1: Ni números.
2: Estic farta.
1: A veure, que t'he interromput. Tens la informació aquesta.
3: Ens van explicar, ens van confessar, ens van dir... el títol d'aquesta cançó composada per Miqui Núñez i els Tiets dedicada a la travessa VIP.
2: Mai ningú havia cridat parlant dels Tiets, però bueno.
3: I per dir aquesta merda d'exclusiva que és només que sé el títol. Però bé, ara mateix ho diré. No patiu. Aquesta cançó es diu ni més ni menys...
1: Aviam, el títol.
3: Que... Raquel Sans! Efectivament, el nom de la periodista és el títol mateix de la cançó. Entenc que en honor, en part, a ella, que és una de les concursants més estimades d'aquesta travessa VIP, sabem que ella va fer un paperasi que tothom la va acabar durant i fins i tot entenc que és una mica una broma. No m'agraden les vostres cares de decepció, perquè a mi m'encantava que fos Raquel Sans.
1: Em sorprèn molt, però és que no...
3: O sigui, és que fos les aventures per Mallorca.
2: Jo vull fer una pregunta que no sé si a tu et constarà la informació o no.
3: Segurament sí, i si no, m'ho inventaré.
1: Bueno, aviam,
2: Raquel Sans, saps que hi ha cançons que porten per títol un concepte, una paraula, que després no s'inclou dins de les lírics de la cançó, saps?
1: Que no surt, no
2: té res
1: canta.
2: A veure, això ho fa molt Manel, per exemple. Doncs, en el cas d'aquesta cançó dels Tiets i d'en Miqui Núñez, Raquel Sans apareix dins de la cançó? És una cançó que és una oda a ella? O parla d'altres coses i com que no tenien títol van dir, doncs mira, al final, com que ella potser ha tingut algun moment més complicat, li dediquem. Mira,
4: molt bona Marta. Pregunta, i a veure què t'inventes ara, tu. Perquè no això sí que no ens ho van dir, Juli.
3: Podem baixar un moment la
2: música, mira, aquí sí que estaves atent. Aquí havies deixat
3: d'enviar més la música. Marta, m'agrada molt aquesta pregunta.
1: La música nostra.
3: Ara ho veuràs, perquè té... No, de fet, normalment és el contrari. Em molesta que la música trobo que sempre està molt baixa, perquè segurament jo també tinc ja problemes de l'oïda. Marta.
2: Què?
3: No et sé respondre alguns detalls. El que sí que et sé dir és que estic bastant segura que sí que inclouen el món Raquel Sans. No sé si la cançó va íntegrament sobre ella o només una part, però sí que crec que parlen d'ella. I et diré per què ho crec. Perquè, i això t'ho estic dient de memòria i ara ho haurem de comprovar en directe, per això he demanat que baixin la música, en Xavier Coca, que forma part del duo dels Tiets, aquests cantants de Mataró, el Tiet Al, el meu exnòvio en una altra vida, va publicar un recull d'imatges i vídeos de La Travessa, un cop ho van gravar, una publicació feta el 18 de maig, entre les quals se'l veia ell tocant la guitarra, tocant una cançó que jo vaig interpretar, que era la cançó que segurament havien compost allà.
2: La llavor de tot plegat.
3: I jo recordo alguna cosa de l'estil... Et vèiem a casa quan érem petits.
2: Ah!
3: Tot això ho estic dient de memòria.
2: Serà un homenatge,
1: molt bona. Em va dir les penes,
3: sóc que ets tu, sempre aquí les deies. Podem ho estic inventant, eh, anant bé. Poder aquesta cançó ja sap...
2: Hem crescut tots amb la teva veu. Sóc que ets tu, sempre aquí les deies. Hem crescut tots amb la teva veu. Oh, uau.
3: Jo recordava això.
1: Tot, eh?
3: Pell de gallina, de veritat.
1: Encaixa
3: que tinc,
1: tot.
3: Tenia jo un record aquí d'algú de que... I encaixa. No? Encaixa que
1: encaixa
3: es digui recalçant.
1: Que
2: preciós.
1: Doncs encara m'agrada més.
2: Perquè
1: que
2: pensava que seria una cosa anecdòtica i que llavors, mira, li posem així com per dir alguna cosa.
1: Com per cridar l'atenció,
2: sí.
1: No?
2: Però
1: va
2: dedicat
1: a ella.
2: Ai, cosa més... Ella es trencarà. Mira que sembla de gel, la Raquel Sans, però...
3: Ella no pot ser més propera.
2: Exacte. Però és fa una feina... que et pot semblar que és una persona distant.
3: Sí, perquè és molt bona professional.
2: Ara, sí. També que bé que canta, la Raquel.
3: Sí, no, és que ella ho fa tot bé.
2: Tot?
3: És molt ofensiu, és tremendament ofensiu.
2: Reina del pop.
3: Sí.
1: Quan surt la cançó?
3: Això sí que ja no t'ho sé dir, Roger, jo només et sé dir que es diu Raquel Sans. Però mira, vaja, intent que es deu publicar quan es publiqui la Travessa.
1: No sé, Marc Andreu va rient sense donar-nos
2: que... No podíem dir res del que hem dit, no? Doncs diu que no.
1: Molt bé, meravellós.
2: Doncs ja està.
1: Treballa en equip. 6:45. Mira, ja que parlem d'en Miqui, ja em perdonareu un moment, però és que justament ens arriben novetats des del Marroc. On ahir explicàvem que hi teníem la comitiva encapçalada per Miqui Núñez i la Sara Roy. Hi ha molts oients que ens estan enviant un contingut que ara radiarem. Recordeu que els dos estan allà fent turisme de motor entre les dunes, amb uns amics, i també hi tenim la influencer Maria Vallespí. Doncs bé, us haig de dir que l'anel de la Juli d'ahir aquí al programa ha estat escoltat.
3: La Sara no fa alguna cançó al Marroc sobre el... No? Aquests rius que fa ella tocant la guitarra dient que està al Marroc.
1: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. Efectivament, la Sara va emportar-se la guitarra al Marroc. Ja sabeu que ella té una habilitat també especial per tocar damunt les dunes, perquè també ho fa a les dunes de Pals. I un cop més l'encarregada de documentar-ho tot, gràcies a Déu, ha estat la Maria Vallespí, que ha penjat un post d'Instagram amb un vídeo que diu un viatge increïble, es mereixia un record a l'altura i més si tenim la Sara per posar-hi la banda sonora amb aquesta cançó tan, tan bonica.
3: Que s'agraeix molt el paper de la Maria Vallespí perquè ella s'ha currat el que és directament un videoclip.
1: Absolutament,
3: perquè després hi ha mil imatges del viatge.
2: Creieu?
3: Potser de fer treball en equip, Roger, tu i ella, i ser els biògrafs oficials juntament.
2: Que han sentit la crida? I que ho han fet per acontentar-vos?
3: No,
1: no
3: crec que no arriba allà la cobertura.
1: Ahir vaig escriure a la Sara, que no crec que tingués 5G al Marroc, o sí, perquè estava al mig del desert, i va veure el missatge fa 21 hores, que el va veure, no va contestar, perquè altra feina tenia, a tocar la guitarra sobre la duna.
3: No, ara et respondrà, carinyo, no pateixis.
1: Suposo que sí. Amb tots vosaltres, la Sara, des de dalt d'una duna, al mig del Marroc, cantant per Catalunya Ràdio. M'estic bé.

0: partir d'aquí ho ajunten amb la cançó original del disc de la Sara, amb un recull d'imatges del que ha estat aquest viatge.
1: Ah. I perdona, però l'instrument, estem segurs que és
2: no
1: una,
2: és una guitarra, és un ukelele.
1: O és un guitarlele.
0: És una guitarra petita. Hauríem de comptar les cordes. Jo no, no m'hi veig.
1: Existeix, no? Crec que el concepte de guitarlele és el que toca...
0: Hòstia, doncs. Juli, deus tenir raó, perquè això té una, dues, tres, quatre cordes.
1: És un ukelele amb sis cordes.
2: Última hora informativa, sisplau.
0: Sí, tornem.
2: Bona tarda, bonics. Ens diuen el 677-27-10-58. Us he de dir que la Maria Vallespí ja no està a Marroc?
0: No, ja ha tornat. No?
2: Ahir estava a Barcelona. Ho sabíem, això?
0: No, jo tenia que al final del viatge era aquest vídeo. No sé si han arribat aquesta
2: mare
0: nit.
2: Mare meva.
0: O han arribat avui.
1: Vaig a fer el que en Roger no ha fet, igual que descobrir si tocava la guitarra o l'ukelele.
0: És que segons l'Instagram, la Sara és al Marroc, encara.
2: Clar, però tu saps perfectament que una regla número 1 dels famosos és mai publicar a temps real on són.
0: Ah, no, absolutament. Però, a veure, jo he entès que ja havien tornat per el que ha escrit la Maria Vallespí fent un recull d'aquest viatge.
1: Diu, un viatge increïble, es mereixia un record a l'altura i més si teníem la Sara. Gràcies per aquests dies, nois, us estimo.
0: A no ser que ella hagi tornat abans perquè ja està farta d'anar amb el 4x4 amunt i avall.
1: Sí, no acaba
0: de... Que hi ha gent que ho ha criticat una mica, que aquests cotxes amb aquestes rodes tan grosses,
1: molt, no?
0: A part de contaminar, espatllen les dunes, o el que es diu, que s'ha de vigilar molt per on passen els cotxes.
1: També és veritat que s'ha de tenir en compte que la Maria Vallespí ha explicat moltes vegades que ella publica sempre alguns dies després les coses que viu.
0: Bé, passen 4 minuts a 6:45. Avui hem de parlar d'un dels actors que ara fa 11 anys va protagonitzar una de les grans sèries de casa nostra, Merlí.
2: Merlí, sens dubte, una de les ficcions més exitoses internacionals de TV3, que es va estrenar al setembre del 2015, per tant, ara fa 11 anys, 3 temporades, un spin-off, i amb un repartiment que tots recordem, encapçalat per l'actor Francesc Orella, que feia de Merlí, que era aquest professor de filosofia, que encisava els seus alumnes de batxillerat i els feia dir els peripatètics. Mare meva, la de coses que estic recordant. Entre tu, Juliana, vas fitxar per en Roger Carandell per comentar Merlí, no? O alguna cosa així?
1: Entre altres coses, jo comentava Merlí
0: que per... Imagina't. Xipejos, no? Que en deien.
2: Xipejos entre els actors o entre els personatges de la ficció?
1: A veure, era una sèrie que jugava molt i això.
2: Clar,
1: era molt romàntica.
2: Constant. Entre ells, aquests peripatètics, hi teníem en Carlos Cuevas, David Solans, molts noms que en sonen, Elisabet Casanovas, Candel Anton, Adrián Grosser, Albert Baró, Julià Creus, els volia dir tots, Iñaki Mur, Laia Manzanares, Pau Poc, i també en Marcos Franz, que feia de Gerard.
3: Tu no estàs enamorat de la Mònica?
4: Clar que sí.
3: Quan estàs enamorat, acceptes les diferències de l'altre. Mira, fins i tot crec que acabaràs anant als toros amb la Mònica.
4: A mi m'agrada la Mònica, és guapa i molt bona.
3: Sí, ho és més que tu. La Mònica té tempo de dona.
4: Tempo de dona?
3: Sí, que ja no és una nena, que té un ritme, que té un tempo que és més propi d'una dona. Tempo de dona. Ei.
4: Perdó.
3: No passa res, no, Marc. El Gerard ja se n'anava, després de provocar-me una sobredosi d'edat del Pau.
2: Jo no sé si l'haurem de revisionar o no, Merlí.
1: No, però si ja estava envellida malament en el seu moment. Ja fotíem tertúlies. Pensa que el 2015 jo tenia 16 anys, era l'auge total
2: del teu joc activista, no?
1: Del meu joc activisme i del feminisme, i ja es veia Merlí molt amb aquesta mirada de dir, mirem-nos-ho bé, això.
2: I que el conflicte fos que a una li agraden els toros i a l'altra també, bueno. Doncs en Gerard era el fill de la Gina, que interpretava la Marta Marco, que ella era una mare de l'escola molt implicada, que s'acabava embolicant amb en Merlí, o sigui que en Merlí acabava sent el padrastre d'en Gerard. Anava una mica així. Llavors, fent una mica de memòria, el que no sortia d'aquí, ja havíem parlat de l'actor que l'interpretava, d'en Marcos Franz, en altres ocasions, per exemple, quan el març de l'any passat va fer públic que havia patit una depressió que li va coincidir amb el seu moment de més popularitat i feina.
5: Quan comences a detectar que hi ha alguna cosa més?
6: Quan veig que perdo la il·lusió per el que m'agrada, que és la interpretació, la música, l'art, per lo general, i simplement vull estar estirat al llit i no fer absolutament res. A mi em va ajudar la medicació en el seu moment, perquè portava molts anys i em va ajudar a sortir una mica. Òbviament no és la solució, no és una pastilla màgica, no te soluciona tot, però sí que t'ajuda a sortir una mica, però has de treballar-ho. Crec que la popularitat o la fama va com agravar una mica més perquè em va generar més ansietat. No recordo tota aquella època, això és un dels temes que m'agradaria parlar també perquè és curiós, no recordo part del rodatge.
2: Va ser un testimoni força impactant, sumat també al que hem anat sabent d'altra gent que ha format part de Merlí, que molts no en guarden gaire bon record.
0: Totalment.
2: Bona mica així. Llavors, en Marcos, a les seves xarxes, també va començar a relatar la seva experiència i avui un any i mig més tard, publica un llibre titulat Cuando dejé de ser yo.
7: ¿Os acordáis de Merlí, la serie? Bueno, pues he escrito un libro de todo lo que sucedió hace 10 años, aunque no es exactamente un libro autobiográfico de los sucesos de Merlí. Es más bien la narración autobiográfica de lo que me sucedió mientras rodaba la serie. Este es el libro, Cuando dejé de ser yo, una historia de manipulación, trauma y supervivencia.
2: Clar, perquè sumat al que en Marcos ja ens havia explicat de la seva depressió, ara ens comparteix una experiència molt dura que convivia amb tot allò, també coincidint amb el boom de Merlí, que de fet en seria un dels orígens. Una relació d'absoluta manipulació.
7: Muchos habéis visto Merlí, pero muy pocos sabéis lo que me estaba pasando mientras la grababa, porque mientras vosotros veíais a Gerard, aquí dentro estaba pasando otra historia. En 2015, justo cuando empezaron los ensayos, entró en mi vida una persona que poco a poco empezó a desmontarme la realidad. Me hizo creer que el mundo que yo conocía no era realmente como pensaba, que los artistas que admiraba, la política, la historia, la cultura, prácticamente todo escondía otra realidad, y que él era de los pocos que sabía cómo funcionaba todo de verdad. Era lo más parecido a estar metido en una secta, solo que no éramos un grupo, éramos dos personas. Yo tenía 20 años y acabé creyéndomelo.
2: No sé què us ha semblat,
0: que
2: però...
0: Que va ser absolutament manipulat, no? Explicat
2: completament,
0: per una persona, no sé
2: del seu entorn, que es va acabar fent molt propera. No ho sé. Ja només amb aquests segons de vídeo la història fa posar els pèls de punta i encara fa esgarrifar més quan explica el que li va provocar aquesta relació.
7: Sufrí episodios loquísimos de ansiedad, paranoia y terminé desarrollando depresión y despersonalización, que es básicamente sentir que estás fuera de ti mismo. Y todo eso mientras rodaba Merlí. La serie lo estaba petando, empezaba la fama, me reconocían por la calle y yo no disfruté prácticamente nada. Me estaban pasando las cosas que había querido que me pasaran toda mi vida y yo casi no estaba ahí para vivirlas. Durante años me lo callé por vergüenza, porque visto ahora, algunas de las cosas que llegué a creer parecían sacadas de Matrix. Y me daba vergüenza admitir que había caído en algo así. Pero la realidad es que delante no tenía un personaje de ciencia ficción. Tenía a un manipulador de primera división.
2: Després hi ha gent que li ha fet preguntes, de si en el llibre diu el nom de la persona i tot això, i ell diu que no, perquè li podria caure també una denúncia grossa per difamació, etcètera, etcètera. Però el cas és que han hagut de passar anys perquè en Marcos Franz hagi pogut posar paraules del que li passava, per entendre-ho, i han estat uns anys no gens fàcils.
7: Finalmente conseguí salir de esa relación, pero salir de ella no significó volver automáticamente a ser yo. Después vinieron años de alcohol, fármacos, afters, relaciones bastante desastrosas y recuerdos que todavía tengo borrosos. Hasta que llegó un momento en el que tuve que parar y empezar terapia. Este libro cuenta todo ese viaje, cómo me perdí y cómo, después de muchos años, empecé a volver.
2: Es bastante fuerte. I avui en Marcos Franz, que és en Gerard de Merlí, recordem, publica el seu primer llibre, Cuando dejé de ser yo, i de fet, en aquests precisos instants l'està presentant a la Casa del Llibre de Barcelona, que era avui, era l'acte, i caldrà llegir-lo i estar ben atents a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la setmana que ve, si ho recordo bé, serà el dimecres, en Francesc Garriga conversarà amb ell i segur que serà la mar d'interessant.
0: Doncs haurem de sentir aquesta conversa i a veure si sabem algun detall més, no?, perquè et quedes com amb...
2: Sí.
1: És un testimoni molt impactant, vull dir que més enllà del morbo de voler saber el nom de la persona que el manipulava.
0: Com li van fer, què sentia?
1: No, i és una història molt interessant també de prevenció.
2: Absolutament, per poder detectar que si et passa.
0: Bé, 4 minuts i 3 quarts de 7 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, que ja els tenim aquí a l'estudi preparats, Jaume Miranda i Marc Andreu.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
10: Com estàu?
0: I Marc Andreu, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda, pendons.
0: Mira, començarem parlant de l'actriu Macarena García, sí. Ja que aquests dies hem rebut missatges de que està per Catalunya, el 677-27-10-58. Ens deien, hola, acabo de trobar-me la Macarena García a Lirio, Barcelona-Madrid. M'he ofert ajudar-la a pujar una maleta al vagó perquè anava molt carregada i llavors m'he adonat que era ella. Guapíssima, també sense maquillar, amb aquell somriure i aquella veu que m'han donat les gràcies.
2: Uf, és que aquella veu és... T'has enamorat, oi, tu, llegint aquest missatge,
0: ja? Llegint-lo, jo, ja.
10: Enveja insana de no recollir tu sa maleta, no? una mica. Voldries haver estat allà i que ajudar-la.
11: Allà i estar allà per sempre més. Em necessito.
2: Diuen, Roger, que sempre ha tingut por del compromís. És una cosa, és una cosa al·lucinant.
10: I de cop en Roger vol que el fiqui a sa maleta i se l'endugui a Madrid.
2: No? Tota la vida, dic.
11: S'han
2: de tenir molt quadrats, molts grossos.
10: Bé, vos he de dir que no és difícil trobar-se amb Macarena García dins Sabe, Madrid-Barcelona o viceversa, ja que aquests dies està rodant a Catalunya. Se tracta d'una sèrie produïda per Suma Content, que és la productora dels Javis, per A3 Media, és a dir, Antena 3 o A3 Player, això ja no ho sabem, encara que no dirigeixen els Javis, sinó que, de fet, la directora és na Clàudia Costafreda, que no sé si la teniu molt controlada.
2: Univers Javis.
10: Univers Javis, perquè ha dirigit episodis, no sé si sèrie completa, de Cardo, Veneno o Superstar, que és aquesta sèrie de na Tamara, no? Les protagonistes d'aquesta nova sèrie són na Macarena García i na Belén Barenys, que jo crec que tothom la coneix per ser la gran cosina de na Rigoberta Bandini i una de les grans creadores d'Autodefensa, aquesta sèrie de Filmin. Era de Filmin, no?
11: Sí, sí, a mi em va impactar aquesta sèrie.
10: No, sí,
2: no. Amb la Berta Prieto, no?
11: Sí, em va agradar i em va impactar. Sí, sí, em va agradar.
2: Que per cert, la Rigoberta deu estar a punt de parir, ja.
1: Deu estar a punt.
2: Li deu faltar poc.
10: Ets la nostra Rihanna, no? Sempre està embarassada, o no?
2: No és veritat.
1: Ara ho estic embarassada dues vegades.
10: En el meu cervell de
1: 8. I, de fet, la primera ens la vam perdre perquè, és a dir, quan la Rigoberta va aparèixer a les nostres vides com a personatge mediàtic ja...
10: Acabava de parir, no?
1: Ja havia set mare, recentment.
2: Oh, però jo ho vaig seguir molt durant la pandèmia, eh? L'embaràs de la Rigoberta crec que va coincidir amb el confinament.
1: Pot ben ser.
2: La recordo.
1: Jo ja la vaig enganxar, diguéssim, que ja tenia el nen.
10: Bé, tornant a aquesta sèrie, el càsting el completa na Jedet, que també és un habitual a les sèries dels Javis, na Mònica Cruz, germaníssima d'Anna Penélope i també gran estrella d'Upadans, o en Milo Kifes, que és una de les futures estrelles de La Bola Negra i que, de fet, l'hem relacionat alguna vegada amb en Javier Calvo. El títol de la sèrie és, atenció, Crimen en España. I na Macarena García donarà vida a una periodista dels anys 90 i des de thriller i terror psicològic, la sèrie abordarà la relació entre Espanya i la cobertura mediàtica de la violència, especialment en aquells anys 90. De fet, sé que tota aquesta setmana estan rodant en el plató Amor Platónico de Sabadell, el naming que és, perfecte o sóc jo? Un plató que se diu Amor Platónico?
1: És molt genial, és molt genial.
10: Bé, i en aquest plató estan recreant els programes televisius de l'època on se tractava molt de sensacionalisme, crims com els d'Anna Orantes o les noies d'Alcàsser, i, de fet, per això necessiten moltíssima figuració en aquest rodatge, perquè han de fer de públic de plató de televisió. Tot i així, ja vos dic que han rodat a altres llocs de Catalunya, com a Platja d'Aro o Navàs, i seguiran voltant per Catalunya durant aquests setmanes i mesos, vaja.
11: És que ens escrivien oients, això precisament, que havien vist un rodatge a Platja d'Aro i que els havien dit, això és dels Javis. Bueno, és univers Javis.
10: Els Javis, però no espereu no trobar-vos els Javis perquè estan una mica liats als Estats Units, per exemple, no?
11: De l'Òscar.
10: Sí.
11: Escolta'm, ja que parlem d'ells, no sé si hi ha alguna novetat a la seva vida més personal.
10: Sí, ja sabeu que els Javis estan a tope amb la promoció de la seva nova pel·lícula, inspirada en els últims escrits d'en Lorca, que és La Bola Negra.
12: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
10: El film s'estrena divendres que ve, dia 25 de setembre, i promet ser una de les grans obres de la temporada. Jo m'ho de ganes de veure-la.
11: I anem junts, no? I anem junts. Jo vaig proposar. No sé.
1: Tu i jo segur, Roger. Si vols, quedem al Cinema Sucre de Vic. La resta, si us voleu apuntar.
10: Home, jo sí m'he de desplaçar al Cinema Sucre de Vic.
13: No, m'agradaria anar a Vic, per tornar a Barcelona és molt fàcil, després.
11: Bueno, ja ens ho intentarem muntar.
10: No li facis parlar de Renfe a Juliana Canet, per favor.
1: És que ahir en Marc Andreu va tenir un petit problema. Vam anar al Mercat Música Viva de Vic, a la persona que l'havia de tornar a Barcelona el va deixar tirat, i jo, quan ja estava pràcticament a Cardedeu, em truca i em diu, tu, que al final sóc a Vic, no tinc manera de tornar.
11: No,
1: i llavors jo vaig haver de tirar enrere, recollir el Marc Andreu, que estava sol, pobret, com un mussol a l'estació de Vic, que se'n va partir el cor per la meitat, el vaig recollir amb sintonia trista a tope, posada al cotxe,
2: sinto
1: tot
2: drap. Sinto trista up.
1: Sinto trista up, perquè dic, pobret meu, que senti recollit en la narrativa, que no surti. Me'l vaig pujar dins del cotxe i adormit a la meva habitació de la Rosa Gegant i el Capgros.
13: Sí.
1: Dormit bé, Nino?
13: Molt bé, gràcies, bé. Juliana.
1: Tot i això, tu pots anar al Cinema Sucre de Vic i organitzar també i trobar una manera de tornar.
10: Puc dormir a casa teva?
1: També.
10: Si llavors ja estic organitzada, ja podem venir al Cinema Sucre. Il·lusió. Perfecte.
11: No sé per què fa tanta gràcia el Cinema Sucre.
10: No, perquè el cites moltíssim.
11: Però
10: bueno,
11: perquè són els únics que tenim a Vic.
1: I que llueix més que lo cine de Granollers, que és un batxó, saps?
11: Moltíssim de sucre, saps?
13: Però podem anar a Barcelona, que sortirà de la ràdio.
11: Que cadascú vagi on li vagi bé i ja
10: comencem. Fem una videotrucada en el cine, no?
1: Quedem després.
2: Sí, sisplau.
1: Ja farem. Fem agenda després.
2: Quedem directament a la ràdio, vale? I en parlem al programa.
11: Jo ho deia, com una cosa bona fer d'equip, i veig que només porta problemes.
13: Que no, ens estem posant d'acord.
11: Ja me la miraré sol, està, com totes.
10: Bé, La Bola Negra, com dèiem, serà un èxit probablement a nivell estatal i també a nivell mundial, ja que els Javis ja han guanyat el premi a millor direcció en el Festival de Cannes per aquest film, i aquesta setmana hem sabut que La Bola Negra ha estat escollida per representar Espanya a la carrera cap als Oscars.
14: Representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional es La Bola Negra.
10: Però La Bola Negra, vos he de dir que no només mos interessa a nivell cinematogràfic, també a nivell safareig. Aquí mos enganxam més, no?, des d'aquest programa.
1: I que justament jo penso que és algo que amb ells, a nivell mediàtic, almenys, i a nivell acadèmic i de premis, no, però a nivell mediàtic els hi funcionarà molt, també.
2: Jo crec que sí. La d'entrevistes parella... s'hauran de concedir sobre
1: una,
2: això.
1: Clar, una parella homosexual que, fent aquesta pel·lícula, s'han divorciat després de 13... Perquè, a més, en aquesta pel·lícula
2: sí.
1: Ho té tot.
10: De fet, vos puc ja augurar que han donat titulars suculents sobre la seva vida privada en aquesta promoció.
1: Sucoses!
10: Sí, perquè com recordareu, els Javis van anunciar la seva ruptura en novembre de l'any passat, després de 13 anys en parella, i la ruptura se va donar precisament durant el rodatge d'aquesta pel·lícula.
15: ¿Ha influido que yo tenga la crisis de los 40? Sí, yo creo que sí. Me dio un parraque, como un ataque de ansiedad. Era el cumpleaños de Javi, del año pasado.
16: De todo el
15: Javi. Justo hace un año. Y ya empecé como a plantearme, digo, tengo que hacer cosas que realmente... A lo mejor me está pidiendo el cuerpo y no estoy haciendo. Claro, yo no sabía ni quién era yo, ni dónde acababa él y yo, dónde...
16: Se habéis convertido en un monstruo de dos cabezas.
15: Exacto. ¿Sí? Y de repente pues empezó a poder con mi salud mental.
10: I de bé, ara els Javis han donat una entrevista escrita per The New York Times i s'han tornat a obrir en canal per parlar de com va ser el seu procés de ruptura. Segons expliquen, a mesura que avançava el rodatge, els dos varen notar que no podien exigir veritat emocional en els actors sense afrontar les seves carències com a parella.
2: Uau.
11: Són tan bons directors, ells.
10: És fort, això.
1: I són... No sé si sincericides o què, però confessant sí. Això, aquesta vulnerabilitat en públic, que és sempre el que demanem sí. En els nostres famosos, que quan les coses van maldades també s'obrin d'aquesta manera.
2: Gairebé és violent per nosaltres,
1: és,
2: eh?
1: És que mica massa.
2: No et demanàvem tant.
1: Però és que una amiga meva a mi m'expliqués aquest nivell de detall i també potser pensaria...
2: I talla't.
1: El New York Times, no sé.
10: Ja, amb un redactor que acaben de conèixer, no? Bé, de fet, aquest fet amb els actors va ser gran detonant de que alguna cosa no funcionava entre ells i es detonant precisament de sa ruptura. De fet, Nambrosi arriba a dir coses com aquestes a l'article.
11: Per favor, a veure què ha dit aquest.
10: Diu així, La Bola Negra va obrir una porta que havíem d'afrontar, que ja no estàvem enamorats. És una pel·lícula sobre amor, i quan intentes posar amor real davant d'una càmera, de sobte t'adones que no en tens.
2: Uf, que dur, eh?
11: Aquest moment que te n'adones que ja no hi ha res, eh?
1: És un moment que, explicat així, sembla que senzillament un dia et llevis i estiguis esmorzant allà, tallant el formatge a la torre i tinguis una clarividència i és molt més lent i vas
2: païnt a poc a poc. Ja ho hem dit moltes vegades.
1: Te'n vas adonant a poc a poc
2: sí.
1: I al principi molta negació, molt dir no és veritat.
2: I molta comunicació també.
1: Aquí
2: perquè
1: molta.
2: No estem oblidant que, a banda d'estar concedint aquesta entrevista en conjunt al The New York Times, han d'haver-ho parlat molt sí, per tenir aquest relat conjunt i per en el seu moment també anar de la mà.
1: És que deuen fer teràpia de parella avui dia, jo imagino, o són superdotats emocionalment, però això si no ho fas acompanyat em sembla duríssim.
10: Bé, de fet, vos he dit que una de les tres històries paral·leles que se narren en el film La Bola Negra confessen que està inspirada en la seva situació d'aquell moment. La narrativa que transcorre en 2017 a la ficció retrata un noi gay que conviu amb un altre jove a un pis i és difícil de determinar quina és la seva relació, si són companys de pis o parella. I pareix que s'estimen, però hi ha una distància molt evident entre els dos.
2: Uf. Ui!
13: Patirem, eh?
10: I doncs ja vos dic que segons en Javier Ambrosi van escriure aquell vincle per entendre-se millor a ells com a parella. Bé, més enllà d'això, també expressen que el deixar-ho varen dubtar si rompre vincles laborals i, per tant, que La Bola Negra fos la seva obra final, per dir-ho d'alguna forma. Però, vist l'èxit recaptat a Cannes en aquesta carrera dels Oscars i la bona sintonia que estan tenint durant tot aquest viatge, els Javis bàsicament han decidit que seguiran fent equip creatiu, peti qui peti, o sigui que seguirem tenint obres dels Javis, almenys en àmbit mercantil i laboral, per dir-ho d'alguna forma.
11: És un exemple de com tancar una història i tancar-la bé.
1: Sí,
11: no?
1: Que també t'ha de donar una vida, no? El fet de veure que el teu... És com, jo crec, si tens un fill i veus que al teu fill les coses li van bé, això sempre t'unirà, saps? Estaràs el dia del casament del teu fill, que el veuràs tan feliç que poder hi haurà aquell moment de connexió amb una parella on allò hi era un desert, no? Doncs aquí, si com tu has fet una cosa conjunts i veus que va bé... Sí, no, de mala manera,
10: ha de ser gros perquè la bola negra, recordem que més enllà de tot aquest terrabastall que estàvem vivint, els mitjans els relacionàvem amb no amb un, sinó amb dos actors, perquè també els varen vincular amb en Guitarrica de la Fuente, o sigui, és gros.
11: Marc Andreu, escolta'm, abans de marxar, què hem vist amb en Marc Giró, que la setmana passada va tornar, no?, a la tele?
17: Sí, la setmana passada va tornar amb el Caral Show, aquest format que fa, la segona temporada, que realment no li està funcionant molt bé a nivell d'audiències. Aquest últim programa va fer un 4% de share, vull dir que veurem com segueix aquest programa. I un dels convidats que tenia aquest dimarts va ser la Thaís Villas, que és graciós que estigui allà perquè és la seva cunyada. Recordem que aquesta història familiar...
2: Mm-hmm. No, recorda-la, perquè hi ha molta gent que potser ara mateix no la sap.
1: I que és genial. Però,
17: doncs el Marc Giró i la Thaís són família perquè la Thaís té un germà que és en Santi Villas, que és la parella d'en Marc Giró.
1: Val? Parella i soci, són els Javis.
2: La Thaís té una parella molt famosa.
17: Que
2: també
17: és l'Òscar Dalmau.
2: El dels Oscars.
17: Exacte.
2: Tot queda allà.
17: Tot queda allà.
1: Aquests sopars deuen ser macos, aquells sopars de Nadal.
2: Ja fa temps que són macos, perquè fot anys que van tots junts.
11: Molts anys les dues parelles.
2: És lo típic que algú deixa i és un gran cataclisme.
1: Sí.
10: Però és fort perquè deu ser difícil parlar allà, en aquella taula familiar, més que amb la Juliana.
1: No, ha de ser molt difícil.
11: Jo crec que el que parla menys és l'Òscar Dalmau, eh?
2: Jo crec que també.
11: Perquè veient fent un rànquing, perquè els altres, déu-n'hi-do.
17: Doncs la Thaís va anar a promocionar l'Intermedio, que és el programa que els precedeix, i de fet ja va sortir també una mica de les històries familiars, com per exemple el moment en què el Marc els hi pregunta en quin moment els agrada més practicar sexe.
18: ¿Tú eres más de mañana o de tarde de follar?
19: Yo soy de mediodía.
18: ¿En serio?
19: Bueno,
18: cuando se puede, ¿no?
19: Cuando se puede, yo tengo hijos pequeños, por la noche estar en casa, por la mañana
18: claro,
19: no estoy
18: claro,
19: yo,
18: o sea,
19: estoy en Madrid.
18: No están los niños.
19: Mediodía lo recomiendo total. Y luego te duchas
18: y
19: te vas a buscar a los niños al colegio como si no hubiese pasado
18: nada. Y bien
19: nada.
18: Relajada.
19: Y bien relajada.
18: Y padres felices que dicen esto es para...
2: Una cosa, però al migdia és quan el seu senyor està fent programa,
17: acaba
2: no?
17: Acaba la competència, acaba la una.
2: Ah, per tant, és hora de dir, vull dir, una, dues de... Sí.
1: Que ha de marxar amb una angoixa, l'Òscar, de la ràdio,
10: de
1: amb l'agenda apretadíssima, perquè ai, no sé quina hora d'anar avui, que és nen,
11: ja,
1: i
11: que no
2: és quan el cunyat està fent el programa també a l'antena.
1: Diu, Marc, me'n vaig pitant, que m'he de follar la teva cunyada.
17: I el Santi aquí fent també secció de
11: Catalunya migdia.
1: Mare meva!
10: Se posen el vostre primer de fons, no sé. Hi ha gent que li agraden aquestes coses.
11: No, però al migdia és molt bona hora. Parlo personalment,
2: sí, sol funcionar.
10: Ah, sí?
1: El millor és quan ja estàs despert, m'entens? O sigui, a mi el que em costa molt és tota la franja del matí de que t'acabes de llevar i tota la franja d'abans d'anar a dormir, que encara estàs com en un moment massa xip nocturn. Sí.
17: També parlen una mica d'obsessions que té la Thaís i que això implica també tot l'arbre familiar.
18: Tu eres doña Cajitas.
19: Yo soy doña Cajitas, doña Compartimentos, doña Bolsitas, sí.
18: Porque
19: un poco cucú, ¿eh?
18: Estás un poco cucú, ¿eh?
19: Sí, no, yo ya lo reconozco.
18: Es que eso es lo que a mí no me preocupa, como amigo y cuñado tuyo que soy. No me preocupa porque tú te lo reconoces.
19: Sí.
18: Tú lo tienes todo ordenado, pero ordenado quiere decir todo ordenado. Cuenta eso, por favor.
19: Bueno, yo vivo dentro de un orden y dentro quizá de un trastorno, incluso podríamos hablar de enfermedad, pero porque yo he convivido con gente muy desordenada, como eres tú, como es tu marido, que es mi hermano.
17: Es va crear aquest moment i va explicar per què en Marc té aquesta tensió amb la Thaís.
19: ¿Este señor de aquí?
18: ¡Yo!
19: ¿Le molesta esto?
18: Cualquier cosa,
19: abre
18: sí.
19: un cajón, lo deja aquí y lo cierra.
18: Hasta el
19: punto... Y entonces, sí. igual puede poner esto, a ti te puede poner el cajón,
18: sí,
19: a ti,
18: sí,
19: a ti,
18: verdad,
19: a ti. Da igual, luego abres el cajón...
18: No, si lo
19: o el
18: abres,
19: armario...
18: Si lo puedes abrir, porque
19: y te cae
18: tanta...
19: todo encima.
18: No, y a veces no se puede abrir el cajón de las mierdas que hay, sí. Este heteropatriarcado es tremendo. Entonces tú...
19: No, a mí me ha pasado por encima, pero
18: ¿de qué manera, eh?
19: El heteropatriarcado...
17: Funcionava molt bé, és que, clar, vull dir, som família, es nota molt
11: la química.
1: I són dos grandíssims professionals, perquè per molt que siguis família, no poses dos cunyats i sempre flueix així.
17: I això que era tard a la nit, perquè dura hora i mitja aquest programa, i era l'última entrevista.
11: Em sap greu que fes mala audiència,
17: però és veritat que la primera temporada tampoc va anar massa bé comparat amb Televisió Espanyola.
10: I ara que escoltàvem a Thaís Villas, més enllà de l'Intermedio, que fa 20 anys que està allà, realment no fa massa més cosa i no sé per què no està més explotada a nivell televisiu o radiofònic, perquè me veig una tia tan increïble que podria fer ben bé una secció o qualsevol altre programa, ja sigui La Revuelta.
11: Si no
2: sí, i que ja... no ha de ser fàcil tampoc. Ja sé que això només ho diem de les mares i jo aquí faig la primera crítica, però que conciliar... Exacte. Amb haver d'anar a Madrid constantment, després ser
11: clar,
2: fer mare,
11: aquí.
2: Complir tot sí, això, sí, sí, sí. Uf, se'n parla molt fàcil. Poc.
10: Si només fa l'intermedio, perquè ella vol que sigui així, jo estic encantada a Colau, també te diré. Però m'agradaria veure-la més.
13: Demà Figueres, eh?
11: Demà serem a Figueres, al Teatre Figueres, Municipal de Figueres, al Jardí. Ja no queden entrades, pràcticament.
2: Em deia molt el nom del suc del Cinema Sucre, però el Teatre al Jardí és una cosa increïble.
20: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
21: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
22: A veure si s'ha entès.
21: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
23: T'esperem al Supercampus!
24: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
25: I sopem a les millors taules del món.
26: En aquesta terra protegim i acollim.
27: Fem barri i fem pinya.
28: I fem, i no deixem de fer.
29: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
30: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
31: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
32: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
33: Pum, pum, pum. Vinga, un minut per acabar... El programa costa.
34: Déu-vos guard.
33: Hi ha hagut una revelació molt important fa una estona i la Juliana, de fet, ha hagut d'anar al lavabo dels nervis que té.
34: Què ha passat?
33: S'ha trobat amb algú inesperadament avui. Es pot explicar o no?
34: Ah, bé, doncs ha tingut més sort que jo, perquè se m'ha dit que pujaria a saludar, però... trupeta.
33: M'estàs dient que Sònia Gelmà ha estat avui a la ràdio i no t'ha vingut a saludar?
34: Això sembla. Aquestes han estat les meves informacions, sí, sí.
2: Aquesta Sònia és la nostra
33: doncs
2: preferida.
33: La Juliana ha vingut enamoradíssima, eh?
34: Home, normal.
11: Que l'ha vist radiant, diu, un cabell.
34: Tu diràs.
33: Li vol demanar la rutina de cabells.
11: Passa rutina.
34: Rutina doncs, de cabells?
33: Sí, perquè li ha vist uns cabells molt lluents. Oi? Ja li direm dilluns.
34: Quina emoció. No puc esperar dilluns.
33: Vinga, ara ve el Tot Costa.
35: Tot Costa.
34: La mala notícia és que Joan Garcia es baixa per jugar demà a Sevilla. La bona, que podrà descansar i esperem que recuperar-se durant les 3 setmanes de finestra de seleccions. Després vindran els revolts forts i és important no tenir dubtes a la porteria.
35: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
34: Les 7 d'aquest divendres 18 de setembre de 2026, la vigília del Sevilla-Barça de la 7a jornada de Lliga i el dia en què l'Espanyol rep l'Eix a l'RCD Stadium. Joan Fitó, bona tarda.
36: Bona tarda, Costa.
34: Què ens expliques?
36: Doncs que Joan Garcia no s'ha entrenat aquest matí i serà baixa demà contra el Sevilla. Avui n'ha parlat Hansi Flick. El Barça juga demà a les 9 al Sánchez Pizjuán. L'alemany diu que les molèsties de Joan no són importants, però que necessita descansar.
34: Un Joan que, ara en parlarem, no ha entrat tampoc a la llista espanyola que ha ofert avui Luis de la Fuente.
36: Mira, precisament després d'aquesta 7a jornada i aturada de seleccions, 3 setmanes sense Lliga, ha donat la llista. La principal novetat és el debut del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández. En aquesta llista hi ha 7 jugadors del Barça. Torna Fermín, en canvi, no hi és Gavi i tampoc, evidentment, Joan Garcia.
34: En l'absència de Gavi es pot explicar perquè està jugant poc al Barça, però també perquè en el primer dels 4 partits que jugarà la selecció espanyola estarà sancionat.
36: Per cert, també convocats 2 futbolistes del Barça, en aquest cas amb la sub-21, són Marc Bernal i Xavi Espart. L'Espanyol, per la seva banda, obre ara a les 9 la setena jornada de Lliga, rep l'RC d'Estàdium. Els blanquiblaus buscaran refer-se de la derrota entre setmana contra el Rayo i, doncs, tenen un rival a priori fàcil perquè l'Elx és cué amb només 2 punts en les 6 primeres jornades.
34: El partit a les 9, el tot gira que us explicarà aquest partit amb l'Oriol Rodríguez, el Sergi Andreu i la Sònia Oleart al capdavant. Arrenca 3 quarts de 9, de seguida que hi hagi 11 de Manolo González, als vols de les 8 anirem cap al Coliseu Blanc i Blau perquè ens el facin avinent.
36: També avui partit a la Lliga Femenina amb presència catalana. A les 8 comença a disputar-se la quarta jornada. El Barça juga al camp de l'Alavés i ja tenim 11 de Pere Romeu, que, recordem, ho ha demanat insistentment fitxatges. Avui tanca el mercat a la mitjanit i el Barça amb una defensa de circumstàncies. En principi, amb Patri de central, fent parella amb Martina Fernández, Luarufe al lateral esquerre i, per cert, a Taís, doncs això, amb Luarufe de lateral esquerre i amb Marta Torrejón de lateral dret.
34: Si quedés una mica més de mercat, diríem que és un missatge de Pere Romeu, però és que tampoc no té gaire més entre lesionades i jugadores que estan al Mundial Sub-20.
36: A la defensa no, però, per exemple, avui a la banqueta hi són Clàudia Pina i Esme Brooks, no juguen les dues futbolistes. També hi ha Clara Serra Jordi, que torna, i avui, en canvi, no juga Catacoll, que és baixa, juga Gemma Font.
34: Recordeu que el Barça debuta a la Champions dimecres contra el París, el Johan Cruyff, i és probable que en l'alineació de Pere Romeu hi hagi pesat aquest fet.
36: Per la seva banda, també la Lliga F, el Badalona, avui m'han anunciat l'arribada de Kathleen Hendricks, extrema irlandesa de 23 anys, que aterra a Badalona, seguida pel Twente, fins a final de temporada. Un Badalona que jugarà demà a les 12 del migdia, a Palamós, contra la Real Societat, mentre que a les 4 ho farà l'Espanyol, que rebrà el co-líder d'aquesta Lliga F, el Madrid Club de Futbol. En bàsquet, demà, el Barça i la Penya juguen les semifinals de la Supercopa. A Badalona, la Penya jugarà la primera semifinal contra el Baskonia. A les 6, el Barça la segona. A les 9, contra el València de Nikola Mirotić.
34: Avui, com a prèvia d'aquesta Supercopa, hi ha sessió de cinquè quart amb Macià, Antoja i Ballesteros, però hi ha més bàsquet, Joan, hi ha més bàsquet en directe.
36: Sí, perquè ha començat la Supercopa d'Europa, s'està jugant la segona semifinal, la primera la guanya l'Olympiacos 92-90, ara, tot just al primer quart, dos minutets d'aquest partit de la segona semifinal, entre el Dubai de Xavi Pascual i el nou Real Madrid de Pedro Martínez, de moment comencen bé les coses per l'exentrenador del Barça, Dubai 5, Real Madrid 0.
34: Encara que sigui un partit de bàsquet, veure el Madrid perdent 5-0 sempre és una cosa que ens motiva.
36: Aquesta setmana hi torna a haver motos. Primer dia del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Pedro Acosta ha estat el més ràpid. Els co-líders del Mundial, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè. Marc Márquez, però, m'ha explicat al Damià que té problemes amb el pneumàtic de darrere i que el d'avui ha estat un divendres dur per ell.
34: Després el Damià ens farà el resum d'aquesta jornada d'entrenaments lliures i ens explicarà com és que ahir ens les prometia molt felices, fins i tot parlant d'un altre 37 de 37 de Márquez, i avui la cosa pinta un pèl més peluda pel tro de Cervera.
36: A la Lliga de Futbol Sala juguen avui els dos catalans, segona jornada, a 8:15, Toparrulo, Catgas, Santa Coloma, i a les 9, Barça-Penyíscola. Mentrestant, en waterpolo, el Sabadell ha perdut 16-15 contra el Brescia italià, primer partit de la fase prèvia de la Champions masculina, i en hoquei patins. Ara a les 7 juga Catalunya a la Golden Cat, l'equip masculí ho fa contra Portugal, aquest migdia empatat a 2 contra Angola, en canvi, victòria de l'equip femení per 4-0 avui contra França.
34: Juguen dos partits
36: que... Sí, han jugat al migdia i ara tornen a jugar, ha començat a les 7.
34: No està malament. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
36: L'entrenador del Sevilla equipara el Barça actual amb el de Guardiola, i esteu d'acord? Dues possibles opcions, sí o no?
34: Molt bé, doncs les vostres respostes que podeu emetre a les nostres xarxes socials, al Twitter i a l'Instagram del Tot Costa, i que d'aquí una estona el mateix Joan Fito ens en farà cabal, a veure com veieu aquesta comparació que de seguida escoltarem de l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza. Avui fins a 9:15, quan arrencarà el Tot Gira del Espanyol Elx. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
35: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
34: Avui amb la companyia del Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
0: Molt bona tarda.
34: De la Gemma Herrero. Hola, Lady Gemma, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
34: I del Ferran Martínez. Hola, Ferran, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
34: Avui és un dia assenyalat, no és un dia qualsevol, perquè després d'una larga vacació torna...
0: Home.
34: La tutoria.
35: La tutoria, pista número 1.
3: Avui parlem d'un partit de Lliga jugat a Barcelona. Quin partit és?
34: Sabem que no és Messi, perquè és un partit, i, vaja, la pista no ens deixa partits de Lliga jugats a Barcelona... Seria incapaç de dir la quantitat que se'n deuen haver jugat, però entre Barça i Espanyol devem parlar d'uns quants milers de partits.
0: Sense voler entrar en cap polèmica...
34: No comencem.
1: No
34: comencem.
0: Sí, no, és una pregunta pertinent. És a dir, els partits de l'Espanyol tots són considerats a Barcelona o des que juga Cornellà al Prat no?
34: Això ho sap la tutora, però no crec que s'hagi complicat la vida fins a aquest...
0: Sí, comptarien que sí.
1: No.
34: Jo crec que no.
0: Que no.
34: Però... Bé, després la tindràs aquí de cos present. Vaja, aquí no, però la saludarem des de l'RC d'Estàdium i li pots preguntar. D'aquí una estona, més tutopistes. De moment està tot molt obert, així que arrenquem el Tot Costa.
35: Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.

0: Avui arrenquem amb Com es mou, de Dan Peralbo i el Comboi. I no és una tria a l'atzar, ni tampoc editorial, que a vegades això ho fa el Salvapou, sinó que és un dels grups que actuarà aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic. De fet, en el cas de Dan Peralbo i el Comboi, actuen aquesta mateixa nit. Avui també actua, per exemple, a Parque Sur, on potser hi trobeu presència d'algun membre distingit de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. En fi, la qüestió és que som tan fans del Mercat de Música Viva de Vic i aprofitem per saludar el seu director, el Joan Rial, que és molt oient del Tot Costa, que avui el Salva ha dit totes les músiques del programa d'avui seran grups que actuen al Mercat de Música Viva de Vic, i ja veureu que la selecció fins i tot és probable que sigui millor del que és habitual, i això és molt dir perquè ja sabeu que el nivell està altíssim.
1: Molt bons, eh? Dan Peralbo i el Comboi.
0: Sona bé, sona bé.
1: Sí, sí, vaig veure el Cruïlla, són un grup super festivaler. I el cantant, el Dan Peralbo, és fill del bateria de Brighton 64, crec que es deien, un grup de Barcelona.
0: Ara m'agafes.
1: Sí, de...
0: La Casa de la Bomba, què és això?
1: Els de Brighton.
0: Ah, però és un grup antic.
1: Un grup antic, fins al punt de que els seus fills ja tenen altres grups.
0: Quan fem la secció històrica, el Tot Costa dedicat a FM, sí. Aquesta secció la portarà el Bernat Soler. Va, tornem al present, i al present, el nom del dia, ja ho era una mica ahir, però avui de totes, és el de Joan García. Ramon Salmurri, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Roger Arbusà, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A veure, Salmo, començo per tu. Avui hi havia entrenament a Can Barça. Joan García no hi ha participat.
3: No.
0: I, per tant, tot i que la llista de convocats per viatjar a Sevilla és demà, podem donar per fet que no hi anirà.
2: Sí, sí, de fet ja ho apuntàvem. Ahir el Barça en un comunicat parlava de molèsties lleus, no parlava ni de lesió. Avui Flick ha dit que diguem-ne, descansa per precaució, que és una qüestió de prudència i que necessita descansar, i que, tenint en compte que després ve una aturada més llarga, doncs ja va bé, perquè acumularà gairebé 3 setmanes fora de l'equip. Això sí, Hansi Flick, a diferència del que va fer en la roda premsa posterior al partit contra el Racing, no ha volgut dir qui jugarà, qui serà el porter titular.
0: Ell, després del Racing, va anunciar que Stensner és el número 2.
2: Sí.
0: I era lògic pensar que avui diria, home, doncs si el 2 és Stensner, jugarà Stensner.
2: I ho va fer després de triar Stensner per davant de l'Ivakovic.
0: Efectivament.
2: Doncs avui ha dit que no volia dir qui seria el porter titular, però crec que ha donat alguna pista, sobretot a l'hora d'analitzar, li han preguntat la diferència, digues.
0: Apunteu, no va dir que apunteu per la Lotto Hansi.
2: Li han preguntat quina és la diferència a dia d'avui entre Wojtek Stensner i l'Ivakovic.
4: Tech knows our philosophy and knows exactly how we want to play.
5: Tech sap quina és la nostra filosofia, la coneix exactament. Té clar del tot com volem jugar, i en Dominic està arribant, s'està adaptant a la nostra idea de joc. I aquest és el tema. Pot jugar, està preparat per jugar, i és el que ens hem de plantejar. Però sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip, no per a un jugador. Sempre analitzem la situació i busquem el millor per l'equip.
4: And we always think about what is the best for the team.
0: Pot entendre que tirarà per Stensner, però és veritat que no ho ha dit, i perfectament ho pot reconsiderar de cara a l'alineació, a la convocatòria no, però sí a l'alineació de demà. Ara us pregunto pel gran tema de demà, si ha de ser Stensner o Livakovic, que ja en vam parlar ahir, però abans, uns minuts abans que Flick, Roger, havia comparegut Luis de la Fuente, que ha deixat Joan fora de la seva llista de 26 pels 4 partits de Nations League que té les properes setmanes.
3: Sí, no hi és, diu de la Fuente que no hi és perquè està lesionat a partir del comunicat mèdic del Barça, i per això ha cridat a Josep Martínez, el valencià de l'Inter. Diu que el crida perquè el va tenir a la sub-21, que és un porter amb unes grans condicions, que està fent una gran temporada a l'Inter i que és campió de Lliga i de Copa, i que és un porter doncs, amb una gran trajectòria.
0: Ja que hi som, aprofitem per comentar els aspectes més destacats d'aquesta llista de la selecció espanyola. Del Barça, ho comentàvem amb el Fitó, Vaja, llevat de les opcions, dels casos obligats, gairebé repeteixen els del Mundial.
3: Sí, 7 del Barça. Al Mundial n'hi havia 8, ara 7. No hi és Joan Garcia, no hi és Gavi, aquest per decisió tècnica. Rodri ja és del Barça i Ferran ja no és jugador blaugrana. Per tant, 7 del Barça, Cubarsí, Eric, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. Són el 7 del Barça. De l'Espanyol la novetat és Roberto. Borja Iglesias està lesionat i per això entra Roberto, el jugador de l'Espanyol, i 4 catalans més en aquesta llista: Marc Pubill, Marc Cucurella, David Raya i Víctor Muñoz.
0: Molt bé. A la seva roda de premsa posterior, De La Fuente ha parlat de Roberto, ara l'escoltarem, però ell, que normalment és bastant diplomàtic, li ha fotut una castanya al Barça.
3: Sí, perquè no va fer l'homenatge als campions. El Barça no el va fer, recordeu, com a protesta pel que va passar entre aquell aficionat, aquell soci i la policia al camp de l'Elx, en la prèvia del partit, i De La Fuente lamenta que el Barça no homenatgés aquests 8 campions.
6: A mi me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Allá donde van se lo reconocen. En Elche, en Valencia, en todos los sitios donde van, pues. Pero, obviamente, a todos les gusta que se les reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio.
0: És un mini palet, un me da pena, que tampoc no té més. Ja, això ja ho vam debatre en el seu dia. A mi particularment em costa entendre que el Barça no... Més enllà de mirades polítiques... La meva no seria la més alineada amb la selecció espanyola, però és un, jo l'entenc com un homenatge als teus esportistes que han aconseguit una... Igual que quan un atleta del Barça guanya una medalla als Jocs Olímpics i surt al mig del camp i l'aplaudim, doncs jo crec que era el mateix, i per tant no em sembla que De La Fuente hagi dit cap disbarat. No sé si algú...
7: Jo és que aquell dia que ja ho van comentar, ja vaig dir que en el context d'aquest partit a mi no me'n semblava tan estrany que no ho facin, perquè crec que les estalviaven als jugadors una bueno, pues una pitada del públic.
8: Un mal tràngol, no? Sí. A mi també...
1: Però hi hauria hagut una gran esbroncada, però veníem dels incidents...
0: Però com hi va ser a Sant Mamés.
1: Sí, però jo crec que hauria estat més agressiva i més incòmode pels futbolistes, perquè veníem de l'incident amb el policia que va agredir el seguidor del Barça, Elx, i hi havia una susceptibilitat i un ambient que predisposava absolut a una gran esbroncada. Aleshores, fer passar els jugadors per aquest tràngol, jo sincerament crec que aquí el club està bé.
0: Jo recordo Cubarsí, que no semblava gens molest amb la decisió del club, per tant, endavant. Simplement avui volíem fer-nos ressò d'aquesta reflexió de La Fuente, que d'altra banda tampoc no ha dit.
1: El que passa és que després no has trobat la manera d'això trobar el moment, no? Perquè, clar, van passant els dies i al final sembla com si...
8: Sí, però sí que és veritat el que deies tu, Jordi, de que futbolistes que han guanyat una Copa del Món puguin tenir un reconeixement o un homenatge.
0: Jo diria que després de l'Eurocopa, potser em falla la memòria, però jo diria que ho van fer.
8: Sí. No, que jo entenc i comparteixo que no es fes el dia del partit. Ara que s'hagi trobat després un moment per retre'ls un homenatge o un reconeixement, al final són campions del món.
0: Bé, en fi, això ja és passat. Avui De La Fuente, que no n'havia parlat, ja ha volgut dir la seva i tampoc ha fet especial sang. És evident que la seva opinió en aquest cas discrepa de la del Barça. El nom del dia, a part del de Joan Garcia, és el de Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol. Com ha explicat De La Fuente aquesta convocatòria?
3: Com dèiem, l'ha ajudat que Borja Iglesias del Celta estigui lesionat, i avui De La Fuente ha explicat que l'ha trucat perquè és el seu moment.
6: Roberto és un jugador que també l'hem estat siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Está teniendo un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos.
0: Bé, aquí la cosa en absoluto

0: en aquest cas, jo crec que si Gavi hagués estat jugant de cine i titular tots els partits, potser aquesta decisió li hauria costat més, però bé, la realitat... Vaja, la lectura seria que probablement si Fermín hagués estat sa, el que no hauria anat al Mundial hauria estat Gavi.
1: A mi el que m'ha sorprès és que s'hagin portat 26 futbolistes. Pensava que
0: afegiria
1: algun més, per exemple... Marroc se n'aporta 30...
0: A la Klopp, 44.
1: No, però per exemple, Marroc crec que en convoca 30. Hi ha diferents seleccions que n'han convocat 28...
2: És que són
1: 28,
2: 4 partits, eh?
1: 28, 29, ja, però, alguns 3...
0: Però els equips de futbol en tenen 25 i juguen 78 partits.
2: No, la sort de ser una selecció que pots optar
0: a
2: més.
0: 26, jo crec que n'hi ha per jugar 4 partits, però en fi...
1: Sí, no sé, jo...
0: Hi ha totes les vies obertes perquè efectivament...
2: Klopp se n'ha endut 44. Això li permet fer 4 onzes diferents, eh?
0: És que fa dues tongades. N'hi ha 22 que juguen dos partits i 22 que... Això em sembla espectacular. Perquè aquesta aturada és una autèntica cafrada, però bé, ja...
1: També l'ha criticat De La Fuente.
3: No li ha agradat, diu.
2: No li agrada que sigui tan llarga.
3: Sí.
1: No li ha agradat el nou format. Sí, sí, ha fet un bon palet.
0: També ell s'avorreix, se li concentra tota la feina i després es passarà més mesos una mica més avorrit. Després li preguntarem al Sergi Andreu com ha caigut aquesta convocatòria, m'imagino que bé, de Roberto Fernández a l'Espanyol, però ara ens aboquem al Sevilla-Barça de demà. I can...

0: Atlètic. Salmo, demà al Sánchez Pizjuán, Sevilla-Barça, a les 9 de la nit. La roda de premsa de Flick no passarà a la història dels esdeveniments.
1: No.
0: Què hem de destacar de la seva compareixença?
2: Res, poca cosa, a veure.
0: Res m'agrada.
2: No, estava pensant... Bé, igual.
0: Fem-ho rapidet.
3: Amb il·lusió.
2: Que serà un partit diferent al de l'any passat, que a l'inici del seu equip està sent molt, molt diferent, que espera una pressió home a home per part del Sevilla, que està especialment satisfet amb la gestió que estan fent de les càrregues dels futbolistes, tot i que en aquest sentit també li ha deixat anar un palet al club blaugrana una mica, bàsicament pel nou gimnàs que s'està fent a la ciutat esportiva i que Google, Benjamin Google, el nou preparador físic, necessita sí o sí i de manera imminent, i aleshores Hansi Flick en aquest sentit doncs ha demanat una mica celeritat al club blaugrana i ha explicat...
0: Flick manté una relació aparentment extraordinària amb els seus superiors al club, però quan s'ha d'exclamar d'alguna cosa no es talla. L'any passat va repartir un parell o tres de cops amb el Cristo dels recuperadors, els metges, i avui ha passat un mes de temporada i ha caigut el primer pal.
2: Sí, sí.
0: Ho diu a la Flick, calma, i vull dir, no s'altera, però vas apuntant la llista de greuges i al final de temporada en surten.
2: I n'hi ha. Ha dit que no tenia per costum donar cap pista sobre l'11, quan li hem preguntat qui seria el porter titular, però en canvi ha explicat que Cubarsí serà titular sí o sí, que li va anar molt bé descansar contra el Racing de Santander, i que, bàsicament, l'elecció de Rafinha com a davanter centre parteix d'un focus defensiu a l'hora de saltar la pressió, i que ell això ho tenia molt clar, i que tenia molt clar que Rafinha com a nou li valia perquè llançaria tot l'equip a buscar la pressió alta contra el rival.
0: Molt bé, això pel que fa a la roda de premsa del Barça, més aviat poc emocionant. En canvi, des de la nostra mirada, la de l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ha estat prou interessant.
2: Moltes lluances cap al Barça de Flick i l'inici que està fent en aquesta temporada, i ha qualificat així el nivell de joc que està exhibint el conjunt blaugrana.
4: El rival está mostrando un nivel, yo creo que incluso a veces insultante. O sea, parece que a veces no juega contra equipos de primera división, sino es que no gana, es que los arrasa. O sea, es así, 7 goles, 5 goles, o sea, lleva 5 goles por partido. Sus datos son estratosféricos.
2: Ha dit, a més, que aquest Barça fa por i l'ha comparat amb el Barça de Guardiola.
4: Mira, yo me he enfrentado al otro Barça, al de Guardiola, ¿vale? Y con ese no tocabas el balón. Pero es que estos te generan muchas, muchas, muchas ocasiones de gol. Desde luego, si llegan aquí y nos gana fácil, entonces habrá que darse cuenta que algo está haciendo ese equipo.

0: para pasar a todos los equipos por encima.
1: Ara anirem cap a Sevilla per parlar amb el Jesús Márquez d'aquest bon inici de Lliga del Sevilla, però aquí està la declaració de Luis García, gairebé no m'atreviria a dir que ha posat el Barça actual al nivell del de Guardiola, però com a mínim el compara. Ja ha fet una comparació futbolística amb la qual podem estar d'acord, que des d'aquí, jo dic, i vull saber la vostra opinió, sembla una mica precipitada, és a dir, posar... potser per les formes sí, però evidentment no pel palmarès, posar aquest equip de Flick a l'altura del de Guardiola és una mica precipitat.
2: Sí, anava a dir agosarat, però m'agrada potser més precipitat.
1: No, perquè dic precipitat el temps, perquè no ho sé on arribarà el de Flick.
2: Exacte, el temps ens donarà la raó, però Guardiola és que ja ho va fer des del primer any, i Flick en porta 3. Per mi això ja és una diferència...
3: Tampoc va agafar el mateix equip.
2: No, però vaja, sí, però és que Guardiola, l'equip que agafa respecte al desastre anterior, només hi ha un canvi.
1: Sí, sí, és veritat, el Barça fa fora Ronaldinho i Deco, sí, i fitxa Dani Alves.
2: Ja està, l'únic canvi que hi ha.
1: És veritat, però la sensació... Transforma
2: un equip que estava mort, i en canvi Flick, sí que és veritat que fins aquest any no té un fons d'armari en condicions, ha estat molt condicionat pel mercat de fitxatges, fair plays, etc. I que, escolta'm, i que no se li pot retreure res a l'entrenador alemany perquè ha guanyat dues lligues i ha guanyat tot el que ha guanyat. Però a mi em sembla precipitat comparar... D'entrada, que també són èpoques diferents ja, el futbol crec que ha evolucionat respecte als fa 15 anys, el Barça juga molt més vertical, el compararia potser una mica més amb el Barça de Luis Enrique que no pas amb el Barça de Guardiola, per estil de futbol molt més vertical i elèctric.
4: Jo crec que té una explicació més futbolística que no de dimensió històrica el que ha dit l'entrenador del Sevilla. És a dir, el Barça de Guardiola era un Barça molt dominant a partir de la possessió de la pilota. Tots recordem aquelles possessions interminables. Allò que es va acabar anomenant d'una forma entre caricaturesca, però també alguns d'homenatge del tiki-taka, anar-la tocant, fins i tot parlàvem a vegades del joc semblant a l'embol, que anaven envoltant l'àrea, i potser no tenia aquesta voracitat que té el Barça de Flick, que fa que també després no tingui a vegades tant control del partit, però clar, quan ataques tant, és, com diria Cruyff, l'altre no la té.
1: És que jo li he volgut entendre a Luis García, potser no l'interpreto bé, però li he volgut entendre que el Barça de Guardiola t'empatitia i et feia sentir gairebé inútil, però és que el d'ara et mossega. És a dir, que la sensació de avui prendrem molt mal potser la genera més l'equip d'ara que aquell, tot i que amb aquell efectivament és que ni veies la pilota. Per trobar-li una explicació més futbolística.
5: Jo sí que li he entès per allà les declaracions, en el sentit no de tant de comparar el joc, sinó de la inferioritat que senten els rivals i la superioritat que demostra el Barça. I això és indubtable. Després ja veurem el que passa al maig o al juny, però ara mateix és que el Barça està jugant a una altra velocitat molt diferent a la resta d'equips. I jo crec que el que ha volgut dir és això, que el Barça és molt superior a la resta, ara mateix.
1: Sí, sí, és la... I també, deixeu-me ser una mica dolent, també és una manera de dir... Si demà ens en foten 5, que sapigueu que és perquè ja jo ja us havia... De fet, ell ja està avisant des de dimecres a la nit. Va acabar el partit anterior...
2: Guanyen 0-1 contra l'Alaves.
1: A la vez. I ja surt dient, és que el Barça da mucho miedo, se l'he escuchado decir a Cesc, vull dir que l'home està...
5: No, ja veurem, a mi tinc moltes ganes del partit de demà, perquè em sembla que dels rivals a los que s'ha enfrontat el Barça és el més atractiu perquè és el més fort.
1: Sí,
5: és com una bona ocasió, oportunitat, abans del macropon aquest de les seleccions per comprovar exactament el nivell del Barça, perquè el Sevilla és el millor inici de temporada des de fa 9 anys. S'ha guanyat 4 partits, s'ha empatat 1, ha perdut 1, és a dir, s'enfronta a un bon equip el Barça, i en la seva casa.
1: Sí, jo l'únic l'únic asterisc, que ja, crec que ja el va recordar Flick que dimecres també, és que l'any passat, és veritat que el Barça no estava l'any passat com està ara, això és evident, però l'any passat vam anar a Sevilla i ens van fotre una revolcada important.
4: Sí, sí, amb un Alexis Sánchez especialment sí, inspirat.
1: Tocopillano. Sí. Encara hi és? El...
4: No.
2: Està a la MLS.
4: Ha fet molts canvis al Sevilla.
1: Sí, sí,
4: han marxat, no sé si, com 15 jugadors.
1: Ara trucarem a Sevilla. Per tant, en quina posició esteu? La prudència que marca la Gemma, jo ja estic
4: d'acord. El que passa és que és veritat que a partir d'aquestes declaracions i de la pregunta que fem avui, i ara escoltant el Ferran quan ha parlat de les temporades, al final la comparació no trigarem gaire en haver-la de fer, perquè Guardiola només va estar 4 temporades al Barça. Flick ja va per la tercera, és a dir, que ja estem en condicions de començar a posar un equip i l'altre en la balança, a veure què... I jo crec, és clar, és una perspectiva històrica, jo crec que és molt difícil superar els títols, la qualitat, la màgia i l'encant i la influència en el futbol mundial que va tenir el Barça Guardiola.
2: Guardiola ja portava un triplet i anava per la segona Champions.
4: Sí.
2: Bé, és, clar, és molt difícil de...
1: Flick té 2 anys per igualar les dues Champions.
4: No, però jo, per exemple, crec que pel que fa a la...
1: Sí, n'hauria de guanyar dues de seguida.
4: Jo crec que pel que fa a les sensacions i per molt bé que estigui ara el Barça, jo crec que allò era un enamorament, allò era una cosa...
1: Aquell equip era indiscutiblement sí. El millor d'Europa de
5: pues
1: l'època.
5: És el més semblant que he vist des de l'època de Guardiola en quant a optimisme, felicitat sí, i alegria
4: sí.
5: Dels culers.
2: Això t'ho compro.
4: En ambient, sí.
5: És el més semblant.
4: Sí.
2: No, i també paral·lelismes al nivell de que hi ha molt jugador a la casa. A mi aquest valor afegit, que sempre destaco de tenir tant jugador al planter, crec que això marca la diferència... I ho vam veure en aquell Barça i ho estem veient en aquest Barça també. Que la gran base de l'equip i de la plantilla són jugadors formats al planter.
1: Molt bé, doncs ara escoltarem què hi diu la nostra audiència entre aquesta comparació, segons la taula, un punt precipitada entre el Barça de Flick i el de Guardiola, però abans passo per Sevilla, passo per Canal Sur Ràdio amb el Mita Jesús... Ah, no el tenim? Perdó, pensava que...
4: Ara s'hi posa.
1: Que ara de seguida tornarà. Doncs mira, aprofitem per escoltar les vostres opinions. Torna el Joan Fitó. Hola, Joan.
6: Hola, Costa.
1: Luis García equipara el Barça amb l'actual amb el de Guardiola. I esteu d'acord, sí o no?
6: Doncs mira, guanya el sí amb un 56%, ajustadet. No, 44%, per exemple, el culer del sud que ens diu si parlem de joc, la peça que dona el Barça de Flick el control i la continuïtat que ens fa recordar el de Guardiola és Rodri. El Cram 78 diu que és massa aviat per pronosticar res, que tot és molt llarg i pot donar moltes voltes. El Jordi Duran, que el Barça de Flick estigui aconseguint enganxar-nos com el de Guardiola, diu molt de l'alemany. Ara bé, el joc és diferent i aquí un parell de comparacions, perquè l'Albert Villa diu que no, que s'assembla més al de Luis Enrique, aquest Barça de Flick, al de Luis Enrique, i l'Eudald Sant, que diu que són molt diferents, estils molt diferents, i que aquest Barça de Flick li recorda el del 2-8, el Bayern de Flick del 2-8 contra el Barça.
1: També, sí, també sí. Perquè era aquell... Podeu parar, sisplau, que s'acabi...
2: Aquí és que t'aixafen, o sigui, que et passen per sobre, que et sents aixafat.
1: Però no des d'un domini, perquè el dia del 2-8, ho hem dit moltes vegades, el Barça va tenir unes quantes ocasions de gol.
4: A la primera part, recordo...
1: Sí, la segona ja estava allò mort, però a la primera part el Barça en va fer 2 i jo crec que en podia haver fet algun més. El que passa, clar, n'hi van fer 8 i també n'hi podien haver fet... No parlem mai més del 2-8.
4: Ja ens ho tornarà, Ferran. Ens ho tornarà, Flick.
2: Home, ja ens ho està tornant, eh? Sí. Pobre, que no...
4: No, però li falta com... Li falta, no li falta res, evidentment. Ara parlo d'una qüestió simbòlica, però jo estic esperant alguna mena de... No sé, un 0-5 al Bernabéu, saps? Alguna cosa...
2: Home, bueno, clar.
4: Que segelli la ferida del 2-8.
2: Sí, però afortunadament d'això no... També, per exemple, el Xavi en va fer 0-4, Valverde també va tenir un gran resultat.
4: Sí.
2: Això no ha anat faltant.
4: Sí. No, jo mateix, que ha guanyat el Bernabéu també.
1: I el Bayern, que passava a fer la meitat. un 4-1, per, clar, és que fer-li un 8-2 al Bayern sembla impossible, com també ho semblava que l'encaixés aquell equip de Setién.
4: Jo crec que, com diu el Ferran, ja ens ho ha tornat.
1: Bé, veus, a la taula tenim bastant clar que és precipitat comparar el Barça actual amb el de Guardiola, però la nostra audiència ho compra.
6: Sí, sí, de fet, majoria, 56-44.
1: Cosa que entroncaria amb el que deia la Gemma, que és, pertany a aquest estat de felicitat i d'optimisme que viu el barcelonisme.
4: I que no oblidem, el Barça de Guardiola ja va camí de... Fer quan? Des que va arribar el 2008. Estem parlant de...
5: Molts anys.
4: O sigui, gairebé 20 anys, eh?
1: Vols dir que alguns dels nostres oients no l'han vist?
4: Bé, pot ser. Com a mínim, molta gent jove que ara està absolutament entusiasmada amb el Barça de Flick, segur que no va veure el Barça de Guardiola.
1: Tots els 2007s que arrosseguen l'equip actual no crec que recordin res de l'era Guardiola, per exemple. Però no sé si tenim una audiència tan jove.
2: No, de fet, segurament el primer que recorden és la Champions del 2015.
1: Correcte, sí, sí, sí. Molt bé, per cert, el Joan Fitus ha explicat que estava en joc la segona semifinal de la Supercopa Europea de bàsquet i el Madrid està palmant bastant fort. A l'Equador del segon quart, el Dubai de Xavi Pasqual guanya per 36-22 al Madrid de Pedro Martínez. Per cert, he flipat, hi ha a la graderia...
6: Gareth Bale,
1: sí. Que amb una samarreta que diu Basket, Golf i Madrid in that order. És broma. Ah. Us heu cregut?
6: Sí, 100%.
1: Us heu cregut? Això, encara conservo el mínim de credibilitat. Gràcies, Joan.
6: A tu.
1: Jesús Márquez, Sevilla, bona tarda.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jordi.
1: ¿Cómo estáis?
7: Pues estamos muy bien, mejor de lo que podíamos pensar. Te hablo desde pegadito al Estadio de la Cartuja, que se ha convertido en mi segunda casa, no porque yo juegue al fútbol, sino porque hay aquí un pulmón espectacular donde uno intenta hacer deporte y hacer cositas cuando está de descanso, así que no sé si se escucha bien.
1: No, se te escucha impecable.
7: Magnífico. Pues de eso se trata, del sonido que merece Catalunya Radio, todos los oyentes.
1: También
7: estamos aquí en un estado de felicidad enorme con el Betis y con el Sevilla, madre mía.
1: Claro, lo del Betis, tercero ahora mismo, más o menos se podía prever porque esta ya es la línea de las últimas temporadas, pero ver la clasificación con el Sevilla quinto... No sé si era tan previsible.
7: Hombre,
1: no
7: era previsible. Aquí ya alguno dice cuánto queda para que acabe la liga, ¿no? Aquí después de haber visto las tinieblas y de ver el pozo de la segunda división dos años consecutivos, esto sabe a gloria. Aquí hay un protagonista, mira que os hemos prestado para el Español a Monchi, pero aquí ha aparecido de la nada un señor que no es muy agraciado en el físico, que decíamos, pero este dónde ha salido. Bueno, pues es el auténtico ídolo de la afición del Sevilla. Un tipo con un perfil muy discreto, introvertido, José Ignacio Navarro, el director deportivo del Sevilla, que ha hecho una limpieza de la plantilla casi impecable, perfecta, ha hecho 11 fichajes, han salido gente como Niansu, como Rafa Mir, como Joan Jordán, como Gattoni, que parecía imposible, le ha quedado ahí lo demarcado, pero bueno, más pronto que tarde saldrá. Y el último día le puso la guinda al pastel con Stasin, que por cierto se pierde el partido de mañana, con Félix Correia y con Fofana, un jugador que ya no está, este tipo de jugadores, al alcance del Sevilla, el jugador del Milan, y que estuvo muy rápido para ponerle la guinda a una plantilla, a Luis García Plaza, que ni él mismo se lo cree. Así que estamos sorprendidos y estamos encantados de lo que estamos viendo.
1: Es obvio el estado de felicidad también entre la afición del Sevilla, que ha pasado de lluitar per la permanencia al final de la temporada pasada, cuando va arriba Luis García.
7: Paco,
1: ¿Perdona?
7: El palco, ya nadie mira el palco. Yeah. No te puedes ni imaginar la que ha pasado José María del Nido, Pepe Castro. Aquí esto era una atmósfera insoportable. Aunque mañana le meta 5 el Barça, que ya te digo que yo firmo un 1-3 ahora mismo, que es algo muy digno.
1: Ostras.
7: Sí, así vamos, ¿eh? Además, ¿para qué vamos a ganar 4-1? Si el año pasado el Sevilla le ganó 4-1 al Barça, claro. Y luego de los 6 partidos siguientes ganó 1. vamos a perder lo de mañana y la Liga del Sevilla, que está con los Alavés, con los Osasuna, con los Elche, y ya queda menos para los 40. Esta es la cruda realidad de este Sevilla, que poco a poco se está levantando. Ahora bien, que no venga el Barça confiado, porque aquí esta gente están que pegan bocados, ¿eh?
1: Claro, es decir, que lo que le hemos escuchado a Luis García Plaza refleja un poco lo que siente la aficionada del Sevilla de cara al partido de mañana, que es que todo lo que no sea una goleada no le parecerá del todo mal, ¿eh?
7: No. Vino el Atlético de Madrid, es verdad que el mercado no estaba cerrado, y ahora pues mañana viene el Huracán azulgrana, que da miedo, lo dijo el propio García Plaza cuando terminó el partido de Riazor, así que a nadie nos va a sorprender que el Barça gane. Ya sé que estoy con la patita enharinada, ya sé que estoy poniendo el parche, ya sé que ya están en Sevilla llorando. No, somos realistas. Aquí ha llegado ya la televisión, incluso el fuego, y hemos visto que esta gente le metieron 7 el otro día al Racing y que se están paseando y que es un equipazo con Hansi Flick, con Lamine Yamal, con Rodri y compañía. Así que lo normal es que el Barça gane y golee, eso es lo normal. Pero este equipo compite, pega bocaos. Tenemos a un futbolista con ADN Bordalás que se llama Juan Iglesias, sí, que ha caído de pie, sí, Quique, sí. Salas está muy bien, el portero está bien. En fin, en el centro del campo, como te he comentado, Agumé y Fofana están muy bien. En definitiva, que el Sevilla lo va a pelear, pero lo normal es que el Barça gane y además hasta pueda golear.
1: Molt bé, doncs així es veu i es viu a Sevilla aquest partit de demà, un autèntic clàssic de la competició espanyola, en aquest moment més desigual, però amb aquest Sevilla que intenta recuperar-se després d'aquest bon inici de temporada que ens explica el Jesús Márquez des de la Cartuja.
7: Que, por cierto, ayer decíamos que bien le van las cosas al Betis. El Betis no pierde nunca la Cartuja. Bueno, no pierde desde que pasó el ciclón blaugrana en diciembre. Desde entonces no pierde el Betis aquí al lado, donde yo estoy, la Cartuja. O sea que lo damos ya por hecho, que eso está presupuestado. Cuando tú haces el presupuesto, lo que puedes ganar y lo que puedes perder, más o menos se cuenta que mañana el Barça pues haga la puñeta, ¿no?, antes del parón. Pero que ya te digo que este Sevilla pega bocaos y que lo va a pelear mañana.
1: Esperem ser a la Cartuja quan el Barça visiti el Betis, que no sé quan és.
4: D'aquí un mes.
7: Sí, dentro de
1: nada. Després de l'aturada i també a la final de Copa, si Déu vol, que deu tornar-se a Sevilla. ¿Han mejorado la evacuación de la Cartuja en día de partido?
7: Mira, si yo ayer no cojo la moto de Marc Márquez, y nunca mejor dicho por el apellido, yo ayer llego al descanso del partido del Málaga-Villarreal, que era a las 9:30. No os podéis ni imaginar, esto es un infierno. Aparte, el beticismo está loco, está metiendo en torno a 60 y 65 mil, y aunque decían que ayer había una leve mejoría, yo no la noté, y menos mal que venía motorizado, ¿no? Esto es una locura, el Bético está loco con su equipo, viene de ganar en Champions al Lille, y hay una locura tremenda para poder acceder. Ellos dicen que ha mejorado, tienen que mejorarlo más. El alcalde dijo la semana pasada que o se invertían 15 millones en los accesos, en mejorarlos, o el Mundial peligraba. Luego apareció el presidente de la Junta, por cierto, la gran jugada de Canal Sur Radio, y dijo que no, que no peligra, pero que efectivamente hay que intentar mejorar esos accesos porque ahora mismo se produce un embudo tremendo, pues, y sí, el personal pues pasa mucho para entrar y para salir.
1: Damos fe de ello y esperemos que la cosa vaya mejorando, que salgan los 15 millones de alguna parte. Jesús, siempre un placer, un abrazo.
7: Igualmente,
1: gracias.
7: Jordi, un abrazo, adiós.
1: Loto Hansi. Avui faré de...
5: Jo vull esmorzar el mateix que esmorza el Jesús, eh?
1: És una autèntica força de la natura. Per això sempre que podem el convidem.
4: I no té una feina fàcil, perquè ser periodista esportiu a Sevilla, amb el Betis i el Sevilla, que ell ha de fer uns equilibris aquí, perquè jo crec que no, ell no està, diríem, assignat.
1: No.
4: O associat a un...
1: Va tan sobrat d'aura, sí, que es pot permetre governar els dos equips, sí, i les dues aficions, no en tinc cap mena de dubte. Va, a veure com aneu d'aura. Avui faig de Sònia Gelmà a la Loto Hansi. Una Loto Hansi, jo crec que no fàcil, eh? La de demà contra el Sevilla. Potser a la porteria avui Flick ens ha orientat, però vull saber què hi penseu. Què en penseu? Stenzne o Livakovic?
5: Jo Livakovic.
4: Jo també.
8: Jo Stenzne.
1: Jo també, Stenzne. 2-2.
4: Jo ja sé que Flick ha dit el que ha dit i que li ho he interpretat com ho he interpretat, però
5: Jo interpreto vull... el que al no dir el nom de qui jugarà demà.
4: Jo vull negar-me a pensar ara. Un entrenador professional de futbol creu que
1: Stenzel
4: ho pot fer millor que Livakovic sempre i quan Livakovic no sigui un autèntic desastre als entrenaments, cosa que no podem saber.
1: Livakovic no...
4: Però si no és un autèntic desastre als entrenaments Livakovic, ni va coix, ni té 38 de febre, no sé quina explicació, que segur que la té, si jugués Stenzel, però no sé quina seria per posar davant de Livakovic un exfutbolista, i no és un insult, és una descripció del que era Stenzel quan el Barça el va fitxar.
1: La base del concurs és què creiem que farà Flick.
4: Crec que posarà Livakovic perquè crec que Flick és un entrenador i una persona assenyada.
2: Seriós i professional. És el porter de la selecció croata i... De fet, es queda al Barça aquest estiu perquè el Barça el fitxa i la primera idea era que sortís cedit. I es queda al Barça perquè el demana Flick que es quedi. Vull dir, després, si no el fa jugar, el que ja tinc entès és Flick qui diu sí, que es quedi.
1: Doncs si és així encara seria més incomprensible que...
2: Jo dic entès.
1: Ara... Però avui he explicat això, que encara no està exactament adaptat a la manera de jugar.
4: Però la teoria de la Gemma que és...
2: Porta un mes, no? Gairebé entrenant aquí.
4: Ja és suficient, no?
5: Que ha d'aturar balons, que tampoc...
2: No, però per això mateix, que ja porta un mes aquí. Ja ho pot haver entès una mica.
1: Escolteu, quan el Barça va fitxar Joan García, ara no faig conya, dubtàvem de com la remenaria amb els peus, dubtàvem de si s'aclariria amb la defensa molt lluny de l'àrea.
4: Però és que això de Stenzel ja ho sabem, com la remena amb els peus i com s'aclareix o no s'aclareix.
1: Tu prefereixes savi per conèixer que burro conegut en aquest cas, eh?
4: Jo crec que ho hem vist tots i ja sé que l'error de l'altre dia li pot passar, no sé si a tothom, a uns quants.
5: No és només l'errada, és que físicament
2: jo recordo les imatges d'aquelles dels exàmens mèdics de la pretemporada. Hi ha aquella imatge que es posen com si fos un Sant Crist així a la paret. Ja no té...
4: Cos
2: d'esportista. Ja no anava amb cos d'esportista d'elit.
1: No.
2: O sigui, ja afirmo jo tenir aquell cos, però no és esportista.
5: I el que jo me referia en el físic, em refereixo també a això, o sea, la imatge l'altre dia de Stenzel no és la d'un deportista professional.
1: Té un físic poc definit.
4: Perquè quan, quan parleu de Stenzel com a deducció del que ha dit Flick, ho dieu perquè, a més, penseu que Flick considera que ara mateix és millor porter que Livakovic, o per una qüestió de justícia de vestidor.
1: Bernat Soler està mirant a Ramon Salmurri.
4: Sí, no, perquè ell és el que controla els entrenaments. És a dir, per què creus que Flick apostaria per Stenzel?
8: A veure, Flick avui el que ha dit és que Stenzel està molt més integrat al sistema de joc que no Livakovic, i que Livakovic necessita temps. Això et porta a pensar que si necessita temps vol dir que l'altre està a punt. Això, i un segon element, que és que aquesta decisió Flick ja la va prendre dimecres.
4: Sí, sí.
8: I dimecres va decidir que fos Stenzel. És veritat que Stenzel comet una greu errada. Si això farà alterar la decisió o no, no ho sé. De moment només tenim una prova, i en aquesta prova l'escollit no ha estat Livakovic, sinó que ha estat...
2: El primer argument de Flick, que ho ha dit ella, no per anar contra el Salmo, cau perquè l'any passat, quan fitxes un porter, el fa jugar des del primer dia. I també suposo que Joan García, si ve aquí, hauria d'haver fet aquest procés d'adaptació.
1: I el mateix
2: Stenzel,
1: des del primer dia no, però des del segon.
2: Sí, des del tercer, potser gairebé també. Sí, va estar va estar una miqueta més.
1: Ja, no, estava fent un sentit figurat. Vull dir,
2: sí que va estar un mes i mig fins que va tenir l'oportunitat a la Supercopa.
1: La lògica en el moment que arriba Stenzel, per mi, era que jugués Iñaki Peña, i se'l va fumar la que va poder. Vull dir.
8: Per aprofundir en el tema, jo avui li he preguntat a Hansi Flick, perquè a mi és una de les preguntes que em tenen boig de l'estiu del Barça. Per què el Barça aquest estiu renova d'un costat a Stenzel i es gasta uns diners, 2 milions d'euros, en portar un tercer porter. O sigui, amb una de les dues operacions ja feies. Flick no ha entrat a la resposta. El que sí que ha fet és, 1, destacar el nivell que té Livakovic, i 2, recordar, que és una cosa que sol fer Hansi Flick quan li preguntes per Stenzel, que amb Stenzel es va guanyar la Lliga i la Copa del Rei.
1: Molt bé.
2: Sí, però ens quedem amb... Clar, el nivell, això també ho va dir ahir Eric García. a la presentació de Martorell de les Cruyff Corts i a l'homenatge que li van fer, que diu, bueno, amb ell vam arribar a semifinals de Champions, sí, però es fa dos anys.
1: Ja, yeah, i potser sense ell ja hauríem arribat més lluny i tot això és una cosa que no podem comprovar.
4: A l'Inter tenia un porter que es deia Sommer, que
1: la diferència la d'aquella eliminatòria van ser els porters, efectivament. Bé,
4: T'hem esbombat aquí la...
1: Ha quedat clarament diferenciat, dos vots per Stenzne, dos per Livakovic. A la defensa, si no em diu el contrari, Eric al lateral dret.
5: Sí.
1: Cubarsí, ja ho ha dit Flick, un dels centrals. L'altre, Gerard Martín o Christensen?
5: Gerard,
2: jo també.
4: Christensen.
1: Jo crec que Christensen per l'ordre rotatori i perquè Gerard tampoc va gaire enllà de moment. Lateral esquerre contra la...
4: Ja ho diré, contra qui vam jugar dir.
1: Contra el Racing va jugar Cancelo i va fer un gol i mig. Xavi Espart ha estat el titular.
5: Cancelo,
2: jo també.
4: Espart.
1: Jo aquí tinc dubtes, però crec que Espart també. Mig del camp, si no em diu el contrari, Rodri i Pedri són intocables.
2: Jo ficaria Bernal.
1: Tu o Flick?
2: Bueno, i Flick.
1: Tu creus que descansarà Rodri, per tant?
2: Rodri o Pedri, perquè ara van amb la selecció, a més a més.
1: D'acord. Els altres...
4: M'hi apunto.
1: Sí? Jugarà sí. Bernal per un dels dos. I Fermín, que no va jugar de sortida... Vaja, no va jugar ni un minut contra el...
4: Fermín.
1: Molt bé. I al davant, si no dieu el contrari, Lamine i Rafinha són segurs, sí? Sí. I ens queda Adeyemi o Gordon, que no sé si hi haurà sorpasso. Adeyemi, Gordon?
2: Jo aposto per Gordon.
4: Gordon.
1: Va, jo dic Adeyemi.
8: Fins ara sempre han anat amb Pac al costat esquerre? És a dir,
4: crec que sí.
8: Cancelo sempre ha anat amb Adeyemi i Espart sempre ha anat amb Gordon?
2: Diria que sí.
8: Uh-huh. Vale,
1: crec que l'altre dia ho deia el Ricard a la TDT, el que no sé si van arribar a comprovar tots si era així en tots els partits, però és probable que es compleixi.
8: Però Adeyemi porta tres titularitats seguides, no?
1: No.
8: Ah, no?
1: No. El partit anterior del Racing...
4: Al camp del Llevant
1: va jugar Gordon i va entrar Adeyemi per fer el gol del 2-4. Sí, no, per aquí no ens en sortirem. Bé, veurem si pondera l'alternança o si pondera el gran partit que va fer Adeyemi contra el Racing.
2: Mira, l'altre dia el company de Montdeportiva, Gabriel Sanz, va fer un tuit, diu, tàndems consolidats a València, Fermín, Gordon... Ho fèiem els mitjapuntes, perdoneu. Però sí que sempre coincidien Fermín, Gordon, Olmo, Adeyemi, Fermín, Gordon, Olmo, Adeyemi.
1: Bona, mira. Nosaltres ho havíem mirat lateral extrem.
2: Sí, però l'havia apuntat això, sí.
1: Bé, doncs ho veurem demà. El que fa menys pinta és que jugui Olmo. Ja veurem que decideix Hansi Flick amb la resta de l'onze. Va, farem una pausa, que ja sabeu que els divendres ve amb entrepà de tutopistes.
9: La tutoria, pista número 2.
10: A les banquetes, dirigint els equips, dos exjugadors. Quin partit és?
1: És un partit de Lliga que es va jugar a Barcelona amb dos exjugadors a les banquetes. Continua estant molt obert.
2: Molt, molt. Sí.
1: De seguida la tercera, ara venim.
9: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar... I per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis, per 1 euro amb 80. Vols estalviar amb mi?
17: Capravo. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
22: La tutoria, pista número 3.
10: El partit va acabar amb golejada del Barça. Quin partit és?
1: Ara ja sabem que és un partit de Lliga jugat a Barcelona, amb dos exjugadors a les banquetes i en què el Barça va golejar. Jo avui ho trobo dificilíssim. Sí. Si tenim màsters de l'univers, sobretot el Bernat Soler, però veig cares de... ni idea. No,
5: jo ja he enviat.
2: Com?
8: Epa!
1: El loro. Hemos venido a jugar. Aquesta és l'actitud. Va, de seguida la quarta tutopista. Hasta...

I aquests... Bé, aquest, en realitat, és Mamaduixa, que també actua avui al Mercat de Música Viva de Vic i que també ens agrada. Vam tenir l'oportunitat de conèixer-la a la presentació de la temporada de Catalunya Ràdio i sona així de bé.

0: També sona bé Lamine Yamal, que ara l'escoltarem, però abans, és que les pauses publicitàries donen per molt. Ferran, com era això que m'explicaves ara de Flick i de Joan Garcia?
1: No, que jo crec que el Flick...
2: Estàvem parlant de que Flick avui estava seriós.
1: Sí, que jo crec que... No sé si era això o no, però que jo, pel que sé, Flick volia apurar la decisió de veure si Joan Garcia entrava o no a la convocatòria, perquè considera que el partit de demà és un partit molt important, perquè a part hi ha un derbi madrileny, que a Madrid es pot deixar punts.
0: Que avui ha fet veure que no li interessava per res, però alhora...
1: Sembla que sí que li interessa.
0: A més, li va bé perquè és un quart de cinc de la tarda diumenge, vull dir que no el farà anar a dormir tard, és ideal.
1: I, evidentment, ell prioritza la salut del futbolista, està clar. Que no sé si ve relacionat per això, però sí que és veritat que ahir més o menys tothom tenia clar que Joan Garcia ja no jugaria a Sevilla, però Flick volia veure una mica l'evolució en les següents hores per veure si podia comptar amb el porter de Sallent i finalment no... Ja ha entès que no podia comptar amb ell, perquè Joan Garcia està jugant amb dolor. I l'única manera que deixi de tenir aquest dolor al genoll
2: és parant.
0: Però jo és que, fins i tot, crec que és un risc calculat i positiu. Jo ho he dit a l'entrada. Perd Joan Garcia per demà, és veritat, i és un partit que no pots badar, però és que si el fa jugar demà, evidentment, se l'emporta la selecció espanyola.
1: Si fos un partit que ara ho creu, o un
0: partit
1: important,
0: jugaria. Ja ho sé, que si fos la final de la Champions, jugaria. Però
1: no, un partit contra el Madrid, descansar, jugaria.
0: Tu no el fas jugar a Sevilla i, a canvi, guanyes el que ha passat avui, que és que De La Fuente no se te l'emporta.
1: Bueno, sí,
0: tres setmanes, segurament, a no jugar tan bé, però el tens tu aquí controlat, descansant. Vaja, jo crec que val la pena.
1: Un porter jugar amb dolor és diferent que un jugador de camp. Al final, el porter salta, el porter amb una defensa tan avançada ha de sortir doncs, a fer uns sprints que no és el mateix fer-lo amb dolor que sense, caus a terra... Bé, són circumstàncies que és millor que es recuperi, que faci net, que és la prioritat de porter, de Joan i de tot el club, que faci net i que jugui al 100%.
0: Molt bé, doncs jo també ho comparteixo, i, però pel que sembla Flick no l'acaba de satisfer haver d'anar a Sevilla sense el seu porter titular. Salmo, dèiem, Lamine Yamal, avui s'ha publicat l'entrevista completa de Lamine Yamal a Universo Valdano, a Movistar. Ja n'havíem escoltat algun avançament.
3: Sí, aquell d'Mbappé i la pilota d'or, i som els dos millors.
0: Però us haig de dir que l'hem escoltat, l'hem vista sencera en aquest cas, i la veritat és que trobo que és una entrevista molt interessant.
3: Sí, una entrevista que val molt la pena per com s'explica Lamine Yamal, des d'on ho fa. És veritat, i ara han escoltat algun fragment, que hi ha frases que sonen molt dures, però, o fins i tot que poden impactar, jo crec que aquests dos documents impacten, però realment la conversa transmet molta més confiança en si mateix que no pas prepotència.
0: Sí, estic d'acord.
3: Que no és un sobrat. Però anem a escoltar alguns...
0: També és un sobrat, però estic d'acord que la sensació aquella del tall isolat de... Els dos millors del món són Mbappé i jo, i tothom ho veu, i la pilota d'or me l'han de donar a mi, transmet una sensació que, escoltant tota l'entrevista, no és tan exagerada.
3: O fins i tot aquests dos documents que escoltaràs ara, que aïllats sonen molt durs, però que, diguem-ne, crec que és que realment no fan justícia al que transmet en si l'entrevista. Però vaja, anem a escoltar el primer. Li pregunten pels seus socis aliats a dins del terreny de joc i amb qui se sent més còmode. I ell hi ha un nom que té molt clar.
4: Con Fermín, yo creo, porque Fermín sabe que cuando hay un contraataque me mira, deja la pelota y empieza a correr para adelante. Y
5: o sea, prefieres el que busca el espacio antes, sí, que el que te la juega al pie o que te la pide al pie. Sí.
4: Yo prefiero eso porque siempre digo que para que la tenga otro en el pie la tengo yo, porque no creo que vaya a hacer nada mejor de lo que voy a hacer yo, pero si vas al espacio entonces sí.
0: Sensacional.
3: No, sí, la frase és molt impactant.
0: Tornem a estar exactament al punt de l'altre dia. Això és indiscutible, però resulta impactant que ho digui ell, d'ell mateix. Si ho diguéssim qualsevol de nosaltres, home, clar, perquè li doni, què sé jo, a Koundé, està emparat, que se la quedi la Min.
2: Sí, no sé, a mi, no sé, jo ja entenc que sóc una senyora gran.
0: No, jo a mi també
2: passa. I crec que és una qüestió de diferència generacional. I a mi, sentir parlar d'un mateix d'aquesta manera, a mi em xoca.
0: Doncs espera't amb el següent document.
2: No, no, si l'he sentit, l'he sentit. Però a mi, que ja sé que sí, que la mina és així, que tal, que no, queráis. No, sí, però a mi em xoca.
3: A veure, un segon document. Abans, deixa'm explicar un parell d'anècdotes de l'entrevista. Hi ha un moment, recordaràs aquella època en què Lamine té 15 anys i té un conflicte a la selecció espanyola i és apartat de la dinàmica de la selecció espanyola? També és castigat en aquell moment...
6: De la pel... sub...
0: Sí, sí, sí, sí.
6: No sé què, selecció i d'una molt,
3: sí,
6: molt...
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Això que deia, quan té 15 anys. En aquell moment també és castigat pel Barça i ell explica una anècdota que està al gimnàs perquè no el deixen entrenar-se i apareix Sergio Busquets. Estic parlant de fa molt de temps. Sergio Busquets, una llegenda, Lamine Yamal, un nen, i que Busquets se li acosta i li diu, a veure, però què ha passat aquí? Que Lamine Yamal li explica i Busquets li diu, escolta, tu ara ja ets un jugador del Barça i has d'actuar i respondre com a tal. I que Lamine, aquella conversa, diguem-ne que el va afectar molt i que aquell moment va entendre que era tot futbol. O sigui, que la seva vida giraria, i ell explica, diu, fins que no aconsegueixi ser un titular indiscutible al primer equip del Barça, jo focalitzat en això. I el que queda molt clar també és allò que ja hem vist tots, però que a aquest vestidor i a Lamine també, diguem-ne, que jugar contra l'Espanyol i jugar a Cornellà al Prat és un partit que els agrada, especialment sí, sí. Fruit de...
0: De fet, li pregunten en quin camp t'agrada jugar i sí. posa Cornellà per davant del Bernabéu.
3: Diu Cornellà, diu el Bernabéu, i el Metropolitano, i afegeix-me més al final, també. Sí. No. Bàsicament, diu, els camps on en xiulen...
1: També et dic que l'ambient era espectacular.
3: Sí, sí. Sí.
1: Per exemple, evidentment, sí que la rivalitat que hi ha amb Espanyol i Madrid, però els altres camps, que també l'han xiulat i això, però l'ambient deu ser dels millors.
6: Sí,
1: però
6: sí, sí, ell, indiscutiblement.
0: La part de l'Espanyol l'enfocava a la rivalitat.
1: Sí, sí, el Madrid igual.
0: I deia, és que fins i tot hi ha moments que ens motiva més els que som de casa a jugar contra l'Espanyol que contra el Madrid, que competitivament no té sentit, però...
1: També li passa a molta gent, molts aficionats del Barça.
3: Sí, i en aquest sentit, hi ha un moment que estan parlant del clàssic i de la rivalitat, i parla de Rashford, diu això, diu, ho vam veure tots molt clar en el primer clàssic de Rashford, que als 10 minuts Rashford va ser titular i va ser, aquest encara no entès on està. I que a la tornada, que és quan Rashford fa el gol i tal, diu, allà ja havia vist de què anava això del clàssic. En fi, aquest segon document, estan parlant de la pilota d'or, Lamine es defensa com a gran candidat i favorit, parla del seu nivell, i Jorge Valdano li pregunta sobre els possibles rivals que pugui tenir en la propera dècada, Lamine Yamal sent el millor futbolista del món.
4: Sí que siento que hay partidos que digo, podría haber ido mucho más sobrado, podría haber hecho muchas más cosas, entonces eso me pone feliz porque quiere decir que de aquí 4 años pues seré muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y yo me doy cuenta entrenando, me doy cuenta de que habrá algún momento que lo que hago los entrenos lo haré en cada partido. Entonces estoy muy tranquilo y creo que puede ser difícil encontrar que yo encuentre a alguien que diga uf, esto está a mi nivel.
0: No, no.
6: Ja no millor, sinó a mi nivell.
2: A mi nivell.
6: No.
0: Clar, sí. Això, mira, jo estic...
2: Pues nada, pues res.
0: Jo vaig començar la setmana en la posició de la Gemma i estic evolucionant cap a... Des de la incomprensió a aquesta...
2: És generacional,
0: aquesta,
2: jo ja ho sé.
0: Falta absoluta d'humilitat, però estic evolucionant cap a l'admiració per la seguretat que desprèn aquest tio en ell mateix. Em sembla acollonant. Sí, es marca un estàndard d'excel·lència...
2: Sí, però això és tan indubtable com que dir això d'un mateix...
0: Sí, sí,
2: xuleria,
0: a mi em continua...
2: Us poseu com us poseu. Això és xuleria.
0: Sí, sí, no sé. Home, però és que la seguretat en ell mateix segurament va molt en paral·lel en la xuleria o com ho vulguis dir. En fi, jo...
1: Bé, si està al teu equip, doncs dius, ostres, collonut, perquè és un nano que té una ambició personal i tal, però si ho haguéssim escoltat aquest tall d'Mbappé o Vinicius, els diríem que...
2: Que xuleria.
1: Que xuleria.
0: Sí, és veritat que si haguéssim sentit dir Vinicius que no hi haurà
2: que
0: cap
2: ningú,
0: jugador
2: ningú
0: igual
2: en
0: la pròxima dècada ens hauria
6: grinyolat. El que passa que amb Vinicius hauríem pensat és que no és veritat.
0: Ja.
6: I per tant no sí, té raó de dir-ho. Però amb la mínima mal
0: però veus,
6: pots pensar...
0: Per mi aquesta és diferent de l'altre document que hem escoltat, perquè l'altre document ho veiem.
6: Sí.
0: Què passarà la propera dècada, ni Lamine, que sembla que ho sap tot. Per cert, m'ha cridat l'atenció també, no ha parat de repetir tota l'entrevista, los que entendemos de futbol, i interpretat que creu que hi ha un cercle molt reduït en el món de gent que entén de... Pràcticament diria que Jorge Valdano i ell.
6: Fermín.
0: I Fermín, que li entén les desmarcades en profunditat. Sí. Molt bé. Salmurri, alguna cosa més?
3: No, res més.
0: Mercès.
3: Que vagi bé.
0: Avui amb 5 minuts de retard, però escoltar la Min, jo crec que valia la pena. Manel Elias, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: D'aquí a 55 minuts, Catalunya Nit, amb quins continguts?
7: Doncs mira, avui no hi ha hagut sessió de judici del cas de Roger Español, però se'n parla més que mai pel que va passar allí en aquestes traduccions fallides, que al final no es van poder fer. Avui a la tarda de Catalunya Ràdio hem pogut sentir un dels treballadors de l'empresa contractada per fer aquestes traduccions i ha explicat en les condicions amb les quals treballen, que els avisen a vegades amb molt poca antelació que han d'anar a un judici, que no es poden mirar de què va un cas, amb una nomenclatura evidentment molt complicada, i que de vegades també se'ls adjudica un judici amb un idioma que no és el seu. Mm. Aleshores hi ha aquest tipus d'errades. Nosaltres hem contactat ara amb l'empresa.
0: T'haig de dir que una de les intèrprets d'ahir, jo em va sorprendre perquè escoltant-la diria que no era ni catalanoparlant ni castellanoparlant.
7: No, ella era una de les que treballa amb russos i ucraïnesos. I d'aquí ve l'errada, perquè trobar un català castellà és molt senzill. Qualsevol de nosaltres podríem fer una traducció simultània.
0: Si m'ho fan fer a mi, em faltarà el coneixement del cas, però...
7: No, ahir no era... No. I ahir tampoc era... A veure, va ser greu, però no excepcionalment greu, perquè el que s'estaven traduint eren les preguntes a un testimoni. No és el que està acusat, que amb les teves paraules pots acabar a la presó. Uh-huh. Tot i així es va veure que el nivell era realment precari. Nosaltres hem contactat amb l'empresa i el que ens diuen és que estan treballant en conjuntament amb el Departament de Justícia de Catalunya per analitzar exactament què va passar ahir, però avui hi ha hagut una bateria de reaccions en tromba contra com s'estan fent les coses, perquè el resultat és que el català s'utilitza molt poc als jutjats. També al Catalunya Nit explicarem com està avui la situació a Ceuta, després que aquest matí hagin traslladat a 1.700 dels migrants que hi havia a les platges dormint, però el cas és que, de nou, aquestes 1.700 places són poques, perquè es calculava que hi havia 4.000 persones, per tant, van passant els dies, ja són 50, i continua havent-hi gent amb una situació molt precària, més enllà que avui és veritat que hi ha 1.700 persones que hauran millorat la seva situació. Tindrem molta cultura, començant per Shakira. Aquesta no sé si la tocarà avui. Okay. Aquesta no sé si la tocarà. Bé, el cas és que no parlarem tant del concert, sinó del tipus d'espectacle que planteja. Són 12 concerts en 4 setmanes, però han convertit un barri de Madrid, Villaverde, en una mena de ciutat amb tot de pavellons culturals sobre Colòmbia, etc. Qui vulgui a Europa anar a un concert de Shakira s'ha de traslladar allà, i és un lloc que acollirà unes 50.000 persones des de les 12 del migdia que obren fins a les 12 de la nit. És un nou model que estem veient cada vegada més, i que els veïns de la zona estan molt enfadats perquè, per exemple, qui té una botiga, etc., de vegades els fan tancar o és impossible entrar i sortir per arribar a casa teva. Ens ha preparat un reportatge molt interessant la Paula Brujats. Estarem també al Mercat de Música Viva de Vic i a Sant Sebastián, que avui s'inaugura el Festival de Cinema, i tenim el nostre cap de cultura allà per explicar-nos-ho.
0: Perfecte, doncs avui al Catalunya Nit amb una dosi extra de cultura i també de traduccions simultànies. Manel Elias, t'escoltem a les 9. Gràcies.
7: Fins ara.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: En aquesta primera hora de Tot Costa hem parlat de la baixa de Joan Garcia pel Sevilla-Barça de demà i per la convocatòria de la selecció espanyola de les pròximes setmanes. Hem anat a Sevilla per escoltar el Jesús Márquez dir que el Sevilla ha fet gairebé un miracle de reconstrucció aquest estiu, però que afirma perdre 1-3 al partit de demà. La Lotto Hansi ha estat una autèntica olla de grills. No hem arribat a cap acord gairebé sobre cap posició de l'11 que presentarà demà el Barça. I hem escoltat també Lamine Yamal, que no deixa de sorprendre'ns amb la seva seguretat o la seva xuleria, segons com tu miris. No us perdeu la segona hora, de seguida la Casa Talents, de seguida la Laia Tudel, però abans, com sabeu, el dia 29 de setembre, dimarts, festa dels 10 anys del Tot Costa al Museu d'Història de Catalunya. El primer que truqui al 93207474 s'endú una entrada doble per acompanyar-los.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
9: Dos dels gols els va marcar qui després seria entrenador culer. Quin partit és?
0: A veure, partit de Lliga jugat a Barcelona amb dos exjugadors a les banquetes, golejada del Barça, i dos dels gols els va marcar un jugador que després va ser entrenador del Barça. T'encaixa, Gemma, que has enviat?
2: És que tants detalls no tinc, però jo m'he llançat a la piscina, a la primera pista, perquè he dit, mira, pots a això.
0: Hemos venido a jugar de seguida...
2: A la primera pista.
0: Sí, clar. Si no, això està ben pensat. Si no,
1: vull a jugar, hemos venido.
2: Molt. Clar,
0: doncs, un tret a l'aire, i si cau l'ocell, doncs bingo. Anem cap a Cornellà.
8: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: D'aquí a 3/4 d'hora mal comptats, aquests que escolteu són perquè surt també avui presents actuant al Mercat de Música Viva de Vic. A les 9, d'aquí 3/4 d'hora mal comptats, arrenca a l'RCD Stadium de Cornellà l'Espanyol Elx. El partit cobra la 7a jornada de Lliga. Sergi Andreu, Sònia Oleart, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Començo per la notícia del dia. Sergi, com ha caigut entre l'espanyolisme aquesta internacionalitat de Roberto?
2: Tothom està molt content aquí. Tothom creu, clar, no pot ser d'una altra manera, que és merescudíssim. Fins i tot hi ha hagut, haig de confessar, algú que ho han tomat amb una certa sorpresa, no perquè el nano no s'ho mereixi, sinó perquè també vam estar pregant molt perquè Joan Garcia, que segurament va fer mèrits per mereixer-s'ho la temporada passada, no per entendre's, l'altra... I bé, però bé, molt contents, perquè a més, saps què passa, Costa? Que la clàusula de Roberto és de 25 milions, però si debuta aquests dies amb la selecció puja 5 milions. La qual cosa vol dir que si Roberto acaba la temporada amb 17 gols, l'any que ve estarà fora de l'Espanyol i l'equip blanquiblau, el club, vaja, blanquiblau sucarà una bona picotada.
0: Bé, no sé si mirar-m'ho així, però... L'enfadament de l'espanyolisme amb Luis de la Fuente potser queda compensat. Quedava aquell compte pendent que no ha convocat Joan i el Barça se l'han portat per 5 milions menys. Potser, si acaba passant aquesta operació, vaja, vendre Roberto per 30 milions a mi em semblaria el negoci del segle. Si acaba passant això, doncs potser se suavitzen les relacions, no?
2: Sí, tens raó. Bé, vés a saber, estem ara...
0: estem especulant. Tant de bo en puguem parlar a final de temporada, perquè voldrà dir que Roberto ha continuat amb l'extraordinària ratxa golejadora que té en aquest inici de temporada. M'imagino, Sònia, que Roberto és titular avui.
3: Home, i tant que és titular, però amb un 11 amb força canvis, N'hi ha 5 de canvis a l'11 de Manuel González pel partit d'avui davant l'Elx. No canvia la porteria, com sempre Dimitrovic a la porteria, la defensa José Ángel, Unai, Cabrera i Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta per Cala, a la mitja punta Javi Hernández, Brian Zaragoza a banda esquerra i en punta Roberto. Això són 5 canvis, un obligat, el de José Ángel per Omar sancionat, que recordem va veure una vermella al minut 98 a Butarque davant el Rayo, entra Unai per Riedel, Edu Expósito per Moscardo, Cala per Bausa i el debut de Brian Zaragoza a l'11 per Harman. Per tant, dos debuts en aquest 11. José Ángel, que debuta amb el primer equip, i Brian Zaragoza, que no debuta amb el primer equip, però sí que debuta a l'11 titular.
0: Bé, és evident que el partit de Butarque ha deixat uns quants damnificats en l'11 d'avui, tot i que ahir Manolo encara s'escarrassava no focalitzar la responsabilitat en ningú en concret, sinó en el col·lectiu. En tot cas, bona oportunitat per l'Espanyol, avui contra un equip que només ha sumat 2 punts en 6 jornades per marxar a l'aturada en les millors sensacions. Això d'aquí a 3/4 d'hora clavats a l'antena de Catalunya Ràdio, d'aquí a mitja hora clavada arrencarà el Tot Gira amb l'Oriol Rodríguez, aquí comandant el vaixell, i amb el Sergi Andreu i la Sònia Oleart a l'RCD Stadium. La Sònia l'escoltaré d'aquí un moment amb la tutoria. Sergi, gràcies, bona transmi.
2: Vinga, gràcies, Jordi. Vagi bé.

0: Aquests són els Remei de Cala Fresca. Sí, t'agraden, Bernat?
1: Són d'Arbúcies.
0: Ah, molt bé. Doncs també avui viatgen d'Arbúcies a Vic pel mercat de música. Sona bé, això, eh? Molt bé. A veure, coses. El Barça femení està jugant des de fa un quart d'hora al camp de l'Alavés, amb aquella defensa certament de circumstàncies que us ha explicat el Fitó a l'inici del programa i amb alguna rotació, a més pensant en la Champions. De moment, empat a 0 l'equip de Pere Romeu. A la segona semifinal de la Supercopa Europea de Bàsquet, el Madrid perdia de 16 i ara ja guanya. Guanya d'un a l'Equador del tercer quart, remuntada de l'equip de Pedro...
1: Ah, no, perdó. No,
0: tens raó. Avui són los de verde son los nuestros. Dubai 54, Madrid 51, però el Madrid realment ha arribat a anar al davant fa un parell de minuts. En tot cas, partit igualat a un quart i mig pel final del partit. I demà, l'antena digital de Catalunya Ràdio en directe durant tot el dia des de quarts de 10 del matí. Assemblea de compromissaris del Barça. Laia Tudel, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: No ho farem feixuc.
2: No, ho farem ràpid.
0: Perquè els nostres oients tinguin una guia. Què s'ha de decidir demà que sigui important?
2: Mira, votaran 6 coses els socis compromissaris, que n'hi ha uns 4.600 convocats, després veurem quants realment estan connectats. Recordem que l'assemblea segueix sent telemàtica. Doncs, d'entrada, han de votar per aprovar l'exercici econòmic que s'ha tancat de la temporada 25-26, que ja ho hem anat explicant, ha tancat amb 18 milions de pèrdues. Després han d'aprovar el pressupost de l'actual temporada, un pressupost que presenten aquests ingressos rècord de més de 1.000 milions, gairebé 1.200 milions d'ingressos, però també més de 1.000 milions de despeses, és a dir, que és un pressupost que tanques amb 1 milió de benefici, que quan parles d'aquestes xifres de milers de milions d'euros, 1 milió de benefici és pràcticament com que doncs, el tanques a zero, per tant, però vaja, és un pressupost que el Barça doncs, està molt orgullós, sobretot per la quantitat d'ingressos. El punt més important per la Junta del Barça és el punt d'aprovar l'ampliació del finançament de l'Espai Barça en 300 milions d'euros més, és a dir, que demana, el club demana 300 milions més als inversors i allò de 1.450, doncs ja ens anem als 1.900 milions d'euros per l'Espai Barça. A més, també han d'aprovar aquells 200 milions

0: Fa un moment he dit que el Barça femení no guanyava encara al camp de l'Alavés, i ja guanya. Ha marcat Graham Hansen al 18 de la primera part, i pels, no l'he pogut veure en directe, però pels gestos de la Golàs, eh?
1: Sí, Golàs.
0: Golàso. Ho acostuma a fer Graham Hansen. Mira, ara veurem la repetició. Caram, sí que tiren enrere la repetició. Ja hi arribarem. Ara us ho explico. Laia, tot això avui s'ha anunciat un acord de patrocini, bé, no és ben bé de patrocini, amb Telefònica, que ens ha cridat l'atenció perquè, vaja, pensàvem que la part de la connectivitat la cobria Orange i la famosa New Era.
2: Sí, el que ha anunciat és que Telefònica és el nou partner oficial de l'Espai Barça, és un acord de 5 anys, i que es converteix en Telefònica, diríem que atorga Telefònica l'abastiment de diferents serveis de connectivitat, sobretot la distribució del senyal de televisió de l'estadi. A banda de que tindrà una llotja, l'Spotify Camp Nou, també ha informat el Barça, i que hi haurà un lunch, un espai d'aquests VIPs del Camp Nou, que es dirà, doncs, Espai Telefònica. Però vaja, sí que és cert que crida l'atenció, perquè recordareu que en vam parlar molt de l'acord d'Orange i de New Era. I clar, tot té a veure amb qüestions de connectivitat i del mòbil i de Telefònica. Llavors, clar, aquí la qüestió és que en principi tot plegat ara mateix com queda el dibuix, doncs que Orange és l'operador que s'encarrega de la infraestructura que haurà de donar 5G a tot l'estadi del Camp Nou, que Telefònica serà el distribuïdor del senyal de televisió arreu del món, dins de l'estadi, i que distribuirà aquest senyal arreu del món. I llavors ens queda el New Era Visionary Group, que ens ha quedat com a l'operador que s'encarrega de desenvolupar aquella, ja recordareu, aquella aplicació, vaja, aquell servei de telefonia mòbil virtual.
0: Sí, la ESIM, no?
2: Barça, sí, que sota el nom de Barça Mobile. Mm. Doncs New Era queda doncs, com el encarregat de desenvolupar aquest Barça Mobile, aquesta telefonia virtual mòbil, que en un primer moment, bé, no oblideu que New Era estava, bé, com es va anunciar com un gran...
0: Sí, sí, un líder.
3: Una companyia líder en tecnologia.
2: En connectivitat, mundial. Però, líder mundial en connectivitat.
3: Ruslan Birladeanu, moldau al capdavant de la prestigiosa companyia.
0: En aquell moment potser eren líders, ara ja el Barça ja ha anat als gegants de la telecomunicació, Orange, Telefònica, i tot va tornant a la normalitat. En fi, podríem escriure un llibre sobre les palanques i tot el que s'han hagut de fer en aquests últims anys perquè els comptes més o menys quadressin. En fi, que demà els socis hauran de dir sí o sí no. Ja us avanço que serà un sí com un piano de cua. Assemblea, per cert, telemàtica, una més. Assemblea, i això és nou en dia de partit, però en dia de partit fora de casa, jo diria que això no havia passat
2: mai. Sí, clar, que això fa que el màxim representant del Barça a la llotja del Sánchez Pizjuán sigui el directiu Escudero, Antoni Escudero, perquè la resta seran aquí, clar.
3: Ah. Un directiu només viatjarà?
2: Sí.
0: Sí. Doncs mira, ja...
3: Li faran dinar,
0: ja,
3: o no?
0: Ja és més... Un tet-a-tet.
3: Ja és més... directiu.
0: Ja és... ja és més... Escolta, jo donava per fet que tota la directiva del Barça en ple havia d'estar...
3: Jo pensava que enviarien un executiu.
0: Jo també ho pensava.
3: Però clar, també ha d'estar... L'executiu també ha d'estar a l'assemblea.
0: Sí, sí.
3: És a dir, el
0: sí, sí.
1: Bé, Deco
3: que ha de fer
0: l'informe.
2: Deco fa l'informe del mercat cap a les 4 de la tarda, per tant no té temps material d'agafar l'avió.
3: Com d'on vinc, no ho sé.
0: Bé, en fi.
3: President del Barça Atlètic, el Jordi Casals.
0: Potser també hi ha de ser, vés a saber.
4: Ara és cunyat.
0: En fi.
3: Ah, clar, l'excunyat no té càrrec.
0: No.
3: Per tant, pot...
0: No, però...
3: Però llavors tampoc pot representar el club amb una llotja.
0: Però té més poder que la majoria de la directiva, tampoc. Perquè crec que tampoc ho arreglaríem. Aquesta assemblea, insisteixo, a partir de 8:45 del matí al canal digital de Catalunya Ràdio, amb el Roger Arbusà seguint totes les incidències d'aquesta assemblea. Laia, alguna cosa més?
2: Res més.
0: Gràcies.
2: Adéu.
5: Tot costa. La Caça Talents.
0: Avui la Caça Talents ve a buscar-vos els nous lamins.
3: La Caça Talents està fent un fart de penjar-se medalles a les xarxes.
6: En sèrio?
3: Una miqueta.
0: Hola, Andrea Ors, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Quina mala.
6: No és la meva intenció, eh?
3: Però, escolta una cosa, ben fet. Perquè si l'encertes, s'ha de dir. Si no diuen els altres, digueu tu.
6: Sí. Però... Aquí, quan no s'encerta...
3: No,
6: aquí
3: doncs, per
6: aquí
3: exemple, de convocatòries internacionals de jugadors joves que ella ha destacat en algun moment i que ara ja són internacionals amb les seleccions A, no? d'aquest estil.
4: Avui dos, Xavi, no? Una criatura.

0: Aquest A2, que t'agraden especialment?
1: Van Bommel, el fill de Van Bommel és boníssim. Sí. Però ja me'l guardo per una altra seccioneta. Que
2: és a dir, no com el pare.
1: No, el fill serà pitjor, t'he de dir.
2: Serà pitjor?
1: Ostres. Jo crec que sí.
0: Jugarà en posicions diferents.
1: Bueno, sí, el fill és més extrem, potent, regatejador... Molt un futbolista,
2: A veure, Van Bommel, el pare, va fer una carrera importantíssima. PSV, Barça, Bayern... Com oblida la botifarra al Bernabéu, però... Vaja, per la nostra òptica de migcampistes ens podíem haver estalviat tranquil·lament.
1: És que com es nota que tu en el teu equip no juga a Urco. Clar, per mi Van Bommel un crac.
2: Ja, vista així. Molt bé, avui l'Andrea ve a...
0: Quin pal, no? Ve... És gratuït a Urco?
1: No, però sempre...
2: Ho fa habitualment, és des del carinyo.
1: No, he de dir que els pals sempre els faig a la meva gent, saps?
2: Què t'ha semblat la internacionalitat de Roberto? Te l'esperaves?
1: Molt justeta, no? Molt... Bueno, és un punta que corre molt, que és molt enèrgic i...
2: I que ha fet 5 gols.
1: I de l'Espanyol ha fet 5 gols.
3: Tu hauries convocat abans per fer aquest paper a Espí?
1: Probable. A mi m'agrada més.
0: I a Camello?
1: No, a Camello no. A Roberto el veig més complet.
2: Sí. Molt bé. La Casa Talents impartint càtedra. Avui ve a parlar-nos de... futurs, ella m'ha dit Wonder Boys i jo ho tradueixo al català i dic les noves perles de 16 anys i començarem per una, no és el teu ordre però és el meu, que avui està d'actualitat. Es diu JJ Gabriel. És la perla, era la perla del Manchester United. Per aquestes coses que fan els joves d'ara, han acabat partint peres. I amb la temporada començada ha dit que no tornarà a jugar amb el United i avui, crec que ho he vist al diari Marca, és a Barcelona.
1: Però és que hem d'explicar per què es diu JJ Gabriel, perquè realment...
2: Gabriel, ho he dit malament.
1: Realment es diu Joseph Junior Gabriel. Té 15 anys, però el pare va demanar que li diguin JJ Gabriel. Imagino perquè en el cap del pare jo crec que li sonava com a jugador car, però a mi em sona més a jugador que amb 20 anys acaba el Galatasaray. Vull dir...
0: Home, pel que acabeu de dir, té molta pinta entre que tu dius que ja ha trencat peres amb el United.
2: No, a mi m'ha sorprès la manera, que és estrany dir anunciar un 18 o un 17 de setembre que no jugaràs més al teu equip.
1: O sigui, és veritat que fa anys que a Anglaterra se'l considera com un crac, perquè a YouTube hi havia com moltes imatges d'ells, que això ja fa que el tema acabi fatal. Actualment el consideren com el talent més gran de l'acadèmia del Manchester United, però aquí arriba la bomba. El tio ha decidit que vol marxar, i és quan han aparegut clubs com el Real Madrid, que es veu que era el club que està millor posicionat per fer-se amb ell, però ho he llegit fa un parell d'hores que estava a Barcelona.
2: És que m'ha fet pinta, em falta informació, m'ha fet pinta de tour. Tipo el que va fer Odegaard, que es va passejar per...
0: O aquell del Tottenham, que va acabar el
2: Tottenham. Sí, no me'n recordo el nom, però ja sé que...
1: També
2: ja sé que...
1: Bueno, el migcampista.
0: Nòrdic, no? Sí. Era, no recordo si suec o...
2: Almenys aquest juga el primer equip del Tottenham, que altres que han fet... Bueno, i Odegaard també, però alguns que han fet gires d'aquests, Halilovic i tal, no han tingut tanta sort.
1: Però per qui no sàpiga qui és... És un
2: que som tots.
1: És un extremet, àgil, rapidet,
2: extremet,
1: creatiu.
2: Extremet, ja, condicionant.
1: Per mi el típic, per ara, de moment, el típic jugador bastant de highlights. Mm. És un jugador bastant divertit de veure. I és veritat que l'últim talent que va signar al Madrid via el filial va ser Rodrigo el 2019, el que va sortir bé. Després van venir Cubos, mil brasilers també, Tobias, que ara està al Shakhtar, Iker Bravo, aquests no van acabar de funcionar.
3: A Guler, amb quants anys el van fitxar?
1: No, però a Guler ja el van signar pel primer equip.
2: Sí, i Cubo jo crec que també, el que passa que va anar cedit, vull dir, Cubo no ha jugat mai en el filial del Madrid, si no em falla la memòria. El van fitxar quan tornava del Japó i va anar al Villarreal... I no sé el Getafe és igual, no. Però vull dir que...
3: Mallorca?
2: Mallorca, sí, sí.
1: Sí, jo he preguntat al Madrid i m'han dit que els agrada molt, que és molt bon jugador, però que el seu entorn és molt complicat. Home, si al teu fill li poses JJ Gabriel...
0: perquè et sona bé.
1: Et dona pistes, ja.
2: I aquí hi ha una altra qüestió. Aquest noi és britànic.
1: i té passaport irlandès.
2: Ah, amigo, val. Perquè si fos britànic, des del Brexit no podria
1: Correcte.
2: Sortir d'allà fins als 18. I per tant, entenc que ara...
1: S'aprofitarien del passaport irlandès amic. Per signar i venir a jugar aquí.
2: Molt bé. Aquest és JJ Gabriel. Recordeu el seu nom pel que diu la Casa Talents, no perquè li auguri una gran carrera, sinó perquè ens sentireu a parlar en els pròxims mesos. L'altre...
3: El del Tottenham és Bergvall.
2: Aquest.
1: Bergvall. Bergvall,
3: sí.
1: El vam comentar
2: aquí. Sí, sí, sí.
3: Ens ho apunta Fito.
2: Segon nom, Mesian Mesloop, de Lens.
1: Espera, que m'ho està dient desordenada. Sí. Va, Mesian Mesloop té 16 anys i juga al Lens. Es va fer viral la setmana passada a la Champions davant l'Eslàvia Praga i és el típic extrem esquerrà, així molt primet, tècnic, regatejador. És veritat que ja l'han comparat amb Lamine Yamal i l'han convocat ja per la selecció portuguesa sub-21. Per tant, hem d'estar atents, el podreu veure a la Champions, és un bon jugador i l'Ens acostuma a treure bons futbolistes.
2: El JJ Gabriel era extrem, aquest, has dit?
1: És extrem, aquest també és extrem.
2: A tu et molen els extrems, ens portes molts extrems.
1: Però perquè venen bastant bé la moto, els extrems.
2: Em sembla que Max Dowman, que és el tercer nom, també és extrem.
1: Exacte. Max Dowman té 16 anys, és el gran talent de l'acadèmia de l'Arsenal, un migcampista així ofensiu que també pot jugar des de la dreta, tot i que no és el típic extrem anglès clàssic de potència i velocitat. És un perfil més Foden, tot i que físicament Max Dowman és més alt. Aquest ja crec que fa 1,83, té 16 anys, per tant ha de créixer més. I aquesta setmana ha tornat a ser notícia perquè va marcar 2 gols contra l'Ipswich a la Carabao. Llavors a Mikel Merino li van preguntar si veia similituds entre ell i Lamine Yamal. I va contestar que en temes de caràcter i de mentalitat, que sí, perquè eren jugadors que sota pressió treballaven molt bé i que no, com que no la sentien.
2: Molt bé, doncs quedeu-vos amb... Per cert, el Barça femení ha fet el segon al camp de l'Alavés. En aquest cas ha estat Sydney Centerlife, que ha aprofitat una bona passada, diria que de Graham, a l'interior de l'àrea, ha fet un bon revers i una arrebatada inaturable, imparable per la portera basca. Creuada 0-2, guanya el Barça a la mitja hora de partit. Per tant, sembla que un dia més a l'oficina per l'equip de Pere Romeu pel que fa a la Lliga F. JJ, Gabriel, Mesian, Mesloop i Max Dowman. Recordeu els seus noms i si no els recordeu, en culpeu a la casa...
1: Vindràs aquí.
2: Andrea, gràcies.
1: A vosaltres.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
5: Pista número 5.
6: Ara fa 50 anys, la primera transmissió en català va ser la d'aquest partit. Quin partit és?
2: Home, que oportuna la tutora recuperant el Barça a les Palmes del 5 de setembre de 1976, que va ser el primer partit de futbol transmès en català, com estic segur que haureu sabut, si no ho sabíeu ja, en els últims dies de programació de Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona.
3: S'ha anat apuntant així de forma discreta. 4-0, Barça Les Palmes, per tant, golejada. És una golejada. A les banquedes hi havia dos exjugadors.
7: Sí.
3: Rinus Michels i Roque
2: Olsen.
3: I va marcar 2 gols.
6: Johan Cruyff,
3: que va ser entrenador. Hi ha una guanyadora tremenda avui, eh?
6: No, perquè clar, m'ha llegit la ment abans que sortís el...
8: És que la primera pista era lo de un partit que de Lliga que s'ha jugat a Barcelona i tenint en compte que tota la setmana i la setmana també
3: anterior
8: s'estava parlant del 50 aniversari i tal, i he dit, mira...
3: Turrita, no?
8: A la piscina.
2: Sí. Molt bé, doncs Gemma Herrero, guanyadora, a més, enviant a la primera.
6: A la primera, els primers 3 punts d'aquesta temporada són per Gemma Herrero i el regal de Maset se l'emporta l'oient que es diu Guillermo.
2: Doncs el Guillermo, que s'endú el regal de Maset en aquesta primera tutoria de la temporada. Enhorabona a ell. I enhorabona també a la Gemma Herrero, primera líder de la temporada, a més, amb un a vegades no és tant el què com el com, i el com sí, ens ha deixat absolutament astorats.
3: Mira, jo crec... Jo crec que encertar-la la primera hauria de sumar un punt extra.
2: Sí, correcte. Sí, doncs ara, ara no perquè m'és tardíssim...
8: Em faig una lamina.
2: Però de... Sí.
8: No, gràcies.
2: En la pròxim... no. Ara hauries de dir, en la pròxima dècada no. Ningú farà això que acabo de fer. Gemma Herrero, Bernat Soler... Ferran Martínez, gràcies.
0: Vosaltres.
2: Tutora, bona transmi, gràcies.
6: Gràcies.
2: Ara venim...
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva. No puc evitar les meues
2: 5 minuts, passen de 8:45 del vespre. Passo un moment per Cádiz. Solà, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
2: El Girona juga demà contra el Cádiz a les 9 del vespre. Ja vam escoltar Quique Álvarez. Avui tenim una molt bona notícia.
7: Sí, el retorn de Porto a la llista de convocats és la principal novetat en aquesta convocatòria. 10 mesos després, ahir ja va dir Quique Álvarez que estava a punt de rebre l'alta mèdica. Per tant, Porto ha entrat a la llista de convocats d'aquest Girona, que ja és cap a Andalusia per jugar, com deies, demà a partir de les 9 del vespre al camp del Cádiz. Baixes, com també explicàvem ahir, de Brian Hill, Justin lesionat, més Abel sancionat. Avui ha tingut molèsties Mate Morey, està pendent de proves, tampoc ha pogut entrar a la llista de convocats. Tampoc encara hi ha entrat Unai Hernández, que continua encara fora de forma i sense poder entrar a les convocatòries. I avui s'ha confirmat que Asprilla serà el 6è jugador que perdrà el Girona pels partits contra l'Albacete i el Mallorca. Ha entrat a la llista de convocats, clar, que era el Pichichi de segona divisió A. Ha entrat a la llista de Colòmbia. Per tant, s'afegeix a les baixes de Banach, Krapitsov, Pichur, Júnior i Las.
2: Aquí ja hi arribarem, a veure si el Girona demà és capaç de sucar a Cádiz. Edu, gràcies.
7: Adeu.
2: El Girona juga demà a les 9 a Cádiz. El Sabadell rep de diumenge a les 2 del migdia l'Oviedo a la nova Creu Alta. Així veu el partit el seu entrenador Ferran Costa.
9: Ve un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió amb una plantilla molt important que està sent hipercompetitiu i el repte és majúscul. Llavors necessitem el millor de tothom.
2: El cinquè quart. Temps pel bàsquet. Avui la cosa va de supercopes. Ara parlem de la Supercopa ACB, que és la que més ens interessa, perquè hi són, perquè juga Badalona i perquè són el, hi són la penya i el Barça. Però tenim en joc la segona semifinal de la Supercopa europea, no sé com dir-li, Supercopa Eurolliga, que és un giny que s'han inventat aquesta mateixa temporada. La primera semifinal, el Fenerbahçe, no, l'Olympiacos ha derrotat el Fenerbahçe per 92-90, per tant, l'equip de Barzokas juga i vigent campió d'Europa jugarà la final de demà, i ara s'està jugant la segona, al final del tercer quart, el Madrid guanya d'un. Dubai 63, Madrid 64. Per tant, de moment, l'equip de Pedro Martínez domina el de Xavi Pascual. Ja tinc per aquí el Xavi Ballesteros i la Laura Antoja. Hola, Xavi, hola, Laura.
10: Hola, bona nit.
2: I també l'Ernest Macià, crec. Hola, Ernest. Hola.
11: Com està, Jordi?
2: Ah, ja hi som tots.
11: Sí, sí.
2: Escolta, ara de seguida anem a la Supercopa, a la Supercopa ACB, però, Ernest, Xavi, potser em podeu resoldre el dubte. Si el Madrid hagués fet millor resultat i, per tant, s'hagués classificat per la Supercopa ACB, com ho hauríem fet per encaixar les dues Supercopes?
11: Bona pregunta. Bona pregunta. La veritat és que ho van decidir a posteriori en assemblea, que es crearia aquesta Supercopa.
2: Sí, sí, perquè ho entenguin els oients, la Supercopa ACB ja tenia data, participants i tot,
11: sí.
2: Després es van inventar cuita corrents aquesta Supercopa Eurolliga, aquesta Supercopa ACB. Bé, total, que no...
11: No, no, ni idea. La veritat és que no sé com ho hauríem fet, però ho hauríem fet segur. O sigui, és evident que si per mèrits esportius estàs classificat a la Supercopa espanyola i l'europea, la jugues.
12: Sí, el que passa és que aquí, el de l'Eurolliga, jo crec que anava més per... És un tema de màrqueting, no? Vull dir, jugar al Dubai perquè organitzen i va jugar al Madrid, però si no hagués pogut anar al Madrid, doncs hagués anat un altre. Vull dir, jo crec que aquí en el moment en què Dubai, que no forma part d'Europa, doncs forma, és un dels equips que fa i desfà el que vol, i fins i tot es fan allà les competicions, doncs a partir d'aquí crec que les normes, podríem dir, que es poden saltar quan es vol.
2: Molt bé, doncs n'estarem pendents per la qualitat dels equips que hi són, i són els dos últims campions d'Europa i el Madrid, vigent subcampió, per tant és una... Vaja, és, per dir-ho així, una Final Four al setembre, però evidentment la que compta és la del...
12: Sembla que no n'aprenguin, perquè demà hi ha tercer i quart lloc, també. Allò que també, dius, hosti, eh? Partit, mare meva, i per cert ha debutat Xenguelia amb l'equip de Xavi Pasqual.
2: Molt bé. La que, sí, sí que tens raó. La que ens interessa, la que es juga demà, a partir de demà a Badalona, demà a les 6, primera semifinal, a Sisa Joventut Baskonia, per tant, els anfitrions que se les deuen contra l'equip basc, i a les 9, Barça-València. Anem a PAMS. Aquest és Ricky Rubio, bastant més animat després del fitxatge d'Ndiaye.
13: Doncs una mica millor amb la incorporació d'un jugador nou, d'un talent molt bo per nosaltres, crec, i això ens ajuda a impulsar una mica que tothom pugi al seu nivell, no? La situació abans de la Lliga Catalana amb la situació d'ara canvia bastant, amb ganes, hem entrenat una setmana tots junts, amb molta il·lusió, que crec que podem fer un gran paper i poder jugar a la final.
2: La penya que evidentment vol fer valer el factor local, el Barça, i arriba amb Ebuoma i Macundú lesionats i amb el dubte fins última hora de Brizuela, tot i el 4-4 de moment en partits de pretemporada, i en general, ara us ho pregunto, bones sensacions, a Sekulić avui demanava calma.
14: It's difficult to say when. For sure we need some time.
15: És difícil saber quan estarem al nostre millor moment. Evidentment, com més aviat millor. Però amb tants jugadors nous necessitem temps per crear química i construir els lligams entre ells si volem ser competitius.
2: A veure, Pams, Xavi, tant canvia l'escenari de la penya el fitxatge d'Ndiaye, que per cert és un jugador que arriba cedit del Madrid?
12: Sí, canvia molt perquè fins ara només hi havia Simon Birgander, que a més tampoc no està en el seu millor moment. Això obligava Suleimanovic, que és més un 4, a passar al 5, i per tant, amb el dèficit de rebot, la penya no pot rebotejar amb prou de capacitat, i llavors no pot córrer, i això evidentment frena una miqueta el tipus d'estil que vol. A més, el Baskonia és un equip que en el rebot va molt bé, per tant, canvia en el sentit que tens un jugador que et dona polivalència, però sobretot et dona aquesta consistència en el joc interior.
2: Ernest, el Barça ha fet 4-4 a la pretemporada, que doneu-li el valor que vulgueu, però s'enfronta l'equip que el va atropellar a l'última final de l'ACB. Clar, els dos han canviat tant que no sé si és una referència vàlida i si podem parlar d'un favorit.
11: No, no podem parlar d'un favorit, no és una referència vàlida. D'entrada ha fitxat molt bé el València i segurament viure de l'inèrcia de l'anterior entrenador, sent un assistent de Pedro Martínez, doncs és el que més probablement passarà, però és veritat que s'ha quedat algun jugador, com Cameron Taylor, Cárdenas, que va ser important a l'etapa final del Pedro Martínez, però n'han arribat de nous, i això sí, bastant bons. Per tant, jo crec que potser a priori el València està una miqueta millor que el Barça. Que el Barça hagi guanyat els 4 partits no vol dir res. Jo veient aquesta Supercopa d'Europa, doncs aferro les meves esperances més aviat a la Lliga ACB o a l'entorn ACB que no pas a Europa, perquè a Europa, en fi, doncs el nivell és altíssim, molt alt, i el Barça doncs és un meló per obrir, i el València, tot i que estigui un punt per sobre, doncs bé, és una Supercopa en què pot guanyar qualsevol, i per la penya és una gran oportunitat perquè va per una banda del quadre que ho té millor.
2: Mirotic l'han presentat avui, demà pot jugar o és massa... Sí? Per...
11: Sí? Sí, sí, sí, sí. Ha entrenat 3 vegades.
2: Sí, molt bé. Sí. A veure en quin estat està, perquè l'últim partit de Mirotić deu ser de l'abril, potser, entre lesions i... No ho dic en broma.
12: És veritat, és veritat.
2: Fa molt de temps. Laura, pel que has vist en aquesta pretemporada, veus més opcions pel Barça, que arriba amb la plantilla nova, però de moment a nivell de resultats immaculat? Veus opcions en aquesta penya amb il·lusions renovades, que ens explicava el Xavi? Com ens pinta aquesta Supercopa?
16: Bueno, doncs, de moment, amb una sensació de que la penya jugant a casa, evidentment, tindrà molta energia favorable, té ganes d'agradar, té ganes d'il·lusionar, amb l'arribada del reforç interior, doncs, bueno, hi ha una mica més de joc atlètic a dins. El Barça el tenim amb la confiança d'haver guanyat un, encara que sigui un títol menor, però sabent-se que són capaços de jugar bé i de jugar una mica més cohesionats. Però jo veig aquí, bueno, un València, per mi, amb sí que tindrà una capacitat de continuïtat, que també ja són plantilles a nivell d'Eurolliga, doncs que ja físicament són molt superiors i, bueno, veig que segurament poso més en avantatge plantilles com Baskonia i València que no pas, per mi, que no pas a les plantilles catalanes. Tot i així, bueno, hi ha dos factors, la seguretat que pot tenir la penya per jugar a casa i la confiança amb la que arriba el Barça d'haver assolit aquests 4 partits seguits guanyats.
2: Bé, no perdem l'esperança, però el teu criteri no és previsible que cap dels dos catalans acabi guanyant aquesta Supercopa, eh?
16: Per mi, bueno, venim d'una miqueta, d'un llistó una mica més baix.
2: Molt bé, doncs no està malament. Ja sé que avui hem parlat molt de Lamine Yamal, però no està malament venir de baix i si de casa acabar-ho celebrant, sigui la penya, exacte, o sigui el Barça. Senyors i senyora, ho hem de deixar aquí. Deixem el Madrid-Dubai, de moment amb el Madrid 2-1, 70-72 ja en l'últim quart. Fa un moment Xavi Pasqual estava desesperat amb la defensa del seu equip, que recordeu, ha arribat a guanyar de 16 en el primer quart i que ha vist com el Madrid li ha capgirat el marcador. En quedarem pendents evidentment en el tot gira que arrenca d'aquí a no res. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
17: Adéu. Adéu.

0: Un minut passa de 3:15 de nou. De seguida el tot gira gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, el Marc Andrés pendent de les xarxes socials i l'Andrea Martínez al control central. I gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Per cert, el tercer del Barça femení al camp de l'Alavés, al límit del descans. Aquest és un golaç, l'ha fet Carolina. Carolina Herrera, diria que l'estan revisant, però ara mateix puja al marcador. De seguida us ho rematen el tot gira, que arrenca de seguida amb l'Oriol Rodríguez. Perquè ara comença l'Espanyol, Dani?
1: Ja podem empezar, eh?

0: queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
1: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
0: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
1: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
2: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
3: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
4: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: En Verdi s'ha escapat sense permís.
6: On és?
5: Anirà a la commemoració del dia de...
6: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
7: Estava a punt per una última missió.
8: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
7: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Com et dius?
10: Josep.
9: On vius?
10: A Blanes.
9: 2+2?
10: 4.
9: Capital de França?
10: París.
9: Qui sóc?
10: En Peyu, no?
9: Amb qui tens el mòbil?
10: El mòbil
9: la fibra?
10: La fibra
9: i l'energia. Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
10: Ah, això.
9: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complots, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.

0: L'Espanyol vol arribar a l'aturada de seleccions amb una victòria que el deixi a la zona tranquil·la de la classificació. El que no hi ha dubte és que l'equip blanquiblau està fent una temporada que és més reconeixible que el que vam veure l'any passat. Ara ve una victòria, ara ve una derrota, ara ve un empat. El que no era obvi era passar-se mesos sense guanyar ni fer una primera volta com la de l'any passat, quan l'equip semblava completament invencible. Avui, el rival Elche és propici per situar-se amb 10 punts i tenir una pausa amb Roberto Fernández a la selecció espanyola ideal.
1: Tot gira amb Oriol Rodríguez.
0: Bona tarda, benvinguts al Tot Gira. Avui és divendres, és 18 de setembre del 26. Comença la setena jornada de Lliga amb aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx, un partit que ens portarà a 3 setmanes sense futbol a la primera divisió. Impresentable.
2: Història.
3: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sala i gol!
4: Van marcar gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
2: Rebel·lia.
4: Aixuta Jonathan! Pilota al frontal de l'àrea, van marcar, van marcar! Gol, gol, gol, gol, gol! Ha marcat un minut, ha marcat un minut, ha marcat un minut!
2: Sentiment. Fidelitat.
4: Èpica! Això és el que necessita l'Espanyol! Èpica! Guanyant en l'últim sospir!
2: Orgull perico.
4: El segon de Puado! Ens ha costat Déu i ajust! Hem hagut de suar! Sang, suor i llàgrimes! Però ho hem aconseguit! Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitats!
2: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: Ja fa una miqueta més d'un mes que va començar el campionat de Lliga i avui tot just ja es disputa aquesta setena jornada de Lliga amb aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx, un Espanyol que està fent una temporada força regular i que avui veu com l'Elx, que és el cué de la primera divisió, visita l'RCDE Stadium, on ja hi podem entrar. Allà hi tenim, com sempre, en Sergi Andreu i la Sònia Olear. Bona tarda als dos.
1: Bona tarda.
2: Ah, bona tarda.
0: I també acompanyats avui d'en Josep Forns a les vies de so, també a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, acompanyats d'en Marc Maiola, d'en Dani Ballart. Dani i Marc, bona tarda.
3: Què tal, com estàs?
2: Bona nit.
0: També de la Carla Borràs, la nostra especialista arbitral.
4: Hola, què tal, Oriol?
0: Bona tarda també a tothom. I a la Núria del Fuente, que és a la producció, el Marçal Turo, control de so, i l'Andrea Martínez, al control central. De seguida saludarem també la Sara Jiménez, que ja ho sabeu que enguany la tornem a tenir a les transmissions de l'Espanyol. A veure, Sònia Olear, 11 de l'Espanyol.
1: Dimitrovic a la porteria, la defensa, José Ángel, Unai, Cabrera, Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta, Cala, mitja punta, Javi Hernández, banda esquerra, Brian Zaragoza, i en punta, Roberto.
0: I l'11 de l'Elx.
1: Dituro a la porteria, defensa de 3, Sangaré, Redondo i Chus, carril de la dreta per Valera, carril de l'esquerra per Revivo, doble pivot al mig del camp, Villar i Morcillo, i per davant Lemar i Cepeda.
0: Ballar, què et sembla l'11 avui de l'Espanyol?
5: Doncs espero que sigui millor que el que vam viure dimarts passat, perquè va ser horrorós el camp del Leganés contra el Rayo. Jo vaig sortir molt, molt empipat d'aquesta primera part, i això que ho vaig veure en diferit, i la Carla em va dir Dani, no miris la primera part, i justament quan vaig veure el missatge acabava la primera part, em va semblar impresentable. Així que espero que d'una vegada els professionals facin el que han de fer, ser professionals i jugar a futbol des del primer segon.
3: Et va advertir i no va servir de res, eh?
5: Jo ho vaig veure tard.
3: Sí, va ser un partit molt fluix de l'Espanyol. El més normal és millorar avui. Jugues a casa, ganes de veure Brian Zaragoza de titular, a veure què tal José Ángel, aquest lateral de 20 anys del filial a la dreta, davant la baixa d'Omar, i penso que l'Espanyol, jugant a casa, amb Javi Hernández per combinar, amb Calatrava, que torna a ser titular, i buscant l'estat de gràcia de Roberto, té arguments l'Espanyol per fer un bon partit i guanyar-lo.
0: Roberto, que avui l'han cridat amb la selecció espanyola, per tant tindrà també temps, perquè hi ha 4 partits a la selecció espanyola amb aquesta pausa de 3 setmanes, que a mi em sembla impresentable. Fa un mes que ha començat la Lliga, s'ha acabat tot just fa un parell de mesos al Mundial, i ara aquesta pausa de 3 setmanes, que això els equips, Dani, tu que ets entrenador d'elit, això deu trastocar moltíssim els plans.
5: No, trastoca absolutament, sobretot l'estat de forma dels jugadors. A nosaltres en el waterpolo ens passarà amb tot el mes de desembre que no podem comptar amb les jugadores seleccionables, i això evidentment trastoca tots els plans, perquè no pots jugar ni pots fer entrenaments tàctics, perquè com falten tantes jugadores arriba... Clar, aquest no és el problema de l'Espanyol, però en aquest sentit és un avantatge per Manolo. Realment som 3 setmanes de càrrega que podria planificar millor els partits vinents.
0: Perquè Sergi i Sònia, l'Espanyol no hi torna fins l'11 d'octubre, tenint en compte que avui és 18 de, setembre.
2: Sí, sí, 11 d'octubre és un divendres que juga al camp del Màlaga. És dia 11, Sònia?
1: No, el 9 torna.
0: El 9, doncs mira, aquí posa el dia 11. És igual, el 9, el 10 o l'11, el cap de setmana d'aquí 3 setmanes.
1: Màlaga,
0: per tant,
1: sí.
0: Amb
1: Déu-n'hi-do.
5: A les 9 de la nit.
1: Correcte.
0: Doncs mira, els de SofaScore, que facin el favor d'actualitzar, perquè me'l tenen aquí com a 11 d'octubre. Però sigui el que sigui, el dia 9, 10 o 11 hi ha 3 setmanes d'aturada, que em sembla pèssim pels equips, sobretot que han començat molt bé, pels que no han començat gens bé, evidentment que la cosa anirà millor.
3: Sí que és veritat que, a veure, a mi no m'agrada i em fa molta mandra ara parar amb clubs i anar a seleccions. Però hi ha entrenadors que diuen que ho prefereixen així, perquè després, un cop ja passen aquest peatge, tindran més continuïtat. I, de fet, la idea és aquesta. És aglomerar els partits de seleccions en un parell d'aturades i que els clubs puguin tenir més continuïtat en els moments decisius de la temporada. Veurem què passa ja a la primavera, perquè l'última que es feia abans de la primavera era la més fumuda, sobretot pels equips que jugaven competició europea.
0: Deixa'm, Sergi, per saludar també la Sara Jiménez, aquí ja tenim la transmissió. Sara, bona nit.
6: Hola, què tal? Bona nit.
0: De seguida preguntarem a tu què et sembla això de l'aturada. Abans digues, Sergi.
2: No, anava a dir, en relació a això que esteu comentant, que a l'Espanyol aquesta aturada li anirà bé per acabar de recuperar Puado, que fa, com sabeu, molts mesos que no juga per la lesió, i com ja ha explicat en aquests últims dies Manolo, jo crec que aquesta aturada anirà, vaja, fantàstica per, perquè si no el dia 11 a Màlaga, potser el dia 18 contra o 17 contra l'Atlètic de Madrid a casa...
0: Ja pot tenir minuts, no?
2: Jo crec que podria arribar a tenir minuts. Jo crec, a Màlaga segurament no, però contra l'Atlètic de Madrid el 17 o 18 d'octubre jo crec que podria tenir minuts.
3: Jo crec que hauríem de fer la prèvia escallar per escoltar la música que sona a l'estadi.
0: Ara li anava a preguntar a la Sara si li agrada més la música que sona a l'estadi o
3: màquina,
0: aquesta.
3: La màquina és tan catalana com la sardana, com bé, diu DJ Pastis.
1: Perfecte, és millor
3: DJ
1: que posin pop català.
3: No, això molt millor.
0: A veure, no entrem ara en un debat musical. Sara, tu què et sembla això de l'aturada?
4: Jo us estava escoltant i em venia al cap la paraula que ha fet servir el Marc, que és mandra. Em fa força mandra aquestes alçades d'inici de temporada parar tant de temps, perquè anys anteriors, bé, tres jornades, comença la Lliga i després una aturada d'un cap de setmana, bé, vale, t'ho compro. Però és que ara la cosa se n'està anant una mica de les mans. Però, això el Dani ho sabrà millor com a entrenador, però jo crec que també el que comentava ara el Sergi, que és important, crec que la part més positiva és el recuperar jugadors o que n'hi hagi d'altres que puguin agafar més ritme i que puguin tenir més temps per adaptar-se a l'equip, no? Jugadors que potser no estan tenint tants minuts i que els està costant una mica entrar a l'11, doncs crec que és la millor part que pot tenir aquesta aturada, la part més positiva, que és aprofitar jugadors que s'acabin de recuperar i jugadors que puguin anar entrant en dinàmica.
0: Mira, des d'aquí una abraçada a Marc Escudero, autor d'això que està sonant d'aquest Flying Free, que també déu-n'hi-do la selecció musical avui a l'RCD Stadium.
3: Mira, David. El David com s'assuma a la festa.
0: L'àrbitre avui, Sara, de quins haurem de refiar, del que veig el terreny de joc?
1: Sí. L'àrbitre Jonander González també és debutant a primera divisió, per tant serà la primera vegada que arbitrarà tant a l'Espanyol com a l'Elx.
2: Escolta, només ens toquen debutants, no?
1: Sí,
2: Carla?
1: Ens han tocat pràcticament tots. Aquest d'avui és debutant, el de l'Osasuna també va ser debutant, i el de la Reial Societat també va ser debutant. Sí, tres debutants.
5: Oriol, no rajis tant del DJ de l'Espanyol, perquè em sembla que no existeix DJ de l'Espanyol. O sigui, aquestes cançons estan escollides per la Lliga, sonen a tots els estadis.
0: Vols dir que la Lliga ha escollit Flying Free?
5: Jo volia salvar-lo.
2: Jo diria...
0: No, però si estic a favor d'aquest tipus de música.
3: Flying Free no, perquè és massa coneguda. A mi m'agrada...
0: És mainstream, Flying Free.
5: No, porta-me-la.
2: Però jo diria que la selecció de música a l'estadi la fa única i exclusivament l'Espanyol.
0: Jo crec que també.
5: Doncs ho tenia mal entès,
0: però,
5: així que gràcies.
0: Però a favor de la selecció musical que sona, i tant. Molt millor això que no pas el reggaeton, que ens tortura un dia sí.
1: El reggaeton no, però el pop català. També.
0: El pop català, sí.
5: A la Sara segur que li agrada.
0: Vinga, senyals horaris de les 9 de les 9 del vespre.
1: Sara defensa.
0: A punt de començar aquest Espanyol Elx. Van sortint Sònia ja i Sergi, els jugadors al terreny de joc.
6: Sí, ja són els jugadors al terreny de joc. Ja s'han fet les pertinents fotografies, ara s'estan saludant i en breu es posaran ja en posició.
0: Doncs vinga, a punt de començar aquest partit. Sergi, Andreu, tot teu.
2: Doncs els jugadors d'un i altre equip, que ara se situen, s'han saludat. Hi haurà... Vaja, hi ha molt bon ambient, no?
6: Hi haurà una molt bona entrada, jo crec.
2: I això que sent divendres, Sònia, sí. M'he pensat que potser avui seria... Estàs a punt de dir-te abans que no tinguem la pitjor entrada de la temporada
6: doncs
2: a casa.
6: No, potser no. No ho crec.
5: A veure si comencem a canviar el concepte, perquè és evident que el públic està... El soci està totalment endollat amb l'equip.
6: Hi ha moltíssimes cadires buides, potser...
5: És que hi ha moltes cues, Sònia. Hi ha moltes cues per entrar a l'estadi.
0: La ronda de dalt que martiritza un dia...
5: No, el passe dels tornos.
0: Ah, el passe dels tornos. Sí, però sí, pensava, avui a Mallorca arriba bé.
3: La ronda de dalt infernal,
0: infernal
3: també.
0: Com sempre, però...
3: Si sortit a dos quarts de tres de la tarda per arribar. És increïble.
1: És un imant amb les caravanes. Es veia més ple quan han cantat l'himne, que ara que la gent ja és asseguda i sí que veig que potser no serà una gran entrada, Es veuen moltes cadires buides.
0: També és veritat que avui el rival és el QB de la primera divisió, no seria un rival amb tant de nom com el Sevilla, per exemple, fa uns dies, o el Real Madrid, o alguns dels altres.
5: Per nosaltres tots els rivals són importants, hem de guanyar avui sí o sí.
0: Molt bé, el tòpic,
5: és igual.
0: Molt bé.
5: No, el tòpic no, és com es nota que tu t'és igual, no?, que sigui un o l'altre, perquè clar, com estàs acostumat que el teu equip no para de fotre gols, doncs nosaltres el que hem de fer és guanyar sigui.
0: Molt bé, el Mallorca sí que està pendent del seu equip, que és el Bayern de Munic, que ja n'ha fet per ell.
3: Jo ja aniré. De Raúl ja aniré mirant l'Espanyol i comentant el que pugui.
0: A la Bundesliga guanya Bayern de Munic 1-0 a l'Unió de Berlín.
2: Molt bé, aquí és a punt de començar el partit d'aquesta setena jornada, el partit que obre la jornada. L'Elx, que se situarà amb la primera equipació a la nostra dreta atacarà la porteria de Cornellà. Sònia, en el moment en què hi ha un petit homenatge, oi?
6: Doncs sí, li estan donant un trofeu al millor jugador a Javi Hernández.
2: Millor jugador sub-23.
6: Exacte. Exacte, Javi Hernández. Recordem que Javi Hernández també ha estat convocat per primera vegada, no amb l'absoluta, amb la sub-21.
3: Millor jugador, i tant. Millor jugador d'aquest primer mes de competició de tota la Lliga. En categoria sub-23.
2: I ara hi ha un segon homenatge, Sònia?
6: Sí, fan Antoni Ancona fa entrega a Manuel González de la samarreta dels 100 partits.
2: Mira l'ovació a Manolo.
6: Torna Manolo aquesta ovació a tot el públic, fa una reverència a l'afició de Cornellà al Prat i llença petons a l'aire.
0: Bé, a començar el partit amb un cert retard. El que va amb l'horari previst és el partit de la Lliga Femenina. Està jugant el Barça al Camp de l'Alavés. El descans està guanyant per 0-3. I també tenim aquesta Supercopa d'Europa de bàsquet entre el Dubai i el Real Madrid. El partit és a la pròrroga amb empat a 88.
2: Jo feia temps que no veia l'afició de l'Espanyol...
6: Quin honor de multituds per Manolo González.
2: Tan entregada a un entrenador com a Manolo González, eh?
6: Sí, sí.
5: Tot i la primera part contra el Rayo, eh? Increïble.
2: Sí, sí. No, ara parlo en general, Dani, o sigui, de l'època de Manolo a l'Espanyol, sense comptar partits dolents i això, però no teniu aquesta sensació que hi ha pocs entrenadors que últimament, em refereixo...
4: És que hi ha connexió, Jo crec que es nota molt.
6: Tot i que és veritat que hi ha alguna discrepància últimament, però sí, sí.
3: Sí, sí, absolutament. Hi ha una connexió també emocional de Manolo amb el club.
2: Sí, sí.
3: Parlant d'entrenadors, per cert, Dani Ballart ha escollit millor entrenador de la temporada passada.
5: L'Oriol, que no ho diu.
3: No sóc el presentador.
5: Tots els homenatges per la gent de l'Espanyol i el meu homenatge que m'han fet a mi, tu no dius res.
6: No ens has convidat, no ens has convidat.
7: No ha portat res, un sosso.
0: Ha escollit millor entrenador de la temporada a la Lliga Femenina.
7: Enhorabona.
5: Gràcies.
2: El partit ha començat, i juga l'Espanyol. Ara volia filtrar una pilota. Expósito, cap a Calatrava, no se n'ha sortit, l'ha recuperat l'Elx.
6: Hem de dir que hi ha 5 canvis a l'11 titular, a l'obligat de José Ángel Paromar, que està sancionat.
2: Compte Valera, que juga, que entra a l'àrea, arriba a la frontal, pilota enrere, l'ha perdut l'Elx, la torna a tenir l'Espanyol, Roberto, descarrega molt bé d'esquena al mig del camp, cap a Calatrava. Calatrava s'ha encantat un palet davant de l'oposició de Lemar. Pilota enrere cap a Dimitrovic.
6: Ha entrat també Unai per Riedel, Edu per Moscardo, Cala per Bausa i Brian Zaragoza, que també debuta com a titular per Harman. 2 debuts, un amb el primer equip de l'Espanyol, el de José Luis, i un altre ja com a titular, el de Brian Zaragoza.
2: I és aquest nano, Sònia, que debuta amb el primer equip del planter de l'Espanyol, José Luis.
3: José Ángel.
2: José Luis. José Ángel.
6: Sí, té 20 anys, és de Sanlúcar la Mayor, de Sevilla. Va arribar a la temporada 23-24 al juvenil, després va estar una temporada al B i va arribar del Recre.
2: 20 anys, del 2006, eh?
6: Sí.
2: Ja ens debuten nanos del 2006, tu. Déu-n'hi-do. 20 anys per José Ángel, que... De fet, diríem que ha entrat a gairebé totes les convocatòries aquesta temporada de l'Espanyol.
6: A totes, no?
2: A totes, no? Sí, segurament. Sí. I que avui té el premi de la titularitat i del debut per l'absència d'Omar, que està sancionat. Bé, la juga l'Elx. Pilota enrere cap a Lemar. Lemar cerca la central. Villar enrere cap als centrals. La juga l'equip del Baix Vinalopó. A la banda dreta se li ha escapat ara la pilota. A Revivo, i és banda per l'Espanyol.
5: Ara que has dit això, Sergi, del 2006, nascut José Ángel, jo en tinc 3 jugadores al meu equip del 2006. I una d'elles, la millor jugadora del món de la seva edat.
2: Molt bé, doncs...
0: Digues noms. La Martina
5: Clavaria
0: és la millor jugadora del món...
5: Sí, per mi sí.
0: De la seva edat.
2: Dimitrovic llarga, pilota cap a Javi Hernández, va per terra i a falta. Alta favorable a l'Espanyol al mig del camp. Som en els primers minuts de partit. El minut 3, compta que la té Roberto a la frontal. Bo, hi havia Orsay. Pilota per l'Elx. Som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio. Avui us expliquem aquest partit que obre la 7a jornada. Aquest Espanyol-Elx. I amb aquest partit, esperem que amb victòria de l'Espanyol marxarem a l'aturada. De moment, 7 punts té l'Espanyol, 2 només en té l'Elx. I vaja, si avui guanya l'Espanyol, doncs marxarà l'aturada amb 10 punts, que seria fantàstic, no?
3: I tant.
2: Compte, la pèrdua, pot haver-hi expulsió, pot haver-hi expulsió. L'àrbitre no l'ha assenyalat, no m'ho puc creure. Però si quedava sol, que la trava, i l'han fet caure al davant de l'àrea. Perdó, era Brian Zaragoza, no que la trava. Era Brian Zaragoza, que l'han agafat claríssimament.
0: No. Carla.
2: Però si...
7: S'ha de veure la repetició.
2: L'ha agafat i era l'últim home. L'àrbitre no ha assenyalat res.
7: No, l'àrbitre no ha assenyalat absolutament res i ha fet com si no hagués passat res. Sí que hi ha hagut el contacte,
6: ara atura el joc, home, atura el joc. Però... Alguna cosa li deuen haver dit perquè atura el joc.
2: No, però si era molt a prop, no?
7: Era molt a prop, però...
2: I la repetició no l'agafa clarament?
4: És que a més marxava sol.
7: No, és a dir, el penal és molt clar.
4: És a dir, la vermella.
7: És a dir, si va mirar-ho i aturar-ho, és vermella molt clara perquè és l'últim, està fora de l'àrea. És la mateixa acció que Omar la setmana passada, la mateixa explicació, que està fora de l'àrea, és l'últim home i és vermella.
2: Però escolta'm una cosa, com pot ser...
7: Sí, això és veritat.
2: Esperem a la resolució.
5: És que no té cara de... està massa en forma aquest
7: àrbit. Aquí a televisió encara tampoc hem vist la repetició, per això, Sergi, per això tampoc ens estem com del tot bullant gaire, perquè ara ho estem veient.
2: Val, esperem la resolució. A mi, en directe, m'ha semblat claríssim.
7: Sí, l'agafa del braç.
3: És una regata redondo que vol jugar amb el seu porter, s'equivoca a la passada perquè no toca bé la pilota, queda molt curta i automàticament el seu instint és obrir el braç
7: i
3: impedir la cursa de Zaragoza. No és una estrabada molt contundent,
7: no és
3: suficient,
7: clara.
3: És suficient
7: exacte.
3: Per evitar la cursa.
2: L'expulsarà, no
3: per tant és vermella.
2: Targeta vermella al carrer.
7: Sí, sí.
2: Home, és que a veure, si estic jo anys llum de la jugada i l'he vist claríssima, com pot ser? Com pot ser que l'àrbitre, que és a 4 metres...
7: No l'hagi vist.
2: A 4 metres de la jugada no l'hagi vist. És que jo no ho entenc, sincerament.
7: En aquest sentit, actua molt... En aquest sentit, que jo tampoc ho entenc, Sergi, però actua molt bé el VAR, perquè no permet que la jugada continuï i que hi hagi qualsevol interferència més, i xiula ja directament i l'avisa de que ha de xiular la vermella.
5: Si és vermella, llavors és falta...
7: No, és falta, no estava dins de l'àrea.
5: No, és el frontal de l'àrea, no?
2: Sí, una falta perillosíssima per l'Espanyol. A 5 metres, a 4 metres de la frontal, per tant a 20 metres de porteria, perpendicular al pal dret de Dituro,
5: Doncs molt bé, Brian Zaragoza.
0: La ronda del fill de Redondo del Real Madrid.
3: Sí, és el fill de Fernando Carlos Redondo Neri.
0: És que
4: Brian Zaragoza des del principi del partit ha anat a la pressió i a robar pilotes amb molta intensitat, com en aquesta
2: ocasió.
4: Compte
2: la falta, que la picarà o Expósito, Javi Hernández. Amb la dreta, Expósito, amb l'esquerra, Javi Hernández. 5 jugadors a l'Elx a la tanca. Expósito, fora! És que no en sortim, tu. Algun dia dic jo que en farem algun de gol de falta, no?
3: Ha sigut una jugada increïble. Imagina't que li expulsen un jugador d'Elx i fas falta.
5: És que això no li passa a l'Espanyol. Aquestes coses no passen a casa de l'Espanyol.
3: Poc a poc hi bona lletra.
0: Saps que el tinc al Biwenger, al Redondo aquest, veig ara, si això comença fatal.
7: Doncs que sàpigues que perdrà
0: punts, eh? Sí, padre, em fotrà un menys 8 directament.
7: Anava bé la pilota, la falta.
5: Sí, per anar a la grada sí que anava bé.
3: No, està prou ben picada, el que passa que està massa a prop i no té temps de baixar. La tècnica de xut és bona.
0: Ara comença un partit completament diferent per l'Espanyol, que jugarà com a mínim des del minut 8 amb un home més, per tant...
4: Canvia el panorama totalment, perquè a més l'Espanyol jo crec que havia començat molt bé, amb una pressió molt més organitzada que no pas la de la primera part a Butarque, i jo crec que és un dia per apretar la defensa de l'Elx, i ara encara més amb un home més.
5: Recordeu el dia del Sevilla, que també ens van expulsar un jugador del Sevilla i se'ns va complicar el partit de mala manera, així que no canteu victòria, que aneu molt pujats tots.
0: El que farà Martín Anselmi ara és retocar evidentment el seu dibuix tàctic Mayola per intentar posar un...
3: De moment sense canvis.
2: Compte que ataca l'Espanyol, pilota a l'interior de l'àrea de Brian Zaragoza. No ha estat bona la passada, l'ha refusat la defensa de l'Elx.
3: S'havia baixat un migcampista per fer línia defensiva. No introdueix a Anselmi cap canvi des de la banqueta, però mantindrà l'estructura defensiva amb un home menys a la zona de mitjos. És que no veig qui és el central que ha baixat ara. Sergi, m'hauràs d'ajudar.
2: Sí, mira, si tu no ho veus, a mi m'està costant Déu i ajut, perquè, us ho dic de veritat, els dorsals dels jugadors de l'Elx no distingeixen des de la meva alçada.
0: Deu ser Morcillo, potser, que està allà amb aquell cabell una mica...
3: Fa tota la pinta, però és que no ho puc assegurar, em sap greu.
2: Sergi... És que no es distingeixen, és que no es veu cap dorsal.
5: Per sortir a la teva defensa, tu ja has vist el més important del partit, que està l'expulsió.
0: Sí, sí.
7: Sí, perquè, de fet, l'has dit tu, no l'ha vist ni l'àrbitre, i nosaltres aquí ho havíem vist.
4: Jo crec que Revillo és qui fa de central.
2: Revivo, sí, jo també ho penso, que amb el dorsal 3...
3: Doncs llavors ha baixat a Valera, de lateral esquerra,
2: sí,
3: que jugava de banda, diguéssim, Valera. El més normal és que el baixi a ell de lateral esquerra amb Revivo tancant com a central.
2: I, d'acord, o sigui, Revivo tanca i amb Víctor Xust i Sangaré lateral.
3: Correcte.
2: Dret, per entendre's,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí.
2: Val. I al mig del camp hi ha Lemar, hi ha Morcillo, Villar...
3: I Cepeda, que també treballarà, i només davant Ferniño.
2: Molt bé.
3: Ja està.
2: Bé, ara ja fa estona que la pilota la té l'Espanyol. Som al minut 9, l'Elx juga amb un jugador menys per l'expulsió de Redondo, i l'Espanyol tindrà el domini de la pilota tot el partit. Vaja, em sembla indiscutible. Compte que la trava, que la posa al punt de penal, la refusa la defensa de l'Elx.
0: Ara és de 60-40, per tant això ha d'anar pujant.
2: Sí. No, i ara amb més raó no se li pot escapar de cap manera del món aquest partit de l'Espanyol, eh?
4: Sí, però em sembla més important la primera part que no pas la segona, perquè equips com l'Elx, amb un jugador menys, van passant els minuts, arriba la segona part, es tancaran al darrere com un autobús, això a l'Espanyol li costarà molt més, i crec que la primera part és important que comenci a buscar porteria.
2: Molt bé, doncs l'ha tret l'Elx del darrere, o està intentant treure-se-la de sobre, mirarà, ho fa Sangaré, la toca amb el cap Cabrera, recupera l'Espanyol... Pilota al mig del camp, que va directe als peus d'Expósito.
6: A banda de Redondo, hi ha tres jugadors més que són fills d'exfutbolistes.
2: Déu-n'hi-do.
3: Revivo.
6: És un d'ells.
3: Ex del jugador del Celta, Jaime,
2: sí,
3: Revivo.
2: Aquell correcte, mític del Celta.
3: Sí, molt bon futbolista.
6: Israelià.
2: Mira, ara sí. Fa jugada l'Elx, que surt a la contra. La rep Valera, la banda esquerra, s'atura. Juga amb Lemar. Lemar enrere, cap a Revivo. Revivo la torna en curt, cap a Lemar. I aquest més enrere.
0: I els altres dos, Sònia?
6: Els altres dos són Marc Aguado, fill de Xavi Aguado, ex-Saragossa, ex-Sabadell, català, i Ferniño.
2: Fill d'aquell jugador del Mallorca, oi? Fernando
6: Niño. Sí, sí, fill de Fernando Niño.
2: No crec que hi hagi gaires equips a primera divisió que tinguin quatre fills d'exjugadors professionals a primera, no?
3: No ho crec, no.
2: No, perquè em semblen bastants, quatre. Bé, la juga l'Elx. En defensa, pilota enrere, cap a Dituro, molt pressionat per Roberto, l'ha perdut Dituro, la recupera Javi, Javi per Roberto, hi havia Orsai. Hi havia Orsai, però l'Elx fa aigües en defensa, és a dir, ja van un parell o tres d'errades en la passada en els últims metres que l'Espanyol... Bé, una ha generat l'expulsió de Redondo, i aquesta punt ha estat acusat també un ensurt.
6: Hem d'aprofitar-ho perquè l'Elx és l'equip que més gols ha encaixat fins ara, 16.
3: És un equip que està acostumat ja amb el seu anterior entrenador a sortir jugant des del darrere, gairebé no rifa una pilota, però avui està mostrant molts dubtes en aquesta primera passada curta per construir.
2: Té el conjunt d'Alacant al mig del camp, ara hi ha posat bé la cama Hinojo, la pilota surt rebotada cap al camp de l'Elx, pilota enrere, cap a Dituro. Controla la pilota el porter argentí de l'Elx. Minut 12 de partit, 0-0 a Cornellà al Prat. De moment, amb poques ocasions de gol, però cap. Sí que amb una acció que pot ser determinant, important, que és l'expulsió de Redondo. Perquè ha agafat Brian Zaragoza quan ja marxava o es plantava pràcticament a l'interior de l'àrea, absolutament sol davant del porter. I que ha hagut de assenyalar l'àrbitre després d'haver-la vist al monitor del bar. Bé, picarà una falta l'Elx, camp propi. Juga enrere, cap al porter Dituro, pilota llarga, desplaçament cap a la zona defensiva de l'Espanyol. La toca amb el cap Unai Núñez, cap a Calatrava, que se la treu de sobre el primer toc. La passada no ha estat bona, la té Morcillo. a la zona ampla, molt pressionat per Expósito, Morcillo l'obre a la banda dreta per Cepeda.
6: Morcillo també és català, 20 anys, de Barcelona. Va jugar al Sabadell i a l'Atlético de Madrid, on va jugar temporada passada 5 partits.
2: Ara hi ha una passada llarga a l'espai i en profunditat perquè corri a la punta esquerra Roberto, però ha estat massa llarga i tot l'avantatge ha estat per Dituro, que ha hagut de sortir de l'àrea per refusar la pilota. La té l'Espanyol al mig del camp. La juga Unai Núñez, que avança. Obre a la dreta, la rep José Ángel. Vol encarar el seu adversari, encara José Ángel. No, li han pres la pilota. Li han pres la pilota entre... Compte que la recupera José Ángel. Ara Lemar a la cobertura. No, l'àrbitre ha invalidat l'acció. Hi havia, crec que falta en atac. I la pilota, per tant, serà per l'Elx.
5: 10 minuts amb superioritat, ni un xut a porta.
2: És aviat encara.
3: Però és veritat, sí, que l'Espanyol juga amb massa precipitació. No cal sempre fer la passada a la primera desmarcada. Roberto sempre es desmarca, però no cal buscar-lo directe a ell, perquè moltes vegades aquesta desmarcada t'estirarà l'última línia defensiva del rival i llavors apareixen espais a dins, per exemple, per connectar amb Javi Hernández o Calatrava.
2: Pilota que ara envia cap a la banda dreta Edu Expósito perquè corri Roberto, que volia evitar que la pilota marxés per la banda, però no ho ha aconseguit. És out lateral, favorable a l'Elx.
0: I us diré una cosa, amb l'expulsió l'Espanyol tenia un 60% de possessió, ara ha baixat al 54%, és una cosa que costa
4: d'entendre. Ara mateix no sembla que l'Espanyol estigui jugant amb un home més.
2: És veritat.
6: El dia del Sevilla ja va passar una mica això, no? Que es va quedar amb 10.
2: Però va ser molt al final,
6: sí,
2: no?
6: Sí, sí.
2: El dia del Sevilla van expulsar...
6: No, molt al final, ara t'ho dic, però...
2: Ho tinc aquí. Ara t'ho diré.
3: 25 minuts, ben bons, no? Potser.
7: Al minut 61 van expulsar, sí, el jugador del Sevilla.
2: Mitja hora, sí. Bé, la juga l'Espanyol a la banda esquerra, la té Brian Zaragoza, prop del vèrtex, se'n va cap dins, enrere, cap a Cabrera. La juga ara a la banda dreta.
6: Van expulsar...
2: El 56 tinc jo l'expulsió,
6: sí,
2: no?
6: Sí, jo el 55.
3: Cadascú un minut diferent, la veritat que...
2: S'enganté, era, oi?
6: S'enganté el 55.
0: Entre tots no en fem un.
2: Bé, tant és, no ve de 5 minuts. A veure, perquè ara l'Espanyol li costa tenir una mica el control de la bola i ja falta. Falta d'Urco, falta favorable a l'Elx, camp propi encara de l'equip d'Alacant.
0: I l'ambient és com fredot, no?
2: Sí, sí.
0: Després de quedar-se amb un mes.
5: És que no convida l'Espanyol a res més. O sigui, el joc de l'Espanyol no és ni agressiu, ofensivament parlant, no està pressionant per recuperar les pilotes que perd, o sigui, no està convidant a que el públic s'animi.
6: Mira, doncs ara s'animen una mica, per portar-te la contrària.
2: Juga Víctor Chus, canvia una pilota llarga, a veure si la pot descarregar Ferniño. Se li ha avançat molt bé Unai volia connectar amb Javi Hernández, que es trobava enganxat a la banda dreta, però no ha pogut fer un bon control

0: dia del Sevilla...
1: 33.304 el dia del Madrid. I el dia del Sevilla, 30.476.
0: Sí, no arribarem als 30.000 avui.
1: No.
0: Però vaja. A veure, va, l'Espanyol s'ha de treure una mica el son de les orelles perquè ara la pilota la té l'Elx, juga Valera a la banda esquerra, combina amb Ferniño, la torna primera cap a Valera, jugant amb Revivo, al mig del camp, a la zona de tres quarts ja de fet l'Elx, Ferniño, pilota enrere, Valera, s'acosta a la frontal, ha de sortir el tall l'Espanyol, Expósito, fa un retall enrere cap a Dimitrovic. Dimitrovic ara obre, distribueix en llarg a la banda esquerra perquè controli i comenci la cursa per l'esquerra, per el carril esquerra, per Ian Zaragoza, que avui estrena titularitat. Marxa del seu adversari, encara Brian, combina amb Calatrava, centrada enrere, l'atura d'Ituri, hi havia Orsay. Pilota per l'Elx, era Hinojo qui ha acabat fent la centrada des de la banda esquerra.
1: Ituro és el porter de més edat de la Lliga. Té 39 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Com a porter és el més gran.
0: El duel de porters veterans avui. Bé, Dimitrovic no ho és tant, però també és d'aquests...
1: Home, és més jove,
0: sí, Dimitrovic. Sí, però sí. Té més de 30, no?
2: Dimitrovic. 34, sí.
1: Sí.
0: No, doncs és dels veterans de la Lliga, també.
3: Doncs sembla que en tingui 39, Dimitrovic.
0: 36, en té Dimitrovic.
2: 34, no, 34.
4: És més petit que jo, Dimitrovic.
1: És el segon més...
0: Chesney és el segon, amb 36, dius?
1: Sí.
3: Ah. Sara, doncs jo et feia de tu més petita.
4: Doncs no.
5: En sèrio?
2: Per favor.
3: Per això he dit lo del reggaeton.
4: No, jo ja tinc una edat... madura.
2: Voleu, ostres! Voleu seguir en aquest jardí o...?
3: Bé, és que l'Espanyol tampoc convida res més, eh?
2: Vint de la primera part, continua aquest Espanyol 0-0, cap ocasió de gol.
0: La juga l'Espanyol al mig del camp, Cabrera, cap a Hinojo, que no ha fet un bon control, ha acabat perdent la pilota. Ara la recupera l'Elx a la banda dreta, Hinojo ha de sortir de seguida a veure si pot rectificar, corregir aquesta pèrdua. Lemar l'obre a la dreta per Sangaré, ja és el camp de l'Espanyol, banda dreta enrere per Lemar. Lemar en horitzontal, ara una... Ui, a punt ha estat a perdre la pilota, Lemar. No ha estat prou ràpid que la trava. La té Víctor Xust, cap a Valera.
1: Lemar, l'ex de la Girona, 30 anys, primera temporada a l'Elx.
2: Va baixar amb el Girona i ara es cué amb l'Elx, per tant, a veure si...
3: I va guanyar una lliga amb el Mònaco.
5: I va estar a punt de fer que el Girona no baixés, perquè a l'últim, als últims minuts va fer un travesser. Yeah.
2: Sí.
5: Que allò arriba a entrar
2: sí.
5: I hagués mantingut el Girona.
2: Si la meva
5: àvia
2: tingués rodes, hauria participat al Tour, també.
5: Oriol.
2: No és veritat, clar, és que això...
5: No. Perquè allà ha pilotat el travesser, encara la recordo.
2: Sí, jo també. El Girona també.
0: Hi ha un out favorable a l'Elx en a la seva
3: molta
0: zona
3: molta imprecisió de l'Espanyol,
2: sí,
3: eh?
2: Sí.
3: Les passades no tenen el pes necessari, és a dir, o massa fortes, massa tenses, o massa suaus per donar temps al rival a apropar-se al jugador que rebrà. Alguns errors en el control, per exemple, l'últim que hem vist d'Hinojo, que permet al rival recuperar. Fins que no ajustis aquesta sensibilitat tècnica, no acabaràs de dominar el partit, encara que siguis un home més.
0: La juga Hinojo, que combina la banda esquerra amb Brian Zaragoza, la torna Hinojo, més enrere cap a Cabrera, Unai...
2: És un partit gos, mandrós,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, fa l'efecte que, clar, l'Elx, que viurà tancat al darrere esperant alguna contra, i l'Espanyol haurà de picar pedra, eh? Potser no serà tan fàcil com almenys...
4: Sí, però tampoc l'Espanyol està tenint una superioritat davant d'un equip que estigui tancat al darrere.
0: Mira, pilota en profunditat cap a José Ángel, corna, ha posat la cama a Valera... N'ha tret un corre que deu ser potser Sonia el primer, no?
1: El primer del partit.
0: Doncs el primer corna per l'Espanyol, que picarà des de la banda dreta. Pica, el servirà a Expósito. Des de la cantonada dreta al minut 20.
1: Del 21.
0: Del 21, ja.
1: Del 21, d'aquí aquests aplaudiments.
0: Sí. El pica en curt. Cap a Calatrava, Calatrava la volia tornar a Expósito, no s'han entès, la pilota es perd per la línia de fons, és servei de porteria per l'Elx.
1: L'entrenador de l'Elx és Martín Anselmi, un entrenador argentí nascut a Buenos Aires, té 41 anys, ja ha desenvolupat bona part de la seva carrera a Sud-amèrica, a Europa, però va entrenar al Porto mitja temporada.
0: Al Porto?
1: Sí.
0: i és la seva primera experiència a la Lliga Espanyola. Correcte.

0: Sí, sí.
1: Serveix de porteria d'Ituro. Toca Ferninho amb el cap, se'n va per terra. Unai també cau. Se n'han dut un cop pels dos. Els dos dorsals 14.
0: Sí.
1: Ferninho i Unai Núñez.
0: Unai està estès a terra, mentre que Ferninho ara s'apropa a l'àrbitre perquè ha vist una targeta groga.
1: Doncs joc aturat a Cornellà al Prat en ple minut Jarque. Hauran d'atendre, no sé si haurà, potser no caldrà que entrin les assistències.
0: No, això es posa dempeus i en principi continua jugant amb normalitat.
1: Doncs servirà aquesta falta a l'Espanyol. Vic Expósito buscant Javi Hernández a la frontal de l'àrea, no ha fet un bon control, l'ha perdut, la torna a tenir l'Elx.
2: La groga, Ferninho,
3: sí, sí, acabem de veure la repetició, és molt, molt, molt clara.
1: Pilota, però no l'ha ensenyat, no?
3: Sí, sí, sí, que l'ha ensenyat, sí, que l'ha ensenyat. Bé, ha anat caminant a ensenyar-la, però sí, sí, l'ha ensenyat i, de fet, claríssima.
0: I a més, l'hi ha ensenyat ràpid.
1: No, mira, una nova pèrdua de l'Espanyol, és el que dieu, eh? No acaba d'estar fi l'Espanyol amb la pilota, eh?
4: No, això ja li va passar, però de manera molt exagerada, a Butarque contra el Rayo, i no està recuperant aquesta seguretat en pilota, i això és el que penalitza justament. Per això no tenim la sensació que l'Espanyol té un home més, perquè si comences a fallar passades fàcils, errors en el control, no enllaces una bona seqüència de passada, no ets dinàmic i el rival no pateix, que és el que estem veient, un partit de moment que va passant, i com deia l'Eudal i dius tu també, el més calent és a l'Aigüera.
1: Sí, ara hi ha hagut una falta de Cabrera, va Gonzalo Villar. Gonzalo Villar. Sí, ho dic bé, Gonzalo Villar, sí, sí. I una nova falta de l'Espanyol. Ara ha guanyat alguns metres l'Elx. Aquesta falta ja és 10 o 12 metres més endavant. Una falta que li han fet a Sangaré. 24 ja de la primera part a Cornellà al Prat. Espanyol 0, Elx 0.
2: En Ballar fot una cara que no t'està recuperant d'això que estàs veient els últims 20 minuts, eh?
5: És que em recorda tant el dimarts, és que això és un desastre.
1: No és tan bèstia,
0: home, no és tan
1: Dani,
0: bèstia,
1: no?
0: Com lo de dimarts.
3: No és tan bèstia, però no es pot acostumar l'Espanyol a anar pel darrere al marcador per activar-se i per ser un equip amb més control i amb més pes dins del partit, perquè avui estàs jugant a casa, és l'Elx, avui no hi ha l'excusa de que hi ha hagut rotacions, perquè és un equip molt reconeixible, per tant, ja no pot tenir cap excusa i amb un jugador més.
1: Sí, sí. La té d'Ituro, a la frontal de l'àrea, envia una pilota llarga més enllà del mig del camp, ha de saltar amb el cap Cabrera, però també salta Ferninho, la pentina a la cobertura Hinojo, que la toca amb el cap, la combina amb Unai Núñez i l'envia cap a Brian Zaragoza. Passada en profunditat, Brian Zaragoza massa llarga, llàstima, a la punta d'atac. Buscava Javi Hernández, però tot a l'avantatge ha estat per d'Ituro, molt atent, ha blocat aquesta pilota i així d'aquesta manera es veït el perill de la jugada ofensiva de l'Espanyol.
0: Molt atent també Manolo González, que no deixa de donar instruccions als seus jugadors.
1: Xuts entre els tres pals de l'Espanyol?
2: Res.
1: Déu-n'hi-do. Ara una pilota que talla l'Elx en defensa. Combina la banda esquerra. És Revivo. Pilota llarga, compte que ha de sortir, compte l'errada de Dimitrovic, pot marcar l'Elx i el gol, no m'ho puc creure. No m'ho puc creure, s'estava mastegant. Alguna cosa estranya havia de passar, ha sortit a buscar bolets, ha sortit a caçar bolets, Dimitrovic, fora de l'àrea, s'ha equivocat en el refús i Ferninho acaba de marcar per l'Elx al minut 26 de partit. Quina desgràcia, quin drama, mare de Déu, senyor. L'Espanyol no estava bé, però vaja, d'aquí a imaginar-nos que l'Elx pogués fer un gol jugant des de fa 20 minuts amb inferioritat numèrica, em sembla molt gros. 26 de partit, 0-1. L'Elx acaba de marcar, Dimitrovic ha sortit a buscar bolets. No sé ben bé què ha passat, si és que no ha arribat a refusar la pilota perquè se li ha avançat Ferninho, que ha quedat pràcticament amb la porteria buida i només li ha calgut xutar des de fora l'àrea, introduir la pilota al fons de la porteria. Però és que em sembla increïble. Em sembla increïble.
2: No hi haurà fora de joc, aquesta...
3: No hi haurà, Carla, perquè arrenca des de posició més endarrerida. Calcula molt malament la sortida de Dimitrovic, que jo crec que després té por de fer una falta i compromet encara més l'equip, però la decisió que ha pres ha sigut la pitjor. Perquè Unai Núñez, quan veu sortir Dimitrovic, també frena una mica, perquè en una altra situació la defensa envia la pilota a córner on sigui, però la sortida de Dimitrovic ha sigut un desastre.
4: Sí, però Unai Núñez també ha de ser més contundent aquí. Encara que vegi arribar Dimitrovic, si tu tens la pilota o tens el duel, has de ser més fort contra Ferninho. Per molt que vegis aproximar-se a Dimitrovic, la jugada comença amb una mala pressió de l'Espanyol a dalt, una pressió molt descoordinada, que supera l'Elx amb 3-4 passades al primer toc molt ràpid.
2: Ballar, com t'has quedat amb aquest gol?
5: Bé, no em sorprèn. O sigui, és que això no és una casualitat, és una conseqüència dels desastres que està portant l'Espanyol. I quan vulgueu, obrim el meló de Dimitrovic, eh? Perquè el de Dimitrovic és un escàndol. Lo de l'altre dia contra el Rayo és un escàndol. O sigui, no es llença ni una vegada la gespa, aquest tio. O sigui, jo no entenc Dimitrovic, des de que comença la temporada, què està fent. Sincerament, quan venia cap aquí pensava, a veure si el canviarà Manolo, perquè...
3: A mi no em plou un meló tan evident, sincerament.
1: Per mi tampoc.
5: Pues per mi em sembla evident, no el següent. Horrorós Dimitrovic.
1: Però aquesta mania, Daniel, amb Dimitrovic...
4: La temporada passada va ser molt bona, la seva temporada passada.
5: Sí. Vale.
4: Potser no ha començat al mateix nivell, però més enllà d'aquest error d'avui...
1: Quina errada Garrafal ha fet, Dimitrovic, en el que portem de Lliga...
4: A banda d'aquesta d'avui, jo no recordo.
5: Digue'm el partit del Rayo, quantes vegades va fer l'estàtua?
1: El partit del Rayo s'ha equivocat tothom.
5: Sí, però quantes vegades hi fa... Ell és el porter, eh? Perquè si al final la qüestió és que quan et xutin tu et quedis parat, tu també pots ser porter, jo també, eh?
1: No, ja.
5: A
2: Pamplona i a Sant Sebastià...
5: Que s'estiri, que es llenci, carai, que faci alguna cosa.
2: Per favor, home...
3: Però els errors no són en quantitat majors que els encerts.
5: Horrorós, Dimitrovic.
2: Però Pamplona i a Sant Sebastià està bé, eh?
5: Doncs mira, fixa quina casualitat. Jo venia cap aquí pensant això i mira el que ha passat. Quina casualitat.
0: Dimitrovic és el tercer porter de la Lliga que més atura.
2: Sí.
5: Doncs mira quina casualitat.
2: Però no s'estira.
5: Res, escolteu, mira, positivament, és el millor que ens podia passar, que l'Elx marqués.
1: No, ara per força hem d'espavilar. I compta perquè ataca l'Elx, eh? És Revivo, frontal de l'àrea. Compta la pilota, el segon pal! I el segon de l'Elx. El segon de l'Elx. Mare meva! No m'ho puc creure! No m'ho puc creure! La passada al segon pal i la volea d'un jugador de l'Elx que ha rematat de primeres, vaja, com si fos Van Basten, no m'ho puc creure, ha tornat a ser
2: Fernínio,
1: no? Les entrades de Revivo, oi? Mare meva, mare de Déu senyor, el 29 de partit, l'Espanyol jugant amb superioritat numèrica acaba de veure com el cué de la classificació li acaba de fer el segon gol en 5 minuts, en menys de 5 minuts. És increïble, és esperpèntic.
0: No t'ho pots creure ni tu, ni l'afició, ni Manolo González, ni tampoc els jugadors, que s'han quedat blancs.
4: No et pot conduir Revivo des de la zona defensiva amb tanta facilitat. És a dir, una altra vegada, una pressió esperpèntica de l'Espanyol a camp rival, completament desordenada, que despulla tot el sector central i esquerre per a la progressió de l'Elx. Revivo condueix tant com vol, fins a la frontal de l'àrea, ningú li surt des de l'eix de la defensa, tampoc, i fa aquesta centrada al segon pal que caça Ferninho de forma espectacular per engaltar el xut i fer el segon.
2: Ballart.
0: El Ballart ha marxat.
5: No, perquè jo ja vinc escalfat el dimarts passat.
1: Pilota per Roberto. No pot fer la rematada, Brian Zaragoza. Perfil esquerre, interior de l'àrea. Encara Brian, pilota enrere, el xut, fora el d'Unai Núñez, per sobre del travesser, servei de porteria per l'Elx.
2: El Ballar escalfat mentrestant. Sara, tu com t'has quedat amb aquest 0-2?
3: El forat que deixa l'Espanyol al mig del camp, amb tot de metres per l'Elx, per la conducció, és increïble la forma en la que ha de recuperar, i no ho aconsegueix l'Espanyol, quan l'Elx tampoc és un equip que controli molt les transicions, el contraatac. Avui està jugant a plaer i em sembla increïble també la defensa amb la mirada que fa Cabrera del remat al segon pal, més preocupat per no tocar la pilota amb les mans que per anar a molestar una rematada d'un jugador que està escurat a la dreta.
5: I el llançament va pel cura.
3: Des de l'inici fins al final de l'acció.
5: I el llançament va per l'angle curt i Dimitrovic ni la toca.
2: La rematada espectacular de Ferninho, el marcador és un drama, però el que és una autèntica... genialitat és escoltar aquests xiulets de fons amb el so estèreo que ha muntat avui el Josep Forns des de l'estadi RCD Stadium, que si teniu la sort de sentir i de captar aquest ambient a través dels auriculars de les vostres ràdios a casa vostra, on sigueu, doncs és una autèntica meravella tècnica.
1: Carai, mira, Forns, quina floreta que t'ha llançat l'Oriol,
0: Sí, eh? Fa un gest
1: com de desmenjat.
2: Ara les coses com són, és veritat, no esteu sentint que hi ha uns sons brutals avui que ens arriben des de Cornellà.
4: Molt pulcres, no, molt nets.
5: Jo entenc que aquests sons a tu t'agraden més que a mi.
2: No, i tant de bo ja siguin en forma de gols també de l'Espanyol.
5: No ets dels nostres.
2: Tu ets molt pesat i ja està, i continues amb el 0-2.
0: Ballar, va, que encara queda molt
6: patit. Sara, havies d'haver vingut avui, perquè això és aquí.
4: Però és molt preocupant, la imatge de l'Espanyol.
1: Brian Zaragoza, el xut, refusa amb els punys, pilota a la frontal d'Expósito fora. El xut d'Expósito per sobre del travesser des de la mitja lluna serà servei de porteria.
4: És molt preocupant la imatge de l'Espanyol perquè venim del partit de Butarque, que va ser possiblement el pitjor de l'era Manolo González a la banqueta. I avui comences el partit, el rival es queda amb 10, totes et ponen, i en lloc d'imposar-te, de començar a tenir confiança en pilota, erres passades, controls fàcils, deixes que el rival t'entri en el partit i et fan dos gols després de superar dues pressions teves que són absolutament lamentables, descoordinades, sense ordre ni concert. I a banda hi ha el tema de l'actitud, que també comentàveu. A partir d'ara l'Espanyol s'ha de prendre el partit d'una altra manera.
3: És que jo també veig preocupant que no hi hagi un jugador que lideri l'equip al camp, és a dir, que sigui una mica la veu de la rebel·lió, de dir, escolta, anem perdent 0-2 a casa amb un jugador més. I insisteixo, és un problema que l'Espanyol s'acostumi a anar per darrere el marcador i que hagi d'esperar el descans, que Manolo faci la xerrada, s'enfadi, comenci a cridar o el que sigui, faci canvis i que la segona part l'equip sigui diferent. No es pot acostumar a això.
1: Punta que pot marcar l'Espanyol! No, Urzay de Brian Zaragoza, que havia aprofitat una pilota en profunditat a l'interior de l'àrea. Llàstima.
0: Ara, aquest home potser és Edu Expósito, no? Que és el que estic veient, que està parlant més amb els seus companys, intentant donar ordres.
4: És claríssim.
0: Intentant fer de líder, vaja.
3: És un jugador que sempre ha sigut l'extensió una mica de Manolo al camp.
0: Sí, ell i Dimitrovic en principi són les dues persones que més presència i més poder tenen entre els seus companys.
5: Aquest fora de joc es nota, que Brian Zaragoza fa temps que no juga.
0: Per què?
5: Perquè estava a 33 metres de distància de la línia de defensiva.
4: Però aquí també hi ha certa responsabilitat del passador, perquè quan tu tens un extrem que se't desmarca, si tardes tant a fer la passada, tampoc pots exigir-li a l'extrem que freni.
1: Que hi torna Brian, la centrada, la frontal de la petita, interceptada per la defensa de l'Elx, pilota fora de banda, i a més aquest servei d'out serà favorable a l'Elx.
2: Pitjor no pot anar, és a dir, que només pot anar a acabar bé aquest Espanyol, que perd 0-2 al 34 a la primera part, una mica de fruita, Ballar, per animar-te.
5: No, que encara no? Em sentarà malament. Ja m'està sentant fatal el partit, només em falta la fruita.
1: Estàs molt enfadat, Dani?
5: Molt enfadat.
6: Sergi, molt.
5: Però no ve d'avui, Sergi? Ni ve de dimarts, és que ja ve de més enrere. És que no m'està agradant aquest Espanyol.
1: Jo t'entenc perquè esperàvem que venint del que veníem de dimarts... Jo no vaig anar enrere, però dimarts esperàvem que avui passés aquí hi hagués alguna altra cosa, passés alguna altra... Però no.
0: És que, a més, l'Elx és cué amb dos punts. No ha guanyat cap partit.
2: Sí.
5: I a l'equip més golejat.
0: Sí, el més golejat de la Lliga.
1: Sí que és veritat que l'Elx...
0: 16 gols li han fet.
1: Ara fa jugada Javi Hernández a la punta esquerra, marxa d'un, marxa de dos, va per terra, l'àrbitre no xiula res, ara es queixa Javi, res. La treu Lemarda amb una puntada cap al mig del camp. Molt bé, el control orientat de José Ángel. Ara l'àrbitre atura el joc perquè ja Sangaré estès a terra allà a l'altra banda. El lateral dret de l'Elx...
0: Deixa dels isquios de la cama dreta. I fan entrar les assistències.
1: 36 de la primera, l'Espanyol. Si hi ha algun despistat que acaba d'arribar a l'antena de Catalunya Ràdio, 0-2, l'Espanyol perd 0-2 a casa amb l'Elx, però el que és pitjor, juga amb superioritat numèrica per l'expulsió de Redondo des de pràcticament l'inici del partit. O sigui, imagineu el drama que s'està vivint avui, el drama futbolístic, a l'estadi de l'Espanyol.
2: Queda tota la segona part, un xut entre els tres pals de l'Espanyol.
1: un xut entre els tres pals.
5: El de Brian,
1: doncs,
5: no?
1: Doncs hi haurà canvi, perquè el Sangaré, pel que sembla, no podrà continuar.
5: S'ha trencat, sí, sí.
1: Mira, entrarà un ex-blanquiblau, tu.
0: Doncs sí, entrarà Rubén Sánchez, que substituirà a Sangaré.
1: No ha jugat gaire, Rubén Sánchez, des que va venir a final del mercat aquí a ell, a l'Elx. Però avui el veurem. Avui el veurem, el que va ser també lateral dret de la plantilla de Manolo la temporada passada. Substitueix el lesionat Sangaré al minut 37. Ja és al camp.
0: Rubén Sánchez, que ha marxat traspassat. La temporada passada va jugar 21 partits, 8 de titular. No va tenir una gran presència ni una gran confiança per part de Manolo González.
2: Bé, aquesta part s'haurà allargar, Carla, uns quants minuts entre l'expulsió, el VAR, els gols i tot plegat, i les lesions, 5 o 6 minuts. L'Espanyol hauria d'aprofitar, evidentment, per endinsar-se dins del partit abans d'arribar al descans. Tu, Ballar, ets un home de fe? Tens fe?
5: No.
2: Molt bé.
1: José Ángel, punta dreta, enrere, cap a Urco. Urco, ara s'ha equivocat en la passada, l'ha recuperat l'Elx, mora meva. Al final, deia que no n'hi havia... O sigui, que no igualaríem la primera part del Rayo, però anem de camí, Anem del... Bueno, però clar, ja és pràcticament igual, perquè amb els dos gols de...
4: Jugant amb un home més, a casa.
1: I... No, és que és pitjor, segurament, que la primera part del Rayo.
4: Sí, és que estem a aquest nivell, paupèrrim.
1: Sí. Estem a aquest nivell, i el Rayo, tu, mou la pilota a la zona de tres quarts d'una banda a l'altra com si res, tu. I mira, entra a l'àrea, ningú l'atura, però que algú li... És que no ho entenc, Fernínio pràcticament ha arribat fins a la frontal, fins al vèrtex de l'àrea petita, i ha estat a punt de carregar la cama i xuta a porteria.
0: Manolo González està enfadadíssim.
1: Però és que hi ha una certa passivitat que no acabo d'entendre.
4: Sí, l'última línia recula en lloc de... No té ningú marca, perquè Fernínio és el davanter centre i ve a rebre la zona de mitjos. No sé què fa tota la línia defensiva enfonsada gairebé dins l'àrea i en lloc de sortir a tapar, com a mínim una amb agressivitat, l'altra justa. És a dir, hi ha un desconcert col·lectiu i una sèrie d'errors tècnics individuals que fan molt difícil competir.
2: Hi haurà corna favorable a l'Elx i després parlem amb la resta a veure si algú té fe amb que això es pot arreglar o no.
1: 39, pica corna, picarà el corna des de la banda esquerra, Lemar, punt de penal, la treu Cabrera amb el cap, pilota cap al mig del camp, la controlarà d'esquena Brian Zaragoza, pressionat per dos jugadors, és out, favorable a l'Espanyol, banda esquerra, mig del camp, serveix ràpidament Brian Zaragoza cap a Hinojo, que la deixa perquè la pugi Expósito. Vol fer una passada llarga a l'espai, però s'ha equivocat, la passada d'Expósito és dolenta, i la recupera Rubén Sánchez, que ara ha deixat clavat que la trava, encara Rubén Sánchez. Mare meva, ara resultarà que Rubén Sánchez és que foto. No, aquí la feina rai van tenir a veure-li... Bé, és igual. L'ha recuperat l'Espanyol, però no, res, li dura res. Li dura res a l'Espanyol.
0: Però, Marc, quina explicació li dones a això?
4: Jo no ho sé, jo només sé el que veig.
0: Perquè també és una qüestió d'actitud i d'intensitat. No, és a dir...
4: És un tema futbolístic. És a dir, quan tu tens tants problemes amb pilota, després també defenses pitjor. Perquè quan intentes pressionar, els jugadors estan massa separats els uns dels altres perquè abans no has fet una seqüència llarga de passades. Llavors et salten pressions amb molta facilitat, que és el que està fent l'Elx avui. Els dos gols han sigut de dues pressions lamentables de l'Espanyol. L'Espanyol té molta pressa en pilota i és molt imprecís en pilota. Llavors és molt difícil tenir la confiança i l'estructura per després defensar. I una cosa porta a l'altra. Tots els temes d'intensitat, d'actitud i això, per mi són absolutament secundaris. Si tu jugues bé, al final tens més ganes de disputar el partit. Tu passes bé, jugues millor. I una cosa porta a l'altra. Per mi és un tema purament futbolístic, des del col·lectiu i des de males actuacions individuals.
3: En és resum... que a més, com deia Manolo, Marc, l'Espanyol va tenir una reacció a Butarque a través del joc. És molt difícil que l'Espanyol guanyi un partit jugant malament. Això no acostuma a passar. Quan guanyes perquè ha jugat molt millor.
4: I ell en va tenir part de culpa també amb els canvis que va fer, de sistema fins i tot.
3: Per això, fins que no comenci a jugar millor l'Espanyol, és que no... No hi ha reacció.
5: Però aquí esteu assenyalant amb un culpable molt clar, que és Manolo.
3: No, avui no,
5: Home, si amb tot el que ha explicat el Marc, en totes aquestes distàncies, fent malament les pressions, jugant la pilota ràpidament, aquí hi ha un culpable, que és l'entrenador.
3: No, els jugadors tindran part de responsabilitat,
5: home, evidentment,
3: no?
5: però està més junts, saber triangular millor, saber moure millor la pilota, pressionar millor... tot això és de l'entrenador.
7: Però escolteu una cosa,
3: avui ha posat l'11 que havia de posar. L'altre dia podem parlar de les rotacions i de jugadors que no havien tingut tant protagonisme i que eren titulars.
5: Però la gent pot rotar, Sara, però el sistema és el mateix. Si la gent no aplica el mateix sistema, és que no està ben entrenat, carai, això és l'entrenador.
7: Quina culpa té, Manolo, del que hem vist en aquesta primera
5: part? Ah, no, si a sobre no tindrà cap.
3: La culpa no era
5: de
3: Dimitrovic?
5: L'equip, no, també, evidentment, però tothom juga fatal i l'entrenador té cap culpa. Va, home, va.
7: Sí, l'entrenador és corresponsable, d'acord.
5: Vosaltres heu jugat a escacs, esports individuals.
3: Qui ha dit que no té cap responsabilitat? Qui ho ha dit, això?
7: No diem que no té cap responsabilitat, però un drama com el que estem veient...
5: Si ho esteu dient vosaltres.
7: Però escolta'm, les errades defensives...
5: Tirem enrere el que esteu dient.
3: Tirem enrere, Dani, perquè acabem de dir que els jugadors també tindran part de la responsabilitat. Això és el que acabem de dir.
5: Sí, però si l'entrenador no fa que aquests jugadors juguin millor, independentment de les rotacions i de l'equip que ara, que tu has comentat, que és un equip molt més visible i reconeixible com a titular, si no juguen bé, l'entrenador és el culpable o no?
3: Tu has dit el culpable, jo et dic que té part de la responsabilitat.
7: Compte que l'Elche en va a la contra amb una recuperació després d'una nova errada de l'Espanyol. Pilota per Valera, entre l'àrea, ha de sortir el tall. Ha de sortir el tall José Ángel.
4: És una altra passada. Aquesta passada enrere, com pot ser que facis una passada al teu company? És que no veig qui ha sigut, però ha fet una passada cap a dins.
7: Brian,
4: la passada, quants cops bota la pilota a la gespa abans d'intentar arribar al company? Fes una passada tensa. No facis aquesta passada tan dreta, que va botant. Home, clar que te l'agafa l'altre. És que són coses també... Això són errors tècnics individuals dels jugadors que necessiten confiança, han d'entrenar, ho han de fer millor. Hi ha temes col·lectius també que són responsabilitat de Manolo. Saber quan has de pressionar, quan no. Si abans no t'has ajuntat en passada, no té sentit que l'Espanyol llenci pressions agressives i descoordinades. Això sí que és feina de Manolo de dir. Hi ha moments que hem de pressionar, n'hi ha d'altres que no. I l'Elx ha aprofitat dos salts de pressió erronis de l'Espanyol per fer dos gols.
7: Bé, tindrà una falta ara l'Elx a la zona tres quarts. Escura de la banda dreta, posa pilota al punt de penal, el cop de cap fora. Ara hi ha dos jugadors que han caigut i el de l'Elx crec que s'ha pogut fer mal perquè li veig gestos clars de dolor. I ara entren les assistències, Sònia, dels dos equips, eh?
0: Els dos equips, els jugadors de l'Espanyol van a veure Hinojo, que és el que està estès a terra, mentre que els jugadors de l'Elx s'interessen pel seu company, també hi és l'àrbitre.
7: 44 de la primera part del partit. L'Espanyol perd 0-2 davant de l'Elx. L'equip visitant juga amb un futbolista menys des de fa una pila de minuts.
5: I quants, Oriol, quants llançaments ha fet l'Elx a porteria envers l'Espanyol?
2: Mira, l'Elx, evidentment, els dos gols que ha marcat i també un altre xut a porteria, mentre que el balanç... Sí, el balanç de l'Espanyol és que és molt...
5: Sí, és 3-1 de llançaments.
2: Sí, i l'Espanyol xuts entre els tres pals, d'ocasions clares de gol cap, i un xut entre els tres pals, per tant, el balanç és molt baix.
7: Joc aturat encara, eh?
2: Entrem al 45, Carles, s'han d'afegir 4 o 5 minuts, no? Ben bé.
6: O més, perquè ara amb aquesta nova aturada, entre l'acció del VAR, que bé, ha entrat al VAR els dos gols, el canvi, i ara això, mínim 5 o 6 minuts s'haurien d'afegir-ne. Ara ho diràs, no, Sònia?
0: Sí, encara no han ensenyat el marcador electrònic. Els dos jugadors s'han...
7: És Cepeda, pot ser, el que està estès a terra?
0: Un cop al cap, sí. I les assistències estan... Hinojo ja està recuperat, està anant cap a la banda per esperar el temps que li pertoca.
7: I el de l'Elx també s'acaba d'aixecar, veig, Sònia?
0: El de l'Elx també s'acaba d'aixecar, sí, i és Xust?
7: Víctor Xust, pot ser.
0: O Cepeda, no ho he vist bé.
2: Nosaltres a través de les imatges no l'hem vist.
0: Ara us ho confirmo.
7: Sí, potser sí que és Víctor Xust.
0: Sí, és Víctor Xust.
7: Doncs ja s'ha recuperat i ara... 7 minuts.
0: 7 minuts d'afegit.
7: 7 minuts. El millor que li podria passar a l'Espanyol...
0: És fer un golet ara.
7: És fer un golet ara i d'alguna manera deixar una segona part molt oberta jugant amb un home més per intentar capgirar el marcador, perquè és que, si no, això d'avui serà un drama que abans d'una aturada tan llarga...
4: Sí, sí, justament ara, exacte.
7: La veritat és que... Si abans parlàveu de mandra, no, ja la mandra passaria a ser ja... No sé ben bé el què, eh? Ara hi ha una falta favorable a l'Espanyol.
2: No, no, i el debat que heu encetat Sara, Ballard i companyia està molt bé, després el recuperarem. Ara ens centrem-nos a veure si l'Espanyol pot marcar algun gol abans del descans, però després ja recuperarem aquest debat de qui és el culpable realment d'aquesta situació que fa que l'equip no sigui capaç de generar res.
7: Tindrà aquesta falta que picarà Expósito. Escurada a la banda dreta, pràcticament mig al camp, zona 3 quarts gairebé. Pilota que anirà a l'interior de l'àrea, obre el braç esquerre, el de Cubelles cap a la pilota, a veure si pot rematar algú, el cop de cap, finalment, res. Servei de porteria per l'Elx. Ha marxat molt desviat a l'esquerra del porter de Dituro.
0: Han entrat ja els dos jugadors, tant Hinojo per part de l'Espanyol com Chust, que porta un embenatge al cap.
7: Mira, ja que no veiem dorsals, ara almenys el Víctor Chust el distingirem ràpid, sí, per aquesta parafernàlia que porta el cap. Serveix de porteria d'Ituro, llarga, 47 i mig. Eren 7 que s'havien d'afegir, sí,
0: no? Sí, 7.
7: Toca amb el cap. José Ángel cap a Urco. Recupera l'Elx al mig del camp. Mare meva, és Villar, que avança, l'obre a la dreta per Rubén Sánchez, lateral de l'àrea. Encara Rubén, pilota al punt de penal. Allà no hi havia ningú, per sort. Allà no hi havia ningú, per sort. Cabrera la treu.
0: Edu Expósito ha quedat estès a terra, ara es posa dempeus. Es toca a les lumbars.
7: Brian Zaragoza ha volgut fer un retall i li han pres la pilota. Ferniño, davant de Cabrera, volia fer-se una autopassada. Cabrera, molt atent, li ha pres la pilota. A la gent... Hi ha xiulets, però encara em semblen pocs.
0: Graham Zaragoza també està estès a terra, ara es posa dempeus.
7: Javi Hernández, banda dreta, mig del camp, més a la dreta per José Ángel. José Ángel enrere, Expósito, Calatrava lateral de l'àrea, fa un retall cap dins, ha perdut la pilota Calatrava. Ha perdut la pilota Calatrava i ara fa falta l'Espanyol a Valera quan sortia amb la pilota. Aquella falta de la impotència.
4: Jugues tan malament, amb tanta imprecisió, tan lent, que en cap sector del camp es fa evident que ets un home més. La pilota va fora, l'Elx et dibuixa un 3 contra 3. Lateral, extrem i algú de dins. Si la pilota va a zones interiors, no hi ha hagut cap recepcioneta d'un mitja punta o d'algun jugador que ocupi en aquesta posició. Javi Hernández sigui que la trava, Zaragoza anant cap a dins. No es veu aquesta superioritat i és perquè l'Espanyol està horrorós en pilota.
3: És que sembla que sigui l'Elx qui està jugant amb un home més pels duels, per com va la intensitat.
7: Espera, Sara, que les desplega l'Espanyol. Brian Zaragoza cap a la mitja lluna. Javi Hernández no hi ha arribat, se li han avançat. Se li han avançat, a veure, encara pot ser bona per l'Espanyol. A la banda esquerra, Expósito, cap a Brian Zaragoza, s'acosta al lateral de l'àrea, prova el xut, en dos temps l'atura d'Ituro. En dos temps d'Ituro, digues, Sara, el que estaves comentant.
3: No, que sembla que sigui l'Elx qui està jugant amb un home més i això es nota, doncs, això, en els duels, quan hi ha una pilota dividida, com recupera l'equip defensivament per col·locar-se a la seva posició. Sembla que el que tingui superioritat avui sigui l'Elx.
4: Sí, ara mateix que Brian Zaragoza acaba la jugada, estava envoltat de 4 jugadors de l'Elx. Si està envoltat de 4 jugadors de l'Elx, vol dir que hi ha molts homes de l'Espanyol que estan lliures. Com pot ser que no els trobin?
7: L'Elx està jugant...
4: Com a mínim tens 4 companys lliures.
7: Sí, sí. Pilota en profunditat a la punta dreta per José Ángel. No ha pogut fer la centrada. Veurem si aquesta pilota acaba marxant per la banda. Sí, acaba marxant per la línia lateral. No ha pogut evitar-ho Lemar. I és out per l'Espanyol. José Ángel enrere. Cap a Urco. Expósito. Som als 50, ja n'han d'afegir un parell més encara.
0: S'escalfant Riedel, Villa, Marcos, Dolan.
7: Creieu que no hi haurà... Mira, ara no ha pogut fer un bon control, Brian Zaragoza, se li escapa la pilota i s'endú els xiulets. Creieu que hi haurà 3 canvis com a Leganés de fa 3 dies, avui o no? El descans.
4: Sí, ja ho va dir que n'hauria pogut fer més de 3. Fins i tot 4 o 5.
7: Jo crec que un parell segur, no?
3: Jo no ho tinc tan clar avui, eh?
7: No, exacte, potser no,
4: perquè l'altre dia veiem molt clar que des de la banqueta podies millorar la cosa. Avui no sé si és aquest el cas.
7: Sí, sí, pot ser, pot ser. Sí, ben pensat. L'altre dia hi havia jugadors que estaven realment molt malament. Avui tinc la sensació que el dèficit és global, és coral, és de tot l'equip, no?
4: Tots estan molt malament.
7: Sí, sí, sí, per això.
4: Però l'altre dia tenies des de la banqueta més possibilitats de canviar la dinàmica del partit. Avui tens a Marcos Fernández, per exemple, pot entrar Pere Milla, Dolan, Hartman, fins i tot, que sí, va estar prou bé l'altre dia, però diria que hi ha menys talent a la banqueta.
5: Però jo un canvi de sistema, Marc.
4: Sí, també
5: perquè mantenir la línia de 4 a darrere, no, no perdent 0-2.
4: Sí, no té gaire sentit, el que passa que si no has entrenat abans... No...
5: També, sí, sí, sí.
4: Però sí, pots deixar a dos centrals amunt i ja està, i els laterals que gairebé siguin extrems i després omplir el mig del camp. Tens alternatives, eh? Realment ho podries fer, també, sí.
7: Ara hi ha hagut una falta a Cepeda, el xilè, a Escura de la banda esquerra, zona 3 quarts, falta que tindrà l'Elx, el 5 pràcticament amb el temps ja complert, 52. S'han afegit aquests 7 minuts... En aquesta primera part picarà l'Elx aquesta falta, que crec que ho farà en curt. Doncs sí, ho fa en curt cap a Lemar. Lemar que aguanta la pilota, no vol rifar-la, no vol sortejar-la enrere. Mira, l'àrbitre assenyalarà el final de la primera part. Escolteu, escolteu. Xiulets a Cornellà al Prat de l'afició de l'Espanyol, que no està, òbviament, gens contenta, molt decebuda amb el que li ha vist a l'Espanyol, al seu equip, en els primers 45 minuts, que ha vist com jugava amb un home més pràcticament tota la primera part per l'expulsió de Redondo, i després de l'expulsió han arribat, en qüestió de 3 minuts, el 26 i el 29, dos gols de Ferninho, molt, molt dolenta la primera part de l'Espanyol. Sembla estrany, sembla increïble, és... vaja, no, jo no tinc paraules per entendre com pot ser que 3 dies enrere l'Espanyol fes una primera part nefasta contra el Rayo Leganés i avui, 3 dies després, es torni a repetir aquesta pel·lícula. Bé, la part, diríem, on agafar-nos, per si n'hi ha alguna, és que ens queden 45 minuts i també els jugarem amb superioritat numèrica. Veurem si l'Espanyol és capaç, com a mínim, d'igualar de moment aquest Espanyol 0, Elx 2.
0: Doncs els sí, jugadors de l'Espanyol ja són al túnel de vestidors. El primer en entrar ha estat Manolo González. A veure què toca ara perquè hi hagi un canvi, una revolució en aquesta segona part.
2: T'anava a preguntar, Sònia, si els jugadors havien parlat entre ells camí del vestidor o no.
0: No, cap cots, cap a dins. A veure què fa Manolo González.
2: Una primera part que és un desastre per l'Espanyol, que perd per 0-2 a casa contra l'Elx, tot i jugar des del minut 5 amb un home més per l'expulsió de Redondo. A tu atribuïes ballar-te els problemes de joc, els problemes de l'equip a l'hora de construir, i has dit abans que no tenies cap mena de fe en que l'Espanyol pugui aixecar això a la segona part.
5: No en tinc cap mena de fe, evidentment que no, veient com està jugant l'Espanyol, i a més doncs, podríem mirar amb les estadístiques per saber quants cops a la història l'Espanyol ha rebut dos gols d'un equip que estava amb inferioritat, perquè em sembla sorprenent que en 45 minuts hagi succeït el que ha succeït amb aquesta primera part.
2: El que és obvi és que a nivell d'estadístiques a la primera part l'Espanyol no ha sabut materialitzar aquesta superioritat pel que fa a l'home de més. Sí que ha acabat amb un 61% de possessió, 39 per l'Elx, però pel que fa a rematada, 6 de l'Espanyol, però només dues entre els tres pals, amb grans ocasions de gol, doncs que no n'hi ha hagut. Sí que n'hi ha hagut per l'Elx, que ha marcat un parell de gols. Marc, hi ha alguna cosa a la qual t'hi puguis agafar tu per ser optimista de cara a la segona part?
4: Que l'altre dia l'Espanyol va fer una molt bona segona part, però res més, és a dir, és confiar en coses que no coneixem ara mateix, perquè tampoc veig clars els canvis. Així com l'altre dia et vaig dir jo faria aquests 4 canvis, avui no ho tinc tan clar, però sí que l'Espanyol hauria d'intentar que el camp fos molt ample, obligar a defensar molts metres i llavors trobar connexions a dins amb Javi Hernández, amb Calatrava. Això es pot fer amb els laterals o amb els extrems, al camp ample. Té canvis. Marcos Fernández, per exemple, jo faria entrar.
2: I Sara, que l'Espanyol remunti seria com una temporada extra de Stranger Things en aquesta segona part, o com ho veus tu?
3: Home, sí, jo repeteixo una mica el que vaig dir dimarts. L'Espanyol no és un equip que marqui 3 gols per partit, per tant no es pot posar 0-2 o 2-0 l'altre dia a Butarque al descans, perquè ho fa molt complicat tot. Algun dia et pot sortir bé, però cada dia no et sortirà bé. Jo crec que les opcions d'avui de l'Espanyol de treure alguna cosa positiva del partit passen per veure com surt l'equip a la segona part. Els primers minuts de la segona part veurem si és un equip diferent al de la primera o si es farà llarga la segona part.
2: D'aquí mig minut arribarem a les 10 de la nit, perquè això s'ha allargat molt en aquesta primera part, ja ho sabeu, el descans. A l'Espanyol 0 als 2. I si l'Espanyol us dona molt disgustos a l'Exclusiu Digital i a la Catalunya Nit amb Manel Elias i l'Agnès Marquès, i en Nando Sonoguera, que també el tenim aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, mentre sentim els senyals horaris de les 10, ens portes també les notícies d'aquest divendres amb què les encapçalem.
8: Doncs mira, amb Donald Trump donant més disgustos també, perquè Vinga. Acaba d'anunciar que prohibeix l'entrada a la Casa Blanca de 3 mitjans de comunicació que per ell doncs no li són precisament afins, que són la CNN, el canal MSNBC i el mitjà digital Politico. Trump diu que està fart de les notícies falses, segons diu ell, que publiquen. És un pas més del mandatari de la Casa Blanca en la pressió sobre els mitjans de comunicació que no publiquen notícies del seu gust. Donald Trump, recordem, és conegut per atacar la premsa no afí amb insults i expressions vulgars de tota mena, especialment contra dones periodistes. Aquest anunci l'ha fet a la seva xarxa social Truth. Aquí a Catalunya, la polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions del desgavell a l'empresa Ofilingua, que és la que ha contractat la traductora. Aquesta empresa ha assegurat a Catalunya Ràdio que està analitzant què pot haver passat, i avui hem pogut sentir en una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio el testimoni d'un dels treballadors que denunciava unes condicions precàries.
9: En general nos avisan 24 horas antes. Para empezar, hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
8: Més coses, l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, confia que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Després de 13 anys, avui s'ha celebrat la primera vista del judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC.
10: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia. Estic absolutament tranquil.
8: El govern espanyol ha quedat satisfet de com s'ha produït el trasllat de 1.700 migrants de les platges del Trampolín i Benítez a les instal·lacions habilitades pel port de Ceuta. Les de la Moncloa qualifiquen l'operació d'èxit, mentre que el Partit Popular considera que s'ha alterat l'ordre públic i s'han posat en perill, diuen les forces de seguretat. Tant el PP com Vox exigeixen l'expulsió immediata dels immigrants. I de la cultura, avui hem sabut que Duncan Sheikh, compositor del musical El despertar de la primavera, va morir ahir. Sheikh va morir degut a una aturada multiorgànica, segons ha informat la seva mare al New York Times. El despertar de la primavera, que va posar música a l'angoixa adolescent, es va representar en més de 800 funcions a Broadway a partir del 2006.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
12: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
13: Com et dius?
14: Josep.
13: On vius?
14: A Blanes.
13: 2+2?
14: 4.
13: Capital de França?
14: París.
13: Qui sóc?
14: En Peyu, no?
13: Amb qui tens el mòbil?
14: El mòbil...
13: La fibra?
14: La fibra...
13: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
14: Ah, això.
13: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
15: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
16: Com et dius?
17: Ferran Adrià.
16: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat a alguna escola?
16: Has tingut algun mestre?
17: Això és una altra lliga.
16: Això són dos estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
19: Estàs posant a tots al límit.
20: Tendreu tots mal.
18: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
22: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
14: Això és l'Espanyol. Això és el Tot Gira. Això és la transmissió de l'Espanyol.
2: Som els de Catalunya Ràdio, som els del Tot Gira, som el descans del partit entre l'Espanyol i l'El, 0-2, és un desastre aquesta primera part de l'Espanyol, molt més que ho feia en Marc Bañola mirant el seu Bayern de Múnich, també de reull, que està guanyant 7-0 l'Unió en Berlín.
4: Ha caigut el setè, ja.
2: Ha caigut el setè, perquè tu vas en delay i jo vaig avançat, per tant, Bayern de Múnich 7, Unió de Berlín 0, al 32 de la segona part, un espectacle al Bayern de Múnich i al Barça, que probablement ara mateix són els equips que millor juguen a futbol a continent europeu. També ha golejat a la Lliga Femenina el Barça al camp de l'Alavés, 0-6, uns dies de començar un nou periple a la Lliga de Campions, a Barça 4-4, 12 punts de 12 possibles, i a la segona divisió, que ja la mirem aquesta temporada més atenció, perquè tenim el Sabadell i també el Girona, el Bacete 1, Córdoba 2 al 31 de la segona part, també Anglaterra, Brentford 0, Chelsea 0 al 4 de la segona part, i en bàsquet, abans us hem explicat que el Dubai i el Real Madrid a la semifinal de la Supercopa d'Europa el teníem a la pròrroga, doncs el Real Madrid del català Pedro Martínez acaba guanyant 95-98, tot això el cap de setmana en què Badalona tindrem bàsquet del bo, perquè hi ha la Supercopa Endesa, demà partit entre la Penya i el Baskonia, també entre el Barça i el València, semifinals d'aquesta Supercopa. Us ho explicarem, evidentment, tot sempre aquí a Catalunya Ràdio. Ja ho sabeu, que qualsevol cosa que passi en el programa esportiu, nosaltres us ho expliquem. A veure, Cornellà, algun motiu, Sònia, que vegis a la gespa que et pugui fer alegrar el moment? Que
0: en
2: pugui...
0: veig dos, sí, dos de probables, Harman i Marcos Fernández.
2: A veure, va fent a Mallola que sí amb el cap. Amb això ens donarà de sí la segona part, amb Harman i Marcos Fernández. A qui trauries d'aquest 11 perquè hi poguessin tenir un lloc?
4: Roger Hinojo, per jugar amb un lateral molt profund. És a dir, l'Espanyol necessita que els dos laterals siguin ofensius en aquesta segona part i que ajudin a això, a fer el camp molt ample i a generar espais a dins, on l'Espanyol no ha tingut cap moment de superioritat. Javi Hernández ha passat de puntetes en aquesta primera part i l'Espanyol la necessita. I l'altre, Marcos Fernández, doncs aquí tinc més dubtes, però no m'ha agradat ningú en aquesta primera part de l'Espanyol. Per tant, ho entendria el canvi per qualsevol dels jugadors, però me l'imagino potser fent d'extrem dret o d'extrem dret per anar cap a dins i fer el rol de segon punta quan l'Espanyol tingui la pilota i per defensar banda dreta quan no la tingui.
2: A tu, Ballart, aquesta primera part, i a tu també, Sara, us ha decebut una mica Brian Zaragoza en la seva primera titularitat amb l'equip?
5: Home, et diria que és dels pocs que, com a mínim, ho ha intentat.
2: Sí?
5: Sí. Desgraciadament, no he vist a ningú que amb pilota als peus hagi intentat superar el rival i provocar alguna cosa diferent del desastre que estàvem veient.
0: Brian Zaragoza va dir a la zona mixta l'altre dia, després del partit amb el Rayo, que estava molt lluny de la seva millor forma. Que encara que quan estigués a prop de la seva millor forma ho notaríem de seguida, però que estava molt lluny.
7: Jo en aquest cas estic d'acord amb el Dani, que dins del desastre global de la primera part, a mi em sembla que Brian Zaragoza ha estat molt actiu en aquella banda esquerra, ha xutat dos o tres vegades, ha provat passades, bé, no... Evidentment s'ha d'anar entonant, però no sé si li podem avui retreure gran cosa del que està passant a Brian Zaragoza.
2: I haurem de fer, Sara, com les oques grasses, és a dir, en comptes d'entre el miracle i el desastre, és entre el desastre i el miracle on vivim, per intentar
3: sembla.
2: En aquesta segona part, no sé, aferrar-nos a alguna cosa.
3: Sí, sí que sembla que serà entre el desastre i el miracle, esperem.
2: Sí.
3: Sí, aviam, amb els canvis serà important com es col·loca l'equip, com comença a assimilar conceptes. Jo, sobre el que comentàvem abans, de la responsabilitat, de qui té més responsabilitat, és evident que hi ha alguna cosa que no està arribant a l'equip. Jo recordo aquests dies escoltar Íñigo Pérez, entrenador del Villarreal, que l'equip tampoc està bé, dient: crec que hi ha algun missatge que l'equip no està rebent bé, que no està entenent, jo no m'estic explicant bé, i potser passa això també. Però el que no pot ser és que obviem que l'equip està repetint el mateix que va passar fa 4 dies. 4 dies avui, amb l'agreujant que està jugant amb un jugador més des del minut 3 de partit. Per tant, jugant a casa, has de menjar-te l'equip rival i has d'anar a la porteria rival a buscar ocasions d'on sigui. La imatge que ha donat l'equip, i a nivell futbolístic, evidentment, el nivell ha sigut baixíssim.
2: Però tu, Ballar, sorry, compres a Íñigo Pérez, que fa 4 dies que treballa amb el Villarreal en el nou projecte, però en el cas d'en Manolo, que ja és la... i ha arribat als 100 partits, per tant ja és la tercera temporada. A qui li compraries el fet que ell no... hi hagi una cosa que no sabia transmetre als jugadors?
5: Doncs no, perquè és un equip que quasi bé és la mateixa base de la temporada passada, sobretot amb els jugadors que més confia i sobretot també perquè ell havia demanat millores de qualitat perquè l'Espanyol pugui anar millor i que no tingués ratxes com la que varen viure des del gener amb 18 partits seguits sense guanyar. Per això que no entenc aquest Espanyol de Manolo quan és evident que en l'inici de la temporada passada amb un equip amb pitjor qualitat jugava millor que ara.
0: Doncs hi ha hagut un doble canvi a l'Espanyol entre Harman i Marcha Hinojo i entre Marcos Fernández per Urco.
4: Veus, jo estava pensant fer aquest canvi, justament el segon, per deixar Edu Expósito com a únic mig centre i no retirar Calatrava, sinó fer-lo jugar en una posició més interior. És a dir, que la presència de Marcos Fernández, com si fos un extrem a la dreta, et serveixi perquè Calatrava i Javi Hernández trobin més espais per rebre dins. I a partir de la clarividència que puguin tenir aquests dos, connectar amb Roberto i tenir més presència a l'àrea, més ocasions.
7: Bé, ha començat la segona part, La juga l'Espanyol a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, que fa la centrada a l'interior de l'àrea, no és bona... La refusa Víctor Chus, compta que li cau a Marcos, prova el xut, la pilota surt rebotada cap a la banda dreta, José Ángel fa un retall, centrada al segon pal, surt amb els punys d'Ituro. La pilota torna a l'interior de l'àrea de l'Elx, la refusa la defensa, Cabrera, compta Cabrera no tan redis, a punt ha estat de perdre-la davant de la pressió de Ferniño, la pilota l'uruguaià ha estat més ràpid finalment, pilota enrere cap a Dimitrovic, torna a començar a jugar de l'Espanyol. Veiem si és capaç de capgirar la història com un mitjó, veiem si és capaç de refer-se com va passar una mica el dia de Butarque.
4: Els canvis són bons.
7: Brian cap a Cabrera, d'entrada l'Espanyol sembla que tanca pràcticament l'últim terç de camp a l'Elx. Expósito a la banda dreta, Unai Núñez més a la dreta. Busca José Ángel, que fa la centrada, la petita... Ui, se li ha escapat a Dituro, i en dos temps per sota les cames la pilota. Punt a punt ha estat de rematar-la entre Roberto i Marcos, però finalment Dituro ha estat ràpid i s'ha fet amb la pilota.
0: 26.616 espectadors, per tant es confirma que és la pitjor entrada d'aquesta temporada.
7: Pilota llarga cap al camp de l'Espanyol. La torna a tenir l'equip de Manolo, ara la pilota no, ha acabat marxant per la línia lateral, la recupera l'Elx. A la banda esquerra del mig del camp, ara sí, ara marxa, se li ha escapat a Ferniño, és out per l'Espanyol. L'Espanyol que té 45 minuts per fer com a mínim dos gols i empatar el partit, a partir d'aquí en parlarem. Però clar, és que la desavantatge no és d'un gol, és de dos. I recordem que l'Elx, des del minut 6, juga amb inferioritat numèrica per l'expulsió de Redondo. Unai cap a Expósito.
0: Ara intenta animar una mica l'afició.
7: Que la trava, el xut és a la frontal, a les mans de Dituro. A les mans del porter de l'Elx, el xut de Cala, des de la frontal de l'àrea.
0: Recordem que tenen una targeta groga, Ferniño per part de l'Elx i Expósito per part de l'Espanyol.
7: El toca amb el cap Cabrera, l'envia cap a la zona defensiva de l'Elx. És Morcillo qui l'enviarà cap al porter. La juga o mira de sortir jugant des del darrere l'Elx, la recupera molt bé Harman. Bona pressió del neerlandès, llàstima! La centrada de Harman a l'interior de la petita. No l'ha pogut rematar Javi Hernández, tot i que s'ha estirat, tot i que s'ha llançat a terra. No ha arribat a tocar la pilota, per tant... posarà en joc la bola al Dituro.
4: Una mica precipitada la centrada de Hartman, tot i que la paràbola era bona, però abans bona pressió defensant cap endavant per recuperar ràpid.
7: Llarga, més enllà del mig del camp, la pilota del porter de l'Elx. Anaves a dir alguna cosa, Sònia?
0: Sí, que els xiulets que sentíem no eren per l'Espanyol, sinó pel porter, perquè s'entreté molt a treure la pilota.
7: Ara hi ha hagut una falta de Lemar, xiulat l'àrbitre, pilota per l'Espanyol, camp propi, zona defensiva.
0: Sobre Cala.
7: Cabrera l'obre a l'esquerra per Harman. Harman més a l'esquerra per Brian Zaragoza. D'entrada no salta ningú a tapar-lo, per tant avança Brian, que combina amb Harman, fa la centrada, el punt de penal, l'ha refusat Víctor Chus a corna, que per un moment he pensat...
0: que anava dins.
7: Sí, perquè per l'efecte òptic és corna per l'Espanyol, el segon, oi?
0: El segon del partit. Sí. Exacte, el primer de la segona.
7: Doncs vinga, va, l'Espanyol, que encara té molt de temps. Com a mínim anem a pams i fem el primer.
2: Sí, abans després... el segon s'ha de marcar.
7: Exacte, primer s'ha de marcar el primer gol, sí. A veure, el corna, pilota tancada a l'interior de la petita, surt amb els punys el porter. L'últim home és José Ángel, que la combina amb Expósito, que la torna a posar malament a la frontal de la petita, la refusa Just. Ara amb el cap.
2: Ja han passat 5 minuts, Ballard, de moment encara no has dit res, i tens fem el que has vist en aquest començament de segona part?
5: No he vist res perquè estava respondent missatges i dels 5 minuts només n'he vist 30 segons.
2: Perfecte, molt professional.
5: O sigui, m'he fet un favor a mi mateix.
2: Molt bé. Però eren missatges de gent que està cabrejada com tu?
5: És d'una jugadora del meu equip
2: que t'està
5: fotent broma. Que demà juga en semifinals i no es troba bé.
2: Ah.
7: És una baixa important, Dani, o no?
5: No crec que sigui baixa, però bueno, no es troba bé.
7: Val.
2: Carai. Tots són males notícies, eh?
7: Vinga, va, Calatrava a la zona tres quarts, a l'eix, l'endarrereix un palet cap a Cabrera, que el primer toc l'obre cap a Brian Zaragoza, a prop del lateral de l'àrea, amb l'exterior fa la centrada a l'interior de la petita, i l'atura el porter de l'Elx.
2: Com a mínim, la possessió en aquests primers 5 minuts és del 83% de l'Espanyol, tota la pilota és per l'Espanyol.
4: Si l'Espanyol té tancat a l'Elx, l'estructura em sembla bona, amb dos jugadors que són molt amples a línia de fons, perquè l'Elx hagi de defensar molts metres, és aquesta la idea. Llavors trobar connexions per dins, amb Calatrava, que ara té un rol més interior, Javi Hernández, Hartman, que també quan s'incorpora sovint ho fa per dins i centra molt perquè Zaragoza segueix sent l'ample. L'estructura m'agrada, els canvis també. A nivell col·lectiu, l'Espanyol, hi ha moltes coses que les fa malament, però els canvis de Manolo, tant els d'avui com els de Butarque, em semblen encertats.
7: Vinga, centrada des de la dreta, surt refusada a l'exterior de l'àrea, Hartman la controla, la distribueix a la banda esquerra per Brian Zaragoza, que fa la centrada amb l'exterior a l'interior de l'àrea, no aconsegueix rematar ningú, Lemar s'ha interposat i s'ha endut aquesta pilota, ha estat el més ràpid, el més espavilat de la classe, tot i que ara és out per l'Espanyol. Brian Zaragoza s'està fent un fart de centrar amb l'exterior de la cama des de l'esquerra, amb l'exterior del peu, perdó.
4: Sí, li agrada molt aquesta tècnica de centrada.
7: Sí, no? Aquestes centrades tenses. Aviam si alguna la pot caçar algun jugador de l'Espanyol. Expósito, la torre central, interior de la petita. Res, la refusa la defensa de l'Elx. Però la torna a recuperar l'Espanyol. Vinga, va! Vinga, va, Javi, mitja lluna, prova el xut, res. Topa les cames d'un defensor, la torna a recuperar l'Espanyol. Ai, la passada de Javi buscant filtrada cap a Marcos. L'ha refusat l'Elx, però torna a recuperar-la l'Espanyol. Calatrava, el xut fora! El xut de Calatrava des de més enllà del balcó de l'àrea. Amb l'esquerra, ha marxat desviat per sobre del travesser. L'actitud ja és una altra, la pel·lícula ha canviat una mica. Som al set de la segona part del partit i fa una altra pinta, no?
4: I en pilota ja ets una altra. És a dir, ara mous millor la pilota, arribes a l'últim terç amb molts més efectius i l'equip molt més juntet. Llavors, Edu Expósito pot fer aquest moviment de pressionar cap endavant perquè ha de recórrer menys metres i recuperes ràpidament.
7: Compte, que ataca l'Espanyol, Brian Zaragoza, la banda esquerra, és a l'interior de l'àrea, a la centrada, al punt de penal, res. Corna per l'Espanyol, l'ha refusat Morcillo, diria que era. A corna. El tercer per l'Espanyol des de la cantonada esquerra. El picarà Javi Hernández, que aixeca el braç dret. Vinga, va, si féssim un gol aviat encara podríem pensar en la victòria. Javi Hernández la posa al primer pal, la refusa la defensa, la pilota cau als peus de Brian Zaragoza, cap a Expósito, que la torna a centrar a interior de l'àrea, el cop de cap de Roberto, Cabrera no hi ha arribat. cop de cap primer de Roberto i després el segon pal, Cabrera. No hi ha arribat pels pèls, però vinga, va.
0: La cara així desperta també Cornellà al Prat amb aquestes ocasions que ha tingut l'Espanyol a la segona.
3: També haurà de llegir l'Espanyol a l'Elx, que evidentment ha fet no un, sinó dos i tres passos enrere, i això fa també que pugui tenir més metres per avançar, però el fet de tancar-se tant al darrere a l'Elx fa que l'Espanyol hagi de buscar moltes alternatives, ja sigui el xut de fora, com ha provat Calatrava, les centrades, la pilota aturada, que en aquestes últimes jornades no estan traient cap rèdit, i no ofuscar-se amb una única opció, vaja.
5: No hi ha entès la rematada de Roberto.

0: Anem a corna per l'Elja, el tanto aquí, eh? Anem amb compte. Som al 55 de partit, 10 de la segona. Pica el corn, el segon pal. Víctor Chus l'ha controlat davant de Harman i encara li volia fer un barret a Harman a l'interior de l'àrea, tu.
1: La jugada anterior ha sigut Valera, sí, guanyant la cursa a José Ángel, sí, amb massa facilitat per arribar a línia de fons.
0: Molt, no?
1: Sí, sí.
0: I José la Ángel... rematada al pal, qui la fa?
1: Cepeda.
0: Sí, sí. Cepeda, va.
1: Però és Valera, que és molt més ràpid i contundent que José Ángel.
0: Mira, servei de banda per l'Elx, molt a prop del corn, a la punta dreta. Servirà aquest out lateral l'Elx. És Rubén Sánchez qui s'acosta a la pilota. Hi ha dos jugadors que es preparen per entrar, oi, Sònia?
2: Sí, es prepara Osorio i Vigas, un doble canvi per part de l'Elx.
0: Nou out lateral a la punta dreta, favorable a l'Elx.
2: Hi ha nervis aquí a la grada de Cornellà al Prat, eh?
0: No m'estranya. No m'estranya perquè, home, si ja et fan el tercer, llavors sí que és una mica el que dèiem fa tres dies a Leganés. Ja podem tancar la paradeta, eh? Perquè si un 0-2 encara, vaja, a mi em sembla que com a mínim el pots igualar, un 0-3 em sembla molt difícil.
2: Si Monchi ja estava nerviós el dia del Rayo, a marxar escalfat de Butarque, com deu estar vivint esquena avui aquest partit.
0: Unai Núñez enrere per Expósito, l'obre a la dreta per José Ángel, que aixeca el cap, vol fer la centrada, no, enrere Expósito, ara sí la penja al segon pal, a les mans de Dituro. A les mans de Dituro, el 57 de partit, 12 de la segona. No fa encara els canvis l'Elx, servirà Dituro, pilota llarga, més enllà del mig del camp, la toca, la talla amb el cap Harman, però tot a l'avantatge és per un jugador de l'Elx, per Rubén Sánchez, que es desfà de la marca de Brian Zaragoza,
2: que es
0: i s'endú la pilota.
2: Queixava Brian Zaragoza per aquesta acció.
0: Ara és Morcillo qui ha endarrerit cap a Dituro, i Dituro envia una pilota llarga al mig del camp, que li cau ara Ferniño. Ferniño està sol, no el tapa ningú, pilota a la banda esquerra, la juga cap a Lemar, jugant l'Elx ara al mig del camp, a la banda esquerra, novament Lemar, cap a Valera. Valera se'n va cap dins, no el tapa ningú, encara avança, ja és a la zona de tres quarts, i si el tapem, doncs ara finalment s'ha endut una trompada, no sé si de Cabrera, va per terra, es queixa, l'àrbitre no assenyala res, l'Espanyol continua la jugada. És Unai Núñez que creua la divisòria, però amb una certa parsimònia. L'obre en horitzontal cap a Harman. Harman més a l'esquerra, enganxat a la línia. La rep Brian Zaragoza davant de Rubén. Brian Zaragoza per Javi Hernández. Línia de fons, és a l'interior de l'àrea. Molt tapat per dos jugadors. Ha acabat perdent la pilota Javi Hernández.
2: Entrarà també per part de l'Espanyol Pere Milla, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
0: Veritat. La juga Cepeda a la banda dreta del mig del camp. Cepeda combina en curt cap a Villar, la torna Cepeda, ara està jugant a plaer l'Elx, és increïble, mirau la gent,
2: sí.
0: Està jugant a plaer, sembla l'Elx ara mateix en els últims compassos el que juga amb superioritat numèrica.
2: Quin desastre, tu.
0: Sí, mira, cop d'esperó, mare meva, el cop d'esperó a l'interior de l'àrea, sort que Cabrera ha tallat la jugada, mare meva.
2: I ara ja els nervis
0: no,
2: ja
0: és que, clar,
2: estan transformant una cosa en xiulets que, continuats.
0: Clar, una cosa és que tu no puguis fer el gol que es cursi diferències. L'altra és que ja cedeixis terreny a l'Elx, que està jugant amb 10 des de fa 3 dies, i et faci el tercer. Javi Hernández. És a dir, hauria de ser un monòleg, no sé com ho veieu des de l'estudi, però...
1: Com els primers minuts, els primers 10 minuts, jo m'imaginava un escenari amb més continuïtat com el que hem vist.
3: A veure, hi ha un 70% de possessió, hi ha hagut 6 rematades de l'Espanyol en aquesta segona part, però només una porteria.
0: A veure, Unai Marcos no arriba a la rematada, al segon pal, la pilota li creu a Brian Zaragoza, a la punta esquerra, el tapa Rubén Sánchez, Brian Zaragoza fa un retall, centrada a l'interior de l'àrea, no remata ningú, li cau a José Ángel, que prova el xut, topa les cames d'un jugador de l'Elx, és banda, és out, favorable a l'Espanyol.
4: És que el partit està fent l'Elx. m'està semblant increïble, eh? Es queda amb un home menys i no renuncia a córrer la primera part, fa dos gols, no es tanca al darrere ni molt menys, i en aquesta segona part sí que ha fet un pas enrere.

0: però ja ha tingut un pal, que és l'ocasió més clara de la segona part per qualsevol dels dos equips.
1: Ara es fan els canvis entre Osorio i marxa Fer Niño i entre Vigas i marxa Villar.
2: Vigas, Pedro Vigas, que és un central per Villar, i sí. Osorio, que és un davanter per Fer Niño.
1: Ara entrarà Pere Milla i marxarà Calatrava.
2: Entenem que potser Vigas passarà a ser, evidentment, un dels centrals,
3: sí,
2: i potser avançarà a la posició Morcillo o...
3: Sí, és una possibilitat, sí, sí, exacte. És un canvi defensiu, però simplement modificant aquestes peces, l'estructura serà la mateixa.
2: A veure, Marcos, Marcos per Roberto. La treu la defensa, la treu just. Ara pressiona molt bé Harman, però no pot prendre-li la pilota al jugador de l'Elx, que avança ara per la demanda dreta al mig del camp. És Cepeda, encara Cepeda, i és a la frontal, entra a l'àrea, arriba a línia de fons, el xut creuat a la xarxa, al lateral de la xarxa, servei de porteria per Dimitrovic. Servei de porteria per Dimitrovic.
4: M'esperem, sí, que no hi hagi el tercer de l'Elx, perquè aleshores sí que la gent, aquests 26.000 que dius que hi ha, Sònia, quedarien, sí, en uns quants menys.
2: Sí, ara diríem que l'Elx, els tres centrals de l'Elx són Vigas, Chus i compta la centrada del cop de cap, la treu el porter, la treu Dituro amb els punys, ha estat a punt de fer gol aquí ara Marcos Fernández, tot i que hi havia Orsai, em sembla que hi havia Orsai. El cop de cap de Marcos no era dolent del tot, s'ha estirat bé, Dituro, però la jugada ha quedat invalidada.
5: És que hi havia tres jugadors en fora de joc.
2: Mare meva.
1: A Dituro li podem donar algun puntet avui també.
2: Tampoc no l'hem... Sí, però tampoc no l'hem exigit especialment.
1: No, no.
4: I a part que és un porter que aquesta temporada estava sent molt criticat amb l'Elx perquè estava cometent una errada darrere una altra, a veure si volia esperar internacional.
1: Sí.
6: Doncs Marcos no estava en fora de joc, eh? Dels tres, ell era l'únic que no.
3: Exacte, entrava de segona
5: estava
3: línia.
5: Estava com de segona línia, no? Una mica més endarrerit.
2: Doncs el que us deia, tanquen al darrere.
3: En tres, dius.
2: És a dir, juguen amb una línia de cinc al darrere, l'Elx, ja fa estona, des de l'expulsió, pràcticament. És a dir, els tres centrals són Chus, Vigas i Revivo. A la banda dreta hi ha Rubén Sánchez.
4: I Riells.
2: No. No estem per bromes, avui, Oriol.
4: Segueix.
2: Ha recuperat una bona pilota Milla al mig del camp. Combina Marcos, que avança per l'eix. Encara Marcos, compte no la perdem. Javi Hernández, el xut a les mans de Dituro. A les mans de Dituro, el carril de la dreta és Rubén Sánchez, el de l'esquerra és Valera. I llavors Morcillo ha passat al mig del camp.
3: Tres al mig del camp i un punta només.
2: Exacte,
3: sí, és
2: al mig
3: un
2: del camp hi ha Morcillo, Cepeda i Lemar i Osorio en punta.
6: Ens han enfocat a Monchi i Sergi, que està veient el partit d'en peu, suposo, sí, per intentar gestionar millor els nervis.
4: Una mica desesperat, però és veritat que l'Espanyol ara, com a mínim amb intensitat, amb energia i amb ganes, sí que s'està intentant fer un monòleg cap a la porteria de Dituro. Només, sí, ha d'entrar el primer ballar, perquè sí, jo sí, tinc convençut que si l'Espanyol,
6: sí, sí, pot
4: el primer...
6: Tot això que has dit, que està fent l'Espanyol, el que no farem serà felicitar-los per fer
4: no,
6: això.
4: Però vull dir que ara marques, has de marcar el primer.
2: Sí.
1: A Monchi ja us hem dit que el vam veure marxar de Vallecas i va marxar molt, molt, molt enfadat.
2: Jo crec que si l'Espanyol és capaç de marcar el primer,
4: sí,
2: tinc la sensació que després el partit pot canviar bastant. És a dir, que la sacsejada, li poden entrar una mica els nervis a l'Elx, l'Espanyol li donarà molta confiança. Bé, veurem. A veure, va, que és Milla, lateral de l'àrea, la centrada a les mans. La centrada de Milla a les mans de Dituro. El 64... Senyals horaris de 2:15 de la nit, 64 de partit. L'Espanyol perd 0-2. Us ho expliquem des de Catalunya Ràdio. Els del Tot Gira en un partit, en una nit novament molt dolenta. Un Espanyol que ha vist com a la primera part, jugant amb un home més, Fer Niño li feia dos gols en 3 minuts.
4: I Maiola, l'equip no abusa massa de centrades quan no tens un rematador que tampoc t'indicau cap, a Roberto, perquè pugui rematar bé.
3: Sí, no mastega les jugades abans de centrar.
2: Compte que Cepeda s'endú una pilota, està molt sol, hi ha tres jugadors al xut a les mans de Dimitrovic.
3: Sí, l'Espanyol torna a jugar amb el canvi de sistema que ja va fer contra el Rayo. És un 4-3-3, el que passa que els rols són una mica més difusos des de l'entrada de Pere Milla. tot i que Pere Milla diríem que és l'interior dret i va alternant amb la punta dreta, l'extrem dret, que és Marcos. El que passa que quan l'Espanyol ja està atacant, José Ángel és molt profund i Marcos va cap a dins per acompanyar Roberto en la possible rematada, a veure si cacen alguna centrada. Però és un 4-3-3 amb Expósito sol com a mig centre.
2: Harman ha fet ara una centrada des de l'esquerra molt passada a l'altra banda, tot i que, mira, l'Espanyol ha tret un out. Ha tret un out José Ángel, el servirà enrere, cap a Unai Núñez. Unai, que la cedeix a Cabrera, que és el cercle central. Cabrera connecta en vertical a la zona tres quarts amb Roberto, que ha fet un mal control. Roberto se li ha escapat la pilota i l'ha acabat perdent. No, de fet, ha acabat fent falta. Ha acabat fent falta Roberto, que avui estrena convocatòria amb l'absoluta espanyola. Però quin dia el de Roberto per celebrar, entre cometes, aquesta convocatòria.
1: Sí, que si juga amb l'absoluta, la seva clàusula creixerà en 5 milions. En lloc de 25, en cobraria l'Espanyol 30.
2: Sí, sí, molt bé. Ara Expósito recuperant una bona pilota al mig del camp, llançant-se a terra. Vinga, va, a veure si l'Espanyol espavila. Juga Javi Hernández a l'esquerra amb Brian. És out per l'Elx.
1: Faran dos canvis més a l'Espanyol. Un doble canvi. Entrarà Dolan i també ho farà Riedel. Dolan entra per Brian Zaragoza i Riedel marxa per
2: Unai.
4: A veure, els xiulets és perquè a la gent no li agrada que tregui Brian o cap a Brian?
1: Home,
2: no crec que sigui,
1: cap a Brian.
2: Això no ho sé.
3: Els canvis són naturals, perquè suposo que Dolan es col·loca a l'esquerra, no, Sergi, directament.
2: Sí, sí, exacte.
3: I bé, Riedel per Unai com a central.
2: Sí, com a central, sí, sí.
0: És que jo crec que Brian, aviam, com ell diu, està molt lluny del seu nivell i del seu punt més àlgid. És evident que és un jugador del que s'espera molt, però que també ho haurà de demostrar. Va jugar la segona part a Butar, que avui ha tingut gairebé 70 minuts. Jo tampoc crec que sigui un jugador ara mateix que sigui indiscutible, i Dolan ja fa dies que no entra a la rotació i potser li pot donar aquesta velocitat que no està tenint l'Espanyol en pilota.
1: Recordem que va fer un golet davant el Llevant, Dolan.
2: Vinga, va, que torna a atacar l'Espanyol. Espera Milla, que vol acostar-se a la zona tres quarts. S'atura, endarrereix cap a Riedel. Expósito, mig del camp, a la banda dreta, juga cap a Pere Milla, més a la dreta per José Ángel, punta dreta, fa la centrada, el cop de cap, llàstima, no ha pogut engaltar bé Marcos el cop de cap, tot i que la torna a recuperar l'Espanyol. És Expósito que volia combinar amb Milla, ha perdut la pilota, el de Lleida, i ara surt a la contra l'Elx, compte que pot quedar sol, és Cepeda, i ja ho sai, és que m'ha semblat molt clar i l'àrbitre ha trigat una estona, era Morcillo, ha trigat una estona a assenyalar-lo. El fora de joc de Morcillo, posa la pilota en joc Riedel. Vinga, va, cap a Javi Hernández, cap a aquest llarga, cap a José Ángel, punta dreta. José Ángel vol fer la centrada, fa un retall, ha estat a punt de perdre la pilota, ha acabat fent falta, mare meva. I ha acabat fent falta, no sé si és a Valera, potser. Bé.
3: Sí.
1: A Germán.
2: A Valera, no?
3: Sí, Germán Valera.
2: Sí, Germán Valera. 68 de partit. Servirà aquesta falta al porter d'Ituro. Fora de l'àrea, a prop del lateral esquerre de l'àrea. Ho faran llarg perquè demanen a tots els seus companys que s'agrupin en una zona del camp. Pilota llarga, salta Riedel, la toca amb el cap, la recupera l'Espanyol. Va, Expósito, enrere cap a Dimitrovic. Com ho veieu, Sara? Com respira l'estudi?
0: Doncs jo no ho veig molt clar, sincerament. Pensava que aquestes alçades de la segona part l'equip hauria tingut ocasions més clares de les que ha tingut. Crec que sí, clar, té més pilota perquè també l'Elx ha fet un pas enrere, però l'Elx és que crec que amb molt poquet ha tingut el pal.
2: Comptava la pilota a l'interior de l'àrea, l'ha tret d'Ituro quan ja entraven a la rematada entre Marcos i Roberto. Digues, digues, Sara, acaba, acaba, que ara la pilota va cap al cap de l'Espanyol.
0: No, que crec que l'Ells està fent molt més mal amb molt poques accions i molt més, menys pilota que de la que té l'Espanyol.
2: A veure, el xut des de la frontal dels núvols. El xut de Javi des de la frontal, se'n va a la graderia, servei de porteria per l'Elx.
4: Ballar, necessites respiració assistida perquè ja, és que ja estàs a...
6: Em vols fer boca a boca?
4: No, bueno, si fa il·lusió te'l faig, eh? però ja, ja estàs, ja estàs en un perfil baix que ja no...
6: És el del teu... Què vols fer? És que què vols fer? O sigui, tu tens alguna esperança de que això millori? No.
1: Apropa't al micro que no et sentim.
4: Sí, és que estàs tocant la tos.
6: Què?
5: Està tocant.
4: El de la tos i ell mateix es mutejava a si mateix. Vale. És igual, ja no ve d'aquí.
6: És que tots són problemes.
4: Què deies, Ballar? Què deies?
1: Ballar, estàs...
5: És que l'hauríeu de veure.
4: S'estava mutejant a si mateix, fotent la grapa a sobre.
6: És que és horrorós. És que això que estem visquent... És que no ens ho mereixem.
1: És un despropòsit.
6: No ens ho mereixem. No sé per què ens passen aquestes coses a nosaltres.
4: Un divendres a la nit, eh?
6: I mira que són bona gent, els pericos. És que no ho entenc, per què ens passen aquestes coses.
2: No estem de sort, Dani.
4: Això no ens ho foteu, això, un divendres a la nit?
6: És duríssim.
2: Bueno, és que sí.
1: També que pintava la nit, era el minut 6 de partit.
5: La veritat és que sí. Oi? I de fet, he de dir que jo l'he tocat així al Dani i li faig bé, no? I diu, bueno, espera't, i li dic, ai, de veritat, ets una angústia.
3: Ho he dit de seguida, de fet.
4: Però què
3: s'has recordat de ser vinga?
6: És que sembla mentira que no sabeu que són pericos, que aquestes coses passen.
4: Queden 20 minuts i poden passar moltes coses.
5: I, de fet, quan enfoquen a la gent al camp, Sònia i Sergi, la veritat que fan unes caretes, pobra gent.
6: I la banqueta.
5: No, la banqueta també. La banqueta.
6: Quines cares, la banqueta.
1: No saben on posar-se. Manolo el primer, eh?
2: Digueu-me boig, jo encara penso...
1: Que això ho pot canviar, no?
2: Que pot canviar.
4: Tu ara l'empat als signes, per això.
2: Sí, home, i tant. Home, punta esquerra, la centrada a l'interior de l'àrea i la treu la defensa de l'Elx. Jo encara penso que en aquests 25 minuts que li queden al partit, guanyar-lo no, però que empatar-lo en el temps afegit, encara el podem empatar.
4: Jo crec que si l'Espanyol marca el minut 85, acaba empatant el partit.
2: Cop de cap! Gol, gol, gol! Marcos! Feu-me cas! Si us plau, feu-me cas! Que encara l'empatarem! Que tenim temps! Que ens, com a mínim, en tindrem alguna per fer-lo! Marca el segon gol de Marcos, diria, aquesta temporada. I de cap, també, en una bona centrada. I mira que és petitó! Mira que no aixeca gaire! Dos pams de terra, però ha saltat davant de Just, li ha guanyat la posició, ha col·locat la pilota ajustada al pal dret de Dituro i ha fet el gol que escurça diferències al marcador, el gol per pensar
4: que encara és
5: possible.
2: El gol que ens fa pensar que encara és possible l'empat i per què no la victòria. Va, que encara poden canviar coses a Cornellà al Prat.
1: És el segon gol que fa Marcos. Ja va fer el de l'empat el dia del Sevilla. Avui ha agafat la pilota. Ha fet força amb el braç, però pràcticament no l'ha celebrat i ha anat ràpidament a posar la pilota.
6: No l'ha celebrat perquè no l'ha fet ell.
4: Sí, el gol és de Víctor Just amb el braç en pròpia porta, però bé. Amb gran centrada de Javi Hernández, que torna a donar una assistència, en aquest cas, de gol. Però bé...
6: No sé, però jo veig el Sergi molt amarrategui. En plan, va, que encara empatarem. Encara hem de guanyar, ara, Sergi.
3: És la cinquena.
2: Té
4: un panorama
5: completament
2: diferent, Mariola. Carai, Dani, sí que ha canviat la pel·lícula.
6: Home, ara m'he animat, carai.
1: Ara t'has animat, eh?
2: Què t'ha passat?
6: Home, portava 70 minuts amb un balatori aquí.
2: Mare meva.
4: Ara Mariola canvia completament la figura.
0: Ara necessiteu l'empat, eh?
4: El partit canvia completament.
2: Sí, home, sí, perquè... Perdona, Marc, ara l'Espanyol, clar, és que té 20 minuts per fer el de l'empat.
1: I ara pressiona també Cornellà al Prat.
3: Però no s'ha de posar nerviós, vull dir, ha d'intentar... No tenir pressa per acabar els atacs. Javi Hernández, per cert, cinquena passada de gol aquesta lliga, és el jugador amb més assistències del campionat. És una centrada bona perquè està sol i l'Espanyol té molts efectius dins l'àrea i troba l'acció aquesta de Marcos lluitant amb Just.
2: Escolteu, el gol, per tant, l'hem de donar en Just. Pròpia porta a Just, eh?
5: Jo crec que li donaran en pròpia porta, perquè quan salta deixa anar el braç i la pilota va bé.
2: Però
5: li
2: la
5: toca
2: rematada
5: el braç.
2: De Marcos no va porteria.
5: No la toca.
4: Per tant, no hi haurà assistència de Javi Hernández.
2: Compte,
4: perquè...
2: Dolan, Roberto amb el cap! Al pal! La pilota al cap de Roberto al pal. Hi havia Ursay. Però la centrada de Dolan era molt bona, el segon pal. Llàstima. Va, que s'està mastegant, nois. S'està mastegant el gol de l'empat. Que ens hem d'animar entre tots. Que l'Espanyol hi creu, que...
1: També s'estava mastegant l'altre dia a Vallecas, eh? Recordo.
3: Era fora de joc, sí. L'Espanyol ha intentat arribar a línia de fons i després treure la pilota cap enfora. És a dir, gairebé cap al vèrtex de l'àrea, i des d'allà centrar. Perquè quan fas aquesta centrada, arribant a la línia de fons, pilota fora i centrada, gairebé sempre entren jugadors de segona línia, per sorpresa, i acostuma a ser ocasió.
2: La juga Cabrera, camp propi, reparteix joc cap a la banda dreta.
1: Com s'anima ara a Cornellà al Prat.
2: Riedel, que avança com si fos Beckenbauer, creua la divisòria, l'obre a la banda dreta. Jugant ara l'Espanyol a la zona de tres quarts, a nou Riedel, enrere cap a Cabrera. L'Espanyol que tanca pràcticament l'últim terç a l'Elx. Ara Cabrera fa obertura cap a Dolan a la punta esquerra. Dolan encara, Rubén Sánchez fa la centrada, el cop de cap, furo! Mora meva, fregant el pal esquerre, el cop de cap de Robert, de Marcos. Aquest nano, per lo petit que és, déu-n'hi-do va molt bé de cap.
0: Es col·loca molt bé i remata molt bé, per ser tan...
2: Oi que salta força bé?
4: Quant fa d'alçada?
2: No, deu fer 72 o 73, potser.
3: No, una mica més, potser.
2: Potser, però vaja, en tot cas no fa més de 80, segur.
3: O 76.
2: Però
3: sí que és això que ho deia la Sara, és a dir, es col·loca molt bé, té molt bona intuïció, anticipa, és molt ràpid, és sigilós també quan entra a l'àrea i després té un bon salt.
1: Ha fet dos canvis l'Elx, ha entrat Tete Morente per Lemar i ha marxat Revivo i ha entrat Bàrzic.
3: Tete Morente, que és un extrem que pot jugar dins també, i l'entrada de Bàrzic per ser central, com ho estava fent Revivo.
2: Pilota que ha de refusar des de fora l'àrea, Dimitrovic directament fora del terreny de joc. Servirà out l'Elx al mig del camp, a la banda esquerra del seu mig del camp.
1: Ja han fet tots els canvis els dos equips.
2: L'àrbitre que va comptant els segons que li queden a l'Elx perquè va perdent temps. Ara fa el servei de banda, perd la pilota l'Elx. Va, la recupera l'Espanyol. Se la treu de sobre d'una puntada Cabrera. Al mig del camp la controla amb el pit Dolan. Dolan fa una ruleta, la trepitja, no la perd encara l'anglès, ha sortit molt actiu.
1: Molt.
2: Tairis Dolan, que ara s'endú els aplaudiments a la gent. Cabrera, a la banda esquerra, Milla s'ha equivocat en la passada, però la recupera molt bé Marcos Fernández, treballant molt en aquesta zona entre línies, a la zona tres quarts, tot i que no ha pogut recuperar. Compte que ara es desplega la contra l'Elx, marxa sol, és Valera, entra a l'àrea, encara Valera, pica la pilota i fa el gol. S'acaba el partit, nois. Pica la pilota per sobre de Dimitrovic, en una contra, ha agafat desguarnit l'Espanyol, desdibuixada la defensa. Se'ns acaba el somni d'una nit de finals d'estiu.
1: Tocats de mort han quedat els jugadors de l'Espanyol, capcots, no s'ho creuen, l'expressió corporal així indica, fins i tot Dimitrovic, que normalment intenta animar els seus companys, res.
2: Quan no ha de ser, no ha de ser. Quan la cosa comença malament, o comença pitjor que malament, és molt difícil revertir-la. Avui no serà el cas. Ara sí que ja perdo tota esperança de treure ni tan sols un punt d'aquest partit d'avui, on l'Elx, jugant amb 10 des del minut 6 de partit, que es diu aviat, acaba de fer el tercer gol a l'Espanyol en una contra, marcat Valera picant una pilota suaument per sobre de Dimitrovic.
1: Manolo està mort, sense fer ni un moviment a la banda, fora de l'àrea tècnica, no sap ni què dir.
3: Va molt lluny Riedel. És a dir, si tu ets el central de la dreta i tens el teu lateral per davant, has de calibrar molt bé el salt de pressió. I Riedel s'arrisca molt, perquè va molt lluny a saltar per intentar que el jugador de l'Elx no controli i no giri. Però ja deixes la defensa desguarnida. Si Riedel fa això, el seu company del costat, que és Cabrera, ha de ser més ràpid en el moviment de correcció, d'ajust defensiu, i anar cap a aquest costat que desprotegeix Riedel. No ho fa. I aleshores Valera és molt més ràpid que Cabrera i aprofita aquest forat que s'ha creat a la defensa per conduir i picar la pilota.
4: Aquesta estara no ens l'esperàvem, eh?
0: No, és que jo crec que l'Elx està fent un partit impecable per la situació ja de partit des del minut 5 amb l'expulsió, per la situació, la classificació, perquè és el QE, i crec que ha aprofitat les seves opcions al màxim, i xapó pel partit que ha fet l'Elx, perquè sens dubte es mereix aquest resultat i es mereix la victòria.
1: I ara, Ballar, està passant allò que no t'agrada gens, que és que la gent desfila.
6: I ja tarden.
2: Ballart hauria marxat al minut 15 de la
6: segona
2: part.
6: Exacte, ja tarden. O sigui, és que crec que l'Elx és el dels pocs equips a la història que amb un de menys fa 4 gols. Perquè el gol que ha fet l'Espanyol se l'han fet ells en pròpia porta. O sigui, és increïble. O sigui, nosaltres no estem fent res bé.
2: Sí. No. Nit per oblidar, sincerament. Nit per oblidar. Ara Cabrera posa una pilota a l'interior de l'àrea. La talla la defensa de l'Elx. No. I li queden ara, mira, 10 minuts més el temps afegit, i l'Espanyol perd 1-3 a Cornellà al Prat, jugant amb un home més des del minut 6, i compta que l'Elx encara farà el quart. Entra a l'àrea, pilota enrere, el xut, i a les mans de Dimitrovic, però vaja. Us diré que veig més a prop el quart que el segon de l'Espanyol.
1: La banqueta de l'Elx és una autèntica festa.
3: No, i l'Espanyol està tocat de mort. És un tema també de resistència mental al que estàs fent, que és un partit un altre cop lamentable.
2: Sí. Ara Javi ha volgut controlar una pilota a la frontal de l'àrea, se li ha escapat, ha refusat l'Elx, pilota novament per l'Espanyol. Va, Harman, a la banda esquerra. Enrere cap a Cabrera. Cabrera en horitzontal per Riedel. L'alemany avança, aixeca el cap, la torna Cabrera. Tampoc no hi ha gaires idees. S'incrusta entre els dos centrals Expósito per ajudar en la creació. El de Cubelles ara envia una pilota per Dolan, que va cap dins. Encara Dolan, zona 3/4. Expósito obre la banda dreta per José Ángel, que aixeca el cap, fa la centrada. Milla vol controlar-la, se li ha escapat. La recupera l'Elx, que ara va al contracop, i ara Riedel ha de saltar a fer la falta i veurà la groga.
1: La groga, sí. Ara li ensenya a l'àrbitre Riedel aquesta groga.
2: Falta Osorio, no? Em sembla que ha sigut.
1: És la segona per un jugador de l'Espanyol. N'havia vist un Expósito, i ara Riedel.
2: Quines 3 setmanes que ens esperen, tu. Mare meva.
1: Doncs sí.
6: I perdent amb equips, Sergi, ho deies tu, que teòricament ha de ser la nostra lliga, eh?
2: Clar, perquè és que ja seran 7 punts de 21. És una tercera part dels punts que s'han jugat, i ja la imatge ja és lletja. Perquè mira, si avui guanyaves 10 de 21, et situaves a mitja taula, clar, amb 7 de 21 ara jo crec que cauràs com a mínim al 15è o 16è lloc.
4: Això et donaria una projecció de 38 punts a final de temporada.
2: Sí, clar. 38 punts a final de temporada, ets de segona, eh? No vull ara dir que l'equip faci olor de segona ni de bon tros, perquè estem a la prehistòria de la temporada. Però clar, 7 de 21, una tercera part dels punts jugats, doncs a veure, va, que ho torna a intentar l'Espanyol des de la banda dreta, centrada al cop de cap de Pere Milla. Harman, interior de l'àrea, l'ha perfilat a l'esquerra de sortir de l'àrea. No estava ben perfilat. Cabrera la posa, treu amb els punys d'Ituro. Milla ha anat per terra. No aconseguim rematar cap pilota entre els 3 pals, i ara se n'endú l'Elx. Res, és banda per l'Espanyol. El 83 de partit.
1: Manolo, que sempre està molt actiu a la banda, ara, però, pobre, ja no sap on posar-se.
2: Roberto fa la centrada a l'interior de la petita, i hi havia Orsai de Roberto. Manolo, sí, ara el veig com està avorrit, una mica, Sònia.
4: Clar, perquè el gol que arriba només 5 minuts després de Xust en pròpia porta, l'Espanyol tampoc ha tingut massa temps ni massa minuts abans de l'1-3 d'intentar tancar més l'Elx, de tenir ocasions interessants. De seguida t'ha caigut la sentència, pràcticament.
1: Tocat ell, tocat Monchi, també.
2: És que el gol de Valera ens ha matat, eh?
4: Sí.
2: És que el gol de Valera, quan tu estaves ensumant encara que fos des de la distància el gol de l'empat, aquesta contra ens ha matat bé.
3: Sí, tres males pressions de l'Espanyol, tres gols de l'Elx. Són diferents perquè les dues primeres han sigut sobretot d'errors col·lectius i en aquesta última ha sigut una presa de decisió de Riedel molt agosarada que els seus companys no han sabut corregir a temps, però en qualsevol cas han sigut tres males pressions de l'Espanyol.
2: Ara José Ángel s'equivoca en una centrada des de la dreta molt dolenta. Hi ha un ojo des de la graderia combinats i acompanyats amb alguns xiulets, eh?
1: Sí, sí, perquè hi ha tanta gent que està marxant.
6: Sònia, pot ser que amb aquest 2026 l'Espanyol només ha guanyat 4 partits fins al moment?
2: És correcte.
1: En aquest 2026, sí.
2: Sí, sí, és correcte. Va guanyar el de Pamplona de final de temporada. Va guanyar el de Pamplona de final de temporada.
1: Llevant.
2: I el Llevant de principis d'aquesta.
1: El de Pamplona.
2: El de Pamplona, 3. I el quart quin és? El quart quin seria? Perquè l'última jornada de Lliga l'Espanyol va empatar.
1: Va empatar, sí.
3: És una dinàmica, tot i que hi ha l'estiu pel mig. Però a mi el que em preocupa més és que l'Espanyol va començar la temporada amb unes sensacions que no tenen res a veure amb les que hem tingut aquesta setmana.
4: Contra l'Atlètic Club també es va guanyar. Abans de guanyar el camp de l'Osasuna.
2: És veritat, sí. El partit a casa que va ser entre setmana. Sí, va ser entre setmana a mitjans de maig. No sé si el 15 o el 16 de maig, sí.
4: El 13.
2: El 13. És veritat, sí, sí. A veure, va, que Javi Hernández aixeca el cap, posa la pilota a l'interior de l'àrea. Res, la treu la defensa. Aquestes centrades, siguin per la dreta o per l'esquerra, no n'hi ha ni una que arribi al cap d'un rematador de l'Espanyol.
0: Parlàvem a l'inici del partit de com vèiem l'aturada aquesta que serà tan llarga i us comentava la mandra que em feia, com deia el Marc. Bé, potser ara mateix una aturada d'unes setmanes, d'uns dies per reflexionar, per fer autocrítica, per intentar...
2: Compte Pere Milla! Gol! No, Ursai, és que no estem de sort ni amb això, tu.
0: Però quants fores de joc ha tingut l'Espanyol?
5: Tres, si no m'equivoco.
0: Només?
2: Ara una centrada des de l'esquerra,
5: el
2: segon pal... I Milla, que estaven fora de joc.
0: Sí, però que en general, durant tot el partit, la defensa de l'Ells ha fet la passa endavant que havia de fer i no sé quants fores de joc
3: aquest
0: en general
3: veure.
0: Porta l'Espanyol.
3: El vull veure, aquest, eh?
5: No, Marc, és a la pentinada.
3: Però segur que no toca un jugador de l'Espanyol?
5: Això és el que s'haurà d'acabar de comprovar. No, però mira, ve d'aquí, és aquesta primera.
2: Aquí no hi ha ni revisió de barri.
3: Segur que no toca un jugador de l'Espanyol en la pentinada? No. La toca Roberto?
6: No la toca Roberto. És un jugador
0: del... No, és el defensa.
3: Doncs?
5: No, és de la primera, passada, a l'inici de la jugada, Dolan ve de darrere.
3: Ah.
4: Quan habiliten a Dolan hi ha un fora
5: de joc.
3: No m'hi havia fixat.
5: És Dolan. No, Sara, el que deia és que...
1: Nou fores de joc li han xiulat a l'Espanyol.
5: Nou, són molts en un partit, i el que deia Sara és que crec que són tres gols, que han estat gol, però després
0: que
5: fora de
0: molts,
5: joc.
0: Eh?
5: Sí, moltíssims. El de Brian Zaragoza, i ara aquesta segona part, si no m'equivoco, no hi ha hagut dos.
2: 87, 3 més el temps afegit. L'agonia, no sé quan durarà, però vaja, en tot cas, l'Espanyol perdrà aquest partit perquè ja perd 1-3, tot i que des del minut 6 juga amb un home més, però no ha estat capaç davant d'un equip que arribava amb només 2 punts. És veritat que els 2 empats de l'Elx els ha aconseguit fora de casa. És a dir, els 5 punts que tindrà l'Elx ara, tots 5 són sumats fora de casa, però vaja. Dolan fa la centrada, al segon pal no hi ha ningú. Al segon pal no hi ha ningú, la treu l'equip de l'Elx. Hi ha unes mans... Què ha xiulat l'àrbitre? Unes mans d'un jugador de l'Espanyol.
1: L'Espanyol dona per perdut aquest partit.
2: Sí, absolutament. No, és que no hi ha cap mena d'opció de... No hi ha cap mena d'opció de... A més, els jugadors, si els veiéssiu aquí al camp...
1: I per això que dic que ja donen el partit per perdut.
0: Sí, el llenguatge corporal
1: ja ho diu tot,
0: eh?
2: L'estat d'ànim és...
1: Sí.
2: No, i el llenguatge no verbal, diguéssim, l'expressió corporal. Exacte, no em sortia la paraula. Sí, l'expressió corporal és de...
1: Ja està, que xulin al final, que volen marxar cap al vestidor.
2: Sí, sí,
4: vosaltres també l'expressió corporal que teniu, però tot això també haureu de donar vots del Harke, que serà complicat, però
2: sí.
4: Aneu-hi
2: pensant. Així, el Harke no l'hauríem de...
4: Desert, no? Sí, desert.
2: L'hauríem de deixar
3: sí,
2: desert.
3: És sí, molt, sí, és molt
2: perquè
3: difícil.
2: Perquè ja em diràs tu avui a qui votem del Harke. És que...
1: Bueno, Marcos...
3: No se m'acut ningú, sí. Sí, Sònia,
2: sí,
3: potser.
2: Sí, tens raó, però vaja, per votar algú que... Sí, sí. Mira, ara una pèrdua de l'Espanyol al mig del camp. Es desplega l'Elx, compta, perfil dret, entra a l'àrea, Cepeda fa la centrada al segon pal, la treu Rida amb el cap, i Cabrera en segona instància, cap a Expósito. L'ha perdut Expósito, compta, el xut des de lluny! Dimitrovic al travesser, el xut de Morcillo, des de 30 metres, o 35, no ha entrat de miracle. L'ha tret, s'ha estirat Dimitrovic, l'ha tocat amb el braç, ha anat al travesser i, per tant, serà corna. Corna per l'Elx. Ja només faltaria, ja seria, vaja, la cirereta.
1: La mare meva.
2: Un xut de 35 metres de Morcillo, que ha agafat una mica avançat Dimitrovic, que, per sort, l'ha tocat amb el braç dret, amb la mà, vaja, i l'ha enviat al travesser i fora. Corna per l'Elx.
1: El quart. El tercer, perdona.
2: Mare meva. Quin despropòsit. Picaran curt aquest corna a l'Elx. L'auxiliar li demana a Harman que s'allunyi.
1: 4 minuts d'afegit.
2: Ja podia acabar-lo ara, ja. Ja podia acabar-lo ara. Dolan cap a... Ara ja falta, clara, va. Falta de Javi Hernández, d'Osorio, que veurà la groga. Ara l'àrbitre li diu a Javi Hernández que s'esperi. Desperi i que no faci encara el servei de falta. Cabrera cap a Riedel. 4 minuts que s'hauran d'afegir, que de fet ja han començat a comptar, perquè som pràcticament al 91. Harman la rep al mig del camp, aixeca el cap, posa pilota a l'interior de l'àrea, saltarà Cabrera, que ja s'ha quedat a fer de davanter centre. La pilota cau a José Ángel a la banda dreta, zona 3 quarts, enrere cap a Riedel. Riedel cap a José Ángel, enganxat a la banda. El doble Riedel, cap allà va la pilota, fa la centrada, li cau a Dolan, prova el xut, fora. El xut de Dolan fora, desviat, no gaire, però desviat a l'esquerra de la porteria de Dituro.
6: Bé, ara amb l'aturada que hi haurà, vol dir que setembre s'acabarà. Amb 9 mesos, Manolo ha guanyat 4 partits. Jo, si guanyo 4 partits en 9 mesos, em foten al carrer.
4: Tu vols reobrir una altra vegada el meló que ja havies obert i reobert la temporada passada moltes vegades sobre Manolo?
6: Jo guanyo 4 partits en 9 mesos i a mi m'acomiaden.
2: Què passa que...
1: Aquí queda. Ja l'estiu pel mig.
2: Exacte, ja l'estiu pel mig. Són dues temporades diferents. Jo crec que ara és un... No,
6: què tendres?
2: No vull desdramatitzar, però és fer una mica de trampes, ajuntar les dues temporades... I posar-los al mateix sac.
4: No, Sònia i Sergi, no perilla en absolut la figura de Manolo, no?
2: Ostres, a veure, fa 3 hores no perillava en absolut. Jo, al meu entendre,
4: no. Després d'aquesta setmana, en què han mostrat que l'equip no ha sabut competir.
2: Som a la jornada 7, és que portem 6 o 7 setmanes de competició.
3: És veritat que són... Acabem de viure en aquesta setmana, per mi, els dos pitjors partits de la seva era com a entrenador de l'Espanyol. I això és preocupant. Això és preocupant.
2: Sí.
1: Però li donaran l'oportunitat d'intentar redreçar la situació.
2: Sí, home, segur. Si el van mantenir 18 jornades sense guanyar...
3: Segur. Però
4: el calendari després de l'aturada, o sigui, tu visites dos camps de dos equips que acaben de pujar, Màlaga i Racing, però entre mig tens Màlaga, tens l'Atlètic
1: de Madrid a casa.
4: I després el Villarreal, vas al camp del Villarreal també, és a dir, sí. Que 3 sortides en 4 escenaris aquí, això sí que pot marcar evidentment el futur de l'equip i de Manolo.
3: Sí, jo penso que l'Espanyol necessitarà una reacció immediata després d'aquesta aturada per seleccions, sobretot a nivell de joc, no pots fer 2 partits així si vols ser un equip competitiu.
2: A veure, centrada a l'interior de l'àrea de l'Elx, com de cap de Roberto, no, va, porteria...
4: Però això t'ha decebut molt, tu també, a Mallorca, i a tu, Ballart, i tot també serà, sobretot després de la primera jornada, que l'Espanyol va oferir una molt bona cara contra Llevant, que tu deies, Llevant segur que baixarà, perquè tal com està jugant i el que està demostrant, no...
6: Sí. I contra Madrid, i contra Madrid.
0: El dia del Madrid està a punt de puntuar,
3: i havia fet un gran partit. Jo veia
1: que... Què pot haver canviat?
3: Jo veia que l'Espanyol, amb aquell nivell de joc, no patiria per mantenir la categoria. Però clar, si jugues com aquests dos últims partits te'n vas a segona de pet. Doncs l'Espanyol ha perdut la confiança, ha deixat de fer les coses que feia tan bé durant la temporada passada a l'hora de defensar, però sobretot en pilota. És que és curiós perquè l'Espanyol té més nivell per tenir la pilota i en canvi l'està tenint pitjor en les últimes setmanes o en aquests dos últims partits.
2: Això s'està a punt d'acabar, eh? Som ja al 94, servirà de porteria d'Ituro. L'àrbitre fa l'efecte que... Mira, ara mateix. El xiulet a la boca. Ja veureu, ja veureu. S'acaba el partit, derrota de l'Espanyol. 1-3, derrota dolorosa, eh? Derrota de les que fan mal, derrota dramàtica. Derrota, fins i tot diria, lamentable, esperpèntica, la de l'Espanyol avui, que ha vist com li expulsaven un jugador a l'Elge al minut 6 i jugant pràcticament tot el partit amb un home més, ha vist com l'Elge li marcava 3 gols, 2 de Fernino a la primera part, un altre de Valera al 78. És veritat que en pròpia porta Víctor Chus ha fet l'1-2 i això ha donat una certa esperança, ens ha fet pensar, però vaja, era un miratge. Ens ha fet pensar que l'Espanyol podia empatar, però vaja, era una il·lusió absolutament irreal, perquè ha demostrat Valera 2 minuts més tard, amb el tercer, que això d'avui ha estat, vaja, lamentable. Derrota, una nova derrota de l'Espanyol aquesta temporada, després d'haver-ne patit ja una de dolorosa al camp del Rayo, bé, de dolorosa, de lletja, diríem, de molt lletja al camp del Rayo, i avui doncs tampoc no ha pogut ser. Ara una aturada que deixarà l'Espanyol amb 7 punts i una aturada que haurà de servir per fer molta feina a Manolo, a l'staff i a tots els jugadors. Final a Cornellà al Prat, Espanyol 1, Elx 3.
1: Els jugadors de l'Espanyol encara en queden forces damunt del terreny de joc, que van cap a la zona de la curva a aplaudir mentre reben aquests xiulets que sentiu ara. Aquests xiulets són quan els jugadors de l'Espanyol es situen mirant a la zona on hi ha l'afició més radical blanc i blava, que acomiada el seu equip doncs amb aquesta escridassada. El cos tècnic amb Manuel González al capdavant ja és dins el túnel de vestidors i sentiu com els acomiaden.
4: Passen 2 minuts de les 11 de la nit. Aquesta és la reacció de l'estadi de Cornellà amb aquesta derrota inesperada avui de l'Espanyol, perquè el CUE de primera divisió visitava l'RCD Stadium i, tot i que el minut 5 pintava bé la cosa quan l'Elx ha quedat amb un home menys, Ballart, ens hem quedat de pasta de moniato, perquè aquesta potser sí, tu, potser tu sí, però la resta no ens l'esperàvem.
6: La part positiva, si hi ha alguna part positiva amb aquesta història, és que ara hi ha una aturada, i sempre les aturades són importants quan els equips es troben molt malament i juguen fatal, com és el cas de l'Espanyol. Així que aquesta és la part positiva, però és evident de que l'Espanyol, sort té de que això és a l'inici del campionat encara, però que si no remunta el vol ràpidament ens veurem a baix un cop més i amb moltes dificultats per poder tornar a volar.
4: Maiola, quins arguments té l'equip per poder remuntar el vol després del que s'ha vist aquesta lamentable setmana en què sembla que tot hagi girat 180 graus, no?, perquè fa la trajectòria de l'Espanyol?
3: Per mi l'argument principal és que tens millor plantilla que la temporada passada, tot i la pèrdua de Carlos Romero. I sobretot tens jugadors amb més qualitat tècnica i visió de joc a la zona de mitjos. Per això em sembla tan curiós que després d'un inici prou prometedor, l'Espanyol, especialment en aquesta setmana, hagi jugat tan malament en pilota. I quan tu jugues tan malament en pilota, el que dèiem, imprecisions constants, passades amb poca atenció, errors en el control, tot això et va minant moralment, ataques pitjor, defenses pitjor, una cosa porta a l'altra, perds la confiança i perds dos partits de forma grotesca.
4: Sara, com t'ha quedat el cos després d'aquesta derrota?
0: Home, jo crec que és una derrota que costarà pair, sobretot en una setmana en la que has tingut dos partits, en els dos has donat una molt mala imatge el dia de votar, que va ser la primera part, però és que avui ha sigut durant pràcticament tot el partit. Per tant, crec que venen dies de reflexió per part de tothom, d'autocrítica per part de tothom, moltíssimes coses que millorar, però jo sí que sóc optimista. Això acaba de començar i tot i que la situació doncs, no faci molt bona pinta i quan comences a quedar-te baix tot són nervis i tot són preocupacions, doncs jo crec que s'ha de ser optimista i que l'Espanyol té molts arguments per ser-ho.
4: Passen 5 minuts de les 11, encara us acompanyarem 10 minutets.
2: Sí. No sé si el podem sentir.
4: Ara l'escoltarem. Encara us acompanyarem fins a un quart. Escoltem Marcos Fernández.
7: Marcos Fernández, Marcos, buenas noches.
8: Buenas noches.
7: Permíteme que empiece por este final, por este fuera-fuera, el que escuchábamos de la afición. ¿Lo entiendes, este enfado?
8: Sí, bueno, creo que es entendible que muestren su frustración con lo que hemos hecho hoy en el campo. Creo que solo nos queda aguantar, pedirles disculpas y bueno, pensar ya en mañana empezar a mejorar, en trabajar un poquito más y en intentar sacar los 3 puntos en la vuelta del parón.
7: ¿Qué habéis hecho, Marcos, en el campo como apuntas? Porque el otro día en Butarque ya lamentabais la primera parte y hoy con un hombre más no habéis sido capaces ni siquiera de mantener el marcador, os habéis ido con 2 goles de desventaja al descanso.
8: Sí, bueno, creo que tanto el otro día como hoy son errores nuestros los que nos están penalizando y nos vemos con uno más prácticamente todo el partido. No hemos sabido gestionarlo ni saber jugar el partido, pero bueno, ya el pasado es pasado, toca hacer autocrítica, aprender y ponernos a trabajar para sacar los 3 puntos en el próximo partido, no queda otra.
7: ¿Qué os ha pedido el míster en el vestuario?
8: Bueno, que intentásemos circular mejor, que las vigilancias las tuviésemos más controladas, que no podía ser que con uno más nos cogiesen a la contra y tener, bueno, saber gestionar mucho mejor el tener uno más en ataque y estar más concentrados en defensa. Bueno, creo que hemos intentado en la segunda parte darle la vuelta y, bueno, no ha salido.
7: Os habéis acercado, eso sí, en el marcador con ese 1-2, autogol al final de Víctor Chust. ¿Has forzado tú ese tanto? Ellos han reclamado una falta. ¿Cómo has visto tú la jugada?
8: Bueno, creo que simplemente es un forcejeo en el área sin más, como nos pasa muchas veces al revés a los delanteros y el defensa la saca, pero bueno, ya te digo, triste por el resultado, porque la afición no se pueda ir con ese buen sabor de boca y nada, pensando en trabajar un poquito más para darle la vuelta.
7: Mucha suerte, gracias.
8: Gracias.
4: Doncs a treballar una miqueta més per intentar donar la volta al que ha passat aquesta setmana, perquè l'Espanyol ha obtingut 0-6 en aquests 2 partits, al camp del Leganés a Butarque contra el Rayo i també avui contra l'Elx. I això fa que l'Espanyol ara mateix a la classificació es quedi amb aquests 7 punts a la 9a posició, però clar, encara han de jugar tots els que tenen al darrere, el Racing, el Rayo, la Real Societat, l'Osasuna, el Villarreal, que amb 5 també el podria atrapar. El Llevant té un partit suspès contra l'Atlètic, també ha de jugar aquesta setmana contra el Villarreal. Bé, encara hi ha, evidentment, alguna posició que pots caure. No és preocupant la situació, la classificació és molt més preocupant al joc.
3: Sí, i és molt curiós perquè fixa't que l'Espanyol té el jugador que ha fet més passades de gol de moment a la Lliga, Javi Hernández, i un dels seus màxims golejadors, que és Roberto Fernández, 2 internacionals amb l'absoluta, amb la sub-21, i el que demostra que el futbol és un esport col·lectiu i que si el funcionament col·lectiu no va alhora, per molt que tinguis 2 bones individualitats, 2 jugadors que han començat molt bé la temporada, les sensacions són les que tenim ara mateix d'un equip que està empitjorant a nivell de joc i que és preocupant, perquè sobretot aquests 2 últims partits no ha tingut cap mena de reacció en cap moment. És a dir, l'Espanyol ha estat molt malament en pilota, ha estat molt malament a l'hora de defensar, i la sensació és que no ha tingut els recursos per competir 2 partits que els hauries pogut guanyar perfectament tots 2.
4: Tu, Ballar, ets optimista si no hi ha canvi d'entrenador, com tu estàs reclamant? Creus que amb en Manolo es pot millorar molt? O tornarem a tenir el mateix problema que la temporada passada, en què, evidentment, l'Espanyol es va salvar en extremis?
9: Difícil, profunda, sí, sí, és que és difícil. Primer, jo no he demanat que acomiadin a Manolo. Jo he dit que si jo guanyo 4 partits en 9 mesos, a mi em fan fora. Només he dit això.
4: Molt bé.
9: Dit això, aquestes 3 setmanes jo crec que són importants de cara a revertir aquesta situació, però la Carla m'ha comentat abans de començar el partit de que l'Espanyol, amb aquesta durada de 3 dies, doncs tenia algun dia que altre de festa.
2: Algun dia que altre no, Dani, tota la setmana que ve.
9: tota la setmana vinent.
2: Que vull veure-ho,
9: doncs imagina.
2: Vull veure si això no canvia.
9: Exacte, això anava a dir, que si sí, això és així...
4: Tota carai, la setmana que ve hi havia no el pla previst.
2: El,
4: era,
2: el pla previst no havia transcendit encara, tota setmana, però tota la setmana que ve era festiva per l'equip.
9: Doncs jo no ho entenc, perquè una setmana, Sergi, a nivell físic, és que baixes tant el to que per molt que et quedin dues més per poder afrontar el primer partit, ostres, és difícil que arribis en condicions òptimes amb aquell partit. Per això que segurament canviaran les coses i espero que així canvien, perquè evidentment hi ha moltes coses que treballen.
4: El que no canvia és que nosaltres tenim un trofeu Harke, del qual Javi Hernández n'és líder amb 25 punts per davant de Roberto i d'Exposito, i ara us he demanat que em voteu, tot i que avui serà complicat. Maiola, va, votem. I riu.
10: Em passes la patata calenta.
4: Va,
10: a mi,
4: sí.
10: Per començar. Doncs 3 punts per Marcos Fernández.
4: Molt bé.
10: 2 punts per Hartman i 1 punt per Dolan.
4: Molt bé.
2: No, el mateix estava pensant jo.
4: Molt bé. 2 per Hartman, 1 per Dolan, Marcos, Sara.
0: 3 Marcos, 2 Javi Hernández i 1 per Brian.
1: Doncs jo faré 3 Marcos, 2 Javi i un... No ho sé.
2: Digue'l qualsevol.
4: Per Javi. No, Javi ja els has dit, no? Doncs sí. Per Hartman, vinga, molt bé.
1: Vinga, un.
9: Jo 3 Vaya. Javi, 2 Marcos i 1 Brian.
4: Doncs jo en dono 3 a Marcos, 2 a Javi Hernández i 1 a Hartman, així m'ho faig venir bé, perquè els punts siguin 3 per Marcos, 2 per Javi Hernández i també 1 per Hartman. Ja sabeu que els oients teniu encara uns quants dies per votar. Sònia, fem una cosa, deixem anar a la sala de premsa, perquè perfecte, en Manolo no el podrem escoltar, però després als blocs de Catalunya Informació sí que tindrem ocasió de veure què diu l'entrenador espanyol després d'aquesta nova ensopegada, d'acord?
1: Bona nit.
4: Gràcies, bona nit, Sònia. Fins la propera. Sergi, 3 setmanetes i tornem, i a veure si sí, me cap una mica més alt després d'aquesta derrota.
2: Vinga, va, tu, el proper partit a la Rosaleda de Màlaga.
4: Vinga, proper partit a la Rosaleda. Gràcies, Carla, també. Fins la propera.
5: Fins la propera.
4: Ballar, que vagi molt bé la Copa Catalunya aquest cap de setmana.
9: Gràcies.
4: Si alegra una mica el cap de setmana una victòria per tu del Mataró.
9: Gràcies.
4: Contra altres equips catalans, però bé, en aquest cas ja sabeu que ens agrada que el Ballar guanyi. Ballar, fins la propera.
10: Gràcies, bona
4: gràcies
10: nit.
4: També a les vies de so, a qui ens ha acompanyat avui, a Marçal Turo, també amb aquesta realització excel·lent avui des de Cornellà, perquè sentíem l'estèreo, era al·lucinant els sons que ens arribaven des de l'estadi de l'Espanyol, gràcies a en Josep Forns, també gràcies a la Núria de la Fuente, com sempre, a la producció, amb qui hem passat un divendres a nit molt agradable, i l'Andrea Martínez també al control central. Ens hem quedat de pasta amoniat amb aquesta derrota de l'Espanyol, però ja sabeu que els esports tornen al tot gira aquest cap de setmana, sobretot demà de 4-9 i també al llarg de diumenge. En David Clopés, que vagi bé, gràcies, fins la propera.
11: Tot gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical de Marçal Turo, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del control central de Catalunya Ràdio amb Andrea Martínez i Víctor Rodríguez. Ha dirigit i presentat Oriol Rodríguez. Tornem a girar demà a les 3 de la tarda amb la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria. En directe al canal exclusiu digital. I a les 4, tot gira a l'FM.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarasau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
5: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
6: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
5: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
6: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
5: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
10: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
11: Estàs posant a tots al límit.
12: Prendreu tots mal.
10: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
14: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
15: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
16: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
15: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
17: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
15: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
18: Me siento súper, me siento fantástico.
15: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
19: amunt,
15: però que al final són falses.
20: El rotllo, no m'agrada.
10: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
21: Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
22: Som 3Cat.
23: Ella canta ranxeres i nosaltres la celebrem.

0: La cantant Julieta Venegas és segurament una de les mexicanes més internacionals, però en realitat va néixer al que es coneix com la Baixa Califòrnia. Es va criar a Tijuana, a la frontera amb els Estats Units, una ciutat que ha marcat tota la seva biografia. Julieta Venegas s'ha estrenat en el món de la literatura amb una biografia dels seus inicis. El llibre es diu Norteña i l'ha publicat l'editorial catalana Les Afueres. Fa uns dies va venir a Barcelona i vam tenir l'oportunitat de parlar amb ella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president dels Estats Units acaba d'anunciar aquesta nit a través d'un missatge a la seva xarxa Truth Social que ha arribat a un acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia. Segons afirma el mandatari de la Casa Blanca, el pacte permetrà que els Estats Units tinguin una presència militar significativa a l'illa de l'Àrtic i prohibeix que adversaris de Washington puguin establir-hi bases. També diu que cap enemic dels Estats Units podrà fer inversions sensibles a Groenlàndia sense l'aprovació expressa dels Estats Units. Amb aquest acord, aparentment, Trump renuncia a la idea que els Estats Units s'han accionin l'illa de l'Àrtic, cosa que havia generat fortes tensions entre els governs de Washington i Copenhague. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Seguim als Estats Units. Donald Trump ha anunciat també que veta l'entrada a la Casa Blanca de la CNN, la cadena MS Now i el mitjà digital Politico per difondre, segons afirma, notícies falses. El mandatari nord-americà diu que la seva decisió no va en contra de la primera esmena de la Constitució dels Estats Units que protegeix la llibertat d'expressió.
3: No crec que un tribunal hagi de permetre que es publiquin notícies falses dia rere dia. Crec que tinc dret a impedir-ho si es dediquen a publicar històries falses constantment. L'únic que demano és una aparença de veritat. La CNN fa notícies falses, MS Now fa notícies falses i ho saben.
4: MS Now is fake news. They're fake news. They know it.
1: Ja s'han traslladat al nou campament habilitat al port de Ceuta els 1.700 immigrants amb alguns moments de tensió per por de quedar-se sense plaça. El govern espanyol assegura que s'han complert els objectius, però les instal·lacions són insuficients. Hi ha unes 2.000 persones que s'han quedat sense lloc i han retornat als assentaments de les platges.
2: La unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil ha localitzat un submarinista mort a prop de les Illes Medes, al Baix Empordà, que havia fet una immersió ahir a la nit. El company amb qui estava fent aquest submarinista l'excursió a la zona del Medallot de les Illes va advertir ahir a la nit que l'home no havia pogut sortir de l'aigua. La víctima tenia 38 anys i tot apunta a un accident a l'espera, això sí, de l'autòpsia.
1: Per primer cop en la història, un musical català en català s'ha representat a la Xina. Es tracta de la multipremiada obra de Degoll de Gom, L'alegria que passa, basada en el clàssic de Santiago Rusiñol. La representació ha impactat, segons ha explicat a Catalunya Ràdio Georgina Sisquella.
5: Aquí l'estil de musical que ha arribat és molt clàssic, com a molt del West End, i per ells això és molt nou. És, jo crec que som l'avantguarda, el més vanguardista que han portat aquí.
1: I un espectador xinès que ha vist l'espectacle n'ha donat la seva opinió.
6: Busquen la llibertat, però també estan limitats per les normes. Hi ha un conflicte entre la seva recerca de la llibertat i les restriccions de les normes. La seva recerca de la llibertat és el que més m'atrau.
1: Ha arrencat la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià amb el primer premi honorífic, el del cineasta alemany Werner Herzog, de 84 anys. A banda de rebre aquest homenatge, ha presentat la seva nova pel·lícula Backing Fastard. El Herzog és autor de films com Fitzcarraldo o Nosferatu, però destaca sobretot pels seus documentals que, segons ha confessat, són absolutament manipulats i ficcionats. I els esports, l'Espanyol ha perdut davant de l'Elx per 1-3. L'equip blanquiblau ha jugat amb un jugador més des del minut 5 de la primera meitat. Aquest dissabte ha jugat a les 9, el Sevilla-Barça.
2: El davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, és justament la gran novetat d'aquesta llista de convocats de Luis de la Fuente per la selecció espanyola, i són jugadors del Barça Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, Dani Olmo i Lamine Yamal. A més dels homes del Barça i de l'Espanyol, també hi ha convocats els catalans David Raya, Víctor Muñoz, Marc Pubill i Marco Corella.
1: A segona divisió de futbol, també aquest dissabte a les 9 del vespre, el partit Cádiz-Girona.
2: A la Lliga Femenina, el Barça ha golejat 0-6 a l'Alavés aquest dissabte a les 12, Badalona Women, Reial Societat, i a les 4, Espanyol-Madrid, Club de Futbol.
1: En bàsquet, aquest cap de setmana es disputa la Supercopa d'Espanya, l'Olímpic de Badalona. Aquest dissabte es juguen les semifinals Penya-Bascònia i Barça-València.
2: I en motor, MotoGP, Pedro Acosta ha dominat el primer dia d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de motociclisme. Marc Márquez ha estat quart i Jorge Martín cinquè. Aquest dissabte a les 3 del migdia, la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.
7: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
8: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
7: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema la nova pel·lícula de Resident Evil. Sincerament, no hauria imaginat mai que una pel·lícula d'aquesta franquícia, que fins ara ens havia ofert títols més aviat mediocres, podria arribar a obrir aquest programa. Però aquí estem. Per culpa de Zach Cregger, que és un dels noms més estimulants del cinema de terror recent, director de pel·lícules com Weapons o Barbarian, i que ara s'ha posat al capdavant de la nova Resident Evil. El resultat és la pel·lícula que més s'allunya del que havien estat fins ara les pel·lícules de la franquícia. I alhora, també la millor pel·lícula de Resident Evil que s'ha fet fins ara.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: Yes, we're sorry.
1: Ofelia Carbonell, Joan Pàmies, bona nit.
4: Bona nit.
5: Què tal?
1: Coneixeu els videojocs de Resident Evil? Hi heu jugat un cop?
5: Sí, tot i que em fan molta por, però m'agraden bastant. He de dir que els més moderns, aquests que han estat sortint últimament amb Lady Dimitrescu i totes aquestes coses, ja no hi he entrat tant, però sí que m'agraden.
4: Jo mai he jugat, però el més a prop que he estat de jugar al Resident Evil era en el Bowling Pedralbes. Hi havia una màquina d'arcade i la mesa va anar, jo no ens atrevia ni a posar la moneda per jugar-hi, i només feien veure que disparàvem però que no hi havia cap efecte.
1: I era de Resident Evil?
4: Era de Resident Evil, sí. Però ens feien realment molta por.
1: Jo recordo que aquestes de disparar, que era de House of the Dead, si no recordo malament, però sí, House of the Dead, un gran. I Resident Evil, evidentment, sí, jo sí, clar, el primer Resident Evil amb la PlayStation, que aleshores es deia PlayStation a seques, perquè no hi havia PlayStation 2, i va ser una gran cosa. Clar, i és una nissaga que ha anat creixent en el món dels videojocs, que al mateix temps també ha anat creixent en el món del cinema, però clar, els aficionats als videojocs fa anys que es queixen, jo diria que amb bastanta raó, que les pel·lícules no estan a l'alçada de l'experiència amb el comandament. De fet, ni tan sols adapten els arguments dels videojocs. Això està així des de la primera pel·lícula, la que va protagonitzar Mila Jovovich, que jo recordo, de fet, anar-la a veure, perquè esperava una translació del primer Resident Evil i pensar, però això què és? No té res a veure amb el que... Sí que hi ha referències, però que no té res. En general, tenen poc a veure. Aquest cop, la nova Resident Evil tampoc no adapta cap història dels videojocs. De fet, en Zach Cregger s'ha tret de la màniga un Resident Evil molt particular, començant pel fet que el protagonista no és un heroi. Sí, ni és valent, ni se li dona bé fent a les armes, ni pren decisions gaire brillants. No és un Leon Kennedy o una Jill Valentine, per citar dos dels personatges més emblemàtics dels videojocs. De fet, és un personatge força pringat, que a la pel·lícula representa el jugador de videojocs. Ara explicarem com. És un noi jove que treballa com a missatger i, en començar la pel·lícula, ha d'entregar un paquet en un hospital, perquè fa de missatger de material mèdic. Aconsegueix entregar el paquet, però li proposen portar un altre paquet en un altre lloc.
6: You got time for another run?
7: No, I'm wrapped up.
6: It's outside the zone, so it pays double.
7: Where was it going?
6: Again? Raccoon City General.
7: Hey, no sweat.
1: Clar, ell podria plegar i marxar cap a casa, però clar, com hem pogut escoltar, li paguen el doble per aquest enviament, i el nostre missatger ja hem dit que és un pringat, i com a bon pringat accepta, com qualsevol autònom que ha d'anar sumant aquí i allà per arribar a un sou digne, i aleshores, que també ho hem escoltat, descobrim que el lloc de destí és un hospital a Raccoon City. I els que estan familiaritzats amb els videojocs ja saben que això vol dir que serà un viatge accidentat. A partir d'aquí, la pel·lícula segueix aquest personatge, que interpreta Austin Abrams, en una odissea terrorífica que imita les mecàniques d'un videojoc. M'explico. El protagonista es va equipant amb armes a mesura que avança el viatge, com en un joc, i els enemics cada cop són més terribles, també com en un videojoc. De manera que acaba tenint la mecànica d'un Resident Evil, però en una pel·lícula.
5: Sí, a mi m'ha agradat molt, potser per això. Potser no sóc neutra del tot, perquè, com ho he dit, la saga m'agradava, però tampoc estic d'acord. He vist que s'ha comentat molt per part de fans de Resident Evil que no els hi... Això, que trobant a faltar que es parlés més de la saga, del videojoc, o que fins i tot reproduís algunes de les històries o dels arcs dels personatges del joc. I jo aquí he de dir que és que no crec... Jo no crec que sigui possible adaptar un videojoc a una pel·lícula i que ens suggereixi o que ens generi el mateix que ens va generar el videojoc, perquè són dos llenguatges diferents i quan s'ha intentat els últims anys... no ha anat gaire bé. Recordo la pel·li d'Uncharted amb en Tom Holland, que no va acabar d'allò.
1: És que podríem fer una llista molt llarga,
5: sí,
1: de videojocs que s'han portat al cinema amb resultats nefastos.
5: Sí que pensava que sí que va tenir molt bona rebuda la sèrie de The Last of Us, no? Però precisament a mi el capítol que em va agradar més és el capítol que se surt del que ens explica el joc, no? El tercer capítol que parla d'aquesta parella on es troben un prepper i un supervivent, no? I que és una història tancada en si mateixa i molt bonica, però que alhora t'explica, aprofundeix en el món del videojoc. Llavors, jo crec que això, Krieger ho fa molt bé amb aquesta aposta de Resident Evil, que és que no et torna a repetir els personatges que ja coneixes del videojoc i que, de fet, estimes perquè jugues i et poses a la seva pell i tens ensurts amb ells perquè tu ets ells, sinó que et posa en un univers, no? I això ho fa des d'això que deies, no? De remenar calaixos i buscar bales, d'anar trobant diferents armes o fins i tot amb... Jo també pensava amb el vermell que va agafant la pantalla cada cop que es posa tot més perillós i pensar que aquest vermell és de les lletres de Resident Evil. Jo ja em sentia allà dins.
4: Clar, més precisament, tota aquesta cosa que remet al món del videojoc, tot això de que cada cop el protagonista té una arma millor, no? Com que, no, aquesta sensació d'haver de moure X cosa per poder sortir de tal lloc, no? O aquesta espècie de millora de... o cada cop els monstres són més perillosos i d'anar matant, és precisament el motiu pel qual no em va acabar de fer el pes a la pel·lícula, no? Ah. Que realment vaig veure massa... el guió del videojoc, no? De fet, el mateix Krieger, ell diu que volia transmetre la sensació d'estar jugant al videojoc, i són coses que veiem molt pel punt de vista, i no sé, a mi em va passar una cosa, que és que a mi el videojoc de Resident Evil, com he dit, em feia massa por, i tota l'estona pensava, ostres, aquesta pel·li seria un molt bon videojoc. O sigui, com que em donaven ganes com de jugar en la versió de videojoc d'aquesta pel·lícula, quan, no sé, sento que és interessant pensar com cineastes que, en lloc d'haver-se com basat totes les la seva manera de fer cinema en el cinema ho estan fent a partir dels videojocs. Fa poc sortia l'exemple del Vigan, no?, del director de Resurrection, que és conegut pels seus plaseqüències, que hi diu que aquests plaseqüències no es basen tant en Tarkovsky, com diu tota la crítica, sinó que es basen més en l'experiència dels videojocs, no? Però trobo que el Vigan sí que proposa una espècie d'experiència cinematogràfica, i em passa que amb el Zack Krieger, malgrat ser molt talentós, vull dir, ja dic aquí com que em sembla la pel·lícula excel·lent, trobo que s'allunya una mica de l'experiència cinematogràfica i per mi la costa massa el videojoc.
1: Clar, hi ha una part que és... Mira, et diré que jo diria que va a segments, això, eh? Però hi ha una part, hi ha uns moments concrets que crec que sí que intenta fer molt això, sobretot amb el tema del punt de vista,
4: sí.
1: perquè els oients s'ho imaginin, hi ha molts moments que fa servir com una càmera subjectiva, no? Que realment en aquell moment és realment com si estiguessis jugant a un videojoc.
4: És que li posaven la càmera a l'ombro, es veu, que li posaven la càmera a l'ombro i llavors així els moviments eren perfectament quadrats.
1: És que funciona molt bé, realment. Però no penso que sigui una pel·li per aficionats a videojoc, de fet, o per jugadors. De fet, jo crec que és una pel·li que tindria un èxit increïble al Festival de Sitges. Si jo m'imagino la sala d'un Festival de Sitges embogint moltíssim amb aquesta pel·lícula.
4: Home, el passem bé amb els tres, ja va haver-hi algun aplaudiment.
1: Sí.
5: No, sí, a més té aquesta cosa de... O sigui, a mi m'agrada molt el terror, no? I m'agrada molt aquesta cosa de gaudir del terror, aquesta cosa que rius i et mors de por, però no pots parar a riure, no? Que és com una... I jo sento que aquesta pel·li per mi ha estat això, com entrar en una casa del terror on tu passes molt bé però pateixes molt, no? I que té aquesta cosa de... Bueno, que ja li vam veure a Weapons, no? A mi em recordava molt la part de l'actor de l'Austin a Weapons. És com una versió extesa, no?, que m'explorar encara més aquesta cosa de quan la pel·li comença a agafar ritme, no?, comença a anar tot molt més fort, comença a barrejar talls humorístics amb violència i amb cops, no?, i llavors per mi m'ha funcionat per això.
1: Per cert, ara que mencionava Sitges, sabeu que ja s'apropa el Festival de Sitges. Això és ja, és el dia 8 d'octubre, comença. A més, amb convidats de luxe, com Robert Eggers o Peter Jackson. Doncs avui... Atents, perquè regalem entrades al Festival de Cinema de Sitges. En concret, regalem 10 entrades per un oient de la finestra indiscreta. Les deu per ell. No te'n com se les distribueixi. Si sou els seus amics, doncs li podeu dir, eps, passa-me'n un parell. S'ho pot distribuir com vulgui, però són 10 entrades. Si ell vol anar sol a mirar 10 pel·lis, pot anar ell sol o sola a mirar 10 pel·lis, les pot compartir com vulgui. 10 entrades. Què heu de fer per participar-hi? Molt fàcil. Heu de respondre la següent pregunta. Quina actriu va protagonitzar la primera pel·lícula de Resident Evil? És molt difícil saber-ho perquè ho acabo de mencionar fa escassos minuts. Si sabeu la resposta, envieu-nos un correu a finestra@catradio.cat, finestra@catradio.cat, i entre tots els que encerteu sortejarem les entrades. Teniu temps fins a dijous vinent, perquè anunciarem el guanyador o guanyadora la setmana vinent, el programa de divendres vinent. Sort! I dit això, tornant a Resident Evil, deia que no crec que sigui per jugadors, però sí que penso que els que han jugat a Resident Evil la gaudiran més perquè, a part d'aquestes referències a la mecànica del joc que mencionava l'Ofèlia, no? A obrir i tancar calaixos, buscar bales, que és una cosa que jo recordo molt del primer Resident Evil, de tenir l'arma però no tenir la munició.
5: Sí, d'això de saber, em queden 4 bales i no sé fins on podré anar amb això.
1: Exacte. També hi ha referències argumentals, algunes, molt poques, molt poques, segurament és la part on hi ha menys, però ja també he trobat... que hi ha escenaris clàssics de la saga, per exemple, les clavegueres o el laboratori. I, per tant, jo crec que els que han jugat a videojocs i vagin reconeixent això, és veritat que no es troben una adaptació en el sentit més estricte del terme, aquí hauríem de parlar de què és una adaptació, què no és una adaptació. Però no és una adaptació en el sentit estricte del tema de l'argument, però sí que és una adaptació, en certa manera, de l'univers, les mecàniques i el món de Resident Evil. Però alhora permet que espectadors que no han jugat mai o no s'hi han atrevit, com el Joan, aquí present, hi entren igualment.
4: Clar, jo crec que és una mica el que deia l'Ofèlia de presentar un món, no? Vaig llegir una crítica que em va semblar molt encertada, que parlava de que és una pel·lícula de Resident Evil protagonitzada per un NPC, no? Per un, com és la traducció de NPC?
5: Personatge no jugador.
4: No? Aquest tipus de personatges que estan com al fons dels videojocs, que no tens com cap tipus d'interacció.
1: És que en realitat és un missatger, no?
4: Clar,
1: o sigui, clar. El missatger que passa per allà i que rep el tret d'un zombi o el que sigui, que no,
4: llavors,
1: pinta, que no pinta
4: idea,
1: res.
4: Clar, és molt xula perquè a mi, per exemple, que mai m'ha interessat el Resident Evil, doncs connecto amb aquesta espècie de personatge com mig perdedor, que és qualsevol persona que no està vinculada tampoc amb el món de Resident Evil, i puc com anar de la mà d'aquest personatge nou,
1: mira,
4: no?
1: Mira, per mi el protagonista és algú que està jugant a Resident Evil per primera vegada. Que va descobrint com fer-ho tot, que és molt poc hàbil, que encara no sap com va, que les bales... El Joan, quan s'hi posi... Per mi és aquesta idea. Deia el tema, abans que no se m'escapi, deia el tema que sí que és veritat que hi ha una part que reprodueix molt com és un joc, però jo diria que fins i tot això està molt delimitat en el guió. És a dir, penso que hi ha un inici que és purament cinematogràfic, que és la primera mitja hora, i no sé vosaltres, però jo en aquesta primera mitja hora no vaig moure ni un múscul.
4: Totalment.
1: Estava clavat a la cadira. El tram final també penso que és molt cinematogràfic, i és al mig, podríem dir que hi ha uns 40 minuts de pel·lícula, que són potser aquesta reproducció de l'experiència del jugador. A mi em va funcionar millor aquest inici i al final que la part del mig. El Joan, intueixo pel
4: a
1: que dic,
4: també.
1: Ja que també.
4: Sí, sí, a mi també. I igual també aquest inici és pur Zack Cregger, no? Com té els ingredients de les pel·lícules de terror que hem vist del Zack Cregger, com personatge amb una senyora gran misteriosa de la carretera que genera com l'espai de terror, no? Com aquest personatge perdedor. Té moments de comèdia molt, molt, molt brillants, molt lúcids. A mi m'impressiona molt lo bé que filma el Zack Cregger el terror, però també lo bé... O sigui, la càmera sempre està també bé a la comèdia, és impressionant. I aquest final, que no ho desvelarem molt, però hi ha com unes idees que, repeteixo, que sí que em semblen cinematogràfiques com en relació al punt de vista, en relació a com el terror passa com a l'altra banda. Llavors, a mi, clarament, em va encantar, de fet, el final, i tota la part inicial em va semblar com exemplar en quant a pel·lícula de terror.
5: Sí, per mi també em va agradar molt al principi, que em passen moltes pel·lis de terror, no? que és genial fins la primera meitat i després quan es va tot posant més rocambolesc potser se'm desinfla. Sí que vaig notar també cap al centre i just abans del final com una miqueta de massa d'autoconsciència d'estic fent aquí una picada d'ullet de jugador, no? I el personatge que esmenta masses vegades a videojocs, disparar, no sé què, i a mi això sí que em va trencar una mica, però no, però a mi al principi, sobretot la part que està en una zona més rural, que tot està neu, no?, que es pot jugar molt amb les llums, amb els sons, amb els silencis, em va encantar.
4: És que em fa gràcia això que dius del que esmenta com moltes vegades el tema dels videojocs, però que a la vegada em fa gràcia perquè és una pel·lícula de Resident Evil en un univers on existeixen els videojocs, però que no existeix Resident Evil, no? Com que hi ha aquesta cosa d'aquesta espècie de triple salt mortal, com passava també amb la sèrie d'Estudio, no?, que era un univers on existia Martin Scorsese, però no existia Seth Rogen, no?
1: Joan, tu ara mencionaves el tema de l'humor. Segurament és el que sorprendrà més als oients que s'apropin a la pel·lícula i tinguin de referència els videojocs de Resident Evil o fins i tot les pel·lícules anteriors de Resident Evil, és aquesta presència de la comèdia, que és el que segurament més s'allunya del que és Resident Evil i el que més té a veure amb el segell de Zack Cracker al mateix temps. O sigui, segurament qui vagi a veure-la per passar por se sentirà descol·locat en aquest sentit. Ja han dit que hi ha escenes, sobretot al principi, que són terrorífiques, però de seguida agafa un to proper a la gambarrada, una mica autoconscient, com deia l'Ofèlia, que pot fer pensar potser en les pel·lícules de Evil Dead. I no sé en aquest sentit si aquest espectador que tingui aquests... No vull dir prejudicis, però aquesta idea prèvia de vaig a veure una pel·li de terror, això potser el pot descol·locar una mica.
5: Sí, jo crec que és una cosa que estem veient que en els últims anys està passant, no? Que les línies es van fregant, no? Que les pel·lis de por, que els monstres cada cop a la conversa es diu no, que són més icònics, no? Me'n recordo amb el personatge justament de la bruixa de Weapons que va tenir com un gran seguiment, no? A internet se la va reivindicar molt, no? I per mi el terror sempre té aquesta línia una mica fina, no? També em va passar, per exemple, amb The Substance, que és una pel·li de terror amb un tema bastant profund, no?, però que es va fent tot tan

0: connexió amb el personatge en quant a la seva aventura, no? Perquè intenten introduir una espècie de drama del personatge, que és una cosa en relació a la paternitat, no? El personatge comença que la seva parella li comunica que creu que està embarassada i ell no sap si vol ser pare o no, no? Llavors hi ha diverses escenes connectades amb aquesta trama que per mi intenten ser com una mica dramàtiques, especialment hi ha una trucada, bueno, una gravació d'un àudio una mica com exagerada per mi, que era com que m'era igual. No sé si us vau posar vosaltres amb aquest tipus d'escenes.
1: Sí, jo després ho pensava, que no sé si fins i tot això era també donar-li una volta a la figura del jugador de videojocs, no com etern adolescent, no?
2: Absolutament. Sí. Penso que ens està dient a la cara que som uns immadurs. Sí, no voler tenir fills equival a ser immadur, que això seria un altre tema. Però tal com està plantejat a la pel·lícula és aquesta por al canvi i, no? I que fa que... Jo diria que va inclòs dins aquest retrat del jugador de videojocs amb una mica de mala llet i amb una mica de prejudicis, deixeu-me afegir aquí, eh? Però estic d'acord que no funciona, en el sentit que, deies tu, Ofèlia, que The Substance, valgui la redundància, té substància, no? Té un fons, té un tema, i en canvi aquí sí que s'intenta desenvolupar una mica aquesta idea de no fer-se responsable o de no voler créixer, i acaben sent algunes escenes anecdòtiques escampades per allà, que penso que si no hi fossin a la pel·lícula no li passaria res i que no necessitava tenir aquest fons tampoc.
1: Clar, sí, per mi jo crec que hagués funcionat perfectament sense aquesta com subtrama o aquesta cosa del personatge, de fet, perquè a mi ja em tenia el personatge per la seva interpretació i com el veus patir tota l'estona i com et fa riure tota l'estona, a mi ja em tenia volent que guanyés o que li sortís bé, al marge de si seria pare o no d'aquestes coses, només perquè l'estava veient com una final girl, no? Com una Scream Queen de les dels 90, no? Aquesta cosa que t'és igual ben bé qui és, però vols que li vagi bé.
0: No, m'agrada molt aquesta lectura, eh? No ho havia pensat. Jo estava com això, com intentant sobreanalitzar només d'un noi que fuig de la paternitat, no? Però com aquesta cosa de la immaduresa m'agrada molt, la veritat. Sí, a mi el que em passava amb aquesta pel·lícula també és que, a diferència dels videojocs, que saps que si et maten, bueno, en general, no? Pots tornar com a començar, aquí sentia que si, com que això no podia passar, sabia que no l'anaven a matar, no?, d'alguna manera. Llavors, hi havia com aquesta desconnexió en quant al perill. O sigui, veia el perill i em feia fàstic el perill, però no el sentia, el perill.
2: Sí, això jo crec que passa sobretot en aquest tram del mig, no?, probablement. Sí. En fi, Resident Evil, que és la primera estrena de la setmana a les sales de cinema, sens dubte una estrena arriscada i de la que se'n parlarà molt, però en tenim més.
3: Have you ever set a big stack of TNT on the road, hoping to blow up your nemesis, but the detonator itself explodes? Have you ever pulled the ripcord of your parachute and only a bunch of silverware comes out? It's not your fault.
4: Acme is evil.
2: I la següent pel·lícula té una història realment surrealista, perquè és una pel·lícula que Warner va descartar l'any 2023. Va quedar guardada en un calaix. Això en si mateix no és tan inusual, de fet. El que és sorprenent d'aquest cas és que la pel·lícula estava acabada i, per tant, doncs ja s'havien invertit una quantitat important de diners i, malgrat això, Warner va decidir que no l'estrenava i, el que és encara més inusual, tampoc no la volien vendre a plataformes com Amazon, que hi estava interessada. I precisament aquestes circumstàncies estranyes van fer que la gent comencés a demanar que s'alliberés a Coyote contra Acme. Es van generar moltes teories al respecte. Hi havia qui deia que simplement la companyia tenia por de perdre diners, més dels que ja havia invertit, però també qui deia que el projecte tenia un missatge crític amb les grans corporacions, que no havia agradat gens a Warner perquè semblava un autocrític. Però, finalment, a Warner van accedir a vendre la pel·lícula, una distribuïdora independent, i per això avui finalment arriba a les sales de cinema. I la ironia de tot plegat és que, al final, aquesta pel·lícula, que, com diem, es diu Coyote versus Acme, doncs explica una història entre bambalines. Aquesta història entre bambalines que té està molt lligada a la història que explica la pel·lícula, que té com a tema central el poder de les grans corporacions. La pel·lícula és una comèdia judicial en què el personatge del Coyote contracta un advocat per demandar a Acme, l'empresa que fabrica doncs els artilugis de Looney Tunes. I amb motiu, perquè com tothom sap, tothom que hagi vist algun curt del Coyote, els estris d'Acme doncs acostumen a ser defectuosos. No és un argument de pel·lícula infantil, potser també és això el que va fer que Warner es tirés enrere, no tenir clar en quin públic anava dirigit, però és cert que, com deia abans, és una pel·lícula que parla sobretot dels abusos de les grans corporacions i potser es va fer massa incòmoda per un gran conglomerat com és Warner Bros.
0: Sí, d'entrada sembla una bogeria tot això que acabes d'explicar, Toni, i realment...
2: He intentat fer-ho sintètic, eh?
0: Però... I inclús estaria bé fer la pel·lícula

0: De so mateix, no? Però encara que soni estrany, és una pel·lícula que, si tot això que has explicat, la pel·lícula funciona a tots els nivells. A mi m'ha semblat una pel·lícula extraordinària, molt, molt divertida. O sigui, en primer lloc, funciona com a pel·lícula d'acció, d'aventures, protagonitzada pels Looney Tunes, no? És tot el que esperes amb una pel·lícula amb tots els personatges, amb tots els gadgets, amb tota aquesta bogeria, aquesta comicitat molt slapstick, no? Com que els Looney Tunes com queden patosos, moltes explosions... per aquesta banda, funciona moltíssim. Després, funciona com a pel·lícula de judicis d'una mica de David contra Goliat, no? Una pel·lícula que té com un nen la podria entendre i emocionar-se, i els adults també poden com estar molt connectats. De fet, hi ha una escena extraordinària amb el Coyote i el Correcaminos en judici, que no avançarem molt més, però sí que és molt emocionant. Després, funciona també com a espècie de símil, la pel·lícula traça un símil entre la figura del Coyote i la figura del Sísif, com una persona que completament castigada està completament rebent dolor i com està castigat això. I després funciona també com aquesta crítica social que apuntaves tu, Toni, a les grans corporacions. I realment em sembla molt admirable com una pel·lícula que acaba com dins de tota aquesta bogeria que has apuntat, perquè la pel·lícula també és superboja, funciona tot perfectament.
1: Sí, és molt divertida. De fet, a mi em va sorprendre. Jo me'n recordava del cas, no? Vaig veure per al meu timeline les peticions de que l'alliberessin, no? Que ens han segrestat la pel·lícula, que no sé què. I m'ha sorprès com realment sí que aguanta bé, no? El ritme d'humor és molt bo i realment ho fa d'una manera molt, molt simple, no? Amb aquesta senzillesa potser dels mateixos Looney Tunes, no? D'aquestes coses. Però alhora té moltes capes que com més rasques, doncs més satisfacció en dona, no? Els dibuixos animats com a col·lectiu, com a classe social, com a tots nosaltres, no? Perquè també hi ha un paral·lelisme entre el protagonista, que és aquest advocat que ha llançat una mica la tovallola, no? I que potser ell es consideria a si mateix com fracassat, i també hi ha el Coyote, no? Amb aquesta cosa d'unir-se contra els, entre cometes, vencedors, i aquest missatge decisiu, no? Que jo crec que tots ens podem veure reconeguts, no? De per què fem les coses si pensem que no guanyarem, bueno, doncs perquè pensem que potser algun dia arribarem a tocar el Correcamins, no?
0: Sí, també és una pel·lícula molt oportuna amb tot el que ha passat amb els judicis contra Meta, no? Tot el discurs que està venint ara contra OpenAI, no? O Apple. De fet, tots els ordinadors i els dispositius electrònics de la pel·lícula són de la marca Acme, no? Com si fossin Apple. I és això, jo crec que hi ha una cosa com una mica perversa per Warner Bros. De treure ara la pel·lícula, no? Com de que, però a la vegada em sembla que funciona molt bé, com és molt oportuna com a crítica social. Inclús també un personatge animat, que és el Guy Claudio, que és un personatge mític dels Looney Tunes, que és aquest gai com...
2: Que és Donald Trump.
0: Que és Donald Trump.
2: És Donald Trump.
0: Té tota l'arrogància i aquesta arrogància com carismàtica, per altra banda, també. Com que jo crec que clarament també es van inspirar en el tipus de bueno, com el doblatge del Guy Claudio en els discursos del Donald Trump, estic segur.
1: Clar, jo també veient-la, per això pensava que no em semblava una pel·li de Warner Bros., sinó que em semblava com una ficció al marge, no? Que els haguessin donat permís per fer servir els seus personatges i el seu univers, però que tampoc els deixa gaire bé com a companyia, no? Perquè hi ha aquesta cosa d'autocrítica, dient això d'una companyia familiar, barrols familiars, la família, els nens, i jo anava pensant Warner Bros., Disney, Nestlé, no sé què.
2: Clar, clar, és com clavar-se un tret al peu, no?
1: Sí.
2: Però d'altra banda, també entenc que si en algun moment algú hauria de donar l'okay perquè se sortissin dels marges i intentessin pensar una cosa diferent per poder fer una pel·lícula de Looney Tunes que d'alguna manera tornés a fer reeixir aquesta marca. Mm. Perquè al final els Looney Tunes, en general, són uns personatges molt estimats, però estan bastant abandonats.
0: Sí, això que deies de que potser no és un producte per nens, jo crec que mai ha sigut un producte per nens i que sempre els nens el que els suposo que els agrada o el que a mi m'agradava els Looney Tunes era precisament aquesta espècie de veure una espècie de perversitat o cosa adulta en quant a la violència, no?
2: El punt adult que hi ha.
0: Clar, com que et sents que estàs veient alguna cosa que potser no hauries de veure per l'edat que tens i com a adult et sembla clarament molt divertit, perquè realment és molt brillant. A mi m'agrada molt reivindicar una pel·lícula que m'agradava molt de petit i que m'agradaria tornar a veure ara, que crec que és la penúltima pel·lícula que vam fer de l'univers Looney Tunes, després vam fer la seqüela de Space Jam, però el 2003 el Joe Dante va dirigir la pel·lícula Looney Tunes de Nuevo en Acción, que també era una pel·lícula sobre perdedors, en aquest cas ambientada en el món del cinema, i és una pel·lícula que crec que també dialoga molt bé amb aquesta pel·lícula, no? Com que realment pel·lícules on els losers, els perdedors, en aquest cas era el Pato Lucas, que estava cansat d'estar a l'ombra del Bugs Bunny, unia forces amb el Brendan Fraser, que era una espècie de doble d'acció també mig acabat, per trobar un diamant, no? Com aquestes trames. Llavors són pel·lícules que trobo que això que deies tu, Ofèlia, no? Com, en aquest cas és com atrapar el Correcaminos, no? Com podem sentir-nos molt connectats amb figures de perdedors, o ara que parlàvem del perdedor de Resident Evil, sí, no? Com que són pel·lícules que jo trobo que no sé, que animen a realment a intentar les coses i a lluitar contra les grans corporacions, en aquest cas. A mi m'ha semblat una pel·lícula, torno a dir, extraordinària.
2: És que l'únic d'uns és això, no? Sempre hi ha aquesta figura del personatge que se'n surt i l'altre pobre, que no. que és un desgraciat. I, de fet, hi ha dos tipus de persones. Els que miren els Looney Tunes sentint-se a Correcamins, i el que mira els Looney Tunes sentint-se al Coyote.
0: Clar, clar.
2: No? Al final és això, o Bugs Bunny i Elmer. És a dir, aquest tàndem sempre ha funcionat.
0: I no funcionaria també potser una pel·lícula del Bugs Bunny? Potser ningú la veuria, perquè faria com ràbia, no? El Bugs Bunny, que sempre ha sigut
2: bueno,
0: el que se'n
2: surt. Això depèn una mica... Si m'ho preguntes a mi, no vull una pel·lícula de Bugs Bunny, em cau malament. però això depèn de l'espectador.
0: Aquí té una molt bona escena, el Bugs Bunny.
1: Sí, clar, he de dir que no volem pel·li del Bugs Bunny, però jo en un moment de la pel·li on se li reconeix un tic de la veu, gairebé estava jo com amb els Avengers Endgame quan surt l'Spider-Man, i jo... No, és una pel·li guai. També he de dir que has de saber una mica que vas a veure això, no? Perquè jo abans de veure-la potser tenia com a referents a això, que deies Space Jam, pensava en Who Killed Roger Rabbit, qui va matar el Roger Rabbit, no? Però no té aquesta cosa de girar del tot els personatges i fer que de cop sigui tot molt adult i molt fosc, no hi ha això, el bebè adorable que fora de càmera fuma puros i diu paraulotes, vull dir, no fan ben bé això, com mantenen una mica la integritat dels personatges clàssics, no? Llavors, suposo que aquí hi ha aquesta frontera entre lo adult i lo infantil que es troba, no?
2: Doncs mira, potser aquesta història que hi ha hagut prèvia a la pel·lícula ha fet que segurament molts espectadors aniran al cinema sabent realment què van a veure, que és una molt bona pel·lícula, com deia el Joan, Coyote versus Acme, segona proposta de les sales aquesta setmana. Anem a la tercera, que és una pel·lícula catalana.
3: Ja t'he fet un lloc entre la panxa i el cor.
2: No, i canviem un registre absolutament diferent, perquè estem parlant de Tanit, adaptació d'un conte infantil molt estimat que es va publicar originalment als anys 80 i que té com a protagonista una nena decidida i curiosa, que passa moltes estones explorant el bosc que té a prop de casa. El conte, i també la pel·lícula, explica un moment difícil de la vida de la seva família, perquè la Tanit està esperant que neixi la seva germana i la futura criatura mor al ventre de la mare.
4: Ha passat una cosa molt trista. La germaneta s'ha mort. S'ha mort dins la panxa de la mama. I ara hauràs de ser molt, molt, molt, molt valenta. La mama necessitarà que l'estimem molt.
2: Per tant, la família ha de viure el dol, i això passa al mateix temps que la Tanit coneix una dona gran que viu apartada i de la qual molts habitants del poble la tracten i la veuen amb desconfiança i l'anomenen bruixa. La Tanit no es deixa portar pels rumors i, a mesura que la coneix, descobreix que és una persona amb qui pot establir una relació d'afecte i confiança en un moment que per ella és molt difícil.
0: Sí, és una pel·lícula molt, molt tendra. Tanit és el nom de la neta de l'escriptora del llibre, la Núria Albó, que, com a dada curiosa, va ser professora de català del meu pare, i que la Núria Albó té un llibre per cada neta, o sigui, té diversos llibres amb noms de... Totes són noies, de fet.
2: Això és ser una gran àvia,
0: és una gran àvia,
2: deixa'm dir.
0: I el Pep Garrido, el director, explica que quan va voler adaptar la pel·lícula, que és un, perquè ell l'havia marcat molt el llibre quan era petit, la Núria Albó li va demanar que acabés la pel·lícula abans que morís. La Núria Albó està viva, està bé, i ha pogut veure la pel·lícula, que jo crec que és això, formal i narrativament és una pel·lícula molt senzilla en un bon sentit. O sigui, crec que potser la pel·lícula, la seva falta de pressupost li ha jugat a favor, no? Perquè realment connecta més amb lo terrenal, no? Que d'alguna manera representa també el personatge d'aquesta bruixa que coneix. I a mi aquesta senzillesa, aquesta tendresa, m'agrada com que em sembla que és una pel·lícula molt honesta i que és molt fort el que passa en aquesta pel·lícula, no? Llavors aquesta senzillesa contrasta molt amb la... amb la duresa de l'esdeveniment que passa de la mort de la germana petita de la Tanit, no? Que desencadena com un dels temes de la pel·lícula, que és la gestió del dol, que últimament hem estat parlant molt, però trobo que això, com que està molt ben explicat com tant el pare, la mare i després la Tanit van assumint aquest dol.
2: És veritat que n'hem parlat molt darrerament, però trobo que el tractament del dol i sobretot de la mort estan molt ben trobats, perquè parla molt de tu a tu el públic infantil, i no és tan habitual que es facin pel·lícules pels nens que parlen d'aquests temes amb aquesta claredat i alhora sensibilitat.
0: Sí, a mi també em va emocionar molt, de fet. És un, com, toca molt bé aquest tema essencial de la infantesa, que és com la primera mort, no? I en aquest cas és com molt, molt, molt dura. I a diferència de pel·lícules com Estiu del 93, per exemple, que sí que tenia com... que tot anava dirigit a aquesta escena com tan catàrtica, no? I aquesta espècie d'una nena que d'alguna manera vol ser adulta i que es maquilla. Aquí m'agrada que la Tanit, precisament, és un personatge que vol seguir sent una nena. O sigui, vol seguir creient en una bruixa, no? Com que ella, de fet, els seus amics ja no creuen en les bruixes i li fan com burla de que cregui en això i que sigui una nena petita encara, però ella és com que vol creure en alguna cosa i d'alguna manera intenta salvar aquesta bruixa també de la mort, ja que no ha pogut salvar a la seva germana. És una pel·lícula molt, molt tendra, jo la recomano molt, i això m'agrada molt com es desplaça una mica d'aquest tipus de trames, com més que hem vist diverses vegades, aquesta espècie de coming of age infantil, i ho ubica en un lloc com més senzill, més humil, però que crec que va molt a favor de la pel·lícula.
2: Doncs Tanit, que ha arribat avui als cinemes, i és una bona proposta de cinema familiar que penso que no hauria de passar desapercebuda. I anem per una estrena més. Hem vist moltes pel·lícules sobre la Segona Guerra Mundial i, en concretament, el desembarcament dels aliats a la platja d'Omaha, a Normandia, el dia D. També l'hem vist més d'un cop. Segurament una de les escenes més icòniques del cinema bèl·lic sigui la del desembarcament de Salvar el Soldat Ryan. Avui s'estrena una nova pel·lícula que es titula Tiempo de Victoria, que ens porta de nou a aquest moment històric crucial, però no ens ofereix una perspectiva militar, sinó meteorològica. La pel·lícula se situa 72 hores abans del desembarcament i explica com el factor climàtic era advers pels plans d'Eisenhower, que està interpretat per Brendan Fraser. De fet, el cap de meteorologia de la RAF, que interpreta Andrew Scott, avisa que les condicions climàtiques són contraproduents i que si duen a terme l'atac pot acabar en un desastre. En canvi, un meteoròleg estatunidenc, que és bastant més optimista, i per tant Eisenhower té el dubte de si tirar endavant amb el desembarcament o no. I tota la pel·lícula gira al voltant d'aquesta decisió.
1: Sí, mira, si jo no fos catalana, diria com m'has de fer un thriller emocionant sobre la meteorologia, però com que m'he passat l'estiu mirant el temps obsessivament...
2: Però com que som catalans, entenem Exacte. Aquest angle perfectament.
1: Exacte. No, no, és d'aquestes pel·lícules, no?, amb aquest focus en un professional inesperat, no?, que de cop acaba sent heroic, penso en la lingüista de Arrival, no?, o d'altres similars. He de dir que és una pel·li, tot i ser de guerra, és una pel·li bastant més claustrofòbica, m'ha semblat, no?, tot passa en espais tancats. De fet, tots els moviments aquests que anem veient i fins i tot com anem coneixent els personatges és a base de com van xocant entre ells els personatges. Hi ha una cosa, un punt per mi fins i tot teatral, no?, d'obra de teatre, vull dir, literalment, de veure així com es desenvolupen els actors encarnant cada perspectiva i cada personatge. I el que he gaudit més és justament aquests xocs entre l'Andrew Scott, el Brendan Fraser, no?, que és un Eisenhower imponent, que crida molt. Però sí, i sí que té un parell de punts de catarsi cap al final, que llavors sí que tot explota i tota aquesta tensió surt. Però, per exemple, jo veient-la potser ho volia comparar amb Oppenheimer, no?, aquestes coses de la guerra vista des d'una altra perspectiva, però m'ha semblat molt més claustrofòbica en el sentit que no té aquesta exploració psicològica. Però és xula, o sigui, t'enganxa.
2: Sí, sí, estàs tancat allà dintre, tu també.
1: Sí.
2: I a més, trobo que els actors són perfectes per fer aquesta mena d'història, perquè Andrew Scott, evidentment, té una experiència teatral increïble,
1: sí,
2: al darrere, i Brendan Fraser, és el que tu dius.
1: Fa por.
2: Jo no estaria sol en una habitació amb aquest senyor.
1: Cridant. Sí, sí.
2: De la manera com criden aquesta pel·lícula. Va, doncs repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de Resident Evil, de Coyote versus Acme, de Tanit i de Tiempo de Victoria. Com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. És difícil, aquesta setmana és molt difícil perquè són molt diferents. Amb quina us quedeu?
0: Jo em quedo, malgrat Resident Evil crec que és una molt bona pel·lícula, em quedo amb Coyote versus Acme.
1: Jo, Resident Evil.
2: Que fa molt per tu. Tu vas a...
1: Sí, oferir... em sap greu.
2: I ara em deixeu a mi la tasca de triar entre dues pel·lícules que no tenen res a veure entre si. I ara podria sortir per la tangent i dir tanit que, novament, torno a dir, estaria bé que no passés desapercebuda, però em quedaré amb Resident Evil.

0: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Ja us avanço, el titular, crec, d'avui és que estem sent nolanitzats. I ara veureu per què. Perquè el 3CAT incorpora en Batman Begins. Els programadors de la casa se'n sumen amb encert que aquest 2026 acabarà sent l'any de Christopher Nolan, i quan l'Odissea encara s'accedeix a les sales de cinema, incorporen la primera pel·lícula de Batman que va dirigir el director, i que té unes quantes similituds amb Odisseu, com el fet que Batman doncs, també és un personatge torturat i sovint viu entre remordiments. Aquest cop, però, sí que això forma part del personatge dels còmics, a diferència del que passa amb l'Odissea. Batman Begins va ser l'inici d'una trilogia que va encapçalar Christian Bale i que en el seu moment va sorprendre justament per la seva foscor i per l'aproximació psicològica al personatge.
2: Sí, per mi val molt la pena, perquè crec que va marcar, no, el que serien les pel·lis de superherois durant ben bé una dècada o potser més anys, no, aquesta cosa de fer-ho seriós, de buscar la complexitat psicològica, la foscor, fer-ho realista, que potser no canviaria fins al James Gunn amb els Guardians de la Galàxia, que llavors li torna a donar una volta i tot és amb ritme, comèdia. I he de dir que, tot i que té molta fama la segona, no, la del Joker, la primera és una bona exploració del personatge de Batman, no? Que precisament en els còmics també que té aquest punt més fosc, no, més fins i tot detectivesc, molt psicològic, no? I bueno, Bale potser no és el meu Batman preferit, però és el més digne dels que...
1: Quin seria el teu Batman preferit? Ara que tu has posat tu sola, eh? T'has ficat tu sola en el jardí.
2: Em va agradar molt el Batman de l'últim que va sortir del...
3: El Pattinson, a mi també, em va encantar.
1: Són pattinsonistes.
2: Sí. No, però vaig pensar com que li donava aquesta cosa gòtica a Gotham, com que ho vaig comprar molt.
3: Era una pel·lícula excel·lent. O sigui, sí. Batman Begins també la recomanem molt, però ara que l'he tornat a veure, i realment m'ha semblat una pel·lícula molt sòbria, no? Com que es parla molt de la segona part i del Caballero Oscuro, però Batman Begins té com una espècie està com molt més empaquetada, com que tot funciona molt millor, però sí que és cert que del Pattinson també val la pena reivindicar-la.
1: Són eres diferents. Jo em quedaré amb Michael Keaton, perdoneu-me, però és que sóc un senyor gran. I a Netflix incorporen Oppenheimer. Ja us deia jo que estàvem sent nolanitzats, perquè a partir de dilluns la pel·lícula, protagonitzada en aquest cas per Cillian Murphy, que interpreta el pare de la bomba atòmica i una de les figures claus del projecte Manhattan, s'incorpora a la plataforma.
2: Sí, és una pel·li que també se'n va parlar molt quan va sortir, va ser amb el...
1: amb Barbie,
2: Barbenheimer,
1: sí, sí.
2: I que crec que repeteix aquesta cosa, no, que deies dels homes torturats, no, aquesta exploració de què fem amb la culpa o la responsabilitat que tenim amb el que fem i que travessa superherois, científics, herois de l'antiguitat, etc. No sé, deu ser el tema de la seva vida.
1: Sí, de fet, quan vam fer l'especial de Christopher Nolan ja vam veure que això dels remordiments era una cosa que pesa i que podem anar trobant en tota la seva filmografia.
3: Sí, és d'aquests cineastes... Jo no havia vist Oppenheimer fins fa poc, realment, i la vaig veure després de veure l'Odissea, i trobo que realment m'ha fet com que m'agradi més l'Odissea. O sigui, és d'aquests cineastes que realment tota la filmografia es va construint en base a això, no? Aquests homes torturats, i també la forma, aquest aproximament històric a la figura d'Oppenheimer, fet des del Nolan, com amb tants salts temporals, no tanta música, tanta com abstracció també en molts aspectes, trobo que Oppenheimer realment em sembla super, super interessant.
1: Més estrenes. A Filmin han incorporat part de la filmografia de Werner Herzog, incloent títols emblemàtics com Fitzcarraldo, Aguirre, la còlera de Déu i Fata Morgana. Si us agraden les biografies, Malcolm X de Spike Lee, amb una adaptació memorable de Denzel Washington, s'ha incorporat a Movistar Plus. A Netflix teniu Animales Nocturnos, amb Amy Adams interpretant una dona que rep una novel·la escrita pel seu exmarit que altera els records de la seva relació. També teniu Midsommar, ja que estem avui una mica de terror, la pel·lícula d'Ari Aster, que ara feia temps que no es podia trobar a cap plataforma i que teniu a Amazon Prime Video. I ara fa un any que va morir Robert Redford i a Filmin han incorporat Jane Corrent, que va ser el seu debut com a director, i una pel·lícula amb la qual va guanyar l'Oscar per la seva feina rere la càmera, el drama d'una família que intenta superar la mort accidental d'un dels seus fills.
3: Jo no he vist aquesta pel·lícula, però no, sí, de fet ara no recordava que el Robert Redford també tenia una vessant com a director.
1: I tant, s'ha desgirat feina, t'he de dir, és una gran pel·lícula.
3: No, realment, o sigui, de les que has dit, Prisca Raldo em sembla una pel·lícula extraordinària, evidentment. Una pel·lícula que crec que no es podria fer ara, realment. Abans que parlàvem de Nolan, no? Com que potser Nolan és l'únic cineasta que proposaria agafar un vaixell i portar-lo com...
1: Aquesta mena de bogeria, o és Nolan o és Ridley Scott.
3: També, exacte.
1: Actualment, perquè si no... Va, anem amb les sèries.

0: La sèrie destacada d'aquesta setmana és Gènesi, que fa una crònica de la revolució culinària que va dur a terme Ferran Adrià al Bulli. S'estrena dimarts vinent al 3CAT i és, sobretot, una sèrie molt ambiciosa, que controla dues línies temporals alhora, cosa que no hem vist gaire a les sèries catalanes. D'una banda, tenim un Ferran Adrià jove arribant al Bulli i treballant a les ordres d'un altre cuiner, al mateix temps que veiem com es van unint els elements i les persones que seran les protagonistes d'aquesta gran explosió de creativitat culinària d'aquells anys. Aquesta és una trama molt ben documentada, assessorada pel mateix Ferran Adrià, entre d'altres. I l'altra, d'altra banda, l'altra trama, és una trama que passa al present, una trama que és ficció sobre una cuinera que vol reobrir el restaurant familiar i que es complementa amb la primera. Aquest anar i venir entre les dues trames la fan una sèrie complexa, una sèrie estimulant, que sap sobretot encomanar un moment molt concret d'estar creant una cosa nova, amb la vibració que això suposa, i també és, i aquest em sembla potser l'aspecte més valuós, una sèrie amb una clara vocació internacional. Una sèrie que en primer lloc valora el que tenim aquí i el que hem aconseguit, i en segon lloc vol explicar-ho a fora.
1: Una cuina no és només una cuina. És el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides. És el moment de ser valents i d'assumir riscos.
0: Miquel Fernández interpreta a Ferran Adrià, l'hem pogut escoltar en aquest tall, el clava.
2: És impressionant.
0: El clava, però alhora no limita, no surt la caricatura. I això té molta dificultat.
2: Sí, mira que la sèrie corria, per mi, bastant aquest risc de... perquè el Ferran Adrià és una figura molt parodiada a la nostra Catalunya, no? I és impressionant com clava, no només la forma de parlar, els moviments, sinó que jo crec que també li aporta uns matisos completament nous que no havíem vist de Ferran Adrià, que és com cert atractiu, com certa espècie de confiança, com hi ha coses com que no havíem, com potser, o almenys jo potser no havia pensat mai de Ferran Adrià com a figura internacional, com a figura, bueno, com el xef que és, no? Com l'estrella que és. Em ha semblat molt impressionant la interpretació del Miquel Fernández i també, no només el clava el Ferran Adrià, sinó que també els personatges, per exemple, del Juli Soler, que interpreta l'Ivan Massaguer, també és molt semblant al de realitat, o també apareixen el Fermí Puig o el Santi Santamaria, que també s'assemblen molt a les personalitats reals.
3: Sí, jo crec que aconsegueix molt bé això de generar el magnetisme, no?, entre la figura sense alhora caure en voler fer un biopic, no?, o en sobreexplicar, no?, li deixa com aquest espai suficient per crear el misteri, no? Sí que se centra també, veiem molt menjar, no?, veiem molta preparació, i jo, comparant-ho amb The Bear, que em sap greu, però és inevitable, no?, perquè també ha sonat molt en aquests últims anys com a sèrie culinària, trobo que també està molt ben aconseguit que aconsegueixen que t'ensenyen el menjar i el producte, i és com que fan que la teva atenció reboti a on anirà el cap del cuiner. No tant, sento que de Bert sobreexplicava molt com podem fer això, ara farem així, sobre això, i acabes mirant i centrant-te en el plat, i aquí deixen com una mena de mística en l'aire, no? Perquè tu el que et preguntis és què farà Ferran Adrià d'aquests escamarlans que m'estan ensenyant aquí. Crec que té mèrit.
2: Sí, és veritat. Realment, tothom idea que és una sèrie molt ambiciosa, complexa. Jo li sumaria que és elegant. O sigui, es nota molt com la mà com també de Netflix en quant al pressupost, no? Com que realment hi ha una suma de diners, i crec que també en la direcció és una sèrie que em transmet com aquesta elegància que aparentment transmet aquesta espècie d'alta cuina, no? Com que aquesta espècie de món com que potser no hem arribat, però que realment transmet una espècie d'elegància que la sèrie la transmet molt bé.
0: I després posa molt el pes en els personatges. Deies, Ofèlia, el tema dels plats, i hi ha una feina important, des d'un punt de vista gastronòmic, perquè s'han reconstruït més de 70 plats originals del Bulli, i em consta que aviat el programa Caníbal Berlín faran un especial sobre aquesta sèrie, per tant, estigueu atents al programa de la Paula Molés, perquè aniran al detall de la gastronomia de la sèrie. Nosaltres no arribem, no arribem aquí, i analitzarem altres aspectes, però això està molt treballat. El que passa és que penso que la sèrie sap que aquest acabat detallista, que li dona qualitat al conjunt, sí, però que el motiu per gaudir-la i degustar-la són els conflictes entre els diferents personatges. Aleshores, clar, la part humana té molt de pes, i per això, clar, hi ha Ferran Adrià, però també hi ha el germà, l'Albert Adrià, que interpreta el Carlos Cuevas, hi ha el Juli Soler, que interpreta l'Ivan Massaguer, hi ha el Fermí Puig, que interpreta el Xavi Caudevilla, entre molts altres, i la dinàmica que s'estableix entre ells dinàmica i friccions, al final és el motiu que et porta a anar avançant en la sèrie.
2: Jo també li sumaria, a part de les relacions entre els personatges, la relació entre les dues capes temporals. I trobo que la sèrie a mi em va transmetre una espècie de... O sigui, trobo que transmet molt bé com el bulli canvia el món. O sigui, tu veus com tota la gestió, la gènesi del bulli, no? Com el Ferran Adrià arriba al restaurant de roses, etcètera, que es torna el xef, i vas veient la trama com del present, on el món ja és un altre món. No sé si us va tenir aquesta sensació, com
0: sí,
2: a nivell estètic, a nivell com de... O sigui, inclús també el fet de que ara en parlarem més, com del fet de que ara hi hagi dones a les cuines, no? El món que, on entra el Ferran Adrià a treballar és un món molt masculí, i després hi ha un món on les dones és la cap de cuina d'un restaurant, però trobo que exemplifica molt bé aquesta tensió entre el passat i el present.
3: Sí, a mi això em sap greu perquè em genera tanta curiositat, no?, amb aquest retrat d'un moment de la història culinària catalana, no?, aquesta mística, no hi ha tanta cura en explicar gairebé una llegenda, no?, que llavors quan és el salt al present sí que veig molt això de ja no hi ha... No és que no hi hagi res per construir, no?, però que també la història del present parteix potser d'un punt més fosc, no?, potser no hi ha tanta aquesta cosa de generar una fantasia, d'explicar una llegenda, i llavors jo sí que ho he sentit una mica desigual, però bueno, potser la sèrie es desenvolupa per...
2: Clar, estic d'acord, sí que aquesta trama del present també el ser ficció, no?
0: Com clar, que... però és que és inevitable, ja. Perquè al final el passat és on hi ha l'espurna.
2: Sí, sí.
0: I deia que la sèrie t'arrossega pels personatges, pel que es va creant entre ells, però sobretot t'arrossega per formar part d'aquest moment, no? O sigui, formar part d'aquesta espurna i el que s'està produint allà, que allò és molt magnètic. Clar, ho compares amb la trama del present, i allà no s'està produint allò. És un moment molt diferent, que té el seu interès,
3: sí, sí,
0: però que no és el mateix. I diguéssim que el passat inclús pot tenir un punt nostàlgic.
3: Sí,
0: Joan,
3: sí.
0: Abans a mi m'ha semblat que tu anaves una mica per aquí, excepte la part de... No hi havia cap mena de dona allà, no? Això potser no cal tenir nostàlgia sobre això.
2: Sí,
0: però d'aquell moment, d'aquell moment de trobada de persones i de que hi ha aquella connexió i que estan descobrint que poden canviar coses... Clar, això és molt engrescador.
2: Sí, tota aquesta creació de la cuina conceptual, no sé, jo a vegades tinc aquest debat de si la cuina és art, no? Com que, però trobo que té molt bé aquesta energia de, que qualsevol pel·lícula sobre, jo què sé, un moviment social o un invent, quan veus que realment tots estan com engrescats creativament a l'hora de canviar el món, aconsegueix molt bé amb les interpretacions, però també, repeteixo, amb la direcció em sembla molt, molt impressionant, com més enllà dels plans dels drons, que això en podem parlar un altre dia, que jo crec que s'han de limitar, em sembla ser una sèrie que realment aconsegueix transmetre molt bé quan crees alguna cosa i estàs com realment sentint que estàs fent una cosa nova.
3: Sí, és que hi ha la manera, això, com deia, no? com retrata el menjar, hi ha un moment que van amb els pescadors, no? Que ha d'aprendre com triar el peix, com triar tot, no? Que té uns colors, té una brillantor, té una cosa que gairebé tu com a espectador també estàs veient a veure si li saps trobar això que diuen que li has de trobar.
2: I no diria que estic són nostàlgic d'allò, eh? Vull dir, a mi em sembla realment molt... A mi m'empapa de creativitat, precisament. O sigui, el que... No penso com aquell món... Sí que hi ha com certa tristesa.
0: Ah, i és una barreja, eh? Perquè, a més, al final, això, els oients encara no l'han pogut veure, però al final de cada episodi posen imatges en els crèdits reals, i aquelles imatges em generen una nostàlgia bastant forta, eh?
3: Sí, crec que per això a mi també el contrast...
0: De món desaparegut.
3: Sí, del passat i el present, clar. Crec que no li fa gaires favors a la història del present, no? Que també ja visualment és molt més fosca, no? Els colors són molt més freds, l'experiència que veus les actrius per la cuina és molt més estressant, o potser de la idea de cuines que tenim ara, mentre que quan van al passat hi ha aquells paisatges idíl·lics, no? Hi ha aquest bon rotllo, van de festa, no sé què. Sí.
0: Clar, aquesta sensació d'estar sent testimoni d'un moment únic, clar, és que és molt potent.
4: Hem tocat sostre, Albert. És que el bulli s'ha convertit en una bèstia.
5: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres.
6: L'última nit.
0: Clar, estàvem parlant ara de la trama del present. La trama del present també té un interès, potser és una mica més indirecta, segons com, però és la trama que genera la incògnita de què va passar amb tot allò. Clar, perquè, de fet, una de les primeres preguntes que se li fan al personatge de la Mònica López, que interpreta una crítica culinària, és per què el bulli va tancar. I a mesura que avança la sèrie es van veient friccions i conflictes que expliquen el perquè, a banda dels motius creatius.
2: Clar, hi ha aquest misteri de per què va tancar el buí i també hi ha el misteri de quina és una mica la relació d'aquesta crítica gastronòmica amb el Ferran Adrià, no? Com que hi ha un moment que la seva neboda, la interpretada per la Joana Vilapuig, que és aquesta cuinera com mig punk que ha perdut el seu pare, que també era cuiner, vol obrir el restaurant del seu avi, si no vaig errat, i li demana ajuda, que truqui el Ferran Adrià per ajudar-los, i ella diu que no. Llavors hi ha com tota aquesta espècie incògnita de com es van vincular la crítica gastronòmica amb el Ferran Adrià.
3: Sí, jo per això deia que a mi m'ha servit molt com que deixin com aquest misteri, no? Que no vagin a un retrat així en primeríssim pla, no? Per preservar una mica aquesta màgia que dèiem de portar-nos a preguntar, no d'ensenyar-nos aquesta és aquesta persona, sinó de tenir-nos tota l'estona, capítol rere capítol, pensant com funcionava el seu cap, què va passar.
0: Clar, és que això, per mi és molt el tractament, fins i tot, em fa pensar en la sèrie de Sherlock Holmes de la BBC, és a dir, inclús en la manera com, fins i tot amb el grafisme, es plantegen com funciona el cap d'aquest senyor, és a dir, com funciona el cap d'un geni, no és com Sherlock, com pot arribar a fer aquestes deduccions?
2: Sí,
0: I en el cas del Ferran Adrià, com se li pot acudir aquesta combinació?
2: Agafar aigua per com bullir els peixos, no? Com que hi ha aquesta espècie de rampells creatius, i us va donar gana a vosaltres? Jo vaig pensar que com lo bo que tenien els plats del Ferran Adrià, que eren tabades tan petits, no? Com que no em donava cap tipus de no em donava gana, realment. Em va semblar positiu, perquè molts cops amb sèries com de cuina penso, ostres, ara quina gana, no?
0: Sí, et treuen una mica de la sèrie perquè estàs pensant en la nevera.
2: I això és una cosa bona.
0: I això és positiu, sí. Doncs sí, desperta aquesta fascinació pel geni i per la intel·ligència de Ferran Adrià, i al mateix temps doncs també acaba sent un estudi sobre l'obsessió per fer una cosa extraordinària i que tothom recordi, perquè quan la passió es converteix en obsessió, clar, és que és fàcil que acabis sent una persona de la que no et sentis gaire orgullós, i aquest potser és el preu de passar a la història.
2: Clar, veurem que bomba la sèrie, perquè jo només he pogut veure els dos primers capítols i hi ha totes aquestes trames pendents.
0: Els que ens han deixat. Hem vist els
2: clar, ara sembla com que arriba la part més fosca, no?
0: Sí,
2: com a veure
0: arriba,
2: com
0: arriba.
2: L'arriba la caiguda.
0: Arribarà. En tot cas, Gènesi, recomanadíssima, s'estrena dimarts al 3CAT. Però tenim més novetats de sèries.
7: This house is like a puzzle to me. You're like a puzzle to me. Never met anyone like you. Your parents, and the way they treat you, they deserve it.
0: Perquè ha tornat Monster, amb una nova temporada. La sèrie antològica que, com sabeu, explica la història real d'un assassí a cada temporada. Sempre són assassins coneguts i que han tingut un cert impacte en l'imaginari popular. I en aquesta quarta temporada, l'objecte d'estudi de Monster és Lizzie Borden, també coneguda com la boja de la destral, que l'any 1892 va ser acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra. Efectivament, a cops de destral, que per això li deien la boja de la destral. Però a diferència de tots els altres personatges que han estat protagonistes de la sèrie, que sempre han estat culpables, aquest és un cas en què ella va ser declarada innocent en un judici. Fixeu-vos que he dit acusada, no assassina. I mai van trobar proves per considerar-la una assassina. La sèrie el que fa és donar per fet que sí que va cometre el crim. És ètic que la sèrie la presenti com a culpable quan judicialment se la va declarar innocent?
3: Clar, jo aquí ja, amb les altres temporades, no, amb tot el que ha anat escalant del true crime, després true crime ficcionat, després no tota aquesta obsessió amb assassins que són molt reals, no, i que han fet molt de mal, jo ja tinc els meus dubtes. Aquí sí que és veritat que la distància d'èpoques, no, ja et dona una altra perspectiva, i la sèrie jo crec que s'ho pren ja situant-te com en aquesta fantasia, no, d'una assassina gairebé potser pel fet de ser dona, o potser pel fet de ser en aquesta època eduardiana, no, de sortir amb aquests vestits i aquests cabells, no, ja t'ho pinta des d'un punt de vista molt més fantasiós, no? Comença i ja veus un piano que s'està tocant sol una cançoneta molt dolça, i llavors veus a la protagonista, la Lizzie, no? Amb un vestit blanc immaculat ple de puntes, no? I fent anar la destral, no? Jo crec que ja busca aquest impacte. És veritat, a mi em passa que amb tot lo del Ryan Murphy, que té aquesta cosa magnètica, no? Té aquesta cosa que que t'estira i t'absorbeix endins, vulguis o no vulguis, i que alhora també té aquest punt una mica irònic o autoconscient, no?, del que està fent. Llavors, jo sí que crec que la sèrie està feta per absorbir-te, no?, t'enganxa des del principi, però jo veient-la també he tingut els meus dubtes. Potser per la perspectiva aquesta de el primer cop que ens centrem en una assassina, com ho fem?
0: Clar, jo he de dir que per mi és que és, èticament és incorrecte. O sigui, més igual que sigui del 1800, si aquesta dona va ser declarada innocent, no pot ser que per... Sobretot per entretenir-nos nosaltres, perquè és una sèrie que té sobretot una vocació d'entreteniment, donem per fet o donem per bona la hipòtesi o la rumorologia, o el que li agrada creure a la gent. Ja sé que és més divertit creure que era una assassina i va matar a cops de destral la madrastra i el pare, però, clar, és que el temps no equival a poder fer el que et dona la gana. O sigui, no estic dient, clar, aquesta persona, doncs, descendents, vés a saber, no? O sigui, no sortirà ningú a dir, escolta, la meva probablement no, però, clar, és que igualment penso que has de ser mínimament fidel al que els documents històrics ens han deixat. Aleshores, si en vida se la va declarar innocent... És que imagineu que era innocent realment, sí, i que no hi ha teoria, i que se la va declarar innocent. Tot el temps que va viure després, va haver de viure amb tothom pensant, amb el seu entorn, tothom pensant que era culpable. I ara, no sé quant temps més tard, ella està morta ja, pobra, ja no s'ha sabut de res, estem fent una sèrie donant per fet que era... Jo trobo que hi ha una línia aquí, d'alguna manera, que segurament, Ofèlia, tens raó, que el factor temps fa que no ens sembli més greu. Si fos un cas de fa 20 anys, ens estaríem posant les mans al cap, molt probablement, per molta fantasia que posessis en nivell formal, però que encara que hi ha aquest impàs de temps, a mi em sembla que és una línia ètica que és innecessària i que si no va ser declarada culpable, doncs no pots fer la sèrie d'aquest personatge.
3: Sí, sí, no, i a més, jo crec recordar que amb les altres temporades de Monster, cada cop que surt una, sí que hi ha bastanta discussió i controvèrsia per la manera com es retrata, no?, uns assassinats, no?, per com es tracta les víctimes, com s'enfoca o no els assassins, perquè vulguis que no, en el moment que els hi dediques una sèrie, no?, i que més ho fas d'aquesta manera, com deies, no?, per entretenir un públic, no?, i amb aquest retrat, pot acabar sent seductor per les raons equivocades, no?, es pot acabar creant un mite al voltant d'algú que ha fet violència. Llavors, jo sí que me'n recordo, per exemple, la temporada del Jeffrey Dahmer, crec que va ser, és una cosa que es va comentar molt. Amb aquesta també, potser precisament per això jo no m'ha agradat com al marge de que va ser declarada innocent, no?, encara que hagués estat un assassino, això no m'agrada com retraten, no?, com intenten justificar que acabés matant els seus pares o no, el personatge.
2: Amb el Jeffrey Dahmer no va passar que va ser de les disfresses més venudes per Halloween? Degut a la sèrie?
0: Aquestes coses passen sempre i no es pot controlar com serà rebuda una història, cap història.
2: Però, clar, però si l'expliques...
0: Potser arriba Halloween i la gent va vestida de Ferran Adrià, diguéssim, aquest any, podria ser.
2: No ha matat a ningú.
0: Però, clar, al final tu has de ser conscient que, sí, exacte, si tu vas pel món vestit de Jeffrey Dahmer, doncs et falta una mica de sensibilitat.
2: Clar, si fas una sèrie com una mica... A mi el que... Jo no he vist aquesta Monster, aquesta nova temporada, però sí que em fa la sensació que intenta com victimitzar... O sigui, intentar entendre'ls, no?, com fer que l'exercici d'entendre'ls, els acaba com no només fent una cosa com molt estètica, sinó que els acaba com victimitzant, no? Com, clar, pobrets, els ha portat això.
0: El punt de vista de Ryan Murphy sovint és... Hi ha uns motius que no són els únics motius, però que val la pena explorar, que són motius relacionats amb la societat de l'època del personatge. Que, repeteixo, jo crec que és bastant clar que no és l'únic motiu, però que formen part dels motius. I és interessant examinar-los perquè, a més, són motius que normalment, encara que siguin personatges, doncs, com en aquest cas de fa del 1800, són motius que encara podem trobar avui. Per exemple, en aquest cas, un dels motius que s'argumenta és la repressió de la homosexualitat. I té una madrastra, diguéssim, que estricta no. És el següent nivell d'estricta. El que passa és que, clar, és molt difícil... a explicar una història d'aquest tipus i poder limitar les reaccions que tindrà l'espectador. Això és impossible.
3: Sí, jo també, en el fet d'això de ser la primera assassina, no?, que retrataven...
0: És la primera dona que retraten, com a, diguéssim, en la sèrie d'assassines.
3: Sí, jo aquí també he vist, clar, només en les primeres escenes, a part d'aquesta primera aparició, no?, que comença a ensenyar-te l'escena on els mata i després van enrere, quatre mesos enrere en el temps, no?, per explicar-te com justificar-te què la fa arribar en aquest punt, no? Llavors, en la primera escena ja com et deixen molt clar que el que la madrastra està obsessionada que trobi marit, ningú la vol perquè els seus pretendents li diuen que és lletja, tot i que és molt rica, no?, i que seria un bon partit. I a més, hi ha una primera escena on la rebutgen, on ja ella té un... No sé si això està documentat històricament, si ella tenia problemes amb la menstruació o això, no?, però en la sèrie de cop té com una menstruació explosiva, com molt, no?, com amb un... buscant com el xoc de l'espectador i generant el xoc del pretendent, no? Llavors això m'ha semblat a mi com una mica escabrós i alhora, no sé, com paternal... no paternalista... Sí que hi ha el personatge de la destral amb el vestit adorable, per exemple, em recordava molt a la pel·lícula Pearl del Ty West, no?, que crec que sí que si vols un retrat d'una assassina en sèrie boja amb trenes i llacets i que faci gràcia per això, això ja existeix, però llavors això d'agafar una figura històrica i retratar-la així em sembla entre paternalista i una mica misògin, una mica així. Llavors, no, a mi no m'ha acabat de convèncer.
0: És interessant, o crida l'atenció que pugui caure en la misogínia quan el que, de fet, el que intenta la sèrie en aquesta temporada és el contrari. Preguntar-se... O sigui, la idea és la dona que exerceix la violència és una dona que ha patit violència prèviament, no? I el que intenta explicar és quina és la violència que ha patit.
3: Sí, però trobo que la manera com ens ho ensenya la revictimitza una mica, no? I aquesta cosa de... És que l'escena és com molt directa i molt escabrosa, com no és ni històricament fidel, no?, perquè no parlaven així a l'època, no?, que el pretendent directament li diu tens cara de cavall, ets molt lletja, no sé què, hi ha com tota...
0: És com, a més, és molt intencionadament desagradable, no?
3: Sí.
0: Jo sé que he vingut a fer aquí, jo he vingut aquí per demanar-te que et casis amb mi, però no ho puc fer. I ella, oh, per què? Doncs perquè tens cara de cavall, sí, no? És molt... té molt la intenció de clavar-li la bufetada a ella davant teu perquè tu entris en el que jo penso que és en el fons aquesta sèrie, que és la fantasia de la venjança.
3: Clar, però llavors jo em sentia una mica... com si la càmera també fos bully, no?, o butxí, no?, en la manera com ensenya aquesta escena i com ens ensenya la protagonista. No és només que... Per mi no és només que ens expliqui que era un moment complicat per les dones, un moment masclista, amb unes normes que no sé què, no?, sinó que hi ha una intenció d'evidenciar, de fer-li... d'abusar, no?, de la protagonista. Llavors, per això no m'ha acabat de convèncer, però bueno, ja... Potser a algú sí que li agrada, potser sí que li sembla reivindicació que també hi hagi dones assassines, però, que no sé què.
0: Sí, escoltant-te trobo que tens molta raó i, bueno, doncs sí, és que és normal. Són dos creadors que són dos homes, han decidit que per primer cop farien una protagonista que seria una dona i probablement han errat en les seves intencions o segurament és que la forma... que és la forma habitual de la sèrie, d'altra banda, potser una mica més juganera en aquesta temporada. Era més seriós, era més Mindhunter. Aquí han anat a una cosa amb un punt de comèdia que probablement està frivolitzant massa.
3: Sí, per això jo deia que em recordava molt a Pearl, no?, que és aquest, també és una pel·li de terror, no?, d'una assassina molt de sang i fetge i molt escabrosa, però que té aquest punt de comèdia, no?, d'alguna manera l'assassina està tan boja que fa gràcia entre moltes cometes, però en el fet que sigui històric com ho explica jo ho he vist diferent.
0: Doncs encara ens queda Monsters estrenat a Netflix i encara ens queda una novetat més de sèries per comentar.
8: Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta amb Toni de la Torre.
0: Parlem ni més ni menys del retorn de Matthew McConaughey i Woody Harrelson. Que tornen a fer parella, però no per una nova temporada de True Detective, que és una cosa que molts voldríem. En comptes d'això, tornen a fer tàndem per un projecte molt singular. Es tracta d'una sèrie on s'interpreten a si mateixos. Ja sabeu que els dos actors són amics des de tota la vida. I a la sèrie els seus personatges, que es diuen com ells, també són amics de tota la vida. El gir de la sèrie és una sospita que funciona com a punt de partida que és que podria ser que fossin germans. D'aquí que el títol de la sèrie sigui Brothers. Aquesta especulació té una base real perquè es veu que la mare de Matthew va tenir una relació amb el pare de Woody en una època en què els respectius matrimonis estaven com en pausa. I d'aquí ve la idea d'aquesta comèdia on és en Woody qui descobreix que potser és germà del seu millor amic i decideix instal·lar-se al ranxo d'en Matthew per trobar proves que confirmin que són germans. El problema d'aquest punt de partida és que potser els ha fet gràcia a ells, però no sembla que s'hagin preocupat de que faci gràcia a ningú més.
2: Sí, sembla una broma privada.
0: És una broma privada. Et diré més, tenim un problema, és nostre el problema, no és d'ells. Els hi han rigut massa les gràcies.
2: Totalment.
0: No tens aquesta sensació?
2: Sí, 100%. Sí, és una, com una espècie de broma de borratxera, com que ells realment estan com molt ensimismats. A mi, en general, he de dir que m'agraden bastant les ficcions on aquests actors tan famosos s'interpreten a si mateixos, em fa certa gràcia, però bueno, clarament aquí hi ha una espècie de distància amb l'espectador molt forta. L'eix temàtic de la sèrie és prometedor, és més com la idea de la paternitat, perquè el personatge del Woody Harrelson sent que ha perdut una mica el referent, o sigui, com que no sap com fer de pare, no? Llavors hi ha una espècie de una mica de paròdia bastant rància contra els moviments de revisió de les masculinitats, contra el feminisme, o també com fa al·lusió a l'ecologisme, així com hippie del Woody Harrelson. No? Hi ha una espècie de clara intenció de riure's d'ells mateixos, de les seves masculinitats, i el personatge del Matthew McConaughey, per altra banda, que ha perdut el seu pare, ha de fer un discurs a una espècie d'institut on el pare treballava, i comença a plantejar-se quin tipus de referent masculí era el seu pare, i sent que el somni del seu pare era ser el governador, i decideix presentar-se per governador, no? Com, aparentment, aquesta trama podria ser interessant i que jo trobo que marca, com que traça una espècie de línia cap al tema de la paternitat i dels referents masculins, que podria ser xulo com veure-ho en aquests dos actors, però la sèrie trobo que se'n va cap a trames que no només són rancis, sinó que són molt poc divertides. O sigui, hi ha com tot de gags que realment no van a ningun lloc, com uns personatges secundaris molt poc interessants, els personatges dels fills i les filles, per exemple, no aporten massa els personatges del Woody Harrelson i del Matthew McConaughey, i el que és pitjor és que ells tampoc tenen cap gràcia, no? Llavors, a mi em fa ràbia, perquè és un tipus de comèdies, així com nord-americanes, gamberres, com a l'estil del Jutàpateu, que sempre són comèdies que clarament són molt masculines i inclús són masclistes en moltes ocasions. Tenen personatges femenins molt, molt pobres, però que sempre hi havia alguna cosa positiva d'aquestes pel·lícules, almenys ho sentia així. Jo he sigut molt fan d'aquest tipus de pel·lícules, que és que sempre mostrava els homes com a éssers patètics, no? Mm. Com que hi havia com clarament una espècie de visió de la masculinitat, com aquests homes no tenen remei, i les pròpies pel·lícules doncs, també hi havia com una espècie de crítica a la masculinitat, i aquí, a l'intentar, sento jo, a l'intentar com fer-ho molt evident en els diàlegs, en les converses, en els temes, trobo que perden com la gràcia. O sigui, trobo que precisament ells ja són prou ridículs com perquè hagi d'haver una espècie d'autoconsciència que per mi no funciona. No? La setmana passada parlàvem de Finding Emily, d'aquesta revisió de les comèdies romàntiques. Torno a trobar Finding Emily perquè està bé sempre treure-la, recordar-la. I aquesta voluntat de revisió, llavors crec que aquí hi ha com una idea de guió de que sí que hi hagi una revisió de la masculinitat en aquest tipus de comèdies, però no m'ho crec, és com que no m'acaba de funcionar i m'allunya molt del que realment podrien ser trames divertides en respecte a aquesta trama, perquè és una trama que tampoc s'acaba de desenvolupar molt, el fet de... O sigui, hi ha com unes trames també de la mare del McGonagall, com amb una moto, com unes coses bastant esperpèntiques.
0: És que posa tantes trames com puguis, perquè en realitat no n'hi ha cap que tingui prou substància com per aguantar tot això.
2: No, i tot...
0: I a més, jo crec que ho has definit molt bé quan has dit rància i poc divertida. Jo crec que podríem simplificar i dir rància i avorrida, que és molt greu,
2: totalment,
0: això.
2: Sí, sí.
0: Sent una comèdia, aconseguir ser rància i avorrida és molt greu. Jo crec que ells... La meva sensació és... Jo és que m'imagino ells tenint aquesta idea i Apple dient... McConaughey i Harrelson, signant sense mirar què signaven. O sigui, em fa la sensació que és un projecte que són els dos noms, i amb els dos noms no pots anar gaire enlloc. I és veritat que hi ha aquesta intenció que mencionava Joan de voler estudiar una mica la masculinitat, però és que no.
2: Sí, no,
0: I
2: no,
0: i encara que hi fos i estigués ben desenvolupada, al final és que no funciona com a comèdia.
2: Clar, perquè aleshores... més els gags són, ja els hem vist diverses vegades, sí. I realment és una llàstima, perquè no acaba de funcionar tampoc ni pels fans d'aquest tipus de comèdies nord-americanes, i tenia tots els ingredients per fer-ho.
0: Doncs Brothers, que s'estrena dimecres vinent a Apple TV, i que, evidentment, doncs, no us recomanarem que mireu. Repassem les... De fet, us recomanarem que us l'estalvieu. Repassem les sèries que hem comentat, perquè hem parlat de Genesi, de Monster i de Brothers. Amb quina us quedeu?
3: Doncs jo tinc curiositat per veure com segueix Genesi, la veritat.
2: Jo també.
3: Veus?
0: Doncs 3 a Genesi. Està claríssim aquesta setmana. Gràcies als dos per aquesta estona de prescripció.
2: Gràcies.
8: La finestra indiscreta. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio, amb totes les estrenes de pel·lícules i sèries, perquè no et perdis res del que val la pena.
0: Avui volem parlar d'una pel·lícula que, des que es va estrenar, ha anat generant una cadena de recomanacions boca a orella que no para de créixer. Es diu Anniversary i es va estrenar directament a plataformes, alguns diuen que perquè la seva càrrega política era massa forta, el passat mes de juliol, a Prime Video, concretament. Els que la miren queden impactats pel retrat que la pel·lícula fa sobre com un govern autoritari i antidemocràtic es pot instal·lar i normalitzar pràcticament sense que ens n'adonem. Molts hi han vist un reflex del present o del futur que intuïm. I per això avui ens volíem aturar en aquesta pel·lícula i parlar-ne a fons, fer-la servir com a punt de partida per reflexionar sobre el nostre present. I per fer-ho, m'acompanya en Francesc Torralba, a qui tinc el plaer de donar la benvinguda a La Finestra Indiscreta. Bona nit, Francesc.
9: Bona nit i gràcies per convidar-me.
0: I també la Mònica Planes, col·laboradora habitual del programa. Bona nit, Mònica.
10: Bona nit, Toni.
0: El conflicte de la pel·lícula gira al voltant d'una fricció entre una professora d'universitat i un alumne que a les classes defensa idees que són clarament antidemocràtiques. Com que els dos sou professors universitaris, començaré per preguntar-vos: us heu trobat davant d'un alumne que defensa idees que us han semblat autoritàries o feixistes? I què heu sentit en aquell moment? Preocupació, curiositat, responsabilitat?
9: Doncs mira, és una pregunta molt pertinent. Jo tinc cada setmana gairebé 300 alumnes. I sempre defenso que la universitat ha de ser un ecosistema lliure, no? Llibertat d'expressió, de pensament, i que és un àmbit que hem de preservar. I sí, en ocasions et trobes amb algun estudiant que no només posa en qüestió, diguem-ne, la democràcia o les societats obertes, sinó que té plantejaments clarament antidemocràtics o fins i tot, diria, tirànics, fruit del descontentament que viu. Bé, jo li deixo expressar aquest parer. Li deixo expressar aquest parer i miro de veure quin tipus d'argumentació i raonament fa i com els altres es posicionen. I això em sembla que és bàsic, perquè a vegades mutilar aquesta expressió el converteixes en víctima i llavors és molt pitjor. És molt pitjor. Jo crec que s'ha d'anar al treball de la raó i dels arguments i veure com i de quina manera se sosté aquest discurs.
10: M'hi he trobat, segurament, d'una manera molt més subtil que la que mostra la pel·lícula. He de dir que quan apareixen persones amb aquest tipus d'idees és molt difícil que una persona sola creï una situació de conflicte a l'aula, en idees potser no tan antidemocràtiques, però sí menys populars, necessiten un grup sovint per poder-les defensar d'una manera més vehement. I és el que deia el Francesc, és a dir, procures que sigui la resta de l'aula la que acabi de gestionar aquella situació i no convertir-te tu en l'element de confrontació. I en qualsevol cas, crec que sovint, davant d'aquests posicionaments, és molt important que no se't noti ni la teva incomoditat ni que li dones gaire importància. Si més no, tenir l'esforç de dissimular-ho, perquè precisament és el conflicte el que molts cops acaba sent utilitzat per aquestes persones. No?
0: Perquè està buscant el conflicte, entenc.
9: A vegades sí, però a vegades no. A vegades realment té aquell punt de vista molt diferent. Té l'audàcia de dir-lo, això també és veritat. Ho deia molt bé la Mònica. A vegades la minoria calla, l'individu calla i aquest surt i diu: escolta, jo no crec que la democràcia sigui el millor dels règims que tenim, sinó que n'hi ha d'altres que han sigut més reeixits. I llavors explica per què. A vegades és provocació, i patele bourgeois, que deien, hi ha de tot. Però d'entrada jo crec que hem de donar paraula sempre dins uns límits, és a dir, no pot ser barroer, no pot ser humiliant, no pot ser feridor, però ha de treballar els arguments i obligar els altres a pensar. I nosaltres, en efecte, no podem entrar en aquest cos a cos, perquè això és una situació, primer, violent, i que és asimètrica. El professor té una allau de coneixements, perquè porta molt temps a l'aula, i que no hi té 20 anys, ha llegit...

0: das importancia?
1: Porque estás describiendo a un estudiante universitario. Todos son unos mini Mussolinis.
2: M'agrada el comentari graciós, que espero que no estigueu d'acord, que tots els estudiants universitaris som mini Mussolinis. Però aquí hi ha un moment, és un moment que és interessant, primer perquè ella parla de no permetre, no? No li penso permetre que... I després l'altra cosa és que el seu marit, que és l'altre que està en la conversa, li diu de seguida, el que passa és que tu t'hi vas enfrontar directament. Oh. Què és el que estàveu dient? Que en certa manera heu d'evitar o que s'ha de buscar altres maneres diferents que no sigui aquesta confrontació cos a cos.
3: Sí, la Mònica ho deia d'una manera, és t'has de contenir emocionalment, has de mirar de mantenir el to i no donar-li tanta rellevància i sobretot mai humiliar aquella persona, perquè llavors genera ressentiment. I el ressentiment és molt tòxic, molt destructiu i busca venjança, perquè es va segregant durant anys i dius, ah, ja trobaré la meva per venjar-me, eh? I llavors, clar, aquí hi ha un ajustament de comptes que vindrà després, però el que no pots fer mai és ridiculitzar i menys en públic, no? Lo interessant és que expressi el seu parer i veure si en el terreny dels arguments i de la raó hi ha forma de poder desbancar aquestes tesis. I això exigeix molt pensament i arguments històrics i arguments, diguem-ne, ètics i polítics. I això és la base, diguem-ne, del que ha de ser la universitat, jo crec.
2: Clar, però quan feu aquesta contraargumentació, l'esteu fent per aquesta persona o l'esteu fent per la resta de la classe? Perquè molts d'aquestes persones que expressen aquestes idees en realitat no tenen cap ganes d'escoltar.
4: Jo crec que en el moment que passen una aula sí que estan disposats a escoltar i fins i tot estan disposats a escoltar perquè estan... perquè confien molt en els contraarguments que volen donar. Sí. És a dir, sí que veus en el moment que aconsegueixes que hi hagi aquest debat, que no sempre és fàcil, tu sí que veus que aquella persona té ganes d'escoltar perquè té ganes de contraargumentar. Mm. Però tu ets el professor, però no ets el protagonista. Que això és una cosa que crec que és molt important en una aula, em sembla a mi, no? I llavors tu no pots capitalitzar la discussió dels teus alumnes, que són els que has de fer créixer argumentalment. En determinats moments contribueixes a partir de noves preguntes, de plantejar circumstàncies o nous dilemes dins d'allò que s'està... I ho fas de manera genèrica, és a dir, no per aquell alumne en concret, sinó pel debat que s'ha construït a l'aula. I aquí veiem que la mare de la família, com a professora, ha fet tot el contrari.
2: Al contrari,
4: és a dir,
2: no volia tolerar
4: que ella s'apropiés de la meva classe, que és una cosa que... És a dir, que ni et passa pel cap perquè tu saps en quin moment allò ho aturaries d'una altra manera, segurament amb molta més diplomàcia i fins i tot tens eines que permeten recórrer el temari, fins i tot més estricte, no? Mm. Però hi ha una cosa molt interessant d'aquest fragment que hem escoltat, que és la intuïció d'ella. I aquí crec que sí que m'agradaria posar-hi èmfasi. És a dir, la mare recorda quin és el treball que li va portar la nòvia del fill, perquè...
2: Que és aquesta exalumna,
4: i com s'ha infiltrat, és a dir, com aquesta exalumna, que en un determinat moment va resultar conflictiva a la universitat, se li ha posat a dins de casa, no? I aquí sí que és un element important, i ella té la intuïció que allò serà problemàtic. I m'agrada molt com el pare de família intenta desactivar aquesta intuïció, no? No, dona, no, això no és res, és que tu també ets molt així, és que segur que d'això, no? I ella diu, sí, però és que deia això, però és que deia allò. I a mi el que m'agradaria deixar clar d'aquí és que la intuïció d'ella és bona, perquè malgrat potser acadèmicament no hagi actuat com ho hagués hagut de fer, la intuïció que té és vàlida. I crec que en l'edat que té aquest personatge, molts cops jo estic molt a favor de confiar molt en aquestes intuïcions.
2: Clar, la intuïció és bona, però com deies, Mònica, la reacció que té ella és, de fet, aconseguir que la facin fora de la universitat, en aquesta alumna, i això no deixa de, com deies, Francesc, és la llavor de tot el que acabarà passant després.
3: Sí, perquè aquí s'obre una ferida. S'obre una ferida que es diu ressentiment i ara hi ha una recerca de revenja i segurament l'accés a la família a través del fill obeeix aquesta intencionalitat i a una voluntat destructiva i de retornar-s'hi. i, a més, sota l'aparença

0: d'innocència, de candidesa, perquè aquesta noia sembla una figura de porcellana, eh? Uh-huh. És prima, és immaculada, no se la veu, però, esclar, porta dins aquest virus del ressentiment. Deia Max Scheler que era una espècie de verí, el ressentiment. Deia una intoxicació de l'ànima. Max Scheler, no? Doncs aquesta dona li passa això. Llavors vol dir que té a veure amb que s'ha sentit ferida, humiliada, i hi ha un ajustament de comptes. I pel que sembla és intel·ligent, i vol donar cosa a aquesta tesi i convertir-la en un llibre.
1: Mm. Clar, és que de fet la pel·lícula comença exactament aquí, no? El moment en què aquesta exalumna, ja adulta, es presenta a casa de la seva antiga professora, ara, com deies, Mònica, com a parella del fill. I també, en aquest moment, també la relació entre elles canvia, perquè, clar, sabem que havien estat alumna-professora, això és un tipus de relació, però ara, de cop i volta, clar, l'autoritat que la professora pogués tenir dins l'aula ha desaparegut. I, de fet, en aquesta primera trobada, quan marxen, l'exalumna abraça la professora i, aleshores, li diu això.
2: Sabes, antes me asustabas mucho. Pero ahora ya no me das miedo.
1: Clar, què hi ha darrere d'aquesta transformació? Perquè quan una persona deixa de tenir por de l'autoritat, clar, això pot ser emancipació, però en aquest cas marca el pas cap a una altra forma d'autoritat, una autoritat que ella acaba imposant a la família.
3: És l'empoderament, no?, que dona aquest esperit de venjança, és justament el que l'empodera, i més a més d'aquesta manera tan subtil, aquesta aparent candidesa, crec que està tan magníficament construïda en el personatge i que el veiem, a més, amb figures polítiques rellevants. En l'actualitat, fins i tot d'una manera, diria que més teatralitzada del que fa aquest personatge a la pel·lícula, no? Ho hem vist en casos com Ayuso, per exemple, sí, no? No, estava diciendo la fruta, no? I aquesta cosa, doncs, de... Jo, perdona, i que tothom acaba desquiciat amb el que ha fet aquella persona, mentre tant aquella persona continua absolutament...
0: Són llops amb pell de xai. Llops amb pell de xai.
3: Jo trobo que això, aquest nivell de manipulació requereix d'una, no sé, d'unes... i unes habilitats que em sorprenen. És a dir, no sé si seria capaç de desenvolupar aquest nivell d'aconseguir ser tan civilí i tan eficaç a la vegada.
0: Però el missatge és molt gros, perquè vol dir el bàrbar pot anar amb americana i corbata, pot fer olor de colònia, ser molt civilitzat, però està destruint les llibertats, els drets. I això vol dir que el bàrbar el pots tenir col·locat a dins i no el veus. Sempre imaginem que vindrà amb una destral, barbut, no? Com els bàrbars van envair doncs, Roma el 476 i cau Roma. No, els tenim a dins. Aquesta idea la va dir George Steiner. Els bàrbars els tenim a dins i no ens n'adonem, perquè van amb una aparença com la nostra. I aquesta noia és que, vaja, sembla gairebé una monja, no? Sembla una noia però immaculada, no? No li donaries res. I després diem que és una font destructiva, corrosiva.
1: De fet, en aquesta comparació, la que és la bàrbar seria la mare, és a dir, la boja, la que es comporta de forma desquiciada, que dèieu, i fins i tot és desagradable amb l'ara exalumna, és la mare. Sí. És a dir, l'aparença és la inversa. Això fa que el discurs de l'exalumna sigui més efectiu.
0: Sí, perquè perd els papers, no? Ja no diem quan comença a fer estralls amb la bandera...
3: He de dir que em reconec absolutament en aquella imatge de la pobra dona sortint a córrer per alliberar-se de l'ansietat i llavors trobar-se la bandera i en un moment en què tu creus que no et veu ningú, permetre't la llibertat de... embogir, no? Pensant que allò no tindrà més transcendència que tu la teva necessitat de desfogar-te. Clar, però a mi em resulta molt més fàcil reconèixer en aquesta mare que es posa nerviosa, que li angoixa, que li preocupa que el fill que s'estima estigui amb una tia d'aquestes característiques. És a dir, és més fàcil, és a dir, és més humà perdre els papers, angoixar-te, enfadar-te, alçar la veu, que no pas aquesta altra actitud i, sobretot, l'energia, que crec que és una cosa que la pel·lícula retrata molt bé, que és aquesta taula tan civilitzada a nivell familiar, però que tu notes que allà hi ha una energia molt espessa, que és molt difícil definir, de dir, bé, aquí està passant una cosa, a què ho atribuiríeu, no? I que tothom diria, ostres, bé, jo crec que no ho sé, i l'altra persona diria, jo? No? Perdona, però si no he dit res tota l'estona, no?
0: La fa molt humana, perquè en efecte és una... Clar, és una professora de prestigi, en una universitat de prestigi, com Georgetown. Surt un moment a l'aula i hi ha un munt d'estudiants allà escoltant-la. Sembla que, a més, és una veterana, una catedràtica, diríem, acreditada. Però quan li toquen al fill, quan entren a casa, llavors, diguem-ne, es descompon emocionalment i perquè veu que no hi ha manera de poder sortir-ne. I llavors, clar, es desfoga, però també hi ha l'avís, societat de la vigilància. Vol dir, escolta, no tindràs ni ocasions de desfogar-te, perquè hi haurà càmeres a tot arreu. I ni que vagis a córrer, facis un crit i digues maleït el dia que vaig néixer o cremis la bandera, et veuran. I a partir d'allà començarà la teva decadència, la teva crisi de reputació i, naturalment, també tot el desastre.
1: Ara anirem al moment de la bandera, que veig que us ha agradat molt, però abans d'això, a la pel·lícula s'explica que ella ha escrit un llibre.
4: Tu libro, El cambio, es un fenómeno cultural. ¿Por qué ha triunfado?
2: Porque los estadounidenses se sienten traicionados por el sistema actual. Están cansados de luchar. El cambio prioriza a las personas por encima de la política.
4: Ya. ¿Pero cómo?
2: Imagínate un mundo sin partidos políticos que nos dividan entre la izquierda y la derecha o, en última instancia, entre los de arriba y los de abajo.
4: ¿Suena a un sistema de un solo partido?
2: No, no, es precisamente lo contrario. La esencia de la democracia. Sin partidos políticos, sino las personas como los protagonistas.
1: Clar, no només ha escrit un llibre, sinó que el regala a la seva antiga professora. És a dir, amb molta mala llet...
3: Amb dedicatòria
1: és part de la...
3: enverinada.
1: És veritat que el llibre porta una dedicatòria que el dedica als seus odiadors, als seus haters, i als acadèmics que ofeguen, diria que vindria a ser una mica la traducció. I, per tant, abans de començar el seu discurs, ja el presenta des de la posició de víctima, de persona que ve a explicar una veritat absoluta, perquè es presenta ja com la veu de la majoria que està sent silenciada per una minoria poderosa. Aquest és exactament el procés que veiem que utilitza actualment l'extrema dreta?
0: El que és significatiu és que el llibre ven 10 milions d'exemplars. Perquè tu pots escriure un llibre i que es podreixi a les llibreries. Però que hi hagi 10 milions
1: el llibre de compradors... És eficaç.
0: És un llibre gruixut, sembla acadèmic, no estem parlant d'una novel·la, no estem parlant d'un conte, i que tingui 10 milions d'exemplars vol dir que hi ha molta set i que hi ha molta necessitat, i que, per tant, posa el dit al voraviu, no? Una societat en crisi, una societat desarticulada, desencís dels partits tradicionals, i llavors ve el Messias, no? I aquí et dono la solució pel canvi que necessitem, i el subtítol és El nou contracte social.
1: No? Una solució que és fàcil, perquè és veritat que és un llibre que es veu voluminós, però al final el títol és El canvi. Mm. És a dir, hi ha una simplesa, no? Hi ha una cosa com una senzillesa en el títol, i entenc que també, en el fons, en la proposta del que està dient ella, que és molt llaminer, probablement, si busques respostes senzilles.
3: De fet, jo crec que el llibre, i vaig intuir com una mena d'autoajuda, no tant a nivell individual, sinó una mena d'autoajuda col·lectiva, no? I
1: clar,
3: els llibres d'autoajuda
1: el canvi...
3: que funcionen tenen aquesta capacitat, diria, de propagar-se gairebé com un element de culte. Jo recordo quan fa molts anys va aparèixer aquell llibre que es deia Qui s'ha menjat el meu formatge.
0: Sí, home, mare, si es va vendre aquest llibre.
3: Que es va vendre arreu del món. Clar, i creava justament aquesta reflexió sobre si el llibre estava venent idees, diguem, molt esbiaixades a la dreta, on fins i tot promovia que els treballadors acceptessin l'explotació laboral en el seu benefici, no? I me'n recordo que quan el vaig llegir, per la curiositat de l'impacte que havia creat, vaig pensar, ostres, és un llibre que a mi m'incomoda en segons quins aspectes, però entenies què és el que hi veia tot el públic com a element de motivació, no? I crec que el que fa el llibre, o s'entén que fa, és crear aquesta idea molt motivacional com a societat, que acaba sent el servei d'una empresa, no?
0: Però, per altra banda, toca un element clau, que és el desgast dels partits, el cansament, la desil·lusió, la sensació de traïció, el desànim. I llavors ella diu, així vostè planteja un partit únic? Diu, no, jo plantejo l'essència de la democràcia, que són les persones. Jo, quan vaig sentir això, dic, esclar, els grecs eren la democràcia directa, no hi havia partits. Votaven el millor orador i d'aquesta manera anava. Això va començar així a Atenes. Això va venir la democràcia representativa a través dels partits. Però no, perquè després el que veiem és que es configura una corporació privada que és qui remena les cireres. I tampoc sabem com s'arriba a aquesta corporació. Però ella no parla de partit únic. Això ens remetria, doncs, a la Unió Soviètica, a Xina, tampoc parla d'això. Diu, no, l'essència de la democràcia que són la confiança en les persones. I et quedes una mica amb cara d'interrogant. Però jo crec que avui no utilitzaria un llibre tan gruixut a l'ultradreta. Utilitzaria un podcast, utilitzaria missatges a les xarxes. Un llibre tan gruixut no crec que tingués avui l'eco que tenia o que té en la pel·lícula, tot i que és molt recent.
1: No es propagaria tan ràpid, eh?
0: No.
1: Mira, a mi el títol del canvi, que aquí no voldria canviar, no? Sí, quan estàs en aquesta situació de... Clar. És que mira això que passa, mira això que passa, mira allò altre, i et diu, no, mira, el canvi, dius, home, doncs endavant, canviem, no? A mi em va fer pensar en un altre llibre d'autoajuda, que és El Secret. És que té títol de llibre d'autoajuda, tot i que en cap moment s'entra en massa detall en el contingut del llibre.
0: No.
1: Crec que la clau és que estableix un relat que sobeix molta gent, com deies, Francesc, i que ho fa a través, doncs, de la simplicitat. Aleshores, per mi la pregunta és per què necessitem tant que algú ens ofereixi una explicació simple del món que ens doni solucions fàcils.
0: Perquè falta molt sentit crític. I els problemes complexos requereixen solucions complexes i fins i tot intel·ligència cooperativa. Un de sol no pot. Llavors, clar, tu ofereixes una solució simple a problemes molt complexos. I et penses que es resoldrà. I no resol. Més aviat el problema s'enquista i es fa més gran. Però això il·lusiona. Dir, què et diu que acabarà amb el problema de la immigració en 24 hores? Caram. Que acabarà amb la violència de gènere en 24 hores? Caram. Que acabarà amb el problema del canvi climàtic? Després veus que no ho pot fer. Ha enganyat a tothom, ha generat una il·lusió i després ve una frustració immensa. Perquè els problemes complexos demanen solucions complexes. Llavors, clar... El que planteja el llibre és una solució fàcil a un problema complex. Això il·lusiona molts, però si tens un mínim sentit crític ja veus que això no pot anar.
3: És cert, i amb el que comentaves fa un moment de com funcionaria aquest llibre diguem, de manera real, sent tan gruixut, quan ella parla d'aquesta societat polaritzada, és una mica què vindrà després, no? I és una societat que s'ha educat a base de vídeos de 15, 20, 30 segons, que no es llegeix els programes electorals dels partits, perquè al final acabes fent cas d'aquestes imatges que et surten al mòbil, i per tant és una societat educada a partir de titulars i missatges impactants. Tampoc sabem quanta gent es llegeix el llibre, però en tot cas que aquesta figura innocent, atractiva, no?, que té com un magnetisme, ha funcionat a través d'aquesta societat viral que la pel·lícula també ens està ensenyant. És a dir, potser més enllà del contingut del llibre, aquesta capacitat d'arrossegar té a veure amb aquestes figures que es creen i que tenen a veure amb una determinada estètica, amb una determinada actitud, perquè, per exemple, també ho veiem en el seu marit, la transformació física que fa el marit de la protagonista, té a veure també amb aquesta fascinació per determinades, no sé, figures, no? Que
1: i estètiques. Tenen, estètiques molt concretes,
3: i, per tant, que et fan sentir que formes part d'aquella tribu, no?
1: I ella també, ella és un aspecte, diguéssim, una mica d'influencer.
3: Influencer
1: elegant.
3: Sí, però vull dir que hi ha un element que té molt a veure també amb aquesta altra part del màrqueting que acompanya la política, no? I que té a veure més amb l'aspecte, amb com et mostres, amb el to de veu, amb temes que són, podríem interpretar que són més superflus, però que en una societat com la que descriu ella a la pel·lícula, doncs s'ha acostumat a fer molt cas d'això.
1: No? Que segurament això és un factor més important que el llibre en si mateix, no? Les aparicions d'ella dient frases així concretes segurament tenen un efecte més potent. Hi ha un moment en un sopar familiar, perquè les reunions familiars es van succeint durant la pel·lícula, però n'hi ha una concreta en la qual els fills, part dels fills, ridiculitzen el llibre. I aleshores hi ha el contrast, perquè al mateix temps hi ha un altre personatge, que és el que menys t'imaginaries de tots, probablement, que explica que després de llegir-lo, el llibre li ha salvat la vida.
0: Sí.
1: Aleshores, com pot ser que una mateixa idea sigui viscuda per uns com una amenaça i per altres com una salvació?
0: Jo crec pel nivell diferent dels lectors, és a dir, el que diu m'ha salvat la vida o aquí he trobat el bàlsam a tots els meus mals, que és veritat, és un llibre d'autoajuda col·lectiva, de comunitat, doncs realment aquest el sentit crític el té sota mínims. El que se l'ha llegit amb la mirada crítica i veu on hi ha els problemes, les dificultats i, en definitiva, els riscos, aquest ho mira amb preocupació, ho mira amb, certament amb actitud crítica. El que sorprèn és que no hi hagi un llibre que pugui deconstruir, no, aquestes tesis i que tingui la força suficient per convertir-se en un antídot aquest llibre. No? Però jo entenc que hi hagi aquestes dues reaccions i dependrà molt del filtre crític del lector.
3: I també té a veure amb que els protagonistes, la família protagonista de la pel·lícula és una família privilegiada, és a dir, és una família benestant, on hi ha hagut molt d'afecte cap als fills, i en canvi, aquesta persona que diu aquest llibre m'ha canviat la vida, diu m'ha permès reconciliar-me amb els meus pares, i entens que és un llibre que funciona amb una determinada història personal que té molt a veure amb un problema col·lectiu, que té a veure doncs, amb això, amb l'estatus social, amb les problemàtiques que pateixes a la vida, amb la teva història més individual, no? I com determinades persones amb una determinada història s'enganxen, és més fàcil que s'enganxen que d'altres, doncs, que han tingut una certa situació, doncs, de poder desenvolupar aquesta mirada crítica que deies perquè ha sigut, diguem, una llar afortunada.
0: Però això també passa amb els llibres d'autoajuda. I els llibres d'autoajuda tenen un èxit extraordinari. Com ser feliç en 24 hores? Com entendre't amb la sogra? Com tenir relacions sexuals reeixides? Però tu llegeixes i dius, escolta, això no passa, al mínim sedàs, crític. Però en canvi tenen un èxit enorme. Vol dir que hi ha lectors distints i no és estrany que també per alguns els hi salvi la vida un llibre així.
5: Llevaba sin hablar con mis padres 12 años. Hasta que leí tu libro. Me salvó la vida.
6: Gracias, Gemma. Escribí El cambio por gente como tú.
7: ¿Ves, mamá? Hay una perspectiva más allá de la tuya.
5: Yo enseño perspectivas.
7: Sí, tu perspectiva. Oh. Si no puedes ser tolerante, al menos finge que te alegras por nosotros. Aunque sea un segundo.
5: Yo os te quiero. Y a ti y a tu mujer os está yendo muy bien con vuestro nuevo trabajo. Pero no sois más que recaudadores para Cumberland Company.
7: ¿Recaudadores? Me parece fascinante lo agotador que te resulta tener que relajarte.
5: Josh.
7: No te esfuerces por menos
8: no había sido
7: cualquier éxito que alguien tenga porque no es tuyo.
5: ¿Es que no ves que ese libro es un arma? En el Capitolio ya están recaudando fondos a su costa. Están colgando banderas y normalizándolo.
6: El cambio lo está haciendo la gente. Eso es la democracia.
5: No. Tú lo estás orquestando.
3: És aquesta idea de... Li retreu a la mare no ser tolerant, no? I és com les paraules canvien el seu significat. És aquest ús de la paraula llibertat, és aquest ús de la paraula democràcia, és aquest ús de la paraula tolerància, és l'ús de la paraula poble, persones. Com se li acaba donant... li acaben donant el sentit invers del que tenen originàriament, que és una situació molt desesperant, no? Perquè la mare que diu ensenyo perspectives i intenta crear aquesta idea de tolerància respecte a les idees i li estan dient que no, que la que no és tolerant és ella. I és el que es va repetint constantment, és aquesta ús... No sé com dir-ho, és l'ús oposat del significat que tenen les paraules.
0: No? Sí, però això sí que té moltes afinitats amb el temps present, eh? La paraula llibertat, tots sabem, és polisèmica, no? Llavors, clar, però per altra banda és una paraula talismant, no? Qui no vol una societat lliure, qui no vol viure lliurement, per tant, és molt atractiva. El tema és, després, quin contingut li dona a vostè això? Perquè si aquesta llibertat després es tradueix en negació de drets, de llibertats dels altres, aquesta llibertat no està a llibertat, és un mecanisme de coacció, de coerció, però, en definitiva, es presenta amb aquest mot perquè és un mot atractiu, i, en canvi, l'altre, que la defensa és el que acaba convertint-se en el paper d'intolerant, de retrògrada, de conservadora, etc. No? Sí.
1: Després d'aquest àpat, clar, en aquest, hi ha un moment aquí en el que l'exalumne passa a ser una enemiga, ja, per la professora. En quin moment deixem de pensar aquesta persona pensa diferent, que potser fins i tot el pare, que diguéssim, no perdia tant els papers com la professora, a pensar aquesta persona és moralment dolenta i perillosa.
0: Sí, jo crec que la Mònica ho ha dit, hi ha una intuïció. Aquesta dona ho intueix, i la intuïció és preracional o metaracional, però ho veu, diu això. Això ens portarà pel camí del pedregar. I llavors, clar, va creixent la tensió, i llavors ja no és una figura de fiar, sinó que ella la defineix com un enemic de la societat oberta, aquella expressió que va dir Popper, no? És una enemiga de la societat oberta. I ella és la defensora d'aquesta societat oberta. I, per tant, diu, a més la tinc instal·lada a casa. I el que és interessant és veure la impotència. De quina manera puc defensar la societat oberta quan el bàrbar ja està dins i està guanyant terreny. I això pot portar a la destrucció de la mateixa societat oberta.
1: De fet, aquesta impotència que deies és el que porta a l'escena de la bandera que comentàveu abans, no? Poc després d'això, ella, en un moment de frustració absoluta, arrenca una de les banderes que han començat a aparèixer en el barri, perquè aquest moviment té una bandera pròpia dels Estats Units, no?, modificada, i ella les veu que ja està en el seu barri, que això també és important, perquè ja no és un moviment extern,
0: clar,
1: és un moviment també compartit pels seus veïns, que, com deia la Mònica, són un tipus concret de gent, no?, que el saben estar en intel·lectual, podem pressuposar moltíssimes coses, i té aquest moment d'arrencar la bandera. A mi el que més m'interessa del moment d'arrencar la bandera és que això és el final per aquesta professora. És a dir, a partir d'aquesta imatge, que es torna viral, no tenen aquell moment de dir aquest vídeo, perquè la graven en vídeo, i aquesta idea de que no pots fer res, com deies, Francesc, sense ser enregistrat, però després aquesta imatge es torna viral, i amb aquesta imatge ja és suficient per invalidar-la, de manera que, en realitat, no s'acaba produint un debat de l'una contra l'altra en cap moment. La imatge acaba fent guanyar la batalla a l'exalumne. Això és especialment així avui, en l'era de les xarxes. Una imatge pot acabar amb un debat que ni tan sols ha començat. Mm-hmm.
3: Fixa't que ella li diu al marit, digue'm com de greu és el que ha passat, esperant que això serà una qüestió d'unes hores. I el marit diu, és tan greu com que la CNN està passant la imatge en bucle. És a dir, no és només els telèfons, és la CNN... entitat periodística contrastada, la que també està passant la imatge en bucle. Vull dir que aquí també hi ha un deteriorament del periodisme més estricte, no? I és com està utilitzant... Que a mi aquest fragment em va interessar molt, no? Perquè aquest costum que han agafat les televisions de repetir les imatges en bucle crec que té un valor més potent del que li estem donant fins i tot a nivell quotidià, no? I és realment el moment en què ella queda injustament invalidada. És un dels, per mi crec que és un dels moments devastadors, però crec que també hi ha el moment en què el marit aquí entén que tenia raó,
1: sí,
3: la seva
1: sí,
3: dona, no?
1: Sí, sí,
3: que aquesta cosa de va, no siguis mal pensada, és...
0: Sí.
1: És un error,
0: veu en aquest cas, raó, és un error. Però jo crec que, sobretot, a veure, ella toca un element sagrat, que és la bandera, i això és un sacrilegi. És a dir, és un sacrilegi. Escopir la bandera, cremar-la, orinar-se sobre ella, ni que sigui aquesta nova bandera del moviment, té un valor simbòlic i fereix la sensibilitat de tots aquests que s'han adherit al nou moviment. I llavors, és clar, això la invalida davant d'ells, la desacredita, i ve tot el deteriorament de la seva reputació. Ara, l'interessant és que el marit li fa costat. Això també és interessant, eh? El marit li fa costat perquè aquesta dona ara comença un camí de marginació i de rebuig i podria separar-se, no podria fins i tot produir un trencament en la parella per dir, home, és que t'has passat de la ratlla, jo no puc seguir-te al teu costat. Això s'ha de dir, no? Hi ha un vincle aquí molt sòlid amb un context on seria fàcil deixar-la a l'estacada,
3: I el paper dels fills està... M'agradaria posar èmfasi en la filla humorista i el paper que juga l'humor actualment als Estats Units. És a dir, l'humor com a últim bastió de llibertat on poder dir el que es pensa, i la filla defensa les idees que ha après de la mare, en certa manera, d'una manera molt més agressiva, còmica, vulgar, però que també té el seu públic i també té els seus adeptes, no? I com això molesta a aquesta nova empresa i com es crea, diguem, aquesta situació de conflicte en els teatres on ell actua, no? Mm-hmm. I crec que aquest element és també molt interessant. Com, un cop se t'ha fotut tota aquesta merda a dins de casa, com repercuteix en cadascun dels fills que tenen, mm-hmm. no? I em sembla molt interessant com la pel·lícula explica diferents maneres de destruir la vida de les persones, no?
1: Mm-hmm. Deixem-me concentrar-me en la idea de la viralitat, perquè dèiem que aquest vídeo es fa viral. Després també hi ha la filla, ara que mencionaves les filles, una de les filles té interès en la virologia. I després també hi ha la idea que l'autoritarisme és un virus que no es pot aturar, no? Això que dèiem ara, s'escampa per tota la família. La professora ho viu així, i com a professora, i també com a mare. És cert que no es pot aturar aquest virus? O és una metàfora que potser serveix, perquè al final estem parlant d'una pel·lícula que és distòpica, que serveix per fer-nos por? Hi ha antídot?
0: Home, el que observem és que molt sovint circulen per les xarxes rumors, desinformacions, enganys, i van transmetent-se impunement, de tal manera que es crea una imatge destructiva d'algú o es desfà una reputació que no té una justificació. Cap de 5 anys es demostra que no hi havia hagut mala praxi, però la imatge ha quedat totalment deteriorada. Per tant, és una bona imatge del que està passant, no? Que és aquesta circulació completament impune de rumors, de mitges veritats, i que es transmeten de dispositiu tecnològic a dispositiu tecnològic. Això està molt ben vist. I, per tant, és més que versemblant que pugui passar.
1: Tornem a la primera escena. Vosaltres davant d'una aula plena d'estudiants. Després d'haver vist què li passa a la professora de la pel·lícula, no avançarem més, perquè evidentment deixem espai perquè els oients acabin de mirar la pel·lícula fins al final, passen moltíssimes coses, més enllà del que hem dit. Què creieu que és el més important que hauria d'aprendre avui un estudiant universitari per no convertir-se en algú com l'exalumne, ni tampoc en algú com la professora?
3: No sé respondre. Crec que amb lo de la professora ho hem dit, és a dir, no pensar que tu ets la protagonista de l'aula i que tu tens el paper de salvadora d'una determinada idea a dins de l'aula. I en el cas dels alumnes, pobres, no sé si se'ls hi pot donar gaires instruccions en aquest sentit, però potser l'esperit crític ja ha d'existir sempre en qualsevol posició que adoptis a la vida, que és el que tampoc sembla tenir la protagonista malvada de la pel·lícula, no?
0: Jo crec que un professor ha d'ensenyar a pensar i ha d'acceptar que els altres puguin pensar molt diferents, i sobretot sentit crític i autocrític. Vol dir fins a quin punt les conviccions que defenso tenen solidesa, tenen consistència, són fràgils o són sòlides. I això és bàsic, i això no sempre ho fem, no? A vegades et surt un alumne, et fa la gran defensa, però li dius, home, examina bé els teus arguments, examina bé les bases del teu discurs, i potser veuràs que hi ha luminosi a les teves bases, o que no estan tan sòlids com et sembla. Jo crec que aquest exercici autocrític, que vol dir autoexaminar els propis fonaments del teu discurs, això és bàsic. Els hem d'ensenyar a pensar i afinar el sentit crític. I això pot ser un antídot, aquest tipus de discursos autoritaris o que es presenten tan fonamentalistes. Dius que això no té... o dogmàtics. Jo crec que és el gran antídot. Sentit crític i ensenyar a pensar.
1: Doncs moltes gràcies als dos. Ha estat un plaer conversar amb vosaltres i recomanem la pel·lícula als oients, no? Els que no l'hagin vist.
0: Absolutament. Crec que... una pel·lícula que no els deixarà indiferents.
3: I que després podran tenir converses interessants amb qui hagin compartit la pel·lícula, que crec que és el millor d'una pel·lícula, que generi conversa a casa després.
1: De fet, nosaltres acabem aquí, però ara continuarem parlant, perquè ens han quedat moltes coses pendents. Gràcies als dos.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve parlarem de La bola negra, És la candidata d'Espanya pels Oscars i diuen que és una de les favorites per guanyar el Premi Gros, el de millor pel·lícula. La setmana que ve ja l'haurem vist i us podrem dir si realment està a l'altura de tot el que se'n diu. Ja sabeu que podeu recuperar quan vulgueu qualsevol dels programes de La Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
1: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
4: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump ha anunciat aquesta nit a través de la seva xarxa Truth Social que Washington ha tancat un acord amb Dinamarca i Groenlàndia que, segons afirma, garanteix als Estats Units un control permanent sobre la seguretat de l'illa àrtica. Segons el president nord-americà, el pacte impedirà que cap país rival dels Estats Units hi pugui establir bases militars o fer inversions sensibles sense l'autorització expressa de Washington. L'acord allunya aparentment la possibilitat que els Estats Units intentin annexionar-se a Groenlàndia, una pretensió que havia provocat tensions amb Copenhagen i el rebuig dels socis europeus. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha afirmat que el pacte reforça la seguretat a l'Àrtic i a l'Atlàntic Nord i que serà positiu per a l'OTAN i Europa. Per la seva banda, el primer ministre groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha celebrat l'acord perquè, segons diu, enforteix la seguretat de Groenlàndia, Dinamarca, els Estats Units i l'Aliança Occidental. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, les primeres des de la invasió d'Ucraïna. Però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni tampoc transparents. Mentrestant, a Ucraïna, almenys 2 morts i 7 ferits, 3 d'ells greus, en un nou atac rus contra un bloc d'apartaments a la ciutat de Sumy, al nord d'Ucraïna. El president ucraïnès, Vladimir Zelensky, ha condemnat el que ha qualificat d'atac inhumà. Els equips de rescat continuen treballant entre la runa i no descarta que hi hagi més víctimes. Unes hores abans, un altre atac rus a Velikia, a la regió de Kharkiv, ha provocat 2 morts i 2 ferits. La polèmica pels problemes de traducció al judici de Roger Espanyol continua portant cua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa Ofilingua, la que ha contractat la traductora per aclarir si el servei que ofereixen s'ajusta a la licitació. I aquesta empresa ha assegurat a 3Cat Info que està analitzant què pot haver passat. De fet, un dels treballadors ha denunciat a la tarda de Catalunya Ràdio que es troben en unes condicions de feina precàries.
5: En general nos avisan 24 horas antes para empezar. Hay que estar disponible. No sabemos nada del caso. Y si no sabes nada del caso, puede costar entender un poco. Y a mí me ha pasado efectivamente que me hayan enviado para un idioma que no era. Se han equivocado. Pero lo que es insoportable es lo que nos pagan 10 euros la hora. No solo es traducción, es ayuda social.
4: I aquest divendres han tancat un centenar de biblioteques a Catalunya, una trentena de les quals a Barcelona, és el balanç d'una nova jornada de vaga dels bibliotecaris per demanar més recursos i personal. La Setmana del Llibre en Català ja ha obert portes al Passeig Lluís Companys de Barcelona, tot i que la inauguració oficial es farà aquest dissabte al matí.